0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
5: Bon dia i bona sort.
4: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums.
6: Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express. Amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

0: Martina, porta-lo, crele.
1: Ja heu sentit en Joan Dausà, acompanyat de Mama Duixa, que comparteixen aquesta cançó, que avui s'ha encarregat d'obrir aquesta nova edició del Catalunya Express Magazine. Aquí a Radio 4 es diu Papi, posa-la al disc. Benvingut! Benvingut!

Benvingut a aquesta nova edició del Catalunya Express, que t'acompanya com sempre cada dissabte i cada diumenge entre les 5 i les 7 de la tarda a l'FM. Potser, però, estàs escoltant la remissió o bé en format podcast a través de la pàgina web i o l'aplicació àudio de Ràdio Televisió Espanyola. En tot cas, si estàs aquí és perquè vols que t'expliquem tot allò que és actualitat en el món de la música en català, i ho fem a través de novetats com aquesta que acabes d'escoltar, les cançons més importants de la nostra llista d'èxits i convidats a l'estudi. Avui a la segona tindrem nosaltres a Julen, que ve a presentar-nos les cançons del seu últim EP. Un disc que recopila, doncs això, les cançons que ha anat llançant al llarg dels últims mesos i que empaqueta perquè d'aquesta manera ho presenta a través d'un espectacle que girarà els pròxims mesos i que recull doncs aquestes cançons i algunes d'altres amb un espectacle que té també la seva part teatral i molt interessant. En Julen avui vindrà a la segona del Catalunya Express, perquè en aquesta primera tindrem ocasió de conèixer un projecte molt interessant que ens arriba des de Lleida. Es tracta de Bru, aquesta banda acaba de debutar amb un EP, amb un àlbum, millor dit, que ve a compartir amb nosaltres aquesta primera hora d'aquest Catalunya Express, que ha començat amb Joan Dausà i Mamà Duixa, aquest duet, i que continua amb un altre duet. En aquest cas són Boom Boom Fighters, Cuca Pi, atenció, acompanyats per Lil Dami. La cançó és Foll. Foll.

0: Aquesta cançó es diu Et ratifiques i és un dels temes, de fet, el tema que serveix per presentar un disc que serveix per presentar una artista nova, un projecte nou artístic, perquè de fet en aquest cas venen com a duet i us els presento. Són Bru. Tenim a la Berta Saura. Què tal, Berta?
1: Hola, doncs molt bé, la veritat, molt contenta d'estar aquí.
0: Amb la Berta ja ens coneixem fa un parell de temporades perquè hem anat coincidint de llocs, però ara ve aquí això, l'estudi del Catalunya Express, per presentar-nos aquest disc que suposa el seu debut discogràfic. I ve acompanyat d'en Guillem Fèlix, que és l'altre 50% d'aquest projecte. Però, exacte, anava a obrir la boca. La Berta, digues el que has de dir.
1: Bueno, no és un 50 per 50, sinó que ell és part d'un grup que som 5 persones.
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Ah, hi posaré un duet, i bueno, venen dos. No, més.
1: Som 5 persones.
0: Per tant, tu ets la lideresa.
1: Sí.
0: I el Fèlix, el senyor Fèl, el Guillem, sí. És part de la banda.
1: Exacte, digues, si ell és el guitarrista, tenim un piano, un baix i una bateria.
0: I per què te fas acompanyar pel Guillem?
1: Doncs perquè justament ell estava a Barcelona i ens ha vingut molt. I també m'interessa que la gent comenci a plantejar Bru com un projecte que és una mica més compartit, que no és només meu, perquè si no, no sonaria lo bé que sona.
2: Hauríem volgut venir més, no?
1: Sí.
2: Però no ha pogut ser.
0: No, ja està bé, dos és perfecte. No, és veritat. A vegades hi ha gent que vol venir tota la banda i bé, són 4, són 5 i després n'hi ha un 2 que
1: clar,
0: no diuen res.
1: No, parlaran i diran sí, ja està.
0: I que tu et sents malament per ells se senten malament i que acaba sent una mica rotllat. Sí. Vull dir que ho feu perfecte.
1: Ja
0: 2 és la mesura fantàstica si no vols anar sol. Tot i que hauries d'anar sola, perquè si és el teu projecte, ets tu que l'has de defensar.
1: Sí, però sí que de tant en quan pues, dic, bueno, com que també ha estat a tots puestos el Guillem de tot el que fem, doncs per què no?
0: Heu fet un llarg camí fins a arribar a aquest col·leccionista.
1: Sí, molt llarg. Són 3 anys, si no m'equivoco. I entremig hi ha hagut un EP, enmig de mi. També hem tingut cançons en castellà, en anglès, que vaig començar així. I ara ha sigut caure amb un llarg, amb una llarga durada i caure bé. No sé, jo la veritat és que estic molt contenta. És la primera vegada que puc dir que estic molt orgullosa del que he fet.
0: Un camí llarg, però en el que heu anat sembrant i heu anat construint mica el que vols que sigui Bru. Però ja ho tens clar?
1: Jo ho tinc prou clar, però crec que, com tots els artistes, es va construint a mesura que vas creixent. Jo crec que ara estic escoltant un tipus de música que influirà en la música que faré d'aquí un any i així serà un peix que es menja la cua. Vull dir, tot el que escolto ara és el que s'escoltarà d'aquí un temps.
0: El Guillem és part de la banda. Presentes la resta de formació de Bru?
2: Sí, mira, som 3 persones més, a part de nosaltres, que és l'Arnau Portero, el pianista, el Gabriel Macià a la bateria i el Ramon Gallard al baix. Tots de Lleida... I sí, mira, clar, per Barcelona hi parem poc.
0: Està bé. Però tu ara vius a Barcelona o què?
2: No, que va.
0: No.
2: Jo treballo aquí.
0: Ah-ha.
2: Ja, i mira, sí.
0: I vens cada dia de Lleida?
2: No, no, ho tinc força ben muntat i puc treballar en remot. I...
0: Ah, està bé.
2: Sí, sí.
0: Està bé. Però vaja, últimament l'escena lleidatana està potentíssima.
1: Sí. Estic molt contenta, la veritat.
0: Entre el Sexen, el Llum Rajola i tota la... I vosaltres,
1: sí.
0: Escolta, és un fagoig ara.
1: Renaldo i Clara.
0: Exacte,
1: ara...
0: I ara, però no dius clàssics, eh?
1: Sí, clar. Però ara vindrà del Sonanou també. Jo crec que escoltareu a gent com l'Abril o a gent com la Paula Milara, com es diuen els...
2: Planeta Kodak,
1: Planeta Kodak,
2: que ara són els tres, escollits per la fase preliminar
0: del
2: Sona Nou.
0: Sí. Tu també has passat pel Sona Nou, clar.
1: Sí, va ser l'any passat, va ser maquíssim, vam arribar a la final, va ser una locura, i tocar a Plaça Catalunya, poder fer coses com les que vam fer l'any passat, també ens van permetre fins i tot fer el disc que hem fet.
0: Bueno, Plaça Catalunya per la Mercè, el Cabró Rock, el Talarn Experience, Déu-n'hi-do.
1: No ens podem queixar, i ara, a més, ens venen els rentadors d'aquí 2 setmanes.
0: El rentador és allà a Lleida, per això,
1: sí,
0: no? Ferraz?
1: És a Juneda.
0: A Juneda, perdó.
1: Molt, molt, molt maco.
0: Sí?
1: Som, a més, toquem just abans de Pastora, vull dir que em fa molta il·lusió.
2: És un festival molt xulo que ha tingut gent molt guai en totes les edicions.
1: Sí.
2: I,
0: sí?
2: Sí, està... Sí, està molt bé.
0: Que això al rentador sona... potser m'equivoco, de festival de petit format o no és el cas?
1: No, anem... De fet, és el primer cop que estrenem banda completa amb el nou directe que l'hem fet amb l'Abel Coll, que és bueno, un crac, la veritat.
0: Vale, anem a parlar del disc, perquè el disc... A mi m'encanta el títol que heu triat, El col·leccionista, que és molt evocador, i parla d'una premissa, que és... d'una pregunta, de fet. Com guardar una vida dins d'una caixa?
1: Sí, aquesta va ser la premissa que em va fer... desenvolupar tot el que després va venir. Clar, és que al final tot el que estava escrivint, que era, si no records, un conjunt de records. I dic, és que tots els records m'evoquen amb algun objecte i d'aquest objecte se'n pot fer una col·lecció. I com que jo de records ja en col·lecciono molts, doncs per què no fer col·leccions d'objectes, que també ho fan molt els meus pares? I vaig una mica decidir dir-li col·leccionista amb aquest format de guardar els meus records.
0: I vincules cada cançó a un objecte, a un record físic?
1: Sí. De fet, és això. O sigui, tenim, per exemple, els daus, que guarden 6 possibilitats. Doncs aquestes 6 possibilitats és de pot ser demà, de trobar-se un altre cop amb aquesta persona que trobes a faltar. Per exemple, hi ha un collar d'amistat que està trencat entremig perquè parla una mica d'una amistat que ja no funciona. Bueno, són records i objectes que, a més, m'ha fet molta il·lusió perquè sóc una persona molt de dir, vaig a buscar-ho al detall i tot el que puguin ser detalls ho faig així.
0: És un disc que heu fet, que heu tret de manera autoeditada, diguéssim, fa molt poques setmanes. Heu buscat aquest camí de l'autoedició, de la independència, volgudament, o us hi han abocat d'alguna manera?
1: La veritat és que ha anat una mica com que volíem a veure si hi havia alguna... A veure si hi havia alguna...
2: Sí, alguna oportunitat.
0: Alguna oferta, no? Oferta interessant,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, però com que tampoc n'havíem rebut, vam dir, és que nosaltres volem tirar el disc, i el volem tirar, i confiem en el que fem, i vam pensar, però si hi ha gent com Pau Vallvé, que treu discos de forma autoeditada i no passa res...
0: Però saps el fart de pica pedra que s'ha fet el Pau Vallvé?
1: Oh, i tant. Llavors, però vaig dir, bueno, per què no? Vull dir, és el primer disc, i potser l'escolta algú i dirà, ostres, pues, el següent el vull editar. Jo, pues,
2: al final és clar. El que ha sortit més natural, no? Sí. I tampoc tanquem la porta pues, a que no sigui així o d'aquí a poc o quan sigui fer un esforç més marcat a apropar-nos amb alguna discogràfica o el que fos.
0: Clar, és el camí més llarg, però també és el que et dona més independència o més llibertat a l'hora de decidir què, perquè al final manes tu,
1: clar,
0: i tu
1: clar.
0: Decideixes, no?
1: Sí, de fet és això, vull dir, també en terme econòmic m'agrada pensar que busco aquesta llibertat de dir, bueno, pues vull també tenir una feina que estigui fora de la música per poder jo plantejar 100% quines coses vull fer sense dependre de que he de tenir uns listeners específics o he d'arribar a tantes persones, sinó per el fet del plaer que em provoque el fer-ho. Òbviament, sempre vols arribar a un públic més ampli, però crec que això arriba en conseqüència del gaudir-ho.
0: Mm-hmm. I tu i la teva banda teniu clar cap on voleu anar? Quin és l'objectiu de Bru, diguéssim?
2: Bueno, sí. També és veritat que sempre és una conversació que pues, de tant en quant revisitem, no? Però jo crec que sí, que està bastant clar. Volem fer la música que creiem que és sincera i honesta, no? i que defensa el que pensem nosaltres i la manera de fer que tenim. Sí. I bueno, mantenir-nos fidels al que fem és com de les coses més importants.
1: Sí, però alhora també sabem que volem arribar una mica a públics més amplis i volem intentar jugar una mica al joc sempre que ens faci sentir còmodes. O sigui, jo crec que busquem aquesta comoditat dins del sortir de la nostra zona de confort.
0: Segurament quan escolteu el disc us adonareu que hi ha un equilibri molt maco entre el so orgànic i el so sintetitzat, diguéssim, màquines i instruments de veritat. Suposo que has volgut aquest equilibri.
1: Sí, 100%. De fet, els referents que tenia era, vale, vull una cosa com un melotró, no vull una cosa així que juguen molt amb un so molt orgànic, però que ha estat passat, diguéssim, per una cinta, i aquesta cinta ha fet que tingui un color completament diferent, i crec que pues, és això, jugar amb unes guitarres elèctriques molt distorsionades, més un ukelele petitíssim tocat, pues, genera com aquesta dicotomia que juga molt a favor del que volem explicar, que és molt gran i molt petit alhora.
0: Exacte. A la part de producció hi ha en Biel Colomer, a qui hem confiat, doncs, això, la producció d'aquest àlbum. Però, clar, pel que expliques tu, Berta, i pel que també explica el Guillem, teniu molt clar el so que volíeu i que buscàveu, i no sé si hi anàveu una mica amb els deures fets, com vau conèixer molt Biel o com vau començar a treballar amb ell.
1: Bueno, és que és això. De fet, teníem els deures fets perquè sabíem molt que el Biel faria algo que ens agradés, perquè tot el que havia sortit del Biel ens havia agradat. Llavors, clar, va ser com un anem a provar-ho, a veure si li agrada el que fem. Li vam entregar la primera maqueta, que va ser de Què diries, i ja directament em va dir aquesta maqueta m'agrada molt. I, ostres, doncs això va ser molt maco perquè vaig pensar que guai que una persona que no ens coneix de res confiï en el nostre projecte i confiï en això que estem fent, i després de fer què diries, ho vam tenir molt clar i vam decidir tirar-ho endavant amb tot.
0: Hi ha algun moment en què te n'adones que les cançons que fas tu agraden a la gent o tenen cert ganxo, diguéssim?
1: Sí, o sigui, sobretot quan acabo un concert i he fet una cançó que avui m'he inspirat i he decidit fer-la amb aquell concert.
0: I l'has estrenat aquell dia.
1: I l'he estrenat aquell dia i em diuen, ai, aquesta quan la puc escoltar? I dic, escolta't el disc que acabo de traure. I després ja me vens a buscar per aquesta cançó d'aquí un any, sisplau, o mig any, no ho sé. Però sí, el fet de saber que hi ha una persona que després arriba a casa i s'ho escolta, i el deteniment. Hi ha molta gent que aquests dies se m'està disculpant. Perdó, que és que encara no me l'he escoltat. No, a mi no m'has de demanar perdó.
0: Que jo... no caduca, més a més.
1: Exacte. Vull dir, jo la gràcia que fa és que se l'escolta una persona en el moment adequat. Jo prefereixo que t'ho escoltis tu, amb la teva tranquil·litat, que dure 30 minuts tampoc, és un llarguíssim. Però vull dir que t'ho escoltis amb la teva tranquil·litat, que no que ho escoltis, bueno, és que a veure si li dic a la Berta que sí, que... Buah, m'ha agradat molt la tercera cançó, que m'ha sonat així, i ja està. No és un deure, és algo que t'ha de sortir, i que si ho gaudeixes, pues joder, ja hem guanyat.
0: Què et va motivar a entrar al món de la música?
1: Em va motivar poc perquè jo anava a fer cine. Però un dia pues, vaig anar a un bar, em va agradar molt escoltar altra gent.
0: Un dia vas anar a un bar?
1: Sí.
0: No hi has anat mai més a cap bar?
1: Ja mai més, no. Ara m'hi passo més temps del que hauria. No, però realment vaig anar a un bar que estaven fent una cosa que es diu Roda Autors, que és una roda d'autors, i vaig pensar, ala, que guai, jo tinc una cançó que no li he ensenyat a ningú mai i podria cantar-la aquí. I una amiga em va dir, va, puja i canta-la. I la vaig cantar.
0: Van empènyer.
1: Clar, clar, clar. I la vaig cantar i des de llavors, doncs, no he baixat de l'escenari.
0: Carai, et resulta fàcil composar cançons? Et surten fàcilment?
1: Hi han algunes que, mira, això ho parlàvem amb una amiga, hi han algunes que les vomites i hi han altres que necessiten una mica com fermentar. Que comences i dius, no sé, i un dia escoltes...
0: Però macerar una mica, diguéssim.
1: Exacte, exacte. Escoltes un àudio i dius, ostres, sí, aquesta funciona. Uh-huh.
2: Bueno, i que hi ha cançons que han nascut des de punts molt diferents, no?
1: Sí.
2: Des de situacions que has pogut veure reflexada a dir, ostres, que ara vull fer una cançó d'aquest tema del que vull parlar, que igual no té molt a veure amb mi o
1: exacte,
2: li puc trobar una referència, no?
1: De fet, l'única cançó que no parla sobre mi del disc es diu Actriu de Mètode i parla d'una actriu que s'enamora d'una persona amb la que ha de fingir estar enamorada, però al final s'hi acaba enamorant. Clar, això era que a mi se'm va acudir la idea d'aquesta història i vaig dir, vinga, va, anem a fer-ho.
2: Perquè és tan actriu que es fiqui molt en el paper.
1: Clar, clar. Perquè a vegades no passen coses tan interessants a la teva vida durant un període de temps i dius, bueno, pues ara què faig? Pues ara escric sobre una altra cosa, que no sigui jo.
0: Clar, de fet, Berta, tu tens també un peu al món de la interpretació. I jo pensava que aquesta cançó parlava d'això, però ara m'has dit que no, eh?
1: No, de fet, sí que em vaig inspirar en algun moment pot ser, però no tinc una història clara d'això. Crec que també intentava explicar alguna història que em passava en aquell moment, perquè a vegades tens situacions que et passen vitals que et recorden a algo i dius, bueno, una metàfora pot ser, aquí fiquem-hi així, no sembla tan cruel.
2: Clar, al final t'hi pots trobar, no? En algunes coses dius, ostres, això igual ara que si m'ho plantejo d'aquesta manera,
1: sí,
2: però
1: sí,
2: l'inici sí. No està bé allí.
0: No. Va, escolteu aquesta cançó que està inclosa en aquest disc col·leccionista que avui ve a presentar-nos Bru. La cançó es diu Actriu de Mètode, no està basada en la seva biografia, però vaja, l'escolteu.

0: actriu de mètode. Des del disc Col·leccionista, avui estem amb Bru, que és la Berta Saura, i en Guillem Fèlix, que és un membre de la banda que l'acompanya. Guillem, la resta de la banda esteu 100% al servei de la Berta o contribuïu d'altres maneres, també?
1: Bueno, la vida de músic i de músic aficionat és molt difícil, com per estar només 100% en un projecte. Depèn molt de cada membre. Clar, al final, doncs mira, per exemple, jo sóc informàtic, uh-huh, i tots fem una mica el que podem. Doncs ara estem... Bueno, hem estat fent una pàgina web a la que jo li he ficat molt temps. Bueno,
2: doncs cadascú...
0: Em referia més que res artísticament, si es poseu al seu servei, o realment la banda també contribuïu, aporteu les vostres idees, o bàsicament és ella la que mana.
1: Bueno, ella és la que mana, això primer.
0: Això primer de tot.
1: Això primer de tot. Vale.
2: Ho està dient perquè si no després... No,
0: així de vos.
1: Sí. Vale. Llavors, a partir d'aquí, sí, doncs aportem bastanta cosa. Vull dir, no és un projecte on sí la que mana i és 100% tancat, hermètic, no fes això perquè vull fer això. No, es deixa influir molt per nosaltres, i la veritat és que molts cops també surt a favor de les cançons. Vull dir,
2: clar,
1: el que és natural
2: molt
1: d'una cançó, doncs ho acabem trobant entre tots una mica.
2: Sí, confio molt perquè, a veure, quan una cosa no és, ho dic clarament, però a vegades és com algú ha tingut una idea i em sembla una boníssima idea. I al final jo he fet música, però no n'he fet al nivell que potser ells en saben. I per tant, quan ells em proposen un canvi harmònic o un canvi rítmic que potser no he escoltat o que potser no he sàpigut veure, doncs sempre és benvingut. Vull dir, al final, com més serem, més riurem.
0: Clar, això a nivell d'això de vestit sonora, però entenc que a nivell de lletres ets tu
2: aquí
0: i les teves emocions, entenc, eh?
2: Sí, aquí sí que és hermètic perquè això ho faig molt en la meva intimitat. Sí que és veritat que hi han hagut algunes cançons que les he provat i després he vist que no acabaven de funcionar pues, rítmicament, per exemple, que diries, vaig haver de fer una tornada diferent a la que portàvem, i va ser una cosa que em va proposar el Biel, i era la primera vegada que em proposaven una cosa, un canvi de lletra, i vaig pensar, pues que guai, pues sí, i vaig anar a casa i em vaig assentar. Igualment va ser una cosa meva, però d'entrada que algú et digui, per què no canvies això i fiques una mètrica una mica diferent, pues a mi la veritat és que m'engresca. Són coses que m'agraden, que em critiquin, no sé per què.
0: Són cançons que heu estat treballant durant mesos i després les heu portat a l'estudi, les heu treballat amb el Biel, les heu gravat, o ha estat un procés més ràpid en el sentit d'anar a l'estudi i acabar-ho d'elaborar tot allà?
2: Jo crec que ha sigut prou ràpid perquè teníem plantejat treure-ho una mica abans i al final per coses de tempo no, però hem anat a l'estudi que... 8 cops?
1: Sí, bueno, també eren... La majoria de cançons les havíem ja rodat bastant per escenaris,
2: i teníem
1: potser
2: 6
1: mesos, 8 mesos anteriorment.
2: Sí, teníem una preproducció que havíem fet amb l'Arnau, que és amb qui normalment preprodueixo, i llavors, clar, ja teníem algo amb lo que treballar.
0: Escolta, quan has provat les cançons amb escenaris petits, a casa teva, en llocs molt d'això, de petit format, i tu plegat et trobes en una Mercè o en un Cabró Rock, quina és la impressió?
2: Jo quan ens van agafar, per exemple, pel Cabró Rock, el primer que vaig dir va ser...
0: Uau.
1: Què està passant, no?
2: De fet, és que jo, la meva motivació a sortir a l'escenari aquell dia que vam fer la final del Cabró Rock va ser... Ja sabeu que no ens agafaran perquè no és el format que busquen, anem a passar-nos-ho bé i endavant.
0: Perquè això era un concurs al Cabró Rock, això?
2: Sí, sí,
0: ah, sí.
2: Sí. Mm-hmm. I vam fer el concurs pensant, no guanyarem perquè com ens compraran el format? I no, la veritat és que sí que és veritat que nosaltres mateixos tenim una idea del projecte com una cosa molt petita, però que a l'escenari creixem molt. Jo tinc molta expressivitat física i llavors creix molt, i ara mateix, o sigui, ja no és petit, és que ara
1: ja anem de cara, no?
2: Ara anem de cara, sí, completament. M'agrada, per exemple, amb l'Arnau fem duets de tant en quant i m'agrada retrobar-me amb aquesta part més petita, però ara és una cosa que ha crescut molt. Ara hi ha guitarres a tope, hi ha un baix a tope, una bateria que li fot a tope, i jo puc ballar a l'escenari, que és una cosa que me fa molt feliç.
0: Sí. I la teva faceta d'actriu també forma part de l'espectacle o no?
2: No tant, jo crec que forma part més...
0: Però ja hi ha trets, crec que ja, no? Ja ho vestiu molt, també.
2: Sí, ara, de fet, anem bastant vestits, anem molt atretzats, i a més també tenim unes llums que també estan bastant atretzades. Són com... Bueno, seran com llums 3D, amb formes dels elements que creen el projecte, o sigui, la col·lecció. I estarà com superguai perquè estan sincronitzades amb la música, bueno, coses que a mi m'agraden molt. A més, això també ho hem fet entre tots.
1: Sí, ha sigut una cosa molt...
2: un projecte conjunt.
1: Artesanal.
2: Sí.
0: Suposo que és important, no? Un cop tens les cançons, després saber-les portar a l'escenari i construir un relat davant del públic d'això, no?
2: Exacte, jo crec que el públic marxa de l'escenari coneixent-me bastant. Però alhora també amb una sensació de que, ostres, pots ballar i tens ganes d'estar allà, i alhora tens... No sé, crec que m'agraden molt els concerts, que almenys els que he vist, on et porten una mica amb una... Ara no me sortirà, una muntanya russa d'emocions, que hi ha moments del concert que te fan plorar i a la següent cançó estàs botant i a l'altra estàs plantejant... pues no sé, què està passant amb la teva vida, i crec que això és el que vull aportar, que el concert sigui un moment vital prou important.
0: Mm-hmm. Has fet referència diverses vegades a la cançó que obre el disc, que es diu Què diries?
2: Sí.
0: Ara l'escoltarem, però presenta-me-la.
2: Doncs Què diries és l'última conversa amb una persona, bueno, amb la meva exparella, sense saber que era l'última conversa. Vull dir, vaig fer l'última cançó que anava sobre ell sense saber que seria l'última. Què diries?

0: enloqueces, perquè el crim ja ha estat comès.
1: Què diries? És una cançó que obre el disc de col·leccionista, el col·leccionista o col·leccionista sense l'article al davant, que avui compartim amb la gent de Bru, aquesta banda lletatana, que ha fet, la mili. Ha fet tots els passos de la mili d'un músic que comença en el nostre país, que és fer el Sona Nou, en el mercat de música, tot, i autoeditar-se el disc al final, que això... Que
2: ens... Fer la mili completa, sí, sí.
1: Fer la mili completa. I ara estan en aquell moment tan màgic, tan bonic, de presentar el primer àlbum, que no sé quines sensacions dona a vosaltres. Quin és el vostre feeling en aquest moment, quan teniu el disc que ja ha acabat de llançar i l'esteu promocionant?
3: Doncs, ostres, és un alliberament, però també és una mica de responsabilitat, no? Perquè dius, ara hem de preparar un directe que estigui a l'altura d'aquest disc que han fet, perquè n'hem acabat molt orgullosos d'aquest disc.
2: Sí, sí, jo no ho hagués dit millor, eh? Jo crec que és això, és sentir-te absolutament... una mica com, vale, tengo mucha presión per ara portar tot això que tenim i poder ensenyar-li i explicar-li a la gent, perquè al final, és que, ostres, hi ha tants discos avui en dia i hi ha tantes coses avui en dia, com explicar-li a la gent lo important que és el que acabem de fer, almenys per nosaltres. Llavors, bueno, pues ja es veurà amb el temps, també. Ja en
1: que segurament és el més complicat, no? Treure el cap, no? Mm-hmm. Que la gent sàpiga que existeixes.
2: Això.
1: No? I que et donen l'oportunitat d'ensenyar la teva música, no? Això sí. És, no sé bé, el més complicat, segurament.
2: Sí, jo crec que el més complicat és això, i és el fet de també no caure en el parany de ara les coses van molt bé i l'any que ve ja aniran així de bé, pues no ho sabem. Per això deia que al final fixar-se més en el que vols fer, per molt que tinguis en compte el públic, has de tenir en compte sobretot el que estàs fent tu i ja arribarà el públic. Ferran Palau jo crec que és una demostració també
1: d'això.
2: Doncs
1: sí, senyor. Acorda, aquest directe també hem venut, que m'heu venut, que venen ganes de veure'l. Ara em parlàveu d'aquest 4 de juliol que feu parada als Rentadors de Joneda, però també veniu de fer el Festival Itinera a la Vall de Boí, correcte?
2: Sí. Exacte.
1: Un festival curiós, també. I clar, anar a tocar allà al Pirineu també té la seva gràcia.
2: Fa molta il·lusió. L'Itinera va ser, de fet, el primer festival on vam estar. Uh-huh. I vam tocar a Sant Martí de Guixers el primer any, que me n'en recordo com si fos ahir, en format duo, i va ser una de les coses més maques que he fet.
1: No, té un punt màgic.
2: Sí. Pujar a la muntanya, estar allà, i la gent escolta d'una manera diferent, també.
1: No, si pots triar, clar que és maco que tenir milers de persones davant d'un escenari gran, però aquests escenaris petits, aquests petits festivals que estan sortint al territori, també tenen molta màgia i molta gràcia.
2: Donen molta importància al que s'està fent, i crec que això a l'artista també li dona de menjar mentalment durant una temporada, que
1: segurament
2: s'està bé.
1: Entre les dades que heu anunciat, també hi ha el 17 d'octubre a l'Orfeo Lleidatà, que és la presentació a casa, això, entenc,
2: sí.
1: I el 23 d'octubre a l'Heliogàbal de Barcelona. Són dues dades marcades, però no sé si n'hi ha d'altres.
2: De moment encara no estan tretes, però en vindran d'altres. Nosaltres teníem ganes de presentar l'octubre perquè ens feia il·lusió que la gent pogués escoltar el disc amb tranquil·litat i que vingués amb els deures fets a l'octubre, que ja no hi haurà excusa, però han passat molts mesos.
1: Amb les cançons apreses...
2: Exacte.
1: Disposats a cantar-les junt amb vosaltres,
2: exacte,
1: si convé.
2: Exacte, això.
1: Us agradaria que passés això, o què?
2: Home, sí, de fet, hi ha una cançó que necessitem que el públic canti.
1: Ah, sí?
2: Llavors, si no canta el públic, ens fareu una putada.
1: És col·laborativa, diguéssim, o sigui, si no hi ha públic,
2: sí,
1: no es pot fer.
2: Sí, sí, però bueno... A veure, no passa res, ja ho farem. Ja els ensenyarem al públic, si no se la saben.
1: En aquesta capsa imaginària de records del col·leccionista, si haguessis d'obrir aquesta caixa, quin és l'objecte més preuat que hi trobaríem a dins?
2: Jo diria que el més preuat és el rellotge, mira. Un rellotge.
1: Em portes un aquí,
2: em porto
1: un
2: aquí al coll. És un rellotge, perquè crec que el temps és molt valuós, i sobretot aquestes històries s'han creat en un moment on el rellotge s'ha parat, i crec que quan fas una fotografia amb un rellotge realment s'ha parat el temps en aquell moment. I, i crec que de la col·lecció potser és el més important.
1: Clar, els records el que tenen, no? És una cosa física que t'aboca un record, alguna cosa. Però tu, de fet, en el disc parles molt d'això, d'aferrar-se a les coses que desapareixen, que, no, sí, que són intangibles, no?
2: Crec que és això el que m'agrada, de fet. Per això crec que hi ha moltes coses que no pots controlar, com que passi el temps, i el temps canvia i deforma per complet tot el que vius. Ara més estic estudiant justament això, la memòria, perquè estic fent psicologia, i el temps canvia completament la forma en la que perceps les coses i canvien completament els records. Jo no me fiaria res de lo que penso. Què va passar? Jo ja està, ara ja he après a no fiar-me de res.
1: I ja per acabar, amb quina frase o quin vers del disc t'agradaria que es quedés la gent després d'escoltar-lo?
3: Aquesta és per nota. Ostres, aquesta és molt complicada.
1: Ho sé. Sempre, la pregunta difícil la poso sempre al final, diguéssim.
3: Quan
1: ja esteu una mica derrotats.
2: Quan ja venim derrotats. De totes les barbaritats que hem dit. A veure, estic pensant en totes les cançons que
3: molt
2: hi ha.
3: Molt complicat. A mi em pots preguntar l'acord, però la lletra...
2: Pues m'agrada molt, per exemple, la frase de quan vas marxar, feia massa temps que no hi eres ja.
1: Uau, frase potent aquesta.
2: Sí.
1: Doncs ens quedarem amb aquesta frase, si et sembla.
2: Doncs
1: però quina cançó vols que tanqui l'entrevista?
2: Doncs jo diria que El terra m'acull, que així caiem molt al terra i acabem aquí.
1: Fantàstic, doncs marxem amb aquesta cançó, El terra m'acull. Avui han vingut a presentar-nos aquest disc, Col·leccionista, el projecte Bru, des de Lleida. Busqueu-los a les plataformes de streaming, val molt la pena descobrir. I això, seguir-los a quines xarxes us han de seguir?
2: Bru Music.
1: Bru Music, a Instagram, TikTok.
2: Sí, a Instagram, TikTok, de
3: Spotify.
2: Moment encara no, Spotify.
1: Ben fet, no cal.
2: És que em costa una mica. Mira.
1: Ens costa a tots. Instagram ja està bé, no cal més d'allò. Guillem, gràcies per venir.
3: Merci.
1: I Berta, molta sort i fins al pròxim disc.
2: Oh, i tant, fins al pròxim.

0: Catalunya Express. Catalunya Express. Totes les novetats, tots els estils, tota la música en català concentrada. Catalunya Express.
1: Tan solo música en català.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenyes.

És l'Ivet Nadal, en aquesta ocasió, acompanyada d'en David Carabén, ni més ni menys, amb aquesta cançó que es diu Som, i que també van ser les cançons d'un àlbum que publicarà al llarg de la tardor d'aquest any, al mes d'octubre. Arribem al final d'aquesta hora amb una cançó de Laura West, acompanyada de Keidam, Manxules. Des de que...

Ràdio 4. Ara escolteu Catalunya Express amb Joan Arenyes. Ràdio 4. 100.

La nova cançó d'Espartí Peres es diu Uf, quina calor, una expressió que tothom repeteix molt aquests dies, o sigui que no ens ve gens de nou. Aquesta hora la compartirem amb Julen, però abans vull que compartir amb tu i que escoltis amb mi una cançó de Pols Viva que es diu Llimones.

0: Aquesta cançó es diu Red Flags, allò, aquells signes d'alerta de l'amor, i és una de les cançons d'aquest disc que està dedicat a l'amor, precisament. Es diu Amor o potser no, a càrrec de un cantautor, o potser no, és en Julen. Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Escolta, és que em tens living amb això, perquè, clar, basco-català.
1: Sí, exacte.
0: Canta streamer, canta influencer.
1: Ostres, mira, ja no sé quina etiqueta posar-me, la veritat. També m'agrada el fet de que no hi hagi una etiqueta concreta, perquè penso, és veritat, doncs mira, faig una mica de tot, faig el que em ve de gust.
0: Però és que mous a la indefinició, o sigui, ets ambivalent, ets una persona, ets... No acabes de definir-te. Però tu ho has de dir molt clar, eh?
1: No, ostres, és cert que... Clar, jo, a mi m'agrada la música, m'agrada fer cançons. En general, sempre dic, a mi m'agrada cantar, m'agrada fer cançons. Com l'etiqueta seria aquesta. Mm-hmm. A partir d'aquí, com es manifesta? Doncs de vegades és en format de disc, de vegades és en format d'un vídeo a les xarxes, de vegades és en format d'un concert o d'una secció a un programa de tele, no? Allà on em convidin, jo faig cançons. I per mi aquesta és la meva màxima.
0: Fas moltes coses, totes les fas bé, però quina és la que et renta més de totes les seves facetes? La d'això, personatge televisiu, que també n'ets molt, de personatge a les xarxes, que també n'ets molt, de músic, que ara ja ho has dit que és mica la base, i que també tens la teva carrera discogràfica, ja, que ja comença a fer mica de goig, però on et sents més còmode, on et sents més tu?
1: Per mi és bastant l'equilibri de totes, perquè és cert que crec que m'avorriria si fes només una d'elles. Soc bastant inquiet en general i és una cosa que m'encanta, que cada dia sigui un Tetris diferent i que els reptes siguin nous sempre. Per tant, el que més m'agrada és fer una mica de tot. Sí que és cert que en el moment de tenir el contacte amb el públic, sigui a través de les xarxes o sigui a través d'un escenari, el moment aquest de tenir el contacte és on millor m'ho passo, perquè puc comunicar i m'agrada molt tenir aquesta cosa de contacte directe.
0: Mm-hmm. Per tant, comunicar és el teu objectiu, bàsicament. Sigui
1: sí, a través de les cançons... Sigui, no? Sí, exacte.
0: Anem per centrar-nos en el disc, perquè aquí vens a parlar de música, bàsicament, sí. En aquest EP que acabes de publicar, que és una mica doncs, el recull del que has anat traient amb single els últims temps.
1: Exacte.
0: I al final estan totes les cançons pràcticament dedicades a l'amor, o potser no.
1: Exacte.

0: exactament, una mica de tot. Sí, m'agrada dir que són cinc cançons, és un recull, mm-hmm. una mica com, com aquells contes de... Jo recordo quan era petit hi havia contes que eren recopilatoris i a dins hi havia petits contes dels germans Grimm, no? D'aquestes, que recollia diferents històries. Doncs aquest EP, per mi, recull cinc històries diferents, cinc petits universos que tenen a veure amb aquest amor, o potser no, diferents perspectives, des d'una vessant potser més ingènua, més adolescent, fins a una cosa més profunda, més real, més, més transparent, passant per també la quotidianitat i l'avorriment de potser d'una relació.
1: Totes aquestes històries d'amor que expliques en cada una d'aquestes cançons són històries viscudes per tu?
0: No,
1: espero que no.
0: De fet, jugo molt això també, a fer històries que una miqueta podrien ser pel·lícules, podrien ser seqüències d'una pel·lícula, d'una sèrie o d'una bona novel·la. Bona o dolenta, depèn de com ho valoris. Però és cert que hi ha una cançó que sí. La cançó amb la que tanco el disc, titulada Et canto, sí que és l'única de les cinc que veu 100% i directament de l'experiència personal. La resta són inspiracions amb històries meves, històries de gent que conec, o això, històries que venen del món del cinema, fins i tot. Però és cert que aquesta última cançó, que vaig decidir finalment posar-la a l'EP, és una cançó que va néixer sense intenció de ser publicada. Era una cançó secreta, era un regal que vaig fer, i de sobte la persona que la va rebre va dir: escolta, això m'ha emocionat, això potser li pot emocionar més gent. Per què es guarda aquí entre aquestes quatre parets de casa? I al final vaig decidir que sí, que tindria el valor de gravar-la...
1: Amb permís d'altra persona?
0: De fet, amb tota l'animació, és a dir, amb la voluntat de l'altra persona, sobretot, de dir: això ho hem de compartir amb el món, perquè hi ha més gent que potser es pot sentir identificat amb aquestes paraules, que és cert que surten molt, molt de dins i que de vegades em mostren d'una forma potser més vulnerable, que normalment no ho permeto tant.
1: Mm-hmm. Clar, les cançons d'amor tenen això, que tothom se les pot fer seves d'alguna manera, no?
0: Per mi era el més bonic. Quan algú de sota m'escriu per xarxes o després d'un concert amb ell, em diu: escolta, aquesta cançó la vaig posar quan amb la meva parella, tal... No? La gent que se les porta al seu terreny és una cosa que em fa feliç, i llavors les cançons deixen de ser meves per ser de qui les vulgui escoltar.
1: Hem obert amb Red Flags, una cançó que és molt Beatles, d'aquest punt així...
0: sí.
1: Sgt. Pepper's, gairebé.
0: Sí, sí.
1: De moment no sé si és la font d'inspiració aquesta.
0: Doncs una miqueta, sí, estic segur que sí. Hi ha gent que... Això de Beatles no m'havien dit, és veritat que no m'havien dit, i de sobte dic: uau, hi ha molta veritat en aquesta comparació. M'han dit també molt que hi ha coses que semblen tretes d'un musical, i és cert que jo escolto molt cançons de musical, m'agrada molt el teatre i veure teatre musical, i veu també molt d'aquí, una història dramatitzada a través de la cançó, no?, amb unes frases cantades d'una forma molt concreta i amb un final bastant apoteòsic, no?, amb orquestra, diguéssim, amb moltes veus, una mica anant cap als Miserables, pel tema de la bandera vermella, no? Mm-hmm. Si Red Flags són banderes vermelles, vaig dir: quin musical té banderes vermelles enormes? Els Miserables.
1: Els Miserables, exacte.
0: Sí.
1: I en l'amor, tu tens quines són les teves red flags en l'amor?
0: Doncs a la cançó em poso unes quantes, de fet, clar, les més generals, i parlant com de termes generals, diríem tot passa per la confiança, per la comunicació, per la responsabilitat afectiva, una sèrie de coses que per mi són no, un bàsic que no sortim d'aquí. És cert que la cançó, a l'hora de fer la llista de red flags, les poso una mica més concretes, i dic, doncs, coses com parlar malament amb la família o amb els pares, no? Algú que parla malament a la seva mare, jo, que això per mi és una red flag com una casa, perquè vol dir que potser en un futur parlar així amb la resta de gent que s'estima. O la típica persona que critica les esquenes dels amics, no? Grup d'amics, un se'n va a fer el cafè, surt d'allà, i llavors tots diuen a l'esquena. Coses d'aquestes, per mi, són ambidients. I la bandera grossa que agafo és el tema de la teràpia, no? Com de dir: escolteu, ens hem de cuidar. Si no estem bé, abans d'ofegar els altres, cuidem-nos primer nosaltres, treballem-nos, i llavors després ja t'embarques en una relació ben feta.
1: Els que coneixeu a Julen i l'heu seguit a través de les xarxes socials o bé a les seves participacions a televisió, haureu vist que és un músic absolutament versàtil, que no li fan por reptes i que es llença a la piscina a fer el que faci falta. I aquí també ho demostres, perquè passes de cançons com aquesta Red Flags que comentàvem, a Mario Kart, que és una cançó té aquest punt de boy band, no?
0: Totalment.
1: Dels
0: Backstreet Boys, NSYNC. Sí, sí.
1: Et sembla que l'escoltem?
0: Perfecte.
1: Vinga.
2: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart, quan no et lleves però l'alarma segueix sonant.

0: per jugar Mario Kart.
1: Mario Kart, una cançó que això, que s'inspira en els videojocs, però també que s'inspira en les boy bands dels 8, dels 2000, els NSYNC, Backstreet Boys, tota aquesta sèrie de músics. A tu et van marcar aquestes bandes?
2: Doncs he de dir que quan era més petit o més adolescent no escoltava aquesta música. Ha sigut més recentment, gairebé diria, que he recuperat aquest so, perquè de fet potser de petit ho considerava com una cosa més adulta, fins i tot, no?
1: Ah, sí?
2: com que no em sentia interpel·lat. Jo és que
1: de quin any ets tu? Perdona.
2: Jo del 92. I jo és que escoltava Disney tot el dia escoltava, sí, cançons de pel·lícules.
1: Va, tu tiraràs la Montana una mica, eh?
2: Sí, exacte. Aleshores, clar, és una música que he escoltat després, més de gran, gairebé de forma irònica, que també es posa molt, no? Mm-hmm. Surs a festa segons quin lloc i et posen Backstreet Boys de forma irònica, pràcticament, però et pares a escoltar i són uns hits que et causa terra.
1: I unes produccions brutals.
2: Exacte, i llavors és el que una mica vam voler recrear amb el productor musical també, amb l'Arnau Figueres, vam jugar, vam dir, va, quins sons ens remeten a Backstreet Boys, a Britney Spears, als NSYNC, quines reverberacions de la veu hi posen, quins teclats musicals, jugar una mica això per fer també aquesta paròdia. Ells feien grans himnes de l'amor i del desamor, doncs aquesta cançó que parla justament de les quotidianitats, d'allò que et posen neguitós de la parella, és com l'antiamor, no? L'antierotisme, parlar de que m'emprenya que no rentis els plats. Per tant, doncs anem a posar-li tota la carn musical d'aquella essència Backstreet Boys a una cançó que parla d'aquest amor o potser no.
1: Mm-hmm. Tu has demostrat a través dels teus vídeos que amb un esclop i una esparella pots fer una cançó. Però, en canvi, aquí has confiat a la producció de l'Arnau Figueres.
2: Sí, amb l'Arnau vam començar a treballar fa un temps i és una persona que conec des de fa molts anys, perquè havíem també tocat junts amb alguna producció i som companys d'estudi, però també som amics, i és un geni, l'Arnau. I una cosa que m'encanta fer amb ell és confiar en les seves propostes, perquè li agrada jugar, també, igual que a mi. L'únic que jo quan jugo musicalment i a produir, ho faig des de l'habitació per un vídeo a Instagram o a TikTok, i ell s'atreveix a fer-ho per gravar-ho i que quedi amb un disc, no? I aquí és on jo potser vaig allà amb una idea una mica més pop, més senzilleta, no? Una mica em fa més por arriscar, i ell, en aquest cas, per exemple, el Mario Kart em va dir no, tio, anem a mort amb la idea. Tu vols fer Backstreet Boys? Anem a fer Backstreet Boys, no? Uh-huh. I ja en aquest sentit juguem molt, sí.
1: Tot i que no entenc el vincle, perquè us veig de universos molt diferents, tu i l'Arnau. Com coincidiu?
2: Ostres, mira, vam coincidir d'una banda perquè ens coneixem per entorns musicals, d'amics, parelles o exparelles, fins i tot.
1: Ah, sí?
2: Però sí. Sí, és, clar, no entraré aquí
1: amb
2: paraules, però bueno, hi ha connexions aquí molt interessants. Però sí que, primera vegada a nivell musical, vam coincidir gravant un disc del grup vocal Increscendo, que jo vaig formar part d'aquest grup vocal, que vam participar a Lo Happy Day de TV3 fa més de 10 anys, vam guanyar el concurs, vam fer una gira, vam fer uns quants discos, i el tercer disc, que el vam voler gravar d'una forma molt més acústica, li vam demanar amb ell que vingués a fer la percussió del disc,
1: uh-huh.
2: que el vam gravar a l'Espai Ter, allà a Torroella de Montgrí. I allà vam coincidir per primera vegada en com a nivell musical. I després d'allò, doncs, hem anat coincidint amb la de Marisa Labert, també, en Joy Canto i
1: actuo
2: amb ella.
1: També, no?
2: Exacte, i l'Arnau ha produït algunes de les cançons, ha vingut a algun concert, com ens hem anat trobant i trobant. I quan vaig començar a produir aquestes cançons, aquests singles que s'han acabat recollint amb l'EP, tenia clar que volia participar amb ell. I ens vam entendre de seguida amb el primer que vam fer junts, que és el Gel, i vaig dir, és que jo vull seguir amb això, amb aquesta manera de produir, d'entendre la música. I a part, m'encanta anar al seu estudi perquè sento que estic anant a una masterclass constant. A mi m'agrada produir, jo.
1: Uh-huh.
2: Puc dir que sóc productor musical amb la boca petita, però quan vaig allà és que prenc apunts.
1: Directament. I suposo que també passa això, no? Quan trobes algú que t'hi entens,
2: sí.
1: Doncs, bueno, és una mica entres en la teva zona de confort i les coses flueixen molt millor.
2: Totalment,
1: no?
2: Totalment.
1: La gent encara t'ho recorda molt, lo de Happy Day, o què?
2: És curiós, hi ha cops que sí. Hi ha cops que hi ha gent que em coneix per xarxes, hi ha gent que em coneix per les cançons, però hi ha encara gent que em diu, ostres, et segueixo des de lo Happy Day. I penso, és que fa Déu, vam celebrar el desè aniversari ara fa un parell d'anys, per tant, farà 12 anys. I jo guardo un record increïble d'aquella etapa, però em sembla fort que hi ha gent que potser era petita veient la tele, no? Un nen o una nena petita, i de cop ara que són ja més grans, ara escolta les meves cançons amb una altra perspectiva.
1: Mm-hmm. Però vaja, després has fet moltes coses a la PM, per exemple, em sembla, no?
2: Sí, exacte, sí, a la PM he estat, sí, he anat fent allò on m'han cridat, on volen que faci cançons, jo les faig.
1: Tu vas allà, no hi tens cap problema, que s'ha de fer una cançó, jo te la faig.
2: A mi m'agrada, jo m'ho passo bé, per mi és un repte.
1: Escolta, el teu faceta d'influencer, perquè veig has estat finalista els premis Crit, els premis de 3D als anteriors. Estàs allà, una mica, en aquest elit dels creadors de contingut en català.
2: Ostres, M'agrada l'idea molt aquesta de creació de contingut, més que d'influenciador, tot i que, evidentment...
1: Creació de contingut, de fet, és la manera s'ha de dir, eh? No, sí. Jo dic malament.
2: No. També hi ha gent que prefereix l'etiqueta influencer a influenciador. En el meu cas, jo considero bastant que sóc creador de contingut, per dir-li d'alguna manera, perquè és això, el que porto és les meves idees creatives, musicals, d'humor, fins i tot, no? Teatralitzades a les xarxes. I és una cosa que a mi m'agrada molt, que tinc la sensació que connecto amb la gent que em segueix a través justament d'això, de les cançons i de la música. I és el que intento cada cop vincular-ho més. Quan vaig començar estava una mica més separat. Una banda hi havia els meus vídeos a les xarxes, el contingut pur i dur, i d'altra banda hi havia les cançons i els discos. I una cosa que he intentat fer darrerament, i aquest EP és una mica la traducció d'això, és que una cosa veu de l'altra. Del que la gent em diu a xarxes, del que les propostes musicals que em fan, els reptes que em fan, d'això també em faig cançons, de les cançons que després presento a un concert en directe, creo contingut d'alguna manera, per tant, tot queda una miqueta més acompassat.
1: Mm-hmm. Quin rèdit en treus de la teva activitat a les xarxes? T'hi guanyes la vida?
2: M'hi guanyo la vida no per el contingut com a tal, ni per la retribució de xarxes, que en el meu cas almenys és zero, sinó perquè...
1: Zero?
2: És zero, sí, de les xarxes. És a dir, puc cobrar diners si em paguen per fer una campanya publicitària d'una marca concreta. Sí, que n'he fet, exacte. Però llavors, com en aquest cas, és per un contingut que he fet per una marca. Però jo, pels meus vídeos, el meu contingut, això sí que és, diguéssim, amor a l'art, podríem dir-ho d'alguna manera, o un altaveu. És a dir, és un espai que després em pot portar a les feines que he pogut fer, com deies, de l'APM o d'altres programes de tele o ràdio, o als escenaris fins i tot. I és una cosa que justament ara és el que reivindico i el que vinculo. Que la gent que em coneix a xarxes vingui als concerts, perquè no trobarà només un concert de cançons que potser diuen, és que clar, no conec els teus temes, Júlia, perquè només conec els teus vídeos que m'agraden molt, tal. No, vine, perquè fem un espectacle.
1: I això passa? Això t'ajuda? La gent que et ve a veure als concerts és gent que t'ha conegut o que et coneix a través de la teva activitat a les xarxes i després té la iniciativa de anar a veure el Júlia en directe?
2: Doncs és una cosa que abans no passava tant, i és cert que qui venia era perquè realment coneixia les cançons i punt, però cada cop més trobo aquest perfil de persones que em coneix per el contingut que he creat i que potser coneixen una cançó o dues. I de fet ara fa pocs dies vam fer l'estrena del nou espectacle a Barcelona i hi ha gent que em deia, ostres, que xulo, perquè he vingut coneixent els teus vídeos i una cançó i he sortit del concert que ara vull sentir les teves cançons. Perquè coneixen una nova faceta. I és una cosa que venia molt de gust fer, portar a l'escenari no només les cançons, sinó el que la gent coneix de les xarxes. Mm-hmm. La meva persona, la meva versió, el màxim realista possible, però de l'habitació de casa cap a l'escenari.
1: Explica'ns una mica aquest espectacle que acabes d'estrenar.
2: Doncs és un espectacle que evidentment presenta aquest EP, es titula també Amor o potser no, i és un viatge musical a través de les cançons d'enamorament, de lligoteig, les cançons d'amor sincer, d'amor de dubte, de relació estancada, cançons de ruptura i cançons de recuperació. És una mica com una pel·lícula, també.
1: Una pel·lícula.
2: Sí, exacte.
1: De terror.
2: En alguns moments pot ser de terror, però sí que és cert que és molt divertit, ens ho passem molt bé. Vaig acompanyat de tres músics increïbles, de l'Abril Domènech al violí, la Clara Martínez a la percussió i l'Ignasi Cavaller al baix, al saxo, a la guitarra, al piano, una mica de tot. Ens anem tornant una mica a nivell d'instruments i és això, a més de presentar els meus temes, fem coses d'espectacle que, mira, sense fer spoilers, però des de pinzellada de Backstreet Boys amb el tema del Mario Kart a nivell sí. escènic i coreogràfic...
1: Una coreo allà, hi cau una coreo.
2: I ojo que muntem un programa de ràdio en directe.
1: Ah, sí, no fotis, sí, ja estem, aquí estem... amb l'entusiasme.
2: No, i ara, al revés, escolta, hauríem de fer col·laboracions i t'hi convido i fem... I una cosa molt especial que m'encanta, que per mi és el meu moment preferit del concert i que ho hem estrenat amb aquesta gira, és que faig una cançó en directe.
1: La creo
2: en directe, és a dir, com que tot va d'amor i de desamor, demano que algú del públic m'expliqui la seva història. Si ha vingut en parella, doncs la seva història de com es van conèixer, com... És igual. Jo prenc nota en directe i en aquell mateix moment em dedico amb el piano a dedicar-los una cançó d'amor. Allà.
1: Així, a la brava, eh?
2: A la brava. I surt com surt, clar.
1: Clar.
2: Però ens ho passem molt bé.
1: Clar, perquè quan veiem vídeos, pensem, bueno, aquí hi ha truco, aquest tio ha parat, ha fet no sé què, hi ha química de post, però no sé quantos.
2: Clar.
1: Però el teatre, tot
2: allà
1: això...
2: Allà me la jugo, allà em llenço a la piscina i m'ho passo pipa. Perquè el risc aquest, clar, quan prepares un espectacle, i al ser un espectacle hi ha un guió molt definit, no? Tot està molt mil·limetrat, com quan fas una obra de teatre, però aquest moment és d'impro absoluta. Llavors, des del que m'explica la persona del públic, fins al que pot passar després, jo començo començo a tocar, començo a improvisar les frases, intento rimar un nom, lo que sigui, s'afegeixen els músics que m'acompanyen també, acompanyar-me musicalment, perquè són uns cracs i ells ho saben fer, jo no sé si sabria, i d'allà surt un tema, de sobte. Llavors em plantejo, escolta, acabaré fent un àlbum amb les cançons dels concerts.
1: Tens més dates d'aquest espectacle o què?
2: Doncs justament ara a l'estiu el tret de sortida ha sigut això a Barcelona, hem fet també Cruïlles allà a l'Empordà.
1: Llavors acabem... recondit, clar.
2: Al festival... a Peu de Gavarres.
1: Val.
2: I a l'estiu farem un altre a Térmens, a Lleida, al festival Entre Rius. Però és cert que hem fet aquest tret de sortida, però la idea és fer concerts de gira a tardor, hivern i primavera, és a dir, 2026-2027, perquè és un espectacle pensat per xales i teatres, sobretot. Mm-hmm. El fem també en exteriors, però la idea és que sigui públic assegut. És una cosa de conèixer-nos, de fer caliu, de fer família. Per tant, volem que la gent se senti en un espai tranquil per estar doncs, una horeta i vint... gaudint de cançons i que ens coneguem. Igual que a les xarxes et sembla que coneixes la persona que veus el vídeo, jo vull que la gent surti al concert i que ens haguem conegut una mica.
1: Home, tal com l'expliques, veurem ganes de veure-la, la veritat.
2: Espero que vinguis.
1: És molt atractiu. clar, quin és el secret de triomfar a les xarxes, tu que ho has fet ja?
2: Mira, si el sabés te'l diria, però...
1: Jo crec que entre els secrets hi ha això, aquesta espontaneïtat, aquesta naturalitat que tu tens, jo crec que també això és important tenir-ho.
2: El que intento és que no perdre això, i és una cosa que sempre procuro mantenir sempre, i és per davant hi ha un tema de mostrar una part que sigui jo. No vull fer cap contingut de vídeo buscant que sigui viral i sentint que deixa de ser la meva essència. Per mi la clau és seguir sent jo els vídeos, diferents facetes meves, alguna més divulgativa, altra més creativa, altra més més humor, altra més transparència. I l'altre truc per mi, l'únic que tinc i el que segueixo fent cas és no deixar de treballar. O sigui, constantment picar pedra, formigueta, i fer molt contingut i intentar que els detalls estiguin molt cuidats.
1: Està bé. I el cervell no para mai, suposo, no?
2: Uf, això és un problema.
1: És un problema.
2: Sí,
1: no, perquè es deu estar tot el dia rumiant, a veure com... què els explico.
2: Sí, i sobretot també he de dir, val, tinc aquest temps de vida en general, doncs què deixo de fer? Perquè, clar. Has de triar, no? I idees n'hi ha moltes i fas una llista infinita i dius, és que vull fer això, i tornes a ser al cap d'un any i dius, ostres, de la llista que tenia de coses que volia fer, no les he pogut fer totes, però bueno.
1: A banda d'en Julen, hi ha un altre personatge televisiu que també té carisma i té aquesta capacitat empatitzar de seguida amb l'audiència, que és en Miqui Núñez. El Miqui Núñez comparteix una de les cançons d'aquest disc, d'aquest EP d'en Julen, i ara l'escoltarem. Es diu M'he enamorat. Això és una...

0: M'enamorat, el duet que Julen comparteix amb en Miqui Núñez. Això parteix d'un vídeo viral, em sembla.
1: Doncs sí, justament. El M'enamorat és una cançó que vaig escriure pel meu primer disc. És una cançó que em va sortir molt ràpida, molt directa. La tornada aquesta, no? M'enamorat de tu, t'ho puc dir de mis maneres. M'enamorat de tu, em sento un adolescent. Tenir això va sortir com gairebé d'estirada perquè va néixer com una autocrítica o per riure de mi mateix i del que la gent em diu que sempre sóc molt ensucrat, que sempre faig cançons molt... Bueno, tot això, el tema de l'amor i com deia, que he vist molt de Disney al llarg de la meva vida i Disney pot fer molt de mal de vegades. I va ser conèixer-nos amb el Miqui, dir, escolta, algun dia hem de fer alguna cosa, un vídeo, una cançó, fem un el que sigui. I escoltant les meves cançons, em va dir, tu, aquesta de M'enamorat és que com que ens identifica els dos, perquè amb ell també el titlla molt de ser molt romàntic, de ser molt enganxifós, de tenir aquesta cosa, que tenim sucre a les venes, no passa res. Sí, i vam dir, doncs saps què? Anem a fer el vídeo. El vídeo, que va ser un minut de cançó, un cover a casa, el vam gravar pim-pam, de cop va triomfar, es va omplir de comentaris de, si us plau, l'heu de gravar, això d'estar a Spotify, això de sonar a les ràdios. Vam dir, va, doncs algun dia ho farem. I ara, amb un EP que es titula Amor o potser no, li vaig dir, Miqui, és que és el moment, si no ho fem ara, no sé quan ho farem. I l'hem fet.
0: I l'heu fet, i aquí està. Escolta, Julen, com algú que d'origen basc, que ve aquí, s'integra, canta en català, aconsegueix fer-se un nom a les xarxes fent contingut en català, ara sembla un moment en què tot això dels continguts en català a les xarxes hi ha ganes de donar-hi suport a través de les institucions, a través de, jo què sé, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I no sé, algú com tu, que ha fet aquest esforç d'integrar-se en contingut en català, quan veu que van a buscar influencers o creadors de contingut que ho fan bàsicament en castellà, perquè ho facin en català, tu has pensat, pues, em podria avisar a mi, els cabrons?
1: Aviam, sempre... Això, però crec que en qualsevol ocasió sempre hi ha un punt de... Quan veus un projecte que t'hi veus, dius, ostres, com m'agradaria estar fent aquest projecte a mi... Sovint és enveja sana, realment, perquè al final...
0: No,
1: perquè sóc una persona que no sóc gaire de fer mala maró, no?, d'aquestes coses.
0: Però ha de fer ràbia.
1: Clar, quan hi ha aquest component del tema de, no, del castellà, del català, crec que és molt important que es posi el focus a la gent que fa una feina activa perquè el català segueixi estant present a tots els entorns possibles. Si fa uns quants anys hi havia poca creació en contingut en català i ara n'hi ha molta més, és gràcies a aquesta gent que ha picat pedra des del principi i que no s'ha rendit i que no ha pensat, ostres, el català és menys interessant o és menys guai per la gent jove.
0: Tu has fet aquestes apostes al principi.
1: Sí, he de dir que l'he fet no per un convenciment, no per un tema d'activisme, no per militar, sinó per un tema d'organicitat, perquè a mi em surt així, perquè és com sento, és com penso. Però també és cert que he rebut tants i tants comentaris de tanta gent que no conec a xarxes i gent que sí que conec personal de, ostres, és que arribaries tan lluny fent-ho en castellà, és clar. Que el que facis tan bo que ho hauria d'haver tanta gent, doncs...
0: Aquests dos dimoniets, no? Sí. L'Àngel a una banda i el dimoni a l'altra i van menjant l'orella.
1: Exacte, però en el moment en que et sents... Clar, el que deia abans, no? No vull deixar de ser jo en cap dels meus vídeos, doncs per ser jo ho he de fer en l'idioma que em surt, que és en català. I al principi va ser com una cosa purament orgànica. Ara sí que jo crec que, si ho segueixo fent en català, a part de perquè vull, ara sí que hi ha un punt d'abanderar una cosa, que és dir, és que ho hem de fer, és que ho hem de fer, si no volem que el català mori, doncs s'ha de fer totes bandes.
0: En tot cas, la teva aposta per la música i per formar part d'aquest ecosistema d'aquest panorama musical català, jo crec que t'està donant rèdit, t'està donant rendiment i ets algú que s'ha fet el seu lloc, diguéssim, no?
1: Això mai ho saps, realment. La sensació és que... És
0: no pots parar mai, tampoc, eh? Clar. Em serà alimentant, però...
1: Exacte. Hi ha moments que trobo a faltar tenir una feina estable i una nòmina final de mes, però és el que té, no? Quan vols dedicar esforç a una cosa que forma part del món artístic, no?, de la creativitat, bueno, és un pacte amb la inestabilitat, és així. I és qüestió de tenir convenciments, no?, de seguir treballant, de picar pedra. També de... Una cosa que m'ajuda és saber que en qualsevol moment podria canviar el rumb i deixar aquest ofici i fer una altra cosa i crec que no em passaria res i tiraria endavant. Però mentre pugui continuar fent cançons, que la gent les vulgui escoltar, mentre pugui fer concerts i la gent vulgui venir als concerts, Jo això ho firmaria eternament.
0: El millor del que fas és aquesta versatilitat, aquesta capacitat per d'això, per sense que tenir cap mena de prejudici, tirar-te a la piscina i fer coses d'estils molt diferents.
1: D'entrada és el que més em motiva. Per mi, cada repte musical, sigui a les xarxes, o sigui a l'escenari, o sigui un programa de tele o de ràdio, és el que em motiva, perquè cerca, si no, crec que m'avorriria. Si només fes cançons, no? Si només em dediqués a escriure cançons a un estudi i sortís d'allà, crec que m'avorriria.
0: Julen, acabem l'entrevista, agraïm-te molt la visita, i jo crec que hem d'acabar amb Et canto, que és aquesta cançó tan especial que hi has inclòs i que et defineix una mica la teva idea de l'amor, suposo, no?
1: Jo crec que recentment és la que em toca més a flor de pell, sí.
0: Doncs això, Julen, gràcies per venir i fins la pròxima.
1: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Catalunya Express.
1: Tan solo música en catalán.
0: Catalunya Express.
1: Only Catalan music.
0: Catalunya Express.
1: Seulement de la musique en catalan.
0: Catalunya Express.
1: Musique nur auf Katalanisch.
0: Catalunya Express.
1: Solo la música en catalán.
2: Dissabtes i diumenges a Ràdio 4. Catalunya Express Magazine, amb Joan Arenas.

0: Sí, està guapo.
1: Aquest és el podi de la nostra llista d'èxits. En el 3 hi ha Saxeni i Svetlana amb Josep Maria. El 2 és per Marcos i Fastuc. I el número 1 és per Siderlani Tutu Turu. Amb ells marxem. Fins la pròxima setmana. Adéu.

0: Radio 4. Plurals i singulars, amb Quim Esteban.
1: Molt bona nit, a punt estem de deixar aquest 28 de juny del 2026. Avui hem celebrat el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, una jornada que reivindica la llibertat, la igualtat i el respecte a la diversitat. Aquesta data recorda els aldarulls de Stonewall a Nova York l'any 1969, quan membres del col·lectiu LGTBI van plantar cara a la discriminació i la persecució. Des d'aleshores, el 28 de juny s'ha convertit en tot un símbol de lluita pels drets humans, però també de celebració de la diversitat i de la convivència en una societat més justa i inclusiva. Avui, en el Plurals i Singulars, i parlant d'aquesta data, entrevistem el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau. Avui és el dia LGTBI, el dia d'orgull LGTBI, i tenim amb nosaltres l'Albert Dalmau, ell és el conseller de la Presidència. Conseller, molt bona nit, benvingut al programa.
2: Molt bona nit, com estem?
1: Com ha viscut aquest dia, el dia de l'orgull?
2: Doncs un dia justament amb això, per viure-ho amb orgull, amb amor, amb diversitat, per recordar qui som, per recordar una lluita que ve de fa molts anys, però que, com veiem en els temps actuals, queda tanta i tanta feina per fer per nosaltres i per tanta altra gent al món.
1: Hi ha moltes persones que diuen que els drets ja s'han adquirit tots, que les persones LGTBI tenen una vida plena, que es poden casar, que poden adoptar. Encara hi ha feina a fer?
2: Bueno, és que normalment els que diuen això són els que volen que tornem enrere. I els que hi ha tanta gent que li ha molestat que hi arribem fins aquí, que són els mateixos que els hi ha molestat que les dones arribin a llocs de responsabilitat, i per tant aquesta és una cantarella que és falsa, perquè és cert que s'ha avançat molt i hem d'estar orgullosos i ho hem de dir en positiu, ho hem de reafirmar en positiu, perquè a mi no m'agrada només, no?, parlar en negatiu de les coses, però queda molta feina per fer. Queda molta feina a fer, ho he dit abans, per nosaltres, perquè vivim en un context en el que hi ha molta gent que ens voldria una altra vegada, no?, tancats a l'armari, ens voldria tirats enrere, que els hi molesta la diversitat, que se senten amenaçats per totes aquestes conquestes, que no són més que les conquestes de gent que sent i estima com qualsevol altra i que volem viure la nostra vida amb normalitat, però també queda molta feina per fer per tanta altra gent que forma part del col·lectiu i de la comunitat, que viuen en llocs on això que nosaltres vivim no està fet, no? I per tant, la lluita LGTBI també és una lluita internacionalista, perquè pensa en tantes altres persones que viuen amb discriminació, amb por. També és una lluita per visibilitzar-nos, per visibilitzar les persones que moltes vegades queden més tapades, col·lectiu trans. Crec que aquest és una reivindicació que dies com avui ens recorden qui som, d'on venim i sobretot on volem anar.
1: Parlava ara de la situació internacional, però no, a vegades pensem en situacions internacionals que poden ser negatives cap a la població LGTBI i ens venen al cap països molt llunyans, però és que dins d'Europa també està passant.
2: Bueno, mai ens hauríem imaginat, no?, que a Europa s'haguessin prohibit celebracions del Dia de l'Orgull. Tants anys lluitant com hem lluitat per estimar amb llibertat, per viure amb llibertat, que al final és una condició necessària per viure amb igualtat, no?, de drets, per demanar una societat que estimi com vulgui, i malgrat tot, doncs, hi ha un moviment al món, que és l'extrema dreta, parlem-ho, no?, i s'ha de dir, jo estic una mica cansat de no dir les coses pel seu nom, vull dir que és l'extrema dreta, que li ha molestat i que ha lluitat contra això, no?, ho hem

0: respectuosa amb els nostres valors, amb la nostra identitat, però que forma part de la nostra identitat aquesta diversitat, doncs per això ens hem de mantenir ferms, no? No només passa a racons del món des de la perspectiva europea, sinó a les portes d'Europa, doncs veiem moviments ultras d'extrema dreta, com hem vist, no? L'augment de les agressions en matèria de LGTBI. Per què hi ha gent que abans això li feia vergonya, no? O que no s'hauria atrevit a fer això, i ara se senten amb capacitat o empoderats per poder-se'n riure, fer bullying a través de les xarxes o agredir a una persona, no? per com estima. Bueno, doncs tot això, la gent se sent així empoderada a fer això perquè hi ha uns discursos que ho emparen, no? I que ho normalitzen, i fa un temps tot això ho havíem guanyat i ara, bueno, ens recorda, al final també és un motiu per recordar-nos que és un dia de celebració, però és un dia de lluita.
1: Parlem de fora d'Espanya, però també a Espanya també hi ha partits amb discursos, podem dir, molt crítics amb la comunitat LGTBI, extrema dreta.
0: Sí, això ho he dit, el moviment ultra també hi és a casa nostra, també hi és en el cas, no, de formacions d'extrema dreta, siguin Vox, és igual, o sigui Aliança, vull dir que cadascú el discurs d'odi que apunta a diferents col·lectius és un discurs que va en contra dels valors de la nostra societat. La nostra societat és una societat tolerant, diversa, que aprecia i estima totes les formes de ser, d'estimar, de viure, que ho tracta amb normalitat. Això ha sigut una conquesta durant molt de temps. Hem avançat en drets legals, però s'ha de seguir avançant en drets reals, i ja ho hem dit, doncs sí, hi ha persones a casa nostra que van contra aquests valors que tenen a veure amb la dignitat humana i que tenen a veure amb els drets humans, no? I això, doncs, bueno, malauradament, ho he dit, Europa, el món s'han activat, i també a Espanya i a Catalunya passen quan hi ha agressions, no? I es mira cap a un altre cantó, com si això no hagués passat. Passa contra els drets de les dones, bueno, tota la gent, no, que se'n riuen, no, el rotllo aquest de, no, de com si fos la cosa woke, no? Bueno, no, és que és una cosa real, que és la que, diguem-ne, ja, que per ser dona, doncs, es viu amb discriminació perquè no es guanya el mateix per la mateixa feina, que no es dedica a, no, que s'ha dedicat el temps diferent que els homes en relació als espais de criança o als espais de cura, doncs el mateix amb les persones LGTBI.
1: Què està passant amb aquesta paraula woke? Una paraula que jo fa anys no havia escoltat mai, i últimament...
0: Sí, bueno, abans per mi woke era una cuina.
1: Però ara contínuament està molt present en xarxes, bueno, això és woke, i sembla com si fos negatiu.
0: Bueno, perquè s'ha buscat la forma de ridicularitzar-ho. Quan no es pot ridicularitzar o no, es pot atacar les coses des de l'odi, o es pot intentar atacar les coses des d'intentar-ho ridiculitzar, banalitzar, i es forma part de la mateixa tàctica, no? Que és com es deslegitima un moviment. Jo crec que nosaltres també hem de fer una reflexió com a col·lectiu, que és que la nostra lluita ha de ser una lluita en positiu, inclusiva, d'incloure més espais de la societat, entendre que nosaltres, no, vivim la nostra lluita, i és normal que hi hagi gent que, pues, visqui la seva realitat d'una forma diferent, i tampoc, no, vull dir, no, però és veritat que hi ha un intent de desprestigiar i deslegitimar, no, les lluites de determinats col·lectius, com el moviment feminista, doncs atribuint-ho a, no, és una cosa com antipàtica, no? Ara intenten fer, bueno, i a vegades es fa des de l'odi, o a vegades es fa des d'una certa crítica de l'humor, que en el fons emmascara la mateixa cosa.
1: És una ridiculització, no? Amb unicornis, aquestes coses.
0: Sí, bueno, clar, com, pues, portant-ho com una cosa extrema que espanti al centre de la societat, no? El que es podria dir al centre de la societat, no? I, escolti, ara vindran aquests d'aquí, no? I tal. Bueno, però primer, tot, i què passa? Què passa si algú... Pues benvinguts als unicornis, aquí. Mm-hmm. aquí
1: és que
0: aquí
1: potser l'estratègia hauria de ser, si soc woke, i què passa?
0: Sí, per això ho dic, no? I que, pues, benvinguts als unicornis. Bueno, és com la cosa aquesta que es va muntar, no? No sé si recordes la cosa aquesta amb els Terians. De cop i volta estan parlant tots dels Terians, com no sé,
1: i han desaparegut,
0: i també. I han desaparegut. Bueno, pues forma part d'un moviment per ridiculitzar aquestes coses, no? Ja, escolti, vostè deu formar part d'aquella cosa, d'aquells que volen que els tractin com a gossets, patos o cavalls, no? Bueno, no sé.
1: És, si algú se sent ànec, doncs l'hem de respectar, no? És la seva teoria.
0: Bueno, aquesta és la cosa, que intenten ridiculitzar el moviment, portant-lo a l'extrem, banalitzant-lo, fent-ho caure com una cosa ridícula, forma part del mateix discurs d'odi, és així. Vull dir, a les persones te les desprestigia de moltes maneres, no? I a vegades, doncs, o als col·lectius, i a vegades es fa de forma directa, amb violència, com ho hem vist, hi ha a Catalunya més de 300 agressions, no 300 denúncies en l'àmbit dels delictes LGTBI-fòbics, a vegades és un insult, a vegades és una mirada, a vegades és, bueno, fins a la mort, com hem vist, no? En el

0: cas de a Espanya, no? O amb les persones trans que pateixen violència, i a vegades pot formar part de dir, bueno, anem a fer-ho com una cosa com que sigui ridícula, no? Hem de pensar quin impacte té això en molta gent, en una criatura, en un infant, en un jove, en un adolescent que creix en un món que està descobrint, que se sent moltes vegades fora de la norma. Quin impacte té, doncs, que la forma amb la que ell sent, amb la que ell estima, amb la que ell es veu, sigui ridiculitzada, no? Jo crec que té a vegades el mateix impacte, és una reflexió que com a societat s'ha de fer.
1: El conseller Dalmau és jove, va néixer l'any 90. Té 35 anys, aquest any complia 36.
0: Britney Spears i Spice Girls i Backstreet Boys.
1: Crec que cap al setembre era quan es tenia el seu esplendor, no? Abans dels Jocs Olímpics, dos anys abans. Però te'n recordes poc, dels Jocs Olímpics, coses no, que has vist no, després.
0: Però, bueno, tinc com, no sé, la cosa que està barcelonina, que és com si l'haguéssim viscut tots. Jo tenia dos anyets, però no sé.
1: Kobe saps qui és, no, Kobe?
0: Home, sí, Kobe, sí, m'encanta el Kobe.
1: Perdona, hi ha gent que jo li pregunto qui és Kobe, hi ha gent que no, gent jove que no sap qui és.
0: Bueno,
1: eh?
0: També hi ha gent que l'altre dia sortia en un programa de ràdio, que hi ha gent que tampoc sap que la serralada que separa, no sé, Catalunya de França són els Pirineus, però Kobe és molt important. Jo, a la meva vida, jo tinc un Kobe molt maco a casa. Uh-huh. Aquest any, per Nadal, els hi vaig demanar als Reis que em portessin un Kobe.
1: És jove, però el CEO actualment diu que els joves cada cop són més de dretes. Què està passant?
0: A veure, jo no crec que els joves en general siguin més de dretes. Ara hi ha un moviment al món, ultra, que es promou a través de les xarxes socials, els propietaris dels quals són d'extrema dreta, això és així, s'ha explicat, molts d'aquests mega magnats de la tecnologia, començant per Elon Musk, no? Doncs són persones que són d'extrema dreta, controlen les xarxes socials, que avui, doncs, ens agradi o no, és el principal mitjà d'informació per molta gent jove, i el principal mitjà d'informació per molta gent jove, que són les xarxes socials, estan controlats per persones d'extrema dreta que fomenten un algoritme, una forma d'atenció que promou els valors de l'extrema dreta. Això és així, i això és un problema per la nostra societat, perquè tenim tota una generació que creix, no? Doncs els meus avis es van créixer, doncs, no sé, doncs, llegint els diaris, o la ràdio, o la tele, no? Doncs ara hi ha tota una generació que s'informa del món a través de les xarxes socials, i són les xarxes socials amb un algoritme que promou els valors de l'extrema dreta, no? Jo, que me les he tretes del meu telèfon mòbil perquè em distreuen i només veig que violència o coses que em produeixen ansietat, no? Doncs, bueno, doncs hi ha molta gent que s'informa a través d'aquest canal, i això ha generat una cultura sobre aquest tema. Nosaltres tenim la responsabilitat de pensar que jo crec que la gent jove és gent compromesa, gent amb valors, tenim un repte d'una educació amb valors en el nostre país, però jo crec que hi ha camí per l'esperança. També és veritat que vivim en un context molt complex i on, doncs, la desafecció amb la política o amb els governs o amb la democràcia comença quan no te sents atès, no? Quan no et pots pagar un habitatge, quan notes que tindràs una feina que es veu amenaçada o que viuràs pitjor que el que vivien els teus pares. A vegades, doncs, els moviments d'extrema dreta aprofiten aquest caldo de cultiu per escampar-se. Jo crec que aquí tenim una responsabilitat sobre la primera, com es regula i com es legisla a nivell europeu sobre les xarxes socials, que jo crec que aquesta és una reflexió que s'ha de fer. Hi ha hagut països que han restringit, no?, l'ús de xarxes socials en els menors de 16 anys. Espanya està impulsant alguna qüestió com aquesta.
1: Tu creus que s'hauria de... Sí, de regular d'alguna manera?
0: A veure, de la mateixa manera que no es pot fumar, no? Els menors d'edat, i de la mateixa manera que tenim normes que ho facin. Jo crec que aquest és un debat que s'ha obrir. La tecnologia ens ha ajudat en moltíssimes coses, ens ha connectat. Jo crec que jo era un fan en el seu moment. Pensa que jo vaig néixer, era l'època del Fotolog.
1: En tenia Fotolog.
0: Tu tenies Fotolog?
1: I es va quedar allà obert.
0: Ah, doncs jo no en tenia, però mirava molt Fotolog. I després va venir Twitter, quan Twitter era l'ocellet blau i tal, i després Instagram, i jo, vamos, les disfrutava molt. Les xarxes que jo veig ara són molt diferents de les que jo tenia en aquell moment, no?
1: Pues... Però prohibir la xarxa social no pot generar després que el jove es rebel·li encara més perquè no pot accedir a allò que vol?
0: Bueno, ja sí, però no sé, també es pot revelar per voler fumar i no es pot, vull dir que la vida és dura. Crec que és una reflexió que hem de fer com a societat, és un debat que hem de tenir, què ens aporta de bo i què ens aporta de dolent. Dic, avui les xarxes socials estan en mans de persones que fomenten l'extrema dreta, i veiem un comportament cada vegada més gran d'un ús de l'extrema dreta. No, és que la saben fer funcionar, no, és que ens expressem com... Escolta, jo em fio més del criteri editorial que hi ha darrere una ràdio, no? Estàs tu, que ets un periodista, en un altre lloc hi ha una o una altra, que cadascú escolli la ràdio que li agradi més, el diari que li agradi més, però tu saps que hi ha una persona que verifica la informació, que és real, etc. Jo entro ara a Twitter o a Instagram i no sé què és veritat i què és mentida, perquè no sé quins vídeos són reals o quins vídeos són fets amb intel·ligència artificial. Les hores i hores que hi ha gent que es passa davant d'una pantalla, no?, només fent scroll amunt i avall, i l'ansietat que li genera moltíssima gent, la sensació de depressió, la gent, no?, que se sent buida... Bueno, això té a veure... Els valors és l'element més fonamental d'una societat, i crec que com a societat, quan dic que hem de fer una reflexió, té a veure quins són els nostres valors, no? Que com volem créixer, com volem viure en comunitat, per què cada vegada estem més polaritzats, per què la política cada vegada està més polaritzada. També està més polaritzada la política cada vegada perquè els ciutadans i ciutadanes cada vegada estem més polaritzats, no? La gent s'insulta pel carrer, es diu unes coses que dius, bueno, per favor, què ens està passant, no? Podem tractar-nos com a gent normal, vull dir, vostè sigui d'una cosa, jo sóc de l'altra, però ens podem dir bon dia, bona tarda i bona nit, jo no vull empantar una persona pel carrer, no? I cada vegada veus això bueno, que és un discurs més imparant, ja està.
1: Parlant del CEO, Vox i Aliança Catalana, els partits són més gent jove els pot votar, segons les previsions del CEO. Aliança Catalana, de fet, té un paper una mica contradictori també amb la població LGTBI. Sí. Ells diuen que són obertament pro-LGTBI, després voten en contra, per exemple, de la llei LGTBI que fa recentment va aprovar al Parlament, però és que Aliança Catalana també, segons el CEO, gairebé, i moltes enquestes, ja els donen com a segona opció, segon partit, en intenció de vot. Primer PSC, sí, i segon... Aliança Catalana, si es compleixen aquests pronòstics, Sílvia Oriol podria ser la cap de l'oposició d'aquí uns anys.
0: Bueno, jo crec que, a veure, Sílvia Oriol crec que li augura un futur durant molt de temps a l'oposició, perquè crec que els seus valors són contraris als de la societat catalana. Crec que són contraris als de la societat catalana, en tots els nostres matisos, en totes les nostres diferències que tenim, però jo la majoria de gent que conec la societat catalana és gent que vol viure en pau, en convivència, en positiu, que volem preservar la nostra llengua, la nostra identitat, però que no vols, no? No li vols un mal, no li vols un mal en el teu veí, i formen part, ho he dit, doncs són no, la sucursal catalana d'un moviment internacional que està a tot arreu, que és el responsable d'aquest gran desordre que ara mateix hi ha al món, de la guerra que hi ha hagut a Gaza, a l'Orient Mitjà, del conflicte que hi ha a l'Iran. Són els responsables de que la benzina cada vegada sigui més cara, que un pagès li costi més, no, omplir el dipòsit, que el menjar sigui més car, el del problema de la inflació. Hi ha una internacional, diguem-ne, ultra a tot el món, que té franquícies a tot arreu, no? Pues com qui va a comprar un súper diferent, però tots formen part de la mateixa cadena, no? I en aquest cas, doncs, Aliança Catalana no deixa de ser l'exponent en marca catalana d'aquest moviment ultra, que ha sigut Orbán a Hongria, que ha sigut Trump als Estats Units, que és Vox a Espanya, perquè al final Aliança Catalana i Vox doncs són el mateix, però amb versions diferents, que és un moviment que, dic, crec que és contrari als valors de la nostra societat, no? El nostre país té reptes, cert, com qualsevol, però també al nostre país li passen moltes coses bones. El nostre país, doncs, crea ocupació, no? Aquests hem marcat, estem en les xifres mínimes d'atur, tenim una molt bona sanitat pública, les universitats catalanes formen cada any milers i milers d'estudiants, o la formació professional de gent que surt ben preparada troba feina, tenim un bon sistema, no?, de l'estat del benestar, que té problemes, com tots, com moltes coses, i els governs estem aquí per resoldre'ls i per fer que el país funcioni. I hi ha gent que ha vingut a rebentar el sistema, no? I això, pues, potser algú li fa molta gràcia avui, però que se n'en recordi d'ells quan se'n va a fer la compra i diu, per què això és més car? Bueno, pues perquè tota aquesta internacional ultra que governa el món està provocant un gran caos que està generant inflació, problemes, bueno, que està impedint les cadenes de subministrament, els fletes, no, dels portes dels contenidors de vaixell, i tot això pues, implica i impacta en el nostre dia a dia. Nosaltres això ho hem de combatre, i ho hem de combatre doncs, amb un discurs en positiu. Crec que és una tasca no només del govern o del PSC, que en aquest cas és qui lidera les enquestes, no?, sinó de totes les formacions polítiques catalanes que hem de ser capaces d'explicar quin és el nostre discurs, que hem de fer que el país funcioni. Jo ho dic sempre, cal fer que el país funcioni, cal tenir un discurs de tolerància, cal tenir el nostre, no, el nostre discurs en matèria de seguretat, en matèria de transformació dels barris del país, bueno, Això és el que no donarà espai a que les formacions ultras guanyen.
1: Què li diria a un gay o una persona lesbiana, una dona lesbiana, una persona bisexual, i que vol votar Aliança Catalana? Que veu a Sílvia Orriols, connecta amb ella, per exemple, a Twitter, li agrada aquest discurs més dur en contra de la immigració, però que després doncs, és membre del col·lectiu.
0: Doncs que el nostre col·lectiu va néixer després de molts anys d'opressió lluitant contra gent com aquesta, no? que semblava un discurs d'odi, i que quan l'odi enfoca el teu veí, després doncs, tens bastants números que t'acabi afectant a tu. L'odi no forma part, no? Odiar, buscar culpables, no forma part de la resposta que ha de fer una societat madura. El que ha de fer una societat madura és donar solucions als problemes que hi ha. Hi ha reptes amb la immigració a casa nostra? Clar que hi ha reptes. I jo defenso els valors europeus, occidentals, crec que hi ha pràctiques que no són compatibles amb la nostra manera d'entendre la vida, però jo no faré un discurs en contra de les persones migrades, que majoritàriament estan al nostre país integrades, treballen, paguen les pensions, paguen els seus impostos, són la persona, no només, no? El que diuen, no, el que recull fruita, o el metge que t'atén en un hospital, o la metgessa que t'atén, o la infermera que t'atén, no? I aquest discurs ultra d'odi cap a determinats col·lectius, avui li toquen un col·lectiu i demà li tocaran un altre, no? I nosaltres, doncs, vàrem venir aquí justament a lluitar pels nostres drets, les nostres llibertats, després de molt de temps en els que hi havia gent doncs, que ens volia tancats i anar a l'armari, no? I bueno, ja, aquesta és una reflexió que les formacions polítiques del país hem de fer. Si a vegades dediquéssim a Catalunya tots els esforços que dediquem a buscar la diferència entre tots nosaltres, els dediquéssim a construir el país en positiu, el país seria imparable. I això, moltes vegades cadascú buscant el seu punt i coma, que és el que em diferencia l'altre, i al final doncs, només creixen els ultres, no? Nosaltres hem de dedicar temps i energies a construir el país en positiu.
1: Al principi de l'entrevista m'ha dit la importància que té la visibilització de les persones LGTBI. Vostè és membre del col·lectiu, sí. LGTBI, està casat amb un home.
0: Sí.
1: Quina importància té que un conseller de presidència surti per la ràdio, surti per la tele i digui, per exemple, el dia d'avui, el dia d'orgull LGTBI, que és part del col·lectiu?
0: Bueno, jo crec que forma part de visibilitzar que tothom estima com vulgui, que cadascú viu com vulgui, no? I en el meu cas, doncs, pues com algú que està casat amb un home, no? amb el meu marit, doncs es pot dedicar a la política, al servei públic, del país, de la mateixa manera que hi ha molta gent del col·lectiu que es dedica doncs, a la televisió, a la ràdio, a la literatura, a la ciència, a la medicina, etc, etc. Serveix de què? Pues serveix primer en lloc per visibilitzar, ho he dit, per molta gent que no està, no, en la situació en la que estem nosaltres, tots els que hem passat per aquest procés sabem que com és de dur quan ets més petit, no? I què significa, doncs, per una persona més jove, més joveneta, que està en un moment de dubte, que no sap si el que li passa és normal, si no sap quin futur tindrà, a vegades hi ha gent que té por, no? De dir, bueno, i si tal, quin futur m'espera? Bueno, pots veure que t'espera una vida meravellosa per davant, que podràs treballar del que vulguis, com vulguis, que vivim en un país normal, que t'estimis com vulguis. I dos, serveix també doncs, perquè des de diferents àmbits, doncs, com qui està en l'àmbit de la literatura, en l'àmbit de la ciència, doncs, en el meu cas del servei públic del país, també fer una defensa dels drets del col·lectiu, no? des de les institucions, que al final les institucions estem per això, per legislar pel bé comú i, per tant, defensar els drets i les llibertats.
1: És important tenir referents. Jo, quan era petit, no coneixia cap polític que obertament digués doncs, que era gay, per exemple. Em vaig haver d'esperar a Miquel Iceta, i era més gran, però tenia por, per exemple, jo que sé, si jo dic que sóc el que sóc, potser em tanco portes, no?
0: Bueno, jo també ho pensava de petit.
1: Tu pensaves això?
0: Sí, i tant. Bueno, i hi ha gent que... I això a vegades també passa a la pròpia família, no? Que, bueno, a veure si... Ui, a veure si aquest d'aquí, que té... Si tindrà molta pluma, si iràs no sé què, si amb això no tindràs... Saps? La gent et mirarà diferent. I al final dic, mira, viu com vulguis, tingues la pluma que vulguis, entens o no la tens, viu, estima qui vulguis, fes el que vulguis... Pues com sempre, no? Pues, fes el teu camí amb esforç, amb treball, amb dedicació, que això és el que importa a la vida. El que et determinarà la feina que facis, el futur que facis, té a veure amb el teu esforç, amb el teu, no? Amb l'estudi que faràs, amb els teus valors, amb la teva forma de fer, no amb qui estimes. Qui estimes forma part de la teva vida privada i la teva vida pública, no? Perquè vivim en una societat que això ho ha de viure amb normalitat. I, bueno, i si serveix, doncs content estic, no? De que pugui servir, pues, a tant tanta altra gent que vegi pues, que en el país pues, també hi ha persones amb responsabilitat pública pues, que estimen com ells.
1: En algun moment, ser membre del col·lectiu t'ha tancat alguna porta a nivell polític?
0: No, a nivell polític no, no sé, vinc en un partit en què hi ha molts gais i moltes lesbianes.
1: Però a tots els partits, no?
0: Pues, sí, no sé, bueno, saps per què? Jo crec que té a veure amb que amb les persones que formem part del col·lectiu i, per tant, doncs, que tens una implicació de consciència social, també t'impliques amb la teva societat. I per això també hi ha tanta... Jo crec que també hi ha més gent implicada també en món de la política perquè forma part d'implicar-te en la societat, no? No m'ha tancat portes, a l'inrevés, ho he viscut sempre en plena normalitat. Sí que, pues això, pues de petita aquesta por la tenia, no? I a vegades pues, ve accentuat per comentaris de persones alienes, a vegades de persones més properes, pues que alguns em malavava i d'altres que simplement eren la mateixa por que tens tu, no? A vegades parlem poc de les nostres famílies, no? Pues les, uh-huh. les nostres famílies pues, també a vegades també han patit, també tenen les mateixes pors que tenim nosaltres, també les tenen ells, no? I també pues, amb això, amb el temps, pues, aprens a entendre-ho, a respectar-ho, a estar en pausa amb això i entendre pues, que darrere pues, també és un missatge de amor, no?
1: Perquè a vegades les famílies tenen por de que el seu fill pugui patir, no? Sí, no coneixen la realitat i dius, ostres, el meu fill doncs és gay o fins i tot pot ser trans i llavors, ostres, com s'ha rebut, com patirà, no? Què li diran?
0: Bueno, per això els discursos aquests de la banalització i el hi-hi-ha-ha que hi ha de ridiculitzar determinades accions del col·lectiu porten a generar a vegades una imatge frívola. Jo dic benvingut a la frivolitat en determinats espais, no? però generen una imatge com a buscar una imatge frívola i això porta a que hi hagi gent que pateixi, no? I diu, hòstia, això que parlàvem abans, bueno, el que acabo de dir no es pot parlar a la ràdio, tacos no es poden dir, però
1: no passa res.
0: Però sí, no? La cosa aquesta d'assimilar-ho tot, aquesta cosa com wokista, no? De mm-hmm. unicornios i cosa, no? Pues, i això... intenta generar un imaginari que digui, ah, bueno, això és frívol, o amb això et tancaràs portes o tal. Escolta, ningú es tanca cap mena de porta. A l'inrevés, bueno, hi ha llocs on sí, perquè hi ha espais de discriminació i per això legislem i per això està la defensa dels drets. Eh? Tampoc vull fer com si no passés, no? Jo el que vull dir és que tothom estimi com vulgui, en contra dels qui o fan discursos d'odi o violents o dels que ho ridiculitzen o ho banalitzen, que van en el mateix sentit i, evidentment, doncs, assenyalant que és veritat que hi ha espais on, pues, bueno, ja ho sabem, on ser dona és una discriminació, on ser una persona trans és una discriminació. O sigui, no vull confondre el meu discurs de reivindicació, no?, de viure-ho amb normalitat, amb com si no existissin discriminacions. Discriminacions existeixen. I avui ho sabem, perquè les dades d'inserció laboral de les persones trans són més dures, no? O a vegades hi ha molta visibilitat del món gay i menys del món de les lesbianes o del món dels bisexuals. Bueno, pues això és algú que, en fi, implica encara que hi ha molta lluita per fer.
1: Algun cop ha patit LGTB-fòbia?
0: A veure, com a...
1: O fins i tot una mica de bullying a l'escola o alguna cosa per ser membre del col·lectiu o per algun comportament, algun gust en concret?
0: A veure, jo crec que tots, com a tal, no diria, hòstia, mira, m'ha tingut una agressió o tant d'això, són coses, paraules majors i hi ha gent que sí que les pateix i, per tant, cal tractar-ho amb molta seriositat, però jo crec que com totes les persones del col·lectiu, doncs, en alguns moments, no? Doncs, jo recordo més de jovenet, doncs, amb un noviet que tenia en aquella època, és anar de la mà i que algú fes un comentari. Bueno... sí, això ho he viscut, que algú faci un comentari despectiu o bueno, sí, o les pròpies pors que hem patit, però bueno, una cosa és això i l'altra cosa té a veure amb les agressions i els delictes LGTB-fòbics que tenen a veure amb un altre tipus de transcendència, no?
1: I aquests comentaris t'han pogut dir, ostres, m'amago per por a tornar a rebre un comentari?
0: Ah, no, jo he sigut molt bravucón i sempre ho he contestat tot. Per això cadascú que faci com vulgui. Però no. Gens.
1: Però hi haurà gent que potser això sí que li provoca, no?
0: Sí,
1: vergonya, no. O diu, ara...
0: Bueno, per dir, és diferent l'experiència, no? De l'experiència que tens d'infant, que la que tens d'adolescent, que la que tens d'adult. I jo, si és veritat, doncs, l'experiència d'infant i d'adolescent doncs, la passes amb por, i és una por molt més interior que passes per moments de molta soledat, no? I això doncs requereix molt molt de treball, fins que vas... Doncs, la... Per què parlem de col·lectiu? Perquè molts de nosaltres, al final, dius, bueno, col·lectiu, perquè formem part d'un grup de gent, i perquè moltes vegades, diguem-ne, hem pogut sortir de l'armari o hem pogut, no?, veure la llum gràcies a estar en contacte amb altres persones que eren com nosaltres, no? I, per tant, doncs, jo ho recordo així, doncs, la meva perspectiva va canviar doncs, quan vaig conèixer els meus primers amics del col·lectiu. Aleshores,
1: amb els com els vas conèixer?
0: Doncs els vaig conèixer en l'àmbit de la implicació amb la política, la veritat. Perquè quan, no, n'havia conegut, però molt menys, els vaig conèixer. Però els vaig conèixer en l'àmbit de la implicació amb la política. Amb, pues, l'amic Miquel, Enric, pues, tota la gent amb que vaig conèixer en aquell moment, que deia, ai, mira, pues, són com jo, parlen com jo, volen, no?, i tens un moment de sociabilitzar i tens un moment que també és molt bonic de descobriment, i ho vaig passar molt bé.
1: Perquè de la infància, la família, no hi havia cap referent.
0: No. Ni un, i amb els meus pares també va ser complicat, me'ls estimo moltíssim, però també va ser... També
1: va ser una sortida d'armari complicada amb la família?
0: Bueno, també complicada i dura, normal, en aquell moment, bueno, normal no, perquè no hauria de ser-ho, però també, doncs, en aquell moment, doncs, també ho va ser. Suposo que la mateixa por que jo tenia, ells també la tenien, i això, doncs, bueno, també implica un diàleg amb tu mateix al llarg del temps per entendre i contextualitzar què els hi passava. Per sort tinc uns pares magnífics que estimen el meu marit i estan encantats, no? Però en aquell moment va ser dur per mi i dur per ells, segurament.
1: Segurament més un oient d'aquest programa no s'atrevirà a sortir de l'armari en el 2026 amb la seva família.
0: Pues que ho faci, com vulgui, com d'això. I si té un espai on realment, doncs és molt difícil, pues que busqui un altre espai, que res, que tot està per construir, que no, tampoc podem ser presoners dels nostres entorns. Si hi ha algú que ho viu amb por, jo diria, dona el pas i fes-ho, i per altra banda, si hi ha algú que ho viu amb por, amb raó, perquè té espais on això és molt difícil, trenca amb aquests espais i busca't els teus propis espais, que la vida és meravellosa, no es pot viure amb gàbies que t'anclen al passat.
1: Però potser els seus pares són LGTB-fòbics, escolten determinats discursos i després...
0: Doncs que busqui camins alternatius, que els trobarà. Si primer, l'amor d'un pare cap a un fill ha de ser un amor incondicional. I puc entendre que hi hagi por, això és normal. Però que hi hagi por és normal. Fer-ho passar malament és una altra cosa. Però bueno, pots dir, mira... que és que es té por, no? I a vegades és difícil, però no es pot, no, un pare o una mare té la responsabilitat d'estimar el seu fill, de voler el millor per ell, però no d'imposar-li una forma d'estimar que no sent, no? I això és molt important, i aquesta pedagogia també s'ha de fer amb les famílies. I no només si hi ha algú que ens escolta que té els pares, si hi ha algun pare o mare que ens escolta, no? Recolza el teu fill, estima'l, dona-li confort, que també ho està patint, però per davant té una vida meravellosa, que la disfruti, que la gaudeixi, com l'hem gaudit, com l'han gaudit la resta. És que nosaltres hem de poder-ho viure com ho ha gaudit tothom. I si, malgrat tot, doncs, es tenen entorns on això no passa, doncs hem d'ajudar a buscar camins alternatius. Al col·lectiu, la comunitat, els amics, altres persones, que la vida continua i a vegades hi ha gent presonera d'aquests entorns.
1: Estem acabant el mes de juny, un mes que serà recordat per la visita del Papa a Espanya, va venir a Barcelona, va anar ahir a la Torre de Jesús, vostè estava en aquella benedicció. No sé com veu el paper de l'Església en relació als drets LGTBI.
0: A veure, jo hi era a la benedicció i hi era amb el meu marit, els dos som catòlics i per tant, doncs, era un dia bonic, no només perquè crec que ha sigut històric per Catalunya i per Barcelona, amb una imatge preciosa que ens recorda la nostra identitat, la figura d'Antoni Gaudí, sinó perquè era un dia bonic també des d'un punt de vista espiritual, no? L'amor de Jesús és un amor obert a tothom, és un amor és un amor incondicional, com el d'un pare a un fill, que, i per tant, doncs, forma part de com entenem l'espiritualitat, no? Cadascú l'entén quan vulgui, o qui no en té, doncs no en té, però aquesta és la meva, no hi puc fer-hi res, no? És com la sento i com a mi m'agrada. Però és cert que a vegades això ens porta a pròpies contradiccions, no? Doncs amb la doctrina de l'Església, etc. Crec que, per sort, la figura del Papa Francesc va ser una figura molt important en aquest sentit, del que ha suposat d'obertura d'una institució de 2.000 anys, no? I, per altra banda, doncs crec que el Papa Lleó també porta un missatge de fraternitat i d'amor, i hem de deixar també que això faci el seu camí. A mi m'agradaria més velocitat, però que crec que també és un missatge universal.
1: Està casat amb el seu marit per al civil.
0: Sí.
1: Li agradaria casar-se per l'Església?
0: Si fos possible, sí. Sí, sí. Si hagués sigut possible, m'hauria casat per l'Església. Bueno, sí. M'hauria casat també per lo civil, perquè em va casar l'alcalde de Barcelona, que és amic, i bé, això també em va fer molta il·lusió.
1: I sent catòlic, què li sembla que no es pugui casar per l'Església encara?
0: Bueno, doncs forma part d'aquestes contradiccions que jo crec que hi ha entre la doctrina, no?, de Jesús, que és una, ho he dit, és un amor incondicional a totes les persones, i altres qüestions que s'han construït per part de l'Església, i també per això estem, per demanar una Església més oberta, més inclusiva en el paper de les dones, més inclusiva en el rol de les parelles LGTBI, que tots som fills de Déu.
1: El Papa Francesc sí que va obrir la porta a la benedicció de parelles LGTBI. Jo no sé si vostès estan beneïts.
0: No, encara.
1: Encara.
0: Però això ho deixo en l'àmbit personal.
1: Bueno, ho deixarem en l'àmbit personal, però ja ha deixat la porta oberta. En el programa vam tenir a un capellà que va reconèixer que van anar a parelles LGTBI. Dic, si vol, li passo el contacte, eh?
0: No, entenc, ja estic content a la meva parròquia on vaig, que és la Santa Maria del Mar, que a més és una parròquia molt bonica, primer perquè l'església és meravellosa i és un bon moment per a la comunitat, i bueno, perquè té a veure, la gent a vegades associa, de la mateixa manera que abans parlava d'aquesta cosa de la ridiculització del moviment LGTBI, també hi ha a vegades, no?, pintar l'espiritualitat com una cosa fosca, com si fos dels temps passats, que té a veure, al final té a veure molt amb l'amor, amb el perdó, amb una forma d'entendre la vida en plenitud.
1: Doncs Albert Dalmau, conseller de la Presidència, un plaer tenir-lo avui al Plurals i Singulars, el dia de l'orgull LGTBI.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En el dia de l'orgull LGTBI, avui ens volem fer una pregunta. Existeix o pot existir la LGTBI-fòbia dins del propi col·lectiu? I per respondre a aquesta pregunta, volem parlar amb la Fina Campàs, que recentment ha rebut un dels premis contra la LGTBI-fòbia que atorga l'Observatori contra la LGTBI-fòbia. Anem a saludar-la. Fina, molt bona nit.
2: Bona nit, un plaer estar aquí amb vosaltres.
1: I nosaltres que estiguis avui també amb nosaltres. Fina, en l'entrevista curteta que et vam fer el dia que parlàvem dels premis de l'Observatori, vam acabar que tu ens deies que existia LGTBI-fòbia dins del propi col·lectiu. Avui, que és el dia de l'orgull LGTBI, doncs no sé, com veus aquesta LGTBI-fòbia? En què et referies?
2: Bueno, jo penso que això, en tots els moviments socials, vull dir, poden haver-hi, hi ha diferents sinergies, hi ha diferents posicionaments o maneres o realitats de veure-ho, i a vegades doncs aquestes realitats o aquesta manera d'interactuar d'unes realitats amb altres realitats, a vegades doncs sí que potser pot crear friccions. Però jo penso que aquests temes, vull dir, es poden treballar precisament doncs amb un Consell Nacional per poder-los doncs polir, per poder doncs precisament avançar en això, i no, diguéssim, no és una cosa que digués, bueno, tu, pues, anem a buscar, diguéssim, la part, una part, doncs, com en diria, com una mica negativa, no? Vull dir, penso que és un tema que ens competeix a tots, a totes les persones que ens sentim identificades al col·lectiu LGTBI, i que és una cosa que ens ho hem de treballar, però ens ho hem de treballar de dins cap en fora, entens? Vull dir, ara, començar a dir coses o començar a fer algunes expressions, penso que tampoc és el correcte, i menys davant d'un Pride, que precisament a l'anunci del Pride és totes les realitats, però un mateix Pride, no? M'entens? O sigui que ja hi ha aquesta diguéssim, direccionalitat a tenir, diguéssim, un objectiu unitari.
1: Creus que a vegades aquest objectiu com que es perd? Perquè realment, clar, el col·lectiu LGTBI és tan ampli, hi ha tantes lletres, bueno, que engloba tanta gent, i que a vegades, doncs, clar, no sé...
2: Bueno, és el que intentava explicar-te, és a dir, és un col·lectiu que s'ha ampliat molt, la part trans, per exemple, s'ha dimensionat, llavors també ha interactuat també d'altres maneres com interactuava, per exemple, amb les altres identitats de sempre, per dir una manera, la L, G i la B, per exemple, doncs, com hi havia aquestes relacions, diguéssim, internes, per dir alguna cosa, i llavors això fa que no perdem de vista que també hi ha un factor d'especialització, diguéssim, ara, en cada identitat. Uh-huh. O sigui, s'ha fet tot com més, diguéssim, molt més gran. Hi ha hagut gent activista, doncs, que ha pogut, diguéssim, també donar-hi més voltes, diguéssim, a certes qüestions, i esclar, i això ha fet que, precisament, doncs, bueno, tu, la cosa, quan es fa més gran, quan la tens més petita, una cosa pot ser més il·luminable, per dir una manera, però una cosa així tan gran, un perfil que ja és bona, diguéssim, el dia del Pride, la quantitat de gent que hi anirà i la diversitat que es podrà veure aquell dia, el dia del Pride, doncs, clar, queda bastant així, és això.
1: Explica'ns una mica quina és la teva lluita, Fina, perquè quan parlàvem també del dia que et van donar el premi de l'Observatori, a l'Albert ens deia, ostres, la Fina porta molts anys lluitant. Quins són els teus inicis dintre de la lluita LGTBI?
2: Bé, jo començo, diguéssim, quan vaig a viure a Barcelona i començo, diguéssim, jo estava fent el meu trànsit de gènere i llavors, doncs, tant anava al clínic com també anava a trànsit, vaig poder conèixer la Rosa del Mirall.
1: Sí.
2: I llavors, a través de la Rosa del Mirall, em va dir que, doncs, que hi havia un grup de persones, doncs, que estaven movent tot el tema de la salut, o que es volia fer tot això, i llavors vaig anar a les primeres reunions. Sembla que és una botiga, o sigui, una llibreria que es veu veu sense veu, em sembla que és. I llavors allà, diguéssim, va ser una mica el germen de lo que després va ser Plataforma Transforma la Salut.
1: Sí.
2: O sigui, jo juntament amb altra gent, també dones trans i nois trans, doncs vam impulsar el que era Plataforma Transforma la Salut i que va donar els seus èxits, però que va ser duríssim. Jo no tenia ni idea del món, diguéssim, de l'activisme, i a partir d'aquí va ser, diguéssim, amb una plataforma per poder-me anar situant. Però va, els meus inicis han sigut sempre, diguéssim, amb la vessant dels drets de les persones trans. Perquè també, per una part, i és que penso que sempre he volgut respectar, diguéssim, una mica les altres identitats i que ja té també les suficient persones o suficient gent com perquè puguin defensar, diguéssim, les seves qüestions o les coses que, diguéssim, que creguin que han de lluitar o amb el temps. Vull dir que ha sigut també per una part de l'aspecte. Tot i que, esclar, en aquest temps, pues, una es va, diguéssim, es va, diguéssim, informant també de coses i evidentment això em permet també, doncs, evidentment estar en una línia de defensa dels drets de tota la comunitat LGTBI.
1: Realment les persones trans també tenen a vegades problemes amb el sistema sanitari, no? Se senten com discriminades o que no es tracten amb la delicadesa que s'hauria de tractar. Això a vegades a la població que no és trans, la població cis, per exemple, no ens passa i potser també es desconeixen les problemàtiques que pot tenir una persona trans a nivell sanitari. Quines serien aquestes coses que us fan sentir de manera violenta?
2: Bueno, esclar, aviam, tota la això és, diguéssim, és obrir un autèntic meló, això que m'estàs demanant. Perquè, aviam, sempre el que són les realitats trans, evidentment tenen la seva singularitat dintre de tot l'espectre LGTBI. Llavors, aquí, quan parlem específicament de salut, s'ha tingut que fer un treball ingent, diguéssim, per canviar, diguéssim, la mentalitat de lo que és inclús del Departament de Salut, i a més que tot això funciona, i a més que els professionals de la salut, doncs, diguéssim, adoptessin precisament aquests posicionaments. Veníem d'un clínic en què nosaltres teníem una patologia i ara tenim i tenim el dret a l'autodeterminació. Vull dir que de gènere. Llavors, el salt és bestial amb això. Llavors, quan nosaltres vam començar doncs, tot aquest procés de Plataforma de Transforma la Salut i que vam començar les primeres reunions, diguéssim, amb salut, doncs no va ser gens fàcil. I llavors, a més d'aquí, que teníem la comunitat també de, diguéssim, de, com es diu, de nens trans, de infància trans.
1: Sí.
2: Entens? O sigui, vam voler el model de salut trans no només fos només per adults, sinó que també contemplés la part d'infants.
1: la veritat, tu deies, ha canviat molt la situació. Tu quin any vas començar el teu trànsit?
2: Bueno, jo a mi m'ha enganxat pràcticament una mica a ple canvi, no? Perquè, com t'he dit abans,
1: sí,
2: jo anava al clínic, perquè jo vaig voler passar per una cirurgia,
1: uh-huh,
2: i llavors, doncs, esclar, però també anava a trànsit, és a dir, perquè jo veia que, per exemple, al clínic, doncs, ja hi havia aquesta fiscalització. Esclar, uh-huh, jo vaig haver de fer un qüestionari de més de 500 preguntes per veure si era nena o nena. O sigui, imagina't...
1: I això a quin any va ser?
2: Pues això estem parlant del 2000... A veure si ho dic bé, 2014-15.
1: Bueno, tampoc fa tant, estem parlant de fa 12 anys, vull dir, no? I...
2: Sí, però vull dir, el 2014 va ser això, pràcticament, uh-huh, sí, que vaig tenir aquestes entrevistes amb aquesta gent. Bueno, ja es veia que allò no acabava, diguéssim, de funcionar amb la realitat de la gent trans que hi havia.
1: Ja.
2: Vull dir, però bé...
1: I amb aquests 12 anys tu has notat una evolució òbvia amb tot aquest...
2: Bueno, jo penso que hi ha hagut doncs, activistes que han tingut bastant les idees bastant clares, han tingut també l'habilitat per aconseguir, diguéssim, tots aquests drets,
1: uh-huh,
2: perquè, evidentment, això no es fa sol, això s'ha de fer des del teixit associatiu i, evidentment, amb les aliances amb la comunitat LGTBI, això no cal oblidar-ho, eh?
1: Uh-huh.
2: I això s'ha anat per aquí, o sigui, s'han conquerit perquè, bueno, doncs, abans de picar pedra,
1: yeah,
2: i molta pedra i molts moments molt desagradables i situacions, doncs, dures amb tot això.
1: Tu has passat malament en algun moment de la teva vida?
2: Home, veia que, per exemple, doncs, hi havia unes reticències, per exemple, quan estàvem parlant amb el Departament de Salut, tot i que, bueno, semblava que moltes coses volia adequar, però inicialment, bueno, hi havia també el col·legi de metges, en aquell moment, doncs, també funcionava de la seva manera. Jo recordo molt bé el dia que vam presentar el model de salut trans al Parlament de Catalunya,
1: uh-huh,
2: a través de plataforma de forma de la salut. És a dir, bueno, i una mica el que els grups polítics també van anar dient. Però, bueno, tot això es va aconseguir, tot això.
1: Uh-huh.
2: Doncs ho tenim ara, a més, amb la nova llei, vull dir que ara...
1: Uh-huh. Ara
2: que
1: està incorporat ja.
2: Està incorporat, tot el que era el protocol d'atenció a les persones trans ara passa a ser, doncs, dintre del marc legislatiu d'una llei catalana, que és el que volíem, i bé, doncs això és perquè, bueno, hem anat fent la feina, per dir una manera, no?
1: Uh-huh. Bueno, han passat...
2: I també de la gent trans també hi ha altres coses, o sigui, uh-huh, clar, la salut va ser una cosa, el tema de la feina també n'ha sigut una altra, és ja, a dir, tot els aspectes i els àmbits que va tocant la llei, uh-huh, si ara féssim una mica de relatori, i podríem anar-los apuntejant, doncs tot això són coses que també s'han anat treballant.
1: Uh-huh.
2: Una miqueta. Ara tenim la línia, diguéssim, d'ocupació per la gent trans, hi ha una línia específica que diguéssim, el SOC, doncs, fa, diguéssim, ofertes de treball per la gent trans, m'entens? I, bueno, això no ho teníem. I totes aquestes coses, doncs, bueno, avenços s'anem fent, i esclar, i és el que deia el Parlament, això no... I això, diguéssim, no... Ho hem d'anar-ho, per dir-ho d'una manera, vetllant, perquè els drets...
1: Es conquesteixen, però es poden perdre, no? No
2: poden
1: són...
2: perdre, és això, m'entens? Uh-huh. Llavors, Quim, això s'ha d'anar al tanto. O sigui, el que no es pot fer és relaxar-se, precisament amb aquest que hi ha una sèrie de coses, que molta gent ara que pot començar un trànsit pot veure que moltes coses doncs, estan escolides, ja no veu aquelles dificultats que tenien abans, i ara ho veuen com una mica tot més plaer i potser pensen que potser això està tot lograt i res més greu que això per mi, eh? Clar, jo perquè estic també una mica i conec una mica també la classe política i mm-hmm, també, m'entens? Els puc veure de primera línia.
1: Abans precisament ho parlàvem amb el conseller de la presidència, amb l'Albert Dalmau, en què mm-hmm, molts drets doncs, semblen que siguin ja de per vida i no té per què, no? I que hi ha una onada que també doncs, van a vegades en contra de drets adquirits per la comunitat LGTBI.
2: Sí, bueno, doncs tot això és el que ens hi juguem, depèn com que dius, diguéssim, la majoria política en un Parlament de Catalunya o al Congrés dels Diputats. Vull dir, això va d'això.
1: Mhm. Estem parlant avui amb la Fina Campàs. Com dèiem, avui és el dia de l'orgull LGTBI de l'any 2026. Fina, no sé quines reclamacions o com afrontes, o s'afronta, perquè ja estem a punt d'acabar el dia, aquesta diada d'aquest any, aquest dia de l'orgull LGTBI.
2: Home, jo em voldria remetre a el que vaig poder exposar el dia de la LGTBI-fòbia, i és que el compliment de la llei. És a dir, si hem sigut capaces de que hi hagin grups polítics que hagin donat suport als drets de les persones LGTBI, doncs també des del col·lectiu, des del Consell Nacional, que això també ho hem demanat, és el compliment de la llei. I aquí sí que ja no entrar en una petició, sinó que fer una exigència, perquè són... Vull dir, esclar, tenir una llei està molt bé, però si no es compleix, o es compleix parcialment, no, hi ha alguna dificultat, no entens que aquesta llei, diguéssim, la ciutadania, doncs no la percebi, ens hem fet un mal favor, no?
1: Ara, diguéssim, s'ha de fer més pedagogia, també, no?
2: Bueno, pedagogia de que hi ha uns drets, inclús a tota la xarxa SAI, a la gent
1: que treballa... I que a vegades que els drets que té una persona no signifiquen, en aquest cas, sobretot, que algú li restin drets, que a vegades hi ha com aquesta confusió, no? Sembla com si que una persona trans tingui uns drets, li resten una altra persona, no té res a veure.
2: Bueno, és una mica, diguéssim, seria una mica l'argument de segons quins posicionaments polítics, no? Que això l'únic que fa és voler dinamitar els drets, però els drets de les persones LGTBI són drets humans i són drets universals, vull dir, no... Però, esclar, quan et comencen amb aquest argumentari, ja veus una mica el perfil per on va, no? I una mica l'objectiu quin és.
1: Doncs, Fina, ha estat un plaer poder parlar amb tu avui. Recordem que la Fina Campàs ha obtingut el premi de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, un dels premis d'aquest any. Hem volgut parlar amb ella el dia de l'orgull LGTBI i no hem parlat, però si vols, a cada temporada que ve podem parlar, perquè tu ets d'un poble de Catalunya.
2: Jo sí, jo sóc de Vic.
1: De Vic. T'ho dic perquè a vegades sempre, quan es pensa molt en el moviment LGTBI, es pensa molt en Barcelona. La setmana passada, no fa dues setmanes, vam parlar amb uns nois de les Terres de l'Ebre que fan també un orgull a les Terres de l'Ebre, i tu ens parles també de Vic, i també es coneix una mica la realitat a Osona i diguéssim, a la Catalunya interior també del moviment LGTBI, perquè... si no parlem, sembla que no existeixi, i no és així.
2: Pues ens faríem un favor una mica a tot el col·lectiu que es pogués, diguéssim, verbalitzar, diguéssim, totes les situacions, o almenys una mica veure com es viu, per exemple, a Montvic, o com es viu a la comarca d'Osona, o a Lluçanès, o aquest tipus, diguéssim, que és la Catalunya central, això. Ens aniria molt bé, per no tenir aquella Catalunya de dues velocitats en quant al tema de drets.
1: Doncs quedem així, Fina, si et sembla, la temporada que ve parlem, i parlem també de més coses, de com es viu dintre de la Catalunya interior el moviment LGTBI. Un plaer, Fina, que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies i bon Pride.
1: Gràcies, que vagi molt bé.
2: Adéu.
1: Doncs fins aquí aquest programa avui especial del Plurals i Singulars, especial perquè hem entrevistat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i també la Fina Campàs, amb motiu d'aquest Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, que està a punt d'acabar avui 28 de juny del 2026. Els controls tècnics han tingut el Víctor Romínguez i el Gorka Delgado. Us ha parlat Quim Esteban. I tot i que el Dia de l'Orgull hagi estat aquest diumenge, us espero diumenge que ve, també continua el programa, amb més entrevistes, com sempre, a partir de les 9 del vespre, a través de Ràdio 4. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, de Quim Esteban. Bona setmana.

0: Són... Ara sí, són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.

0: 30 de juny del 2026, el dia en què el sol sortirà quan sigui un quart i 4 minuts de 7 del matí i ens deixarà a 3 per 2 quarts de 10. En falten 17 per les vacances d'estiu i arrenca el programa 204 del Bon Dia i Bona Sort. Demà ja arrencarem el darrer mes de la temporada, però avui encara estem immersos dins del mes de juny. Un dimarts, de molta calor i ambient estable a Catalunya. Sol intens a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb alguns núvols i possibles xàfecs o tempestes de tarda al Pirineu i al Nord-est. Vaja, un dia 100% estiu. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
1: Molt bon dia i bona sort, què tal, com esteu?
0: Molt bé, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Què tenim avui?
1: Avui tenim, mira, m'he preguntat sempre a tots els futbolistes què han estudiat els futbolistes. Han estudiat, si és que han estudiat alguna cosa, perquè hi ha casos que han estudiat i hi ha casos que no, però els que han estudiat m'he posat a regirar una mica informació.
0: A rascar.
1: I, ostres, hi ha curiositat per saber a què s'haguessin dedicat si no haguessin estat estrelles de l'esport.
0: Molt bé.
1: Ho sabrem després.
0: Ens sorprendrà alguns que tenen estudis interessants i d'altres que...
1: Que no ha arribat ni a secundària.
0: El més a prop que han vist un boli està per firmar el contracte.
1: Exacte.
0: Ara està Xidó, bon dia, bona sort.
2: Bon dia, bona sort, Catalunya. Què tal, com esteu?
0: Molt bé, què m'expliques?
2: Doncs mira, avui és el Dia Mundial de les Xarxes Socials, ja t'ho avanço.
0: Home!
2: Quin tema. Llavors, avui te parto dades. Algunes te sorprendran, altres no tant, però està clar que les xarxes socials formen part de la nostra vida des de que ens aixequem fins que ens n'anem a dormir.
0: Escolta'm, així a bote pronto, em sabries dir quina és la xarxa social que té més seguidors entre Instagram i Facebook?
2: Jo la sé, però m'ha sorprès.
0: Ah, sí?
2: M'ha sorprès, pensava que era Instagram.
0: Ah, molt bé, gràcies.
2: M'ha sorprès. És una de les dades que m'ha sorprès.
0: Molt bé, doncs serà la pregunta que farem després.
2: Correcte.
0: Que ja acabes de donar la resposta,
2: eh? Ah, no!
0: Està molt bé. Tu vés preparant continguts. És com si ara jo explico tota la teva secció. Ei, em quedo exactament igual, eh? Però bé, ja ho trobarem, eh? Benvinguts en aquest nou despertador. Avui es notava un pèl més de fresqueta o sóc jo?
1: Jo he notat la mateixa calor que cada dia,
0: sí?
1: Però jo t'he de dir que venint cap aquí la protagonista era la lluna, és la lluna, perquè avui hi ha una lluna espectacular i he vingut mirant la lluna, mirant la carretera, òbviament.
0: Avui podies anar sense llums al cotxe, eh?
1: I tant.
0: Brutal. Bé, família, va, que tinc una dada curiosa. Bé, són aquelles dades que dius, en sèrio que hem d'invertir diners en això? Espero que no siguin diners públics, perquè...
2: A veure.
0: No, t'ho dic de veritat, perquè hi ha algunes estadístiques que dius, és que no cal dir que els càmpings afavoreixen el benestar psicològic. I és que una revisió publicada al Journal of Outdoor Recreation and Tourism va recordar que anar de càmping ajuda a reduir l'estrès, afavoreix la desconnexió i millora les relacions socials. Fantàstic, allò que estàs a la teva tenda o estàs a la teva caravana i que tens el del costat i que al final acabeu fent sopars i dinar junts.
2: És meravellós.
0: Que al final arriba un moment que dius, ja està, he vingut amb la meva família, no amb tu, m'entens? No? Tu allà, jo aquí, vale? Ves a fer running i perda't una mica allà a la muntanya aquella que es veu allà al final, aquell pic nevat. Ves fins allà i deixa'm en pau. Doncs bé, els investigadors destaquen que el contacte amb la natura és un dels principals beneficis d'aquest tipus de vacances. Jo, la darrera vegada que vaig anar a càmping, no estava casat, no tenia fills. Vaig anar a una tenda...
1: Tenies 15 anys, potser, sí. La de colònies?
0: Anar per aquí, vam muntar una tenda de campanya a l'Alt Empordà, amb un càmping a Cadaqués, ens va agafar una tramuntana a mitjanit. Quan la vam muntar feia tanta calor que vam posar... Jo crec que amb aquests quatre claus ja en tenim prou. I estàvem, és a dir,

0: com a, com a, càmping, com a les dunes o la Vall en Alegre, que són càmpings...
1: Jo no domino, desconec.
0: Hi ha uns càmpings que són una autèntica meravella, però, però la veritat és que són, ja són xalets. Directament. Hi ha algunes zones habilitades a dins del càmping, que són...
2: Sí, és com, o sigui, el glamping en aquest cas és com la... O sigui, combina l'experiència de que estàs acampant, però...
1: amb un hotel, però, com si amb les comoditats, entre cometes, d'un hotel.
2: Exacte.
1: Està bé.
0: Doncs aquesta és la cosa, eh? Va, les 6 i 6 minuts del matí. Va, tanquem el mes de juny amb una última parada al calendari dels Dies Internacionals. A veure què celebra avui, 30 de juny. Avui és el Dia Internacional dels Asteroides. Aquest dia es va instaurar, igual que aquesta cançó, que s'ha instaurat al meu cap, que sona cada dia, aquest dia es va instaurar per conscienciar sobre la importància d'estudiar els asteroides i protegir la Terra davant de possibles impactes. Com es diu aquella? Deep Impact, no? La pel·lícula?
1: Deep Impact? Quina vols dir?
0: La Deep Impact.
1: És que jo crec que aquesta pel·lícula no l'he vist. Sé quina és, perquè el títol em sona moltíssim, però jo crec que aquesta pel·lícula no l'he vist. Però potser vols dir Don't Look Up. No mires arriba.
0: No, no és aquesta.
1: Val. És que aquesta ha sortit a programa diverses vegades.
0: Deep Impact, que sortia al... no sé, la pel·lícula acaba amb una, amb la filla i el seu pare, que diu, si t'has de morir, fes-ho ràpid, i es posa davant de la platja esperant que arribi el tsunami, que el tsunami és de... no sé, 500 metres d'alçada,
1: que acaba ràpid.
0: En qualsevol cas, aquest dia es va instaurar per conscienciar sobre la importància d'estudiar els asteroides i protegir la Terra davant d'aquests possibles impactes. La data coincideix amb l'aniversari de l'esdeveniment de Tunguska, Tunguska, a Sibèria, l'any 1908, quan un enorme objecte espacial va arrasar més de 2.000 quilòmetres de bosc. Ho sabíeu, això, o no?
2: No en tenia ni idea.
0: 2.000 quilòmetres quadrats. Bé, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Facebook, Instagram, TikTok o X formen part de les nostres vides, del dia a dia. Aquest dia recorda el paper que tenen les xarxes per connectar persones, compartir informació i crear comunitat, però també ens convida a fer-ne ús responsable i crític. Avui també és el Dia Internacional del Parlamentarisme. Ara sí. Parlamentarista. Ara sí, proclamat per les Nacions Unides, reivindica la importància dels parlaments com a espais de representació democràtica, debat i elaboració de lleis. Un recordatori que el diàleg continua sent la millor eina per resoldre diferències. Per cert, ara que estàvem parlant de parlaments, aquests dies s'està fent la investidura del nou president d'Andalusia. Heu vist el Parlament d'Andalusia?
1: No. Per què?
0: No, perquè cada lloc el Parlament és diferent. O sigui, és més estil estret i llarg, tipus com el Regne Unit, però que sorprèn, perquè no sé si hi ha els mateixos diputats o menys que en un altre parlament, però...
1: Sembla més petit.
0: Molt més petit, d'estar per casa.
2: Et preocupa?
0: No em preocupa, però em sorprèn. Em sorprèn. És un tema que hauríem d'això. Però anem a la secció per demà.
1: La vida dels parlaments.
0: La vida del Parlament d'Andalusia. No, però em va sorprendre, perquè és estret i llarg, és diferent. És una... Vaja, l'arquitectura, doncs, és una altra. I està fins aquí el comentari. D'aquí a 5 minuts arribem a 6:45 del matí.

0: És 30 de juny del 2026, segueix el drama a Veneçuela. Ja són 1.719 els morts a Veneçuela i més de 5.000 ferits a causa del doble terratrèmol. Perdona, perdona, no només està passant aquí aquest informatiu, però poc se'n parla dels 50.000 desapareguts. Sí, no, és que no entenc per què no es parla d'aquesta xifra. Se'n parla molt poc.
1: Perquè el responsable de l'Assemblea Nacional de Veneçuela no ha donat una xifra. Llavors, clar, no transcendeix el Ministeri de Comunicació perquè no hi ha una xifra oficial, diguem-ne, per part de l'Assemblea Nacional d'aquests desapareguts, però jo crec que arribarà.
0: Jo no sé si estem parlant de morts o no morts, però en qualsevol cas es parla d'una xifra al voltant dels 50.000 desapareguts, que vull dir que no és una xifra menor per...

0: per explicar-la. Ara,
1: sí, sí, sí. Sí.
0: No, que em queda més resolt el dubte amb això que deies. Parlem del...
1: De les xifres, precisament. Exacte. Sí, perquè això, aquests 1.719 morts i més de 5.000 ferits, hem d'afegir gairebé 16.000 persones que s'han quedat sense llar. El president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, ara ho dèiem, Jorge Rodríguez, ha comunicat que l'estat de La Guaira és el més afectat i ja ha recuperat, això sí, el 90% del subministrament elèctric. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha informat que entre els morts hi ha almenys 17 espanyols, mentre que 138 estan desapareguts i 12 han estat localitzats sota la runa.
0: El que es parla de les darreres hores també és que bona part dels ciutadans estan perdent la paciència per les mesures i l'actuació que està fent ara mateix i com està gestionant tot aquest afer el govern de Veneçuela. A tot plegat, el jutge Pedraz imputa la presidenta de la CEPI i una altra vintena de persones per presumptes tripijocs en empreses públiques.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més pel presumpte tripijoc de contractes en empreses públiques. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que en demana la investigació per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, prevaricació, organització o grup criminal i abús d'informació privilegiada amb ànim de lucre.
0: I el govern espanyol aprova reducció progressiva de les ajudes a la compra de carburant.
1: El Consell de Ministres ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. El decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa progressiva de l'impost especial d'hidrocarburs, de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, uns descomptes que desapareixeran finalment al mes d'octubre.
0: Bé, recordem que si el conflicte continua i els preus es tornen a recuperar, hi haurà en marxa enrere en aquesta estratègia de que vagi cada vegada...
1: Amb... Es tornaran a recuperar els descomptes, en tot cas.
0: I la calor extrema deixa 130 morts a Catalunya en una setmana.
1: Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de la Salut Carlos III. Catalunya ha registrat 130 morts atribuïbles a les altes temperatures en només una setmana. Es tracta d'un repunt molt notable respecte a les 12 defuncions acumulades en les 3 primeres setmanes de juny. La població vulnerable és la més afectada. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. I les dades disponibles des del 2015 indiquen que mai s'havien registrat tantes morts per calor en un mes de juny a Catalunya.
0: I acabem. Barcelona torna a acollir el Congrés Mundial d'Arquitectes 30 anys després.
1: 30 anys després, el Congrés Mundial d'Arquitectes ha tornat a obrir les portes a Barcelona i espera reunir 10.000 visitants arreu del món durant 4 dies al CCIB. El Congrés porta el lema Esdevenint arquitectures per a un planeta en transició i abordarà temes com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. La trobada s'emmarca en la capitalitat mundial de l'arquitectura.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: D'aquí a 2 arribem a 6:45 del matí. Anem amb el temps des d'Amet, amb Juan Carlos Piña. Bon dia i bona sort.
2: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el terç oriental a l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. L'Amet ha activat l'avís per calor a pràcticament tot el territori. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord a l'Empordà, augmentant de moderat a darreres hores del dia. A la resta de la comunitat, vent fluix de ponent, tendint a la component sud al migdia, excepte la depressió de Lleida, on bufarà de direcció variable. És una informació d'Emet.
0: Gràcies, Juan Carlos, i molt bon dia.
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: És dimarts 30 de juny, tanquem el mes amb una autèntica llegenda de la boxa, el millor nedador de la història i un dels grans humoristes del país, i també una estrella del pop britànic. Per cert, demà és el Dia Mundial dels Acudits? És demà?
3: Demà!
0: És demà, eh?
3: Demà.
0: En tens algun ara en ment que em puguis dir?
3: No et vull sorprendre encara.
0: No, molt bé.
3: Ho deixem per demà.
0: Molt bé. Demà, bateria d'acudits. Va, comencem amb un que en fa 60.
3: 60 anys compleix avui Mike Tyson.

0: Aquesta cançó és que no, no passa, eh?
1: No passa de moda,
2: no,
1: de,
2: passa,
1: de
2: no
1: fet...
0: És clàssic.
1: Crec això. Que l'escoltarem en un altre moment del programa, també, vull dir, perquè serveix per moltes coses.
0: Sí, per on te la posaràs?
1: Als esports, no, perdona, a la meva secció, que parlo de futbolistes, hi ha algun que...
0: Que volia fer boxa?
1: No, però que ha estudiat una cosa relacionada amb l'educació física i amb l'entrenament, però ja directament acadèmicament, no només a nivell pràctic, sinó
0: i vas pensar en aquesta, i vas pensar en aquesta cançó?
1: Sí, vaig pensar en una cançó d'entrenament.
0: Ha estat casual, no?
1: Tot, clar, què vols dir, casual?
0: No, que no us passeu les cançons.
1: No, fins ara no ho hem fet, però no és mala idea, eh?
0: Molt bé, bon,
2: el cas és que parlar de Mike Tyson és parlar d'un dels boxejadors més intimidants de la història. Amb només 20 anys es va convertir en el campió mundial dels pesos pesants més jove de tots els temps, eh? Els seus combats acabaven molt... Els seus combats acabaven moltes vegades en pocs segons gràcies a aquesta força descomunal seva. La seva vida, però, també va estar marcada per les polèmiques, problemes judicials i caigudes personals. Amb els anys, això sí, ha aconseguit reinventar-se, convertir-se en empresari, podcaster i una figura sorprenentment estimada pel públic. Així que felicitem-lo des d'aquí, escolta.
0: I avui en fa 41 una de les llegendes de la natació.
2: Michael Phelps!

0: Senzillament l'esportista olímpic més llorejat de la història. Va guanyar 28 medalles olímpiques, 23 d'elles d'or, una xifra que probablement trigarà dècades a superar-se. Va dominar la natació mundial durant gairebé 15 anys i després de retirar-se ha parlat obertament sobre salut mental, ajudant a trencar tabús entre els esportistes d'elit.
1: I és jove, és que és molt jove.
0: És molt jove,
1: 41 anys,
0: sí.
1: I aquest tio ha fet tota la vida ja.
0: Sí, sí, sí.
1: Per cert, 20 anys més els que té i celebra avui...
0: José Mota.
2: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
1: I sí, sí.
0: I sí, sí.
1: Això ho diu ell.
0: El... Ah.
1: Diu, no,
3: sí, sí.
1: Diu, no, no, diu, és que no, però... I sí, sí.
0: A mi no em fa gens de gràcia.
1: A mi m'ha fet molta.
3: A mi sí m'agrada, també.
1: A mi fa molta gràcia.
0: No puc, no puc, però l'humor és així. A mi ja... T'agrada o no t'agrada?
1: A mi hi ha gags que els veig i que...
0: A mi em sembla una mica antic tot plegat.
1: M'he estremat aquesta casa, José Mota.
0: Perfecte, perfecte.
3: A mi m'agrada, a mi m'agrada, també.
0: Casa que no m'agrada.
1: No, no, jo també.
0: No passa res.
1: No, fins i tot gent que treballa aquest programa.
0: El cas és que José Mota primer va estar amb Cruz i Raya, després en solitari. Porta més de 30 anys, això no, no se li pot negar, fent riure a milions d'espectadors.
1: Ara recou, ara ves-ho
0: no, però a mi no m'agrada, a mi personalment no m'agrada.
3: És que l'humor és així,
0: clar,
3: o t'agrada
0: no
3: o no t'agrada,
0: sí,
3: no pots forçar el riure.
0: Exacte.
1: A mi, veritat... a mi em va enganxar amb una cosa, que és allò que diu, bueno, t'hago un bisum, diu, i el bisum d'eso, bueno, si eso ya, si eso ya, el bisum ya, si eso ya...
0: És que no molta gent...
1: A mi, no, o sigui, si jo interpreto malament el que ho fa bé i el que,
0: no,
1: fa, i el que ho fa bé, ja no et va riure, imagina't jo.
0: El cas és que personatges com la vieja del Visillo, el tio la vara o les seves imitacions de polítics i famosos ja formen part de la història de l'humor televisiu espanyol i cada cap d'any, evidentment, el seu especial és gairebé, hi ha una tradició en aquesta casa.
1: I 43 anys per...
0: Cheryl! Coneguda inicialment com Cheryl Cole, va saltar la fama amb les Girls Aloud, un dels grups femenins més importants del grup del pop britànic, i després ella va triomfar en solitari amb aquesta cançó, Fight for this Love, i també es va convertir en una de les jutgesses més populars de Factor X, però allà, saps? No els aquí, el d'allà, a Regne Unit. Durant anys va ser una de les dones més mediàtiques del país i després, bueno, ho ha petat fluixet, una mica més fluixet, però allà està.
1: Allà està. Bé, i acabem amb una efemèride que tu et colpeixi, t'arriba i t'emociona, t'arriba molt a prop, eh?
0: Avui hagués complert 45 anys el meu germà Àlex Casademunt. M'he llevat, nois, pensant... Buah, pensàvem en aquesta dada... Avui porto un hem de ser feliços així. Ens passem la vida pensant en el que vindrà. Amb l'Àlex dèiem, buah, quan tu facis 45, jo faré 40. Allà sí que la muntarem, allà sí que muntarem la festa grossa. Doncs ens hem quedat sense la festa grossa. Jo avui brindaré per ell, m'he aixecat pensant en ell. Va morir aquell fatídic 2 de març de 2021 amb només 39 anys. Tio, tota la vida per davant. Avui parlaré amb la seva filla, amb la seva mare... I el recordarem perquè sempre serà etern per nosaltres, però no treu que... Bueno, avui faré un homenatge al Bon Dia i Bona Sort per ell, perquè realment no vull plorar, m'ho he promesa,
1: va.
0: Però el vull recordar pues, com ell era, tio.
1: Perdona, si has de plorar, tampoc passa res.
0: El tio més positiu, més feliç de la vida, o sigui, és
1: mira,
0: que
1: escolta'm.
0: L'Àlex era... No us imagineu.
1: I ha agradat molt d'això el seu germà.
0: Sí, el Joan, sí.
1: És un nano amb una planta,
0: un tio
1: volent petit. Eh?
0: Molt maco. El recordem des d'aquí.
1: Jo havia tingut, jo treballava en una discoteca i el Joan era un dels promotors.
0: Clar.
1: Era el nano pijet, el guapera, d'això. I un dia de cop i volta, no fa molt de temps, em veia el sentobador, i em ve un tio gros, corpulent, i diu, hòstia, ara no caic. Dic, el germà de l'Àlex, no m'ho puc creure. En sèrio?
0: Però si són iguals.
1: No, em fot iguals. Em fot dos com jo, aquell nano. molt bé, Ares, doncs res. En el record mantenim
0: sempre,
1: vives
0: sempre.
1: Les persones que més hem estimat i que més estimem. D'aquí a 8 minuts arribem a 6:45 del matí.
4: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
1: Bé, hi ha un home que li ha trobat el gust això de passejar-se, és a dir, que té concert a Barcelona Doncs es passeja per Barcelona tranquil·lament. Que té concert a Madrid, doncs fa lo propi.
0: Estem parlant del Benito, no?
1: Sí, el Benito.
0: El Benito ja conegut per mundialment, pel Benito, el Benito.
1: Benito, que sí, dic una cosa, si hi ha gent que s'ho està passant bé en aquesta vida, en aquesta vida, actualment un és el Benito, o sigui, no tinc cap dubte. Bad Bunny torna a causar furor passejant pel carrer, ja ho havia fet a Barcelona i a Madrid.

0: Doncs sí, Bad Bunny ha tornat a convertir un simple passeig pel carrer en un fenomen de masses. Aquesta vegada ha passat a Düsseldorf, a Alemanya, on el cantant de Puerto Rico caminava amb normalitat quan va ser reconegut, evidentment, per desenes de fans que van començar a seguir-lo, a gravar-lo amb el mòbil, a intentar aconseguir una foto amb ell, a que li signés un autògraf, en fi. El moment va provocar escenes de gran eufòria col·lectiva amb els seguidors, doncs, que perseguien l'artista mentre ell anava caminant ben tranquil·lament, eh? No, tampoc no hi havia un estrès, eh? Amb calma, sense aturar el seu recorregut, però doncs això, amb una legió de fans que el seguia. Aquest tipus de moments ja, com deies, Badó, s'havien repetit en ciutats que hem vist recentment, com a Barcelona i a Madrid, on també s'han viscut aglomeracions similars durant aquestes passejades urbanes. I és que allà on va, doncs crida l'atenció.
1: I atenció, perquè aquesta notícia es veu que ja se sabia, però la vaig veure ahir i dic, mira, és per explicar-la. Elon Musk canvia les seves mansions per una casa de 37, 40 metres quadrats i aposta per una vida més senzilla. Sí, sí, a veure, quan va sortir la notícia van ensenyar un tipus de casa, que era com un box de casa. Ell va desmentir que fos aquesta, però sí que se sap que la casa té, el que té ell, és una casa molt petita i molt austera.
2: És curiós, eh? Ell va sorprendre en vendre diverses propietats de luxe per adoptar un estil de vida molt més auster. L'empresari Elon Musk, que resideix des de fa uns anys en un habitatge de petites dimensions a Texas, valorat en uns 50.000 dòlars, després de desfer-se, com dèiem, de mansions que sumaven més de 60 milions de dòlars. Elon Musk assegura que prefereix invertir la seva fortuna en tecnologia i en els seus projectes empresarials abans que en béns immobles.
1: Doncs que li vagi molt bé.
0: Home, és una altra excentricitat d'aquest senyor, perdoneu. A veure, jo no dic que hagi de tenir cases de milers de metres quadrats, però, home, 37 metres quadrats... És un espai justet, és veritat. Ja se'n cansarà, suposo.
1: A veure, un piset amb un balconet amb vistes al mar a Tiana tampoc passaria res, no?
0: No passaria res.
1: No passaria
0: res. Una mica més de 37, no passa res.
1: I ja va, acabem... No, acabem encara no. Estàs enfadat, Montse.
2: Estàs enfadada, Montse.
0: M'he emprenyat amb Elon Musk, ara. Ara m'he emprenyat amb Elon Musk.
2: És
0: un excèntric.
1: I un jubilat rep una moto nova de 22.000 dòlars després que Putin escoltés la seva queixa a la televisió. Cajo mestre, suca, bled.
2: Mark Warren, un jubilat apassionat per les motocicletes Ural, va explicar en una entrevista a una televisió russa que tenia dificultats per trobar recanvis per a la seva moto antiga. Les seves paraules van arribar fins a Rússia, captant l'atenció del president Vladimir Putin. Poc després, Warren va rebre una sorpresa inesperada. Una Ural Gear Up nova, valorada en uns 21.000 euros. El lliurament es va organitzar amb la participació de representants de l'ambaixada russa i va tenir lloc en un hotel d'Alaska amb la presència de diversos mitjans de comunicació. Tot i agrair el regal i mostrar-se sorprès pel gest, Warren va reconèixer que no acabava d'entendre per què havia estat escollit i va admetre que li preocupava que algunes persones poguessin interpretar el regal de manera negativa pel seu origen.
1: És que clar, si reps un regal de Vladimir Putin, un home que...
0: Jo no el voldria per donar el regal de Vladimir Putin. Què vols que et digui?
1: No, tothom comparteix la mateixa manera de veure aquest personatge.
0: No, i que després Putin et fa regal i dius, què vols de mi? A veure, què ha de fer, saps?
1: I a canvi, què?
0: Què?
1: Què a canvi? Va, i acabem parlant de... A veure. De Brad Pitt i Will Ferrell i James Cameron encapçalen una graderia plena d'estrelles en el Mundial 2026.
0: El partit entre seleccions dels Estats Units i Turquia al Mundial es va convertir en un autèntic esdeveniment de catifa vermella. Més enllà de l'atenció esportiva del duel, les graderies es van reunir nombroses estrelles de Hollywood, la música i el món de l'espectacle. Entre els assistents van destacar actors com Brad Pitt i Colin Farrell, que van seguir el partit des de la mateixa zona. També hi havia directors com James Cameron i figures de la comèdia com Will Ferrell, Owen Wilson i Edward Norton. La presència també de personalitats més joves i mediàtiques com, per exemple, Paris Hilton, Jessica Alba o Camila Mendes, va completar un ambient de luxe i glamour en un dels partits més mediàtics del torneig.
1: Va, precisament, anem al Mundial perquè hi ha hagut sorpresa fa pocs minuts.
3: We are ready.
1: Mundial 2026, el bon dia i
0: bona sort.
1: Bona sort.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: Just strong, strong. I got it.
1: Acaba d'acabar a Monterrey, Guadalupe, el partit entre Països Baixos i Marroc, que en el minut 90 això ha acabat amb empat a 1, però als penals Marroc ha deixat fora els Països Baixos. Holanda fora del Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. I Marroc escola als vuitens de final. Mentrestant, Brasil remunta el descompte contra el Japó i es classifica per als vuitens, també.
0: Val, Brasil va patir de valent, però va segellar el passi a vuitens de final del Mundial amb una remuntada agònica contra el Japó. 2-1, després d'anar per darrere el marcador, Casemiro va igualar el duel i Gabriel Martinelli va marcar el gol de la victòria al minut 96. Va evitar així una de les grans sorpreses del torneig.
1: Mentrestant, Alemanya esclata després del Mundial i Nagelsmann queda contra les cordes.
0: L'eliminació d'Alemanya davant el Paraguai als 700 de final del Mundial ha desencadenat una allau de crítiques contra Julian Nagelsmann. La premsa alemanya considera que aquest nou fracàs confirma la crisi de la selecció i apunta que l'etapa del tècnic podria haver arribat al final. Diversos mitjans qualifiquen la derrota directament d'humiliant i ja situen Jürgen Klopp com el principal candidat per ocupar la banqueta.
1: Una altra de les notes negatives del Mundial, més enllà dels que queden eliminats, que de ben segur no estan contents, doncs ha estat un tiroteig en una fan zone a San José que ha deixat un mort i un ferit greu.
0: Un tiroteig en un local d'oci de San José, a Califòrnia, on hi havia una fan zone del Mundial, ha deixat una persona morta i una altra de ferida greu. La policia ha confirmat que en aquell moment no s'estava emetent cap partit. Les autoritats investiguen el cas com un homicidi i han acordonat la zona mentre continuen les investigacions.
1: I anem al que seria la Lliga regular o les notícies de club del món del futbol, perquè Diego Pablo Simeone ha estat clar amb el futur de Julián Álvarez després que el davanter expressés públicament el seu desig de ser traspassat.
0: Sí, el tècnic de l'Atlètic de Madrid considera que no vol tenir a la plantilla jugadors que no estiguin compromesos al 100% i ha assumit que la seva sortida és la millor opció. Segons el tècnic, si el jugador vol marxar, el club no posarà obstacles i ja treballa amb la idea d'un traspàs. Simeone no pensa invertir esforços a convèncer-li i dona per fet que el davanter argentí deixarà el Metropolitano aquest estiu.
1: Bé, aquests dies ja sabem que el Mercato va boig. El Barça té previst reprendre els contactes per fitxar Harry Kane un cop finalitzi el Mundial, segons informacions procedents del Regne Unit. El davanter anglès de 32 anys està centrat ara en la seva selecció, però el seu futur continua obert per la manca d'acord per renovar amb el Bayern de Múnich fins al 2030.
0: Tot i això, el Barça no ha presentat cap oferta formal i només va fer un sondeig inicial. Des del club es considera que Kane encaixaria en el projecte, però l'operació és molt complexa per al seu alt cost i salari. Paral·lelament, el Barça manté com a prioritat altres opcions per reforçar la davantera de cara a la propera temporada.
1: Senyals horaris de 6:45 del matí, som els del Bon Dia, Bona Sort, el despertador de Ràdio 4, el darrer dia de juny, 30 de juny del 2026. Anirem a estirar les cames, omplirem les ampolles d'aigua...
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I tot plegat mentre sona la música de...
0: Dua Lipa, perquè saps què passa amb Dua Lipa? Tu saps els restaurants on s'hi menja bé, que porten la carta i tancas els ulls i pots tancar els ulls, vaja, amb el just tapats...
1: I demanar qualsevol cosa.
0: Demanar qualsevol cosa a l'entrar i no falla.
2: No falla mai.
0: Doncs passa igual amb Dua Lipa i tots els seus èxits. Escoltem un d'ells, d'aquests infal·libles, Dance the Night.

0: Yo no sé si lo les León.
1: Hola, bon dia,
2: senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
3: Josep Maria Mainà.
4: Home, jo m'explico tot, no m'amago res,
5: Molt bon dia,
6: Molt bon dia.
3: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
5: Sí.
3: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
1: Emociona, això.
7: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
3: Per què sopa de cabra, Gerard?
8: La cabra és un animal molt potent.
3: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
9: Cada dia tinc una foto amb el peu de pont.
10: Comença el caragolazo, ja això és que la plec comença.
7: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
11: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
12: Hem arribat a 4:05, ara mateix de 7 del matí. Anem a conèixer qui són els titulars que tenim en portada en aquest nou despertar. Comencem amb La Vanguardia, Montse.
13: Avui titula Feijóo acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. A El Periódico llegim, Tarragona busca treure el turisme de creuers de Barcelona. El País diu, Feijóo amplia les sospites sobre el cens de les eleccions. El Mundo diu, el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. El diari Ara avui diu, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari ABC diu, Bono controla 5 empreses a la República Dominicana per fer negocis, i a La Razón llegim, el jutge constata la infiltració de la trama Leire a la CEPI.
12: Pel que fa a la premsa esportiva,
13: el diari Esport titula Som els millors del món
12: i Mundo Deportivo
13: cau Alemanya. Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
12: Per poc més de 20 anys, les xarxes socials pràcticament no existien. Avui ens despertem mirant-les i comprem i treballem i escoltem música i lliguem i fins i tot ens informa a través d'elles. Coincidint amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials, l'Ares ens ha preparat una radiografia en números d'una de les revolucions més grans que hem viscut mai.
14: Sens dubte, una de les grans revolucions de la vida. O sigui, jo miro 20 anys enrere i com ens ho fèiem. Ens ho fèiem. Home, tu quedaves amb algú? I tu no tenies WhatsApp per comprovar si aquella persona aniria, arribava tard o no. Tu et presentaves a les 6 de la tarda on havíeu quedat.
12: Perdona, deixa'm anar més enrere.
14: Més encara?
12: No, clar. O sigui, sense el telèfon mòbil, com ens ho feia?
14: Bueno, clar.
12: Tu quedaves per telèfon, amb el telèfon de casa, que hi havia, i encara una mica més enrere, no tothom tenia telèfon a casa.
14: Exacte, aquesta és una altra.
12: Sí, no? Havies de quedar o a l'escola o havies de quedar a l'institut el diumenge a les 6 de la tarda a la plaça Santana.
13: 7 dies abans, potser,
12: clar,
13: no?
12: Clar. Havies de quedar, i sabies que tenies la cita i no fallaves, eh? I allà estaves a aquella hora i abans la gent tardava menys, o sigui, la gent era més puntual perquè no hi havia mecanismes d'avisar.
13: Clar. Era més important.
12: Ara la gent s'agafa el crèdit
13: És que pots compartir la teva ubicació en temps real. Mira, estic aquí i ja ens trobarem, no? I vas veient allò al mapa on és la persona.
12: Clar, tot això no hi era abans. Abans jo crec que tot era bastant més sa, eh?
14: Aquesta és una mica la reflexió que també està bé que fem. Abans, però, us porto dades, com dèiem. Quanta gent creieu que utilitza xarxes socials al món?
12: Al món.
14: La dada fa esgarrifar.
12: Jo diria uns 5.800 milions, potser?
14: Justament. Ell sempre fotent-me l'aire, l'emoció de la secció. 5.800 milions d'identitats d'usuari actives a les xarxes, que no vol dir que hi hagi 5.800 milions de persones diferents.
12: No, perquè hi ha duplicitats,
14: però
12: sí, hi ha empreses...
14: Clar, hi ha gent que té més d'un compte i tal, però ens donem una mica una idea de la magnitud del fenomen. Avui, pràcticament, 2 de cada 3 habitants del planeta formen part d'aquest univers digital.

0: aquí ve una altra dada que a mi m'ha sorprès bastant. Quantes xarxes socials feu servir vosaltres cada setmana, més o menys?
1: Tres.
2: Jo un parell, però una, sobretot, Instagram, eh? La resta, Twitter, no...
0: Clar, WhatsApp,
2: perdona, no, sí, WhatsApp. Dues, entre dues i tres.
0: Ostres, doncs, jo més o menys també hagués dit aquestes, però la mitjana mundial és de gairebé set plataformes diferents.
1: Què
0: cada
1: dius?
0: Mes. Set. La gent utilitza una mitja de set plataformes diferents. Clar, imagino que aquí entren les aplicacions per lligar, tot el que entenem per apps de cites, Tinder, Bumble, totes aquestes, yeah. Però, ostres, set de mitja són moltes, no?
2: Són moltes, no?
0: Sense n'estar sí, sí, de sí, les mans. Sí. No vivim en una sola xarxa, vivim saltant constantment d'una a l'altra. Eh? WhatsApp,
1: que...
0: Instagram, YouTube, sí, també entre TikTok,
1: no,
0: Facebook...
1: No parlem diàries, oi? O sigui, estem...
0: Com?
1: Que no estem
2: al mes,
1: parlant...
2: has dit, no?
0: Al mes? Al mes, al mes.
1: Ah, doncs sí, sí, sí, pujaria.
2: Home, sí, perquè, per exemple, jo X la faig servir sobretot per llegir coses, vull dir, per mirar que si cou, si hi ha alguna cosa, un tema d'actualitat, a veure quins són els
1: jo
2: comentaris...
1: Jo reconec que
2: però no
1: X
2: hi entro gaire.
1: Ha anat a menys, eh?
2: Totalment, sí. No, X és un... És una selva, una jungla,
1: sí, sí, sí.
2: Ara mateix.
0: És que aquí podríem obrir un altre meló de... No tinc la dada, però m'encantaria que... Bueno, no sé si m'encantaria en el fons, no sé si m'agradaria que cada cop fos... Hi hagués més gent que es comença a treure xarxes socials, és un tema de... que també n'hem parlat, i li hauríem de dedicar un capítol perquè molta gent de sobte... No, jo em vaig treure X i no ho trobo a faltar. Gent més arriscada encara que s'ha tret WhatsApp i viu sense WhatsApp. Que dius, com ho fas?
2: Uau, jo sense
0: hi ha
2: WhatsApp
0: gent que viu sense WhatsApp, que es treu WhatsApp i diu, no, no, ja està, qui vulgui que em truqui.
1: Perdona.
0: Com a la vieja usanza, no?
1: I també et dic una cosa, eh? La gent que es treu a les xarxes socials, bona part d'ells coincideixen i d'elles... En què, escolta, en què viuen millor, eh?
0: No, és tal qual el
1: no,
0: que
1: no,
0: diu el Badó.
1: No, que allò tot el dia pendent de veure què diu i què no diu i què fa i què no fa.
0: Així ho fem, perquè és que nosaltres ho fem tan automàticament que ni ens adonem moltes vegades. Ara anem amb el temps, amb el temps. Vull saber quantes hores diàries hi passem. Sabeu més o menys... Diàries, la mitja.
1: Jo depèn de l'època, eh?
0: Sí?
1: I del meu estat.
2: Jo també, totalment. Hi ha dies que potser entro uns minuts i ja està, vull dir...
0: Doncs la resposta, o sigui, en aquest estudi diu que passem 2 hores i 21 minuts cada dia.
2: Uau.
0: Ostres,
2: és
0: uau.
2: És molta estona,
0: és molt, sí. És molt, però sí. Jo inclús pensava que més. Sí, no, com a mitjana...
1: No, és que, com a mitjana, creus,
0: sí,
1: que pensaves que més.
0: Pensava que més, fixa't.
1: Quanta estona passes? Més de dos, segur.
0: Depèn del dia, també. Intento fer això de quadrar hores, de dir, no, a aquesta hora s'ha...
1: Tu has reduït per la teva presència?
0: Molt, molt, moltíssim.
1: I
0: moltíssim.
1: Això, per algun motiu especial?
0: Té a veure amb la meva intimitat, de sobte és de... O sigui, és contraproduent pels creadors de contingut...
1: Perquè vius d'això, bàsicament.
0: Que sí, que facturaven, però m'he tornat una mica recelosa tot plegat, no? Massa... Exposar-me massa... No, és algo que, bueno, no ho sé, pot ser va a èpoques, eh? I de sobte...
1: Yeah, yeah.
0: Però sí, és veritat que de sobte ho veig diferent, no sé. Això són més de 16 hores cada setmana que passem a les xarxes socials, més de 36 dies sencers a l'any, o dit d'una altra manera, cada any passem més d'un mes de la nostra vida mirant xarxes socials. Clar, si mantenim aquest ritme durant tota la vida, doncs acabarem dedicant prop de 7 anys. 7 anys de la nostra vida fent scrolls a les xarxes socials. Fa esgarrifar, eh?
1: I encara hi ha més dades.
0: Sí, perquè ara ve la dada que més m'ha impressionat. Si sumem el temps que hi dediquem a tots els usuaris del planeta, la humanitat consumeix cada dia milers de milions d'hores de xarxes socials. Costa fins i tot imaginar la xifra real, eh? Perquè és una de les activitats a les quals més temps dediquem com a espècie. Repeteixo, de tots els estudis que he anat consultant, tristament la cosa va més per, bueno, vosaltres que sou pares, per com preocupa el tema de la canalla, com puja la canalla enganxada...
2: Totalment.
0: ...a les xarxes socials. Havíem comentat algun cop que, bueno, amb altres països ja s'ha començat a revisar... Que és algo...
1: És que de veritat... És que
2: aquí en principi també, però jo crec que això és una cosa relativament nova. Fins fa 2-3 anys aquest debat de la canalla i les xarxes socials i les pantalles no estava tan a sobre de la taula. Ara sembla que per fi doncs, hi ha aquest debat i que s'està intentant
1: revertir... No, a l'agenda política.
2: Revertir...
1: Dic, a l'agenda política.
2: A l'agenda política...
1: Ja estava el debat... estava molt...
2: Al carrer, però,
1: sí, sí.
2: Però no tant com ara, no?
1: Home, ja fa molt de temps que es parla allò de que És que, clar, que estàs a taula i tens la criatura i el mòbil perquè no molestis.
2: Sí. És que després de la pandèmia... això va fer una pujada increïble, sobretot amb els adolescents, no?
1: I a vegades jo al meu fill que li dic vols deixar el telèfon, sisplau? I dic, és que només l'he fet servir, no l'he vist en tot el dia, és que no hi ha cap necessitat de veure'l.
0: Sí, però almenys, mira, el teu fill en aquest cas està enganxat a vídeos de bici.
1: Sí.
0: O sigui, vull dir-te que dintre del mal, bueno, li ha donat pel món del ciclisme i tal, i està tot... Però és que el perill real amb les xarxes socials i els menors va molt més enllà. O sigui, estem parlant de temes...
2: Que són molts perills, hi ha molts tipus
0: molt,
2: diferents.
0: Molt perillosos. Sí.
1: I a vegades, com que és un model de seducció tan fàcil...
0: Exacte.
1: Perquè els nens estiguin una mica... que puguis desconnectar una miqueta dels nens, doncs és que és automàtic. Dons el telèfon i s'acaba la història.
0: Exacte.
1: I ja està. I no pregunten, no molesten, no sé què, però s'han de canviar les dinàmiques ja,
0: Sí, però
2: hi ha vegades que els nens no són ni conscients on són, ni què estan menjant. Jo veig nens a restaurants que estan amb el telèfon que no saben ni el que estan menjant perquè estan mirant tota l'estona a la pantalla, que no interactuen amb la família, que no interactuen amb ningú. Em sembla trist.
1: Sí, totalment. L'altre que encara crec que és encara més flagrant és que una taula de nens i tots els nens amb telèfon.
2: Exacte.
0: Sí. Ha canviat molt la cosa. Anem ara a parlar de persones. Qui és el rei absolut d'Instagram? Doncs està clar. Estem parlant de Cristiano Ronaldo, Sens dubte és el rei d'aquesta xarxa social. Supera els 660 milions de seguidors. És a dir, si tots els seus seguidors visquessin al mateix país, seria un dels tres països més poblats del món. La fotografia ara més m'agrada de la història és Leo Messi aixecant la Copa del Món. I abans que Messi aconseguís aquest rècord, la foto amb més likes del planeta era la d'un ou.
1: Sí, senyora.
0: Un ou, recordeu? Internet és així, era una foto d'un ou.
1: Que va ser a Twitter, no?
0: Exacte.
1: Que sí?
0: Ara, diguem.
1: No, que deia que Leo Messi aixecant la Copa del Món de Qatar.
0: Exacte, justament. I acabem amb una curiositat que segurament no sabíeu. Que es van penjar a YouTube durava només 19 segons. Es diu Mia Tesou, que simplement surt un dels fundadors de YouTube, en aquest cas, davant dels elefants del zoo de San Diego. Llavors, aquell vídeo tan absurd, aparentment tan senzill, va ser l'inici d'una plataforma que avui utilitzen més de 2.500 milions de persones. Tema YouTube, ojo, I TikTok, en aquest cas, és una de les xarxes que més ha crescut de la història. El tema de TikTok és al·lucinant. Els seus usuaris obren l'aplicació una mitjana d'unes 10 vegades al dia. 10 vegades al dia, Per això, moltes cançons es fan famoses primer a TikTok i després arriben a la ràdio, per exemple. Hi ha restaurants que s'omplen gràcies a un vídeo viral. I per això, doncs, moltes empreses prefereixen invertir, com dèiem, en creadors de contingut abans que en anuncis tradicionals.
1: I acabem amb una darrera dada.
0: Doncs sí, en aquest cas, Meta va facturar l'any passat més de 160.000 milions de dòlars. Wait, bé, tants zeros me marejo. 160.000 milions de dòlars, pràcticament tots procedents de la seva publicitat. Les empreses han entès una cosa molt senzilla, com deien, si nosaltres passem més de 2 hores cada dia a les xarxes, pues allà vol estar la publi. Aquesta és probablement la millor definició del que han aconseguit les xarxes socials. En només 2 dècades, 20 anys han canviat la manera de com ens comuniquem, com ens entretenim, com descobrim música, com escollim un restaurant, com comprem, com treballem i fins i tot, com deies, Badó, com ens informem. I vistos els números, sembla evident que no estem davant d'una moda, Estem davant d'una de les revolucions més grans del segle XXI.
1: No, està clar. I a més, quan si tens algun negoci, una empresa, quan la teva inversió la focalitzes a través de les xarxes socials, sovint funciona millor que els mitjans convencionals.
2: Que la publicitat tradicional, però i aquí hi ha un problema de cara a l'usuari, perquè acabarà sent, de fet ja està passant, que tot el contingut que prioritza l'algoritme és contingut pagat. Per tant, a l'usuari li arriba tot de contingut que està patrocinat. Vull dir que el contingut orgànic, l'autèntic, el que no està pagat, va desapareixent, perquè tot és publicitat.
1: Queda dissol, està clar. Gràcies, Ares.
0: A tu, Badó.
1: Vinga, 3:15 de 7 del matí.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
1: Tens una rever aquí per la Montse, que me l'està demanant? Sí, no? Que fa estona que me la demana?
2: Vinga, va. Veus com te la demano? Sí. Vinga, Hola, hola.
1: Ara.
2: Som-hi?
1: Sí.
2: Va. Dades que et deixaran a Toni!
1: Jo crec que li agrada, eh?
0: És que...
1: Li agrada.
0: Jo crec que ens agrada més a nosaltres, també.
2: No, és que en deixo una. És el meu moment.
1: Vinga, primera dada. Catalunya hi ha més de 5... M'agradaria que escoltéssiu les dades, perquè
0: sí?
1: O sigui, hi ha prou de que cada vegada que digui les dades us dediqueu a les vostres coses.
2: No, és veritat.
1: No, ahir les vaig parlar, o abans d'ahir, i no sabíeu res del que havia dit.
0: A veure, no val. Sorprèn-nos, va.
1: No val, perquè desconnecteu del programa i jo haig d'estar sempre connectat, i això no val. Vull dir, som un equip de 3, no?
0: Sí.
1: Doncs vinga, a veure.
0: Fot-li, vinga.
2: Va, vinga.
0: Quina dada, que em vull quedar atònita. Em vull quedar atònita.
2: Atònita.
1: A Catalunya hi ha més de 5,3 milions de vehicles registrats.
0: Uau.
1: Una xifra que supera el nombre d'habitants de diverses comunitats senceres.
0: Uau, has dit 5,3 milions de vehicles registrats?
1: Sí, he dit 5,3 milions de vehicles
2: registrats. No 5,2 ni 5,1, no, 5,3.
1: S'heu quedat atònites?
0: Atònites.
1: Anem a la següent. L'esperança de vida a Catalunya és d'aproximadament 22... No,
2: com?
1: 80, no, 80... És per si estàveu atentes.
2: Has espantat, eh?
1: 82 anys, una de les més altes d'Europa.
0: Se m'ha fet bola una mica. 82, dic, ui, ostres, que no me quede.
1: Sí, home, queda camí encara.
0: Sí.
1: I un estudi en centres educatius mostra que els estudiants poden arribar a passar fins a 1.000 hores anuals a l'escola entre classes, exàmens i activitats. Sí, estic d'acord amb vosaltres.
0: Ui, 1.000 hores,
1: eh? Aquesta me la podia haver estalviat. Ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Tenim el Ferran Aràndiga amb l'última hora de com està la xarxa viària catalana. RAC, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimarts. Recordant que a hores d'ara, de moment, no tenim incidències destacables arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs destaquem ja retencions habituals, sobretot als accessos i voltants de Barcelona. Tenim retencions, tot i que de menys intensitat que de normal, en tot el nus de la Trinitat, sobretot per la C58 en el seu últim tram, la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que de retruc doncs afecta la ronda de dalt, en aquest cas, amb retencions fins a Canyelles en direcció Llobregat. També en sentit sud i en retencions a la ronda litoral des del terme de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Pel Llobregat tenim retencions ja en aquest enllaç entre la AP7 i la B23 al Papiol, d'un quilòmetre de retencions, també en direcció a Barcelona. A la A2 ja circula amb intensitat entre Pallejà i Cornellà del Llobregat. Per altra banda, al Vallès hem de destacar retencions a la C-17 a Parets del Vallès, a la AP-7 en sentit nord amb un quilòmetre de cues, a Montmeló i també arreu de la C-58 amb cues des de Sant Quirze. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Durant tots aquests anys que he estat fent ràdio, sempre hi han seccions... El 90% de la gent que entra, el 100% dels col·laboradors que entren en l'estudi, et fa il·lusió veure'ls cada dia. Però n'hi ha alguns que et donen un rotllo especial. I l'Uri és d'aquests que em dona un
5: rotllo... Ai, quina por, ja he de pensar, que ara m'ha tocat el rebre, no, però...
1: És un dels que em dóna ràdio especial.
0: Sempre es fa il·lusió, Uri.
1: Em fa il·lusió tots, eh?
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Però l'Uri té una cosa que està molt bé perquè em permet descansar una mica. O sigui, li dius... No, li dius hola, bon dia, i pot estar parlant fins que entri el Freixas. Cuidat, eh? O sigui, pot estar parlant amb pot passar per la Gemanierga, pel Freixas, o sigui, per tota la programació de la casa.
5: I això són molts anys treballant intensament, allò, Oriol Clavell fora de classe.
1: Clar.
5: És un esforç de...
2: Veus, al final...
1: És que estem tallats tot el mateix patró. Vam estudiar a la mateixa escola.
5: Tu diràs, alguna cosa se'ns ha de quedar.
1: Tu havies tingut el padre Garriga o no?
5: El pare Garriga no. Va morir fa poc, oi, el pare Garriga?
1: Home, no sé, potser fa 20 anys.
5: Ah, doncs llavors... Mor un pare conegut.
1: De Santana.
5: Els escolapis de Santana.
1: Doncs ni idea.
5: Sí.
1: Aquest, el pare Garriga, era culer, però una cosa fins a la mort. Anava amb l'escut del Barça i on tallava la pilota portava un diamant. I entrava,
5: ostres.
1: I sempre entrava, quan perdia el Barça, o sigui, cuidado amb el padre Garriga, eh? Obria la porta, pam, i posa, eines de treball! I tenies que treballar.
2: No,
1: eines de treball! I a la que guanyava el Barça entrava, Bon dia. Bueno, era de veritat, eh?
5: Se li notava molt, eh?
1: Molt, molt, molt, molt.
5: Bueno, és que això s'ha de vigilar, eh? Perquè jo tenia un que quan perdia també ens estomacava, que ja us ho vaig explicar.
2: Oi, oi, oi, sí, és
5: sí,
2: veritat.
5: Sí, sí, doncs imagina't, tothom resant pel Barça.
2: Perquè guanyés el Barça.
5: I per la teva salut, tu diràs.
1: Benvingut, Uri. Va, ara que estem immersos en ple Mundial de Futbol, anem a conèixer una mica millor la formació acadèmica d'alguns dels millors futbolistes de la història. Anem a saber què s'haurien dedicat probablement si no haguessin triomfat en el món de l'esport. I us sorprendrà molt, Montse.
2: Doncs sí, perquè no sempre l'estereotip del futbolista sense estudis es correspon amb la realitat. Alguns futbolistes, per exemple, podien haver estat metges.

0: Sí, saps què? És de les cançons que més em flipa de la vida.
1: És molt bonica aquesta cançó.
0: És tan maca aquesta cançó.
1: I a més, jo feia molt temps que no la sentia.
0: És molt maca.
1: Hem de posar de Frey.
0: És molt... Sí. Em van regalar un reproductor ja fa molts anys. O sigui, aquesta cançó anava lligada a una discogràfica,
1: sí,
0: que era Sony.
1: Jo tinc el mateix reproductor, em sembla.
0: I,
1: sí, és que clar.
0: I venia el vídeo,
1: que era de la marca...
0: Sony.
1: Ah, no, clar. Ah, no, que era un vídeo. Era una càmera que portava, que volies fer vlog, també, no?
0: No, era un reproductor de MP3.
1: MP3, no és el mateix catxarro, em sembla. Jo recordo un altre.
0: A tu em dona, sí, guapo, ja veig.
2: Ja us podeu imaginar.
1: Era una altra campanya.
2: Ja
1: us podeu
2: imaginar la redacció, quan arriben aquests paquets, tothom mirant qui se'l quedarà, qui se'l quedarà. Clar, llavors,
3: perdona,
1: seran tots igual.
2: El director o la directora del programa. No, per tant, era, vol dir que han tocat... No.
0: La veritat és que les discogràfiques eren molt generoses, molt.
2: Com ha canviat
1: quins
2: també
1: temps,
2: el temps,
1: temps.
2: Eh?
0: I enviaven regals molt guapos, eh? Home, m'havien regalat una PlayStation.
1: No, no tenia nivells.
2: Jo recordo el Premi Ondas, que regalaven... ordinadors portàtils, càmeres de fer fotos, parlo de finals dels 90, principis del 2000.
0: Clar,
2: tothom hi volia anar. Tothom sempre volia anar a fer aquestes cobertures.
4: Perquè, clar, sempre pillo la pitjor època de tots.
2: De tot.
1: Doncs com us deia, hi ha futbolistes que podien haver estat metges, i un d'ells és Hugo Sánchez, un dels màxims golejadors de la història del Madrid. Ostres. Es va llicenciar en... metge, dentista. Vull dir, deixem-ho en dentista, sí, perquè es va llicenciar en odontologia per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, mentre feia els seus primers passes professionals al Club Pumas de la UNAM. Però no és l'únic, perquè Edwin Congo, un altre jugador del Madrid, també del Llevant, va compaginar el futbol professional amb els seus estudis d'odontologia a la Universitat de Manizales, a Colòmbia.
0: És Andorra, com odiàvem a Hugo Sánchez, marcava i feia aquell salt, recordes,
2: clar,
0: o no?
2: La voltereta. Gràcies, sí, a Hugo Sánchez, jo em puc fer una mínima idea del que poden sentir els madridistes amb en Messi. Perquè, clar, Hugo Sánchez va ser, 4 anys, pitxitxi, però no van guanyar cap Champions. El Madrid, sí, molt bé, guanyava tot, però el Milan els hi fotia 5 i els eliminava. Sempre tenien cada temporada el partit que els fotia fora d'Europa. I aleshores sí, era un gran equip, un gran jugador, però imagineu-vos amb Messi. Clar, els madridistes pobrets, doncs jo els entenc.
1: Ara
2: I des d'aquí, una abraçada ben forta a tots aquells madridistes.
1: Doncs mira, precisament una altra llegenda, en aquest cas del Madrid, sembla, no sé, que en el Club Blanc, doncs molts tiraven cap al tema de les bates blanques, eh? Pirri, José Martínez Sánchez, després de retirar-se al futbol mexicà, va tornar a Espanya amb el títol de medicina sota el braç per incorporar-se com a metge oficial del primer equip blanc. Anem ara a carreres relacionades amb l'àmbit esportiu, perquè Andrés Iniesta, el geni manxec, va cursar el grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, INEF, durant la seva etapa d'aura del Barça.
2: I jo conec qui li passava els apunts a l'època universitària de l'Iniesta.
1: Sí,
2: que és en Jordi Iglesias.
1: Què dius?
2: Sí, que actualment es dedica al fitness, ell és entrenador personal, i clar, l'Iniesta li passava tots els apunts i dic, ostres, que fort. I aquest noi, el Jordi Iglesias, jo el vaig conèixer al camp del Barça. Són aquells amics que fas al camp del Barça.
1: Ostres, jo vaig veure,
2: el seu pare m'ha vist créixer amb ell de petit i jo he vist créixer amb ell quan tenia 2 anys. Ara aquest home en té 40.
1: I li passava a ell els apunts?
2: I li passava els apunts a l'Iniesta, i ell ha anat a veure les finals del Mundial d'Espanya a Cuerpo de Rey, tot pagat per Andrés Iniesta.
1: Home, era company de classe.
2: T'ho imagina, no?
1: Doncs mira, un altre que es va graduar en Educació Física va ser Lewandowski, també. Després de defensar una tesi, la seva tesi universitària, la va centrar en la seva pròpia carrera com a futbolista. Llavors, clar, veure, va tenir força, entre cometes, en aquest sentit, molt a l'abast tot, molt fàcil. I per últim, Sergi Roberto, també de la Masia, és un altre dels futbolistes que va decidir matricular-se i finalitzar els seus estudis d'INEF. Per tant, aquests futbolistes que també tenen aquest títol en Ciències de l'Esport. Eh? Carreres centrades ara en la gestió i en els negocis. Doncs mireu, Miquel Oyarzábal, actual capità de la Reial Societat, va finalitzar el seu grau en Administració i Direcció d'Empreses.
0: Home, molt bé.
2: Mira que anirà bé. Perquè, clar, aquest cony toca calés. Vull dir que
0: toca calés, home, i està fent un bon mundial.
2: Sí, sí, per això, que és dels bons.
1: Emilio Butragueño, després de retirar-se, va fer un màster en gestió d'entitats esportives a la Universitat de Califòrnia, però també es va llicenciar en empresarials, i també té un programa de direcció general a IES. I Manolo Sanchís, company de generació de Butragueño, doncs també va completar amb èxit la seva carrera d'empresarials.
0: Té una anècdota amb Sanchís.
2: Ah, sí?
0: Un dia veient...
2: Sanchís.
0: Veient un partit del Madrid ja fa molts anys, que estava el Sanchís, estava jugant, i jo estava a la cuina, el meu germà estava veient un Barça-Madrid, eh? Des del menjador, i cada vegada que entrava, dic, qui ha estat? Diu, el Sanchís. Tornava d'això, tornava a entrar, i qui ha deixat? En Sanchís. Cada vegada que anava, i qui ho ha fet? El Sanchís. Qui ha marcat en Sanchís? Però el Sanchís, diu, no se sabia cap altre jugador. I només deia que tot
1: era Sanchís.
2: Tot era Sanchís.
0: Tot era Sanchís. Tot era Sanchís.
1: Hi ha dos jugadors molt, però molt reconeguts que podien haver estat periodistes, doncs companys de professió.
2: Jo en conec un.
1: Sí? Qui
2: del
1: és?
2: Del Barça. Un del Barça.
1: Un del Barça, del Barça. No és aquest cas. A veure, quin és el teu?
2: L'Òscar.
1: No, no el tinc aquest. Podria... Sí? Té
2: sí,
1: el títol de periodisme?
2: Sí, de fet estudiàvem junts a l'Autònoma.
1: Ah, sí? Sí? Mira que bé.
2: Ah, no sé si la va acabar, per això.
1: Julen Guerrero, de l'Atlètic Club, va anticipar el seu futur fora dels terrenys de joc, va dir, per si de cas, jo em llicencio en periodisme, i així ho va fer. I Álvaro Arbeloa...
4: Ostres!
1: Va cursar...
4: Aquest no me l'estrae.
1: Sí, jo tampoc, eh? Fins a 3 anys de ciències empresarials, però després va reorientar la seva formació per finalment llicenciar-se en periodisme.
0: Doncs escolta, per ser llicenciat en periodisme, les rondes de premsa, de veritat, sí, sí, no seria el seu fort, eh?
2: No, perquè es va treure el títol a Conolandia i llavors, doncs, clar...
1: Ho va fer a la Universitat Camilo José Cela. I res, ahir el Badó em preguntava, escolta, i aquests, l'Mbappé, el Cristiano Ronaldo, el Haaland, el Messi, doncs mireu, tots aquests, l'Mbappé en aquest cas té el batxillerat francès, és el que té el títol més alt de tots els que hem dit. Cristiano Ronaldo té l'educació bàsica que no l'ha completat, Erling Haaland, educació bàsica també a Noruega, Lionel Messi, educació bàsica i la secundària obligatòria, té fins a l'ESO, diguem-ne, i Harry Kane, educació secundària també.
4: Tia, el que més m'ha sorprès de tots és el tal Pirri aquest, perquè fer medicina no és moco de pavo.
1: Sí, no, i tant.
2: Hi havia un altre del Barça, el primer equip, que em sembla que es deia flipa, Pablo, que era moreno, que era Pablo Alfaro, que també va estudiar medicina.
4: És molt fora estudiar medicina,
2: sí, va estudiar medicina i ser el metge oficial del Real Madrid
4: però
2: durant
4: això,
2: molts anys.
4: Que és jo crec
0: que s'hauria posar més en valor els estudis en els jugadors d'èlit, eh?
4: En general a la vida.
0: Home, són...
4: En general a la vida,
0: però els jugadors d'èlit que mouen quantitats indecents de diners i que podrien servir per aportar alguna cosa a la humanitat.
2: Tot el que no passa en el bàsquet, fixeu-vos, normalment els jugadors de bàsquet tenen estudis, els jugadors de futbol no. Tu agafes... de fet, el bàsquet és un esport d'estratègia, de seny, de saber pensar. I si no saps pensar, per molt que siguis alt, doncs no n'hi ha prou.
1: No n'hi ha prou.
0: Montse, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Les 7 i 1 minut del matí.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: En el Dia Mundial de les Xarxes Socials, avui preguntem quina xarxa social té més seguidors, Facebook o Instagram? Montse, què diries? Què et diu el...
1: Facebook.
0: Facebook. Tu què diries?
2: Home, jo ho he sentit abans, a Facebook.
0: No, bé, doncs ja no cal que fem una pregunta. Entre ella que ho diu abans i tu que ho dius ara...
4: Mira, t'ajudo. Digues el número. Quants milions?
0: Ho diràs. Facebook o Instagram?
4: Jo dic Facebook. A lo loco.
1: Te la jugues,
4: No estic segura.
0: No, i el David va dient, jo també. Ets bo, David. Ets molt bo. A les 7 i 2 minuts del matí. És 30 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que ja són 100.719 morts a Venezuela i més de 5.000 ferits a causa del doble terratrèmol.
1: Això hem d'afegir també a gairebé 16.000 persones que s'han quedat sense llar. El president de l'Assemblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, ha comunicat que l'estat de La Guaira, el més afectat, ja ha recuperat el 90% del subministrament elèctric. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha informat que entre els morts hi ha almenys 17 espanyols, mentre que 138 estan encara desapareguts i 12 han estat localitzats sota la runa.
0: El jutge Pedraz imputa la presidenta de la CPI i una altra vintena de persones per presumptes tripijocs en empreses públiques.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la CPI, Belén Gualda, i 24 persones més pel presumpte tripijoc de contractes en empreses públiques de la trama liderada per Santos Cerdán i Leire Díez. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta d'aquesta manera la petició de la Fiscalia Anticorrupció que han demanat a la investigació per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, prevaricació, organització o grup criminal i abús d'informació privilegiada amb ànim de lucre.
0: I el govern espanyol aprova una reducció progressiva de les ajudes a la compra de carburant.
1: El Consell de Ministres ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. El decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa progressiva de l'impost especial d'hidrocarburs, de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, uns descomptes que desapareixeran finalment al mes d'octubre.
0: Recordem que si torna l'escalada bèl·lica en la zona de l'estret d'Hormuz, això podria revertir, és a dir, que es podrien recuperar aquestes ajudes. I la calor extrema deixa 130 morts a Catalunya en una setmana.
1: Són dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. La Catalunya ha registrat 130 morts atribuïbles a les altes temperatures en només una setmana. Es tracta d'un repunt molt notable respecte a les 12 defuncions acumulades en les 3 primeres setmanes de juny. La població vulnerable és la més afectada. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Les dades, que estan disponibles des de l'any 2015, indiquen que mai s'havien registrat tantes morts per calor en un mes de juny a Catalunya.
0: I acabem. Barcelona torna a acollir el Congrés Mundial d'Arquitectes 30 anys després.
1: 30 anys després, el Congrés Mundial d'Arquitectes ha tornat a obrir les portes a Barcelona i fins al 2 de juliol espera reunir 10.000 visitants d'arreu del món. El Congrés porta el lema Esdevenint, arquitectures per a un planeta en transició, i abordarà temes com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. La trobada s'emmarca en la capitalitat mundial de l'arquitectura.
0: Gràcies, Montse.
1: A tu.
0: Les 7 i 5 del matí. Anem pel temps, a veure què ens diuen des d'Emet, la informació que ens acosta Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
5: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el terç oriental i l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 37 graus a Lleida,

0: Cortés ha tirat una setmana a Ibiza celebrant el seu aniversari. Pues avui
1: sí, ve arrossegant-se.
2: Ve arrossegant-se.
1: De tu parlàvem. Escolta'm...
3: No t'han xiulat les orelles?
1: De tu estàvem parlant perquè dic, home, dic, a veure si això serà de conseqüència de les enganxades que tens amb l'Oriol Clavell. Què tal?
2: De fet, avui li porto un regal. Molt bé, perdó. Sí.
1: Tu, què dius? Que ha estat el teu aniversari?
2: Sí.
1: I vas... I quants dies has estat celebrant aniversari?
2: No, pocs. Podria haver sigut més.
1: Pues, se t'ha quedat curt, no?
2: Sí, sí, molt.
1: Una miqueta. Molt bé. Què deies? Que avui pensaves...
2: Avui, no, que avui li porto un regal a l'Oriol.
1: En serió?
2: Home, la meva...
3: Et pots creure que jo també porto un regal per tu?
1: Va, no,
2: perquè...
1: No,
2: el teu no m'agradarà, ja t'ho dic.
3: Doncs sí que t'agradarà, perquè no he portat cap tema del Madrid.
1: En sèrio?
2: Ah, bueno,
1: doncs
2: bé, gràcies.
0: És un regalàs.
1: I el teu regal el pots dir ara, esperem després.
2: Faré un hype, no el diré. La meva secció li encantarà a l'Oriol, de veritat, t'ho juro.
1: En sèrio?
3: Ah, mira, sí. Mira, ostres.
1: Que maco, això.
3: Ja m'ha fet contenteta.
0: Que bé, tu.
2: Ja anem a apropant-nos. A veure la setmana que viene.
1: No patiu, que ja m'encarregaré jo de carregar-me aquest bon rotllo que hi ha aquí ara. Les 7 i 7 del matí. Anem a la pregunta del dia. Dèiem que en el Dia Mundial de les Xarxes Socials preguntem quina xarxa social té més seguidors, Facebook o Instagram, Montse?
0: Facebook.
3: Facebook.
1: Instagram.
0: Facebook. A lo loco.
1: Doncs bé, segons les dades més recents de Data Reportal del 2026, informes de publicitat de Meta, Facebook té aproximadament... Ja no és quin té més, és sorprenent els números. Facebook té aproximadament entre 3 i 3,1 mil milions d'usuaris actius mensuals.
2: Ah, sí?
1: Instagram té entre 2 i 2,5 mil milions d'usuaris actius mensuals. És que sigui una diferència... És una diferència entre...
0: Mil milions?
1: Sí, sí, sí.
2: Vull dir que... Però qui fa servir avui Facebook?
1: Doncs ja...
0: Sí, molta més gent del que...
1: Mira, t'ho diré. 3,1 mil milions d'usuaris.
0: És fort, eh?
2: Us estimem a tots.
1: Bueno, hi ha molta gent que utilitza Facebook encara amb la duplicitat de quan penges una
2: sí,
1: història,
2: sí,
1: una foto,
2: clar,
1: que te la penja... Tu tens Facebook o no?
2: Pues, l'altre dia em vaig entrar que sí, però jo pensava que no. Perquè em va passar això, estar penjant un reel a l'Instagram, em sortia duplicado en tal, i vaig pensar, jo tinc Facebook. Jo crec que no l'he fet servir mai.
1: Però et recordes haver donat d'alta de Facebook? És que igual quan dones d'alta d'Instagram et dona automàticament d'alta de Facebook?
0: Jo crec que no, sí. Directament no. Pues, l'altre dia els hi contava que vaig flipar que rebo ingressos de Meta per Facebook.
3: Ah, clar, bueno, clar.
0: No és fort, que jo no he entrat a Facebook Instagram en els últims anys, però Instagram, jo tinc aquesta opció de que te proposes, pues a Facebook realment hi ha gent mirant coses i Facebook monetitza i cada mes me van ingressant. Dic, bueno,
1: entre 3 i 4 mil euros al mes.
0: Que són 4 duros, però ostres, monetitza més que Instagram.
3: Hi ha dos temes clars. La població està envellint, perquè normalment diuen que qui fa servir Facebook és la població més gran.
0: Sí,
3: no?
0: Tant,
3: aquí podríem dir que, bueno, que és normal i que la població d'Espanya i el món està envellint. I la segona opció, la segona dada, és que a tu et dona calés el Facebook, però és que l'algoritme de Facebook s'assembla més al de TikTok que al d'Instagram.
0: És que
3: Facebook,
0: va per aquí la història.
3: Sí, els vídeos enganxen més a la plataforma de Facebook i TikTok que la d'Instagram.
0: És fort,
3: a nivell d'algoritme.
0: Ah, sí.
3: Tu t'atrapes més i, clar, veus a Facebook. Doncs a mi passa, veig a la gent gran de casa, tots enganxats al Facebook, i no surten.
0: Hi ha una cosa que us ha TikTok de la gent gran.
1: Què vol dir la gent gran de casa?
3: Bueno, doncs
0: que sí,
3: mare,
0: els meus pares igual.
4: A Facebook, no?
3: Diuen, no, TikTok no. TikTok ho veuen com una cosa rara i es pensen que Facebook és com l'entorn segur perquè és la xarxa que més coneixen, però es queden absolutament atrapades amb l'algoritme.
0: Hi ha una cosa que trobo a faltar de Facebook, que és que des d'aquí ho haurien de fer a Instagram. Gràcies a mon pare, cada cop que un amic meu fa un aniversari,
4: home,
0: ell m'ho avisa.
4: És veritat.
0: Perquè Facebook t'ho segueix recordant. I Instagram, bueno, no.
3: Jo me n'assabento gràcies a Facebook.
0: Clar, per això.
3: És l'única eina
0: pare,
3: que faig servir.
0: Jo no entro, em diu, avui sí, sí, recorda que és l'aniversari de la teua amiga, no sé què. Dic, ah, gràcies.
2: A mi m'agradava quan ficava una persona. Té una relació amb... A mi em faria la vida molt més fàcil del treball. Si a Instagram pogués ficar, seria la bomba.
4: Bueno, molta informació hi havia, molta.
3: I tot això es meta, que WhatsApp també és de Meta. I el que jo no sabia és que ara, si surts, per tema de protecció de dades, si surts d'un grup, no te n'assabentes. Ningú se n'assabenta. O sigui, no surt "ha salido del grup".
4: Ah, no, ja no?
3: No.
4: Ah, ostres.
1: Aquesta setmana em ve perfecte.
2: Avui recupero tot l'espai que em queda que tinc sense alliberar el telèfon.
4: Ho veuràs tu ja, la neteja.
1: D'aquí 4 minuts arribem a 8:15 del matí.

0: Comencem aquesta nova hora del Bon Dia i Bona Sort. Per cert, ho hem dit a l'inici del programa, que ara m'ho estava recordant la nostra companya Rosa Diego, que la primera gran... primera i no l'última bomba del Mundial, després de l'eliminació d'Alemanya, que ha sorprès a propis i estranys, una altra que ha caigut també, i que sempre estan al 4, no dels favorits, però de sí dels que estan a la part alta dels més potents, ha caigut a Països Baixos, amb Holanda, davant de Marroc, a la...
1: Marroc té bon equip, eh?
0: Als penals. Home, i tant, que té bon equip.
1: I Brasil li va anar d'un pèl.
0: A Brasil, ahir contra Japó, va ser un drama.
1: O sigui, a l'últim minut de l'afegit, el gol Brasil, perquè si, i perdies 1-0, o sigui, va remuntar. O sigui, ha tingut molta sort.
0: Vull dir que Marroc passa a vuitens i Alemanya va caure davant de Finlàndia, potser?
1: Alemanya, no, Paraguai, 1-1. I els penals.
0: I, per tant, sí, Alemanya ha quedat fora, que també queda molt entredit el paper ja del seleccionador alemany, i es parla d'un possible relleu amb Jurgen Klopp. Ja veurem què passa.
1: A veure.
0: Bé, comencem nova hora del Bon Dia, Bona Sort, el dia que hem de ser feliços per...
2: que ja m'he promès que ho faré sense emocionar-me. Jo vull recordar avui el meu amic Àlex Casademunt, avui hagués complert 45 anys, i intento recordar-ho pues, amb el que era, amb alegria. Ho intento, perquè avui la raó per la que crec que hauríem de ser feliços és per no esperar per viure. Porque me

0: lo siento que me estoy muriendo y no me quiero.
1: Qui m'ho havia de dir que aquesta cançó es convertiria en la nostra cançó dies abans de morir? Cantàvem aquesta cançó junts. Si te vas, me muero. Si te veo venir, me muero también. Era una forma... No vaig entendre fins que va passar la importància que tindria aquesta cançó. Hi ha dies que ens recorden el que és realment important i avui és un d'aquells dies, sens dubte. La mort del meu germà Àlex Casademunt és una de les raons en les que sobretot penso una cosa des de que va marxar que intento no oblidar mai, i és que la vida no espera, nois. Ens passem els dies dient ja ho farem, ja ho trobarem, ja quedarem, ja descansarem, ja viatjarem, ja direm t'estimo, ja celebrarem, com si tinguéssim la certesa de que sempre hi haurà un altre cap de setmana, un altre estiu o un altre aniversari. La veritat és que no la tenim. L'Àlex em va ensenyar sense voler-ho que la vida és molt més fràgil del que ens pensem, i des d'aleshores intento recordar-me una cosa molt simple, i és que les persones importants sàpiguen el que les estimo, que els plans no ens esperen eternament, que riure no sigui només pels dies especials i que no ens passem la vida preocupats per coses que d'aquí a un any ni recordarem. Perquè al final gairebé mai ens penedim del que vam viure, ens penedim del que vam deixar per més endavant. Àlex, amor meu, avui m'hauria tocat felicitar-te i no puc, però ho faig des d'aquí, com cada dia. Gràcies, gràcies, gràcies, perquè encara avui continues recordant-me el que és important de veritat, continues fent que jo abraci més fort, que estimi més fort, que digui més sovint el que sento i que intenti viure una mica més de pressa, però no corrents, sinó aprofitant millor cada dia. Espero que allà on siguis, amor, continuïs rient tan fort com ho feies aquí, i si de tant en tant em dones un copet de mà, doncs t'ho seguiré agraint. Així que avui hem de ser feliços per no esperar per viure, perquè l'únic que tenim garantit és avui, i aquest val la pena viure'l de veritat.

0: lado, siento que me estoy muriendo y no me quiero morir, porque me muero contigo, me muero sin ti.
1: Que bonic, eh?
2: Que sí,
1: bonic. No,
2: sí.
1: No, no. No ho has aconseguit, eh?
2: No, no, no, està, ho he intentat, però bueno... Però
3: va, plorar està molt bé, molt bé. Plorar s'ha de plorar cada
2: sí,
3: dia.
1: S'ha de plorar.
3: És font de salut, eh, plorar. Vull dir, és treure els nervis, és treure aquell estrès, és treure la mala llet, és treure l'amor, l'angoixa. Ben fet, ben plorat, i escolta'm, endavant.
2: Gràcies.
3: I a més, et diré una cosa. Això que ha dit l'Ares, que s'ha d'aprofitar cada moment de
2: totalment
3: la vida present, és així. Divendres, saps què vaig fer? Em vaig casar. Precisament per això.
1: A veure, un moment.
2: Però què dius, Ori?
1: Com que vas casar?
3: Doncs això que sentiu, me'n vaig anar al notari i dic hola, bona tarda.
1: Em vull casar.
3: Aquí s'he casat. Em vaig casar, sí, sí, amb la Blanca.
2: Ai, que bonic, felicitats.
1: Bueno,
3: perquè era una cosa com diu l'Ares, ja la farem, ja la farem, ja la farem.
2: És veritat, això.
3: Ja la farem, ja la farem, no la fem, no la fem, no la fem. I al final, escolta'm, vaig trucar al notari i dic, què necessites?
1: I et vas casar.
3: I ens vam casar.
1: I què, ho vas celebrar els dos?
3: Què? Sí, sí, clar, ho vam celebrar els dos. I on t'ho
1: vau celebrar?
3: Doncs mira, vam anar al petit comitè del Carles Gaig.
2: Molt bé, molt bé. És boníssim, això és la vida.
1: Vas anar els dos sols o veu
3: una? Sí, però no, clar, vaig anar amb dos testimonis.
2: Amb dos testimonis, clar.
1: Oh, perdona, al petit comitè després vas anar a veure els dos?
3: Sí, clar. O sigui, van venir el notari i les mares, que són els testimonis, ens van fer un examen, no us ho perdeu.
2: Com?
3: Clar, ens van fer un examen per si fos un matrimoni de conveniència.
2: Sí, sí, a mi també me'l vaig fer.
4: En sèrio? Un examen et fan?
1: I el vas passar?
3: Bueno, clar, és que aquí...
4: Bueno, està casat, no? Sí, sí, sí, suposo que sí.
3: Jo li dic al notari, escolta'm, a veure, la festa aquesta val 800 euros. Com se t'ocorreixi suspendre, tu no cobres, tu mateix. O sigui, ja m'explicaràs. Doncs pues mira, estem feliç ben casats i s'ha d'aprofitar el present.
2: Visca els
1: números! Molt bé, molt bé, molt bé. Això s'ha de regar, no?
2: Home, que bonic.
1: Ho hem de regar d'alguna manera, això. A més, si se n'aprenen de coses d'aquest programa. Enhorabona.
3: Moltes
1: i gràcies, Ares.
2: A tu sempre.
1: Per posar el sentiment. I mira, i escolta'm, o sigui, avui hem de ser feliços, una cosa que vam instaurar fa temps,
2: sí,
1: i ho vam canviar per la lluna, imagina't.
2: És veritat.
1: Que abans parlàvem de la lluna, de veure si, com ens afectaria els astres, no sé, no sé. I al final vam dir, escolta, és que cada dia és com una mica repetitiu, això, eh? Vull dir, vist des de la visió d'una persona que no en té ni punyetera idea, que primer ho feia jo, després ho feia l'Ares.
2: Exacte.
1: Però que ajuda molt a reflexionar aquest espai.
2: Sí?
1: Avui
2: sí,
1: hem de ser feliços perquè al final hem de ser feliços perquè... Hem d'agafar-nos a fort a les coses bones
2: i
1: hem de deixar córrer les coses dolentes. Aquelles coses que a vegades se t'han enganxat com una paparra durant tota la vida i que després et poden decebre i et poden fer mal. Fora totes aquestes coses. O sigui, al final, ens hem d'agafar a les coses bones, a la gent que ens estima de veritat, a la gent autèntica. I precisament per això, perquè al final el dia de demà no hi seran i és un drama.
3: I aquests consells que ens dona l'Ares a aquestes hores del matí entren millor que cap altra hora, perquè és quan arranca el dia, és quan dius, vinga, anem a proposar-nos a fer alguna cosa diferent avui, i carai, aquests consells doncs són or.
4: Sí, sí, de vegades anem amb presses, que sembla estar bé parar-se una mica i reflexionar sobre totes aquestes coses.
1: Per tot això, gràcies, Ares.
2: Gràcies a vosaltres, companys. Us estimo.
1: És un quadric...
2: Però si no us ho havia dit avui encara,
1: és vale? Un quadric... ho dius cada 5 minuts. És un quart i 5 minuts ara mateix, de 8 del matí.
5: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
1: 30 de juny del 2026, tal dia com avui, però de l'any 2000.
4: Doncs hem de recordar una catàstrofe que va passar a Dinamarca quan 9 persones van morir aixafades per una allau de persones en un concert del grup Pearl Jam al festival de Roskilde. Escoltem com Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, para el concert per demanar a la gent que faci 3 passes enrere dient que hi ha gent ferida al davant, però en aquests moments ja era massa tard.
6: Do me a favor, okay? Because you have some other best friends up front here that are hurting, okay? So, would you take 3 steps back? And I'll ask you on the count of 3, okay?
1: Itàlia com avui, però del 2002.
4: El Brasil, amb 2 gols de Ronaldo Nazario, guanyava per 5ª vegada la Copa del Món de Futbol en vèncer a Alemanya per 0-2 a Yokohama, al Japó.
7: La victoria de Brasil ha convertido la Tierra en un sambódromo gigante. En cada esquina del planeta la torcida se echó a la calle para celebrar el título.
1: I tal dia com avui, però del 2005.
4: El Congrés dels Diputats aprovava la llei de matrimoni entre persones del mateix sexe que obria l'adopció a aquestes parelles per 187 vots a favor, 147 en contra i 4 abstencions.
8: Pendientes del monitor y en una sala del Congreso seguían con atención lo que ocurría en el hemiciclo. En la mente de todos la ilusión de haber hecho realidad un sueño. años de lucha que hoy tenían su premio. Por eso atendían con emoción y escuchaban decir a Zapatero que un pequeño cambio en el texto legal acarrea un cambio inmenso en la vida de muchos. Para el presidente del gobierno, que pedía la palabra tras el debate, hoy es un día histórico.
1: Ah, gràcies, Montse.
9: Va, tu, va, tu.
1: Vinga, va, una dada que és força curiosa. Ara sabeu que pensareu, què diu aquest home? Què diu? I és que un parasol no protegeix tant com sembla del raig UVA.
10: Què diu? Què diu aquest home?
1: Què diu?
10: Això no pot ser! Tota la vida portant un parasol i
1: no va! No, no, no. Escolta, escolta, perquè es, podria ser perfectament una dada que et deixi atònit, eh? Com diu la Montse Vidal.
4: Atònit.
1: Doncs un estudi publicat per la International Journal of Biometeorology va revelar... Wow. Que fins i tot, home, si diu aquesta gent, alguna, home, com a mínim el títol ja és impactant. Va revelar que fins i tot sota un parasol una gran part de la radiació ultraviolada arriba a la pell per reflexos de la sorra i l'aigua. Els investigadors recomanen combinar l'ombra amb crema solar i roba protectora.
3: Ostres!
1: De tota manera, aquests nanos que els porten a la platja, que sembla que vagin a esquiar...
4: És sí. Horrorós.
1: Tampoc cal, perquè o sigui, potser no els matarà el sol, però els matarà la calor, m'entens o no? No, no, és veritat. Hi ha nanos que amb els... El gorro, el no sé què...
4: Els hi fiquen uns jerseis que jo penso pobre.
1: No, no, que criatura, mandra, la veritat, no. Que hi havia una criatura que l'estaven fent al papillot a la plaça...
2: Ai, calla, calla, no m'he de pensar-ho.
1: L'estaven fent a la platja Caldetes, allò que estava dient, dir, però aquest nano, quan li treguin, o sigui, que de veritat que es desfarà, que si l'agafes és que es descompondrà, vull dir que... M'entens o no?
3: I la quantitat de dones també banyades, vestides, aquest any, aquest cap de setmana a Barcelona, m'he quedat absolutament parat. Hòstia. Perquè hi ha moltes dones
2: sí,
3: vestides.
1: La nit de Sant Joan també hi havia uns quants que es van vestir.
3: No, però ho dic sincerament, eh? O sigui, clar, no estem acostumats, i llavors, doncs, vulguis que no, doncs, xoca. I clar, tu diràs, per Sant Joan ja ni te cuento.
1: Va, d'aquí a 8 minuts arribem a 7:45 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. Anem-li a posar música, va. Montse, sorprèn-nos.
4: Amb un One Hit Wonder.
1: Home,
4: una d'aquelles cançons...
1: música que us deixarà tònics,
4: no? Que et deixarà tònic, padó. Així que comencem a escoltar les primeres notes d'aquesta cançó que va ser un èxit. No van tenir més recorregut, aquesta gent, però el que van tenir no se'ls treu ningú.
1: Aquest bo.
4: Bad Thoughts, Blood Hung Gang.

0: no sé si, si Loles León...
1: Hola, bon dia, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainà.
3: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res, eh?
4: Molt bon dia, tingueu. Molt bon dia, molt bon dia.
0: Escolta, diu, a qui em posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
4: Sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra... és un animal molt potent.
0: Ens escolta sí, sí. Sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
10: Bon dia i bona sort amb Badollador.
11: D'aquí 3 minuts arribem a 8:15 del matí. Anem als titulars a la premsa, Montse.
12: La Vanguardia avui titula Feijóo acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El periòdico llegim Tarragona busca treure el turisme de creuers de Barcelona. El País titula Feijóo amplia les sospites sobre el cens de les eleccions. El Mundo diu el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. El diari Ara avui destaca l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats a l'escola. L'ABC diu Bono controla 5 empreses a la República Dominicana per fer negocis. I La Razón avui diu el jutge constata la infiltració de la trama Leire a la CEPI.
11: Pel que fa a la premsa esportiva.
12: El diari Esport llegim Som els millors del món.
11: I Mundo Deportivo.
12: Cau Alemanya.
10: Right, bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badollador.
11: Vinga, va, és el moment del Hit Hate, obrim pels comentaris. Comencem parlant de la Roja,
13: eh? De la Roja. Bueno, és que, clar, la Lliga de Futbol porta tota la temporada lluitant contra la pirateria, contra que les coses s'han de fer bé. Doncs la intel·ligència artificial de la web oficial de la selecció espanyola t'ajuda a cometre il·legalitats.
14: ¿Cómo?
13: Això que escoltes.
15: L'assistente d'inteligència artificial de la selecció espanyola te recomienda comprarte una camiseta falsa. Este usuario le dice, entonces mejor pillar la de mi chino de 14 euros para hacer deporte en la playa, ¿no? Yo es que no soy coleccionista. A lo que le contesta la web oficial de La Roja. Sí, para ese uso te encaja bien. Si no la quieres para coleccionar, la de 14 euros tiene mucho más sentido. Para deporte o playa, lo importante es que te guste cómo queda y que sea cómoda. Y no te compensa pagar 100 euros solo por la etiqueta. Buen marketing, la verdad.
13: Això,
15: si la vas a usar
13: sí, sí.
15: sin darle demasiadas vueltas, yo iría a por la barata.
14: És molt fort.
13: És molt fort, però és així d'autèntic, eh? O sigui, en la web oficial de la selecció, de la Federació Espanyola
14: no?
13: de Futbol, doncs passa
14: fort.
13: Això. Clar, però és que, a més, la gent... Dic, vaig a mirar aquí els comentaris. Ai, comences a mirar, comences a remenar... Yo veo que la IA ya es más inteligente que la gente que se compra las camisetas oficiales. Digo, a lo mejor en la página web de la selección, la IA lo que buscaba era ayudar de verdad a los clientes
14: sí,
13: y no estafarlos con esta porquería de camiseta. Pero es que luego es que los hackers van más allá y después diuen, ostras, pero es que esta IA no només es la IA, hay muchas cosas que no funcionan.
15: Hasta hay alguien que ha conseguido que programe código dentro del chat de la selección. Y esto es porque no han hecho los deberes. Lo gracioso es que poner estos límites es facilísimo y baratísimo. Son 5 minutos de trabajo. Pero bueno, esto es un ejemplo perfecto de cómo no usar la inteligencia artificial.
13: Perquè, clar, entres a la pàgina web i comences a llegir paraulotes, insults, és que la gent ha reprogramat la intel·ligència artificial.
14: Ostres,
13: i ara escriuen
14: fort.
13: Els comentaris. Bueno, de fet, estan redactant de nou doncs, la pàgina web de la Roja de la selecció espanyola. En fi, canviant absolutament ara de tema, marxem del futbol, marxem de la Roja, i ens n'anem en el món dels petons. Vosaltres sou d'aquelles persones que us agrada fer dos petons, sí o no? Perquè ara hi ha una moda
16: no,
13: a les xarxes.
16: No, a mi un, i una abraçada.
13: Tu,
16: a mi quan
13: petó.
16: Em fan dos petons em fico nerviosíssima.
13: Ah, sí?
11: En sèrio? Per què?
16: A veure, a menys que no sigui... Perquè si tinc confiança en algú és com senyal de carinyo. A mi dos petons és com estic perdent el temps, allà molt de jaleo, no?
13: No t'agrada, eh? No, no, no. És,
16: no em marejo.
13: És que a mi m'ha sorprès molt, això, eh? Dos petons, sí, a favor, en contra...
14: A veure, com diu l'Alba, home, si no conec a la persona, dos petons, no? Una mica, però sí, és veritat que l'abraçada amb algú que conec és com més lògic, no? Un petó
11: una abraçada i un petó.
14: Sí, exacte.
13: Sí, sí, una abraçada sí. i un petó...
16: Sí, Ruth. Però no, jo fer dos petons a algú que no tornaré a veure mai més, la veritat és que no li veig el sentit.
13: Doncs jo em pensava...
14: Oh, bona, bona,
13: no, no, no.
14: aquesta.
16: És veritat.
13: Bona. Doncs, ostres,
16: allò que et presenten en un... I dius, si no tornaré a veure mai més.
14: La maneta, no? La mà.
16: Oh, exacte, la mà directament.
14: La
16: sigui
14: mà.
12: home i o dona.
17: O l'altre que ja seria un cop a l'esquena.
16: Què tal, xato?
13: Doncs el que jo em pensava que era una cosa singular, resulta que no, que és bastant habitual com el que està passant aquí en aquest estudi.
18: Este vídeo es para todas aquellas personas, me incluyo, que odiamos los dos besos. Por favor, ¿podemos acabar con esto? ¿O podemos inventar algo, una seña para hacer antes de que nos den dos besos y decir que no queremos? Me incomoda mucho tener que dar dos besos a alguien que no conozco. Si pudiera dar la mano sin que quedara raro, lo hago. Hay veces que lo hago, que vienen a darme dos besos, pero yo le pongo la mano ahí, me dan la mano, se quedan así mirándome un poco raro como, uy. Y peor si voy con alguien que ha dado los dos besos y yo doy la mano. Es como, ¿qué hace este tío? Por favor, entre todos vamos a inventar una seña o algo que indique que no nos gusta dar otros besos y, por lo tanto, demos la mano.
13: Lo único bueno que nos ha traído el Covid, diu algun dels comentaris, fue saludar con un puny a la quantitat de gent que diu ens hauríem de tornar a saludar com a l'època del Covid, una mica amb el puny i prou. Però una animalada la quantitat de gent i de vídeos que hi ha al voltant d'això dels petons. Per això avui no us he portat més que hate. El hate en aquest cas és a fer petons. O sigui, realment hi ha un hate dedicat a no vull fer petons. I la de cobras que habré hecho yo y la de besos que he dado por educación y por no dejar plantada a la persona de enfrente. Pero no será en verano darse besos con este calor, pues imagínate qué asco. Esto se tendría que suprimir. Però molta gent, bueno, amb aquest hate de cara als dos petons.
16: Home, i pica...
14: Perdona, digues.
16: Quan surts del gimnàs, et trobes algú, vas tot suat i et venen a donar dos petons. Però coi, no veus que estic enxarcada?
12: No és el moment, no és el moment.
14: I hi ha molt hate entorn als petons que m'encanta i defensaré sempre, tot i que no sóc mare, que té a veure amb aquestes coses de gent gran, d'adults, dient-li, dona-li un besito, dona-li un besito. Deixem de fer això, per favor, deixem d'obligar...
13: Que trauma.
14: Exacte, que sembla que sigui una educació a que els nens, a que els menors, facin besitos a la gent que no coneix.
12: Totalment d'acord.
17: El que sí està bé és acomiadeu-se o dieu bona nit
14: sempre,
17: o que sigui.
14: Sempre, sí, sempre. Sí. Però petons? De petons, fes-li un petó.
17: Això ve molt d'abans, eh?
14: Molt d'abans, i m'encanta perquè ara hi ha aquest hate a les xarxes de mares
17: dient
14: ja n'hi ha prou.
12: És que és així.
14: Deixem que els nostres fills donin petons a gent que no coneixen.
12: No, i quan no volen, a més a més. És que quan no volen, perquè si volen, dius, bueno, però és que no volen.
14: Clar.
13: I més temes tenim... Bueno, no sé si vosaltres sou fans dels True Crime.
14: Sí. Bueno, fan.
13: La febre del True Crime, doncs imagineu-vos amb el tema en dic com està a les xarxes, i aquesta setmana és la setmana on aniran desfilant 10 testimonis és molt veritat. Importants en relació al presumpte homicidi, i aquesta setmana, per tant, tornarà a ser portada. I això perquè us ho explico, perquè hi ha un hobby que també està... o està petant, podríem dir, a les xarxes. Quin hobby us podeu imaginar relacionat amb el True Crime que ho està petant a dia d'avui? Un hobby que moltes persones, parlo de centenars i centenars de persones, que ho estan fent, i és un hobby que segur no n'heu sentit a parlar mai.
19: A ver, este verano tu amiga y tú, o sea, 100%, ¿vale? Tenéis que ir a ver juicios públicos. O sea, es el mejor plan que vais a hacer en vuestra santa vida. Para que tú lo entiendas, básicamente un juicio público es entrar a presenciar pues un divorcio, como Ramón y Carmen han tenido un conflicto y a lo mejor se llaman a Ramón a la cárcel, o sea, peleas, etcétera, etcétera. Así que bueno, este vídeo es un tutorial de cómo podéis entrar a ver estos juicios, ¿vale? Porque en plan, este plan no lo has visto tú en la vida y no sabrás nada. Pues bueno, básicamente lo que tenéis que ir a hacer, ir a cualquier juzgado de vuestra ciudad con vuestro documento nacional de identidad, eso sí, tenéis que llevar el DNI físico. Pues básicamente tú te vas a los juzgados de tu ciudad, ¿vale? Y preguntáis, ¿dónde están los juicios públicos? Y vos, por ejemplo, a mí en Granada es la planta 3, ¿vale? El juzgado de la Caleta, es al que yo he ido, que yo varias veces. Y entras, pues, a la zona de los juicios, ¿vale? No sé cómo se llama esa sala, pero es una sala sin con banco, hay muchísima gente, o sea, es sorprendente. Y básicamente, pues, miras un juicio, cómo se llevan a Ramón a la cárcel y todo. Pues, o sea, incluso yo he llegado a presenciar, o sea, muy heavy, o sea, como llevar a la cárcel a un clan que básicamente...
13: Bueno, un clan que deia de la droga. Bueno, en definitiva, us podeu... Sí, perquè si no l'algoritme també els penalitza. En definitiva, és un hobby que jo em pensava que era minoritari i també
12: ho està
13: patant
12: a
13: les xarxes.
12: I a més aire condicionat i tal, amb la calor que fa.
17: Gràcies, Oriol. Ja anirem a... Podem... Bé, muntem una sortireta.
13: Bueno,
17: ja un dia anem,
13: sí. Vam a juicios, oi?
17: Anem a buscar un de tarda i després a dinar.
16: El que igual aquesta gent s'ha de buscar és una mica més de feina, que crec que tenen molt de temps lliure.
17: Vinga, va, 2:45 de 8 del matí.
10: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
13: Bé,
11: Vinga, va! 900, 630, 630. Heu pensat mai en la quantitat de secrets i misteris i tresors que s'amaguen al fons del mar de la nostra costa?
14: Sí!
11: Doncs atenció, perquè avui, si preguntes això ara, us regalem una invitació doble per anar al Museu Arqueologia d'Arqueologia de Catalunya, Montjuïc, amb la nova exposició Trèvol, una mostra al·lucinant que us submergeix directament a l'arqueologia subaquàtica i als secrets del fons marí, on s'explica la història real del mític far de Buda, al Delta de l'Ebre, que feia més de 50 metres d'alçada, que va acabar completament enfonsat a sota el mar i avui descansa a 7 metres de profunditat. 900, 630, 630. Veureu fotos gegants, submarines, vídeos de jaciments amagats i fins i tot una reproducció de la primera càmera de fotos subaquàtica de la història. Així que ja podeu trucar si voleu anar a veure aquesta gran exposició per grans i petits, una manera de desconnectar del dia a dia i de fer una immersió a fons marí gràcies a aquesta exposició. 900, 630, 630. Vinga, va, sabies que...
14: La torre de Big Ben en realitat no es diu Big Ben, Badó. Big Ben és el nom de la campana més gran que hi ha a l'interior, però la torre s'anomena oficialment Elizabeth Tower des de l'any 2012.
11: I sabies que...
14: El primer restaurant del món amb menú imprès va aparèixer a França. Abans, els clients menjaven el que decidia el cuiner. Els menús escrits van revolucionar la manera d'anar a restaurants.
11: I sabies que...
14: Existeix una cursa on els participants baixen una muntanya perseguint una roda de formatge... Cada any, a Anglaterra, centenars de persones participen en aquesta tradició centenària, tot i les espectaculars caigudes que provoquen.
11: No, és que es fan mal, eh?
14: És que es fan mal.
11: És increïble. No sé per què no es trenca més gent allà. Vull dir, és que és impossible que no es trenca més gent.
13: I suposo que mai ningú ha arribat abans que el formatge.
11: Home, segurament. Sí, potser rodant. I sabies que...
14: Alguns fars encara funcionen amb mecanismes de fa més de 100 anys, tot i la tecnologia GPS, molts continuen utilitzant sistemes òptics tradicionals perfectament conservats.
11: Doncs ja està. Si no ho sabies, ara ja ho saps tot. 7:45 de 8 del matí. Anem a recollir la trucada. Bon dia, bona sort.
20: Hola, bon dia.
11: Hola.
20: Què tal?
11: Ah, molt bé. I tu, o vostè, com estàs?
20: Vostè, oi? No em diguis de vostè, sisplau.
11: Molt bé. Perdona, doncs tu com estàs?
20: Doncs molt bé, anant a treballar ja.
11: Des d'on truques?
20: Des de Terrassa.
11: Des de Terrassa, molt bé. I cap on vas a treballar?
20: No, a Terrassa mateix.
11: A Terrassa mateix. Molt bé, digue'm el nom. El teu nom quin és?
20: Rosa.
11: Rosa, molt bé, Rosa. Doncs escolta'm, te'n vas a veure aquesta exposició que t'agradarà molt, eh? Qui serà la teva parella de ball? Amb qui aniràs a veure això?
20: Doncs amb la meva parella.
11: Amb la teva... I com es diu la parella?
20: Jordi.
11: En Jordi o la Rosa? Què us sembla?
14: Mira que bé.
11: Veieu el plan, no? Sí o no? En Jordi i la Rosa, a veure aquesta exposició. Això és una meravella, tu. Molt bé, Rosa. Escolta'm, que ho gaudeixis molt. Una forta abraçada.
20: Vinga, moltes gràcies, eh?
11: Adéu, bon dia i bona sort.
20: Bon dia, gràcies.
11: Adéu, maca, bon dia.
21: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
11: En 5 minuts arribem a 7:45 del matí. El dia que ens llevem sabem que ja són 1.719 morts a Veneçuela i més de 5.000 ferits a causa del doble terratrèmol.
22: Això hem d'afegir gairebé 16.000 persones que s'han quedat sense llar. El president de l'Assemblea Nacional Veneçolana, Jorge Rodríguez, ha comunicat que l'estat de la Guaira, el més afectat, ja ha recuperat el 90% del subministrament elèctric.
11: I el jutge Pedraz imputa la presidenta de la CEPI i una altra vintena de persones per presumptes tripijocs en empreses públiques.
22: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 persones més pel presumpte tipri i joc de contractes en empreses públiques de la trama liderada per Santos Cerdán i Leire Díez. Segons el magistrat, hi ha indicis de criminalitat dels 25 investigats i accepta d'aquesta manera la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que en demana la investigació per delictes de tràfic d'influències, malversació, prevaricació, organització o grup criminal i abús d'informació privilegiada amb ànim de lucre.
11: I el govern espanyol aprova una reducció progressiva de les ajudes a la compra de carburant.
22: El Consell de Ministres ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per la compra de carburants. El decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa progressiva de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, uns descomptes que desapareixeran finalment el mes d'octubre.
11: I acabem. Barcelona torna a acollir el Congrés Mundial d'Arquitectes 30 anys després.
22: Sí, 30 anys després el Congrés Mundial d'Arquitectes ha tornat a obrir les portes a Barcelona i fins al 2 de juliol ha esperat reunir 10.000 visitants habitants arreu del món. El Congrés porta el lema Esdevenint, arquitectures per un planeta en transició, i abordarà temes com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala.
11: Gràcies, Montse. Anem pel temps. La informació que ens arriba des de EMET, Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
1: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el terç oriental i l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. La EMET ha activat l'avís per calor a pràcticament tot el territori. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord a l'Empordà, augmentant a moderat a darreres hores del dia. A la resta de la comunitat, vent fluix de ponent, tendint a la component sud al migdia, excepte la depressió de Lleida, on bufarà de direcció variable. És una informació d'EMET.
11: Vinga, ens anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya. Gràcies, Juan Carlos Piña. RAC, bon dia.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident a la A2 que ens deixa un carril de circulació tallat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i que ja forma retencions en tota aquesta via amb intensitat des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També tenim retencions a la B23, on hi ha lentitud al punt del Papiol i Molins de Rei, també cap a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals, sobretot al vessant nord i Besòs. Tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat i retencions de retruc a la ronda de dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi. A la ronda litoral en sentit Llobregat també són retencions des del Fòrum fins a la Barceloneta durant més de 6 quilòmetres. Per últim, al Vallès també trobem congestió habitual, a la AP7 sobretot, en sentit sud, al punt d'entre Montmeló i Barberà, i en sentit nord també entre Barberà i Mollet. Pel que fa a la C58, cues des de Sant Quirze de manera intermitent també, en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
11: Gràcies, bon dia i bona sort.
21: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
11: Estem en ple mundial de futbol, però clar, l'Alba Morales, el món del luxe o postureig, els famosos no veuen els partits al sofà amb una cervesa. Es diu que això fa lleig, no?
16: Clar, jo us he dit que avui li portava una sorpresa a l'Oriol i vinc a parlar del mundial, però amb el toc de la reporter de Xeratxera, que sóc jo. I clar, doncs la jet set, si no es gasta el que val l'entrada d'un pis, doncs en animar el seu país no són ningú. El tema és que els estadis s'han convertit en una passarel·la de milions, i això ho va ficar de moda el nostre estimat Tom Cruise en el darrer mundial, quan va ficar de moda els skyboxes.
14: Els què?
16: Skyboxes. No et preocupis en entendre't, que no ens ho podrem pagar, però jo t'ho explico. Són uns palcos privats anomenats VIP, és a dir, VIP Plus, que estan formats per suites de luxe flotants que s'ubiquen a la part alta dels estadis, que estàs amb una cara...
7: No, s'estic flipant.
16: Sí, és que
7: és el meu somni.
16: Sí, doncs espera't que ara et dirà el que val, a veure si se't treu. Amb capacitat reduïda, servei d'hotel de 7 estrelles, no de 5, de 7, que jo no sabia ni que existia, la veritat.
14: Jo tampoc.
16: I vidres blindats, antipaperats i pel mòdic preu de $50,000 al partit. Però és que, ojo, aquells que són molt generosos o molt tacanys, el menjar i la beguda no està inclòs. O sigui, et costa, per tenir el càtering i el xampany exclusiu, 10.000 euros
14: bueno,
16: a part.
14: Ja no ve d'aquí.
16: Ja. Home, doncs sí. Jo què vols que et digui? A mi m'agrada veure...
7: I la zona blava inclosa,
16: 60.000 euros.
14: Pàrquing inclòs? Sí, sí, no?
7: Tíquets, parking, tot, sí, tíquets a pàrquing.
16: Clar, també us dic, almenys el Cruz paga i disfruta, no com el Drake, que es veu que no sap què feia amb tants milions i ara li ha donat per apostar milionades en partits exclusius, però pobre, és que aquí, pel que aposta, aquí, que perd.
14: Qui és, o sigui, el Drake?
16: El cantant.
7: Drake.
14: El raper.
16: El de
14: Godsplend. Ah, el raper, vale.
16: Que de fet, si fiques la cançó, no ja està sonant. Crec que no, eh?
7: No,
16: aquest
14: bueno, no és.
16: Bueno, no passa res, després te'l poso jo. El cas és que ha penjat diversos stories en el seu perfil, que ha arribat a apostar fins a 2 milions, doncs que els equips perden. Per tant, jo des d'aquí, Drake, si m'escoltes, que estic convençudíssima, aquest dijous no apostis per Espanya, aposta per Àustria.
14: No, sí, no aposta.
7: Ha perdut 2 milions en apostes.
16: No, només amb una aposta.
7: Amb un partit.
16: O sigui, ha penjat més d'una. Bueno, per ell no tant. No, tampoc li vendrà d'això. El cas és que per seguir parlant del Mundial hem de parlar del David Beckham. I és que ell, com a bon exfutbolista... Mira, aquest és el Drake. Com a bon exfutbolista segueix el Mundial de principi a fi. Clar, amb els trasllados i tal, diu, no agafaré un avionet normal que fa lleig. Jo tinc un jet privat que només em surt l'hora de vol a 8.000 euros.
14: Ostres.
16: I clar, com volar i viatjar cansa, diu, jo haig de reparar bé el somni amb un hotel de 5 estrelles i no necessita de 7, que a la nit em surti només diners per 30.000 dòlars. Clar, jo pensava i dic, ostres, quants diners. O tenint en compte que a l'últim Mundial va signar un contracte com a ambaixador del torneig que li va sortir en benefici a 175 milions de dòlars,
17: doncs
16: clar, tampoc per ell resulta tant. La veritat, no?
3: Ostres, home, ja podrien agafar alguns d'aquests diners i posar-los a fons que, no sé, ajudessin, no sé, per exemple, a la gent de Venezuela, per exemple, a altres països que ho necessiten, no sé.
17: Per cert, el president del Real Madrid, o sigui, el Real Madrid ha donat 1 milió per Venezuela i el president de la seva butxaca 1 milió més.
16: Has vist que mono som al Madrid, Oriol?
17: Sí, t'ho dic perquè
16: apunta!
17: Va, i acabem parlant de Ryan Reynolds.
16: I acabem amb el Ryan Reynolds, que és l'actor que a mi m'encanta només per ser el marit de la Blake Lively, però és que, clar, amb el seu negoci del segle que va fer no fa gaire, doncs encara em sembla més amo. I és que l'any 2021 va comprar un equip de futbol molt petit, que estava quasi arruïnat, de Gales, per 2,5 milions. Que dius, home, són diners, però veient el que es gasten els altres en un partit tampoc són tants. I el tema és que ara estan-se disputant el Mundial allà, s'ha revaloritzat i ja val més de 25 milions. Ole. I ha fet un per 10. Això sí que és jugar amb una relliga.
17: Ole, ole, ole.
16: Ole, ole, ole.
14: Bona gestió, eh?
17: Estàs seguint el Mundial o no?
16: Sí.
17: I t'està agradant?
16: Sí, clar.
17: Ara començarà, jo crec que ara, a partir de 8 temps...
16: Ara comença el més interessant. Comença fins ara ha sigut una mica...
17: Home, però ja han quedat fora. No,
4: clar,
17: ara Holanda, perd... Alemanya...
4: Clar, qui perd ara al carrer. Ja està. Hi ha pròrroga i penals.
17: A caixa o faixa, eh?
4: Exacte.
17: Espanya juga dijous.
4: Dijous.
17: Sí, sí.
16: A les 9 contra Àustria.
17: A veure què passa amb el partit d'Espanya.
16: Drake, apoya Àustria. Vota, vota per ells.
17: Per què?
16: Perquè cada vegada que fa una aposta perden, que aposti per Àustria.
17: Ah, molt bé. A veure què passa amb el partit. Partits que podeu veure a aquesta casa, ja ho sabeu, Ràdio Televisió Espanyola. 3:45 de 8 del matí. Anem a l'estop de l'any. No hi ha temps per res més, eh? Si hem de dir alguna cosa ràpida del Mundial, doncs això, que Alemanya va quedar fora, que els Països Baixos ha quedat fora aquesta matinada, just quan començàvem el programa, a la tanda de penals, després d'arribar amb empat a un als 90 minuts davant de...
4: Marroc,
17: i que la cosa està així. Montse!
3: Home, avui és el Dia Mundial dels Asteroides i anem a escoltar cançons relacionades amb l'espai. Comptant estrelles, estaven One Republic amb aquesta Counting Stars. I com oblidar un clàssic d'Elton John anomenat Rocketman? Si One Republic comptaven estrelles, a Coldplay parlaven d'un cel ple d'elles.
17: Què, no t'agrada?
16: Ui, que va, cada que la ficaven en una discoteca va entrar un baixón.
17: Pues superior, aquesta. Què
3: aquesta de Steve Miller Band, Space Cowboy, va ser versionada pels M-Clan. No tenim la cançó correcta. Aquesta és de Joker, és una altra, però és igual. Pues bona, anem a tancar bona. Amb el rei de l'espai, David Bowie, i el seu Space Oddity. This is ground control to
17: Major Tom. Gràcies, Montse.
3: A vosaltres, bon dia i bona sort.
17: Una abraçada. Uri, gràcies.
4: Bon dia i bona sort.
17: Felicitats, senyor Casat. Gràcies, Alba.
16: Gràcies.
17: Gràcies, Ares.
14: Fins demà.
17: Gràcies a l'audiència del Bon Dia i Bona Sort, que demà hi serem quan siguin en punt les 6 del matí, com si cada dia fos estiu. I és que ho és. Us deixem amb el cafè i idees de la Gemma Nierga. Feliç dimarts, família.

Hola, molt bon dia, benvinguts al Cafè d'Idees d'aquest dimarts 30 de juny. Alberto Núñez Feijó torna a escalfar el debat polític posant la coneguda com a llei de nets al focus mediàtic. Es tracta d'una norma, en realitat és la llei de memòria democràtica, que permet que fills i nets d'exiliats polítics durant la dictadura puguin votar després d'obtenir la nacionalitat espanyola. Aquest augment del cens és per Feijó enginyeria electoral per manipular la propera cita a les urnes. Avui al programa entrevistarem el nou secretari general del Partit Popular Català, Juan Fernández, a qui preguntarem per aquesta qüestió i també per la nova etapa que vol obrir el partit amb els independentistes. Què vol dir passar pàgina del procés? El Partit Popular mantindria l'amnistia a Puigdemont? Tornaran a trobar-se el món del Partit Popular i el món de Junts? Tot això ho preguntarem. I avui, per cert, treu llibre Santos Cerdán, qui va ser l'home més poderós del PSOE, relata la seva caiguda, així es titula el seu llibre, i denuncia que és precisament la seva negociació amb Junts el que l'ha dut a ser víctima d'un procés judicial. Comencem.

0: ¡Silencio total! ¡Silencio total! ¡Si me escuchas, da tres golpes!
1: El silenci sota la runa és la pitjor notícia gairebé sis dies després. Cada hora que passa esgota les opcions de trobar supervivents i aquesta espera agònica es barreja amb noves rèpliques. Lorena Amo, bon dia.
2: Molt bon dia, Gemma. Un nou tremolor de 4 amb 6 graus ha tornat a sacsejar la terra veneçolana. Des que es va produir el doble sisme hi ha hagut més de 600 rèpliques i aquestes obliguen els equips d'emergència a parar la feina i això encara ralentitza més els rescats. La xifra de morts oficials és de 1.719, 5.000 ferits i 50.000 desapareguts. I mentre milers de ciutadans intenten sobreviure en campaments improvisats, creix la indignació cap al govern de Delcy Rodríguez, que ha promès noves vivendes a finals d'any. Falta ajuda, aigua i aliments, lamenten molts veïns de la zona zero a La Guaira, que critiquen que el govern només reapareix i reparteix queviures a les zones més riques.
3: A pesar de ser poco personal, porque con todos sabemos que estamos en contingencia, todo está colapsado.
4: No tenemos opción, no tenemos ayuda.
5: Pero todavía falta mucha gente que ayude, pues que colabore para poder rescatarlos a todos.
6: Tengo 5 personas fallecidas, mi hermano y la familia completa. Y de verdad, esto, como usted está viendo, no, sin ningún tinte político, esto es una desidia total. Nosotros en Venezuela no estamos capacitados para un tipo de tragedia como esta.
2: El drama humanitari conviu amb una crisi sanitària que ja s'arrossegava abans dels terratrèmols després d'una dècada de dificultats econòmiques i de sancions dels Estats Units. 10 hospitals han patit danys, falten recursos i milers han estat traslladats a hospitals de Caracas. La preocupació dels sanitaris ara és evitar la possible propagació d'epidèmies perquè els cossos atrapats entre les runes generen una forta olor a la zona. Les autoritats recomanen que qui participi als rescats es posi la vacuna antitetànica i facin servir mascareta.
1: La devastació a Venezuela deixa una empremta difícil d'esborrar per la infància del país. Segons UNICEF, més de 430 escoles han quedat afectades i la destrucció dels hospitals posa en risc la salut de nens i nenes. Per parlar-ne, avui hem volgut convidar la Lorena Covas, és la responsable d'emergències d'UNICEF Espanya. Senyora Covas, molt bon dia.
7: Hola, buenos días.
1: Hola, explicàvem que el sistema sanitari veneçolà es troba en una situació de col·lapse. Quina atenció estan rebent nens i nenes dels hospitals del país?
7: Bueno, lo que ahora mismo está muy difícil esta atención en salud, porque no solo los hospitales están dañados, sino que incluso uno de los hospitales fundamentales infantiles está gravemente dañado por el terremoto y esto está haciendo, tememos, que puede empeorar la situación a futuro. Ahora no están teniendo atención para los daños que han sufrido por el terremoto, pero es que esto no se va a arreglar de hoy para mañana. Y esto puede suponer que enfermedades que puedan ir surgiendo a partir de ahora, muchas relacionadas con el terremoto, por el acceso a agua no potable y que puedan ir enfermando, se conviertan en enfermedades graves por no poder atenderles.
1: Més enllà de l'emergència sanitària, moltes d'aquestes criatures s'han quedat sense recursos, sense casa, fins i tot sense família. Vostè és UNICEF. Han calculat quants infants ara mateix necessiten ajuda humanitària a Venezuela?
7: Pues mira, es muy difícil calcularlo porque realmente estamos en unas fases muy iniciales y todavía no tenemos todos los datos, pero pensamos que de todas las personas que necesitan ayuda humanitaria son unas 680.000 niños y niñas. Aquí metemos todas las necesidades, niños y niñas que tienen que volver a la escuela, que necesitan acceso a alimentos, que necesitan refugio, y aquellos niños y niñas que se han quedado solos o que han perdido a uno o a sus dos padres en el terremoto y ahora están en riesgo precisamente por esto.
1: Ara mateix hi ha molta gent que està a la distància, que l'estem escoltant a vostè i volem ajudar. Com ho podem fer?
7: Pues nosotros invitamos a todo el que quiera donar a entrar en nuestra web y allí tienen la opción, según entren, para donar. Y sobre todo, quiero decir que cualquier ayuda se junta con muchas otras y todo eso lo estamos enviando a terreno. Ya estamos haciendo los primeros envíos de fondos para que nuestro personal allí pueda responder de manera inmediata. Y es fundamental. Ahora es la sociedad española y la sociedad catalana siempre han sido muy, muy, muy solidarias y este es el momento de volver a demostrarlo.
1: Doncs Lorena Cova, responsable d'emergències d'UNICEF Espanya, moltíssimes gràcies per ser avui aquí al Cafè d'Idees. Gràcies, bon dia.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Avui és l'últim dia per presentar la documentació per acollir-se a la regularització extraordinària de migrants. Segons les ONGs, la xifra de peticions podria superar el 1 milió de persones. Les entitats ja han fet les seves primeres estimacions.
8: Segons les xifres de la Fundació per a la Ciutadania Global, el 68% de les sol·licituds són de migrants originaris d'Amèrica Llatina. Molt per sota es troba a l'Àfrica, amb un 22% de les demandes. Pel que fa a l'edat mitjana, més d'un terç de les persones sol·licitants tenen entre 26 i 35 anys i 4 de cada 5 són menors de 45 anys. La majoria de les sol·licituds presentades segons aquestes dades serien de persones que fa menys de 2 anys que estan a Espanya.
2: El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha qüestionat els motius d'aquesta regularització extraordinària. Creu que amb aquest procés i amb la llei de nets que dona la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats de la dictadura, Sánchez busca, ha dit, fabricar votants i alterar el cens electoral en benefici propi. Vox se suma a aquesta acusació i la portaveu del govern, Elma Saiz, creu que Feijóo vol alimentar el racisme. El govern matitza que la regularització otorga la residència, però no la nacionalitat, i, per tant, no tenen dret a vot.
9: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
10: No sabemos a quiénes vamos a permitir vivir en España. Es una locura, es inadmisible.
11: Me parecen de una irresponsabilidad mayúscula y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
1: Sindicats i entitats demanen allargar el termini de la regularització perquè encara hi ha persones, diuen, que no han rebut dels seus països alguns dels documents oficials imprescindibles. De la seva banda, el president Sánchez parla d'èxit del procés.
12: A 50 milions d'espanyols i espanyoles este año culminamos un proceso de regularización de la población migrante en nuestro país que lógicamente yo estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor.
2: El govern comença a retirar els ajuts al combustible, com li demanava la Unió Europea. L'IVA reduït tornarà demà al 21% i aquest increment el compensarà amb ajuts directes a la benzina que aniran desapareixent progressivament.
13: Al juliol el descompte serà de 15 cèntims per litre, a l'agost 10 cèntims i 5 al setembre. Pels agricultors i transportistes es mantindrà l'estalvi de 20 cèntims per litre. Aquest és només un dels acords del Consell de Ministres per mantenir l'escut social i fer front a les conseqüències de la guerra. El primer paquet caducava justament avui. Es va aprovar fa 3 mesos i ha estabilitzat la inflació en el 3,2%. En aquest segon s'inclouen també ajuts als agricultors per a la compra de fertilitzants i es prorroga la prohibició d'acomiadar en aquelles empreses que reben els ajuts. A més, els socis de coalició, PSOE i Sumar, han acordat noves mesures d'accés a l'habitatge que aniran en un altre decret i que hauran de negociar amb els grups polítics. Inclou regular el lloguer de temporada i d'habitacions, pujar l'IVA als pisos turístics fins al 21% i la pròrroga dels contractes de lloguers. També porta rebaixes fiscals per als propietaris per convèncer Junts, que ja va tombar el decret de lloguers a l'abril.
1: Per tant, avui és l'últim dia per omplir el dipòsit del cotxe amb el descompte de l'IVA. Anem cap a una benzinera. Patricia Masses, com ho notarem a la butxaca?
14: Bon dia, Gemma. Perquè us feu una idea, avui aquesta benzinera de Barcelona, el litre de dièsel, està a 1,40 €. Per tant, omplir un dipòsit de 50 litres ens costaria 70 euros. A partir de l'1 de juliol, l'IVA a les benzineres torna al 21%, però s'aplicarà una bonificació de 15 cèntims al litre que anirà disminuint a mesura avancin els mesos. Per tant, sempre que el preu del petroli no canviï significativament, el més probable és que a partir de demà paguem el litre entre 3 i 4 cèntims més car. Això significa que omplir el dipòsit ens costarà aproximadament aproximadament 2 euros més.
2: Gràcies, Patrícia. I el govern ja ha fet el primer pas per presentar els pressupostos de l'any vinent. Ha revisat les grans xifres econòmiques i les previsions són més optimistes que el novembre, malgrat l'impacte de la guerra de l'Iran. Augmenta el creixement al 2,6% i preveu que la taxa d'atur baixi fins al 9,4% al 2027. Carlos Cuerpo és vicepresident i ministre d'Economia.
15: Este cuadro, además, como he dicho, refleja no solo el cuánto crecemos, sino el para qué, es decir, hasta qué punto este crecimiento se está trasladando en una reducción de desigualdad para los españoles.
1: I entre els casos judicials que assetgen el PSOE, el cas Leire es fa cada dia més gran. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa ara la presidenta de la CEPI per presumptes tripijocs en contractes.
2: Així és, Gemma, la interlocutòria del jutge Pedraz imputa l'actual presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i 24 empresaris més. Ho fa després de la petició de la Fiscalia, que vol investigar si han cobrat comissions il·legals en alguns contractes d'empreses públiques estatals. Podrien haver comès delictes de tràfic d'influències, organització criminal, prevaricació i malversació. De moment, no hi ha data per a la seva declaració. El govern manté la confiança en Gualda i el Partit Popular parla d'una situació insuportable. I el Senat, a la comissió que investiga les presumptes irregularitats de la CEPI, compareixia a petició del PP la secretària del Zapatero, Gertrudis Alcázar. S'ha acollit el seu dret a no declarar per consell del seu advocat. Està investigada, recordem-ho, pel cas Plus Ultra. El jutge considera que és una peça clau en la gestió administrativa de la presumpta trama de tràfic d'influències.
16: Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
1: I un dia més hem de parlar també del judici de la trama Kitchen, que se segueix a l'Audiència Nacional contra la cúpula d'Interior de Mariano Rajoy i que arriba, Lorena, a la recta final.
2: La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre Jorge Fernández Díaz i pel seu número 2, Francisco Martínez. Els jutgen per, presumptament, orquestrar una operació policial il·legal per robar material sensible sobre la caixa B del PP a l'extresorer del partit, Luis Bárcenas.
1: Juanma Moreno s'enfronta avui a la primera votació per ser investit president de la Junta d'Andalusia. Ahir, en el discurs, no va esmentar la prioritat nacional. Els d'Abascal ja han anunciat que votaran que no.
2: Es posarà en marxa així el termini de 2 mesos per triar president o per convocar noves eleccions. Juanma Moreno necessita el suport de Vox per ser investit perquè es va quedar a 2 escons de la majoria absoluta. El líder del PP andalús va estendre la mà als partits d'esquerra perquè el lliuressin del pacte amb els d'Abascal i va evitar parlar d'immigració, el que va molestar a la ultradreta. Si no hi ha sorpreses, avui Juanma Moreno no serà investit president de la Junta d'Andalusia i s'activarà el rellotge de caixa. Això o faixa, pacte amb Vox o repetició electoral.
1: Avui el cas Andic entra en una nova fase amb les proves testificals davant la jutgessa instructora. La terapeuta i familiars de Jonathan Andic declaren aquest matí als jutjats de Martorell. L'expectació està posada en el testimoni de la psicoanalista. Frank Recio, bon dia.
17: Veurem aquí avui, en aquests jutjats de Martorell, a 2 persones clau, a 2 testimonis molt propers a la família. El primer, la psicoterapeuta familiar, per saber quin rol exercia com a mediadora o si va ser ella qui va recomanar l'excursió on va morir el fundador de Mango. Encara no se sap si prestarà declaració en funció de si pot acreditar que es pot acollir al secret professional. També estan cridats avui el primer excursionista que va estar amb el Jonathan Andic després de la caiguda o la parella de l'Isaac Andic en el moment de la seva mort. Amb ells comença la ronda de declaracions testificals.
2: Gràcies, Fran. I avui comença el judici contra la cúpula del Departament de Salut.

0: pagaven el viatge i un cop aquí els imposaven deutes abusius. Per retornar-los, explotaven sexualment les víctimes en 11 prostíbuls per tot Catalunya. L'operatiu ha detingut 23 persones i el Tribunal d'Instància de Violència sobre la Dona ha decretat presó provisional sense fiança pels 8 investigats principals. A les comarques de Lleida, bona part dels focs registrats aquest estiu han estat vinculats a la sega del cereal. Enguany, per reforçar les mesures de prevenció, tractors i segadores s'han equipat amb dipòsits de fins a 450 litres d'aigua i un botó d'emergència perquè a l'avís arribi automàticament a bombers, amb la geolocalització exacta i la millor ruta d'accés per evitar el més ràpid possible la propagació del foc. Es tracta d'una prova pilot que s'ha desplegat a 40 municipis del Bages i el Moianès. Jordi Tort explica com d'important serà pels agents forestals.
1: Creiem que hi ha part de la maquinària que no està ben feta. Hi ha part de la maquinària que arriben a escalfar-se fins a 1.500 graus. Imagineu-vos els camps que estem amb una màquina que dona aquesta temperatura.
0: La Guàrdia Urbana de Tarragona utilitzarà drons per vigilar les zones de roques del litoral i evitar que es facin salts al mar en espais prohibits. La mesura arriba després que el 19 de juny s'ofeguessin 3 menors per practicar aquesta activitat. Interior ha autoritzat aquest tipus de vigilància. La sanció actual per no respectar la prohibició és de 100 euros, una multa massa baixa per la policia local, que diu que no ajuda a dissuadir els joves de saltar a l'aigua des de zones perilloses.
2: I ara, en format més breu, us volem explicar que a partir de l'octubre estarà prohibit que les motos circulin pel voral a les carreteres catalanes i recordar-vos que avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda.
3: Avui acaba el termini per presentar la declaració de la renda. Des del passat 25 de juny, si surt a pagar, el document d'ingrés ja només es pot presentar al banc. Presentar-la fora de termini comporta un recàrrec per cada mes de retard. No fer-la podria implicar una sanció econòmica. La multa pot arribar a ser de fins al 150% de l'import a pagar.
4: Catalunya no permetrà les motocicletes circular pel voral dret de les carreteres. És una de les mesures incloses en el nou reglament de circulació aprovat pel govern espanyol. Entrarà en vigor l'1 d'octubre i permet circular-hi en columna d'un i amb un límit de 30 km/h en casos de congestió. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, rebutja aplicar-ho per motius de seguretat.
5: Necessitem utilitzar el voral com a espai de seguretat i de gestió de l'accident.
4: Alerta més que la velocitat màxima que fixa el reglament és orientativa i podria generar situacions perilloses.
2: Continua la incertesa i les contradiccions en les converses de pau entre l'Iran i els Estats Units. Amb l'estret d'Hormuz com a punt de fricció principal, les parts ni tan sols es posen d'acord sobre si es reuniran o no avui a Qatar.
0: Donald Trump és molt clar. Avui hi haurà una reunió a Doha per negociar amb els ayatolars. Però a Teheran diuen que no hi ha cap trobada convocada pels pròxims dies. Més enllà d'aquest desacord, el principal focus d'atenció és el futur de l'estret d'Hormuz. En les últimes hores s'ha registrat un augment de vaixells a prop de les costes d'Oman. L'Iran considera que és una nova ruta que vulnera l'acord signat perquè desafia el seu control de l'enclavament.
2: Si l'acord de pau trontolla pel control de l'estret d'Hormuz, l'actuació d'Israel al Líban també posa traves perquè el pacte entre l'Iran i els Estats Units arribi a bon port. Marca'm de la Creu, bon dia.
6: Bon dia. Sí, perquè tot allò que passa al Líban és fonamental perquè aquest acord es mantingui. L'exèrcit israelià continua ocupant una part del sud del país, però retirarà molt a poc de dues zones que passarà a controlar progressivament l'exèrcit libanès. Això és part de l'acord al que van arribar el govern israelià i el govern libanès, però Israel condiciona la seva retirada total al desarmament de Hezbollah. I Hezbollah, que és la milícia aliada d'Iran, rebutja aquest pacte perquè vol que l'exèrcit israelià es retiri ja del seu país. La tensió segueix sent evident cada dia. L'exèrcit israelià continua atacant infraestructura de la milícia xiita de Hezbollah. Diuen que és per protegir els ciutadans del nord d'Israel i Hezbollah respon atacant els soldats israelians que tenen a dins del seu país.
2: Per tant, els bombardejos continuen al Líban, però també a Gaza, Marc.
6: Sí, a Gaza és evident que tampoc s'està respectant l'alto el foc. No ho diem nosaltres, els periodistes. També ens ho va explicar fa unes setmanes aquí el Nikolai Mladenov, que és la persona que dirigeix la Junta de Pau que va crear el Donald Trump a Gaza i que va

0: Va ser uns dies aquí a Jerusalem per parlar amb els periodistes estrangers. Ens va dir que era evident que l'alto el foc no s'estava respectant perquè Israel continuava amb els seus bombardejos, però que a més Hamas tampoc no s'estava desarmant i això estava bloquejant absolutament tota la situació a la franja, al futur de la franja. Ahir mateix l'exèrcit israelià en un atac va assassinar a una mare i un nadó a la zona del Mawasi, que és una zona de refugiats, de desplaçats interns. Ja són més de 73.000 palestins assassinats a Gaza des del 7 d'octubre de 2023, però més sovint ens estem oblidant de l'altra Palestina, Cisjordània. Allà la violència de l'exèrcit i dels colons que cada cop és més intensa, i l'exèrcit va matar a un altre nen de 14 anys prop de Ramallah. I parlàvem ahir també d'un informe de l'organització B'Tselem que deia que l'any passat havien matat a 54 nens i nenes i adolescents en un dels anys més violents a Cisjordània de les últimes dues dècades. Nosaltres estàvem amb els pares de dues nenes que van ser assassinades i que no tenien res a veure amb el terrorisme. I com diu B'Tselem, això passa amb absoluta impunitat perquè no hi ha constància de que l'exèrcit hagi apartat ni condemnat a cap soldat per aquests assassinats.
1: Les 8 i 13, el Mundial de Futbol ja té un partit de vuitens de final definit. Serà el que jugaran el 4 de juliol a les 7 de la tarda a Houston, Canadà i Marroc, després que els lleons de l'Atlas hagin eliminat els Països Baixos a la tanda de penals.
2: L'equip de Ronald Koeman va empatar a 1 al final del temps reglamentari, supera el Brasil de Pelé amb 16 partits sense perdre al Mundial. Gapco, al minut 71 va avançar els taronges, però al minut 90, Diop l'ha dut a la pròrroga. Els penals, els neerlandesos han errat 3 dels 5 que han llançat i el terrassenc Saibari ha classificat el Marroc pels vuitens en transformar el 3-2 definitiu.
1: I no ha estat l'única sorpresa, perquè Alemanya també ha estat eliminada en caure a la tanda de penals contra el Paraguai, mentre que el Brasil ha passat pels pèls en guanyar de forma cruel per 2-1 al Japó.
2: L'albirroja Gemma l'ha fet tan grossa que el president del Paraguai, Santiago Peña, ha declarat dia de festa avui al país sud-americà. Enciso va fer el 1-0 al minut 42, però a la represa Havers va empatar pels alemanys. Als penals, Hill va ser l'heroi amb dues aturades i Canale va fer el 4-3 definitiu. Dels favorits, només va passar el Brasil amb un gol al minut 95 i va eliminar el Japó, que anava guanyant per 1-0 fins que Casemiro va fer l'empat i Martinelli va evitar la pròrroga per l'equip d'Ancelotti.
1: I la selecció espanyola pensa ja en el seu proper rival. És dijous, s'enfrontarà a Àustria en el primer partit a cara o creu pels de Luis de la Fuente.
2: I serà a Los Angeles, on els jugadors de la selecció espanyola han aterrat aquesta mateixa matinada, i a la tarda l'equip va entrenar-se a Chattanooga amb els lesionats Nico Williams i Jeremy Pino, exercitant-se al marge. Cap dels dos no estaran disponibles pel partit de dijous i són dubte pel que queda de Mundial. Ara bé, en roda de premsa, el lateral Marcos Llorente ha expressat la seva esperança que puguin tornar abans del final de la competició.
3: Él ya lo está llevando muchísimo mejor, vamos, está con esa sonrisa de siempre. Obviamente por dentro tendrá pues ese dolor de no poder ayudar al equipo. Quizás si llegamos lejos puede ayudar en algún momento.
1: En marxa des d'ahir el tercer gran slam de la temporada tenística, el de Wimbledon. Avui debuta la catalana Paula Badosa.
2: La de Begur s'estrena contra la nord-americana Emma Navarro amb la incògnita del seu estat físic després d'una primera meitat d'any complicada. Mentre en ciclisme, Marc Soler es perdrà el Tour de França després de 8 presències consecutives. El corredor de Vilanova no s'ha recuperat a temps de la fractura pèlvica que va patir al Giro d'Itàlia i no podrà estar en aquesta edició que arrenca precisament a casa nostra.
1: Barcelona acull la primera gran exposició de l'obra del nord-americà Minor White, un dels fotògrafs més influents del segle XX.
2: Ara, unes 250 còpies de la seva obra s'exposen al Centre KBR de Barcelona. La mostra ofereix un recorregut cronològic per l'obra del fotògraf a través de quatre seccions que reflecteixen la seva evolució. Minor White va destacar per la seva mirada i per la seva sensibilitat per immortalitzar qüestions com la natura, les transformacions urbanes i el nu masculí. El 6 de setembre serà l'últim dia per visitar aquesta exposició que commemora el 50è aniversari de la seva mort.
1: I anem ja amb el temps. Sergi Lores, molt bon dia. Sé que ens repetim, però et dic el mateix que ahir. Venim d'una nit que ha estat sufocant a la costa.
4: Molt bon dia, Gemma. Doncs sí, déu-n'hi-do, els ventiladors han funcionat a tot drap durant aquesta matinada novament a prop de la costa perquè l'ambient ha estat novament molt càlid, sufocant i xafogós. És el cas de la ciutat de Barcelona, on, per exemple, ja a l'hora de marxar a dormir, la temperatura encara era d'uns 30 graus. Sumat a la humitat, la xafogó era molt intensa. De nit i matinada ha anat baixant molt lentament fins a situar-se al voltant dels 26 o 27 graus. En nit tòrrida a la ciutat de Barcelona, també en d'altres poblacions de la costa, tropical a moltes comarques de l'interior, on no s'ha baixat dels 20 graus i només de bon dormir o agradable en àrees del Pirineu com a conseqüència dels ruixats i les tempestes que ahir van descarregar. Aquí la temperatura ha baixat i és que la tarda d'ahir dilluns va venir marcada pel creixement de nuvolades, no només cap a l'àrea del Pirineu i Prepirineu, també cap a les comarques del nord-est, punts de la prelitoral. Les nuvolades van créixer amb molta energia, deixant ruixats molt localitzats, però localment hi van descarregar amb molta intensitat, com és el cas de Santa Coloma de Farners, on s'hi van acumular més de 70 litres en ben poca estona, acompanyats en alguns dels casos, com és el cas en aquesta població, de calamars o fins i tot també de pedra. També cap al Pirineu Oriental, aquí al voltant del Ripollès, els aiguats també van ser molt intensos, és el cas de Camprodon, on la pluja, l'aiguat, va fer créixer doncs els carrers pràcticament amb molta acumulació d'aigua, i no només els carrers, sinó també el mateix riu Terra, per exemple, abans de les tempestes, i portava un cabal més o menys d'uns 3 metres cúbics per segon. Just després de les tempestes va créixer i va acabar portant fins a 7 metres cúbics per segon. Per tant, es va multiplicar més de dues vegades el seu cabal inicial. Ruixats i tempestes que van deixar entre 20 i 40 litres per metre quadrat, fins a 60-70 litres cap a Camprodon, també a Santa Coloma de Farners, i és que tenim el mar molt càlid. Això combinat amb l'entrada d'aire fred en alçada, com ha passat durant aquestes últimes hores, ha provocat aquesta convectivitat. I, de fet, s'hi mantindrà durant aquest dimarts, perquè continuem amb el pas d'alguns fronts pel nord, que en combinar-se amb aquesta caloreta superficial tornaran a afavorir aquest creixement de nuvolades a partir del migdia. De moment, doncs, matí de sol, alguns núvols prims, però nuvolades que ja creixeran cap a les comarques interiors del nord-est, on abans del migdia ja esperem algun primer ruixat localitzat. I durant la tarda aquests s'estendran cap a sectors de la Pirineu, Prepirineu, sobretot més oriental, punts al prelitoral de forma molt irregular i local i puntualment també cap a l'àrea dels ports. La resta continuarem amb sol, avui amb temperatures que pugen respecte ahir, per tant, ambient càlid, canicular, amb més de 30-34 graus cap a la costa i al Pirineu. Cap a l'interior s'acabaran passant dels 35 a 38 graus, fins i tot cap a Ponent i cap a l'interior de l'Ebre arribarem als 40 graus. De fet, avui els avisos per calor intensa s'extenen per moltes més comarques, Gemma, i és que són temperatures entre 4 i 8 graus per sobre les habituals.
1: Sergi, els pròxims dies s'alvira algun canvi o continuarem amb aquesta calor canicular?
4: Doncs ens mantindrà més o menys tot igual, fins i tot la calor es podria accentuar, Gemma, a finals de setmana novament. El cert és que durant aquests pròxims dies la dorsal anticiclònica tornarà a imposar-se al damunt de la península ibèrica i també del continent europeu. Això vol dir que el temps cada cop serà més estable, més sol, i els ruixats aniran clarament a menys a finals de setmana. Una dorsal anticiclònica que abans no ens arribi farà que durant aquest dimecres i dijous el vent del nord faci entrar doncs una massa d'aire més fresqueta que farà baixar la temperatura, però això durarà ben poc perquè entre divendres i el cap de setmana i principis de la setmana que ve novament la massa d'aire càlid tornarà a abrasar-nos d'una forma clara i evident. Tot plegat, per tant, demà i dijous, amb l'entrada del vent del mestral i tramuntana, que s'enfortirà sobretot als dos extrems, un vent del nord que farà baixar ja demà la temperatura. Aprofiteu, perquè demà la calor serà més moderada cap al centre i nord de Catalunya, no pas cap al sud, on es mantindrà intensa, perquè a partir de dijous i divendres i el cap de setmana, insisteixo que l'ambient serà canicular amb màximes de 35 a 40 graus en moltes comarques de l'interior. I també, de cara a aquesta pròxima nit i matinada i la matinada de dijous, l'ambient serà més fresquet cap a les comarques de l'interior, també del Pirineu, ben bé fins divendres, amb temperatures per sota dels 20 graus clarament. A la costa l'ambient continuarà càlid i nits es mantindran tropicals, però durant els pròxims dies aquí l'ambient doncs continuarà força sufocant. I acabem amb imatges de la lluna plena que hem tingut durant aquestes últimes hores. Ha estat la primera lluna plena de l'estiu, microlluna, perquè es troba en el seu punt de l'òrbita més allunyà de la Terra, Gemma, i també és coneguda com la lluna de Medusa, ja que coincideix amb l'època de l'any de la recol·lecció d'aquest fruit silvestre.
1: Molt bé. Gràcies, Sergi. Imatges precioses. Les 8 i 22, Sergi Molera, bon dia.
5: Bon dia.
1: Anem amb el repàs de diaris i avui ens fixem en dues imatges. Mm-hmm. Unes que van des del Pla General de l'Estat de la Guaira al primer pla de víctimes del terratrèmol a Veneçuela.
5: Sí, començant pel Pla General, si et sembla que el trobem a La Vanguardia, que és aquestes imatges dels edificis esfondrats a la Guaira, després d'aquesta rèplica que va haver-hi ahir, mentre continuen les tasques de rescat. La fotografia concreta, el primer pla, la trobem a la portada del País, que avui porta una imatge força dura d'una família veneçolana que vivia a Galícia, que van viatjar al seu país d'origen per una celebració i continuen desapareguts després que el terratrèmol els sorprengués precisament a la Guaira. A la imatge estan just en el vol que els portava cap a Veneçuela.
2: Sergi, aquests dos diaris que comentaves, mm-hmm. La Vanguardia i El País, també es fan ressò de la llei de nits,
5: sí.
2: Que ahir Feijó va dir que ampliava el cens electoral d'una manera una mica irregular, per
5: sí.
2: dir-ho d'alguna manera.
5: Unes declaracions que han generat en renou, perquè a més s'han barrejat amb la regularització de migrants, que són dues coses que realment no tenen res a veure a nivell de lleis, i és curiós perquè, per exemple, La Vanguardia i El País, que ensenyàvem ara, sí que en parlen, però altres diaris, com per exemple El Mundo y La Razón, ni ho mencionen en les seves portades. El Mundo aposta per dir precisament que el Tribunal Suprem es planteja parar la regularització perquè xoca amb la Unió Europea, qüestiona, diu el diari, que sigui admissible donar la residència a centenars de milers d'immigrants, i La Razón aposta, en canvi, per parlar de la imputació de la presidenta i quatre càrrecs de la CEPI, i per tant diu el diari que es constata la infiltració de la trama Leire a la Societat Empresarial de Participacions Industrials.
1: Avui hi ha tot un article d'Alberto Núñez Feijóo, l'hem trobat al periòdic, avui justament que ens acompanyarà aquí al programa el secretari general del Partit Popular de Catalunya, i aquí podrem preguntar quin és el seu projecte per Catalunya. Però no deixem la regularització de migrants, uh-huh. perquè també el periòdic ens explica casos personals de sol·licitants d'aquest procés.
5: Sí, ho fa amb un titular molt contundent que diu: si no m'arriba el NIE no puc treballar. És el que diu Melvin Alexis Serrano, que és un home salvadorenc, que tot i que té aprovat el permís provisional d'un any de residència, li falta rebre el número de la Seguretat Social per poder firmar el contracte laboral. Diu que ha fet fins a 40 entrevistes i que totes li demanen el mateix, la targeta física o el NIE. I també, per exemple, ens expliquen el cas de Benjamín Collos, que un cop regularitzat ell vol obrir la seva pròpia empresa de reformes.
2: Anem als Estats Units, perquè mm-hmm. avui els diaris porten fins a 3 decisions judicials contra Donald Trump.
5: Sí, la primera és a La Vanguardia, que ens diu que el Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora E. Jean Carroll, a qui Trump va violar a finals dels anys 90. Per altra banda, el diari ara llegim que el Suprem dels Estats Units també rebutja una maniobra de Trump per fer fora del Banc Central Lisa Cook, en tota una espècie de campanya de pressions al Banc Central per part de Donald Trump perquè baixés els tipus d'interès. I El País encara expliquen una tercera decisió del Tribunal Suprem dels Estats Units que para els peus de Trump en un intent de canviar les normes electorals dels Estats Units. Ell volia que les paperetes de vot per correu no es poguessin recomptar 5 dies després de la votació, com s'ha fet fins ara amb una llei de l'estat de Mississippi. Contrasta perquè això passa en molts estats que seran claus a les eleccions de novembre i on el vot per correu és molt important, perquè són estats on les extensions de terreny són molt grans i, per tant, hi ha molt vot per correu.
1: Sergi, la calor, protagonista dels diaris, evidentment. Has trobat una vinyeta de La Vanguardia que exemplifica molt bé tot el que està passant.
5: Sí, és una vinyeta de Gargots Cap que ens ensenya el sol amb ulleres de sol, valgui la redundància, i està llepant la terra com si fos un gelat que s'està desfent poc a poc. Aquesta situació deixa notícies tan contundents com, per exemple, també la que ens explica La Vanguardia, que ens diu que la calor ha provocat 639 morts a Espanya en només una setmana, i Catalunya és el territori més afectat per aquesta calor, amb 134 morts.
2: El diari ara també fa balanç, però en aquest cas de l'educació, i no és gaire bo.
5: No gaire. Bàsicament perquè ens diu l'ara que l'augment de la inversió no reverteix la situació i els problemes cronificats de l'escola. Ho diu l'entitat Equitat.org, que és, la, com es deia abans, la Fundació Bofill, que ha fet el seu anuari del 2026, i apunten que, tot i que la despesa pública per estudiant ha augmentat 900 euros respecte al 2021, l'increment de la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural doncs estan impedint una millora a les aules.
1: El Víctor Amela sempre diu que la cultura ens salva,
5: Sí.
1: I una mostra és el Festival Grec, sí, que ja ha obert les seves portes i que també trobarem alguna imatge als diaris.
5: Sí, a més és la 50a edició del Festival Grec i avui, per tant, és portada al periòdico amb una imatge bucòlica del teatre grec al capvespre. I després amb el diari Ara, que ens porta un primer pla d'aquesta adaptació de l'obra de Brecht, l'òpera dels Tres Rals, que va anar a càrrec de Marta Pazos, i que, segons la directora del Grec, Letícia Martín, és un espectacle amb una forta essència i gambarrisme i que té un sentit crític doncs, que cal escoltar amb molta atenció. Aquests ocells de mida humana que van ocupar l'espai principal de l'escenari, doncs, que van fer reflexionar el públic, que si et sembla podem escoltar uns petits segons.
2: I el Mundial, Sergi, que ara sí que ja es posa sèria la cosa,
5: sí,
2: eh?
5: Sí, es posa seriosa.
2: Alemanya i Països Baixos ja han fet la maleta.
5: Ja han marxat, a més...
1: Molt increïble, molt això recent. D'Alemanya,
2: I aquesta matinada, seguint Marroc aquí, embogits, eh?
5: Clar, sí, és que ha estat molt recent aquesta matinada.
1: Sí, tots penaltis.
5: El Marroc ha acabat a les 6 del matí, pràcticament, el partit. Ha perdut a penals, ha guanyat Marroc, ha perdut Països Baixos, de Koeman i de Jong.
1: Però és que és una tanda de penals, Sergi, que qui no l'hagi vist recomano que la recuperi, tan surrealista.
5: És una mica
1: perquè
5: còmica.
1: Perquè hi ha tantes errades.
5: Que còmica, sí, sí.
1: És veritat que hi ha alguna aturada dels porters... bones, sí, però errades dels jugadors, eh?
5: Sí, sí. I ha passat una mica el mateix també amb el Paraguai i Alemanya, també hi ha hagut errades. De fet, l'últim penal el falla el jugador alemany Tà. I per tant ha estat contundent el que ha passat amb Alemanya, que ho veiem al Mundo Deportivo, que diu cae Alemanya directament amb el seu titular. El tetracampió queda eliminat a Paraguai a la tanda de penals amb aquest 3-4. Hem anat a veure diaris del Paraguai, precisament un que es diu Última Hora, que ens explica que el president Santiago Peña decretó feriado nacional per la victòria de la selecció paraguaia davant Alemanya per passar doncs, a 8ens en aquesta victòria històrica. I de fet ens pengen també el tuit on es veu aquest decret oficial del govern.
1: Decret oficial,
2: eh? És el segon país que ho faia, això. Ara, jo insisteixo, hem d'estar pendents de què fa Espanya.
5: Per a veure si...
2: Si l'endemà no venim a treballar.
5: Exacte, sí, sí. I el Brasil també va patir. També va patir força. Ara també ens apareixen imatges.
1: Sí, sí, sí.
5: Contra el Japó, que es va avançar primer al Japó. Semblava que potser podrien fer la gesta d'eliminar el Brasil d'Ancelotti, però al final van acabar remuntant. Les Imar, que avui en parlen, el Brasil pateix, però passa, ens diu el diari AS, i el Marca diu que Brasil va passar al límit. En clau Espanya, ja per tancar, avui el diari Esport ens porta una entrevista a Mèric García, que diu que són els millors del Mundial. Veurem si això s'acaba veient en aquesta eliminatòria contra Àustria del dijous. I precisament Radio Televisió Espanyola ha parlat amb De La Fuente, amb el seleccionador espanyol, que parla també de Nico Williams, amb aquesta polèmica que hi ha hagut a les xarxes perquè es va queixar del cop que va rebre, sí, i que l'ha lesionat, sí, contra Uruguai. Ell ha protegit una mica el seu jugador. Diu que va tenir un moment de baixada, però que ara ja està millor anímicament. I també ha parlat de Lamin i d'Àustria, si et sembla, podem escoltar.
6: Y mi relación con él, obviamente, es la de un entrenador, pero además, pues diría que está un poco paternal, porque hay que acompañarle en esa formación, hay que acompañarle en esa madurez. Y no se puede pedirle de una solo en una parte y en la otra, no. Cualquier selección en un partido te puede ganar. Y eso es lo que nos hace ser muy cautos con Austria, también una selección que tiene buenos futbolistas y que si tienes un día regular y ellos tienen un día bueno, te ganan.
1: Doncs aquest partit, recordin, dijous a les 9 del vespre, aquí a la 2CAT el viurem en català, com tots aquests partits que estem cada dia oferint un partit al dia, i dijous serà l'Espanya-Àustria.
5: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Sergi, gràcies. A l'entrevista política del dia. Avui Juan Fernández, recent escollit secretari general del Partit Popular de Catalunya, visita el Cafè d'Idees.
7: Secretario General Juan Fernández. Estoy muy contento de que asumas este reto y lo vamos a hacer muy bien. Estamos en un tiempo nuevo. El més important és liderar des de Catalunya el canvi a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo. Us demano máxima implicación.
8: Es que yo no puedo aceptar que el PP de Cataluña tenga 3 diputados en el Parlament y a punto de desaparecer por unas décimas. Sí. No desaparecimos en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Hicimos una campaña, creo que buena, en las elecciones autonómicas, multiplicamos por 5 el número de diputados en el Parlament, de 3 a 15, y multiplicamos por 3 el número de diputados en el Congreso, de 2 a 6. Entendimos los dos que lo que había que hacer era mantener el liderazgo.
9: Y fins aquí la meva feina como secretario general. I a partir d'aquí jo no em despedeixo. Jo continuaré treballant fent el que vosaltres decidiu i allà a on vosaltres decidiu.
1: Juan Fernández, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Recent escollit secretari general del Partit Popular de Catalunya. De seguida parlarem del Congrés, però volia començar preguntant-li per l'actualitat, una cosa que avui veiem a moltes portades de diaris, que és aquesta alerta que ha fet Feijóo i també Ayuso, que van llançar ahir per l'impacte de la coneguda com a llei de nets. Permetrà obtenir la nacionalitat espanyola a fills i nets de l'exili, i Feijóo alertava de l'impacte que tindrà sobre el cens electoral. M'agradaria que m'expliqués si creuen que Sánchez vol guanyar les eleccions de manera irregular.
5: Jo és que crec que Pedro Sánchez és un personatge que inspira molta desconfiança. No? Llavors, qualsevol iniciativa dirigida a ampliar aquest cens inspira molta desconfiança. No? Sobretot perquè jo crec que Pedro Sánchez veu que perd les eleccions. Jo crec que aquesta és una realitat que ja coneix i que n'és conscient. I a partir d'aquí, totes les enganyifes i totes les trampes possibles que pugui fer, les farà. És una persona, per nosaltres, que no només és una qüestió de desconfiança, és que els fets demostren que Pedro Sánchez no és una persona clara, que no és una persona de fiar. I, per tant, qualsevol desconfiança, qualsevol alerta que puguem posar sobre la taula serà poca davant del personatge que tenim com a president del govern.
1: Clar, diu qualsevol trampa que pugui fer la farà. Això va una mica amb la línia del que deia l'altre dia Santiago Abascal, que va dir exactament això, va dir que si Sánchez podia manipular les eleccions, ho faria. Vostè també ho creu?
5: És que no es tracta d'introduir a la política espanyola una psicosi, ni es tracta de, diguem-ne, de convertir aquest país en un país com hem vist en altres llocs, no? Però sí que és veritat que el president del govern ha demostrat, amb tot el que ha fet, amb tota aquesta legislatura, que no és un president que estigui governant de cara als interessos generals de la ciutadania. Pedro Sánchez governa i fa la seva feina només pensant en els seus interessos, en els seus propis interessos. No? Pedro Sánchez ha iniciat a Espanya un procés per mantenir-se en el poder. I qualsevol qüestió que faci que sigui una novetat, com aquesta, diguem-ne, aquest cens especial, pues, és una qüestió que ens inspira, doncs, molta desconfiança.
1: Però vostè diu, no es tracta d'inspirar aquesta psicosi, deia, però clar, el que vostè està dient és que Pedro Sánchez seria capaç, o té previst, o té en els seus plans, guanyar les eleccions de manera irregular.
5: Nosaltres estem dient que, ojo, que s'ha de posar el focus en aquesta iniciativa de Pedro Sánchez. Vale. Que hem de tenir l'alerta i que hem de revisar molt bé el que pretén fer, perquè no és un president de fiar. I amb això jo crec que li estic contestant amb molta claredat.
1: Clar, però amb aquestes insinuacions, fixi's que també estan posant en qüestió la honestedat i la manera de treballar dels diplomàtics, que ja s'han queixat, perquè la pròpia Ayuso els va assenyalar. Vostè també ho fa? També creu?
5: Jo estic assenyalant el president del govern. Jo estic assenyalant el president del govern, perquè al final tot el que ha fet des de que va iniciar aquesta legislatura no només està envoltat de corrupció econòmica del seu entorn més proper, de la seva dona, del seu germà, del seu partit, sinó que ha practicat una corrupció política amb un únic objectiu, que és mantenir-se en el poder. Per tant, no sabem si aquesta decisió és un pas més en aquesta corrupció política que porta desenvolupant el president del govern des de que va començar a governar.
1: Li volia fer una pregunta més i ja acabem amb aquest tema, però en el fons de tot això hi ha la llei de memòria democràtica. Uh-huh. Per això li vull preguntar si creu que els descendents d'emigrants, gent que va haver d'emigrar durant la dictadura, tenen dret a tenir el passaport espanyol o no?
5: Jo el que crec és que això mereix una reflexió molt més profunda.
10: i mereix un estudi molt més complet i sobretot mereix que en un tema tan important com aquest totes les forces polítiques hi estiguem d'acord. Que hi hagi un consens, que es generi un consens molt important entorn d'una situació, jo crec que no només és una qüestió de votar o no, sinó que és una qüestió també sentimental. Per tant, jo el que apel·lo és a una reflexió profunda i no a les presses que venen les eleccions i hem de fer trampes.
1: Sí, però aquesta llei no s'ha fet ara amb presses, aquesta és una llei de l'any 22, una llei que es va fer i que va ser
10: aquesta és una part que
1: elaborada...
10: Aquesta és una part que es desenvolupa ara. No? Aquesta, vostè ha dit, no? Que aquesta és una derivada d'aquesta llei de memòria democràtica, no? Aquesta és una derivada, no? Per tant, nosaltres vull dir, som molt clars amb aquest tema, alerta, alerta, i mirem la lletra petita de tot això, perquè el president del govern no és de fiar.
1: Dèiem que acaba de ser nomenat nou secretari general del Partit Popular de Catalunya, enhorabona.
10: Gràcies.
1: En un congrés plàcid després d'uns anys que han estat una mica convulsos per la relació entre Alejandro Fernández i Núñez Feijóo. El mateix Alejandro Fernández ho va deixar reflectit en un llibre, crec que es deia A calzón quitao, em sembla que va venir sí, aquí a parlar-ne. Per tant, això ha acabat. Ara, quin és el principal objectiu que s'ha marcat vostè com a secretari general?
10: Bueno, només un apunt. A calzón quitao, que és el llibre d'Alejandro Fernández, no parla de la seva relació amb el president Núñez Feijóo. No? Jo crec que aquesta...
1: Parlava de la tutela de Gènova.
10: Jo crec que aquesta és una situació...
1: Parlava de la tutela
10: sí.
1: De Gènova i deia que sempre estava caminant com a sobre d'un filferro.
10: El vaig llegir i parlava de la tutela de Gènova. Sí que és veritat que jo, amb la meva experiència personal, i li puc dir que en els últims dos anys que he estat portaveu del Partit Popular al Parlament de Catalunya no m'ha trucat mai ningú de Madrid, ni Alejandro Fernández m'ha dit que ens truqués ningú de Madrid per dir el que havíem de fer al Parlament de Catalunya. No? Sobretot perquè el nostre partit és un partit que diu el mateix a Barcelona que a Madrid. A Barcelona que a Sevilla o a Cáceres. No? Som un partit que té una unitat d'acció en aquest sentit. No? Per tant... Sí que és veritat que Alejandro Fernández repassava el que havia passat durant molts anys en el nostre partit, però que no és una qüestió que estava passant en l'actualitat, que no és una qüestió que està passant en l'actualitat. No? I aquesta relació, no? Aquestes diferències, aquestes discrepàncies que hagin pogut haver-hi entre el president nacional i el president del nostre partit a Catalunya, jo crec que s'han magnificat més els mitjans de comunicació més que la realitat. No? Perquè al final jo crec que estem en un bon moment. Jo crec que tenim un president nacional que entén com ningú quina és l'Espanya de les autonomies que necessita Catalunya i que necessita el conjunt del país. I jo crec que estem en un moment que tenim una finestra d'oportunitat molt important per poder créixer i sobretot per poder projectar el nostre projecte polític, valgui la redundància, a tota Catalunya i a tot el país.
1: Però fixi's, es diu el mateix aquí i allà, però en canvi en el tema del procés, Alejandro Fernández més d'una vegada ha dit que el procés segueix viu, que Salvador ja alimentava el procés, i en canvi hem vist com Núñez Feijóo en el Congrés va dir s'ha de passar pàgina del procés. Què vol dir
10: però
1: això?
10: Jo crec que, i jo entenc aquesta passar pàgina, com que el procés no ha d'estar en el centre de la conversa política. No podem estar parlant contínuament del que va passar 10 anys. I això no és passar pàgina. Catalunya passarà pàgina del procés quan tornin els milers d'empreses que es van marxar per culpa d'un procés independentista que va fer que aquesta regió d'Espanya estigués en una instabilitat política i econòmica sense precedents. Vull dir, aquell procés va portar Catalunya a una decadència sense precedents. I aquest procés, per tant, podrem passar pàgina quan tot això es recuperi. I ara no s'ha recuperat, per molt que hagi vingut un banc i hagi recuperat la seu social i Salvador Illa tregui pit. No, no, això,
1: i per què no tornen?
10: Això no soluciona.
1: Però per què no tornen les altres empreses?
10: Potser perquè sí que és veritat que Illa està amplificant aquest procés. No? I és que Esquerra Republicana està aconseguint més coses amb Salvador Illa que quan tenia consellers. Mm-hmm. Aquesta és una realitat. Vull dir, s'estan donant passes que ja es volien donar en el procés, ara amb Salvador Illa. I Salvador Illa ha inaugurat amb Pedro Sánchez un altre procés diferent, que és un procés que està destinat a sobreviure políticament. Però això no vol dir passar pàgina ni res d'això. Jo entenc que el president nacional el que volia dir és que en el centre de la conversa política, en el centre de l'acció política, no ha d'estar allò que va passar 10 anys. En el centre de la conversa política ha d'estar el que tenim sobre la taula. I què tenim sobre la taula? Un procés sanchista que vol ancorar-se en el poder, costi el que costi. No? Un procés sanchista que li dona igual el que passi a Espanya, els problemes que tinguin els catalans, perquè ell l'única preocupació que té és continuar en el poder, costi el que costi. I aquí el millor sanchista i el sanchista més efectiu que té, la delegació sanchista més important que té el Partit Socialista, és Salvador Illa.
1: Tornant a... Vostè ha dit el procés s'acabarà quan tornin les empreses. També s'acabarà quan tornin els que viuen a l'estranger encara, com Carles Puigdemont, que recordem encara viu a Waterloo?
10: És que, miri, jo crec que el que li passi a Carles Puigdemont no ha d'estar tampoc al centre de la conversa política ni a les nostres prioritats. A Catalunya hi ha molta gent que ho està passant malament. A Catalunya hi ha molta gent que ho està passant malament. Bé perquè no pot iniciar el seu projecte de vida perquè no pot comprar un pis, bé perquè no poden accedir a uns serveis públics de qualitat, bé perquè estan farts de l'infern fiscal que pateixen, o bé perquè no arriben a final de mes. Per tant, a mi em sembla una frivolitat moltes vegades que es parli sobre la realitat d'una persona quan hi ha milers de catalans que ho estan passant malament. Escolti, aquí del que es tracta és de tenir governs que tornin la decència a les institucions.
1: No, jo li preguntava per Puigdemont, perquè torno a dir, les paraules de Feijóo dient s'ha de passar pàgina del procés, voldria saber si això afecta també a la relació del Partit Popular amb Junts. Alguns ho han interpretat així, que és un acostament de vostès, del Partit Popular amb Junts. És així?
10: Bé, és que jo crec que els partits polítics i aquells que ens dediquem a la cosa pública tenim un mandat de responsabilitat. I aquest mandat de responsabilitat és posar-nos d'acord per fer coses en benefici dels interessos generals dels ciutadans. I d'aquestes aliances i d'aquests pactes i d'aquests acords es parla molt, no? Junts i PP es posen d'acord. Miri, és que si el Congrés dels Diputats o el Parlament es porta una iniciativa per baixar els impostos, jo em posaré d'acord amb Junts, amb Esquerra Republicana i, si cal, amb el Partit Socialista. Si es porta al Parlament o al Congrés dels Diputats una iniciativa per millorar la sanitat pública, jo m'hi posaré d'acord amb el Partit Socialista, amb Junts o amb el Partit, Socialista, no? O amb Esquerra Republicana. No? En aquest cas, l'emergència nacional que té el nostre país és que tenim un govern que no és decent, que està envoltat de corrupció, que no aprova pressupostos, que és l'eina més important per resoldre els problemes de la gent. Per tant, l'emergència nacional del nostre país és convocar eleccions o canviar el govern. Vale, per tant, nosaltres el que convidem és a les forces polítiques a canviar el govern, a celebrar eleccions, a donar-li la veu a la ciutadania per iniciar una nova etapa que torni la decència a les institucions.
1: Com que això Pedro Sánchez ja ha deixat clar que no ho farà...
10: I qualsevol partit polític que estigui entestat en ancorar Pedro Sánchez a les institucions és un partit que està sent còmplice de la corrupció.
1: Molts analistes li deia, parlant d'aquest refer ponts amb Junts, la pregunta que li vull fer és molt concreta, ara que l'han nomenat secretari general del Partit Popular, vostè es veurà, tindrà reunions amb el secretari general de Junts, Jordi Turull?
10: No es tracta de reunions, d'acords, de pactes, de concessions, es tracta de convocar eleccions. Torno a repetir.
1: Sí, sí, però nosaltres avancem a la conversa perquè Pedro Sánchez ja ha dit que no. Llavors, contestim la pregunta, sisplau. Vostè reunirà amb Jordi Turull?
10: Nosaltres tenim reunions cordials amb totes les formacions polítiques.
1: També...
10: I, per tant, nosaltres, en allò que preocupa la gent en el Parlament de Catalunya, jo m'hi he posat d'acord amb Junts.
1: Val.
10: Igual que al Congrés dels Diputats, ens hem posat d'acord.
1: Però jo li preguntava si vostè, com a nou secretari general del PP, té previst una reunió amb el secretari general de Junts, que és Jordi Turull.
10: De moment no ho tinc previst, ni està a l'agenda.
1: No.
10: Però això no treu, i torno a dir, tenim un mandat de responsabilitat, de posar-nos d'acord als parlaments per poder governar, per poder fer política en favor dels ciutadans. Però és que jo crec que posem molt el focus en les converses o les reunions que podem tenir, en aquest cas, vostè està dient Turull i jo mateix, però és que jo crec que això no és el que li preocupa a la gent. El que li preocupa a la gent és que ens hi posem d'acord per allò que li preocupa.
1: Home, realment. Però per posar-se d'acord bé hauran de tenir reunions, no?
10: És
1: a dir, una cosa va després de l'altra.
10: Bueno, però és que al Parlament hem votat Junts, Partit Popular i Junts, o en el Congrés dels Diputats, sense parlar de reunions, sense parlar de pactes o sense parlar d'acords. Vull dir, aquesta no és que la qüestió que ens preocupa en el nostre país no és una qüestió de concessions ni de pactes. Aquí no estem parlant de pactes del Majestic, ni estem parlant de pactes ni acords signats en un paper. Bé, estem parlant d'una cosa molt senzilla. Moció de censura i eleccions. O que el president del govern dimiteixi de forma immediata o eleccions.
1: Moció de censura,
10: només hi ha dues alternatives en aquest cas.
1: Moció de censura Junts els ha dit que no.
10: Nacional.
1: Moció de censura Junts els ha dit que no.
10: Doncs ja
1: i eleccions Pedro Sánchez ha dit que no.
10: Doncs ja està el tema tancat, no? Si Junts ha dit que no, ja està.
1: Com l'entén aquest no de Junts?
10: Bueno, jo ja li he dit, qualsevol partit que faci de salvavides a Pedro Sánchez és còmplice de la seva corrupció. Vull dir, que qui ha d'entendre la posició de Junts no som nosaltres, ni tan se vol el Partit Socialista. Qui l'ha d'entendre els seus votants.
1: I vostè creu que Junts ara està fent de salvavides de Pedro Sánchez?
10: Home, si Junts no està disposat a canviar la situació i a convocar unes eleccions, està fent de salvavides de Pedro Sánchez. Vull dir, i qui ha d'entendre aquesta situació és els seus votants, no? Perquè jo ens trobem moltes vegades moltes persones i podem parlar en aquest sentit, la gent també parla de procés i la gent que va votar els partits del procés volen deixar enrere aquest procés, no? Són els primers que se senten estafats per aquest procés. I aquesta gent el que diu, i jo tinc una persona molt coneguda de Badalona que va ser favorable en el seu moment del procés independentista i que va votar Junts per Catalunya en aquell moment, no? I quan m'escolta moltes vegades diu, escolta, a mi m'agrada que parlis dels problemes reals de la gent. I m'estic plantejant votar-vos, perquè al final sou l'alternativa. I torno a dir, torno a repetir, no es tracta de passar pàgina. Jo crec que tenim un deure i és que no torni a passar el que va passar. Això també s'ha de deixar clar. Les institucions democràtiques hem de procurar que el que va passar fa uns anys no torni a passar, perquè és dolent per Catalunya. I hem vist les conseqüències de forma clara, no? Aquestes empreses que van marxar, aquesta decadència en la que està Catalunya des de fa uns anys per culpa d'aquest procés independentista. Però, miri, la conversa política ha de centrar-se en allò que preocupa la gent. I hi ha molta gent que ho està passant malament a Catalunya.
1: Si parlem del que preocupa la gent que ho passa malament, molts cops ha d'accedir a serveis públics, i en aquest sentit m'agradaria parlar de la prioritat nacional, perquè veig que Moreno Bonilla, a Andalusia, de moment Vox li votarà en contra a la votació que hi ha avui, perquè Moreno Bonilla ahir no va voler incloure en el seu discurs la prioritat nacional. Volia que me'n parlés, és a dir, si vostè comparteix la prioritat nacional en l'accés a prestacions públiques.
10: Jo comparteixo la prioritat nacional entesa com a arrelament, no? Com aquelles persones que han vingut al nostre país a treballar, a integrar-se, perquè al final el primer requisit per permanèixer en el nostre país ha de ser aportar. Ha de ser aportar a l'estat de benestar i ha de ser integrar-se a les nostres normes i integrar-se al nostre país. Aquesta prioritat nacional, si és basada en el reglament i basada en allò que ja fixa i disposa la nostra Constitució, doncs, miri, jo hi estaré d'acord. I estaré d'acord com la gran majoria d'espanyols.
1: Perquè, i si no és basat en l'arrelament?
10: Nosaltres hem tingut, i vostè sap que jo sóc de Badalona, i nosaltres en matèria d'immigració a Badalona sempre hem tingut un discurs claríssim, no? Escolti, aquell que vingui a treballar i a aportar i a integrar-se al nostre país, benvingut. Vull dir, Espanya i Catalunya són terres d'acollida. Aquell que vingui a delinquir, aquell que vingui a aprofitar-se del nostre sistema, cap al seu país. Vull dir, aquí no volem gent que vingui a aprofitar-se d'un país que hem construït moltes persones durant molts anys i que ens ha costat molt després d'una dictadura. Per tant, miri, aquí la gent benvinguda és la gent treballadora. I la gent que no és benvinguda és la gent que ve a aprofitar-se del nostre sistema i a més a delinquir.
1: I perdoni, la gent treballadora, és a dir, ha de tenir els mateixos drets, un que ha vingut de fora, un que ha vingut de Bolívia, per exemple, i ve a treballar, ha de tenir els mateixos drets que el que és de Badalona de tota la vida?
10: Jo crec que s'han d'establir uns mínims. Jo crec que s'han d'establir mínims, no? I aquesta no és una qüestió que hagi inventat Vox, ni és una qüestió que hagi inventat el Partit Popular, no? Sinó que hi ha comunitats que ja ho apliquen des de fa molts anys, no? El requisit mínim d'alguns anys d'empadronament, per exemple, per accedir a segons quines ajudes, com per exemple un pis social, no? Per tant, això és una qüestió, no és una qüestió... És que fins i tot, jo no crec que sigui una qüestió de dretes o d'esquerres, és una qüestió de sentit comú. Jo crec que qualsevol persona que ens estigui escoltant pensa que una persona, per accedir a unes determinades ajudes, ajudes finançades amb els impostos de gent que porta molts anys treballant en aquest país, pues, hagin de tenir uns requisits. I torno a dir, el requisit principal per poder permanèixer en el nostre país ha de ser aportar.
1: Sí, no, jo entenc que digués de sentit comú, però si fos tan així, Juanma Moreno Bonilla no estaria tenint tants problemes, perquè ja li dic, no ho va voler mentar el seu discurs, i Vox... com a reacció, votarà en contra. Bé, no. Si fos tan sentit comú, no estaríem parlant d'això vostè i jo. Bé, en canvi, avui Vox votarà que no.
10: Jo defenso allò que han pactat els nostres governs del Partit Popular a Extremadura, a l'Aragó i a Castella i Lleó, perquè al final han garantit per a les seves comunitats una situació d'estabilitat que necessiten. I jo crec que han pactat un programa, diguem-ne, de govern, no un programa electoral ni polític, un programa de govern a favor dels interessos generals dels seus ciutadans, que jo crec que està d'acord amb allò que necessiten.
1: Però s'està equivocant Juanma Moreno, no volent signar el mateix pacte? Perquè de moment no l'està volent signar.
10: No s'està equivocant. Jo crec que hi ha molta lletra petita en els pactes i en els acords que s'arriben a les comunitats autònomes que des de a 1.000 quilòmetres potser no coneixem ni en sabem, no? Però no crec que Juanma Moreno s'estigui equivocant, al contrari. Jo crec que Juanma Moreno, després d'una majoria absoluta importantíssima a la seva comunitat, després de guanyar les eleccions amb un millor resultat encara millor, jo crec que no podem dir que s'estigui equivocant.
1: Avui acaba el termini per sol·licitar la regularització per les persones sense papers. El Partit Popular s'hi ha oposat. Però, escolti, vam veure fa pocs dies a la visita del Papa, el Papa Lleó XIV a Espanya, va fer un discurs molt, molt marcat en favor de l'acollida. A vostè les paraules del Papa el van fer pensar, el van fer canviar d'opinió sobre aquest tema?
10: No.
1: Se segueix oposant a la regularització?
10: És que torno a repetir el discurs que li he dit fa una estona. Jo crec que el discurs del Papa ens interpel·la a tots. No només ens interpel·la a aquells que ens hem manifestat en contra d'aquesta regularització massiva, sinó també al govern. I jo crec que el Papa no ve a participar de debats polítics, el Papa ve a anunciar l'Evangeli i ve a fer una visita apostòlica, que jo crec que ha estat un èxit per la col·laboració de tots i sobretot perquè aquí, en aquest sentit, el Papa ha fet uns discursos que jo crec que eren adients per al moment polític que viu el nostre país. En tot cas, jo vull aterrar aquest discurs al pragmatisme, en aquest sentit. Vull dir, regularització massiva. Vull dir, regularització, per cert, que avui els tribunals de justícia es plantegen paralitzar perquè van en contra de les normes, de les regles de joc en qüestió, en polítiques d'immigració que ha marcat la Unió Europea. Per tant, si m'estic equivocant jo, suposo que s'està equivocant tota Europa en aquest sentit. Vull dir, no podem fer de les nostres polítiques d'immigració un efecte crida, perquè els recursos del nostre país no són il·limitats, no són inacabables, tot el contrari. I aquí som gent d'acollida, som terra d'acollida per les persones que volen venir a treballar. I el problema d'aquesta regularització massiva és que no controla qui ve i per a què ve. Jo crec que és molt important que en una política migratòria d'un país es controli qui ve i a què ve en la nostra país.
1: Tota manera, cal dir que la regularització és per gent que ja viu aquí, no per gent que acaba de... És gent que viu aquí i ha de demostrar que uns mesos anteriors ha viscut aquí.
10: És igual. Entre aquestes persones poden haver-hi persones que hagin comès delictes en els seus països d'origen i que els estiguin cometent ara mateix aquí. Vull dir, aquesta regularització massiva, escolta, porta'm un tiquet que...
1: Però sap que han de demostrar un certificat de penals conforme no han delinquit al seu país.
10: Sí, però això no és la idea inicial que tenia Pedro Sánchez. Aquesta no era la idea.
1: És la idea final. És a dir, el que s'està fent...
10: Aquesta és la idea final.
1: Ja, però no digui que han delinquit i ara venen aquí perquè han de demostrar un certificat de penals.
10: Permeti'm que deixi i que posi en el focus el que volia fer Pedro Sánchez, que és regularitzar un milió d'immigrants sense veure el seu certificat de penals. Per tant, escolti, torno a dir, jo no crec que estiguem en un moment en el nostre país per fer una regularització massiva.
1: I què fem amb el milió de persones que viuen aquí entre nosaltres i no tenen papers?
10: Avui és l'últim dia per la regularització massiva dels immigrants, no? Vostè ha dit l'últim dia, no?
1: Sí, avui
10: és. I també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. I hi ha molta gent farta, no?, de veure com en el nostre país entra molta gent i s'aprofita del sistema. Perquè aquesta també és una realitat que no es posa en el focus. I jo crec que s'ha de posar.
1: Li preguntava què fem amb el milió, no sé la xifra, poden ser 1.900.000, 1.500.000, de persones que viuen aquí a casa nostra i no tenen papers. Vostè què proposa?
10: Jo el que proposo és que no hi hagin polítiques de portes obertes. Vull dir, un país no pot tenir una política de portes obertes de que entri tothom, perquè cap tothom.
1: Sí, però...
10: Això, jo fa molt de temps que penso que deixar entrar tothom, agafar a tothom a la frontera, donar-los un bitllet d'autobús o un bitllet de tren i portar-los a Madrid o a Barcelona i deixar-los a la plaça Major o a la plaça Sant Jaume i, escolta, ja t'apanyaràs. Això és que no és tampoc una qüestió de solidaritat, perquè estàs condemnant a la gent a la precarietat en aquest país. Vull dir, obrir les portes i que entrin un milió d'immigrants i que es condemnin a la precarietat laboral, social i econòmica en el nostre país? És solidari? No. Això no és solidari.
1: Torno a repetir la pregunta. No, aquest milió d'immigrants ja viuen a casa nostra, és que no estan entrant. Penso que és molt perillós fer aquest discurs de que obrim les portes perquè entrin. Ja viuen... viuen aquí.
10: És el que s'ha fet durant molts anys. Val. Obrir les portes perquè entri tothom.
1: Però amb els que viuen aquí, què proposa vostè? Perquè no vol donar-los papers. Què proposa?
10: No és una qüestió de donar-los papers o no. La gent que estigui treballant i que ja tingui una família formada, doncs s'haurà d'analitzar totes les realitats
1: personals. Per tant, si estaria personals... a favor d'una regularització.
10: No. Jo no estic a favor de les regularitzacions massives, i ho deixo molt clar. No estic d'acord amb les regularitzacions massives. És una política d'immigració errònia, fallida, i que condemna a un país al col·lapse dels seus serveis públics. Això no és la política d'immigració que necessita Espanya, ni que necessita Europa, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho estan dient les institucions europees. No m'estic equivocant jo, perquè s'estaria equivocant tota Europa, i no crec que tota Europa sigui insolidària racista...
1: Però no em queda clar què faria vostè amb aquest milió de persones que viuen aquí. No em queda clar.
10: Pues miri,
1: ja viuen aquí, treballen aquí. Què faria vostè?
10: Perdoni,
1: els expulsaria?
10: No tots treballen. No tots es dediquen a, diguem-ne, a viure la seva vida de forma honrada. Vull dir, s'ha de veure cas per cas i analitzar. Però les regularitzacions massives no són bones, perquè tu has d'analitzar la situació de cada cas, i les regularitzacions massives no permeten aquest anàlisi.
1: Alejandro Fernández sempre explica que els seus referents ideològics són Ronald Reagan i Margaret Thatcher. Quins són els seus? Quin és el polític que l'ha inspirat a vostè?
10: Miri, sí que és veritat que Alejandro Fernández diu amb molta claredat, no?, els seus referents polítics, no?, Margaret Thatcher, no?, des del liberalisme econòmic, que jo crec que són referents que també compartim amb Alejandro Fernández, no? Però jo penso que el nostre país, que ha viscut una dictadura, que ha passat per un procés de transició democràtica molt important, i jo crec que no es reivindica prou, i amb la tensió política que hem viscut en els últims anys i que estem visquent ara mateix, jo crec que hi ha una persona, ja crec que hi ha un polític, que hem de reivindicar més, que és Adolfo Suárez. Que és, al final, una de les persones que va contribuir de forma decisiva a que ara mateix puguem votar a les urnes cada 4 anys. I jo crec que és un referent no només de l'esquerra o de la dreta, sinó jo crec que és un referent col·lectiu del nostre país, i que ha de ser un referent col·lectiu. Moltes vegades l'esquerra això no ho ha compartit, però el fet de que gaudim d'una democràcia plena, que gaudim d'unes llibertats i uns drets que van ser lluitats pels nostres pares i els nostres avis, és en part gràcies a la contribució decisiva d'Adolfo Suárez.
1: Juan Fernández, hem d'acabar ja. Escolti, avui surt a la venda un llibre que no sé si es llegirà, el llibre del Santos Cerdán. Sap que ha escrit un llibre que es diu La caída. Se'l llegirà?
10: Jo crec
1: que
10: qui s'ha de llegir el llibre és Pedro Sánchez, no? Que jo crec que cada dia té més persones imputades al seu entorn, i jo crec que hauria de fer la reflexió en favor de la democràcia i de la llibertat, que és la reflexió de que potser el millor per al país és que plegui i que convoqui eleccions.
1: Senyor Fernández, secretari general del Partit Popular de Catalunya, gràcies per ser aquest matí al Cafè d'Idees.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
11: Aquí hay una ingeniería electoral que consiste en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español. Los votantes actuales, pues no les salen las cuentas. Vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas.
12: No sabemos a quiénes vamos a permitir vivir en España. Es una locura, es inadmisible.
13: Me parecen de una irresponsabilidad mayúscula y que me parece que demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
14: Vamos a llegar a 50 millones de españoles y españolas este año. Culminamos un proceso de regularización de la población migrante en nuestro país, que lógicamente yo estoy muy feliz de poder compartir, porque hacen de España un país mejor.
1: A En punt les 9 del matí, aquí som al Cafè d'Idees, a Ràdio 4, a la 2CAT, els estem acompanyant amb la professora de Dret Constitucional de la UIC, la Montserrat Nebrera. Bon dia.
15: Bon dia.
1: I també amb l'adjunt, el director de Nació Digital, Ferran Casas, bon dia.
16: Bon dia.
1: Tot bé?
16: Molt bé.
1: Escolta, estava recordant, Nebrera, que tu fa uns quants anys també vas protagonitzar un congrés del Partit Popular, ara que en parlàvem amb Juan Fernández.
16: Jo hi era.
1: Ferran, què m'estàs dient? Però si havies de ser un nen, que tu ets molt jove.
15: Era any 2008.
16: Recordo que la Montse la van treure en volandes, com si fos un torero.
1: Però què m'estàs dient? Però si va perdre.
16: Va perdre contra Alicia Sánchez Camacho.
1: Exacte. Va presentar la candidatura.
15: Però pensa que allò ara... Crec que
16: va ser l'últim congrés de veritat del PP català.
1: Sí? Què vols dir?
16: Bueno, aquest ha trigat 8 anys i l'han ventilat en un matí.
1: Sí.
15: També n'hi havia hagut d'aquests, eh? Sí. Dir, excepte l'etapa Piqué, la cosa havia anat bastant suau, tipus això.
16: Per això, dic que el de la Montse va ser l'últim congrés de veritat.
15: De veritat.
16: És que un congrés...
15: La de Gaudí, l'última.
1: Era una gran candidata, la Montse.
16: Un congrés
1: no
16: amb una prèvia intensa, diguem-ne.
15: Era obvi el que havia de passar.
1: Sí.
15: Perquè, esclar... Però aquell PP... Nosaltres ho sabíem.
1: Aquell paper era molt diferent al PP d'ara...
15: No.
1: Aquell PP català era molt diferent al d'ara?
15: I justament el que reivindicava en aquell congrés per part de la candidatura, que clarament havia de perdre, estava clar,
16: sí,
15: era que no fos el PP a Catalunya, sinó fos un PP de Catalunya. I la diferència de la preposició, que normalment es diu PPC, PP de Catalunya, la idea era que ho fos, de veritat. És a dir, que d'alguna manera repliqués una estructura territorial que mai ha negat el Partit Popular, però que mai l'ha fet realitat a Catalunya. Piqué era aquesta la idea que tenia, i de fet una idea que tenia respecte de com reconvertir el centre dreta catalanista no independentista a Catalunya, que evidentment en aquell moment tenia com a gran adversari o enemic la part de Convergència, que no era independentista, i que al final ha donat com a resultat una cosa radicalment diferent, i ara el Partit Popular, tot i que ha crescut, té més complicat cap a on ha de créixer tenint en compte els partits que han aparegut.
1: Ferran, jo vull que em parlis, parla del que vulguis, però també vull que em parlis de la relació amb Junts, perquè bona part de l'entrevista hem volgut averiguar si ara el PP s'obre a Junts, fins i tot si el nou secretari general es reuniria amb el secretari general de Junts, i no ho té previst.
16: Si em permets abans dir una cosa del PP, del Congrés del PP. No, que jo crec que el que parlàveu és una situació no resolta eternament per part del PP català, que és aquest gregarisme de Madrid. I després, doncs dos constants que no desapareixen als congressos del PP, siguin cada 8 anys, cada 4, siguin més o menys debatuts, que és que els Fernández Díaz sempre hi són i que els mals rotllos entre famílies sempre hi són.
1: Com a tots els partits.
16: Sí, no? Però el PP català és especialment caïnita. No? Ara tots els sectors que hi ha, els de l'Alejandro Fernández, els de l'Albiol, el sector Cirera a Barcelona, els Fernández Díaz que segueixen enredant...
15: Ara jo ja m'he perdut,
16: l'Alberto.
15: Aleshores, no, potser sabia alguna cosa, però...
16: Crec que ara més o menys hi ha 4 sectors una mica identificables, però bueno...
1: I la relació amb Junts,
16: anem a Junts, que és el
1: que... Tu creus que realment... O sigui, quan Feijóo diu hem de passar pàgina del procés, hem de girar full... Mm-hmm. Què està dient? Perquè diu això i a la vegada Juan Fernández ha dit Salvador Illa continua alimentant el procés.
16: Jo,
1: és què està dient, Feijóo?
16: Jo crec que l'única oferta que té el PP per Catalunya, per Junts i pel que ha passat en aquests anys de procés independentista és una mena de llei de punt final.
1: Mm-hmm.
16: És a dir, i em recordo una mica el que va passar, i salvant totes les distàncies, però aprofito que és la setmana de l'orgull gay, amb el matrimoni homosexual. És a dir, el Partit Popular va estar molt en contra de la llei del matrimoni igualitari quan estava a l'oposició, la va portar fins i tot al Tribunal Constitucional, es va manifestar amb els bisbes pels carrers, i després, quan va arribar el govern l'any 2011, i malgrat que tenia majoria absoluta, doncs van mirar cap a una altra banda i va deixar fer. Aleshores, jo tinc una mica la sensació que el missatge, el subtext del que està dient aquests dies el Partit Popular és dir, bé, nosaltres no hem estat a favor de l'amnistia, no hem estat a favor de la reforma del Codi Penal ni dels indults, però escolteu, si nosaltres arribem al govern, aigua passada no mou molins...
1: I no derogaran la llei d'amnistia.
16: No, bueno, i de fet, si s'ha aplicat, ja és igual que
1: ja
16: la derogui,
1: perquè ja està aplicat.
16: Clar, el tindria si no estigués aplicada, però jo crec que estigui o no aplicada, segurament m'atreviria a dir que no... Després també haurem de veure, perquè evidentment el PP arribarà a la Moncloa i no hi arribarà sol, i arribarà de bracet de Vox. També haurem de veure...
1: I Puigdemont continua a Waterloo, eh?
16: Exacte.
1: Vull recordar, això, tot i que Juan això. Fernández...
16: No, que haurem de veure però... quines són les exigències de Vox. Però jo tinc la sensació que si fos pel PP seria arribar a la Moncloa, no tocar res, no. A lo hecho pecho, sí. Mirar cap endavant i aquesta, diguem-ne, aquesta mena de llei de punt final. Ara, res sobre infraestructures, res sobre el finançament de Catalunya, res sobre llengua...
15: Mm-hmm. De tota manera, passi el que passi amb la llei, es vulgui modificar o anul·lar o el que sigui, els efectes que ja ha pogut tenir s'haurien d'aplicar. Per tant,
16: sí.
15: No depèn del PP que s'apliqui fins i tot sobre Carles Puigdemont. Això una. I després, els hi passa als dos grans partits que, des del punt de vista, diguem, dels costums de la societat, és el Partit Socialista el que avança i l'altre el que després es deixa fer, i en l'àmbit econòmic passa al revés. És a dir, les grans reconversions del país, les grans modificacions econòmiques, les ha hagut d'encetar el Partit Socialista perquè hagués cremat el carrer amb el Partit Popular. És a dir, que des d'aquest punt de vista fan una mica un joc de yin i yang, que evidentment està per sota de totes les estructures i les adversitats,

0: se llama, ¿no? Sí, el voto de la gente que vota desde fuera, y tuvo el 42% de los votos Ayuso en ese voto. O sea que, bueno, yo creo que es armar un poquito de lío, poner en duda al gobierno, todo ayuda en este ambiente un poco paranoico del que estáis hablando. Y bueno, pues realmente es muy desalentador, porque cada día efectivamente estamos en esta guerra fratricida que no sé a dónde lleva.
1: Y en esta relación que hablábamos, Ferran decía que se les ha pegado la enfermedad de la conspiranoia. En esta relación de Juanma Moreno Bonilla con Vox, ¿qué está pasando en Andalucía, Rodolfo? Porque lo que veo es que Vox va a votar que no, de momento, porque no ha introducido el tema de la prioridad nacional.
0: Bueno, lo que ocurre es que Juanma Moreno quiere ser presidente dependiendo de Vox, sin que se note que depende de Vox. Esto es muy difícil de conseguir. De momento, en esta primera votación, en este primer... Claro, en este primer debate, pues yo creo que tiene asumido que hoy, por supuesto, va a perder la votación, probablemente el jueves también, y que, bueno, presentó ayer su programa sin decir nada de la prioridad. Vox hace un poco de ruido. Yo creo que va a haber acuerdo, probablemente no antes del jueves, aunque a lo mejor me equivoco, y habrá una segunda sesión de investidura donde el PP está buscando alguna fórmula de aceptar la prioridad nacional, igual una consejería, pero que sea poco, pero que se note poco. Bueno, complicado, porque Moreno Bonilla fue en campaña muy duro contra Vox, fue el que más dijo, oye, yo no quiero que me pase como al resto de dirigentes de mi partido, que tienen que tragar estas cosas. Pues un poquito va a tener que tragar, me parece.
1: Rodolfo, decíamos que hoy termina el proceso de regularización de inmigrantes, que casi ha doblado las previsiones del gobierno, ¿no? Se habló en principio de 500.000-600.000, y creo que van ya por más de 1 millón de solicitudes.
0: Sí, se habla de hasta casi 1.300.000. Hoy probablemente sepamos el cierre del dato, entre hoy y mañana. Es verdad que ahora empieza el proceso de dar o no, de aceptar o no todas estas solicitudes. Algunas ya se han ido aceptando y, evidentemente, los cálculos del gobierno pues se han quedado cortos. Es verdad que desde la policía, la comisaría de extranjería y los sindicatos policiales ya hablaron de más de 1 millón, que parece que finalmente es el dato, es decir, de personas que ya vivían aquí antes del 31 de diciembre del año pasado y que tenían derecho a presentar su solicitud. Hoy el presidente del gobierno hace un acto para, digamos, culminar este proceso y presentar los datos. El gobierno lo está utilizando este asunto como uno de los que le quedan en la agenda por resolver antes de las elecciones generales, y supongo que también va a haber otro fuerte debate, como te decía el dirigente del PP catalán, porque la derecha sigue diciendo que este es un proceso sin garantías, que es una regularización masiva y que va a poner problemas en los servicios sociales. Lo cierto es que España ha crecido en población de forma importante en los últimos años y no ha tenido el mismo crecimiento la inversión en sanidad o en educación para hacer frente a la situación que también tenemos, sobre todo después del COVID, ¿no?
1: Rodolfo, no te vayas, porque hablaremos del libro de Santos Cerdán, que creo que te has leído. Ahora lo abordamos
0: por encima, diagonal,
1: pero déjame que salude a Luisa Fernanda, ya que hablamos del procés de regularització, aquest procés extraordinari, perquè quan va començar aquest procés, aquí al programa vam xerrar amb la Luisa Fernanda, i ara que acaba el procés la vull tornar a saludar. Luisa Fernanda, bon dia.
2: Un gust, bon dia.
1: Què tal? En quin punt està la teva regularització, el teu procés?
2: Sí, pues he pasado por un proceso que pues ha sido mucha incertidumbre. Inicialmente había comentado un poco pues de mi proceso, y pues tenía la particularidad de que empezó como a mediados de abril, pero no eran muy claras las especificaciones para el proceso, lo cual me retrasó a mí la presentación por ser estudiante. Yo ya tenía pues un proceso adelantado como estudiante y debía esperar un vencimiento de términos del cual no estaba notificada, sino hasta el momento que había como un primer vencimiento.
1: Y o sea, pues, que te has ido encontrando obstáculos administrativos para poder regularizar tu situación.
2: Claro, porque inicialmente se supone que estaba abierto a las personas que hemos llegado luego de cierta fecha.
1: Sí.
2: Sin embargo, en el momento de hacer la presentación dicen, bueno, esperemos un momento porque es que tú eres estudiante, debes esperar a que finalice, y luego de que finalice, más 3 meses. Entonces, claro, esos 3 meses fueron hace poco, fue una espera muy larga, bastante, bastante larga. Pero pues igual nos ayudó como un poco como organizarnos bien en el tema de la documentación, pues también había un poco de incertidumbre de qué documentación sí, cuál no. Y pues mirar dos procesos al tiempo, sí. Porque mi hijo, que ya era mayor de edad, él sí la presentó solo, y mi hija, mi esposo y yo la presentamos acompañada.
1: Claro, pero sois cuatro, ¿eh? Me contaste, sí. Vinisteis de Colombia, sois cuatro, uh-huh. Y tú tienes el visado este de estudiante, que por lo que veo te ha como obstaculizado un bastante. Poquito más que ayudarte. Hoy termina el plazo, pero ¿tú podrás seguir adelante con los trámites que tienes pendientes?
2: Sí, dentro del plazo sí fue, lo que te digo, mucha incertidumbre, porque pensábamos que no íbamos a alcanzar, me tenía muy preocupada. Incluso la presentación de nosotros fue el viernes de la semana pasada, lo cual me tenía muy angustiada, porque hemos procurado hacer todo como muy al pie de la letra, muy siguiendo el orden y la norma. Entonces sí me tenía muy asustada de no alcanzar a cumplir esos términos, pero sí se logró, ya el primer paso ya está dado.
1: ¿Y ahora cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya te lo pregunté la otra vez, pero, sí. Pero sabes que hay gente, hay voces que critican este proceso de regularización.
2: Claro.
1: La gente que dice aquí no hay servicios para todo el mundo.
2: Es entendible, todos los puntos de vista son viables, son aceptables. Y uno también como migrante entiende que las personas, pues obviamente que son de acá, pueden llegar a tener ciertos miedos, y el tema de los servicios, evidentemente uno lo ve, sea de acá o no sea de acá, uno ve que hay algunas situaciones particulares. Sin embargo, considero que el tema de la regularización permite abrir esa puerta a una empleabilidad pues mucho más factible, donde se pueda realizar realmente una cotización, donde efectivamente se pueda ya llevar un proyecto de vida, porque estamos bajo una incertidumbre donde yo, pues hay miedo también en el momento de, bueno, y si me lo deniegan, o si de pronto me dicen que no, o sea, igual sigue un miedo.
1: ¿Qué ocurre si te dicen que no?
2: Hay que revisar de qué manera se puede realizar. Considero que desde mi punto o desde mi experiencia, todos los criterios se han ido cumpliendo, porque pues desde el punto uno hemos venido como estudiantes para poder tener una integración más sólida, buscando pues unas ofertas de empleo, con mis hijos pues obviamente estudiando. Ha sido un punto en el cual, si no, igual seguiremos mirando de qué manera salimos adelante con toda la situación.
1: Muy bien, pues Luisa Fernanda, gracias por haber vuelto a venir. Montse, no sé si teniu alguna pregunta. Us queda clar el procés de la Luisa Fernanda?
3: A més, en el cas de les persones efectivament que entren a través amb un permís d'estudiant, efectivament respecte del que seria el procés normal de regularització, ves per on complica la situació, perquè estar en una situació que en principi seria vingui, després me'n vaig, per tant, no és allò ni xitxa ni llimona, és a dir, és una mena de llim que la llei no... Bueno, al final li han donat una sortida, que és lo interessant, no? Que més enllà d'estar aquí com a estudiant, després, uns mesos després, es pugui regularitzar, doncs és una bona notícia, des del punt de vista humà, la millor, sobretot sent família,
4: sí.
3: No?
4: Sí, sí, jo crec que el cas dels estudiants és tal com diu la Montse, sí. I que la regularització que estem veient aquests dies, imagina't tot el que ha aflorat, no? 1.300.000 persones a nivell espanyol, a Catalunya parlen de més de 200.000 persones, mm-hmm. Jo crec que la regularització al final és una via per lluitar contra l'economia submergida. Mm. I aquests dies que, bueno, darrerament, que estem parlant molt de la immigració, de la necessitat de la integració, d'alguns problemes de convivència que hi ha i que es vinculen a la immigració, doncs és que jo penso que tu només, si dones drets, pots demanar deures.
1: ¿Has entendido? Sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí, he entendido.
3: Es como el censo romano,
1: si das derechos.
3: El tiempo de Jesús dijo el emperador: tenemos que saber cuántos somos. Pues esto es una manera de decir: ¿cuántos somos? ¿Cómo nos organizamos?
1: No, la
3: ¿qué es
1: Fernanda,
3: esto? ¿No?
1: Está muy bien que has dicho eso, Ferran, porque recuerdo el día que va venir que tú contabas que tenías muy clar de dir-los als teus fills: allá anem a treballar, anem a aportar, anem a enriquir, anem a cotitzar, ¿no?
2: Ja,
1: no venim només a posar la mà.
4: La immigració és un enriquiment mutu, un enriquiment no només evidentment econòmic, sinó també cultural, no? Per
2: claro.
4: Qui va, per qui arriba i per qui acull.
2: Claro, entonces pues eso es lo que también ha permitido como que sea un poco más fácil el tema de poder soportarlo, por decirlo de alguna forma, todo lo que se ha venido, porque han sido muchas trabas administrativas, muchos tiempos en los que uno no puede hacer nada y queda muy quieto, entonces claro, uno entra en angustia. Sin embargo, la regularización considero que no... Hoy se finaliza, es como el proceso de admisión, pero realmente el camino empieza de aquí en adelante, ¿sí? Seguir revisando pues de qué manera uno ya se puede ir trazando un proyecto de vida, poder acogerse a las normativas de ustedes y ser parte de una sociedad pues de una manera más integral.
1: Pues Luisa Fernanda, dentro de unos meses volvemos a hablar. Iremos Perfecto. Siguiendo tu proceso.
3: A ver claro cómo han ido los sí. exámenes.
1: A ver cómo han notado los
2: Claro que sí, ya la próxima ya estaré, espero, hablando en catalán para
1: Segur
2: poder
1: sí, de moment l'entens perfectament.
2: Sí, claro. Sí, sí.
1: Parles alguna cosa, dius alguna cosa? Hola, bon dia, bona tarda.
2: Soc Luisa Fernanda, soc de Colòmbia. I think en dos hijos.
1: Dos fills?
2: El meu fill. Sí. Soc con Juan José, la meva fila. Ana Lucía, i així podrem seguir.
5: Molt bé, molt bé.
1: Gràcies, de veritat, per acompanyar-nos.
2: Moltes gràcies.
1: Les 9:23, torno a Madrid, a Torre España. Allà hi havia el Rodolfo Irao. Rodolfo, te había dejado con el libro de Santos Cerdán. Me has dicho que te lo has leído por encima. ¿Qué cuenta?
0: Bueno, me he leído así en diagonal y algunos resúmenes. A ver, ¿qué cuenta? Pues,
1: Se presenta como víctima, ¿no, Rodolfo? Como víctima de todo este proceso.
0: Completamente, por supuesto. Por supuesto, no explica nada de todo lo que le achacan los tribunales, los jueces, la policía, la UCO, de eso no dice absolutamente nada. Y bueno, yo creo que es un capítulo más de esta ficción en la que vive una parte de los afectados del Partido Socialista de pensar que todo es porque ellos contribuyeron a las presidencias de Pedro Sánchez, porque él fue la figura clave para la moción de censura, luego para el acuerdo con Junts. Y bueno, yo creo que es un libro interesante en el, digamos, psicológicamente, porque él, sin hablar de Pedro Sánchez, yo creo que se dirige bastante a Pedro Sánchez, porque todo el tiempo es, yo era Santi para Pedro Sánchez, yo era el que tenía que reportarle a Pedro Sánchez, bueno, si le reportaba sobre las negociaciones, la duda es si le reportaba sobre el resto de cosas, como por ejemplo sus maniobras orquestales en la oscuridad con Leire Díaz.
1: Que el hecho de que señale tanto a Pedro Sánchez como que yo le reportaba, yo era su hombre de confianza, yo era Santi, no sé si le hace mucho favor a Pedro Sánchez.
0: No, yo creo que no le hace ningún favor. Es verdad que ya lo sabíamos, porque el secretario de organización, primero Ábalos y luego Santos Cerdán, es una figura fundamental en el PSOE, más en una situación como esta, en la que el secretario de organización, Santos Cerdán, es el que dirige las negociaciones con, digamos, los más sensibles, ¿no? Sobre todo con el tema de Junts, pero también con Bildu, pero también con el PNV. Y luego hay un reproche general al partido de, oye, me habéis abandonado, habéis creído a la UCO, no me creéis a mí, a las dos horas ya está estabais dejándome de lado y así no vamos a ninguna parte. Una especie de reprocharle al PSOE que no haya defendido más a los suyos.
1: Déjame que le pregunte a Ferran directamente y també a Nebrera si creieu que... Ell diu que està pagant un preu per haver negociat.
4: Ell negociat
1: amb Bildu.
4: Sí, sí, sí. Ell fa aquest relat i és veritat que la seva biografia acompanya aquest relat. És a dir, Santos Cerdán és l'home que trenca el gel amb Bildu, de Navarra i després a nivell espanyol, i és la persona a la que es designa per arribar als acords d'investidura amb Junts per Catalunya i aquella famosa foto d'aquella primera reunió a Brussel·les. La seva biografia, com dic, acompanya aquest relat. El que passa és que el que no podem valorar, perquè encara no tenim prous elements, és si, a més d'això, que és cert, hi ha males pràctiques per part d'ell. No? I sí que ell, en aquest llibre, pel que he llegit, no?, i pel que explicava ara el Rodolfo, clar, ell fa aquest relat de l'absoluta proximitat amb Pedro Sánchez, de compartir-ho tot, de que té de creure que Pedro Sánchez, pel que diu ell, no estigués al cas de tots els seus moviments, doncs el tema és si tant Santos Cerdán com Leire Díaz empastifen i imputen, acaben imputant, acaben produint una imputació sobre la que hi ha molts rumors aquests dies a Madrid, o al PSOE o al mateix Pedro Sánchez.
3: Bueno, i la cosa, per tant, és aquesta, la caïda de, en realitat, de qui està parlant. És a dir, si
1: tu... D'ell, de la seva caiguda.
3: No, clar, però si ho penses des de la perspectiva que acaba de dir el Ferran, és, tu estàs al cas de totes les coses bones, i per tant, les dures i les madures, resulta que potser també de l'altre, i sobretot, a partir del cas Aldama i de la figura del Chivato, perquè és un Chivato, que col·labora amb la justícia per salvar-se, què no passarà amb la resta o què no podrà passar en alguns dels
1: Nebrera,
3: casos que
1: encara queden per veure. El llibre, Cerdán, també exposa que els temps judicials van a un ritme i els ritmes mediàtics a un altre.
3: Desgraciadament.
1: I ell diu que qualsevol sospita, qualsevol indici que hi ha contra ell o contra altres investigats, es transforma automàticament en condemna per part de l'opinió pública.
3: I això ha estat
1: aquesta
3: així?
1: Aquesta és la reflexió que
4: fa.
3: I aquesta és una situació complicada que ha passat sempre, que succeeix molt sovint, perquè sobretot els ritmes de l'Audiència Nacional són extraordinàriament llargs i perquè la condemna social és immediata quan diu imputació, quan la imputació és una manera de preservar
4: possible,
3: els drets per la defensa.
4: És possible que tingui raó ara. També amb això hi té molt a veure l'actitud del seu partit, del PSOE, i l'actitud de Pedro Sánchez.
3: També.
4: Perquè no ha tingut res a veure el tracte que Pedro Sánchez li ha dispensat a Santos Cerdán que el que ha dispensat a José Luis Rodríguez Zapatero. Sí. José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE encara ara, defensa la seva presumpció d'innocència, defensa la seva innocència i li dona tota credibilitat, malgrat que Zapatero no s'ha explicat públicament, no s'ha explicat públicament sobre els seus cobraments, sobre les seves gestions o sobre els regals que ha rebut, i en canvi recordem que Santos Cerdán va sortir l'informe de la UCO i l'endemà l'estaven traient de secretari d'organització del partit.
3: Per què aquest tracte tan diferent?
4: Bueno, perquè alguna cosa deu saber el PSOE i deu saber Pedro Sánchez que no és bonica, perquè, com deia, el mateix dia de l'informe de la UCO, recordeu que estava Santos Cerdán al seu escó llegint l'informe de la UCO i el PSOE ja l'estava traient de secretari d'organització i li estava demanant que dimitís de diputat.
1: Rodolfo, què opines d'això que planteja Ferran? No? Que distinto el trato a Santos Cerdán o a José Luis Rodríguez Zapatero. De esto habla también el libro. Habla de ese momento en el que está sentado en su escaño y está viendo el informe de la UCO.
0: Sí, y también rompe el relato del PSOE, porque él dice que fue él el que se dio cuenta que no podía aguantar, dimitió y ya llevaba la dimisión cuando fue a Moncloa, cuando se había dicho que era Pedro Sánchez el que le dijo tienes
1: que dimitir. Dice que no es el que le echaran, sino que él va a ser el que va a decir, Pedro, me voy.
4: Bueno.
0: Hombre, lo que pasa que yo creo que sí, que hay un reproche también a por qué apoyáis a uno y si a mí me dejasteis tirados. No olvidemos que mucha gente en el PSOE ya le dijo a Pedro Sánchez en el anterior Congreso Federal que no renovara a Santos Cerdán como secretario de organización, y Pedro Sánchez lo renovó. Yo creo que en el PSOE sabían ya cosas que evidentemente al final salvaron. Y decía Ferran, no, él cuenta su biografía. Claro, lo que no cuenta es que, según lo que se ha sabido, tenía una empresa a medias con un señor que ahora aparece también en el caso Leire, que él era la persona que trajo a Madrid a Koldo y tenía conversaciones con él para ver qué hacían con unas obras o otras, o que manejaban a Ábalos. Claro, la biografía la ha reescrito muy a su manera, Santos Cerdán, claro.
1: Muy bien, Rodolfo, lo dejamos aquí. Sigue leyendo el libro, La caída.
0: ahora me voy, ahora voy a acabarlo.
1: Venga, gracias, Rodolfo, de buen día.
0: Un
1: minuto, chao, dos parts d'adeu. Anem a Lorena Amo, que com sempre ens explica què està passant al món. Lorena, bon dia.
5: Bon dia, Gemma. Doncs els pressupostos generals de l'Estat es votaran després de l'estiu. Aquesta és la previsió del vicepresident i titular d'Economia. A l'hora de la 1, Carlos Cuerpo ha detallat quin serà el calendari per complir en temps i forma.
6: La semana que viene el ministro de Hacienda convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que dará el siguiente paso, que es la aprobación del techo de gasto, el perímetro total de gasto para el Estado, y también los objetivos de déficit para las distintas administraciones públicas. Esto tendrá que ir a votación al Congreso. Esperamos que la votación se pueda realizar durante el mes de julio para que después de verano podamos proceder a la presentación de los presupuestos.
5: I encara en clau econòmica, des de les benzineres, els usuaris valoren d'aquesta manera que es prorrogui el preu reduït dels carburants, tot i que anirà disminuint la mesura fins a desaparèixer a l'octubre.
7: Jo crec que tothom pensa que quan puja el preu del barril, diguéssim, doncs el consumidor és el primer que ho nota, però quan baixa doncs sempre triga més a baixar.
8: És una miqueta complicat a vegades justificar moure's en cotxe, però el transport públic tampoc és un bon suport.
9: Intento el dia a dia agafar la moto, que gasta el mínim, i també per Barcelona és més còmode.
10: Está por las nubes, yo que voy en moto y todo, no gano para echarle gasolina. A ver si la bajan de verdad, porque ya está bien.
5: La portaveu de Junts al Congrés es desentén de formar part d'un bloc amb el PP i Vox, tot i sumar els seus vots a la cambra baixa per demanar una qüestió de confiança al president Sánchez. I és que en declaracions a Ràdio Nacional, Míriam Nogueras ha qualificat de molt greus els casos judicials que envolten el PSOE, de qui diu Pedro Sánchez n'és el màxim responsable.
11: El Partido Socialista vaya vendiendo este marco mental de una posible relación de Junts con PP, cuando es el partido que más veces ha votado con el bloque PP y Vox. Rodean a Sánchez, nosotros nos parece muy grave porque, aunque nadie pueda saber, excepto él, si él era consciente o no consciente de todo esto, hay una realidad, y es que él entregó el poder a Ábalos, entregó el poder a Cerdán. Es decir, tú, cuando tú eres el líder y delegas el poder a un segundo tuyo, tú eres responsable de lo que hace este segundo tuyo a quien tú entregas el poder.
5: El Ministeri d'Exteriors eleva a 18 els espanyols morts a Venezuela i informa que hi ha 144 ciutadans desapareguts. Sobre el terreny continuen les tasques de rescat 5 dies després dels terratrèmols, però cada cop és més difícil trobar persones vives. La xifra oficial de morts se situa en els 1.719 i UNICEF calcula que 680.000 nens necessiten assistència. Tot això quan la líder opositora i Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, assegura que farà el que calgui per tornar a Venezuela malgrat els obstacles del govern. I amb aquesta última hora, Gemma, nosaltres ens acomiadem i tornem a actualitzar a partir de les 10.
1: Molt bé, gràcies, Lorena. Fins després.
12: No tenemos opción. No tenemos ayuda.
13: Todavía falta mucha gente que ayude, pues, que colabore para poder rescatarlos a todos.
14: A pesar de ser poco personal, porque todos sabemos que estamos en contingencia, todo está colapsado, están bastante agilizando las cosas.
15: Nadie nos ha dado información como tal, nadie nos dice nada.
16: No tengo nada que perder, no tengo nada que perder, que me mate si quiere.
17: El personal médico ha hecho todo lo que está en sus manos, con lo poco que se tiene y con lo que honestamente el pueblo como tal ha proveído.
18: Tengo 5 personas fallecidas, mi hermano y la familia completa. Y de verdad, esto, como usted está viendo, no, sin ningún tinte político, esto es una desidia total. Nosotros en Venezuela no estamos capacitados para un tipo de tragedia como esta.
1: Saludem Salvador Martí Puig, és investigador associat del CIDOB. Professor Martí Puig, gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Miri, ara mateix sentíem un ciutadà veneçolà, justament deia, la desídia és total, este país no està preparat. Vull començar per aquí, el seu anàlisi per interpretar el que està succeint a Venezuela. Venezuela està preparada per fer front a una crisi com aquesta?
19: Evidentment que no. Però no ho està per moltíssimes raons. Aquí el que hem d'exposar és que Venezuela ve... Bueno, hi ha dos elements, Hi ha un element que és estructural, que és històric, que és les zones urbanes d'Amèrica Llatina són megalòpolis, està el territori extremadament estratificat i, per tant, quan hi ha aquest tipus de fenòmens naturals, hi ha moltíssim infrahabitatge i hi ha unes desgràcies molt grans que, malgrat... cau a tothom, va per barris. Val? Això és el primer. Però l'altre, i és molt important, és que estem parlant d'un estat, el cas de Venezuela, que porten 15, per no dir 20 anys, de desinversió i també, diguem-ne, de desconfiança amb l'estat. A això li hem de sumar un boicot internacional amb els temes econòmics i comercials i, per tant, bueno, i a més una diàspora, bona part dels professionals que probablement serien de gran utilitat a l'hora de treballar, se n'han anat. Hi ha una de les diàspores més grans d'Amèrica Llatina, és la veneçolana, quasi una quarta part de la població ha volat, i els professionals que avui se n'encarreguen estan cobrant uns salaris que deuen oscil·lar entre el 8 i 15 dòlars al mes. Diguem-ne, aquest és el marc on succeeix això.
1: No, no, ens està fent un dibuix perfecte i molt clarificador del marc on succeeix, però fixi's que, a més, està tot tan polititzat. Aquesta persona que sentíem fa un moment ha dit hay una desidia total, y no lo digo pensando en la política, ha dit alguna cosa així. Però això és veritat que està molt polititzat, fins i tot iniciatives benèfiques liderades per la líder opositora Corina Machado estan sent reprimides per la policia. És a dir, que estem veient que el paper de l'oposició post-terratrèmol també està sent complicat. Amb això ja estem d'acord, oi?
19: Estem d'acord amb que és el pitjor dels moments possibles, perquè, per començar, la presidència està intervinguda. És a dir, avui, qui és el director, qui hauria de ser el que lidera aquest procés de reconstrucció, o, bueno, de reconstrucció vindrà després, d'ajuda i d'emergència, és la presidenta, però no és una presidenta l'ús, és una presidenta intervinguda, i, per tant, amb molt poca capacitat d'executar, perquè té els pressupostos intervinguts i perquè, en principi, ha de respondre a Washington. Això per començar. En segon lloc, hi ha molt poca capacitat operativa a l'hora de poder delegar i poder generar directrius que els assumeixin els presidents de cada un dels estats. Perquè això que ha succeït, que és a la zona, diguem-ne, del Carib, no?, a la zona nord, a 200 quilòmetres de Venezuela, és una zona que es divideix en 5 estats més el districte capital. Per tant, hi ha una qüestió molt important, és el govern és poc operatiu, el govern no té autoritat, i dins aquest espai també trobem que l'oposició vol intentar treballar, però hi ha una desconfiança amb l'Estat i fins i tot podríem dir que hi ha una desinstitucionalització. No? Uh-huh. Aquí és on entra l'oposició i es queixa, no? Però podríem dir que és el pitjor dels escenaris. És a dir, aquí ha de retre comptes a Trump, a Marco Rubio, a Trump, a Delcy... No ho sabem, no?
1: Uh-huh.
19: És un professor... desgavell.
1: Professor, tinc aquí amb mi la Montserrat Nebrera i el Ferran Casas. M'agradaria també que poguessin plantejar cada un una pregunta. Sí. Montserrat?
3: Sí, jo recordo quan es va produir aquesta extracció, cometes, de Nicolás Maduro, que a Suïssa es va dir que es congelaven els comptes que Maduro tenia a Suïssa a veure què és el que passava amb ell. No? La qual cosa vol dir que una part del govern veneçolà, com a mínim sospitadament, havia estret recursos de Venezuela. Aleshores, ara que estem en aquesta circumstància en la que no hi ha recursos i no hi ha direcció, el paper que han de seguir els Estats Units respecte del que van extreure, no? Qui hauria de ser? És a dir, ja sabem que tenim un país intervingut i sabem que tenim un país sense recursos, en part perquè els que havien governat, pel que sembla, se l'havien dut a un altre país per fer, diguem, la seva pròpia bossa. Ara, aquest president que va dir estraiem aquest senyor perquè creiem que és un corrupte i que està amb el narcotràfic, aquest país que ha de retre comptes a algú, Estats Units, què és el que hauria de fer? Perquè jo crec que en aquest moment és un país sense una sobirania real, no? Com a tal país. Políticament parlant, no té sobirania. Per tant, els Estats Units, què haurien de fer més enllà de dir que portaran uns quants milions, que sembla que són pocs, per la reconstrucció?
1: Sí, saber si la prioritat dels Estats Units és o no és ara mateix.
3: Efectivament.
1: Venezuela, no?
3: Exacte.
19: A veure, aquí hi ha dos o tres elements. Venezuela... L'estat veneçolà, de forma, podríem dir, estructural, les elites extreuen recursos. Uh-huh. Perquè és, diguem-ne, la maledicció de la riquesa petrolera, en gran mesura, té a veure amb això. El que ha passat és que els darrers 26 anys no només s'han extret moltíssims recursos, sinó que s'ha fet una, no diria pèssima, catastròfica gestió d'allò públic. S'ha desinvertit, s'ha desinstitucionalitzat i s'ha fet fallida d'aquest estat, més enllà que han continuat, diguem-ne, extraient i robant les seves elites, com s'havia fet sempre. En aquest marc, avui s'ha intervingut el pressupost per part de, com sabem, per part de Washington, uh-huh. I Washington ara té una patata calenta que en cap cas s'havia imaginat. Val? Per tant, ara és Estats Units, en certa mesura, qui pot dir què es fa amb el pressupost, quan es gasta, però el problema no és només quan es gasta, és la capacitat operativa de que aquesta despesa arribi a destí. No només perquè s'ho robin, sinó perquè manca infraestructura. Val? Això és el primer. Aquí hi haurien, diguem-ne, podríem tenir diversos escenaris. Si als Estats Units es volgués marcar un gol a Washington, seria el moment de que els marins USAID no, eh? L'Agència de Cooperació Nord-Americana, quan va arribar als Estats Units al govern, el que va fer va ser dissoldre-la. I avui ja no existeix, el USAID, que era la famosa USAID. ¿Vale?
1: Era l'organisme d'ajuda internacional, no?
19: Sí, és com l'EFID. Espanya, en petit, no? L'agència estatal d'ajuda més gran del món era USAID. Ha desaparegut arribant a Trump, que hagués set el braç executor. Com que això no existeix, haurien de venir directament els marines, val? Amb tot el que suposa simbòlicament. Si fes un ús intensiu de marines per fer treball social, crec que Estats Units es guanyaria, diguem-ne, es marcaria un tanto. El problema és que sospitem que per Trump avui la prioritat deu ser Iran, Hormuz i Cuba. Per tant, el pitjor que pot succeir és que sigui inoperatiu l'Estat i sigui absent Estats Units. Per tant, sigui l'absoluta deixació, l'absoluta, diguem-ne, oblit d'aquesta gent, que crec que les coses, malauradament, van per aquí, però només he de dir, ara només ha començat l'inici, perquè ve la reconstrucció, que és molt més greu.
1: Que serà molt, molt complicada. Doncs Salvador Martí Puig, investigador associat del CIDO, moltíssimes gràcies. Volíem contextualitzar, interpretar tot el que està succeint a Veneçuela i ens ha ajudat a fer-ho. Gràcies, professor. Molt bon dia.
19: Gràcies a vostès.
1: Molt bon dia. 9:43. Nebrera, acabem de conèixer una notícia, bueno, i Ferran, que l'esteu llegint els dos. El Suprem obre la porta a paralitzar la regularització extraordinària de migrants, perquè ara hi ha dubtes de si xoca amb el dret europeu.
3: Amb el dret europeu, i entre els juristes hi havia ja fa temps una certa discussió, i trobaves en articles més aviat de divulgació, però de l'àmbit jurídic, la possibilitat de que un decret fos contradictòria amb la nostra llei d'estrangeria, tal com s'ha plantejat aquesta regularització concreta, i amb la normativa europea, ara l'última, que ens estava parlant abans Juan Fernández.
1: Us ho anava a dir, abans Juan Fernández, no? Reconec que quan ho deia jo no tenia aquesta informació, em faltava informació.
3: Clar, però això segurament referia és això. Perquè algú ha impugnat, és a dir, qualsevol persona que vulgui impugnar davant de la sala contenciosa el decret per incomplir amb la legalitat vigent, ja sigui l'espanyola o ja sigui l'europea, que d'alguna manera acaba sent legalitat espanyola, ja pot significar un problema des del punt de vista de la legalitat.
4: Perquè quan es va fer aquest decret, el govern espanyol va evitar passar pel Congrés dels Diputats perquè no tenia prou majoria, perquè li faltaven els vots de Junts i segurament del PNB, i aleshores doncs, va optar per un desenvolupament, de reglament per estalviar-se el Congrés dels Diputats. Clar, quan no hi ha consens i la justícia, ja sabem...
3: El Ferran sempre tirarà cap aquí, però bueno, el cert és que...
1: Bueno, i la Nebrera et dirà que no.
3: No, és que hi ha molta gent entre el món del dret que deia va contra la llei d'estrangeria,
4: sí,
3: tal com està plantejant.
4: Sí, però això respon a un recurs dels governs de l'Aragó i del País Valencià, dels governs del Partit Popular, i com deia, doncs, quan no hi ha consens i recorre la justícia, que és un àrbit absolutament parcial, doncs solen passar aquestes coses. Això, evidentment, crea una situació d'inseguretat jurídica, per aquest més d'un milió de persones que ja s'han acollit en aquesta regularització
1: Ferran,
4: extraordinària...
1: Ferran, fa un moment parlàvem amb la Luisa Fernanda, clar, i ens explicava la seva situació.
4: Clar, imagina't, ara truquem-la i diguem-li, doncs mira, ara la justícia diu que potser
1: ho paralitza.
4: No, i ja ho veurem, no?
1: Sí, sí.
4: En tot cas, crea aquesta situació...
3: I que es pot aclarar molt.
4: Crea aquesta situació que, evidentment, doncs, ho tensiona tot. No? I esperem que resolgui ràpid.
1: Va, deixem la política, deixem la justícia.
3: Vinga.
1: Perquè vull parlar d'una història personal. Arribarem a les 10 amb aquesta història del David Lladó, que ha escrit el llibre Quilòmetres Infinitos. El David, quan tenia 49 anys, va saber que era autista. Abans no ho sabia. I ha escrit un llibre explicant que rebre el diagnòstic a l'edat adulta va canviar la seva manera com entenia la vida. David, bon dia.
20: Bon dia, Gemma.
1: És així, no?
20: Totalment.
1: Et va canviar, de quina manera?
20: Doncs ser autista realment et comporta moltíssimes dificultats en la vida, moltíssimes. O sigui, cada segon és una dificultat. Però hi ha una cosa pitjor que és ser autista, que és no saber-ho. Perquè al final portes un vestit que no et correspon i creus que ets tu que no encaixes bé en aquest vestit. I és que el vestit no era per tu.
1: En canvi, als 49 anys t'ho diuen que ets autista, et diagnostiquen TEA i què passa? Què passa? A partir d'allà, com encares la vida? L'encares de manera diferent?
20: Sí, el primer que sents, jo crec que això li passa a moltes persones, com el meu cas, quan et diagnostiquen quan ets gran. El primer és un gran alivi. O sigui, perquè
1: Si no t'ho prens com una mala notícia, al contrari, alleugerit.
20: Són un munt de sensacions contradictòries, perquè en un primer terme, et sentes alleugerit de... Ostres, no era culpa meva, el vestit no era per mi, era per un altre, el meu vestit és un altre. I per un altre cantó dius, ostres, ja m'ho podien haver dit abans, quan era petit, perquè llavors hauria anat tota la vida amb el vestit que em tocava. Per tant, és un conjunt de contradiccions importants. No era culpa meva, però tant de bo haguéssim pogut abans.
1: Però posa'ns un exemple, David, quan dius no era culpa meva. Posa'ns un exemple de coses que feies o que per no saber que eres autista a la gent li semblaven estranyes.
20: Doncs per exemple estar amb els amics de tota la vida que me'ls estimo i que m'estimen, tots plegats, tots gaudint d'aquell moment social i tu completament apartat i fora completament de la pel·lícula. És una sensació com d'estar veient un riu que passa a l'aigua i que tu estàs a la vorera mirant-ho i no saps integrar-te en allò.
1: Mm-hmm. Després el teu dia a dia canvia, en el llibre dius que això de que no és culpa meva, de que tu t'havies culpabilitzat al no tenir un diagnòstic, tu et culpabilitzaves, oi?
20: Completament, completament. O sigui, tot el que et passa consideres que és culpa teva perquè no ho saps fer bé, perquè no ets capaç... Sí, sí.
1: I aquí entra la teva passió per les curses ultrafons, que ja les tenies, aquesta passió, però aquí entens aquesta manera de viure els objectius que forma part, potser, també de com funciona el teu cervell. A veure, explica'ns-ho.
20: Sí. Quan em van diagnosticar, jo ja portava 10 anys corrent, i cada vegada més, i em vaig adonar, ostres, que estava realment lligat, perquè era quan comences a córrer, estàs tu sol amb tu mateix, i realment et treus tots els vestits que t'han posat i que t'has posat a tu mateix, perquè també ens hi posem nosaltres un vestit. I corrents, sobretot quan corres llargues distàncies, arriba un moment que estàs tan cansat i tan destruït que només estàs tu amb tu mateix, sense cap mena de vestit.
1: I aquí has trobat a les curses, doncs, una mica, una manera de viure la vida, però molt, molt a l'extrem,
20: Sí.
1: Que t'agrada...
20: Sí. No l'hagan en sus cases. Sí. Realment cansa molt. Jo crec que corrent he trobat una manera de trobar-me a mi mateix, que potser no és necessari córrer tant. Ho pots trobar fent ganxet o fent... És igual, qualsevol cosa. No és important el què, sinó algo que et faci vibrar. Jo ho he trobat d'aquesta manera.
1: Ho has trobat corrent?
20: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Abans amb la Nebrera estàvem recordant una pel·lícula com Forrest Gump. Ens ha fet pensar...
3: En una escena, no?, que comença a córrer...
1: Perquè ell també té un diagnòstic d'autisme.
3: Sí, sí. És una cosa... No s'acaba de dir exactament, però sabem que està en algun dels espectres que normalment són vestits una mica contradictoris, no? Però fixa't...
1: I que ell també necessita... Fixa't... Corre.
3: La importància del que ha dit de... Per què m'ho van dir als 49 anys? Ara, per exemple, a la UIC s'ha posat la Facultat d'Educació, que ha rebut fins i tot reconeixement per com fa la... relació amb la Facultat de Psicologia, per fer el diagnòstic el més aviat possible d'aquest tipus de... Se li diu trastorn, però jo estic convençuda de que aquest creixement d'aquest tipus de variant cognitiva s'està preparant per un món diferent del nostre. És a dir, han arribat abans i, per tant, nosaltres no acabem d'entendre com són, però s'estan preparant per un món en el que la IA transformarà la nostra manera de veure el món.
4: I és molt important això perquè...
3: Són els pioners d'una altra manera d'entendre el món. La nostra generació serà incapaç d'adaptar-se.
4: Aquesta no detecció i aquest no diagnòstic d'aquestes diferències, no?, són les que tradicionalment, per exemple, explicaven el fracàs escolar al nostre país.
3: Bueno, sí. I encara, perquè jo tinc alumnes... Ara m'han deixat el llibre que jo miraré els meus alumnes...
1: Tens raó, Ferran, perquè...
3: que estan en aquesta circumstància.
4: Que no s'adaptava, que es quedava enrere i que, no ha acabat els estudis i es dedica a una altra cosa, no? I ara jo crec que una de les coses bones que té, i ho hem parlat amb tot el tema de la crisi de l'educació al nostre país, no?, l'escola inclusiva, que malauradament crec que té moltes virtuts i es converteix en un problema quan no hi ha recursos. Però si tenim prou recursos, l'escola inclusiva...

0: temes que potser altres neurorealitats no són capaces d'arribar. Sobre això que comentàveu, voldria destacar dues coses. Primer, no s'ha estudiat prou, i jo crec que estaria bé veure la població reclusa. És a dir, hi ha estudis no concloents que analitzen això, o sigui, des de TDAH, autisme no tant, però sobretot TDAH, que el percentatge de població reclusa és molt més superior perquè és el típic de mal comportament a l'escola, no sé què, i això és un conglomerat de coses que acaben allà. I, per altra banda, també m'agradaria reivindicar no les neurodivergències, que també, sinó la neurodiversitat. És a dir, tothom som diferents. Tothom tenim trets diferents que la societat ens fica un vestit que ens obliga a amagar-los. Tothom, Els neurodivergents, doncs, estem en un espectre una miqueta més als marges, però tothom som neurodivers.
1: Una de les característiques de l'autisme és l'hiperfocus. Explica'ns què és i com a tu t'ha ajudat a completar reptes importants.
0: Sí, una de les característiques de l'autisme és aquest hiperfocus o la obsessivitat, que jo li dic millor, perquè hiperfocus potser seria una miqueta diferent, però seria...
1: És l'obsessió en alguns temes.
0: Sí. Que quan et fiques en un tema ets absolutament imparable. O sigui, un exemple...
2: Obsessiu, no?
0: Obsessiu, exacte.
3: Sí. Era la Greta Thunberg, no?, per exemple, que li deien que tenia un trastorn d'aquest tipus.
0: Sí, sí, ella no? Crec que, si
3: I
0: no
3: que
0: estic equivocat...
3: A saco.
0: És autista. I un exemple és aquest mateix moment. O sigui, si em demaneu l'hora pel carrer, sortiré corrent plorant. I mira, ara estic aquí a la tele presentant un llibre. O sigui, imagineu, perquè estic obsessionat amb aquest tema.
1: Però, en canvi, si et demanem l'hora pel carrer...
0: Sortiré corrents plorant, de vergonya i de... Sí, sí, o sigui... Sí, sí, i l'obsessivitat em permet fins i tot escriure un llibre quan no havia escrit mai, ni tenia cap mena de motivació en escriure.
1: O sigui, com que ara és la teva obsessió,
3: és una altra cursa.
1: Ara estàs còmode amb nosaltres.
0: Sí,
1: estàs
0: bueno, còmode potser no, però bueno, amb vosaltres sí, sí. Però el que sí que estic és motivat a fer-ho.
1: Motivat.
0: Sí, sí, sí.
1: I llavors, això dèiem que t'ha ajudat a completar reptes tan forts com l'espartatlón, que em sembla que ho he dit malament... Digue-ho tu, com és?
0: Espartatlón, sí.
1: Espartatlón, sí. Què és?
0: És una cursa, per mi és la cursa més difícil del món, que és una cursa que va d'Atenes a Esparta. Són 246 quilòmetres i la dificultat no és la distància, que és una bogeria, sinó és el temps que tens per fer-ho. Tens 36 hores, perquè estàs intentant imitar un fet que va fer un heroi de l'antiguitat, sí, demanant ajuda dels atenencs a Esparta, i tenia que fer-ho a... Heròdot, que és el primer historiador, va explicar que va sortir el primer raig de llum d'Atenes i va arribar abans de que s'apagués l'últim raig de llum a Esparta. Són 36 hores.
1: Ho has de fer en 36 hores?
0: Sí, sí, sí. Aquesta és la gran dificultat d'aquesta cursa. Sí, sí.
3: Superar Forrest Gump és com diferència.
1: És com l'última gran cursa romàntica que queda, no?
0: Sí. Sí, totalment.
1: Això d'anar d'Atenes, a Esparta, abocant l'època...
3: I queda la música de Chariots of Fire, i ja directament.
1: Ostres, sí, i l'has feta?
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, l'he fet dues vegades.
1: En quantes hores?
0: Amb 35.
1: Amb 35?
0: Sí, vaig arribar. La segona vegada crec que em van sobrar 100 segons.
1: Sí. És veritat que només s'hi pot accedir per punts i després d'un sorteig? O sigui, no tothom pot participar-hi.
0: Sí, no són molts els bojos que volem fer aquesta cursa, però tot i així són més dels que hi caben. I per fer-ho has de tenir tota una mena de requisits que són realment difícils. Un d'ells, per exemple, és completar una cursa de 180 quilòmetres en menys de 24 hores.
1: David, hem dit les coses, dèiem ara, positives que pot tenir l'autisme. Quina és per tu la més negativa? Quina és per tu el pitjor?
0: Per mi el pitjor jo crec que és la soledat. La soledat, i no dic la soledat d'estar sol físicament, sinó d'estar amb altres persones, però no arribar a connectar amb altres persones. Per mi això és el pitjor. I a més, és una connexió que tens la sensació de que no podràs aconseguir mai aquesta connexió, encara que ho vulguis, i realment ho vols, I això per mi és el pitjor, totalment. I el pitjor és el que deia abans, El pitjor no és no aconseguir aquesta connexió, sinó que a sobre creure't el culpable de no aconseguir-ho. Per això és molt important el diagnòstic, almenys en el meu cas, perquè no era culpa meva que no podia connectar amb els demés, sinó que simplement funciono d'una altra manera.
1: Clar, i tornem al mateix al començament de l'entrevista. Als 49 anys et diagnostiquen. Clar, imagina't la d'anys que has passat, que eres el nen raro, que estaves a un racó, que no volies parlar amb la gent, que no connectaves, que no parlaves. Mm-hmm. Potser que no entenies els acudits, mm-hmm. o no comprenies el seu sentit de l'humor, no?
0: Sí,
1: tot
0: sí.
1: Això t'ha passat.
0: Sí, sí, totalment. Sí, sí. O sigui, això és la història de la meva vida. I el pitjor és el que deia, recalco de nou, el pitjor no és això, sinó que a sobre creure que tu ets el culpable, que és culpa teva.
1: Alguna vegada quan eres jove et van portar a algun lloc, algun psicòleg, algú que t'analitzés, que t'estudiés? No.
0: Pues, crec que he de dir que per sort no. Per sort no, perquè en els anys 80, jo ja tinc una edat, els anys 80 i els 90 l'autisme no es coneixia gaire. No sé què hagués passat. Per exemple, he conegut altres casos d'autistes diagnosticats en l'edat adulta que els van diagnosticar amb esquizofrènia i amb altres tipus de malalties mentals, als quals els van medicar i estan realment pues malament. Producte de psicològic, de creure que eres esquizofrènic o els propis medicaments. Per tant, gairebé prefereixo haver arribat com he arribat, perquè no sé què hagués passat amb un psicòleg.
1: Tens brots? Tens alts i baixos?
0: Ah, sí, és una de les característiques de l'autisme, l'estar supercontent i supertrist en qüestió de segons. Sí, sí. Però gràcies al diagnòstic, ara tinc un mapa, un manual d'instruccions de com funciono, i ara em puc entendre molt millor. I gràcies a això entenc que, bueno, que és com una cursa, quan tens una muntanya davant, dius, és impossible que pugui pujar. Doncs pujaré i després baixaré, o sigui, és qüestió de temps.
1: Et mediques?
0: No, l'autisme no es pot medicar. No és una malaltia.
1: No deia per l'autisme com una malaltia, sinó pels símptomes que genera aquest trastorn. Pels símptomes, no és... per aquests altibaixos. Mm-hmm. Saps? Per això ho preguntava. Mm-hmm. Si...
0: Si
1: algun medicament per estabilitzar-te. Mm-hmm.
0: El TDAH sí que té medicaments que ajuden a estabilitzar una miqueta aquests efectes, però l'autisme no és ni tan sols un trastorn. O sigui, tenim una manera diferent de pensar. Mm-hmm. Tenim un sistema operatiu que funciona diferent. Simplement és això.
1: Sí, sí, la Montse ha arribat a dir que és la manera de pensar del futur, eh?
3: Totalment. Estic convençuda de que aquestes fórmules ara les comencem a conèixer. És veritat que probablement venen de la cova, però la manifestació que tu veus, i jo estic convençuda que en tinc, la tira a les meves classes. I ara, veient-ho així, t'adones d'aquella gent que no està preparada per aquest món del segle XX, sinó que ja està enfocada a un món del segle XXI que no té res a veure amb el que tenim ara. Res.
1: Doncs David Lladó, has escrit aquest llibre, Kilómetros infinitos, autismo, ultradistancia y la carrera más exigente del mundo. T'agraeixo molt que hagis vingut, perquè has dit que estàs a gust, però suposo que també ha suposat una mica d'esforç, això de venir aquí, no ens coneixes de res.
2: Sí, però nosaltres suposa un esforç.
1: Exacte. Suposa un esforç venir aquí, Ferran.
2: Un esforç, tens una mica d'anaconda,
1: que sí. Ho entenc molt bé. Doncs gràcies, David, per venir. I a la Montserrat Nebre i al Ferran Grases, gràcies també per l'esforç.
2: Gràcies a tu per la temporada.
1: I l'amabilitat de ser sempre aquí amb nosaltres. Ho deixem aquí a Ràdio 4, es queden amb el nostre company, amb el Xavi Freixas, i nosaltres després continuem amb més Cafè d'Idees, amb el Galliner Polític. Ara anem a les notícies.
4: Són les 10.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Comencem amb la instrucció del cas Andic. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango pren a aquesta hora declaració als primers testimonis de la causa. Es tracta de l'entorn familiar i la terapeuta que va tractar Jonathan Andic, investigat, recordem, per presumpte homicidi. Els jutjats de Martorelles, la nostra companya Núria Alcalà amb l'Alejo del Peral, a la part tècnica. Explica'ns, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, sens dubte un dels relats que més interès tindrà per la jutgessa serà el de, com deies, la terapeuta de la família Andic, a qui hem vist accedir a aquests jutjats fa tan sols uns minuts. Recordem que l'instructora va justificar la seva compareixença per determinar si va exercir algun tipus d'influència en els fets de forma directa o indirecta. En concret, el seu testimoni hauria de donar una mica de llum sobre les desavinences econòmiques entre Isaac i Jonathan Andic i sobre el reclam de l'herència en vida. La jutgessa, recordem, veu clara l'obsessió pels diners de Jonathan Andic i creu que és un dels mòbils del crim. Avui també està prevista la declaració com a testimoni de la vídua del fundador de Mango, la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del seu pare per un barranc de la muntanya de Collbató.
4: Gràcies, Núria i Alejo. Estarem molt pendents d'aquests testimonis. I encara als tribunals, avui arrenca el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats d'endarrerir la vacunació dels policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. Àlex Eloi, bon dia.
7: Bon dia. 5 anys després de l'inici de la campanya de vacunació contra la Covid i després d'una llarguíssima instrucció, comença el judici. Avui serà el torn de les qüestions prèvies. El banc dels acusats, a banda de Vergés i Argimon, seuen 3 exalts càrrecs més del Departament de Salut. Segons la Fiscalia, al final de març, més del 70% dels agents dels Mossos d'Esquadra ja estaven vacunats, però la majoria d'agents espanyols no van rebre el vaccí fins a començament de maig. El Ministeri Públic demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic tant per a Vergés i Argimon com per a Ramentol i Comella per un presumpte delicte de prevaricació. I en el cas de Xavier Rodríguez, antic director de serveis, l'absolució. Per contra, l'acusació particular, formada per 4 sindicats policials, reclamen 3 anys de presó, 15 d'inhabilitació i una multa de 72.000 euros pels 5 acusats. El judici es previst que tingui 8 sessions i s'allargui fins al proper 15 de juliol i els acusats s'espera que declarin a partir de dia 10.
4: Anem ara a Venezuela. Exteriors eleva 18 els espanyols morts després dels terratrèmols. També hi ha 12 espanyols localitzats sota les runes i 144 desapareguts. Les xifres totals, Toni Conde, són d'almenys 1.719 persones mortes i 5.034 ferits.
8: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha elevat la xifra d'espanyols morts en el doble terratrèmol i ja en són 18. També ha avançat que demà un avió de l'AECID, l'Agència Espanyola de Cooperació, volarà fins a Venezuela amb un hospital de campanya per atendre els ferits amb un equip mèdic especialitzat en resposta a emergències i crisis humanitàries. Al país llatinoamericà ara mateix es troben més de 2.000 rescatistes de 27 països diferents, tots coordinats per la ONU. Álvarez ha assenyalat que el govern espanyol donarà suport a Venezuela tant de temps com sigui necessari. Segons les xifres oficials, el doble terratrèmol ha deixat almenys 1.719 morts, 5.034 ferits i 15.866 persones damnificades.
4: Gràcies, Toni. Encara una qüestió. Avui finalitza el termini perquè les persones migrants puguin presentar la documentació per la seva regularització extraordinària. Un procés que ha superat les previsions que feia el govern central, que en un inici havia calculat que serien unes 500.000 persones, però que un cop presentats els primers expedients ja superarien el 1.200.000.
7: Fa només uns minuts el president del govern, Pedro Sánchez, ha comparegut per parlar d'aquest procés de regularització que ha confrontat amb la situació d'invisibilitat que viuen les persones en situació irregular, una situació amb la qual, ha dit, perdem tots.
9: Cuando condenamos a una persona a la invisibilidad, creo que hacemos a nuestro país un país peor. Perdemos todos. Perdemos su contribución, debilitamos también nuestra propia convivencia.
7: Des de la taula d'entitats del tercer sector social recorden que aquestes xifres també responen a la invisibilitat d'una realitat. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta del tercer sector.
10: És aquesta part, no, que dèiem de la situació d'invisibilitat. Des de la taula del tercer sector sempre hem reivindicat que el procés de regularització hauria de ser un procés administratiu ordinari. Sí? Per què? Perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat. Són moltes persones, però també indiquem que hi haurà moltes persones que s'han quedat fora.
4: I ara anem a Lleida perquè la policia catalana ha detingut per fer tocaments presumptament a 2 nenes a les piscines de Balaguer, a la Noguera. Des de Ponent ens ho explica Pepa Santgenís.
11: Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 26 anys a Balaguer com a presumpte autor de fer tocaments a 2 nenes a les piscines municipals de la capital de la Noguera. L'home hauria fet tocaments a les nenes menors de 16 anys dins l'aigua en aquestes instal·lacions del poliesportiu municipal dissabte a la tarda. Les menors van sortir de l'aigua i ho van explicar als seus familiars i al socorrista que van posar els fets en coneixement dels Mossos d'Esquadra. L'home va ser detingut la mateixa tarda de dissabte com a presumpte autor de 2 delictes d'agressió sexual a menors de 16 anys i posteriorment va passar a disposició judicial. El jutge li ha prohibit atansar-se o comunicar-se amb les 2 nenes i també se li ha vetat l'accés a les piscines municipals de Balaguer.
4: Gràcies, Pep. Això és tot. Tornem a més notícies a les 11.
5: Ràdio 4.
12: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 6 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
13: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
12: De seguida parlarem amb Oriol Corbella, cap de l'expedició dels bombers catalans que són a Veneçuela. Aquest matí, però, també us explicarem la nova teràpia per recuperar l'olfacte dels pacients amb Covid persistent. I vindrà l'Opau de Pons. Abans, però, Jordi Barbeta, Sergio Fidalgo, Jordi Fàbrega. Bon dia a tothom.
14: Bon dia.
12: Veneçuela eleva a 1.719 els morts pels terratrèmols. Continua buscant supervivents a contrarrellotge, tot i que ja fa 5 dies de la tragèdia. Sergio.
15: És una pena el que està passant, però és un problema que tinc un règim corrupte que hagi provocat que els edificis estiguin com estan.
12: Jordi.
16: 61.000 persones que desaparegudes i que, per tant, ara parlen de 1.700 morts, això anirà increixent-ho, i si troben supervivents, doncs serà allò, la sort del miracle.
12: Un titular, Barbeta.
17: Sempre plou sobre mullat. No sabria com dir-te, és una desgràcia que encara... Que dius, per què? És quan et preguntes... I Déu, què feia?

0: Sol·licitud, Jordi Vila.
1: Sí, Xavi, un procés que acaba enmig de les crítiques de diferents entitats socials que demanen allargar el termini per combatre les traves administratives. Saturació a la Policia Nacional en el final de la regularització, que arribarà a 200.000 peticions a Catalunya. Les sol·licituds superen les previsions inicials i demanar cita per aconseguir la targeta d'identificació per a estrangers és gairebé una missió impossible.
0: Efectivament, Sergio.
2: No me extraña, tenint en compte la chapuza que s'ha fet tot. O sigui, les cues que hi ha hagut són impresentables, però el que hem de parlar és que si volem normalitzar la precarització, que és el que està fent aquesta regularització.
0: Fàbrega.
3: Totalment cert. No... Jo crec que al revés, que s'havia donat molt més temps si es pretenia tirar endavant aquesta idea de regularització com s'ha fet. El que no pot ser és llargues cues, és que venen els ajuntaments i no necessiten papers, no hi ha papers en llocs, no hi ha sistema per poder donar-hi resposta, i jo al revés, el que no pot ser és que tinguem ciutadans aquí visquent amb una precarietat que vol dir estar sense papers.
0: Benvinguts al segle XXI, Barbeta.
4: És la trampa de l'Estat. L'Estat regularitza, fa una llei, i després els municipis i les comunitats autònomes es mengen els problemes i es gasten els diners, no?, que podrien gastar-se en unes altres coses. És una situació injusta, especialment pels immigrants, perquè són els maltractats. De totes maneres, sabeu que hi ha l'informe Fènix, que ja explica que el sistema aquest que tenim de buscar mà d'obra barata va en contra, diguem-ne, del progrés del país.
0: I avui arrenca, ara de seguida en parlarem també, el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats d'endarrerir la vacunació dels policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid, i també comença la instrucció del cas Andic, la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, pren aquesta hora declaració als primers testimonis de la causa. Més coses, nova teràpia per recuperar l'olfacte en pacients amb Covid persistent. L'Hospital Germans Trias i Pujol assaja una teràpia innovadora per recuperar l'olfacte en pacients que no han millorat fins ara i ja porten anys amb l'entrenament d'essències, Jordi.
1: Sí, aquest matí en parlarem amb la doctora Paula Cruz, otorrinolaringòloga. Ho torno a repetir,
0: Otorrinolaringòloga.
1: Otorrinolaringòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
0: Sí. Molt bé. I si esteu pensant en canviar la nòmina de banc, pareu atenció perquè segons l'entitat que trieu, us podeu endur fins a 750 euros de regal.
1: Sí, aquest matí sabrem quins bancs i quants diners et donen si els domicilies a la nòmina. En parlarem amb l'economista, doncs això, Gonzalo Bernardos.
0: Vivim connectats pràcticament les 24 hores del dia. Tema mòbil que s'ha convertit en una extensió de nosaltres mateixos. Ens desperta, ens acompanya a la feina, durant els àpats i fins i tot abans d'anar a dormir.
1: I què suposa aquesta connexió constant per la nostra salut mental? I atenció a aquesta dada, a Catalunya, un de cada quatre adolescents ja presenta un ús compulsiu d'internet, segons l'enquesta Estudis 2025 del Departament de Salut. En parlarem amb la Mònica Muñoz, psicòloga clínica i experta en trastorns de conducta.
0: I també sabrem com li va a l'Enric Luzán, el català que fa la volta al món a peu, ja ha fet molts quilòmetres, milers de quilòmetres, fa més de 200 dies que camina per aquests mons a Déu. Sabrem on és exactament i com li ha anat fins ara, això. Entenc que deu tenir mil anècdotes per explicar-nos. I aquest matí vindrà Lo Pau de Pont. Mm.

0: Doncs tot això i molt més al matí de Ràdio 4 fins que sigui la una del migdia amb Jaume Tudela i Marta Inglés al control de so. Falten 2 minuts per 11:15.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Oriol Corbella, cap de l'expedició dels bombers catalans a Veneçuela. Com estem? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estem?
2: Aquí...

0: Fatal, fatal, t'anava a dir. Quin desastre, tragèdia majúscula, Oriol.
1: Sí, sí, realment és impressionant la destrucció que hi ha hagut aquí. Hi ha algunes zones que estem veient que realment hi ha hagut una destrucció absoluta, amb moltíssimes víctimes, moltíssima feina per fer i simplement doncs, anar endreçant una mica i anar fent una mica granet de sorra, bàsicament el que podem.
0: Fes-nos una mica més la fotografia, no? Això que ara començaves a explicar de la tragèdia, del que t'has trobat, del que us heu trobat quan heu arribat a Veneçuela, perquè una cosa és el que veiem per la tele i l'altra la que et trobes, no?, sobre el terreny, la realitat que et trobes aquí.
1: Sí, realment és difícil d'explicar realment el que et trobes. També hi ha algunes diferències amb les imatges que hi ha. Realment, les imatges... la zona on té més afectació està absolutament devastada. Realment, tots els edificis han col·lapsat, són edificis de molta alçada, moltes persones a l'interior. No obstant, cal tenir en compte que és una zona realment... no és molt extensa comparat amb tot el territori que hi ha aquí, però la intensitat a la zona afectada és absoluta, és total.
0: En total, quan sou, on sou ara mateix i què feu, Oriol?
1: Vale, doncs aquí som un equip, nosaltres, de 15 persones, que bàsicament és un mòdul europeu habilitat en reavaluació d'estructures col·lapsades i bàsicament doncs, som 15 persones, dels quals n'hi ha 7 que són del GRET, del grup d'estructures col·lapsades, que és l'òrgan que tenim a nivell d'anàlisi estructural i d'avaluació d'estructures a nivell dintre del cos de bombers, experts en aquest tema. Després tenim un també que es dedica a pilotatge de drons per agafar imatges. Tenim dos de logística, són 3 comandaments, una persona del SEM que ens procura seguretat nostra i una persona de protecció civil. Llavors, aquest equip, bàsicament, el que fem, ens han assignat a un sector, a una de les zones al nord de la zona que està doncs, més afectada, que és a Caravalleda, i el que estem fent és a tot el sector doncs, verificar l'estat de les construccions, el seu nivell de risc de col·lapse en el cas que no hagin col·lapsat, si han col·lapsat doncs, també monitoratge per poder fer maniobres d'extracció de les víctimes que hi ha a l'interior, i llavors doncs, ens repartim entre tots els equips que estem aquí a nivell de Unió Europea, ens definim per sectors a la zona assignada i en aquests sectors doncs, anem treballant casa per casa ajudant a la gent que...
0: Bé, ja han passat 5 dies des que van tenir lloc els terribles terratrèmols. Aquestes últimes hores hi ha hagut rèpliques fortes, en algun cas de magnitud 5,2, a més a l'estat de La Guaira, no?, on hi ha hagut l'epicentre d'aquests terratrèmols, sí, sí, una zona especialment complicada ara mateix. I encara aquestes últimes hores, tot i fer ja 5 dies dels terratrèmols, per sort encara s'han pogut rescatar persones amb vida. Vosaltres treballeu sobretot en edificis amb danys estructurals compatibles amb l'aparició de supervivents. Explica'ns-ho més i millor, això, Oriol.
1: Sí, això va per fases. Hi ha una primera fase en què el principal i únic objectiu és que si hi ha persones en vida hem d'accedir a elles. Llavors, l'anàlisi estructural que es necessita per això és doncs, saber si les estructures que han col·lapsat poden deixar espais vitals en què hi hagi persones que puguin mantenir-se en supervivència i més després de tants dies. Aquests espais vitals, depenent de com ha col·lapsat, de la tipologia constructiva, doncs sabem que a nivell estructural hi ha més probabilitat o menys probabilitat que hi hagi persones, llavors en aquests edificis doncs, es fa amb més intensitat aquesta revisió.
0: Bé, de tota manera, l'esgotament de les bosses d'aire, les ferides dels supervivents, entenc que tot això juga a la contra cada minut que passa. Oriol.
1: Sí, ara, després de 5 dies, cada vegada és menys probable que anem trobant persones en vida. No obstant, encara estem, diguéssim, tot el dispositiu a nivell internacional, encara de moment està en aquesta fase d'emergència d'intentar rescatar el màxim de persones, que és molt poc probable, la probabilitat va baixant en cada moment, però que encara estem en aquesta fase. Després doncs, ja vindrà doncs, la fase en què s'ha de treure runes, s'han de recuperar molts cossos i s'ha de doncs, anar tornant a la normalitat. I no falta gaire per aquest escenari en què el que s'ha de fer simplement ja doncs, tornar a la normalitat i treure tots els cossos.
0: Aquestes últimes hores, per sort, com dèiem, encara s'han pogut rescatar pares, mares, nadons de pocs dies i alguna víctima atrapada sobre entre la runa, diguéssim, sota els edificis esfondrats, ha pogut arribar a enviar, a escriure algun WhatsApp fins i tot.
1: Sí, hi ha molta informació, també la informació que ens va arribar de persones atrapades, alguna és més certera, alguna no, Llavors es van comprovant també a través de l'autoritat local doncs, a totes aquestes informacions i es van responent en base a l'anàlisi que explicava dels espais vitals probables o possibles que hi pot haver i aquestes informacions que van arribant de gent que envia informació, que està atrapada o gent familiars que tenen constància que algú està en un pàrquing o coses d'aquestes. Llavors es va intentant accedir en aquests espais a veure si podem accedir a aquestes persones doncs, abans que estiguin massa tard.
0: Bé, es parla de 50.000 desapareguts, un disbarat. El fet que hi hagi tants cadàvers entre la runa i que vagin passant hores i dies i, per tant, es vagin descomposant, entenc que és un risc cada vegada més gran per la salut. Què s'ha de fer aquí? Com s'ha de fer això?
1: Sí, realment en aquí l'ambient doncs sí, és complicat perquè, a més, doncs, hi ha una temperatura molt elevada, una alta humitat, sí. I evidentment, la carn descomposició doncs, pot generar malalties també, llavors és una cosa que ja succeeix, això en els terratrèmols, quan han passat dies i més amb una afectació de mortalitat tan elevada com acabarà ben aquí, doncs sí, això és una cosa a tenir en compte, el risc biològic inherent que també hi ha en aquesta tarda.
0: Bé, aquests dies hem sentit crítiques i hem vist molta indignació contra el govern veneçolà. Vosaltres, però, Oriol, expliqueu que heu trobat una estructura organitzada i unes zones de treball assignades per no solapar-vos, diguéssim, amb altres equips, sí?
1: Sí, nosaltres a nivell de suport aquí del govern amb l'exèrcit bolivarià, la veritat és que no podem... Realment ens han atès molt bé, ens han donat tot el que ens podien donar, ens estan gestionant el transport de forma molt àgil, ens estan portant ells mateixos a les zones de treball, ens porten menjar, ens han posat tendes, ens estan construint ara mateix unes dutxes aquí al costat, realment, i realment ens estan aportant tot el que poden com perquè nosaltres puguem fer la nostra feina. Llavors, com a mínim, des de la nostra perspectiva, la resposta està sent doncs, tant com poden fer, perquè al final hem d'entendre que això és una catàstrofe que no hi ha cap país que estigui preparat per afrontar, cap ni un, i que no ho pot estar. I és qualsevol país que passés necessita d'ajuda internacional i necessita de posar ordre en un caos inherent a la pròpia devastació que genera això. Llavors, el temps en posar ordre és evident doncs, que la gent, i especialment les víctimes, doncs, ho pateixen doncs, de forma molt greu i llavors es pot entendre també que la gent doncs, mostri la seva indignació i estigui desesperada.
0: Clar, hi ha moltíssima feina a fer, previsiblement. Fins quan hi sereu? Hi ha alguna previsió en aquest sentit?
1: Encara no tenim data de tornada. Nosaltres hem vingut aquí com per ser autosuficients, per no carregar aquí les estructures si ja tenien prou necessitats de no posar necessitats sobre la taula. Llavors, nosaltres hem vingut autosuficients en aigua, menjar, en tot, per 10 dies, depenent de com avancin doncs, tot aquí, depenent també de lo que ens digui l'autoritat local. Nosaltres estem aquí com a Unió Europea, desplegats a demanda de Venezuela, que ens demana ajuda. Llavors, això competeix doncs, també a l'autoritat local, a Venezuela, que ens diguin que, mira, a partir d'aquí ja amb els nostres efectius doncs ja podem anar resolent, i també de la Unió Europea, de que digui que el desplegament doncs, ja es pot aixecar.
0: Bé, escolta, sou grans professionals, molt experts, però tot i això, Oriol, com se suporta tant de dolor?
1: Al final, amb molta professionalitat. Nosaltres és la nostra feina, estem acostumats a anar a llocs on que en aquell moment doncs, ja saps que són els pitjors moments de les persones a les que estàs intentant ajudar. Llavors, quan l'únic objectiu és intentar doncs, minimitzar aquesta afectació en aquestes persones, al final el que aplica és, són procediments que tenim molt establerts, que tenim molt entrenats, de forma molt objectiva, i llavors mantenim doncs, aquesta separació, en certa manera, per poder ser molt objectius i donar la resposta necessària com per ajudar al màxim.
0: Oriol Corbella, cap de l'expedició dels bombers catalans a Veneçuela, moltíssimes gràcies. T'ho agraeixo de tot cor les teves paraules aquí al matí de Ràdio 4. Gràcies per ser com sou i per fer la feina que feu. Una abraçada molt gran, Oriol.
1: Moltes gràcies a vosaltres per informar.
2: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Quart i mig d'onze, aquest matí a la tertúlia Jordi Fàbrega, alcalde de Sant Pere de Torelló, Sergio Fidalgo, director del Catalán Punès, i el periodista Jordi Barbeta. Ara de seguida parlarem del Tribunal Suprem que obre la porta a enviar la regularització de migrants a la justícia europea. En parlarem amb la nostra companya Marga Esparza dels serveis informatius. Abans, però, avui, aquest dimarts, arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats d'endarrerir la vacunació dels policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. 5 anys després de l'inici de la campanya de vacunació contra la Covid i després d'una llarguíssima instrucció, comença per fi el judici. Recordem, Fàbrega, que segons la Fiscalia, a final de març, més del 70% dels agents dels Mossos d'Esquadra ja estaven vacunats, però la majoria d'agents espanyols no van rebre la dosi fins a començament del mes de maig.
3: S'ha volgut prioritzar aquest tema quan no té cap mena de sentit i que, a més, recordem, molts dels que estàvem al capdavant de les institucions vam ser els últims a ser vacunats, d'acord? Per tant, això s'ha volgut portar des de l'àmbit de la política, de dir, escolta'm, aquí hi ha una discriminació cap a la policia estatal i cap a la Guàrdia Civil, res més lluny, al contrari. Jo crec que es va anar estructurant com es va poder en base al que hi havia de medicament i de vacuna per poder utilitzar pel conjunt de la població. I recordem, es va començar per centres sanitaris, per residències, i de mesura d'això es va anar desescalant.
0: Sergio Fidalgo.
4: Va ser una venjança per l'1 d'octubre, és criminal, espero que els condemnin, i jo he parlat amb guàrdies civils i es van sentir humiliats. Humiliats perquè estaven fent la seva feina al carrer, es podien contagiar i veien com la resta de cossos, com policies locals o Mossos d'Esquadra, estaven vacunats i ells no. Tant ells com la Policia Nacional. Va ser una cosa premeditada. És la meva opinió i espero que els condemnin.
0: Vale. Jordi Barbet, endavant.
5: Ho sento molt, però la teva opinió és equivocada.
4: No és equivocada,
5: perquè el problema que hi va haver és que sí que hi havia política, però el problema que hi va haver és que no volien donar-los la llista de policies al govern de la Generalitat, perquè hi havia una desconfiança política. Diuen, no els hi podem donar amb aquests perillosos independentistes la llista dels nostres policies. Perquè és l'estultícia total. I llavors, com que no els hi van donar la llista,
4: Jordi, no
5: els altres no els podien vacunar.
4: Jordi,
5: i quan
4: no
5: resulta
4: no
5: que
4: cola.
5: Se n'adonen no i els cola. Hi donen, es va cancel·lar el ritme de vacunes perquè havia sortit un problema amb una de les vacunes que no funcionaven, que provocaven d'allò, i van aturar. I com que es va aturar, llavors no es va vacunar. El problema el va generar l'Estat espanyol, el ministre de l'Interior, el Ministeri de l'Interior, perquè no li van donar la llista.
4: Aquestes teories de la conspiració...
0: Sergio,
5: perdona, que des d'un punt de vista...
4: Va ser una venjança.
5: De la política del moment, jo entenc, donar-li la llista dels policies, aquests fascinerosos independentistes...
4: Que Jordi, que ja està bé de teories de les conspiracions, que no, que...
5: No, no, no.
4: Que va ser una venjança i va ser...
5: Com va ser una venjança?
4: Que no voleu, va voler vacunar-los.
5: Però tu com pots creure que dos metges com ells...
4: És que m'ho crec.
5: Volen venjar-se d'això? No, home, no.
4: Va ser així.
5: Això és la mentalitat feixista del...
0: D'un anunci, sisplau. Sergio.
4: M'encanta tenir mentalitat feixista, i tu, en canvi, les teves teories de les conspiracions són realment meravelloses i progressistes.
0: Sisplau, senyors.
5: Perdona, qui diu que hi ha conspiració és tu. Jo no dic que hi hagi conspiració.
4: Barbeta, que no, jo el que no sabia que eres progressista.
5: És que van badar i no van passar la llista.
4: Que no.
5: Perquè l'Argimon, tu creus que l'Argimon, que és un metge de prestigi, que és un metge que el d'allò... Tu creus que l'Argimon diu, no, ara que es morin...
3: I l'Alba Vergés,
5: no funciona així.
3: Creieu que l'Alba Vergés i Argimon, que són gent, són metges i tenen un codi deontològic que tenen de tota la ciutadania per igual, que no hi havia cap mena d'element ideològic davant d'una pandèmia, al contrari, que volies atendre tota la ciutadania per igual. Home, com podem arribar a pensar que hi havia un element de venjança ideològica perquè, mira, ara anem a donar pel sac aquells que són espanyols i que, a més, són policies estatals i que són guàrdia civil. Al contrari.
4: Però jo no penso.
5: Jo no penso.
4: Policia local i Mossos vacunats,
3: Guàrdia
4: Civil i Policia Nacional. Són fets. Deixen de llistes. No van voler.
0: Tranquils,
5: perdona,
0: que no passa res.
5: No, un moment.
0: Digues.
5: Ell ha dit que era la seva opinió. Ell no ha donat cap dada. Una dada. Que la llista dels policies no els hi van donar a l'Alba Vergés.
0: Un moment, Sergio.
5: No els hi van donar a temps, i com que no els hi van donar temps, es va retrasar. Però per culpa del Ministeri, no per culpa de la Generalitat, per culpa del Ministeri.
0: Acaba,
5: això és un fet incontrovertible, eh? Les opinions són lliures, però els fets són sagrats.
0: Anem acabant.
5: El fet és que es van retrasar en donar la llista i s'està intentant fer una barbaritat amb persones honorables, eh? Que van fer molt per salvar moltes vides a Catalunya.
0: Ara tu, Sergio, endavant.
4: Els fets, policies locals, Mossos d'Esquadra, vacunats, Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil, no.
5: Però això si no tenia la llista...
4: Això ho dius tu. Això és el que tu dius.
0: Deixem parlar tothom, sisplau.
4: Fet és fet.
0: Deixem parlar tothom,
5: fet.
0: Sisplau.
5: Fet és indignant.
0: D'un en un. Jordi, fet, en, el fet. Que vulgueu, però d'un en un. I amb respecte, sempre.
4: Jordi, fet. Fet, Policia Nacional, Guàrdia Civil, no vacunats, Mossos, Policia Local i Bombers, no, clar, sí. Això són fets. Fets, la teva és opinió.
0: Bé, alguna cosa més, Fàbrega, perquè si no...
3: Breument.
0: Anirem passant pàgina, que s'embolicarà això.
3: S'embolicarà. Però també és cert que els Mossos d'Esquadra i Policia Local, que són els que estaven més directament implicats amb la ciutadania...
4: I la policia i la Guàrdia Civil també, eh?
3: No.
4: També hi eren.
3: Més directament. I en tot cas, no haver-hi cap mena de discriminació que es volgués fer. Perquè és cert el que diu en Jordi Barbeta, que aquí el que falla és que aquest país, l'estat espanyol, sempre, o que és competència meva, no donaré dades, no és absolutament intocable, com és el tema de l'estat espanyol. Que, a més, amb això van ser voler ser molt cautelosos de dir no, les dades són meves, qui té...
5: Igual que no van dir lo de l'imam de Ripoll, que era un tio sospitós, com ara diu Bèlgica.
4: Una altra conspiració.
3: Sabien, una altra conspiració. Ho sabien i no van dir-ho.
0: Bé, pràcticament 11:15.
6: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
6: Compromesos amb la bona informació.
2: El cap de setmana a les 12 arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
7: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
2: Sota sospita. Amb Laura González. Dissabte i diumenge de 12 a 13:45. Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cas Endic. Comença el jutjat la declaració dels testimonis amb la família i la terapeuta. N'estem i n'estarem molt pendents. Barbeta.
5: Bueno, a mi de tot aquest tema, aviam, jo us dic una cosa. No crec que el fill matés el pare. O com a mínim que no ho tenia premeditat. Per una raó claríssima. Tu pots... Si tu fas una empenta amb una persona perquè caigui per un barranc, tu no saps segur si es matarà. M'entens o no? I si no es mata, pot explicar, hòstia, m'ha tirat el... M'entens o no? Per tant, això no estava premeditat. Aquesta és la meva opinió. Ara, després ve el tema de la batalla mediàtica, eh? Perquè és evident que aquest nano ja està condemnadíssim des del punt de vista públic, no? I la batalla mediàtica, pues, i és morbosa, i és... bueno, és Falcon Crest, jo què sé, es dona per d'allò. Ara, lo de la psicòloga, és molt fort que la família més rica de Catalunya vagi a creure les tonteries d'un curandero, d'una mena de curandera, que no té ni col·legiació
0: ni
5: res.
0: Sergio.
4: És increïble, però estic d'acord amb tot amb Jordi Barbeta. O sigui, estic d'acord, no entenc lo d'anar amb aquesta psicòloga amb moltes cometes, i jo també estic convençut que si tingués gana el seu fill de matar el seu pare, no ho faria en un moment que tothom apuntaria cap a ell. Hauria buscat un altre tipus de mecanisme, un altre tipus de forma. Jo crec que no va ser així.
0: Jordi Fàbrega, alcalde.
3: Sí, en tot cas és el tema mediàtic, no? I és el tema de que la família més rica de Catalunya, doncs sí que s'està generant un culebron de nassos que genera una expectativa impressionant i, per tant, anem posant ganxo a l'assumpte, perquè al final, que hi hagi un psicòleg, no hi hagi un psicòleg, la veritat és que hauria de ser interessant fonamental per tots plegats, no?
0: Per cert, Santos Cerdán publica un llibre en el que critica els judicis mediàtics i defensa la presumpció d'innocència. L'exsecretari d'Organització del PSOE exposa la seva versió dels fets en aquest llibre titulat La caïda. Barbeta.
5: Bueno, però sembla que també el que diu és que li fan pagar amb ell a l'haver estat l'artífex, diguem-ne, de la majoria parlamentària del pacte del PSOE amb els perifèrics, no? de crear el precedent d'una majoria republicana al Congrés.
0: Fidalgo.
4: No sé, és que és Zapatero, és Santos Cerdán, tots aquests que van fer negocis, teòricament, o van negociar amb Junts o el PNB, de sobte són objecte de conspiració. Si aquest llibre s'hagués dit com fer negocis, ho compraria, perquè el Santos Cerdán de fer negocis em sembla que en sap. Lo de la caïda, bueno, em sembla que s'ho ha buscat ell per lo que ha fet, eh?
3: Home, la veritat és que té una gran part de raó en una cosa. Tendim a jutjar abans que hi hagi judici. I quan t'han ficat el judici ja a nivell públic, a nivell mediàtic a sobre, au, si surts que ets innocent, ningú fa un procés de que es desjudicialitzi aquella teva situació.
0: Desjudicialitzi.
3: I això ho vam veure.
0: Esteu espessets aquest matí,
3: en el cas, per exemple, de Rossell, vam poder comprovar, quan llavors es va veure clarament que era innocent, ningú hi va fer una situació de poder generar, no?, aquesta innocència. Al contrari.
5: Un moment. Ja estava però, però la jutgessa va ser promocionada al Tribunal Suprem, eh?
3: Exacte. Ah.
5: Però que broma,
3: i
5: aquí,
3: segona cosa, aquí, home... Mireu, el que està molt clar és que primer van començar amb els independentistes, llavors van començar amb les esquerres, quan feien nosa i quan fan nosa. I aquí, d'acord, podeu dir, sí, han fotut mala caixa. Pot haver-hi coses que totalment d'acord. Ara, hi han despropòsits?
4: Oh, jo recordo a Rato...
3: El tema de la Begoña.
4: Recordo a Rato a presó.
3: Recordo a Rato a presó, eh? Etcètera, etcètera, que és de vergonya com estan...
0: Recordo què?
4: Jo recordo a Rato a presó. Jo recordo que el PP també l'han perseguit, eh? No estem
5: aquí... Escolta, les targetes Black... És els dels escàndols més... Sí, perquè estava tothom pringat. Era una caixa d'estalvis que regalava diners als sindicalistes, als del Partit Blanc, als del Partit Negre, al d'allò. Era Madrid.
3: Mariano, bé, era...
0: Senyors, per cert, aquest matí l'IBEX 35 es manté en aquest rècord històric, 19.406 punts. Supera els 19.400 punts ara mateix, amb una pujada molt lleugera, del 0,1%, i el barril de Brent el tenim a $72.9. Ara mateix passen 6 minuts de 11:15.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Què dius, Fàbrega?
3: No,
0: que se sent tot aquí, home.
3: Sí, però...
0: Si parles, parla alt.
3: Ja ho feia expressament. Avui el govern anirà traient de mica en mica totes les bonificacions de l'IVA que havia, com va haver-hi la crisi de l'Iran, van incloure. Ara bé, fixeu-vos.
0: Avui és 30 de juny.
3: Quan pugen al barril de Brent...
5: El govern espanyol, vols dir, no?
3: El govern espanyol. Quan
0: augmenten... Afecta coet, afecta ploma, vols dir
3: perdona,
0: això?
3: Exacte. El barril de Brent puja, el ciutadà, immediatament es nota quan han comprat el combustible abans. Ara el barril de Brent baixa en picat i el ciutadà segur que no ho notarem quan anem a la gasolinera fins d'aquí no sé quan. No?
0: Bé, 11:45, aquesta hora, titular de portada claríssim. El Suprem creu que la regularització massiva d'immigrants vulnera el dret de la Unió Europea. Sí? Marga, com estàs? Marga Esparza.
8: Molt bé, és una pregunta difícil
0: bon dia.
8: Per mi, però no...
0: Sí, sí. El
8: no...
0: Suprem obre la porta a enviar la regularització de migrants a la justícia europea.
8: El que sí està
0: titular
8: clar,
0: d'aquest matí.
8: El que sí està clar és que ha superat totes les provisions fetes d'inici pel govern, que parlava de 500.000 persones.
0: Mig milió, al final, més d'1.200.000 persones.
8: Exacte, i llavors el que hem fet és parlar amb les entitats socials que són les que han atès aquestes persones.
0: Correcte.
8: Principalment, i justament des de la taula d'entitats del tercer sector social recorden que aquestes xifres responen a la invisibilitat d'una realitat. No? Ens ho explicava la Natàlia Valenzuela, que és la vicepresidenta del tercer sector.
0: Sentim-la.
9: És aquesta part, no?, que dèiem de la situació d'invisibilitat. Des de la taula del tercer sector sempre hem reivindicat que el procés de regularització hauria de ser un procés administratiu ordinari. Sí? Per què? Perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat. Són moltes persones, però també indiquem que hi haurà moltes persones que s'han quedat fora.
8: Existeixen, però no estan numerades. Com no estan numerades, és un càlcul que havia fet el govern que era impossible de vaticinar. A Catalunya passa exactament el mateix, perquè el delegat del govern va comentar l'altre dia que hi hauria moltes més de 150.000 persones,
0: sí, sí,
8: però no va dir dades, no? Però, bueno, també hem parlat amb Càritas Barcelona, que ells recorden que ara arriba una segona etapa on la prioritat serà que trobin treball, perquè, clar, ells diuen el procés de regularització és per un any. I llavors Desiree García, responsable d'inserció laboral de Càritas Barcelona, recorda que també és una tasca de trobar feina que els empresaris col·laborin.
0: Mm-hmm.
9: Això no deixa de ser un permís de treball temporal per un any. La següent necessitat és treballar. Una de les coses que ens pot passar precisament és haver d'acompanyar aquestes persones a que trobin feina i a que ho facin el més aviat possible. Llavors, aquest procés, com més ràpid es pugui fer, és més temps que les persones cotitzen, perquè és que, si no, d'aquí a un any ens podríem trobar que moltes persones seguint en la irregularitat, altre cop, depenent de com reaccioni el mercat de treball i com reaccionin els empresaris i empresàries.
8: I, per suposat, totes les entitats els que recorden que les persones que estan en extrema vulnerabilitat és molt difícil que puguin haver fet aquest procés. Són persones sense sostre o les que pateixen també la bretxa digital, que no han pogut fer front a tots aquests processos de papers.
0: Jordi Vila.
10: Sí, i hem de dir també que les entitats socials i col·lectius de defensa dels migrants doncs això, no?, han denunciat aquest col·lapse institucional, la falta de recursos, traves burocràtiques, el govern vol regularitzar, doncs això, mig milió de persones, però s'han presentat més d'un milió de sol·licituds, no?, saturació a la Policia Nacional, en fi. Pedro Sánchez, el president del govern, ha parlat aquest matí sobre aquest tema.
11: Cuando condenamos a una persona a la invisibilidad, creo que hacemos a nuestro país un país peor. Perdemos todos. Perdemos su contribución, debilitamos también nuestra propia convivencia.
10: Doncs aquestes són les paraules de Pedro Sánchez, i també hem de dir que, segons Juan Fernández, el secretari general del Partit Popular a Catalunya i diputat al Parlament, les regularitzacions massives no són bones. Ho ha dit Xavi aquest matí al Cafè d'Idees.
0: El Cafè d'Idees amb la Gemma Nierga.
9: És aquesta part, no?, que dèiem de la situació d'invisibilitat. Des de la taula del tercer sector sempre hem reivindicat que el procés de regularització hauria de ser un procés administratiu ordinari. Sí? Per què? Perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat. Són moltes persones, però també indiquem que hi haurà moltes persones que s'han quedat fora.
10: Bueno, aquesta era Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del sector social. Ara sí, podem escoltar, doncs, això, Juan Fernández, el secretari general del Partit Popular a Catalunya.
0: A veure què diu.
10: Que diu, doncs, això, que no està a favor de les regularitzacions massives.
12: Què faria vostè amb aquest milió de persones que viuen aquí? No em queda clar.
13: Pues miri,
12: ja viuen aquí, treballen aquí. Què faria vostè?
13: Perdoni,
12: els expulsaria?
13: No tots treballen. No tots es dediquen a, diguem-ne, a viure la seva vida de forma honrada. Vull dir, s'ha de veure cas per cas i analitzar. Però les regularitzacions massives no són bones, perquè tu has d'analitzar la situació de cada cas i les regularitzacions massives no permeten aquest anàlisi.
0: Bé, no tots treballen i no tots viuen la seva vida de manera honrada. Què passa, Fàbrega?
3: Que és molt fort.
0: És molt fort?
3: Sí. Per dues coses. És el peix que es mossega la cua. Com pots treballar si tu no tens els papers en regla?
0: Bé, a aquesta hora...
3: Com pots treballar?
0: A aquesta hora...
3: I segona, que tots fan coses rares... Escolti'm, que es miri al seu voltant. Que miris al seu voltant el secretari general del Partit Popular, de quanta gent fa les coses rares.
0: A aquesta hora el titular és aquest, recordem. El Suprem creu que la regularització massiva d'immigrants vulnera el dret de la Unió Europea. Sergio Fidalgo.
14: És que la política d'immigració que ha fet aquest govern socialista és desastrosa. En els últims anys ha arribat moltíssima gent i no s'ha previst res. O sigui, el sensegurisme a Catalunya és un desastre. A qualsevol persona que passi per Barcelona troba gent a tot arreu dormint com pot, en tendes de campanya improvisades, en sacs de dormir, a qualsevol lloc. Què passa? vols que vingui gent, però al mateix temps no preveus l'habitatge, no preveus la sanitat, no preveus l'educació. És un autèntic desastre. El que ha fet Pedro Sánchez és simplement precaritzar la nostra vida.
0: Bé, ara la Marga deia que el delegat del govern espanyol parlava de 150.000 peticions a Catalunya, però tenim aquesta saturació a la Policia Nacional en el final d'aquest procés de regularització, i ara sembla ser que s'arribarà a 200.000 peticions a Catalunya. 200.000, Jordi Barbeta.
5: Catalunya és la comunitat autònoma que rep més immigració, i a mi em fa gràcia perquè quan diuen, bueno, ara repartirem els menes, bueno, doncs quan un mena el reparteixes i se'n va a Guadalajara, el deixen a Guadalajara, el noi truca per telèfon al parent que té a Barcelona i se'n ve cap aquí automàticament, perquè Guadalajara té poca xarxa, no? Com a mínim poca xarxa. És evident que ha d'haver una política, la política migratòria, diguem-ne, de que vingui tothom, és perillosa, però és bastant inevitable, perquè passa a tot arreu. Ha passat a tot arreu. Tu vas per París, tu vas per París ara, i tu veus quanta quantitat de gent dormint en tendes de campanya, no t'hi fots mitjà, a París, eh? Llavors, això és un problema. I l'altre problema és aquesta batalla que hi ha entre el poder judicial i el govern, perquè és evident que si el govern fa un decret de regularització, el Tribunal Suprem li va fer la guitza. Perquè què vol dir que recorre el decret de regularització? Si ja els hauran regularitzat, vol dir, això no té marge, només és fer-li la guitza al govern, no té cap altre sentit. No li veig cap altre sentit, no? Diu, no, escolta, més que això d'aquests que volen regularitzar tanta gent, no poden fer-ho. No, però si és que ja està fet, això no té marxa enrere.
0: Acaba, permeta.
5: I llavors és veritat que els estats europeus, no les lleis europees, Sergi, els estats europeus diuen, home, no us deixeu entrar tants perquè llavors venen cap aquí.
0: Un segon, Barbeta, ara tu, Fàbrega, no, i després Sergio.
3: Sergio, no, només una cosa. No és que els fem venir, és que venen. No tergiversem les paraules. Nosaltres no fem venir la gent, sinó que la gent ve. De fet, portem d'any més de 8.000 persones mortes al Mediterrani perquè volien venir. I és una allau que s'està produint a tota Europa. Llavors podem fer una cosa, que és, ei, els deportem novament als seus països d'origen o fem contractes amb Ruanda perquè els admetin allà. I els hi paguem. Paguem al país de Ruanda perquè tingui, com fa Anglaterra, perquè tingui immigrants al seu país. Escolta'm, és un despropòsit. Al llarg de la història de la humanitat sempre hi ha hagut desplaçaments demogràfics. I actualment hi ha un desplaçament demogràfic de l'Àfrica cap a Europa perquè creuen que el primer món es viu molt millor.
15: Molt
3: I
15: ràpid.
3: Això és inevitable. Única manera, acabo, Única manera d'evitar és amb armament, doncs mira, us bombardegem.
14: Que no Vinga, molt ràpid, molt ràpid, Sergio, i no entrem en debat. Simplement, Jordi, no és una teoria de la conspiració, el Tribunal Suprem no li va fer la guitza a ningú, simplement hi ha dos recursos del govern de València i Aragó, i simplement el que ha dit el que ha fet el Tribunal Suprem quan arriba aquests recursos és fer una consulta. Per tant, no és una actuació per fer la guitza al govern, simplement està fent la seva feina al Suprem.
5: Digue'm quin resultat tindrà això.
14: Però fa la,
5: encara
14: seva,
5: que però
14: fa la seva feina. Fa
5: no,
14: la seva
5: digue'm
14: feina, el
5: quin
14: Suprem.
5: Resultat tindrà. Doncs
14: pues fot-li la culpa al govern d'Aragó i al govern de València, però no al Suprem, no té la culpa en aquest cas.
5: No, la culpa del govern d'Aragó. No.
14: Tu estàs dient que el Suprem està
5: fent... Són del PP i van a tocar...
14: Has dit que el Suprem està fent la guitza al govern,
5: que
14: no, en aquest cas ho sento, però no.
5: Clar que sí.
14: L'altre podem parlar, en aquest cas ho sento, però no. És simplement està fent la seva feina. Arriba uns recursos i fa una consulta a Europa. Punt.
0: Jordi Vila.
10: Sí, sobre els tràmits de regularització que avui acaben, hem de dir que a partir de demà, per tant, les oficines de correus, la Seguretat Social i Estrangeria habilitades ja no recolliran més documents i qui no hagi pogut aconseguir el seu certificat d'antecedents penals, proves de permanència al país per més de 5 mesos o l'informe de vulnerabilitat, haurà de tornar als recorreguts legals vigents. Les entitats, com dèiem, denuncien que s'ha tirat endavant aquest procés de regularització en un moment en què les oficines d'estrangeria no estaven preparades per assumir amb celeritat aquests tràmits. Liliana Reyes és la secretària de Migracions de Comissions Obreres.
16: Des de Comissions Obreres de Catalunya hem celebrat i hem valorat molt positivament el procés de regularització extraordinària com una qüestió de justícia, de drets, d'igualtat per a les persones d'origen estranger que ja estan vivint i que estan treballant aquí en Catalunya. Ens preocupa que en el nou escenari les oficines i l'administració pública no es doti de recursos suficients per poder atendre totes les sol·licituds i totes les tramitacions. Reclamem la dotació dels recursos necessaris a les administracions implicades. incloent la millora de les condicions laborals de les seves plantilles.
10: Per tant, exigeixen també millors condicions pel personal de les oficines d'estrangeria que treballa.
0: Molt bé. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11.
2: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: I aquest matí també amb el Barbeta, amb el Sergio Fidalgo i amb el Jordi Fàbrega. Fàbrega, Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro presenten Esquerra Democràtica. Els dos dirigents vinculats al teu partit, Esquerra Republicana, diu que aposten per recuperar l'esperança i la confiança en l'acte de l'associació a Barcelona.
3: Sí, està bé, no?
0: Què me'n dius?
3: Que molt bé. Que també hem fet una associació i que nosaltres tenim un projecte que intentem anar aglutinant a més sectors de la ciutadania de Catalunya i gent que es vulgui implicar. Amb quin objectiu? En generar confiança, en generar esperança amb un projecte que és el nostre, que el que intenta buscar és l'element central d'aquest país, no? No, centralitat.
0: Què riu el Barbeta?
3: Riu perquè no vol plorar.
0: De què rius, Barbeta?
3: No plorar, però està bé.
0: Què et fa gràcia i per què?
5: Bueno, pues perquè la gent es busca la vida i la gent té dret a buscar-se el seu lloc de treball i assegurar-se'l de la manera que consideri. Però ja sabem quina és la trajectòria de tots dos. I ja està. I ara que passa que em sembla una mica... Em sembla una mica... No em sembla massa bé que hagin posat Esquerra Democràtica perquè era el partit del Trias Fargas.
14: Sí?
5: No? I el Trias Fargas pues, era una referència, era un... Bueno, no sé si és que s'ho volen apoderar ells o no.
0: No, però és a dir, el nom escollit no és casual. Esquerra parlant... Democràtica veu directament estem de la formació creada l'any 75 per Ramon sí. Trias Fargas, un dels impulsors sí. de la primera Convergència
5: Democràtica.
0: Però no sé
5: democràtica. Si estem parlant ara d'un partit polític o d'una...
3: No, és una associació.
5: Però una associació de dues persones que eren de Convergència.
14: Sí, sí.
5: Que eren de Convergència, que es va passar... Que quan van anar amb el Dades es van passar a Esquerra Republicana... per perdurar, no? I ara que el Rufián els hi té jurades, el Rufián no els val a la llista...
0: Barbeta, això que dius, aquest nom, el nom triat, diguéssim, una clara declaració d'intencions sobre l'espai ideològic bueno, que volen ocupar.
5: Bueno, era liberal, Esquerra Republicana i Ramon Trias Fargas de la Internacional Liberal. No sé si això és molt d'Esquerra Republicana. Però, bueno, escolta, és igual. S'han muntat el xiringuito per poder presentar-se com que són alguna cosa, però són bàsicament dues persones que necessiten arribar a la jubilació.
0: Sergio Fidalgo, sisplau.
14: A mi em fa gràcia perquè tothom el que no és convergent reivindica certa convergència. Ara els socialistes estan reivindicant a Puyol. Ara resulta que els d'Esquerra... Bueno, estan... però... És que és un... Bueno, que jo no valoro, però que estic d'acord amb tu, Jordi, que és molt, molt, molt interessant que dos personatges que estem d'acord massa avui, vinculats a Convergència tota la vida, ara de sobte, doncs, bueno, ara refunda una associació que té, diguem-ne, reminiscències de Trias Fargas. Bueno, doncs,
3: I Marina Egeu, que estava al PSC, se'n va cap a Junts...
0: Que va anar a l'homenatge al president Pujol, aquest cap de setmana a Campuzano. En parlàvem ahir, justament. I ara això que deia, Salvador Illa reconeix la tasca de Jordi Pujol i del seu partit. Diu Catalunya deu molt a Convergència, Barbeta.
5: Bueno, això és una estratègia del Salvador Illa de desplaçar-se al centre, diguem-ne, per guanyar vots d'un espai que jo crec que sí que se sent en part orfe. Perquè vull dir, el Pujol representava una cosa que jo crec que no representa absolutament gens el Salvador Illa, perquè jo crec que el Salvador Illa és un element bàsicament espanyolitzador, i el Pujol no ho era el contrari. Però sí que és veritat que la gent aquella d'ordre, la gent que votava el Pujol, que no eren indepes, que no eren... però que volien una cosa, diguem-ne, sensata al govern, doncs això Junts no ho està representant.
14: És que no, aquest electorat ja no hi és.
5: Sinó, bueno, llavors hi ha aquesta teoria, hi ha gent, no, és que això ja ha desaparegut. Tot és discutible, no se sap. Aquí hi ha un moviment de terres, no? Hi ha... Fins i tot els espanyols s'han inventat això d'Aliança Catalana.
14: Els espanyols?
5: Hombre, això aquí...
14: Una altra conspiració?
5: Va, que, no, hòstia, això, conspiració no. Tres, Això és una operació directament per rebentar... Fixa't que es presenten a les eleccions catalanes i no a les espanyoles. No,
14: però, Jordi, no és una conspiració.
5: Mira que no és aquí i estan fitxant a la gent feixista que abans estaven en Plataforma per Catalunya o en la societat civil catalana.
14: Jordi, si Junts... Si Junts dona suport a un govern com el de Pedro Sánchez, que no té res a veure però amb si el no... que és Junts i el seu electorat, no, el seu electorat busca Junts, una altra opció, no, que és Aliança.
5: Sí, no, Junts no està donant suport...
14: Que no,
5: Que no. Ni està donant suport...
14: Investidura, moció de censura.
5: No, home, sí, no. No, dic que... És que, sí, si t'agradarà el que diré.
14: Ah, perquè...
5: Dic, estan en què no li donen suport ni li treuen. Estan en una circumstància de que fan l'altre dia una votació estúpida al Parlament dient que demanar la dimissió del govern durant-li canxa en el PP, però diu, bueno, però presenta dimissió. No, no, la...
14: Jordi, és...
5: Però, és el paper que està fent, i ho he escrit el diumenge, el paper que està fent Junts en tot això, jo no l'entenc. No l'entenc, no sé quin fruit li dona. No sé quin fruit
14: li dona. Home, jo no sé què li dona, però l'amor entre Junts i el socialista, els pressupostos de Tarragona, Junts-PSC. Els pressupostos de Lleida, Junts-PSC. Hòstia, per haver trencat, hòstia, tenen uns acords a tot arreu, A Madrid i a Catalunya,
5: Per això són dinàmiques. Això,
14: no. Capitals de província no són dinàmiques.
5: No. Això és... Tarragona, l'alcalde és de Ciutadans. O sigui que
14: No, és de PSC.
5: És de PSC, sí, però venia de Ciutadans.
14: Allà sí, però el Viñuales s'ha convertit ràpidament.
0: D'un en un, sisplau, per favor de la...
5: Salvador Illa té una operació per incorporar gent de Ciutadans a llocs claus que es va notant, inclús en tot el tema...
14: L'Illa té una operació per agafar gens de Ciutadans, de Convergència, d'Esquerra Republicana, de Falange Espanyola i del que faci falta. Tot el que sigui sumar cap a vinga, cap a dintre.
5: Això també ho intenten.
14: Recorda que aquest congrés del PP, a qui van aplaudir, és que no recordo el nom, però és el secretari de Política Municipal, que va fitxar a tot arreu. I com a fitxador ho fa bé.
5: Aviam, això abans del procés, això era una tradició a Catalunya, quan hi havia un congrés, els altres partits ja els altres partits representaven...
14: No, però estic parlant que la persona que van aplaudir és una persona que està fent fitxatges a tota Catalunya per PSC i amb molt d'èxit. I està pescat a tot arreu, a tots els espais polítics. Convergent, Esquerra...
5: Bueno, clar, perquè si tu estàs en un poble que et diuen, escolta, si vens amb el PSC, que és el que té el govern de la Generalitat, tindràs calés i tal i que qual. I tu estàs, diguem-ne, amb una candidatura potser independent o potser d'Esquerra Republicana que veus que no d'allò o tal, doncs te'n vas al PSD. Totes aquestes candidatures...
0: Alcalde, estàs molt callat,
5: Progrés Municipal, o no sé què, tot això és trampa al PSD.
0: No és habitual.
5: Són molt llestos. Quan els interessa amagar les cicles, les amaguen.
3: Els escolto molt atentament perquè... Al final, reflexa una part de la realitat, que és que tothom busca... Avui en dia està de moda el partit d'ordre, primer de tot, tothom vol ser d'ordre. Segona, tothom vol l'espai de la centralitat, buscar... I que l'antiga Convergència és obvi, no? Ha passat tants anys que una part de l'electorat deu haver mort, i això està canviant totes les dinàmiques de molts partits.
0: Deixeu-me tornar un moment al llibre de Cerdán, perquè situa el seu llibre, el senyor Cerdán, la foto amb Puigdemont com l'origen del seu empresonament. L'exnúmero 3 del PSOE diu: alguns van interpretar les reunions a Brussel·les com el creuament d'una línia, Sergio.
14: I Servi Navarro no té res a veure, no? No, ni tu o els reunidors no tens a veure. O sigui, aquestes conspiracions de que vinga, més ruït amb el Puigdemont i van per mi, i després ja tens 50.000 negocis per tot arreu, ostres, que els socialistes s'ho han de fer mirar,
0: Barbeta.
14: Ja no és un cas, són molts casos,
5: No, és que, aviam, és que el que diu el Cerdán té raó, i això independentment de que la seva dona comprés el Cort Inglés, no sé què. M'entens o no?
14: No, és el cas,
5: Mira, et diré... Hi ha coses que no es poden dir, però... Et diré que els que estan més contents amb Santos Cerdán és Bildu.
14: Segur.
5: És Bildu.
14: El va defensar Voltegui ahir, El va defensar,
5: Bildu ha aconseguit el trasllat de presos etarres com mai s'havia aconseguit.
14: Tots
5: i tot això ho han pactat amb Santos. Cerdán ha pactat això amb els etarres. Bueno, amb els etarres, no, amb Bildu. Ha pactat això amb Puigdemont, que és la bèstia parda, diguem-ne, de l'anti-Espanya. Bueno, pues això a l'estat profund no li pot perdonar.
14: Que no és estat profund, dius, que són negocis.
5: No. Perdona, el Santos Cerdán...
3: El problema és tindre negocis.
5: Quan pacta amb el Puigdemont, el que està intentant és que el Pedro Sánchez sigui president. Però... I quan pacta amb Bildu, lo mismo.
14: Els seus problemes no són per això, són pels seus negociets.
5: No, els seus problemes és que, com que...
3: Llavors, però ja... negociets no. Segurament en tenen tots. No. El problema
5: és que... Han anat a buscar-lo, home.
14: Aquest té masses.
3: El problema és que les estructures... estructures profundes de l'Estat, quan els interessa, treuen.
5: Home, però si només cal veure les informes de l'OCU...
14: Esteu defensant la corrupció. Esteu defensant la corrupció.
5: No, no, estem defensant la corrupció.
0: Un segon.
5: Jo estic dient que la Trana té a buscar i n'han trobat de material.
0: Queden dos minuts per les 11 i voldria tornar a sentir a Juan Fernández, secretari general del Partit Popular a Catalunya, perquè aquest matí al cafè amb la Gemma Nierga també s'ha referit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
13: Pedro Sánchez és un personatge que inspira molta desconfiança. No? Llavors, qualsevol iniciativa dirigida a ampliar aquest cens inspira molta desconfiança. No? Sobretot perquè jo crec que Pedro Sánchez veu que perd les eleccions. Jo crec que aquesta és una realitat que ja coneix i que n'és conscient. I a partir d'aquí, totes les enganyifes i totes les trampes possibles que pugui fer, les farà. És una persona, per nosaltres, que no només és una qüestió de desconfiança, és que els fets demostren que Pedro Sánchez no és una persona clara, no és una persona de fiar. I, per tant, qualsevol desconfiança, qualsevol alerta que puguem posar sobre la taula serà poca davant del personatge que tenim com a
0: Pedro
13: president
0: Sánchez
13: del govern.
0: Pedro Sánchez no és una persona de fiar, diu Juan Fernández, secretari general del Partit Popular a Catalunya. Barbeta, 15 segons. 15 segons perquè hem de sentir les notícies de les 11.
5: Bueno, és un discurs de manual, no? I a banda que és un discurs de manual, crec que Alejandro Fernández, que és el president
0: del Partit Popular a Catalunya, que està reelegit amb el 97,5% dels vots.
5: Crec que és un polític intel·ligent i la prova és que se'l volia encarregar i el Feijóo no.
0: Sergio.
14: Si Pedro Sánchez no menteix, canvia d'opinió, no? Aquest és el seu lema. O sigui, molt d'acord amb Juan Fernández en aquest cas, no diu una veritat mai Pedro Sánchez.
0: Jordi Fàbrega, 15 segons també, sisplau.
3: Serà que Feijóo genera molta expectativa de confiança a la ciutadania.
14: Més que Pedro Sánchez.
3: Cada vegada més allunyat. Ja veurem què passa.
14: Més que Pedro Sánchez.
0: Doncs ara de seguida us explicarem la nova teràpia per recuperar l'olfacte dels pacients amb Covid persistent i aquest matí lo Pau de Pons i molts altres que passaran per aquest programa. Gràcies, senyors. Fins la setmana que ve.
14: Vinga.
0: Que vagi bé. Els oients, tornem en 5 minuts. Ara sentirem les notícies de les 11 amb els companys dels serveis informatius. Fins ara mateix.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Recordem que avui finalitza el termini perquè les persones migrants puguin presentar la documentació per la seva regularització extraordinària, un procés que ha superat les previsions que feia el govern central, que en un inici havia calculat que serien unes 500.000 persones, però que un cop presentats els primers expedients ja superarien el 1.200.000, Àlex Eloi.
2: El president del govern, Pedro Sánchez, en un acte on ha presentat el Pla d'Integració i Ciutadania, un full de ruta per als que han presentat la documentació a temps, ha defensat que la regularització ens beneficia com a societat.
3: Que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana. Que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas. Que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto una de cada tres.
2: Des de Càritas Barcelona recorden que ara arriba una segona etapa on la prioritat serà que trobin un treball perquè el procés de regularitat és per un any. Desiree García, responsable d'inserció laboral.
4: Això no deixa de ser un permís de treball temporal per un any. La següent necessitat és treballar. Una de les coses que ens pot passar precisament és haver d'acompanyar aquestes persones a que trobin feina i a que ho facin el més aviat possible. Llavors, aquest procés, com més ràpid es pugui fer, és més temps que les persones cotitzen, perquè és que si no, d'aquí a un any ens podríem trobar és que moltes persones seguin en la irregularitat, altre cop, depenent de com reaccioni el mercat de treball i com reaccionin els empresaris i empresàries.
0: I pel que fa a l'àmbit polític, la consellera d'Economia, Alicia Romero, es reunirà avui amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per abordar la reforma del finançament autonòmic.
2: La reunió arriba després que a principis de juny el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del model. La proposta, recordem, contempla incrementar els recursos anuals que rebran les comunitats en prop de 21.000 milions d'euros, 4.700 dels quals a Catalunya. La trobada que es produirà avui serà el pas previ a la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera, un pas imprescindible perquè el Congrés dels Diputats pugui votar la reforma del model abans que acabi l'any.
0: I el nou secretari general del PP de Catalunya exigeix que el procés independentista deixi d'estar en el centre de la conversa política. Juan Fernández ha volgut aclarir les paraules del líder del partit, Alberto Núñez Feijó, quan diu que s'ha de passar pàgina.
2: Fernández afirma que de moment no té previst reunir-se amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, alhora que reconeix l'entesa amb els de Puigdemont. Són declaracions al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
5: De moment no tinc previst ni està a l'agenda.
6: No.
5: Però això no treu, i torno a dir, tenim un mandat de responsabilitat, de posar-nos d'acord als parlaments per poder governar, per poder fer política en favor dels ciutadans.
2: De la seva banda, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, assegura que el Partit Popular té més en comú amb el PSOE que amb ells i insisteix en demanar als socialistes un canvi de lideratge. Ho ha dit a les mañanes de Radio Nacional.
7: Al final, la proposta que nosotros hacemos desbloquearían aquellos acuerdos que benefician a Catalunya i a los catalanes que el PSOE tiene bloqueados y además se frenaría lo que parece ser la entrada de la extrema derecha en los ministerios españoles.
0: Una vintena de nens i nenes palestins ferits o malalts, juntament amb 81 familiars, han arribat aquest dimarts a Espanya procedents de la Franja de Gaza per rebre atenció sanitària especialitzada en hospitals públics. L'expedició, que ha estat rebuda per la ministra de Sanitat, Mònica García, i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha arribat procedent de Jordània en el marc d'una nova operació humanitària organitzada per l'Estat espanyol perquè els menors puguin rebre atenció per les ferides causades pels atacs israelians i per diferents patologies de ronyó, de cor o oftalmològiques a Catalunya. El centre receptor serà l'Hospital de la Vall d'Hebron. I a Girona, l'Ajuntament de Tossa ha fet tancar preventivament les terrasses de dos restaurants pel risc de col·lapse d'una de les torres de la muralla de la població. Els treballs per fer-hi una reparació d'urgència han revelat que pateix danys estructurals greus. Joan Sisquella.
6: La idea era envoltar-la amb una malla de protecció per prevenir petits despreniments. Per això s'havia delimitat una zona de protecció i s'havia previst el tancament puntual de les terrasses de dos establiments situats just al peu de la torre. A l'inici dels treballs, però, els tècnics van comprovar que els desperfectes són més importants del que s'havia determinat en una inspecció prèvia exterior. Martí Pujals és l'alcalde de Tossa.
8: Segurament hi ha un risc de col·lapse. Això fa que el sistema de protecció de xarxa no sigui suficient i, per tant, ens sap molt de greu, però hem hagut de perllongar les mesures cautelars, el perímetre de seguretat, les terrasses que estan més immediatament a la torre han hagut de tancar.
6: L'alcalde ha explicat que ara treballen per trobar mesures addicionals de seguretat per poder minimitzar la zona de protecció al voltant de la torre i que els dos establiments afectats i tots els que hi ha al costat de la muralla, que és un dels punts neuràlgics de la població, puguin mantenir l'activitat sense restriccions durant l'estiu.
0: Gràcies, Joan. Això és tot. Tornem amb més notícies a les 12.
1: Ràdio 4.
9: Benvinguts i benvingudes a l'entrellat.
10: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
11: Cada I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
12: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
13: Com sempre, salut i perdit.
14: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
15: La veritat per davant de tot.
16: Andy, i jo no penso dir la paraula.
17: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
18: M'he quedat esparverada.
19: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
20: Nena.
21: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
9: Metròpoli, amb Xavi Collado.
1: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: És mig quart de 12. De seguida us explicarem aquesta nova teràpia per recuperar l'olfacte dels pacients amb Covid persistent. Ara, Córdoba.
2: Què tal?
1: Doncs molt content de tenir-te a l'estudi. Et trobo a faltar, jo, noia, que vols que et digui? Sí. Et mereixes les vacances? Sí, com ningú.
2: Sí, han anat molt bé,
1: Ho celebro. Se't veu, amb la bona cara, morena.
2: Sí, morena.
1: Carai, tu. Quina enveja sana que em fas, Anna. Escolta'm, aquest matí també parlarem amb el Gonzalo Bernardos, d'aquí a pocs minuts.
2: Sí, exacte, perquè resulta que hi ha algunes entitats bancàries que si domicilies la teva nòmina et fan un regal en efectiu i en alguns casos pot arribar fins als 750 euros.
1: Carai,
2: així que avui parlarem.
1: A veure si sí o si no, això no.
2: Exacte, parlarem amb el Gonzalo, aviam si és cert, no és cert, si ho hem de fer o no ho hem de fer, exacte.
1: I les entitats,
2: en cas que sigui real, doncs que ens expliqui quines són i què hem de fer per

0: Ha visitat, quants quilòmetres ha recorregut, fins i tot ha fet un recompte de quants cafès ha pres, amb quantes persones ha parlat, per tant, interessant veure
1: molt interessant.
0: Com
1: ha anat.
0: I també
1: anècdotes, ja veuràs.
0: 200 dies caminant donen per molt.
1: Tu diràs. Home, i d'aquí a poca estona arribarà el Pau de Pons. Diuen que a partir del...

0: a partir dels 30 ets molt jove, amb 30 anys encara.
1: Sí, sí, pau, és, que és el que deia, a mi m'estan sorrant.
0: Pau.
1: A partir dels 30 tens un peu dins la caixa, diu, mare meva.
0: Mig peu dins la caixa, diu.
1: Mare meva.
0: És un animal. Passen 10 minuts i mig de les 11.
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Frey.
0: I atenció, perquè l'Hospital de Can Ruti a Badalona està provant aquesta nova teràpia que ara comentàvem, perquè pacients que van perdre l'olfacte amb la Covid, que és horrible això de perdre l'olfacte.
1: Sí, jo el vaig perdre, t'ho he de dir. El vaig perdre durant un mes i mig, més o menys. Se'm cremava el menjar, menjava coses en mal estat perquè no n'era conscient.
0: Doncs hi ha gent que no l'ha recuperat encara, tu. Imagina't, quin desastre, tu. Doncs a veure aquesta nova teràpia, carai, a veure si ajuda a que totes aquestes persones puguin recuperar justament el seu olfacte. Doctora Carlota González Otorrino, laringòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, com estàs? Bon dia, doctora.
3: Hola, bon dia.
0: Funciona aquest tractament? Els pacients ja s'ha demostrat que recuperen l'olfacte. Què ens pots explicar ara mateix, doctora?
3: A veure, és una teràpia que bueno, de fet, aquí a Espanya no s'estava fent, ¿vale? I les dates que tenim són d'assajos clínics, ¿vale? D'altres països. ¿Vale? Però sí que és veritat que els resultats són bastant prometedors. ¿Vale? Són resultats prometedors, però clar, les dades són limitades. ¿Vale? Sí que s'ha vist que en els estudis els pacients que estan tractats amb aquesta teràpia doncs sembla que milloren.
0: Ja. I com funciona això? És a dir, en què consisteix exactament aquesta teràpia?
3: A veure, el PRP, o sigui, es diu plasma ric en plaquetes, vale? Que és PRP. Llavors, consisteix en extreure sang del propi pacient, vale? O sigui, és un tractament autòleg, vale? Que diem, perquè és sang del propi pacient, i aquesta sang es centrifuga, i d'aquesta centrifugació doncs, es treu un concentrat molt, molt ric en plaquetes. No? O sigui, simularia una mica el que fan les plaquetes a les ferides a altres parts del cos, però és molta concentració. Llavors, aquest infiltrat de plaquetes, o sigui, aquest concentrat de plaquetes s'infiltra a la zona, no?, que nosaltres tenim accés, que és a la zona on està l'epiteli olfactiu, i la intenció, no?, la idea, com que l'epiteli olfactiu té neurones que tenen capacitat de regenerar-se, doncs és estimular una mica aquesta regeneració.
1: Però, per tant, seria un tractament ambulatori, no? És una extracció de sang i plasma i a partir d'aquí es fa la injecció i ja estaria.
3: Exacte. Sí, o sigui, el pacient ve el mateix dia i aquell mateix dia se'n va. Sí, de fet, el procediment en total doncs, potser és mitja hora. Sí, entre que treuen la sang, es centrifuga i s'infiltra, sí, la veritat és que és un tractament ambulatori bastant curt.
1: I els resultats són instantanis? És a dir, tu entres sense olorar i surts...
0: I surts amb olfacte i gust?
1: Recuperat o no? Això
3: no,
1: és més lent.
3: No, ojalà. No, no. A veure, els resultats comencen... O sigui, a partir del mes i mig, vale, diem que les persones, no, pot ser que comencin a notar nous olors o, per exemple, el que diem que són paròsmies, que és doncs olorar coses quan no estan, no?, o noves sensacions, però realment nosaltres comencem a fiar-nos de que pot haver-hi resultats a partir dels 3 mesos.
0: A partir dels 3 mesos?
3: Sí. Perquè, sí, o sigui, a partir del mes hi ha alguna cosa, podries començar a notar alguna cosa, però més real, sent més realista, a partir dels 3 mesos, sí.
0: Quin tant percent de les persones contagiades de Covid va perdre l'olfacte i no l'ha recuperat aproximadament? Se sap això?
3: Del percentatge? Ostres, en percentatge no sé. Sí que és veritat que dins dels pacients amb Covid, potser...

0: quasi un 60% van perdre l'olfacte. Que es mantingués, no t'ho sé dir, això.
1: Mira, les dades
0: sí
1: que nosaltres hem trobat, doctora, són dades que es van recollir durant la pandèmia, d'acord? És a dir, que poden haver-se alterat, eh? Però deia que aproximadament un 20% de les persones contagiades de Covid-19 va perdre l'olfacte, la gran majoria el van recuperar, però una de cada 10 ha trigat molt a recuperar-lo o fins i tot això els hi ha quedat com una seqüela persistent.
0: Sí. És veritat que nosaltres aquí, per exemple, a Can Ruti estem una mica sesgats perquè tenim la unitat de Covid persistent. Llavors veiem molts pacients amb Covid amb pèrdua d'olfacte. Mm.
2: Quants pacients heu tractat ja fins ara, doctora?
0: Mira, de moment portem 10 pacients. Uh-huh. Vale? Els primers 5 es van punxar al maig i ara els següents 5 els vam punxar fa un parell de setmanes, una cosa així. Sí.
2: Ja.
1: Per tant, de moment encara no teniu resultats vostres.
2: Clar, si hem d'esperar a partir del mes i mig, bueno, i sobretot 3 mesos...
0: Sí, o sigui, els primers pacients que vam punxar el primer mes i mig sí que hi ha algun que ens pot començar a explicar alguna cosa, però és el que us deia, que fa només un mes i mig.
2: Però aquests no tenien gens d'olfacte?
0: O
2: patien alteracions persistents, clar, com deia ara l'Anna.
1: És que potser hauríem d'aclarir, perquè no tothom sap el que és viure sense olfacte i com és aquesta pèrdua d'olfacte de la Covid, que és molt incòmode, no sé si ens ho pot explicar, doctora.
0: Sí, a veure, parlem de la Covid, però en realitat es pot extrapolar qualsevol infecció que pot anar associada a una pèrdua d'olfacte. No? És veritat que la Covid-19 doncs, ho va visibilitzar molt, però hi ha grips que també poden anar amb pèrdues d'olfacte, no només és la Covid. Llavors, clar, les persones sobretot, no, del que més es queixen és que perden com la capacitat una mica de disfrutar del menjar, sobretot, no, perquè el que seria el sabor de les coses, no, doncs amb l'olfacte té un paper importantíssim. I llavors es perd una mica, no?, la capacitat de disfrutar del menjar, també, no?, amb el tema de la seguretat. No saps si t'estàs menjant alguna cosa que està en mal estat.
1: Això
0: o
1: va passar a mi, doctora.
0: No?
1: Doctora,
0: si t'ha cremat alguna cosa...
2: Aquí tens l'Anna Córdoba, que es va menjar un formatge en mal estat.
1: Sí, jo em vaig
2: menjar... Quan no tenia olfacte ni gust.
1: Jo em vaig menjar un formatge feta, que fa una pudor allò terrible quan està en mal estat. No n'era conscient, m'ho estava menjant, i la meva parella va entrar a la cuina i em diu... Què fas? I dic, què faig de què? Estic menjant. I dic, però que no pots fer una amanida amb aquest formatge, que això està podrit. I és que no em vaig adonar de res, i me l'estava menjant.
2: No, és horrible.
1: I després se'm cremava el menjar, no? Que això, suposo, el que deies de seguretat, pot provocar
0: un
1: incendi,
0: per exemple,
1: o alguna cosa, no te n'adones.
0: Exacte. I després també moltes persones doncs, troben també a faltar olors doncs, de, no? Com olora alguna persona, com olora alguna cosa de casa, no? Llavors això doncs, també genera molta frustració i sí.
2: Sobre el perfil dels pacients, veig aquí dones d'entre 40 i 70 anys. Què passa, que s'ha quedat... Les dones han perdut més l'olfacte que els homes amb la Covid?
0: Sí, sembla que sí. Sembla que sí. Bueno, almenys el que nosaltres veiem, i de fet a la unitat d'olfacte, sí. Veiem bastanta més proporció de dones que de homes, sí.
2: Ah, i ara parlaves...
0: Sí, és veritat que com més edat, doncs hi ha hagut menys tendència a poder recuperar l'olfacte. La gent jove l'ha recuperat abans, sí.
2: Deies en començar l'entrevista, doctora Carlota González, que teniu aquestes dades d'assajos clínics fets en altres països, Estats Units, França, Bèlgica... Aquesta teràpia ha obtingut bons resultats en aquests països? Quin tant percent d'èxit? No sé si la recuperació de l'olfacte és total o no. Què en sabeu?
0: Recuperació total és difícil, vale? Poder recuperar-lo completament. Vale? Mm-hmm. Però sí que s'ha vist que hi ha una tendència a la milloria. Vale? Nosaltres ens guiem sobretot per proves que fem d'olfacte, que és l'olfactometria, no? Que té una puntuació. Llavors, com tu deies abans, no, de moment d'entrada no s'indica a tots els pacients. No? Hi ha pacients que tenen una pèrdua completa que, per exemple, nosaltres ara encara no els hem començat a tractar. O sigui, crec que és una cosa que ha de madurar una mica i primer s'ha de veure, no?, els resultats amb gent que té una pèrdua amb uns rangs i després doncs, ja anirem provant. Però sí que és veritat, no?, que en aquests assajos sí que hi ha un percentatge de més del 20% de la gent que sí que es veu que hi ha certa milloria significativa, perquè una cosa és milloria i l'altra també que el pacient ho noti.
1: Perquè, a banda d'aquest tractament que ara esteu provant, hi ha alguna altra cosa per a aquestes persones? Perquè he llegit que fins ara el que s'estava fent no era una mena d'entrenament olfactiu.
0: Sí. Sí, de fet, l'entrenament olfactiu, o sigui, el PRP no substituirà l'entrenament olfactiu. El que té més evidència científica per la milloria de l'olfacte és l'entrenament olfactiu, que es basa en anar olorant diferents fragàncies, no? Diferents essències durant un període de temps, i aquest és el que ha demostrat que té més percentatge de millora. I, de fet, nosaltres, per exemple, estem punxant a pacients que no han millorat amb l'entrenament olfactiu. Yeah. O sigui, primer d'entrada el pacient hauria de fer l'entrenament olfactiu, que és el que té més evidència científica.
2: Ara, sí. Escoltant-te, doctora, molts oients deuen dir, escolta, jo vull fer aquesta nova teràpia, no? Perquè no tinc olfacte o m'ha quedat molt tocat arran de la, de la Covid. Com s'ha de fer això? T'has d'apuntar en algun lloc? Com funciona? I quant de temps creus que pot passar fins que el tractament s'obri a tots els pacients que el vulguin rebre?
0: Bueno, a veure, jo crec que és algo que, o sigui, ara d'entrada, és veritat que està una mica verd, però jo crec que a poc, si es veuen bons resultats, s'anirà instaurant als centres. Nosaltres, això, des d'altres hospitals, els pacients es deriven aquí a la unitat de Covid persistent, llavors, amb els companys d'infeccioses, ens els passen també a nosaltres. Llavors, una manera seria o que l'enviessin a l'otorrino i que el valorés, no?, quin tipus de tractament pot oferir-lo, sinó que l'enviessin a la nostra unitat.
2: Ah, perfecte. Doctora Carlota González Otorrino, laringòloga de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Can Ruti, de Badalona, molt amable. Moltes gràcies. Felicitats per la bona feina i endavant.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Molt
2: amable, doctora.
0: Adéu.
2: Mira, gairebé és un quart i mig de 12.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixa.
1: Doncs ara de seguida parlem amb el Toni Reboredo, el nostre expert en trucs d'informàtica. Tu, que encanta la gent.
2: És que sempre
1: explica coses que no sap ningú.
2: Això t'anava a dir, ens explica coses molt interessants i que són molt pràctiques.
1: És molt bo, és molt bo. Reboredo! Oh.
3: Hola!
1: Com estàs?
3: Avui no he pogut venir, estava una mica liat, però bueno, te banyarem per telèfon.
1: Vaja. Escolta, aquests dies, per desgràcia, la notícia és aquest doble terratrèmol amb aquestes rèpliques fortes, fortíssimes, les últimes hores, que continuen sembrant el pànic a Veneçuela, i tothom està pendent de saber què passa amb això. Es pot activar una alerta per sisme al telèfon mòbil, Toni?
3: Es pot activar, i a més es pot activar tant si tens Android com si tens un iPhone.
2: Mira, això és interessant, Toni, perquè aquest matí teníem una conversa aquí i hi havia algunes persones que deien no, només amb Android, només amb iPhone.
3: No, el que passa que són temes diferents. És a dir, us ho explico des del principi i ara entendreu per què són temes diferents.
1: Perfecte.
3: Jo òbviament, ni sóc sismòleg, ni sóc geòleg, ni res d'aquestes coses, sóc informàtic, però he estat investigant i entenent per què uns segons abans de que es produeixi un sisme, Google ens pot avisar de que això passarà.
2: D'acord.
3: I és el següent. Quan es produeix un terratrèmol, un sisme, hi ha dos tipus d'ones que es produeixen, que són les ones P i les ones S. Les ones P són les primàries i les ones S són les secundàries. Llavors, les ones P són unes ones molt fluixetes, molt ràpides, que no afecten a l'estructura d'edificis, no afecten, però sí que són detectables. Llavors, sabeu que els nostres telèfons porten un seguit de sensors a dins, porten un acceleròmetre, porten sensors a dintre. Llavors, quan aquestes ones P, les primeres que passen, que no són catastròfiques, no són les que destrossen els edificis, però sí que són detectables, els nostres telèfons, aquests sensors que porten interns, les detecten.
2: Sí.
3: Llavors, què passa? Google es va donar compte de que quan molts telèfons mòbils alhora i en una regió tancada comencen a tenir unes certes vibracions, segons després hi havia un terratrèmol, segons després venien les ones S, les secundàries, que aquestes són les que fan caure els edificis. No? Llavors, Google es va donar compte d'això i llavors va prendre la decisió d'activar un apartat en els nostres telèfons en el que quan ells detecten que moltes persones a una zona tancada estan detectant ones P, avisen aquests telèfons de que en breu vindran les zones S i, per tant, hi haurà un terratrèmol fort.
2: I això...
3: No sé si m'he explicat.
2: Sí, s'entén perfectament. Però, i això... ara ens expliques com s'ha d'activar, però a mi el gran dubte que em venia era quants segons o quants minuts abans t'arriba aquest avís. És a dir,
1: perquè, clar, pots salvar vides,
2: tens temps de reacció.
1: Realment tens marge per sortir de l'edifici, per exemple?
3: Bueno, de fet, s'ha vist... Són pocs segons, eh? És a dir, igual són 10, 15, 20, 30 segons. Sí que en aquests dies, veient les notícies i llegint a les xarxes, sí que hi ha hagut gent, doncs això, que els ha donat aquest marge de 10, 20, 30 segons per sortir corrents de casa i que després, doncs, si la casa ha caigut o el que ha passat, s'han salvat la vida gràcies, doncs, a aquest moment que han tingut de poder sortir corrents.
2: D'acord.
3: Per defecte, ja ho porten... Per defecte ja ho porten activat, els telèfons.
2: D'acord, és a dir, suposadament ho hem de portar activat,
3: Si no ho hem canviat, exacte, ho porten activat.
2: Sí.
3: Però, bueno, sabem que cada telèfon és... els que són iPhone tots es configuren de la mateixa forma, te'n vas a ajustes, te'n vas a notificacions, i dintre de notificacions a un iPhone baixes a baix de tot i la última notificació de baix de tot posa avisos governamentals.
2: Ja m'ho estic mirant, sobre la marxa, mentre m'ho dius. A mi em surt aquí preavisos de protecció civil.
3: Això mateix.
2: És això?
3: Tu tens un iPhone?
2: Sí.
3: Tu tens iPhone?
2: Sí.
3: Vale, doncs quan te'n vas a notificacions baixes a l'última de tot i a baix posa... Pues,
2: és el que és l'ES Alert, no? L'ES Alert aquest de les riuades.
3: Exacte. I en canvi, quan és un Google, quan és un Android, te'n vas al mateix, te'n vas als ajustos del telèfon, li dones a buscar, seguretat, i allà dintre hi ha una opció que posa alertes de seismos, que si no ho tens canviat, està, a mi ja jo quan ho vaig mirar, quan ho vaig voler mirar, que jo no sabia que això existia, i ja em sortia com que estava activat. O sigui que tant una com l'altra.
2: Per tant, si mai estem tan tranquils i ens sona una alerta d'aquesta, fem-li cas, clar. Que això va de debò. Fem-li és cas. A dir, està ben estudiat i, per tant, és important que què? Que sortim de l'edifici, en aquest cas, per exemple.
3: Clar, no hi ha falses alarmes, no, ja està estudiat. És a dir, quan això sona, és que està passant.
1: Yeah.
3: Saps? No hi ha proves, no hi ha històries, no hi ha falses alarmes. Després, Xavi, no sé si te'n recordaràs que això va lligat una mica al que vam parlar l'altre dia. També hi ha un altre truquillo molt, molt lligat al que estem parlant aquests dies, i és aquell del que vam parlar l'altre dia també en directe, que era, la gent no ho sap, però quan tu tens el telèfon a la mà o el tens a la butxaca,
1: correcte,
3: si estàs en una situació, te'n recordes?
2: Sí, d'emergència.
1: I tant, que vam fer la prova i efectivament vam trucar al 112 sense marcar-lo.
3: Exacte, és agafant el telèfon, busques amb el tacte el botó d'encendre el telèfon, el pots tenir a la butxaca, el pots tenir com vulguis, i cliques 5 vegades el botó d'encendre el telèfon. 1, 2, 3, 4, 5, i automàticament el telèfon es posarà a trucar a emergències i et geolocalitzaran per si tens una emergència.
2: Això en un cas com aquest, que hi ha gent atrapada, no?, dins la runa, és una bona manera que et puguin geolocalitzar.
3: Clar, exacte. Penseu, és important tenir en compte que perquè les alertes de sismes puguin sonar-te en el teu telèfon, has de tenir activat o bé dades o bé wifi, és a dir, el teu telèfon ha de tenir connexió a internet, perquè el teu telèfon pugui enviar la senyal de que està rebent ones P cap a Google, i s'ha de tenir activada la geolocalització. És a dir, hi ha gent que, per la raó que sigui, no li agrada tenir activat el GPS del telèfon. Si no tens activat el GPS i les dades, les dues coses, no et funcionarà l'alerta de sismes.
2: Per tant, malgrat tot el tema de privacitat, no, per una qüestió de seguretat, seria interessant dur-ho activat.
3: Exacte. Bueno, això ja, cadascú, hi ha gent clar, més o menys paranoic amb el tema de la privacitat. Llavors, però que sàpigues que si vols que el teu telèfon soni en tema de sismes, doncs has de tenir-ho activat.
1: Molt bé. Toni,
3: també vam parlar l'altre dia...
1: Digues, no, endavant.
3: No, res, també vam parlar l'altre dia, a tenor d'això que estem dient, de tenir sempre dades i connexió a internet. Hi ha vegades que, com ja ho vam dir l'altre dia també, que sortim del país i a vegades marxem fora de la Unió Europea i el nostre telèfon no té dades, no té connexió, i has d'anar pels hotels, i has d'anar pels restaurants intentant demanar wifi, no? Bé, doncs, s'han posat de moda doncs, això, les eSIMs. És a dir, molts dels telèfons, la majoria dels telèfons nous, ja permeten una eSIM, que és una targeta virtual. Llavors, si tu te'n vas una setmaneta de vacances a un país que estigui fora de la Unió Europea, a dintre de la Unió Europea tenim roaming, no? Però si tu te'n vas, jo què sé, a qualsevol país, a Xina o a qualsevol país que estigui fora, doncs et contractes una eSIM pels 3 o 4 dies que estaràs fora i pagues els 3 o 4 o 5 euros que costi al dia, i durant aquells dies podràs tenir el teu telèfon en el teu telèfon seguiràs tenint connexió a internet a través d'una targeta SIM virtual que portes instal·lada dins del telèfon, i és una bona manera de poder marxar de vacances a un país on no tindràs connexió i seguir tenint connexió.
2: D'acord.
1: Aprofitant que et tenim, Toni, parlem d'altres coses, diu que la majoria paguem malament l'ordinador.
3: Sí. No és que la paguem malament, sinó que l'ordinador, de fet, està configurat per... A veure, hi ha apagar l'ordinador són diverses coses.
1: A veure, tens una titular al debate.com que diu...
2: És que ho fem tot malament.
1: Un experto en tecnología, llamado Toni Reboredo, explica cómo apagar tu ordenador de forma correcta. Casi nadie lo hace bien. Declaració literal teva, en teoria, si el titular és correcte, vaja, es veu que la majoria ho fem malament, això, Toni.
3: No és que ho fem malament, sinó que l'ordinador ens ve configurat d'una forma en què no s'apaga del tot. Però, Alto, està bé que no s'apagui del tot, I contraproduentment el que pensem és una qüestió d'estalviar recursos i estalviar energia al no apagar-lo malament. Al no apagar-lo bé.
2: Del tot.
3: Exacte. T'explico.
2: Per què, sí.
3: Hi ha diverses coses, no? Sabem que una cosa és apagar l'ordinador, l'altra és posar-lo a hibernar, l'altra és posar-lo a dormir, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Llavors, si tu t'aixeques un momentet... sabeu que tenim configurat el que la pantalla es posa en negre en el moment en què passen 5 o 10 minuts que no el toquem per res, oi que sí? Llavors, això és simplement que la pantalla s'apaga, res més. El disc dur segueix funcionant, mous el ratolí i l'ordinador torna a activar-se un altre cop. Això és simplement el mòdo d'espera que se li diu, que tu t'aixeques, fas un cafè, tornes i a l'ordinador mous el ratolí i ja està. Això és configurable, te'n vas al panel de control de l'ordinador, li dius quants minuts vols que passi sense que l'ordinador tanqui la pantalla i ja està. És una cosa d'estalvi d'energia. Després està el donar-li el botó de l'ordinador. Quan tu li dones el botonet de l'ordinador, l'ordinador es posa en stand-by, es posa a dormir, desactiva el disc dur, desactiva la pantalla, no desactiva la memòria RAM i, per tant, quan tu tornes a dinar o del que sigui, mous el ratolí i l'ordinador s'encén un altre cop i torna a estar tot com estava, perquè la memòria RAM ha seguit encesa i, per tant, tots els programes que tu tenies encesos segueixen tal i com estan. La memòria RAM és aquella memòria que en els que es guarden els programes... Ara us vaig explicar una cosa que m'agrada molt explicar sempre.
1: A veure.
3: Que és... Què és la memòria RAM? No? Perquè tothom sap que un ordinador té un disc dur, té una memòria RAM, té una pantalla, té no sé què, però ningú sap molt ben bé què és la memòria RAM. No? La memòria RAM és una part de l'ordinador en el que es posen els programes en el moment en què es fa servir. És a dir, tu tens una nevera, i tens un pollastre, i tens unes pastanagues, i tu vols fer el sopar. Quan tu vols fer el sopar, no agafes, obres la nevera i amb un ganivet et poses a tallar el pollastre i a tallar les pastanagues a dintre de la nevera, que és on te'ls tens emmagatzemats. Tu treus el pollastre de la nevera, el poses a una taula de tallar, que ara ja no poden ser de fusta, i allà tallem el pollastre, tallem les pastanagues i treballem fent el sopar, però fora de la nevera. A la nevera només l'emmagatzemem, només guardem el pollastre. La memòria RAM és el mateix. Quan tu vols fer servir un programa, tu vols fer servir el Photoshop per editar una imatge o vols fer servir l'Excel, en el disc dur s'emmagatzema l'Excel. I quan tu vols fer servir l'Excel, l'ordinador agafa l'Excel del disc dur i el posa a la memòria RAM perquè tu hi puguis treballar. Llavors, una forma econòmica de mantenir l'ordinador encès i que no s'atenquin els programes i tot això és donar-li el botó d'apagar, l'ordinador es queda en stand-by, la memòria RAM segueix mantenint els programes que tenies oberts i la resta d'ordinador, la pantalla, el disc dur, tot això s'apaga. Estalviem energia i després el tornem a encendre. Bé, què passa? Que quan nosaltres apaguem ben apagat l'ordinador, que ens anem al botó de Windows, li diem apagar, apagar sistema, i a l'ordinador realment se'ns apaga del tot, el guardem a la maleta o si és una torre es queda sobre la pantalla, tampoc no s'està apagant al 100% l'ordinador. És a dir, hi ha parts remanents d'aquest ordinador que encara es queden funcionant. Però això és una qüestió d'economia. És a dir, ja està ben fet que es faci com es fa. Perquè si apaguéssim l'ordinador, hi ha una forma de configurar l'ordinador, que és la que tu has llegit ara, Xavi, a la notícia, en el que explico els passos que s'han de seguir pum-pum per apagar-lo al 100%.
1: Sí.
3: Però si l'ordinador l'apaguem al 100%, el problema que hi ha és que després, quan l'engeguem, quan encenem l'ordinador, haurà d'obrir molts més processos i molts més recursos que hem apagat del tot. M'explico? Llavors, es fa així, l'ordinador està configurat així, però no s'apaga al 100% del tot, doncs perquè consumeix molt poc mantenir aquests petits recursos que es mantenen oberts, consumeix molt poquet mantenir-los i després estalviem molt de temps a l'hora d'arrencar l'ordinador. Tots sabem que els ordinadors moderns, amb els discos moderns que porten, triguen 4, 5, 10 segons en arrencar.
1: Sí.
3: No era com abans, fa 10 o 15 anys, un ordinador trigava 2 minutets o 3 en encendre's. Ara triga 5, 10 segons. Si a l'ordinador l'apaguem del tot i el configurem en un apagat sencer, que ho podem fer, però jo ho faria més bé quan l'ordinador no el farà servir durant molt de temps, durant una setmana, te'n vas de vacances o el que sigui, llavors sí que el configuraria per a un apagat complet. Però si el fem servir a diari, jo no configuraria l'apagat complet de l'ordinador, perquè després a l'hora dels centres triga més a encendre.
1: Correcte.
3: Correcte. No m'he explicat, oi?
1: Perfectíssimament, com sempre.
2: Toni, mira, ara això que explicaves m'està fent pensar en coses que passen aquí a la redacció, sí? Que no sabem massa bé si hem d'apagar o no l'ordinador cada dia quan acabem la jornada i marxem, perquè l'endemà al matí, quan l'apagues, jo sempre l'apago, per exemple, triga moltíssim en arrencar. I en canvi hi ha altres companys que el deixen, doncs, el que dius tu, una mica com en stand-by, no? Apagant la pantalla i tal, i el deixen així.
1: Més ràpid.
2: Però no sabem què és millor per l'ordinador. És a dir, hauria d'anar, el que deies,
1: a dormir,
2: a demanar a apagar l'ordinador o no?
3: Mira, és una qüestió del temps que estaràs sense fer-lo servir. Uh-huh. Si tu te'n vas a dinar i estaràs una horeta dinant, o el que tu triguis, o te'n vas a una reunió i fins d'aquí una hora o dues no tornaràs, no la paguis. Simplement deixa-la en estamba i donar el botonet o el que sigui i quan torni ja està. Quan te'n vas per la tarda, per la nit, a les 6 de la tarda o quan sigui, i ja no tornaràs fins demà, llavors apaguem-los del tot. Que després triguen uns segundets en arrencar-se? Bueno, doncs fem l'acte al revés. És a dir, hi ha molta gent que ho fa. Quan tu entres a l'oficina, el primer que fas és treure la jaqueta, agafes un got d'aigua, no sé què, saludar, fem al revés. El primer que fas quan entres a l'oficina, jo, és donar-li el botó d'encendre.
2: Exacte.
3: I a partir d'aquí em trec el casc de la moto, guardo les claus, no sé què, no sé quantos, m'explico.
2: D'acord.
3: Llavors, per mi, sí, és quan te'n vas el divendres a la tarda o quan te'n vas qualsevol dia que ja has acabat la teva jornada laboral, apagues l'ordinador, apagat del tot. Si te'n vas a dinar o te'n vas a una reunió, deixa-la en stand-by.
2: D'acord.
1: Una cosa, Toni, si tens allò, el Gmail, que treu fum i comences a rebre aquells avisos, que et quedaràs sense espai, que si pagues no sé quan, no sé què, què hem de fer amb aquesta història? Això també és empipador.
3: Bueno, això és empipador, us explico. Quan tu et dones d'alta una compte de Google, de Gmail, Gmail, entre cometes, et regala 15 gigas. És a dir, tu tens un espai d'emmagatzement que ve associat a la teva compte de Gmail. Mm. El que passa que la gent es pensa que el compte de Gmail només són els mails. I no és així. Tu, quan tens una compte, jo no sé quin és el teu correu, Xavi, doncs xavi.freixas2027@gmail.com, vale? M'ho invento. Llavors, en aquesta adreça van associades 15 gigas. El que passa que aquests 15 gigas no només es gasten en correu. És a dir, aquesta adreça de Gmail també la tens associada en el teu telèfon Android. I és possible que cada vegada que tu fas una foto en el teu telèfon Android tinguis sincronitzat el Google Fotos, que la teva foto es guarda al telèfon i també es guarda en el núvol. Això està consumint aquests 15 gigas. Després, tu tens el Google Drive, que és aquest núvol que et regala Google quan tens una compte de Gmail. En aquí pots anar deixant documents o deixant coses. També consumeixen aquests 15 gigas. La teva compte de WhatsApp, sense que tu ho sàpigues, que a més això és configurable, que és interessant, un dia ho parlarem, el teu WhatsApp fa còpies de seguretat de les teves converses. Les pot fer cada mes, les pot fer cada setmana, jo la tinc posada cada nit. Cada nit a les 3 del matí el meu WhatsApp se'n fa una còpia de seguretat. Aquesta còpia de seguretat també es guarda en aquests 15 gigas. Llavors, quan tu tens un paquet, quan tu tens una adreça de Gmail, xavifreixas2000@gmail.com, doncs aquesta compte té associats 15 gigas, però 15 gigas per totes les coses associades a aquest compte. El Google Fotos, el Google Drive, la còpia de seguretat del WhatsApp, els correus que t'arriben... Llavors, tot això ho vas oplanant. Quan se t'acaba l'espai i ja no et queda més espai i tal, què pots fer? Dos coses. O bé, liar-te a esborrar tot el que puguis, òbviament, o bé, pagar una ampliació. Jo ara t'ho diré de memòria, podem equivocar, però em sembla que Google costa al voltant d'uns 20 euros l'any passar de 15 gigas a, no sé si 100 o 200. És a dir, pagues 20 euros i en comptes de 15 en tens 200. Llavors ja, pues, òbviament, el teu amagatzematge es multiplica per molt i t'hi caben més coses. Què no vols pagar? Pues, fas això, comença a lliurar espai, a buidar coses, fins que tinguis més espai.
1: Com en saps i que bé t'expliques, Toni Reboredo?
3: És un plaer parlar amb vosaltres sempre.
1: És un descobriment. Escolta'm, ens veurem sovint. Moltes gràcies un dia més, Toni, per tot, de veritat.
3: Merci. Estaré encantat de que ens veiem sovint sempre que vulgueu.
1: I nosaltres de veure't i els oients d'escoltar-te. Moltes gràcies, Toni Reboredo. Merci.
3: Una abraçada.
1: Que vagi bé.
3: Adéu.
1: Mira, 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 12 ja, tu. Au, ara trucarem al Bernardos.
2: Tomi, aviam això dels bancs.
1: Això dels bancs, sí o sí, no, això. Que de cop i volta, si portes la nòmina, et regalem 750 euros, sí o no?
2: Jo no ho sé. Mira, m'he llegit diferents notícies intentant entendre això i ara estic esperant amb candeletes que el Gonzalo m'ho aclareixi.
1: Tens dubtes, eh?
2: Tinc dubtes perquè ningú regala diners.
1: Ningú regala res.
2: Vull dir, segur que hi ha una lletra petita, no? O potser no, eh? Potser estic aquí ara blasfemant, no ho sé.
1: No, per això dic això, ho hem d'aclarir. Gonzalo, com estàs?
4: Molt bé, Xavi.
1: És veritat això o ens venen gat per llebre al final, aquí? Què passa amb això?
4: Perdona, no he escoltat el que...
1: No, tema això de que si canvies, si portes la nòmina al meu banc, et regalem 750 euros.
2: En efectiu, mira, a més a més.
4: Mira, els bancs tenen dues maneres principals de fidelitzar-te. Val? Fidelitzar-te significa que tu seràs un client per ells per molts anys. La primera manera, que és la tradicional, és donar-te unes bones condicions hipotecàries. Per exemple, fixa't que el tipus d'interès del Banc Central Europeu està en el 2,25%. Doncs hi ha més d'una entitat financera, de les grans, que et dona 2,3% de tipus d'interès fix, i només has de domiciliar la nòmina. Per què et dona aquestes condicions tan bones? Perquè si tu li contractes una hipoteca a 30 anys, a partir d'aquí, doncs ell guanyarà alguna cosa amb el préstec, però espera fidelitzar-te i tenir-te com client molt temps. I si te té com client molt temps, et vendrà fons d'inversió, assegurances, etcètera, etcètera, targetes de crèdit, etcètera, etcètera. Val. Quina és la novetat respecte a la manera tradicional? Doncs agafar i tenir clients que operin principalment amb el compte corrent del corresponent banc, però en lloc de donar-los una hipoteca perquè no la necessiten o perquè no consideren que el negoci hipotecari sigui el seu principal, com per exemple això és el que considera actualment el Banc Inter, doncs s'han d'inventar un altre mètode. I el mètode és: un, o t'ho donem molts diners per un dipòsit; dos, o el que fem és pagar-te diners per domiciliar la nòmina. Què passa? Que el que et paguen per el dipòsit serà durant un temps limitat. Que el que et paguen per la nòmina és, bàsicament, per mi, en moltes ocasions, pa per avui, fan per demà. Per què? Perquè agafaran no els millors clients, sinó clients que canvien de banc, com aquell que canvia de parella, i en aquesta ocasió ara me'n vaig a un banc, d'aquí un temps m'aniré a un altre, d'aquí un temps m'aniré a un altre. Això s'ha posat de moda entre els bancs, de donar-te fins a 750 euros per domiciliació de la nòmina, però jo tinc dubtes, molts dubtes, de que això sigui una campanya que li porti molts clients bons a les entitats financeres.
1: Ja.
2: És a dir, ja. Seria poc positiu pels bancs, però pels clients que van canviant els diners de banc, això sí que és cert, que et donen aquests diners, eh?
4: Però el canvi és limitat, perquè el canvi, per exemple, per 150 euros no li dono i tens que permanèixer 24 mesos en aquest banc.
2: Ja.
4: Si tu agafes i divideixes 750 euros per 24, és que...
2: I què vols dir, que les condicions que et donen els bancs, potser aquests bancs per tenir els diners allà, són pitjors que en altres entitats, potser?
4: No, home, si tu tens els diners en una compte corrent d'aquest banc, aquest, i l'immensa majoria, et donarà un 0% d'interès. I altres, que la immensa majoria són filials noves dels bancs tradicionals, alguns d'ells dirigides a gent jove, altres són neobancs, que retribueixen fins a un 3%. Però torna a ser el mateix. Això és per un temps molt determinat.
1: Yeah.
4: Mira, en els bancs hi ha... I continua havent, perquè això és una regla del passat, que el 80% et genera despeses i només el 20% et genera beneficis. Clar, aquí, amb aquestes polítiques, jo dubto moltíssim que els bancs aconsegueixin portar als seus comptes a gent que li reporti molts beneficis. Per què? Perquè són persones que aquests 250, 500 o 750 euros és molt per elles. Yeah. Però si és molt per elles, és que tenen pocs diners.
2: Sí.
4: I si tenen pocs diners, tenen una capacitat de despesa limitada, per tant, d'utilització de targetes de crèdit. Tenen una capacitat d'estalvi molt limitada. Per tant, a on obtindran els guanys els bancs? Jo, digue'm, Anna, que sóc un clàssic, però el que de veritat et fa que estiguis en un banc molt i molt temps i que el banc tingui el temps per guanyar-se la teva confiança i per convertir-te en un molt bon client és la hipoteca. Perquè quan tu agafes una hipoteca, i pot ser que tinguis 28, 30 o 32 anys, no tens uns ingressos fantàstics. Però vas progressant al llarg de la vida, el banc s'ha convertit en el teu banc de confiança, tota l'operativa o l'operativa principal la tens amb ell i a partir d'aquí és quan fas negoci.
1: Ah. Bé, aquí tens una llista, no? Anna Córdoba.
2: Sí, de, teníem una llista. No sé si potser ho podem comentar amb el Gonzalo,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí,
4: sí.
2: Sí, tens la llista tu, Gonzalo, de quins són aquests bancs?
4: Sí, sí, sí.
2: Podem comentar-los per veure què dona cadascú i també què et demanen a canvi, no? Això que deies de les condicions i tot plegat.
1: Cajamar fins a 750 euros en efectiu, diu.
4: Sí, però torna a ser el que he explicat. Vull dir, està molt bé, i per molts, 750 euros que te'ls donin ja t'arregla un mes, però ara canvia l'altra part. Mira l'altra part. Què guanya el banc?
2: Res, el que ens explicaves, no? Que si una persona necessita aquests 750 euros són persones que no tenen molta capacitat de moure diners.
4: Exacte. Anna, guanya una il·lusió. La il·lusió és agafaré i augmentaré el nombre de clients. Sí, i per quant temps? Perquè ja. Com asseguro que aquests que s'han canviat a mi en aquest moment no es canviïn passat demà quan hi hagi una bona oferta? Mira, us poso un altre exemple.
2: Sí.
4: Molta gent no ho sap, però té un pla de pensions, val? I aquest pla de pensions cal negociar-lo en el banc. Val? Per què? Perquè jo, si vols tenir el meu pla de pensions, m'has de pagar uns diners i el banc te diu, val, jo et pago uns diners, però comprometo. Val. Per exemple, negociació d'una persona amb CaixaBank. El CaixaBank arriba a pagar fins un 5% de l'import del pla de pensions. Per exemple, si tens 400.000 euros, et paga 20.000, però què diu? T'has de comprometre a estar 7 anys. Clar, el que ha pagat per fidelitzar aquest client a un pla de pensions, que són molts diners, és inferior al que cobrarà de comissions per aquest pla. Per tant, aquest és un exemple real. Aquí CaixaBank fa una molt bona política per ells, perquè CaixaBank guanya diners amb això, però també pel client. Perquè el client, que el pla de pensions el té allà i lo recomanable és rescatar-lo una vegada que et jubilis, doncs aquests 20.000 euros li suposen una entrada en efectiu important. I veu com el pla de pensions no és només rendiments al futur, sinó l'actualitat. Però fixa't, guanya el banc i la persona. Aquí, en aquestes mesures que posa la banca, sí, que a mi em sembla que s'han copiat unes als altres i per no quedar fora pràcticament la major part dels bancs dona aquests incentius a la nòmina, és que jo tinc moltíssims dubtes de que la banca li obtingui un gran profit.
2: Precisament CaixaBank, per exemple, ofereix fins a 250 euros per domiciliari la nòmina.
1: Espera, que acaba d'entrar el Pau de Pons, tio, que m'ha regalat una samarreta, la camiseta, i ara, hora, Pau.
5: M'he fotut de temps que m'ho pidolava.
1: És guapa.
2: La festa major.
5: Feia temps que pidolaves, sí, perquè... home,
1: No diu que la vendràs aquest estiu quan vagis por ahí.
5: Ah, però tu te la regala.
1: Els teus concerts. No, però
2: cobra-li,
1: és a dir... No, perquè els oients diuen, les vendrà o no les vendràs? Podrà comprar això o si anem a veure el Pau de Pons aquest estiu o no?
5: Merchandising, tio. El Gonzalo estarà d'acord que s'ha d'incrementar les fonts d'ingressos.
1: És molt guapa, Pau?
5: S'ha d'aprofitar la...
1: Ja l'havia vista, però...
2: El Pau està rendibilitzant...
5: Però, clar, això no serà mai quan s'acabi.
4: Però escolta, Pau, tu tens aquí una agència publicitària que et dona suport.
5: Sí, una cosa grossa.
4: Saps qui és l'agència publicitària?
5: Ràdio 4,
4: Xavi Freixas,
2: en Xavi Freixas.
5: Sí, és el cap de màrqueting, el Xavi.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: Te pots dir el mateix de tu també, Gonzalo Bernardos?
5: A ell no li cal, home.
1: No li cal.
5: És una patum. No.
4: Vinga, va, però, sisplau, a mi sóc el primer que em cau. I tant que sí, però bueno.
5: Va bé la vida?
4: Però, Pau, a veure, tu et donen 250 euros per canviar-te de banc. Et canvies?
2: Per canviar la nòmina.
1: Per portar la nòmina a un banc.
5: A mi també fot. I és que jo en tinc amb dos... Ah, és
1: no,
5: que
1: no... Si et diuen, si portes primer, la nòmina...
5: No, primer, no tinc nòmina, no tinc nòmina. Segon...
4: I no, dona igual, tens uns ingressos recurrents i si aquests ingressos recurrents superen, per exemple, 1.500 euros al mes, ja val. Ja te'l donen en 250 euros.
5: Però només una vegada em donen 250 euros.
4: Només una vegada.
1: Clar, exacte. Els voldria cada setmana, el Pau.
5: És que jo tinc un col·lega, tinc un amic, molt amic, que és director del Santander, i llavors sí? Pues, tinc quartos allà. També en tinc a la Caixa. I Andorra, però això no ho diguis. Pensa bueno, que té ponts d'Andorra és un moment, saps?
1: Quants quilòmetres hi ha de ponts d'Andorra?
5: No gaires.
1: No massa. No. Cop de cotxe.
5: Qui més qui menys tenia el raconet allà dalt. Va ser res.
2: Ai, mare.
5: Va ser que la gent ara la gent s'escandalitza, però en aquest país hi va haver una època que qui més qui menys tenia quatre calés d'Andorra. Los que en tenien.
4: Perdona. No, eh?
5: T'has perdonat. No. Ja t'ho dic jo que sí. Ai, que no... Que, no, eh? Què t'haig d'explicar de coses d'aquest país, Gonzalo?
4: No.
5: Sí.
2: Això, Gonzalo, és cosa dels de Lleida.
4: Només els tenien determinades persones.
5: Bueno, però qui més qui menys.
4: I les herències no quedaven en Andorra, eh?
5: I no t'estic parlant d'herències. Tu ja te'n vas amb un cas concret. Jo dic el cas general.
1: Que el Pau és de Ponts. Gonzalo, que passen tots per Ponts els que pugen calés a Andorra.
5: Allò que m'has d'explicar a mi...
4: I no està cap calé a Ponts?
5: Amb aquest país se n'ha fet de calés. Abans, ara ja no se'n fa, però abans se'n feia de calés. No veus que hi havia indústria, tèxtil i tot plegat? La gent tenia quartos que l'havien de fotre, però ja en Andorra. Però no està mal vist. Era una pràctica recurrent d'aquest país.
4: Jo em puc dir que alguns sí, i altres també el tenen a Suïssa, però que això no els té qualsevol fill fill català, eh? Ni molt menys.
5: Amb un passat. Ara ja no s'estila tant, perquè es mira tot molt més.
2: Mare meva.
5: És així. Va, és que forma part de la història econòmica de Catalunya. Negar-ho no es pot negar.
2: Gonzalo, a mi m'interessa que abans d'acabar amb aquesta entrevista amb tu ens expliquis, sisplau, això, quins són els bancs que ofereixen aquests incentius, sisplau, i què ofereixen.
4: Anna, bàsicament, ja sigui en una filial destinada per joves, ja sigui les entitats principals catalanes i espanyoles, totes t'ofereixen això.
2: Totes.
4: Perquè en els bancs està molt de moda copiar. Si un fa una promoció... els altres també la fan. Ara, clar, a partir d'aquí, imagina't, si jo vaig pels calés que em donen per la nòmina, hi ha un que em dona 750 euros i un altre que em dona 250 euros, doncs ja em diràs, les possibilitats que si jo dono 250 euros vingui molta gent
2: no
4: són escasses.
2: Clar.
4: I el de 750 euros li vindran avui i es marxaran al final del període d'obligat compliment de tenir la nòmina i s'aniran a una altra i així successivament.
2: Una mica és com amb les companyies telefòniques, no? Això que anaves trucant quan se t'acabava el temps de permanència i deies, se m'acaba el temps de permanència, què m'ofereixes?
1: Jo crec que ho han fet canviant. Tots, això, eh? Ho hem fet tots, això.
4: Sí. Però què passa? Al final tu has de fer un estudi i diu, mira, quants diners m'he gastat i quanta gent ha vingut? I aquesta gent que ha vingut, quanta gent s'ha quedat? I aquesta gent que s'ha quedat, quants diners m'ha donat? A mi em sembla que la majoria el que faran és donar-los pèrdues i no guanys als bancs. Eh?
2: Sí, i als bancs i després, no? Als clients també, plantejar-se això que ens deies de mirar les condicions que hi ha al darrere de tot plegat, perquè si no et donen aquests diners inicialment però després no et suma res, no val la pena.
4: Ara... Anna, si et diuen, has de agafar i contractar una targeta i perquè et doni els 750 euros, el que has de fer és determinada despesa en aquesta targeta. M'has d'agafar i contractar una assegurança. Bueno, doncs ja, llavors les condicions canvien, però no és el que publiciten. El que publiciten és que només per posar a nòmina i fins i tot altres sense posar la nòmina i posar una mica més de 1.200 euros, ja tens la gratificació.
2: Sí.
4: Ja et dic, és una política que no arribo a entendre, que em sembla que no li donarà beneficis, però suposo que d'alguna manera volen atraure al banc un tipus de clients, que sens dubte te pots imaginar quin tipus de client és.
2: Ja.
4: O és client de baix poder adquisitiu o són joves.
2: D'acord.
1: Molt bé. Gonzalo Bernardos, tens algun dubte pel Gonzalo? Tu que tens calés, Pau?
5: No en tinc ni un.
1: Aprofita que tens una eminència de l'economia aquí en directe.
5: Jo no en tinc ni un de calés. Només et volia dir una cosa. On fas, què fas classes, tu, amb alguna universitat?
1: A la de Barcelona, a la UB.
4: No és que faig classes, és que faig un munt de classes i, sobretot, en aquest moment, corregeixo una barbaritat d'exàmens. I ha acabat de corregir.
1: Va ser vicerrector durant anys de la UB.
5: I què, la canalla...
1: Gonzalo, són paraules majors, eh?
5: Com pugen, la canalla?
1: Ui, ja és el que et dirà jo.
5: No, però vull dir, quin ambient hi ha, si més no, a les teves classes, a la universitat?
4: Però, mira, l'ambient és que jo abans ensenyava, ara ensenyo, motivo i educo. Perquè,
5: pel mateix preu.
4: Perquè el principal com és, no et pots aixecar enmig d'una classe. No pots agafar i utilitzar el telèfon mòbil. Sembla que no li han explicat mai a aquests xavals.
2: Però això arriba des dels instituts, Gonzalo? Perquè als instituts ja costa mantenir l'atenció, no?
4: Ho sé. No, si a mi m'expliquen que a vegades per mantenir l'aula tranquil·la en els instituts, en determinats col·legis, diuen, estàs nerviós? Marxa't al pati d'una volta.
2: Sí, això l'altre dia vam tenir un debat sobre això.
4: No ho dic que ho faci tothom, però alguns sí que ho fan. I jo a classe el que els dic és que els seus pares han pagat uns diners i l'administració pública, és a dir, tots els espanyols, també paguen diners perquè es formin. Per tant, l'han d'aprofitar i vull tenir-los en completa atenció.
5: Molt bé, molt bé.
2: I ho aconsegueixes, però, Gonzalo? Pau,
5: digue'm.
4: Sí que l'aconsegueixo, però ja et dic, per exemple, si tu vens a classe tens més puntuació que si no vens.
2: Yeah.
4: A la vegada agafo, li plantejo proves. Aquestes proves són proves que són sorpresa i després que, Anna, jo no porto PowerPoint, jo no porto apunts. Vaig amb les mans i les explico tot per esquemes en la corresponent pizarra. Yeah. Això,
5: classe magistral.
4: Han quedat absolutament desfasats. Però els agrada. El que no els agrada és el professor lector de PowerPoint.
2: Ja. Sí, ha de ser una persona que tinguis al davant que realment sàpiga el que t'està parlant, no? És quan tu tens una persona que, de qui realment pots aprendre'n, et motiva molt més que quan tens algú que està llegint un PowerPoint sense cap tipus d'entusiasme.
5: Però això es queda a casa, molts.
4: Però fixa't que estem parlant moltes vegades d'assistències a classe del 20-30%.
2: Que fort.
4: Perquè
5: i els si divendres, tu... que desert.
4: No, jo dono, dono el divendres. I dono divendres a un grup de 12 a 14 i un altre de 14 a 30.
5: Però el divendres s'entén, home.
4: I tinc més gent al final del semestre que al principi. Però jo no els dono tota la documentació en la pàgina web de l'assignatura, li dono una part.
5: Ben fet. Yeah.
4: A la vegada el que faig és, bàsicament, doncs, agafar temes que siguin d'actualitat i relacionar el que et toca amb temes d'actualitat. I sobretot, Anna, saps el que vaig jo a classe? A divertir-me, a passar-m'ho bé i a gaudir dels meus alumnes.
5: Se't nota.
4: Des de la universitat
5: també es transmet,
4: sempre ha estat el més important.
5: Sí, sí. Quina assignatura fas? Encara em matricularé.
1: Gonzalo, fins dilluns. No te'n vas a Salou encara, no?
4: No, que va.
1: Acaba la temporada amb nosaltres,
4: I tant.
5: Vas a Salou? Deus estar envoltat de gent de Lleida i Maños, també.
4: Oh, i tant, sí. Està plegat de lleidatans i aragonesos.
5: Ho tenim colonitzat.
1: Allò. Fins dilluns, Gonzalo, gràcies. Merci.
4: Fins dilluns, adéu.
1: Pau, no marxis, eh? Ara, de seguida, les notícies de les 12. Tornem en 5 minutets en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Fins ara.
0: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Comencem els jutjats de Martorell. La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, pren a aquesta hora declaració a la terapeuta que va tractar Jonathan Andic, investigat pel presumpte homicidi. A la porta dels jutjats es troben els nostres companys Núria Alcalà i Alejo del Peral a la part tècnica. Bon dia.
7: Bon dia, doncs sí, aquesta hora continua declarant la terapeuta de la família Andic, un dels testimonis d'interès de la jutgessa. Amb ella pretén conèixer més detalls de les desavinences econòmiques entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan Andic. Una dinàmica d'obsessió pels diners, segons la instructora que el va dur a reclamar-li l'herència en vida. Prèviament han declarat els dos excursionistes que es van creuar amb Jonathan Andic en el punt de la caiguda del seu pare, a la muntanya de Collbató. La jutgessa ha intentat localitzar-los des de fa setmanes i finalment han pogut comparèixer avui. De moment no ha transcendit res del contingut de les declaracions, tot plegat en una jornada en la qual també compareixerà la parella del fundador de Mango, Isaac Andic, qui va rebre la primera trucada de Jonathan Andic després del succés.
6: Gràcies, Núria i Alejo. I, d'altra banda, l'Audiència de Barcelona ha començat el judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres tres exalts càrrecs del departament per la vacunació dels policies nacionals i els guàrdies civils. I sembla, Sergi Bassoles, que hi ha novetats.
8: Bon dia. Sí, el tribunal, tal i com sol·licitaven les defenses dels cinc acusats, ha aplicat la doctrina Botín i, a conseqüència d'això, ha exclòs del judici el delicte contra els drets dels treballadors. El motiu, únicament el sol·licitaven les acusacions populars.
9: Dado que el Ministerio Fiscal no mantiene, no formula acusación por el delito del artículo 316 del Código Penal, por el delito contra los derechos de los trabajadores, queda fuera del objeto de la causa y, por lo tanto, del enjuiciamiento, este delito.
8: Així les coses, el judici continuarà demà dimecres amb l'inici de les declaracions testificals. Tots cinc acusats, inclosa l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, el seu successor al càrrec, Josep Maria Argimon, i altres tres exalts càrrecs de Salut, s'enfronten a penes d'inhabilitació de 12 anys. Ara només pel delicte de prevaricació. Estan acusats, recordem, d'haver endarrerit intencionadament la vacunació de la Covid-19 als agents de la policia espanyola i als guàrdies civils l'any 2021.
6: I encara en clau judicial, el fiscal César de Ribas considera acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, a l'operatiu parapolicial il·legal conegut com a Kitchen, que buscava, recordem, documentació del cas Gürtel comprometedora per al Partit Popular. El fiscal, que demana una condemna de 14 anys per l'exministre del primer govern de Mariano Rajoy, ha exposat davant del Tribunal de l'Audiència Nacional els seus arguments sobre per què l'operació Kitchen no va ser un operatiu d'intel·ligència, sinó un dispositiu il·lícit per sostreure documentació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Escoltem César de Ribas.
10: Desde el momento en que fue concebido el operativo ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel.
6: A més de l'exministre Fernández Díaz, Ribas també demana 15 anys de presó per l'exsecretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez, per l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Eugenio Pino, i per l'inspector cap, Andrés Gómez Gordo. Per l'excomissari José Manuel Villarejo, el fiscal reclama 19 anys de presó. I per Sergio Ríos, exxofer de Bárcenas, captat com a confident, reclama una condemna de 12 anys i mig de presó. L'Euribor frena la seva escalada i tanca el mes de juny en la mateixa taxa que al maig, el 2,8%. Malgrat l'estancament, les hipoteques variables es tornen a encarir, Climent Sabater.
11: L'Euribor del juny, situat en el 2,8, és 8 dècimes més alt que fa un any i gairebé mig punt que fa 6 mesos. Això vol dir que els hipotecats que tinguin ara actualització veuran com la quota s'encareix en cas de revisió anual uns 700 euros l'any i en cas que sigui semestral l'augment supera els 500 euros l'any en una hipoteca mitjana, com detalla l'analista del portal Helmakers, Miquel Riera.
12: En el cas dels que tenen una revisió anual, la quota pujarà aproximadament uns 58 euros al mes de mitjana. I aquells que tinguin una revisió semestral, la quota els pujarà aproximadament uns 43 euros al mes de mitjana.
11: Per segon mes consecutiu, el principal indicador hipotecari tanca en el 2,8, malgrat que el Banc Central Europeu va pujar un quart de punt als tipus d'interès en l'última reunió. Segons els analistes, l'Euribor ja havia avançat l'encariment del preu del diner, per això ara es manté estable.
6: Doncs això és tot de moment, tornem a més notícies a la una.
0: Ràdio 4.
13: compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
14: El Pla B, amb Toni Marín.
13: Compromesos amb la bona informació.
15: L'amistat és una pedra de... important, no?, perquè l'edifici s'aguanti bé.
16: Acabada la Guerra Civil encara hi havia por.
17: Potser molta gent pensa que té depressió i creieu-me que potser és l'alcohol.
18: Irrepetibles.
19: Claro que merece la pena la vida. Exceptuando en situaciones... Creo que muy, muy concretas.
20: T'espero dissabtes i diumenges, de 4 a 5 de la tarda, amb converses sense soroll i amb gent irrepetible.
18: Irrepetibles, amb Carles Mesa, a Ràdio 4.
0: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Vinga, va, que és mig quart d'una, ja, nois. Eh? Què passa, Jordi Vila?
2: Xavi Freixas, aquí estem.
1: Aquí,
2: començant la tercera hora, que és la més...
1: Amb el Pau de Pons.
2: La sí, més senyor. Divertida, la més divertida.
3: Què hem de fer? A veure, què hem de fer?
2: Del matí de Ràdio 4.
3: I d'un bo que enamore.
1: Eh? El fred.
4: Hola, hola.
3: El fred, si fot una calor de Déu.
1: Fred Rodríguez Picó.
3: Ah, vale, pensé que dius el fred.
1: Com estàs, el fred?
4: Hola, hola, molt bé. Aquí, doncs, mira, a punt de donar-vos notícies.
1: Bones!
4: Bé, com que mai plou el gust de tothom, per alguns seran bones i per altres no.
3: A veure, què m'ho explica el Picó?
1: Ahir a la tarda vam parlar amb l'Alfred, ens vam trucar i diu... Una tempesta a Santa Coloma de Farners, 71 litres per metre quadrat.
4: Sí, exacte.
3: Ahir va passar això?
1: Sí.
4: Sí.
3: És el poble on va néixer l'Espriu, aquest.
1: Sí. Alfred...
4: Doncs mira, sí, o sigui, ahir no hi havia inestabilitat, hi havia una miqueta d'aire fred, però molt poc, molt poc, però hi ha tanta energia acumulada, tanta calor a superfície, i només que es dispari un núvol, patafum, una tempesta, que esclar, Déu-n'hi-do com va picar, va haver algunes inundacions, i fins i tot vaig fer, ja t'ho vaig enviar, Xavi, un
1: time-lapse
4: d'aquell cumulonimbus que es va formar exacte sobre, bueno, a darrere de Collserola, que va donar 8 litres a Vall d'Oreig i 5 litres a Sant Cugat, molt local. Sí,
1: sí, però quina sort, tu,
4: Bueno, mira, una gerreta d'aigua fresca.
1: Sí, noi.
3: Això era festa major, Sant Cugat.
1: És festa major?
3: Sí, aquest cap de setmana ho ha sigut.
1: Carai.
3: Els va incendiar, els va incendiar un arbre.
1: Ah, sí?
3: Los dimonis que fotien un correfoc van fotre foc amb un arbre.
1: Sí, Alfred, sí. I tindrem alguna refrescadeta més d'aquestes? Alguna sorpresa agradable com les d'ahir a la tarda?
4: Anem a veure. Ara fa una... Bueno, dijous de la setmana passada vam dir que paciència perquè fins dimarts inclòs, és a dir, fins avui inclòs, poca cosa canviaria. Ja. Calor, calor i calor, alguna tempesta local, però bé, no. Però que confiàvem en que dimecres, a partir de dimecres, bé, la temperatura almenys es normalitzés.
1: Sí.
4: Doncs bé, el que podem dir és que tant demà dimecres com dijous, efectivament es normalitza la temperatura, és a dir, que farà calor, però no aquestes temperatures com les d'avui, que també són molt superiors a les normals per les dates.
1: Que bé, el fred.
4: També,

0: aquest estiu, no només a la tardor, si el festival podria començar a l'agost, i fins i tot l'altre dia deies que les últimes tendències també potser pintaven un juliol amb alguna tempesta més del que és habitual, Alfred.
1: Potser sí, sobretot a partir del 10 o 15, més a dir, la segona quinzena podríem tenir algunes tempestes ja una miqueta més, no generals, perquè sí, no és època, però bé, una miqueta més moguda que la primera quinzena i que aquest mes de juny que està sent, bé, avui és dia 30, i a veure quan acabin el recompte de dades quin juny haurem tingut, si els dels més càlids de la història, en fi, ja veurem.
0: Moltes gràcies. Ens veiem dijous, Alfred.
1: Sí? Fins dijous.
0: Fins dijous. Vale. Una abraçada gran. I gràcies per tot, Alfred. Que vagi bé.
1: No es mereix.
0: 4 minuts per un quart d'una. Mònica Muñoz, psicòloga clínica, experta en trastorns de conducta. Què en tens i què en tindràs de feina? Perquè està trinxat.
2: Ja, sí, sí.
0: Estem malalts, tu, amb el mòbil.
2: Quins ho havia de dir?
0: 24 hores al dia, no es pot aguantar això. No es pot aguantar. Mira, lo Pau de Pons va fer una cançó on surt la seva mare renyant-lo.
3: Fa anys que la vaig fer.
0: Perquè com tots, i ja fa anys, està tot el dia enganxadíssim al mòbil. Sí?
3: Noi.
0: La sentim i entrem en matèria.

0: Ah, que estem xerrant i s'emocin.
1: Sí, no passa res. Ja ens agrada això. Per això
0: és que m'ensenyava...
1: Els micros oberts, perquè ja ens agrada que se senti tot.
0: M'ensenyava el videoclip i diu, estàs molt jovenet aquí, si no, sí, és que he passat temps.
1: És, és molt bo aquest, eh?
0: Ha plogut, ha plogut.
1: M'agrada molt aquest.
0: Ha plogut des d'aleshores.
1: Sí, però quants anys fa això? Tampoc fa, fa 6 anys, Pau.
0: No, fa... això ho vaig fer el 2018.
1: 18? Pues això, 8 anys, 8 anys, no? 8 anyets. No, res, estàs igual, Pau.
0: Sí.
1: Eh?
0: Una mica més cascat.
1: Little, little. És la realitat, aquesta, Mònica Muñoz.
2: Sí, sí. Immillorable, aquesta intro.
1: No és un retrat del que... Sí? Del que sí, passa. Sí, exacte, és igual, joves, bueno, perquè... canalla, no canalla, gent gran...
2: Mm, això no som tots.
0: Tot deu amorrat del telèfon.
1: Vas, vas al, al metro, t'hi fixes, dius, fa por, eh?
3: Sí, tothom allà mirant, mirant.
1: És que
3: sí,
1: la gent
3: sí,
1: no
3: sí,
1: sap
3: sí.
1: O no sabem qui tenim al costat.
3: És un bon exercici.
1: Perquè estem enganxats a la pantalla.
3: I és un bon exercici, Xavi, sortir-te de la pantalla i observar el panorama de
0: sí,
3: tothom.
0: Sí, jo ho faig
3: no?
0: molt. Allà al metro sempre fot una repassada, tot Déu.
3: I és que sobre aquest tema, Xavi, hi ha dades que, per acabar de situar el tema, a Catalunya, un de cada quatre adolescents ja presenta un ús compulsiu d'internet, segons l'enquesta Estudis 2025 del Departament de Salut, i a Barcelona els joves passen una mitjana de 5 hores al dia sí, sí. amb el mòbil durant els caps de setmana. Mm. Vaja, ens preguntem, Mònica, si el nostre cervell està realment tan preparat per rebre tants i tants estímuls de manera constant o l'estem portant al límit?
2: Doncs no està preparat. El nostre cervell sí que està preparat per detectar novetats. De fet, si ho pensem, detectar una novetat fa molts segles, o no tants segles, ens podia ajudar a sobreviure, no? Perquè ens podia ajudar a detectar un perill. El problema és que ara les novetats són infinites. Constantment rebem notificacions, constantment hi ha novetats que fan que el nostre cervell estigui en un estat d'hipervigilància, que això té conseqüències, clar, té conseqüències les que ja s'està demostrant, és, per exemple, en la son, dormim pitjor, hi ha qui li costa més conciliar la son, hi ha qui li costa més mantenir-la, també tenim més dificultats per mantenir l'atenció i la concentració, i si això ens passa en els adults, doncs en els petits ja, bueno, doncs ho anirem veient en els propers anys.
3: I què anirem veient? Que sortiran noves patologies? Noves, que ja ho estem veient,
2: ja
3: aquesta addicció?
2: Ja ho estem veient. Sí. Ja podem, per exemple, sortien els resultats de les proves de les PAU, per exemple, no? L'examen.

0: de matemàtiques s'ha suspès en general, no? Un 4 i algo de mitjana. Mm-hmm. Tot això al final són símptomes de que alguna cosa, algunes quantes estan fallant i que fan que els més joves al final expressen, no? A través dels seus símptomes, del seu malestar, un malestar que hi ha més a nivell general i de coses que no estan funcionant com haurien de funcionar.
1: Ja, per tant, diguéssim que si el cervell no està preparat per això que fem, què vol dir? Com acabarem?
0: Pues no ho sé, també podem confiar en la capacitat que tenim. També penso, vull pensar, jo sóc de natura optimista i m'agrada pensar que això que ho estem començant a veure ens farà intentar corregir certes coses. Penso que, i em fa molta tristesa això, que els més petits d'ara, no, els preadolescents i adolescents d'ara, són els primers que han tingut aquest accés descontrolat a la tecnologia i que poder, amb aquest sí que estem veient ja les conseqüències, però que tot això anirem regulant, ja s'està regulant, de fet, no? ja s'estan prenent mesures per reduir el temps davant de les pantalles, per diversificar, per, bueno, les mesures que sabem que són les que funcionen, i esperem que això ens ajudi a poder anar corregint aquestes conseqüències.
2: Moltes persones senten angoixa quan s'obliden el mòbil o es queden sense bateria, és dramàtic.
0: Clar.
2: En quin moment un hàbit quotidià deixa de ser un costum i es converteix en una dependència emocional? No? Que quan ens hem de començar a preocupar, no? M'he oblidat el mòbil i entro en estat de pànic.
0: Doncs això ens hauria de preocupar, perquè entrar en estat de pànic, clar, l'ansietat ja no és només el perdre el control quan estic amb el mòbil, és a dir, que l'acabo fent servir més estona de la que m'agradaria, sinó que què passa quan no el tinc, quan no puc fer servir el mòbil. Això és com les addiccions a substàncies, no? Ja no és només com m'afecta quan consumeixo i si la consumeixo d'una manera descontrolada, sinó què passa quan no consumeixo. I després, el que marca també l'addicció és, o l'abús, és quan això provoca un deteriorament en altres àrees de la vida, per exemple, amb la son, amb la concentració, que diem, en les relacions, etc.
1: Mira, Pau, mira que ens envia el Miquel Galzeran.
3: Home, ja el conec, des de Palafrugell. Aquí.
1: Des de Palafrugell, al Baix Empordà, ara mateix la platja que hi ha a Palafrugell, quina sort, eh? Hi ha gent que viu molt bé. Un dimarts a un quart d'una i dos minuts i mig.
3: En canvi, d'altres hem d'estar aquí pringant.
1: Si sembla l'agost, això.
3: Però hi ha feines molt pitjors, eh? Aquí puguem estar aquí a la ràdio...
0: Home, sí, fresquets.
3: Amb ella que ens expliqui aquestes coses tan interessants, vull dir, això no ho té tothom,
1: mira,
3: tampoc.
1: Bon dia, diu el Miquel. Calella de Palafrugell ja està instal·lant les grades per la cantada de maneres de dissabte.
3: Saps qui anirà aquí?
1: Tu.
3: Servidor.
1: Ah, sí?
3: Sí. A la cantada i sobretot a la postcantada.
1: A la postcantada.
3: No, però és veritat, cada grup fa, en un bar diferent, fa la postcantada. Avui em van posar los d'Arjau, diu, nosaltres direm al bar Les Voltes i allà farem una mica de xefla.
1: Aquest dissabte tothom cap a Calella de Palafrugell.
3: No, tothom tampoc no cal.
1: No cal. Però si un dimarts a quarts d'una, mira com està la platja de Calella ara mateix, són imatges en directe.
3: Viva la Pepa, aquí tot Déu me cago en dena.
1: El Miquel Galzeran Retresa, moltes gràcies, Miquel.
3: Ja el conec prou.
1: Quina enveja.
3: El conec molt. És tiet d'un dels cantants d'Arjau.
1: Sí, és veritat. A qui no coneixes tu, Pau?
3: No, conec bastanta gent.
1: Molta.
3: La gent interessant la conec bastant. I ara només em falta per conèixer
1: 25,
3: la psicòloga, 20, també la ja la conec.
1: Veus? 25 o 26 graus, l'aigua del mar. Sí, encara som al juny. Encara som al juny. Avui és 30 de juny.
3: Sembla el ranxo de Pons.
1: Per cert, has fet la declaració, Mònica, s'acaba avui això.
0: Quina d'elles? La de la renda?
1: Sí, clar.
0: Aquesta ja està.
3: La d'amor, declaració d'amor.
1: Sí. Hosti, tu, que fort, l'aigua del mar tan calenta, clar, això...
3: No ets gaire de mar, tu, em sembla.
1: Molt.
3: Ah, sí?
1: Soc molt de Calella, de Palafrugell, de costa.
3: Ah, punyetero, t'agrada el bo.
1: Però no està llegegut, estirat a la sorra,
3: no.
1: Jo, bon restaurant, a primera línia de mar...
3: La puta.
1: El xiringuito, sí o no?
3: Com lo Jordi Dan.
4: El xiringuito.
1: I tu vols dir que no ets una mica així? Perquè ens assemblem amb moltes coses. Vols dir que no ets una mica així?
3: Sí, no,
1: jo no t'imagino allà, no, com una gamba torrant allà durant hores, estirat a la sorra, eh que no?
3: No m'agrada, no.
1: Eh que no?
3: Jo de petitet jugava a paletes, això sí.
1: Ah, sí, això sí.
2: Mira, això parlant de platja, ja em vaig estrenar l'altre dia, el diumenge, vaig anar amb la meva filla, a casa feia una calor terrible, no vam sortir, perquè havíem de fer endreça a casa, i anem a refrescar-nos, vam anar doncs, a la platja de Barcelona.
3: Ah, molt bé.
2: Em vaig sentir com un turista, la veritat.
3: Ah, sí, devia ser l'únic autòcton.
2: I l'aigua era totalment verda, res transparent, feia una mica de cosa, tipus caldo, però mira, ens vam refrescar.
0: Sí. Però tot això, amb el tema que parlem, precisament, tot això ajuda a equilibrar aquest abús de les tecnologies. El fer activitats a fora, estar en contacte sí, amb el mar, encara que estigui molt calenta l'aigua, amb la natura, fer activitats que no tinguem al mig una pantalla. No?
1: Estem malalts, Mònica. Sí, la teoria la sabem i ho fem molt malament, però no ens desenganxem de cap manera. És a dir, no sé què ens pots aconsellar. Bueno, que sigui una mica efectiu, és a dir, obligar-nos a què, clar, com i quan.
0: El que és efectiu, el que no ens podem plantejar és dir, doncs, res de tecnologia, res de pantalles, això no és realista, perquè és que abans ho comentàvem, no, en Pau, és que les necessitem per estar connectats amb la feina, amb la família, amb els amics, però sí equilibrar-ho amb altres espais, amb fent coses que no hi hagi una pantalla pel mig. Al final, el que hem d'aprendre és a desconnectar de la pantalla, i això es fa connectant amb les persones, no? Connectant, fent activitats i connectant amb nosaltres mateixos també, no? Al final és trobar un equilibri que segurament hem perdut a favor de les pantalles.
1: Ja, totalment.
2: Perquè quina diferència hi ha entre fer servir el mòbil perquè la feina ens ho exigeix, no? I és important, i quan veiem que això ja és una addicció, no? Perquè de vegades la línia és molt fina, no?
0: Sí.
2: Hi ha feines que necessites estar connectat, sí o sí.
0: Hi ha gent que pot estar 8-9 hores connectada a una pantalla, a la pantalla d'ordinador, i no té una addicció. És un ús instrumental de l'ordinador. El problema és quan també les pantalles acaben complint funcions que no són, que acaben suplint altres coses. Per exemple, adolescents o no tan adolescents, també adults, que acaben evadint-se de problemes, de preocupacions, connectant-se amb la pantalla, no? I clar, i això al final el que fa és que deixes els problemes sense resoldre i acabes tenint un segon problema. És a dir, igual que la resta d'addiccions, no totes les persones tenen, són vulnerables, tenen la mateixa vulnerabilitat a acabar amb un problema d'abús de les pantalles. No? Ha d'haver-hi una vulnerabilitat.
2: Per tant, quin perfil de persones podien ser més, més susceptibles, no, de patir aquesta addicció?
0: Clar, persones amb més dificultats per regular-se emocionalment, amb pitjor autoestima, pitjors habilitats socials. No? A vegades, a través de les pantalles, hi ha persones que es creen una identitat paral·lela, la identitat digital, en la que se senten més segurs, perquè poder amb les relacions personals se senten més incòmodes, més insegurs, tenen més pors, en canvi la pantalla et protegeix, no? del tu a tu.
2: I relacionat amb això, cada vegada tenim més eines de comunicació i paradoxalment moltes persones afirmen sentir-se tot això, soles, clar, més soles que mai.
0: Absolutament.
2: No? Com s'explica aquesta contradicció?
0: Doncs molt clar, perquè confonem el que és interactuar a través d'una pantalla amb vincular-nos, amb els vincles, no? Els vincles requereixen presència, requereixen mirada, requereixen contacte, llavors no es pot substituir per això, per l'interactuar, acabar sent buit.
1: Bé, és un quart i mig d'una... El Pau fa cara de dir sí,
3: abans la gent anava al cafè.
1: Però sortiré d'aquí i continuaré fent el mateix.
3: No, jo en soc conscient,
1: Abans sí, la gent... sí que en som conscients, però no ho canviem, Pau.
3: Ja, però hauríem de canviar. Jo mateix, ara abans els hi comentava, si m'hagués tocat l'època d'estudiar ara, amb tot el tema dels mòbils, no hagués tret pas tan bones notes com vaig treure.
0: Clar.
3: No em concentro tant, és així. Què et volia dir? Abans la gent anava al cafè i ara es foten el mòbil. Ves?
1: Sí, noi, és així. Estem amorrats a la pantalla.
3: Amorrats a la pantalla.
1: Les 24 hores del dia.
3: Que filmen ja?
1: Oh, això vol dir que has de cantar.
2: Jo quan tu diguis, Pau.
3: Prou. Vale, ahir baixant...
1: Baixant de la Font del Gat.
2: Una noia i un soldat, pregunteu-li com se'n diu Marieta. No, ara va el Pau. Va,
3: de l'ull viu. N'hi havia una que cantava un que diu de domingo a domingo te vengo a ver ¿Cuándo será domingo, cielito lindo, para volver
1: ahí? Hi havia un programa a Telecinco, de domingo a domingo, la tarda, que es deia De Domingo a Domingo. Jo vaig entrar a treballar a Telecinco, justament...
0: De domingo a domingo.
1: Quan la Belinda Washington feia aquest programa en directe els diumenges a la tarda, sí senyor. I recordo que vaig entrar a principis d'any i aquell diumenge hi havia camells, tenia camells allà.
0: Camells,
1: sí,
0: camells.
1: Sí, camells, camells. Sí, sí, sí, sí, té marreis i tal, i va portar camells. Ai, senyor, quines èpoques i quins records.
3: Doncs bueno, aquesta de domingo a domingo, de diumenge
1: a
3: diumenge.
1: De domingo a domingo, pensando en ti, era la sintonia d'aquest programa.
3: És que ja, ja tens...
1: I vuela, la setmana vuela.
3: Ja tens bagatge, eh?
1: Eh? O nen?
4: Escolta, m'està ja agradant això, eh? M'està agradant, això del domingo...
1: Tu grava i grava. Bola, grava
3: posa domingo, el telèfon, sí, sí, recte, Jordi. Les domingues, sí.
1: Home. Posa el telèfon.
3: De diumenge a diumenge.
1: I que si no surt tort, això.
4: Puc començar a gravar, no, ja? Sí, vinga.
3: Fes el que vulguis.
1: Vinga, va.

0: De diumenge a diumenge mos anem veient. Josefina, estic molt content.
1: Sí, senyor! Pau de Fons!
0: És que... Ara ho explicaré.
2: Molt bona aquesta, Pau, tio.
0: Baixava escoltant ahir el Julio Iglesias, aquesta de domingo a domingo, i dic, oi, la fotrem en català, ja està.
3: Clar que sí, eh? Jo a més, pim-pam, eh, d'ahir.
4: A mi per Josefina em venia aquesta... Josefina de cuixa fina, mujer de mucho agrado, que se come la sardina i le da la culpa al gato. Musé... En fi, això que continua la CC.
3: Has menjat avui per esmorzar.
4: No sé, Xavi, deu ser, mira, deu ser les sensacions del bon temps.
0: Hi ha una cosa que mai he equivocat i no rimat, però ara t'ho dic, diu. Vinga. De diumenge a diumenge, de diumenge a diumenge, estem sols los dos a l'apartamentet que tenen tons pares a Palamós. És així. Estem sols los dos.
3: Mira, Mònica.
5: M'encanta.
3: Què et sembla, això? Mira.
0: Merchandising.
3: Mira.
5: Em sembla fantàstic. 10 anys de festa major.
3: L'heu de comprar aquest estiu.
5: I tant.
3: Faràs
5: tant.
3: El tour dels 10 anys de festa
0: faré
3: major.
0: Faré banyadors, no? I biquinis, també, si vols.
4: A tanques, també.
3: Calés faràs. Entre una cosa i l'altra...
0: No hi cabria gaire inscripció.
3: Aquesta és molt xula, eh? La veritat és que és maca.
0: Xulíssim. Una mica arrugada, però bé, no, ja fa el fet.
3: Igual, ja fa per mi, això.
5: Lopau de Pons.
3: El tema planxa no ho toquem, això.
0: Soc de Pons, jo, soc de Pons. Saps on és, Pons? Hi has estat mai?
3: Soc de Pons, tenim lo ranxo.
0: Això és anant cap a... D'aquí, de Barcelona fins a Andorra, que de mig camí. Si passes per Pons, clar, també pots passar pel túnel del Cadí.
3: Els calés que han fet.
0: Llavors no hi passes.
3: Amb el... Eh?
5: Amb el què?
3: Els calés que han fet.
0: Amb els passar volants.
5: Amb el túnel, aquest.
3: Pel fet d'estar de pas...
0: No, nosaltres no tenim túnel.
3: No, túnel no n'hi ha, ja.
0: Amb els passar volants.
3: Fa molta calor, ja.
0: A Pons?
3: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
3: Però no hi ha aquesta humitat, tio, de Barcelona, i això no es pot aguantar. Mònica Muñoz, psicòloga clínica i experta en trastorns de conducta, per si algú s'incorpora ara a l'antena de Ràdio 4. La Mònica, que ja és una mica habitual, també, del programa.
0: Ah, hi havies vingut, aquí?
3: Sí, clar.
5: Ja vingut, sí.
0: A Pons no, però a Ràdio 4
5: sí. A Ràdio 4 sí.
3: Ens va agradar...
0: Ah, clar, és que ho fa
3: els bons repetiu.
0: Ho fa bé, ho fa bé. Sí, sí.
3: N'hi ha que només venen una vegada.
5: Mira que bé.
4: I també n'hi ha que neixen estrellats, com el Pau de Pons.
0: Sí, exacte. Sí, sí.
3: Ai, senyor. Què més, Mònica?
4: Parlant amb la Mònica d'aquesta hiperconnectivitat,
3: arregla'ns
4: no?
3: Una miqueta, això.
5: Que ho arregli jo.
3: Arregla'ns. Home, tu que en saps, dic, a veure si es pot fer alguna cosa, si podem millorar...
5: Sí que podem fer coses, i de veritat que penso que són tots més conscients, no?
0: O té el mòbil al riu.
5: I és veritat, el mòbil al riu, no sé jo si ho farem, perquè el necessitem, però sí que anem prenent més consciència i sí que anem prenent decisions, jo crec, no? Molts, i amb els fills, i entre nosaltres, i aquestes coses, com intentar... Ja es comença a veure malament això d'estar sopant, no?, amb una taula i tenir el mòbil al costat. Jo crec que cada cop més anem deixant els mòbils fora de taula, fins i tot ara, no sé, hi ha espais que ja et diuen que no entris amb el mòbil, discoteques fins i tot, no?
0: Ah, sí?
5: Que,
0: bueno, quan va al Lamin Yamal, sí, que deixen d'estar el mòbil.
5: Bueno,
0: fora,
5: clar, però és un molt bon exemple. Veus aquestes festes, no?, espectacles, que la gent, en lloc d'estar vivint connectada amb l'espectacle, està pendent de que li quedi bé la filmació en el mòbil, no?
0: Sí, un concert i tot Déu ho mira a través de la pantalla.
5: Clar, en lloc d'estar vivint el concert amb qui tens al costat, o sigui, no...
4: Per tant, t'estàs perdent l'aquí i ara, no?
5: Exacte.
4: I estàs més a la teva ment, estàs a través del mòbil.
5: Absolutament, t'estàs perdent l'aquí i ara a tots els nivells i amb les relacions, no? Tornant al que parlàvem abans. I això sí que té conseqüències importants. El millor predictor de salut mental és, i el millor protector és tenir xarxa i estar connectats amb els altres, tenir vincles amb els altres. Llavors, amb les pantalles, sí, podem tenir 5.000 contactes, 5.000 seguidors, però les de veritat, els que et puguis tocar, molt poquets.
4: Qui esteu escoltant és la Mònica Muñoz, psicòloga clínica, experta en trastorns de la conducta i de l'àmbit emocional. I atenció a aquesta dada que ens preocupa, no?, que a Barcelona, ara ho dèiem quan presentàvem el tema, no?, els adolescents passen de mitja 5 hores diàries, de mitjana 5 hores diàries, amb el mòbil els caps de setmana. Quins riscos té una exposició?
3: Només 5 hores.
5: Això anava a dir jo crec que ara més, ara que estan de vacances.
4: De mitjana.
3: És gros, perquè 5 hores són moltes, però...
4: De mitjana o més.
3: Però podrien ser més.
0: I aquí foten jornada laboral.
4: Llavors, això, quins riscos comporta, no?, per una edat en què t'estàs formant, no?
5: El tema és tot el que es deixa de fer pel fet d'estar connectat amb el mòbil, tornem al tema de l'equilibri. El mòbil, una estona, el mòbil per estar connectat una estona i mirar un contingut en concret o quedar amb els amics, o fins i tot, mira, et diria, fins i tot un videojoc d'aquests que a vegades es connecten un grup d'amics i juguen en línia, si està limitat en el temps, no és un problema. El problema és tot el que es deixa de fer mentre que, o sigui, la vida passa, no?, mentre que estan connectats al mòbil.
4: I el paper de les famílies, no? Com hem de posar límits, hem d'estar molt
5: això. És un altre temazo.
3: És important que els pares practiquin el que prediquen. Això per començar, també.
4: Sí, això per començar.
3: Clar, renyem el nen i a la nena, que tot el dia estan enganxats al mòbil, però nosaltres tant o més.
5: Bueno, i sabem, i no ens enganyem, que passen moltes famílies, que hi ha famílies que no poden permetre's ara pagar casals, per exemple, no? Ara estem estiu. Si treballen pare i mare, o paguen casal, o si no se'l poden permetre, doncs fan bonament el que poden, no? Yeah.
4: Quins consells ens donaries, per exemple, per les famílies, no? Perquè sàpiguen posar millor els límits.
5: S'ha de regular l'ús de les pantalles. Però regular l'ús de les pantalles vol dir que se'ls ha d'oferir una alternativa, perquè si no... L'alternativa, clar, però fixa't, aquesta pregunta, Xavi, és la mateixa que et faria un adolescent. I què faig, llavors? És que m'avorreixo.
0: Bueno, què foties tu? Quan tenies 15 anys?
5: Exacte. Què faries?
3: Nosaltres fèiem vida al carrer.
5: La
3: millor infància del món en un poble. Sí o no?
5: Sí, bueno, fer vida al carrer, fer vida amb els altres.
0: Pullant nius.
5: És que és tornar a això.
3: Sí.
5: Assumint que el mòbil també estarà dins, però tornar a això, que és que no fa tant, que
3: sembla que... El Pau matava pardals, que això tampoc seria...
0: Jo no he matat mai cap de pardal.
3: Amb l'escopeta de perdigons.
0: No diguis el que feies tu amb la meva persona, tio. Jo anava sol feig.
5: També
4: veiem una altra dada que...
3: No has pelat mai cap?
0: No.
3: No m'ho crec.
0: A part, no ho diré per aquí a la ràdio, si ho hagués fet. Està molt mal vist, això de pelar bèsties. Això tu.
3: Sí, mira, ara els caçadors ara estan ben vistos amb la pesta porcina africana.
5: També.
3: Sempre se'ls ha criminalitzat i ara sort tenim dels caçadors per matar els senglars de Collserola.
0: Sí. Les coses han de fer en la seva justa mesura.
5: Exacte, com tot, com això que estem parlant. Justa mesura.
0: Però veus, ara mateix estic escrivint aquí una cançoneta per després, perquè me'n farà cantar una altra, i on ho escric, amb un paper, no, al mòbil.
5: Clar. Però, bueno, això no passa res, no? Perquè al final, bueno, també ara es parla, de fet, hi ha escoles a països nòrdics que estan tornant a l'escriptura manual, no? Perquè és veritat que... No, com a monjos, no? Com nosaltres fa uns anys. Que estimula àrees cerebrals que des de que tot ho fem per les pantalles, doncs també estan hipoactives.
0: Sí, clar, és molt còmode això també, perquè abans...
3: Okay.
0: Aquí tens tota la informació del món. Abans havies de comprar a cada casa, hi havia l'enciclopèdia catalana allà, tots els tomos.
5: Per això
0: ara,
5: que...
0: tota aquella informació que tens aquí, aquest aparatet.
5: El que no podem fer tampoc és demonitzar les pantalles. No. Sort de la tecnologia. Sort de, no? La tecnologia ens ha portat, ha fet ampliar l'esperança de vida, ha millorat, no sé, la medicina de precisió. Ens porta moltes coses bones, ens treu de l'aïllament.
3: Sí.
5: Però, bueno, en la justa mesura. Ens hem passat de llarg amb la... ens hem passat de frenada.
3: 2:15.
0: Ja!
2: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
3: Mònica Muñoz, saps que hi ha un català que està fent la volta al món a peu?
5: No.
3: Doncs sí.
5: Qui és?
3: Es diu Enric Luzán. I l'anem seguint des d'aquest programa.
0: Jo haig de pensar que quan vaig a Pons a casa meva, cada dia el veig. Perquè mon pare ja està ben viciat.
3: Ah, sí?
0: Cada dia se'l fot allà a la tele, al YouTube.
3: Què dius ara?
0: I el va seguint.
3: Ara està enganxat, el Luzán.
0: On passa, ara?
3: Pregunta-li amb ell. Enric, com estàs?
6: Good night, Dun, Xavi.
3: Què dius?
6: Doncs mira, estic al poble o ciutat d'Einesin. Això està a la costa del Mar Negre, a prop de Trabzon.
0: Tia, Déu-n'hi-do, m'has passat dia, eh?
3: Déu-n'hi-do.
4: Quin país...
6: Porto ja caminat des de Barcelona.
3: Què dius, Luzán, que s'ha entretallat això?
4: S'ha entretallat.
3: Jordi Vila, què dius?
6: Dic que...
4: Et preguntava a quin país, exactament.
6: Hola.
3: Sí. Hola. Radiola. Ai. Volta per aquests mons, adéu. No tenim cobertura a Catalunya.
0: Tindrem allà el Mar Negre.
3: Truquem a Barcelona i no se sent res. Ara imagina't.
6: A veure, la cobertura és força bona aquí a Turquia, en realitat, eh?
3: Sí, segurament més bona que Catalunya. Hagi, però bueno. Més bona que Catalunya, segur. Escolta'm una cosa, Enric. Aquí tens el Pau de Pons, que el seu pare diu que es fan, que et segueix minut a minut, pràcticament.
6: Sí, sí, sí, m'ho havia dit, m'ho havia dit.
0: Li vaig dir, a més, li no va enviar una postal. Sí, sí, li va arribar, va estar content.
6: Ah, sí. Mira, ostres, sí, que m'alegro, m'alegro.
0: Sí, sí.
6: Vaig intentar trobar l'adreça de Ràdio 4 per intentar enviar-la i no la vaig trobar, tu. A internet no la teniu, que sapigueu. No, ningú sap on esteu.
0: Ah. Que va intentar buscar l'adreça de Ràdio 4 per enviar-vos una postal i no la va trobar.
3: Ah, doncs ja te la dic. Roc Boronat 127, Barcelona. Sí? Ràdio 4. El matí de Ràdio 4. Sí?
6: D'acord, d'acord.
3: L'atenció del Jordi Vila, que és el que mana.
4: Sí.
6: Vinga, Ràdio...
4: Això mateix.
6: Roc Boronat 127, a veure si me'n recordo.
3: Roc Boronat, sí, sí senyor, 127. Escolta, més de 200 dies caminant per aquests mons de Déu.
6: Ai, ai, ai, que us he perdut.
3: No, dic més de 200 dies ja portes caminant per aquests mons de Déu. I no t'has cansat.
6: Sí, avui és el dia 213, i no m'estic cansat. De fet, aquesta part és com diferent perquè m'estic banyant cada dia al mar, aquí al Mar Negre. És espectacular, la costa crec que és molt desconeguda a Catalunya i és genial i l'estic gaudint molt. Cada dia m'estic fent un banyito.
3: Ja. Què és el que més t'ha agradat fins ara?
6: Bona pregunta. Mira, Dubrovnik em va agradar molt perquè vaig anar al febrer i no hi havia ningú, que és un lloc que normalment està ple de turistes. Després, l'hospitalitat turca és increïble. Ahir mateix em van convidar a sopar, em van convidar a té. A vegades he de dir que no perquè he de seguir caminant, saps? Si
0: no, una turca.
6: Em pararien cada 5 minuts. Sí. No, aquí no beuen alcohol, però...
0: És veritat, clar. Encara lligaràs per aquest món.
6: Sí, és... Bueno, ahir em van dir que era molt handsome. Era les poques paraules que coneixien en anglès aquestes dones, em van dir, oh, you're very handsome.
0: Veus? Ja tornaràs amb alguna turca. Déu que et va parir.
3: Escolta, una mica ens has dit el que ha estat el millor, però i el pitjor? Alguna mala estona has degut passar. Els gossos.
6: Els gossos, els gossos. A Grècia eren molt agressius i vaig passar-ho malament, de veritat, malament, durant uns quants dies. I aquí a Turquia m'esperava que fos similar, perquè hi ha bastants gossos pel carrer, però és diferent. Són molt més tranquils o tenen més por. I, bueno, porto un equip petit, un aparell d'ultrasons per espantar els gossos. Funciona, fa un soroll que només el senten ells i s'espanten. Però no l'he hagut de fer servir massa, de dir, aquí a Turquia.
3: Ah, molt bé. Escolta, diu que ho comptes tot. Els cafès que t'has pres, els refrescs, amb quantes persones has parlat? Diu 325. Però què fas? Vas apuntant cada dia quants quilòmetres has caminat fins ara? Això sí que és interessant. I tant. Més de 5.000 ja. Deus estar fort com
6: sí,
3: un roure.
6: Doncs... Bueno, últimes cames sí. Sobretot pronunciades i suposo que fortes, sí. Doncs mira, el que faig al final de cada vídeo... Faig un resum del dia i dic que he parlat amb tantes persones, he pres tants cafès, he pres tants refrescs. Llavors, jo vaig dir un dia, sisplau, que algú m'ho compti, perquè jo no puc portar els comptes. I tinc un parell de persones que cada dia tenen un Excel i van apuntant-ho. I ells ho compten per mi i quan els demano, ei, em pots passar les dades? Me les envien.
0: I quantes sabates has fet anar, de moment, ja?
6: Sabates? Aquest és el quart parell, només.
3: Només?
6: 1.500 quilòmetres faig per parell, més o menys.
3: 1.500 per parell, tu? Déu-n'hi-do, són bones les que compres.
4: Potser de la marca que utilitzis diguem, caminaràs més o menys, o sempre és la mateixa marca, sense dir marca.
6: Vaig començar amb unes que no em patrocinen i després em van enviar unes que gratuïtament de la marca Icebook, que he de dir que van molt bé, no és perquè me les enviïn gratis, i amb aquestes doncs, vaig allargant bastant, sí. Sí que és veritat que el taco es desgasta, perquè, clar, camino per asfalt i això es desgasta bastant, sí. Però la part de dalt molt bé i són còmodes, o sigui que estic content.
3: T'has degut aprimar? Quants quilos?
6: Mira, em vaig passar l'altre dia a una farmàcia, no veia passant de tota la volta al món, i vaig sortir amb 74 quilos de Barcelona i ara estic a uns 72.
5: Bueno.
6: Estic bastant satisfet.
3: Déu-n'hi-do.
0: El cos s'acostuma tot, al final.
3: Sí, sí, sí. Sí.
6: Escolta, sí. I menjo bastant, Sobretot aquí a Turquia el menjar és bo i econòmic. Ara m'acabo de menjar un doner, perquè aquí és una hora més i ja he dinat.
3: Ja. Escolta, i a la motxilla què hi portes? Deu ser un equipatge... Deus anar lleuger per fer tants quilòmetres, no? Imagino que no portes aquí quilos de teca.
6: No, porto uns 7-8 quilos... I porto a la tenda de campanya, el sac de dormir, el fogonet, que ja me'l trauré, perquè realment no cal. No cal escalfar el menjar, ja puc comprar menjar fet. També porto les bateries per anar fent els vídeos i tal. un comunicador per satèl·lit, perquè hi haurà països on són més remots, i al Nepal, per exemple, i sempre està bé tenir aquesta emergència per trucar a les emergències perquè vinguin a buscar si em passa alguna cosa. Després porto el matràs inflable, que bueno, ha de ser molt còmode per poder descansar i recuperar, i alguna mica de roba de recanvi, roba per la pluja, i poc més.
3: Ja, molt bé, molt bé. Escolta, i quan s'acaba això? Fins quan t'hi estaràs voltant per aquests mons de Déu?
0: Acaba de començar.
6: Mira, si en 7 mesos he fet 5.500 i les regles, perquè hi ha unes regles, diuen que n'he de fer 26.232, com a mínim, jo de moment segueixo la mitja que jo havia calculat que eren uns 3 anys. Per tant, encara queda bastant, 2 anys i mig.
0: Déu-n'hi-do. Ets l'Ofelia Esfoc català.
6: Sí.
0: Però amb una mica
6: el
0: més
6: dia 80, de fet, el dia 80 a la volta amb una peu, vaig parlar amb una amiga meva que és pianista i li vaig demanar, ostres, em pots fer la versió de la volta del mundo en 80 dies en piano i la poso al vídeo, i ja està el vídeo, ja, el dia 80, i la cançó del Phileas Fogg, sí, sí.
0: I tema calé, què? Gastes poc, no?
6: Tema calé, doncs, mira, n'he gastat 6.000 euros, és a dir, uns 1.000 euros al mes, que, bueno, és bastant, però com també els vídeos i tot això va bé, doncs puc anar una mica més suelto, vaig una mica més d'hotel del previst, vaig gastant més a menjar, vaig més a restaurants. Bé, ara...
0: A veure si encara t'engreixaràs més que a primària.
6: Alguna zona en guerra, doncs pujarà, suposo, la factura.
4: I escolta, dels 213 dies que portes caminant, quants n'has descansat, allò?
6: Doncs un... No arriba al 20%, crec. Uns 40 i pico.
4: I suposo ara, que en aquest...
6: No la tinc al compte por ahí, eh?
4: En aquest descans, la cura dels peus és fonamental. No sé si t'han sortit alguna ampolla, t'ha sortit alguna cosa, ha de ser, és imprescindible tenir uns bons peus per continuar caminant.
6: És super mega important. Crec que el dia 10 a França em va sortir la primera ampolla i va ser 3 dies que vaig passar bastant malament. Uh-huh. Des de llavors no m'ha sortit cap. Fins d'ahir. Ahir em va saltar una mica la pell d'un dels dits. Llavors vaig ficar una mica d'espadrap i ja està. És més que res, per a mi el problema quan he de descansar és més el dolor de cames. Cames pesades... muscular i tal, no tal de llagues.
0: T'has fet una crema d'aquestes que es fot ma mare de piernes cansades, i diu. Tu et fots aquella crema i vas tirant. Ma mare s'ho fot.
6: Bueno, estirament, també, sí. Sí, sí.
3: Ai, senyor. La gent et pot seguir la volta al món a peu totjunt.cat? La volta al món a peu.cat.
6: Correcte.
3: Total ha de fer 26.232 quilòmetres, 5 continents, 25 països. Hosti, noi, que n'aprendràs de coses, eh?
6: Sí, ara d'aquí poc hi ha canvi de país. Geòrgia, crec que la gent no serà tan alegre i tan hospitalària com a Turquia, que està sent increïble, però és un país amb muntanyes flipants i també serà molt guapo.
3: Ah, molt bé.
0: Tindràs, me cago nena, tota la vida anècdotes per explicar. No se't podrà aguantar. Aniràs per les discoteques i pels dinars i pels sopars, i arriba el Lusana, ara m'explicarà una aventureta.
6: Sí, sí, no hauria de pensar-hi, però penso... Clar, són moltes hores de caminar, moltes hores d'avorriment, i penso en la tornada. I no hauria de pensar, perquè encara em queda molt, però sí, penso en aquestes coses, penso en venir amb l'estudi amb vosaltres a xerrar ja en directe.
3: Sí, noi, això sí que ho
0: farem. Arribes, has de fer una gira de platós, eh?
3: I tant. Cap al matí de Ràdio 4, de seguida, sí?
6: I tant.
3: Ja farem de manera de coincidir amb lo Pau, també.
0: Home, i tant.
3: I aquí ho celebrarem, tot això. Escolta, Enric, moltes gràcies. Com sempre, t'anem trucant, perquè volem saber com estàs, on ets i com et va tot plegat.
4: Ens fa molta il·lusió seguir-te.
6: Oh, i tant. Veritat, eh? Oh, i tant. Quan acabeu vosaltres? Quan aneu de vacances?
3: 17 de juliol. Ens queda aquesta setmana i dues més.
0: Ho té fotut allà a la nevera.
3: El Jordi Vila té un calendari allà i va tatxant els dies. Dic, però que no hi ets...
0: Com una condena de la presó.
3: Dic que no hi ets a la presó, no, Jordi. No,
4: això ho dieu vosaltres.
3: Que treballes a Ràdio Televisió Espanyola, allà amb un rotulador...
4: Això ho esteu dient vosaltres.
3: Xavi, ens queden 13 programes.
0: Més aviat ets tu.
3: Si jo no sabré estar sense fer programa tot l'estiu, Pau, tio. Sí, que... La primera setmana, molt bé. A la setmana ja et trucaré un ets, Pau.
0: Ui, doncs més poc una pedregada.
3: Desconnectarem. Però sí, ens enyorarem tots aquí, que és com una família, això. Ai, Enric, gràcies, eh? Luzan.
6: Res, tu, fins la propera.
3: Una abraçada gran.
4: Una abraçada.
6: Una abraçada
4: a tots. Buen camino, buen camino.
6: Ah, mira, aquella... Teixe Curler. La
3: que tenim fent el camí de Santiago...
4: L'Alba Povedano.
3: La Povedano, noi.
4: La nostra sexòloga de capçalera.
3: Sílvia, truca la Povedano. Mira, ara m'hi has fet pensar, tu. A veure,
4: havíem quedat que la trucàvem el
3: divendres. Ja ho farem divendres. Aquest programa ja saps com és.
4: Sí, sí, sí, Xavi.
0: Tot el teu camí aquí.
3: Aquí...
0: No sé de què collons s'escapa, la gent.
3: Anem...
0: Tot el teu camí, eh?
3: Sí, sí.
5: Sobre la marxa.
3: Truca-la, truca-la.
4: La veritat és que... Quan estàs fent el camí de Santiago, el camí de Sant Jaume, és molt xulo, no? Perquè vas trobant gent i tothom es va saludant. Buen camino, buen camino. I no et coneixes de res, eh? Buen camino.
0: És bonic, això.
4: I estàs tantes hores caminant que pots conèixer molta...
3: Bon camí. Tu ho has de dir en català, home. T'emboliques.
4: Bueno, bon camí, buen camino. A mi m'agrada.
0: Llavors ja no et podem veure.
4: Bon camino, eh? És aquest punt així.
0: No, però si vas a un altre puesto que la llengua és d'un altre, ja està bé, ara adaptar-te.
3: Bons dies quan arribes allà a Galícia.
4: Good road. Bé.
3: Sí, home, sí.
0: I una mariscada a l'arribar, això sí. Una bona mariscada a l'arribar.
3: Això sí, si menja bé Galícia.
0: Sí, noi. Si tu, Jordi, mai vas a fer el Camino de Santiago...
4: No l'he fet tot. L'he fet per parts a quatre etapes, quatre edicions.
0: Et vindríem a rebre allà a Santiago.
4: Doncs...
0: I m'ha fet una mariscada.
4: Perfecte. És una bona recomanació, fer el camí. I si no tens tots els dies al món, perquè si fas el clàssic són 30 dies, ho vas fent per trams. Jo ho faig per trams 4 o 5 dies cada estiu.
0: Lo que sí que recomanen és no fer-lo amb la parella, perquè acabes en amistat. N'hi ha molts que s'han separat.
3: Sí, clar.
4: I n'hi ha altres que n'han trobat.
0: Ah, exacte, perquè ja anaven sols.
3: A veus.
0: Ja anaven sols. La recomanació és anar-hi sol.
4: Sí.
0: Si vas amb l'home o amb la dona, malament rai.
3: Ja.
0: Cansament, tot el dia allà, que sí, que allà, un vol fer una cosa, l'altre vol tirar més, la merda, home. Sí, és així.
3: Molt bé. Mònica, què?
0: Tu l'has fet, el Camino de Santiago?
5: No l'he fet, el Camino.
0: Pues si els fas, me'l fas ja amb l'home, si en tens, perquè acabaràs com
4: l'Orsari
0: de l'Aurora.
4: Fer el camí pot ser un bon exercici per desenganxar-nos una mica del mòbil.
5: També.
4: Podria ser.
0: Ah. O al contrari, perquè no tens res més a fotre.
3: No et desenganxes del mòbil, perquè mira, dic, truquem a la Povedano, ja l'ha agafat.
4: Mira,
3: o sigui que
0: què fas,
3: Povedano?
0: És tot una putada, pobra.
3: Què fas, Povedano?
7: Hola, què tal? Com esteu?
3: Molt bé, i tu?
0: A Ronces Valles?
3: A on ets?
7: Aquí, caminant. Estic camí a Caldes de Rei avui, sortint de Pontevedra.
4: Ah, molt bé.
7: Crec que em queden 6-7 quilòmetres, em queden.
0: A Pontevedra hi ets? Sí, que n'has fet via? N'has avançat molt?
7: He avançat.
3: Ella només farà els últims 15 o 20 quilòmetres. Això no...
0: Tu vas a fotre la mariscada, punyetera.
7: Ja me n'he fotut dues.
3: Ara, Rai, que ho cremaràs, això, Povedano.
7: Home, que si ho cremaré, et diré, hòstia. Estic fent ja uns 22, així, 23 de cada dia.
3: És la nostra psicòloga i sexòloga que els divendres ve i aquesta setmana farà campana.
7: He vingut a desconnectar, però, hòstia, no em deixeu ni...
3: Oh, clar, això és el que té aquest programa, nena.
0: Ara ets corresponsal a Galícia.
3: Aquí o jugues o no jugues, eh? Povedano,
7: ja ho veig,
3: aquí no es pot desconnectar. Ja desconnectaràs a partir del 17 o 18 de juliol.
7: Sí.
3: Després t'enyoraré, Povedano. Tu a mi no, però
7: ja
3: jo t'ho sí.
7: Ja ho sé que m'enyoraràs. No, jo també. Però, bueno, sí. Jo sé que enyoraràs per altres persones, també. Però no passa res.
3: Tu el Jordi Vila enyoraràs.
0: Perquè has anat amb un grupet de gent.
7: No, vaig amb una amiga.
0: Està molt bé. No hi ha records. Digue-li que s'hi posi, coi.
7: Records. Ta mare, vols posar la ràdio?
3: Ta mare, ta mare.
7: No, diu que no, gràcies.
0: Ja has anat amb ta mare?
7: Sí,
0: madre amb ton pare.
3: Ta mare i ton pare.
0: Bueno, va, molt bé.
3: Escolta, Pau, tio. Tens el teu preferit aquí, el Pau de Pons?
7: Ja ho sé, sí, ja l'he sentit.
3: No ens pot veure.
7: No li reconec la veu.
3: Sí, sí.
0: Clar que mos
3: ens estimem, no?
7: És mentida.
0: És en Patoll, aquí.
3: Ens enganxem. Cada divendres ens enganxem.
7: Pau, tu saps que ens passa
3: una de tu, oi? Cada divendres. I ara ja necessitava una mica de cosa, jo. Dic que això...
7: I mira, va massa tranquil. No has pogut ni aguantar el divendres, que m'estàs trucant un dimarts.
3: Veus com t'enyoro i t'estimo, Povedano?
7: És que increïble.
3: Molt bé.
0: Bueno, vindrem a rebre a Santiago, va.
3: Com aneu de calor per aquí?
7: Sisplau. Anem molt bé. O sigui, no sabeu quin gust aixecar-nos pel matí i pensar, potser hauríem d'agafar una samarreta, una cosa una mica més llarga, passa que aquí comences a estar i comences a caminar, sues. Però sí que és veritat que tens la pell freda i aquí estem caminant per l'ombra, s'està super, super bé.
4: Lucio,
7: sí, és que no tinc cap pena de queixa.
4: Lucio, quan fas el camí, el camí no és aixecar-te molt d'hora, suposo que us aixecareu, no sé, a 6 del matí, 6 i mitja, 7.
3: Sí. Aquí no t'aixeques,
4: començar a caminar quan encara el sol no pica, és així?
7: Sí, és així, perfectament. Sí, Jordi.
3: És així com? A quina hora t'aixeques, Povedano?
7: A les 7.
3: A les 7 bastant, nena.
7: Sí, sí, però ens dona absolutament igual. No, però a les 7 anem bé, perquè és veritat que on ens allotgem i de més, és veritat que no posen a esmorzar fins les 7:30. Uh-huh. Llavors, clar, si t'aixeques molt més aviat, és un temps que dius, bueno, què faig? Començo a caminar i si després trobo pel camí... Fem el camí portuguès, no hi ha tantes coses entre mitges. Yeah. Llavors, no, bueno, esmorzem al lloc on ens allotgem i a 7:30 esmorzem i després ja tirem.
3: I a la botiga que hi tens, Povedano, que has tancat?
7: No he tancat, però no m'importa. O sigui, està la gent allà, està tot ben cuidat, la botiga està oberta de 10 a 10 cada dia, podeu anar a comprar-vos coses per jugar, el que vulgueu, i...
0: Molt bé jugar, no hi va la canalla allà a buscar joguines.
3: Perquè... Una botiga d'això de joguines sexuals allà, a Torrent de l'Olla és, no? Povedano?
7: Torrent de l'Olla, 145,
0: efectivament. Si has anat prou, si vas cada...
3: Jo no, Povedano.
7: No.
3: No.
7: Què?
3: Que no he vingut.
0: Pues que esperes?
7: Home, jo que us vaig portar la setmana passada una cosa que picava.
0: Ah, sí? Encara ben sinto.
7: Allà n'hi ha més coses, espero que ho hagiu provat. No m'hi ficaré, no preguntaré més.
3: Va, escolta, gaudeix, perquè disfruta diu que no es pot dir.
7: Moltes gràcies.
3: Gaudeix, que
7: no,
3: vagi
7: gaudeix,
3: molt bé.
7: Sí.
3: Un petó a la ta mare.
7: Jo us explicaré quan...
3: Ja et trucarem divendres, perquè et trobo a faltar, Povedano. Sí?
7: Vinga, cap problema. Ja estaré arribant a Santiago divendres, o sigui que...
3: Molt bé. Ens faràs la crònica en directe aquí. Gràcies.
4: Vinga, bon camí. Bon camí.
3: Bon camí, home, parla en català. La primera ràdio en català, Ràdio 4, i buen camino i buen fi de setmana.
4: Xavi, és que allà es diu així, buen camino, es diu.
7: Buen camino, sí.
3: Però aquí es diu bon camí.
7: Tothom amb qui ens creuem ens ho diuen, sí.
3: Adéu, Povedano.
0: Vagi bé.
7: Adéu.
3: Adéu, carinyo.
0: On diñas veñen e van, onde vai a rianxeira, que te vas a enamorar. No és de Galícia, això?
3: Sí. I tant, i tant.
4: A Virgen de Guadalupe...
3: Andorinha, no te la saps, Andorinha?
0: No, a veure...
3: Oh, no, aquella del Juan Pardo.
0: Virgen de Guadalupe,
4: cuando vuelva la Galicia
3: un día... Hostia, això no sé si és la calor o les hores de pantalla.
0: Llavors hi havia un altre que diia...
3: Acabarem trinxats.
0: Un canto a Galicia, ei,
3: sí, noi.
0: Terra del meu país. Un canto a Galicia, ei, miña terra nai. Tenyo morriña, ei, tenyo saudade.
3: Què n'ets, de bo, com vols?
0: Porque esto leixos de ses teus lares.
3: Villanueva!
8: Hombre,
0: ja som tots, el que faltava pel duro.
3: Ja som tots. S'han acabat les vacances, a Villanueva, demà cap aquí.
8: No són vacances, és una baixa de paternitat,
3: ja ho sabem.
8: Saps una altra cosa, no, Freixas? Jo ara tinc una
3: manera de provocar-te.
8: Jo, doncs no et provoquis, perquè ara encara em queden 3 setmanes de permís de lactància, Freixas.
3: Ah, sí?
0: Ah, que també dones lactància, tu? També dones sí, la popa?
8: Perquè la lactància no només és donar mamella, amic Pau, també pot ser donar un
0: nadó. Llavors que canvio el nom, perquè això no lliga per
8: allà. No, sí, quan un nadó pren un biberó també és un lactant, Pau.
0: Ah, vale.
8: Ves que no estàs massa ficat en el tema, Lactar vol dir prendre llet. No vol dir llet de la mamella, pot ser llet de biberó. Ah, no estaríem estigmatitzant totes les dones que decideixen, perquè no poden o no volen, donar el pit. Dicho lo cual, Freixa, no m'agafo encara el permís. El permís de lactància l'agafaré a l'estiu, quan estiguis tu de vacances al poble, i per tant demà torno...
3: Ja fot un any que no fot res, que ja no eva.
8: Bueno, clar, és que els crius és el que tenen, Freixas, tu. Els crius el 2026,
3: Els meus van néixer el 2005 i el 2008, i al cap de 2 dies ja feia el matí de Catalunya Ràdio. Em van trucar, em van dir, o tornes o no et cal tornar.
8: Dos dies
3: vaig estar.
8: Jo he tornat.
3: La dona encara era la Tecno, no l'hospital.
0: Han canviat els temps.
3: Però no fa tant, tio, ha canviat molt això. Va, Villanueva, fins demà, que si no no tindré temps.
0: Però si no li has dit res, tio.
3: És igual, només hola i fins
0: demà.
3: És per enganxar la gent, perquè si no tindrem temps. T'has preparat una cançó, Pau?
0: No, estava escrivint, però...
3: És més gos que el Jaure.
0: He estat tota l'estona aquí, xerrant, que no em deixeu estar tranquil. Ell està connectat amb el programa. No, no et canta res.
3: Ah, no vols cantar ara?
0: Voler sí. Però, què vols que et canta? Ja he fotut la rianxeira. Andaríem improvisant sobre la marxa, això no s'ha fet mai.
3: Així surt més bé.
0: Enxufa la guitarra, va, mira, escolta. Va.

0: Això sí que no m'ho esperava, eh?
1: Ho has clavat, això, Pau, mira. Pocs segons i la una, nen.
2: Mònica, venies a parlar de psicologia i t'has trobat...
0: No m'ho esperava, això, aquesta festa, vamos.
1: Mira que guapa està la Povedano. M'acaba d'enviar una foto.
3: Home, això ho fa, que està de vacances.
1: Està guapa i morena, la tia, tu. Carai. Guapa sempre n'està, però vull dir, està especialment guapa avui.
2: És que el que a mi és una molt bona experiència, Xavi. L'hauríem de fer plegats.
1: Farem els últims 2 o 3 quilòmetres.
2: T'imagines?
3: El segon dia ja estaríem esbarallats.
1: Segur. Escolta'm, gràcies a tots i a totes, Mònica. Torna com vulguis.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Merci, Pau. Merci, Pau. Nosaltres també. Oients, us esperem a tots demà, en directe, com sempre, aquí, al matí de Ràdio 4. Ara les notícies de la una i després el gran Xavi Fornia. Fins demà, bon dia.
2: I bon camí.
1: Bon camí.
0: És la una.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. Dos excursionistes de Sant Feliu que van creuar-se amb Jonathan Andic el dia que va morir el seu pare han declarat que el van trobar afectat i en xoc. Són els primers testimonis que han declarat avui els jutjats de Martorell en la instrucció del cas per la mort del fundador de Mango. Anem fins allà. Núria Alcalá, Alejo del Peral, bon dia.
5: Sí, els dos excursionistes que es van creuar amb Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare han constatat que el van trobar afectat, en xoc i bloquejat, i el van ajudar fins i tot a donar explicacions als serveis d'emergències del punt en què es trobaven. Segons fonts jurídiques, els testimonis han confirmat que el camí de la muntanya de Collbató, on van passar els fets, el coneixen bé perquè fan aquesta ruta un cop l'any. Davant les jutges han declarat que no la catalogarien de perillosa, tot i que han assegurat que en el punt de l'incident és possible una caiguda si es perd la línia del camí perquè no hi ha res on agafar-se. Fa uns minuts hem vist accedir als jutjats a la parella d'Isaac Andic, el fundador de Mango, i a aquesta hora continua, però declarant la terapeuta familiar.
0: Gràcies. I el Ministeri d'Exteriors ha elevat la xifra d'espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela a 19. Els desapareguts baixen a 131 i els localitzats sota les runes es mantenen en 12. Ens ho explica el Toni Conde.
6: Les xifres oficials ara per ara són d'un total de 1.719 morts i 5.034 ferits. Nacions Unides estima que més de 6,7 milions de persones podrien estar afectades d'alguna manera pels terratrèmols a Veneçuela i adverteix que es redueix el període crític per poder rescatar les persones que continuen amb vida. Júlia Pastor, directora de Cooperació Internacional de Creu Roja, recorda que el país sud-americà necessitarà ajuda continuada per reconstruir el país.
7: És important que tanto la ayuda urgente e inmediata que estamos dando para salvar vidas, la ayuda que prestemos durante los próximos 6 meses, pero la ayuda que prestemos durante los próximos 2 años. Es importante esa fase de recuperación, es importante esa coherencia y esa respuesta integral y sostenida.
6: La NASA ha publicat una estimació que diu que hi ha prop de 59.000 edificis danyats pels sismes.
0: Gràcies, Toni. I una última hora. Acabem de saber que el Partit Popular citarà novament l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, perquè comparegui al Senat. Aquest cop seria a la Comissió d'Investigació de la SEPI, la Societat Estatal de Participacions Industrials. Ho ha informat en una roda de premsa la portaveu del PP al Senat, Alicia García, qui ha recordat que l'expresident ja va comparèixer a la Comissió Coldo, on, segons García, va mentir i no van poder preguntar-li sobre afers com les joies trobades al seu despatx. En ple procés de regularització de migrants, els treballadors de Correus fan vaga aquest dimarts per protestar contra la manca de personal. Anem a Lleida, Pepa Sanjanís.
8: Nova jornada de vaga avui a Correus a Catalunya. Els sindicats Comissions Obreres i CECIF han convocat aquesta nova protesta perquè diuen que l'empresa no ha presentat cap proposta per resoldre el problema de manca de personal a les oficines de Correus, una manca de personal que expliquen s'agreuja a l'estiu i aquest any encara més perquè els ha sobrevingut més feina amb el procés de regularització d'immigrants. Enric Torrell és responsable de Correus del sindicat CECIF a Lleida.
9: L'empresa és ninguneix, però el que demanem és com a mínim que en siguin substitució a l'estiu. Amb alguna oficina potser arribaríem al 50%, eh? I ara que hem assolit també ajudem amb això d'estrangeries, no donem abast.
8: La jornada de protesta d'avui, amb concentracions al migdia davant les oficines de Correus a Catalunya, s'afegeix a la del passat 25 de juny. Els sindicats adverteixen que continuaran les mobilitzacions si l'empresa no obre un procés de negociació.
0: I la Unió de Pagesos ha demanat una arrencada social de vinyes davant la falta de compradors de vi. El sindicat fa una primera estimació que sobrarien unes 10.000 hectàrees. Cristina Martín.
10: Després de 2 anys de sequera, les vinyes han tancat una bona temporada, però s'han trobat que no hi ha prou compradors. Davant d'aquest escenari, Unió de Pagesos reclama reduir les hectàrees de conreu i assumir la realitat del sector, tal com defensa Joan Santó.
11: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè han de fer un producte que no té mercat i que, si el té, no em cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i tenc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament.
10: El sindicat agrari assenyala que les causes d'aquesta falta de demanda es troben en factors com que el consum ha caigut a nivell mundial, especialment de grans compradors de vi com França i Alemanya. Però també està influint el canvi climàtic, les guerres i els aranzels. Demà reuniran amb el Departament d'Agricultura i preveuen mobilitzar-se de cara a l'11 de juliol a Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia.
0: Gràcies, Cristina. Això és tot. Tornem a més notícies a les 2.
4: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: Catalunya Express amb Joan Arenyes.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Bona tarda, a la 1:07, bon migdia, com s'hauria de dir. Però que no, és que no puc, no sé per què no em surt. Què tal, com aneu, tot bé? Enviem una abraçada molt gran al Xavi Freixas, a tot l'equip del matí de Ràdio 4, i ara, si tu vols, fins les 4 d'aquesta tarda, aquí a la primera en català, a Ràdio 4, 3 hores de ràdio que seran apassionants. Què tal, Maria García Coll?
2: Molt bé, molt bona tarda.
1: Bona tarda. T'agrada que sempre et presenti com García Coll, no?
2: Sí, però mira, t'ho puc donar una exclusiva.
1: Què?
2: D'aquí poc, podré dir que em diguis Maria Coll.
1: Què dius?
2: Sí.
1: Tu canvies?
2: Sí,
1: l'ordre.
2: Em giraré els cognoms. Sí.
1: Ah, doncs llavors començarem a dir-te Maria Coll.
2: Vinga, em sembla molt bé.
1: Maria
2: Va,
1: Coll.
2: Comencem a partir d'avui.
1: Ostres, però clar, la petjada digital, per exemple, d'articles teus, àudios teus a internet...
2: Què? Maria Coll. Tu que en tens, això, de marca. És molt greu que ara em canviï.
1: És que la teva marca ja és Maria García Coll, eh?
2: Què faig?
1: Jo no...
2: Encara que me'ls canviï, no em dic Maria Coll només.
1: Home, tu
2: o sigui,
1: pots, canviar a nivell, diguéssim,
2: exacte,
1: personal.
2: I, però a la ràdio no, eh?
1: I a la ràdio jo crec que t'hauré de seguir anomenant com Maria García Coll.
2: Va,
1: la gent ja t'estima, això. Jaume Tudela, al control. Tenim un geni aquí a la nau perquè tot soni molt bé. Amb el Joel Sevilla a la producció. Anem a explicar-te què passa aquí avui.

0: Virals, virals. De seguida.
1: Avui molta música, molts artistes que es fan virals per diverses coses, anuncis i també, com sempre, repàs del Mundial, que està interessant, eh?
0: Molt. Atenció, perquè després ens visita Miguel Ángel Ruiz, que estrena llibre, es diu La destrucción planificada de la infancia. I ell sosté que aquest fenomen no és casual, sinó que és el resultat d'una poderosa lògica comercial que converteix, transforma la infància en un mercat. Molt interessant fer-nos la pregunta. Realment hem trencat la infància? Ja no existeix? I qui planifica exactament aquest procés i amb quins interessos? Bé, de seguida, Miguel Ángel Ruiz, amb nosaltres.

0: tenim al cap i com ens afecta això a la nostra sexualitat, no? A vegades que li donem voltes a les coses i de com això ens pot afectar en aquest terreny, perquè a vegades passa alguna cosa, no sabem de què és, i mira, és perquè tota l'estona doncs estem amb un pensament, amb una cosa que la tenim al cap.
1: I tancarem amb música, perquè si jo et dic Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma, Joan Dausà, Ara Malikian, Rosario, Sopa de Cabra o Earth, Wind and Fire, doncs segurament tu diràs Festival Terramar. Parlarem amb el Joan Ramon Rodríguez, el director del Terramar, de Sitges, de no només música, sinó també indústria. Però ara, els virals.

0: Bé, el Juan Magán, que s'ha convertit en protagonista de les xarxes després que es fes viral un vídeo d'un dels seus concerts, és un gest que fa mentre punxa música que ha desfermat tota mena d'especulacions entre els usuaris.
1: Unes imatges que s'han fet molt i molt virals, es veu el cantant i el DJ, el Juan Magán, actuant amb normalitat en un dels seus concerts, punxant música, fins que durant un canvi d'una cançó s'acosta durant uns segons a la taula de mescles i fa un moviment estrany que la càmera no acaba de mostrar amb claredat. Si ara mateix no esteu conduint, podeu buscar Juan Magán i us sortirà aquest vídeo. Un detall que ha estat suficient perquè les xarxes s'omplin de comentaris. Alguns usuaris s'ho han pres amb humor, diuen que està revisant cables o que fins i tot està olorant bis vaporub perquè n'has tapat. Però hi ha hagut moltes crítiques també, perquè han qüestionat l'actitud i han dit que sembla que faci un gest que sembla que estigui drogant.
0: Sí, esnifant alguna substància.
1: Sí, sembla que esnifant alguna substància. Tot i les especulacions, al vídeo no se sap ben bé què estava fent Juan Magán i el mateix Juan Magán ho ha desmentit. Li ha desmentit a Javi Hoyos, el company de Corazón, que no s'estava drogant, ha dit que no, i que mai ho ha fet en tota la seva carrera. Ha dit que en altres entrevistes també que és una de les coses doncs, que li ha posat una línia vermella, que per ell no ha consumit mai aquest tipus de substàncies i que no ho pensa fer. Ara bé, el vídeo continua acumulant reproduccions i alimentant el debat de les drogues i de Juan Magán.
0: És que es talla el vídeo. És que jo en aquesta era que estem vivint a dia d'avui,
1: clar,
0: en aquesta
1: no
0: època...
1: Clar, no saps si és veritat
0: no,
1: i que no.
0: No, és que no em crec res. I es talla just en el moment que ell baixa el cap i que li tapa una miqueta, diguéssim, la taula de mescles.
1: Exacte.
0: Jo conec el Juan Magán de fa molts anys, de quan va començar, eh? I hem compartit moltes nits, hem fet moltes col·laboracions, hem anat a sopar, hem viscut molts moments junts. He de dir que mai, servidor, ha vist a Juan Magán ni fer-ho, perquè molts ho fan i no ho fan davant teu, perquè saben que a mi no m'agrada gens això, llavors davant meu no ho faran, ok. Però tampoc he intuït...
1: No té aquesta actitud, no?
0: Exacte. Clar. És que tu saps quan algú fa això,
1: ja
0: ho saps.
1: Veu.
0: I es veu, i l'actitud, i com és, i com parla, i com s'aixeca, i no... Jo posaria la mà al foc. Ara, escolta, ja et dic que el vídeo és que es talla just en el moment perquè sigui polèmic.
1: Ell
0: i perquè hi hagi dubte, no?
1: Ell també ho ha desmentit, ha dit que no ho ha fet mai, que no ho farà mai. I el Juan Magán, que és de Badalona, un català que continua triomfant, que és el rei de l'electrolatino, un dels primers al nostre país a portar aquests ritmes llatins quan ningú feia, i que continua tocant cançons i punxant.
0: Et dic una cosa, Maria, molt tonto has de ser per fer-ho amb una pantalla gegant saps que t'està gravant tota l'estona, que s'està matent a temps real la teva imatge a l'escenari, no?, on està ell punxant.
1: Sí.
0: I durant... Clar, és que durant tot el show, en gegant, tothom et veu tot el que fas. Però, home, no sé.
1: No.
0: En fi, seguim al terreny musical perquè l'Aitana ja té 27 anys i ho ha celebrat envoltada de la seva família, els seus amics més propers i el seu equip.

Després del seu concert a Avilés, la cantant catalana, l'Aitana, va organitzar una festa privada amb un menú molt especial, signat per un cuiner català. Atenció, eh?

0: La celebració va començar damunt de l'escenari del seu mateix concert quan els fans li van cantar el Per molts anys i la van sorprendre amb un pastís just després de la mitjanit. L'Aitana l'endemà va reunir a tots els seus familiars, éssers estimats, en un sopar privat. Entre ells hi havia, evidentment, doncs, els seus pares, tota la seva família i també el Plex, el seu xicot, amb la família d'ell. Cosa que ens fa veure, doncs, que ja és una relació completament consolidada.
1: S'ha posat seriós, això.
0: Sí, l'encarregat d'aquest menú ha estat el xef Jacint Carafí, és conegut a les xarxes com a Cintet, és un cuiner i creador de contingut català que treballa com a xef privat en celebracions, i el menú tenia una inspiració mediterrània, però també hi havia tres tocs, És molt, un menú molt de moda, podríem dir, no? Hi havia gildes, croquetes de pernil, pollastre, broquetes de pollastre amb salsa, wonton cruixent, un tartar de tonyina, albocat, salsa de mango, vieires amb gambes vermelles, bé, una cosa fantàstica, no? La mateixa Aitana va compartir imatges del sopar a les xarxes i del cuiner amb les seves xarxes socials també, deixant clar, doncs, que li va agradar molt aquest menú. Està ella encantada i l'hem vist molt feliç celebrant el seu aniversari.
1: Doncs mira, com a la porta, que ahir li van regalar un pastís d'aniversari. Ei. També va ser el company José Álvarez, del Chiringuito. Sí, sí. I a més, li va treure unes declaracions interessants a la porta, que va dir... Va ser, més o menys va ser així com... el Barça farà sempre tot el possible perquè els jugadors que tenen un somni el puguin fer realitat.
0: Que maco! Que bonic!
1: No ho diu per Julián Álvarez, eh? No. Bé, veurem. Doncs...
0: L'Aitana està molt feliç. Mira-la.
1: Sí, la veiem molt feliç. A veure si el següent documental la veiem una miqueta més alegre, perquè aquell va ser
0: justament acabar
1: terrible.
0: De trencar, no? A més, ja fa gairebé 10 anys que va començar la seva carrera musical.
1: O té?
0: Sí, el 2017.
1: Sí, és veritat.
0: És molt jove i ja fa gairebé 10 anys que té una carrera musical esplèndida, l'Aitana.
1: I d'artistes consolidats passem a un que fa molt poc que es va fer conegut i va ser gràcies a les xarxes i a les seves versions de cançons catalanes tradicionals. He de dir que és un orgull poder afirmar que va ser la nostra Maria García Coll, aquí present, que el va descobrir. És que va ser així. Jo és que tu ho vas presentar un dia, no sé si va ser un dilluns o un dimarts.
0: Sí.
1: Doncs fins al dimecres de la setmana vinent no començaven a parlar la resta de mitjans de comunicació d'aquest nano.
0: Jo al principi no sabia si parlar-ne o no, perquè jo pensava que això es quedaria en una coseta
1: boníssim.
0: Molt de nínxol.
1: Ja, sí, no era una cosa
0: però
1: molt,
0: no sabia
1: molt local.
0: Fins on aniria, saps? I s'ha fet molt gran. És veritat que en vam parlar molt d'hora aquí al Xavi Fornia, parlem del Naïm Smiley, aquest noi català d'origen marroquí, que es va fer viral fa unes setmanes amb una versió del Cargol Treu Banya.

0: Us en recordeu d'aquest noi?
1: Home, m'agrada molt que diguis això. Us en recordeu que aquest noi s'ha fet viral fa un mes?
0: Sí.
1: I potser ja tothom l'ha oblidat.
0: Però no
1: dic, perquè això pujarà molt ràpid tot i baixa superràpid.
0: Sí, sí, podia haver estat perfectament, que s'hagués oblidat. Però ho ha patat. Els seus vídeos amb versions de cançons tradicionals catalanes acumulen milions de visualitzacions, fins i tot cantants com i grups com els Figaflaues l'han convidat amb ells al Cabró Rock a cantar. Grans influencers amb milions de seguidors han començat a penjar vídeos ballant les seves cançons, com aquest Cargol ja no treu banya, però també han matat el Patufet.

0: Recordem que en aquestes cançons parla de l'amic cigarreta.
1: Amigo cigarro.
0: L'amigo cigarro, aquesta traducció. És com es refereix a la gent col·loquialment a les persones d'origen marroquí, i aquestes cançons tenen molts tòpics que s'associen a les persones d'origen marroquí. Aquí el que passa és que el Naïm s'ha apropiat de tots aquests termes racistes que es diuen d'ells i n'ha fet sàtira. Ell mateix ho ha explicat, no? Que ha reversionat aquests insults, aquests termes racistes. I a partir d'aquí molta gent li ha demanat que tregui aquestes cançons a les plataformes per poder-les escoltar. I atenció, tinc bones notícies perquè aviat podem sentir temes com aquests ben produïts.

0: així.
1: Suposo que se l'estan rifant els directors de festivals d'aquest estiu, encara que no sé si ha arribat a temps, perquè suposo que els cartells estaven tancadíssims de fa molts mesos, però, home, jo el contractava allà, eh?
2: Doncs mira, el Naïm ha anunciat que el 10 de juliol, atenció, d'aquí dos divendres, estrenes musicals...
1: És el teu aniversari.
2: És el meu aniversari, sí.
1: Teu cumple.
2: Un regal m'ha fet el Naïm. Traurà diverses cançons. Traurà El cargol ja no treu banyo, traurà El Mohamed i El Patufet, que l'estem sentint. Traurà també El plou i fa sol i El Joan Ostres. Petit ja no balla, aquesta també. Però atenció, perquè traurà una nova cançó que ha presentat, que es diu Som joves catalans, ha tret un petit avançament i és un sample de la cançó del moment. A veure si la reconeixeu.

0: Molt curtet ha fet fins aquí, no?
1: Aquest és el sneak peek que li diuen al trosset, no?
0: Exacte, sí, sí. A tret això, és una cançó nova, no és cap versió de cap cançó tradicional catalana, però ho ha fet molt bé el Naïm i ha agafat el ritme de la Graciosa, que és la cançó del moment de Quevedo, la cançó extraoficial de la selecció espanyola que tothom està cantant, i ha fet aquesta Som Joves Catalans, doncs traurà aquest, no sé si dir-li EP, amb una, dues, tres, quatre, cinc cançons, quatre tradicionals catalanes, aquests Som Joves Catalans, el 10 de juliol, i com deies tu, Xavi, que el volies contractar, doncs ha anunciat també que farà gira, que les contractacions estan obertes, i haurem de veure com evoluciona aquest fenomen que va sortir d'un TikTok i que s'està fent molt gran, no?
1: Impressionant.
0: A veure si pot venir el Xavi Forn i el Naïm, no?
1: Mira, és que m'ho has tret. A veure si en uns dies ens pot visitar aquí als estudis de Ràdio 4. Acabem parlant ara del Mundial. El Mundial és viral des de fa ja setmanes. I els virals, el Mundial cada dia té un episodi. Bé, què ha passat? Les xarxes cremen amb els partits de setzens. Tres partits, tres històries completament diferents. I dos cops d'efecte que estan sacsejant aquest torneig.
0: I parlarem cada dia dels partits de setzens. Farem un petit resum, perquè és que a les xarxes no es parla de res més. Comencem per el Brasil 2, malauradament, Japó 1.

0: Aquesta és la cançó que sona quan Brasil marca gols. Ahir va sonar dues vegades. Un duel que va començar amb molta intensitat. Japó molt atrevit. Van aguantar el ritme i, a més, van colpejar amb un primer gol que va sorprendre molt a Brasil.
1: Sí.
0: I van encendre totes les alarmes, no? A la segona part, una pressió de Brasil que va acabar donant fruit. Fruit es va trobar amb l'empat amb una jugada de qualitat, un partit que va quedar obert completament. Semblava que tot ja anava cap a la pròrroga, nervis, desgast físic, quan al minut 94, amb 5 minuts d'afegit, una acció ràpida i un gol de Martinelli va fer esclatar a la banqueta brasilera. Victòria molt patida, treballada amb molt patiment, però Brasil segueix endavant.
1: Sí, es van tornar bojos.
0: Totalment.
1: Tots els jugadors de Brasil, que reflexa una miqueta la sensació de por que tenia aquest equip ahir davant d'un dels equips, jo crec, més forts del Mundial. Com a bloc, Un equip molt fort a nivell d'equip. És veritat que Take Kubo no va poder jugar, li faltaven també un parell d'estrelles, però Japó, escolta, cabeza alta, eh?
0: Atenció Suzuki, el porter, que ha fet un gran
1: boníssim mundial.
0: I que ahir va tornar a fer un gran partit. Tu i l'Alberte veu dir que passava Japó, és veritat que feia il·lusió, però jo vaig dir Brasil i al final ha acabat passant. Brasil va ser un partidàs, jo el vaig veure, la veritat. Tu també el vas veure, segurament?
1: 100%.
0: I segurament, no sé si el vas veure aquest perquè era una miqueta tard, jo em vaig adormir a la meitat. Alemanya, Paraguai i sorpresa perquè va passar Paraguai.

0: del Mundial, Xavi Martínez. Gran sorpresa de la nit. Alemanya va sortir com a favorita, control, cap problema. Però Paraguai no es va deixar intimidar. Alemanya va reaccionar, va aconseguir l'empat després d'un primer gol de Paraguai i pròrroga. 1-1, pròrroga.
1: La pròrroga, res, que la vaig veure sencera, no va passar res. Els dos
0: van
1: amb una por...
0: un gol a Alemanya, sí, per una falta. I aquí em vaig a dormir, jo. Després d'això, aquí em vaig a dormir. Però res, avorridillo, no? Tu vas veure-ho.
1: I penals.
0: Clar, aquest va ser el moment
1: I
0: complicat.
1: I els penals... bé, a Alemanya, de debò, no han jugat a res. Un equip molt fluixet, amb els jugadors que tenen. I Paraguai, que espera... Entenc, França, que juga avui a les 11 de la nit. França...
0: Exacte. Mira, després sí, al final sí, repassem sí. Els partits d'avui. Paraguai, que no va perdre la calma, va completar la classificació històrica. Eliminació molt dolorosa, ara ho deies, d'una de les grans favorites del torneig, del Mundial. Un discurs molt mono, el del seleccionador de Paraguai. N'escoltem un tros, mira. El discurs del...
2: Lo que tenemos enfrente, con todo respeto lo digo, están formados en academia de primer nivel en Europa. Nosotros venimos de la Tierra Colorada. La camiseta que tenemos son las franjas de la Tierra Colorada, jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños. Si todos padres, ¿quién no quisiera como padre que su hijo pueda cumplir un sueño? Nosotros venimos de esos lugares. Y esto no quiere decir que nosotros ganamos porque venimos de la Tierra Colorada y ellos perdieron porque... No, para nada. Ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos. Los avances de primer nivel y todo lo que tienen. Por algo tienen 4 estrellas. No reniego de mis orígenes. No reniego para nada de mis orígenes. Porque en definitiva es lo que nos define como tal. Es lo que nos define como selección.
0: Aquest discurs mono, no, del seleccionador de Paraguai, que deia doncs, que al final ells s'han esforçat molt per arribar aquí, que venen d'aquest moment, que Alemanya doncs, té més privilegis...
1: Molt romàntic,
0: en aquest
1: el discurs. Sí,
0: sí, sí. Un punt, des del meu punt de vista, un punt demagògic, però no està mal. No,
1: bé, perquè... molt viral. Jo, a mi sí, sí que m'ha arribat, viral, eh? Jo crec que és molt de veritat, però bé, t'entenc.
0: O sigui, tots fan esforços a tots els països.
1: Home, evidentment.
0: I et diré una cosa, la selecció alemanya potser és una de les seleccions que més jugadors... té que són migrants. Té molts jugadors migrants, juntament amb França.
1: França...
0: Juntament amb França té molts jugadors migrants, sí, sí. Cosa que vol dir que també els pares fan molts esforços,
1: doncs
0: no?
1: Sí.
0: Però sí que ha agradat molt i fa gràcia sempre que passi el petit. Jo dic el petit, no?
1: Sí, és veritat.
0: Doncs mira, aquí ha passat el petit.
1: Se li està posant, repeteixo, se li està posant molt bé a França perquè amb aquest passi de Paraguai als vuitens de final... Mm. Espera a França o a Suècia, que jo entenc que passarà.
0: Sí, sí, sí.
1: Passarà Dembélé, Mbappé, sí, Olise, Doué and Company. Bé, ahir va haver-hi un altre partit. Aquests també esperen a una possible, a uns possibles quarts de final a França.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El Marroc.
0: Després ho repassarem. Països Baixos 1, Marroc 1, però va passar Marroc als penals.

0: sembla la cançó de Marroc?
1: A mi m'agrada molt.
0: És molt xula.
1: Molt, i l'enviaria a Eurovisió.
0: Molt brasilera.
1: No te l'imagines, Eurovisió.
0: Brasilera, dic, molt marroquí. Molt el ritme africà. Jo ja tinc Brasil, sí, Marroc al cap.
1: Sí, ara un cacau ja.
0: Ara parla amb Darija.

0: Doncs ahir va sonar també perquè va ser un partit molt petit, Països Baixos va dominar molt, però Marroc va demostrar que és un equip força difícil de superar i que això va de veritat, no?
1: Sí, sí, sí.
0: No es van enfonsar i va marcar primer Països Baixos, però atenció perquè és que sembla que tot va a la pròrroga perquè el gol de Marroc va arribar al minut 91. Aquest empat...
1: Increïble.
0: ...que va fer anar a la pròrroga, tanda de penals, Països Baixos falla 3 penals, Marroc en falla 2, un de Hakimi, sí. I atenció perquè en marca 3, però un el marca perquè el porter neerlandès se li escapa la pilota a les mans.
1: No, no, aquell és impressionant.
0: O sigui, no va blocar la pilota
1: no,
0: i se li va escapar
1: i
0: darrere.
1: I amb el peu la fica.
0: Sí.
1: La tenia allà, diguéssim, fora de la línia i amb el peu la fica.
0: Molta sort.
1: És una tanda de penals lamentable, aquesta.
0: Sí,
1: si
0: sí,
1: podeu,
0: sí.
1: Busqueu-la, està a YouTube. Crec que està ara mateix rebentant rècords de visualitzacions perquè tothom està al·lucinant. Era molt tard del partit i llavors molts l'estan veient ara. És, val la pena, mirar-la, de veritat. És un desastre.
0: Sí,
1: de tant de
0: la cara de Koeman es volia morir,
1: Sí.
0: La cara
1: sí,
0: de
1: sí, Koeman. Sí, està molt enfadat, sí, sí. Bé, doncs als Països Baixos, una selecció amb una sort terrible, perquè la dada, que jo no la sabia, des del Mundial del 2010, no perden un partit. Totes les eliminacions han estat a la pròrroga.
0: Uau.
1: O sigui, el que són els 90
0: llàstima,
1: minuts,
0: això.
1: Cap partit. I és de no tenir sort. Mira, la taronja mecànica tampoc va acabar guanyant cap mundial.
0: No.
1: Mira que jugàvem bé. En fi.
0: Repassem els partits d'avui.
1: Avui què tenim? Atenció.
0: Avui, a les 7, ho has dit abans, Costa d'Ivori, Equador. El que guanyi d'aquests dos s'enfrontarà, atenció, contra Brasil.
1: Brasil.
0: I aquí ve, a les 11 de la nit, ve el tema interessant, perquè tenim aquest França-Suècia, ho has dit abans, el guanyador s'enfrontarà a Paraguai.
1: Sí. 10 a 0, serà això. 10 a 0, 12 a 0.
0: I després, en les següents, avui, els següents vuitens seran Canadà-Marroc. El que surti del França-Suècia serà segurament França-Paraguai. I el que surti de Canadà-Marroc, i atenció, perquè això serien uns quarts, entenem que uns possibles França-Marroc, i
1: sí.
0: Atenció, perquè el que surti d'aquí és el que s'enfrontaria a Espanya en una suposada semifinal.
1: Sí, que Espanya...
0: Si passa tot...
1: Diguem que si tu dius que guanya Àustria dijous, sí. En principi Portugal ha de guanyar Croàcia, no?
0: Hauria de guanyar.
1: Llavors, et trobes Espanya-Portugal a vuitens... Mm. Llavors, a quarts de final, cal que aquí està Estats Units, Bèlgica... Potser diria Estats Units,
0: Sí, potser
1: està molt
0: Estats
1: bé.
0: Units, i després en una semifinal seria, en teoria, França.
1: Prou maco, el camí.
0: Està molt bé, està molt bé. A les 3 de la matinada, per aquells que estigueu desperts, Mèxic-Equador, que s'enfrontarà del que surti del Anglaterra-República Democràtica del Congo.

0: I després de plantejar-nos si s'està destruint la infància amb el Miguel Ángel Ruiz, ens plantejarem més coses. Parlarem de hackers i del Mundial 2026 i ho farem amb el José de la Cruz. Ell és director tècnic de Trend AI. Tenim moltes preguntes, Maria, perquè és el Mundial l'esdeveniment més vulnerable a aquest nivell. Potser ja no es juga tant a la gespa, sinó als nostres mòbils. Com poden entrar? En fi, tenim moltes qüestions a fer-li al José de la Cruz.
1: Clar, sabem que tot això mou moltes dades i hem d'estar preparats per protegir-nos, per protegir els nostres dispositius d'aquests grans esdeveniments, perquè això al final també obre la porta a atacs, a estafes, a desinformació, no?
0: Sí,
1: és important.
0: Clar. Entrades, QR, aplicacions... En fi, són moltes coses. Streaming, i el que tu deies, dades personals, a les xarxes socials... En fi, a l'FBI hi ha alertat de webs falses que estan suplantant la FIFA per robar dades,
1: ostres,
0: vendre entrades fraudulentes i també aprofitar-se de l'eufòria dels aficionats. No? En fi, i més coses. Tenim a l'Eva Moreno, que avui ens porta un tema molt d'estiu,
1: sí,
0: la nostra sexòloga, i el Juan Ramón Rodríguez, és el director del Festival Terramar. Quin cartell aquest any, amb noms com Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma, Joan Dausà, Ara Malikian, Rosario, Sopa de Cabra o Earth, Wind and Fire Experience. A qui aniries a veure?
1: Ostres, doncs mira, Earth, Wind and Fire em fa gràcia, no?
0: Que... Joan Dausà.
1: Joan Dausà, que ha tret una cançó molt xula amb el Mamaduixa. Sopa de Cabra em fa molta il·lusió, també, no? Jo soc de clàssics, ja ho veus.
0: Sí, els vam tenir el disc català de l'any a la gala d'aquest any, que va ser molt especial i molt maca. Bé, tenim molt i molt bo. Així que, si et va bé... Queda't a Ràdio 4, ara actualitzem la informació amb el butlletí de les dues, perquè hi ha temes com, per exemple, el cas Andic, que ha començat al jutjat la declaració de la terapeuta, la vídua i dos excursionistes. Ampliem aquesta informació i moltes més, i després seguim amb el Zoom aquí al Xavifòrnia.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Bertín Osborne, Kiko Matamoros o Isabel Pantoja són alguns dels noms que apareixen a la llista de grans defraudadors del 2025 que ha publicat l'Agència Tributària. Enguany baixa lleugerament el nombre de contribuents morosos, la major part dels quals són, a l'ex-Eloi, empreses.
2: Sí, en aquesta nova edició i ja en van 13, el nombre de grans deutors ha baixat a 5.853, prop de 150 menys que el 2024. La major part són empreses i un de cada cinc particulars. Entre els famosos de renom segueixen a la llista noms com Paz Vega o Bertín Osborne i d'altres vells coneguts com Patricia Conde o Kiko Matamoros. Artistes, col·laboradors, empresaris, cada un deu més de 600.000 euros a Hisenda fins a un total de gairebé 15.500 milions. Val a dir que en aquesta llista només apareixen els que s'han negat a abonar el seu deute després que l'Agència Tributària els hi hagi oferit revertir el frau. La quantitat dels que han pagat per evitar sortir a la llista supera els 189 milions d'euros.
0: Gràcies, Àlex. Més coses econòmiques. Unes 200 treballadores del sector de la neteja s'han concentrat aquest dimarts davant la seu del Foment del Treball a Barcelona per reclamar millores salarials i laborals i exigir el desbloqueig del conveni col·lectiu. Més detalls, Clara Ontanyón.
3: Les treballadores de la neteja d'edificis i locals han exhibit pancartes i pals de fregar en una protesta que ha començat a 11:15 i s'ha allargat aproximadament una hora, reclamant que el conveni acabi amb la inestabilitat contractual, les jornades parcials no desitjades, la sobrecàrrega de feina i que es faci prevenció de riscos. Isabel Gutiérrez, de Comissions Obreres.
4: I gent que està netejant caixers automàtics, treballant 3/4 d'hora. I ha de donar la volta per tot Barcelona netejant caixers automàtics del Banc de Sabadell o de la Caixa, perquè són empreses contractades externes. Així és la situació que tenim.
3: La protesta s'ha repetit arreu de l'Estat per reclamar un avenç en la negociació d'aquest conveni, que afecta unes 60.000 persones de Catalunya, 85% de les quals són dones.
0: I avui és l'últim dia perquè les persones migrants puguin presentar la documentació per la seva regularització extraordinària. A la demarcació de Lleida, sectors com la fruita i l'hostaleria ja han començat a contractar treballadors regularitzats en aquest procés. Pepa Sangenís.
5: A la campanya de la fruita de Lleida ja han contractat migrants que s'han inscrit al procés de regularització. La Unió de Pagesos ha tramitat 400 actes de regularització i també ha rebut la sol·licitud per treballar de temporers que han demanat la regularització de la seva situació per una altra banda. Carol Aixut és la responsable de temporers de la Unió de Pagesos.
6: Vam començar a notar que hi havia molta més gent regularitzada que venien a treballar al camp. Bueno, les regularitzacions que van fent altres des de Unió de Pagesos, que en principi eren molt en comptagotes, la demanda s'ha anat cobrint amb tot això.
5: També a la Federació d'Hostaleria de Lleida ha crescut la demanda de feina de treballadors que estan tramitant la seva regularització. Ramon Solsona, vicepresident de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
7: Bueno, hi ha un munt de gent, un dels temes que tenim oberts és com gestionem tot això per intentar canalitzar aquesta gent a les empreses.
5: A la demarcació de Lleida, el procés de regularització ha posat de manifest que hi ha uns 10.000 migrants sense papers. La Seguretat Social ha tramitat aquest mes de juny uns 250 expedients diaris.
0: Al litoral de l'Ametlla de Mar a Tarragona o al golfet de Palafrugell a Girona han rebut dues de les 6 banderes negres que ha atorgat un any més Ecologistes en Acció a Catalunya. Míriam Andreu.
8: Ecologistes en Acció denuncia la manca d'informació sobre una escuma blanca que va aparèixer l'estiu passat al municipi del Baix Ebre. Laia Serra, coordinadora a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
9: Per un episodi de contaminació química, però que no s'ha tornat la informació a la ciutadania. No sabem què va passar.
8: Alhora critiquen l'augment d'embarcacions esbarjo a la Costa Brava que perjudica els ecosistemes marins, especialment les praderies de posidònies.
9: Superimportant pel tema de l'oxigenació de l'aigua, per la retenció de tots els sediments amb la qual cosa no s'erosioni la costa.
8: La llista la completen la platja de la Paella de Torredembarra per extraccions de sorra i abocaments continuats d'aigües residuals, la de Sant Adrià del Besòs per possibles restes de contaminació, l'ampliació de l'aeroport del Prat pel seu impacte sobre la Ricarda o les muntanyes de Begur per la creixent pressió urbanística.
0: I acabem amb un tema relacionat amb la salut. L'Associació de Diabetis de Catalunya ha identificat limitacions limitacions en l'accés a sensors de monitoratge continu de glucosa a diversos centres sanitaris de Catalunya. De fet, assenyalen que és especialment crítica a la zona metropolitana nord, on tant els ambulatoris com hospitals no vinculats a l'ICS tenen les àrees de dispensació de sensors limitades totalment o parcialment per raons pressupostàries. En un comunicat, l'entitat assenyala que, tot i que el Servei Català de la Salut compta amb un protocol oficial que hauria de garantir l'accés finançat a aquests dispositius per totes les persones amb diabetis tipus 1 i una part de les persones amb tipus 2, hi ha dificultats pràctiques a la seva implementació i afegeixen que aquesta situació genera desigualtats importants. Davant d'això, l'associació està recopilant informació de casos per identificar patrons i tendències i ho està traslladant a les reunions del Consell Assessor de la Diabetis. A més, també s'està promovent el diàleg entre pacients, professionals sanitaris i administracions públiques per trobar-hi solucions. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a 2:15 a l'edició migdia.
1: Ràdio 4.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4.
0: Molt bona tarda. 30 de juny, avui finalitza el termini per presentar les sol·licituds de regularització extraordinària per a migrants. Més d'un 1.200.000 persones a Espanya, 150.000 d'elles a Catalunya, han demanat acollir-se a aquesta mesura. El president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat que no hi ha integració possible sense regularització, que l'exclusió no dona prioritat nacional a ningú i que sense immigrants...
2: 90.000 bares tendrían que bajar la persiana. Que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
0: El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que darrere d'aquest procés hi ha un intent del govern d'ampliar potencials votants favorables a l'executiu. Ho ha dit a la televisió autonòmica de Múrcia.
3: Hay un riesgo de ingeniería electoral evidente para que 2 millones y medio de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23 puedan votar en estas.
0: Ara sobre el període d'un any perquè les persones regularitzades trobin feina, Desiree García és la responsable d'inserció laboral de Càritas Barcelona.
4: D'aquí a un any ens podríem trobar és que moltes persones seguin en la irregularitat altre cop, depenent de com reaccioni el mercat de treball i com reaccionin els empresaris i empresàries.
0: Els dos excursionistes que van assistir Jonathan Andy, que el dia que el seu pare, el fundador de Mango, va caure mortalment a la muntanya de Collbató, han dit davant la jutgessa que instruís el cas que Jonathan estava bloquejat, afectat i en estat de xoc. Avui també ha estat el torn de la terapeuta familiar. I no ens oblidem de Veneçuela. Els equips de rescat continuen treballant, tot i que ja és pràcticament impossible trobar algú amb vida entre les runes. Oficialment hi ha 1.709 persones mortes, d'aquestes 19 són espanyols. Segons Exteriors, hi ha també 131 compatriotes desapareguts. De seguida parlem d'aquests altres temes. Salutacions abans de José Gil a la realització, Martín Noia a les vies de so, Jordi Mañas al control central i qui us parla, Elena Pérez. Temps ja per la informació de servei. Primera parada a les carreteres, com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
5: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments, algunes retencions. És el cas de la P7 a Barberà, en sentit Girona, on hi ha 2 quilòmetres. A la C-17 a Mollet, cap a la ciutat, també hi ha un parell de quilòmetres més i una avaria. A la C-32 a Sant Boi de Llobregat, talla un carril en sentit Barcelona i provoca 2,5 quilòmetres. Compta amb les rondes que presenten força mobilitat, en aquest cas destacar la B10, la ronda del litoral, a la zona de Sant Adrià, cap al Nus del Llobregat. Això és tot. Molt bona tarda.
0: I després una altra nit. Torri de bona part del territori. Quina és la previsió pel que queda de dia? Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña.
6: Avui a Catalunya temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, excepte el terç oriental i a l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. La EMET ha activat avisos per calor a pràcticament tot el territori.
0: Passen 3 minuts de 2:45.
1: Edició migdia.
0: Ho dèiem en començar, avui finalitza el termini perquè les persones migrants puguin presentar la documentació per la seva regularització extraordinària, un procés que ha superat les previsions que feia el govern central, que en un inici havia calculat que serien unes 500.000 persones, però que un cop presentats els primers expedients ja superaria el 1.200.000. Marga Esparza.
7: Des de la taula d'entitats del tercer sector social recorden que aquestes xifres responen a la invisibilitat d'una realitat. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta del tercer sector.
8: Hauria de ser un procés administratiu ordinari, perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat.
7: Des de Càritas Barcelona recorden que ara arriba una segona etapa on la prioritat serà que trobin un treball perquè el procés de regularització és per un any. Desiree García, responsable d'inserció laboral de Càritas Barcelona.
4: Que trobin feina i que ho facin el més aviat possible, perquè és que si no, d'aquí a un any ens podríem trobar és que moltes persones seguin en la irregularitat altre cop, depenent de com reaccioni el mercat de treball.
7: I totes les entitats socials alerten que els principals problemes els han trobat les persones en situació d'extrema vulnerabilitat, com les persones sense sostre o els que pateixen bretxa digital.
0: I coincidint amb aquest últim dia de regularització, la migració torna a ser al centre de la política. El govern treu pit de la mesura, tant per la vessant econòmica com per la humanitària, mentre que l'oposició agita de nou la bandera del descontrol i de la il·legalitat, diu en Pau Alemany. Bona tarda.
9: Bona tarda. El president del govern, Pedro Sánchez, ha fet de la migració un dels seus estendards i ha reivindicat que Espanya perdria un 20% del PIB al 2050 sense aquestes persones. A més, ha demanat una major integració social.
10: La exclusión lo que hace es más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que la acoge.
9: Així s'ha pronunciat a la presentació del Pla d'Integració i Ciutadania, que estarà dotat amb més de 500 milions d'euros i que inclourà una agència estatal per coordinar la gestió migratòria amb els països d'origen. Davant d'aquestes reivindicacions, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha qüestionat les mesures.
3: ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España, cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países?
9: Tot plegat en un matí en què el Tribunal Suprem ha plantejat traslladar a la justícia europea el procés de regularització per si entra en conflicte amb el dret europeu en matèria de lliure circulació.
0: Doncs el govern català admet que la xifra de migrants regularitzats a Catalunya superarà les previsions. A l'espera de les dades oficials del Ministeri, l'executiu apunta que el volum de sol·licitants ha acreditat la necessitat de tirar endavant la mesura i defensa davant els dubtes del Suprem que el procés s'ha fet amb totes les garanties. Els detalls, Lorena Enns.
11: Bona tarda. Si l'executiu calculava en un inici que s'hi acollirien unes 150.000 persones, però l'espera de les xifres oficials del govern central dona per fet que seran més. Per la portaveu Sílvia Paneque, el volum de sol·licituds avala la mesura i dota de dignitat persones i vides concretes.
12: El volum, ja li dic que la dada concreta i exacta serà el Ministeri l'encarregat de traslladar aquestes xifres concretes, sí que el volum ha superat allò que s'esperava d'inici i, per tant, això marca que el camí era el correcte, que el camí de la regularització era el correcte.
11: Davant els dubtes del Suprem sobre la legalitat del procés, Paneque defensa que s'ha dut a terme amb totes les garanties. La portaveu del govern apunta que l'executiu ja treballa en diverses línies per facilitar la integració d'aquestes persones amb cursos de català com a eina d'integració. També es treballa des del Servei d'Ocupació de Catalunya perquè la integració al món laboral d'aquestes persones es faci amb totes les garanties.
0: I encara en àmbit d'estrangeria, una dada que hem conegut avui, les dones que arriben a Catalunya cobren 5.400 euros menys a l'any que les que tenen nacionalitat espanyola. És gairebé un 20% menys, segons les dades del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. El 40% de les dones migrades té estudis superiors i un 45,5% està sobrequalificada i treballa, per tant, per sota del seu nivell formatiu. Actualment resideixen a casa nostra unes 698.000 dones de nacionalitat estrangera que representen el 8,7% de la població catalana. A Veneçuela, el Ministeri d'Exteriors espanyols ha actualitzat la xifra de víctimes. Són 19 morts espanyols i 131 compatriotes desapareguts. En total, les dades oficials ara per ara són de 1.719 víctimes mortals i més de 5.000 ferits pels dos terratrèmols del 24 de juny. Toni Conde.
13: Quan està a punt de passar la primera setmana des del doble terratrèmol de Veneçuela, les possibilitats de rescatar persones amb vida sota les runes es redueixen. Oriol Corbella, cap de l'expedició de bombers catalans a Veneçuela, al matí de Ràdio 4.
14: Sí, ara, després de 5 dies, cada vegada és menys probable que anem trobant persones en vida. No obstant, encara estem, diguéssim, a tot el dispositiu, a nivell internacional, encara, de moment, està en aquesta fase d'emergència d'intentar rescatar el màxim de persones, que és molt poc probable, la probabilitat va baixant en cada moment, però que encara estem en aquesta fase.
13: ACNUR adverteix que la situació humanitària s'ha deteriorat i l'OMS tem que es produeixin brots de malalties. Júlia Pastor, directora de Cooperació Internacional de Creu Roja Espanyola, recorda que les ajudes s'hauran de mantenir en el temps.
15: És important que tanto l'ajuda urgente i immediata que estamos dando para salvar vidas, l'ajuda que prestemos durante los próximos 6 meses, però l'ajuda que prestemos durante los próximos 2 años. És important esa fase de recuperació. És important esa coherència i esa resposta integral i sostenida.
13: Segons estimacions de Nacions Unides, 6,7 persones s'han vist afectades d'alguna manera pels terratrèmols a Veneçuela.
0: I una vintena de nens i nenes ferits o malalts de la Franja de Gaza han arribat avui a Espanya, juntament amb 81 familiars, per rebre atenció sanitària especialitzada en hospitals públics. L'expedició, que ha estat rebuda per la ministra de Sanitat, Mònica García, i la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, s'emmarca en una nova operació humanitària organitzada per Espanya perquè els menors puguin rebre atenció per les ferides causades pels atacs israelians i per diferents patologies de ronyó, de cor o oftalmològiques. A Catalunya, el centre receptor serà Vall d'Hebron.
1: Edició migdia.
0: Obrim crònica judicial. Primeres declaracions de testimonis en el marc de la investigació de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui han testificat alguns familiars i dos excursionistes que es van creuar amb l'acusat. Han explicat que se'l van trobar en estat de xoc després que el seu pare caigués pel barranc. També ha finalitzat ja el testimoni a aquesta hora de la terapeuta familiar, els jutjats de Martorell, i és la Núria Alcalà amb l'assistència tècnica de l'Alejo del Peral. Bona tarda, Núria.
16: Bona tarda. Sí, des de les 10 del matí s'han anat succeint les declaracions de diversos testimonis davant la jutgessa. L'interrogatori més extens ha estat el de la terapeuta familiar, que ha acabat fa uns minuts. Un testimoni que es confirma com a molt rellevant per la instructora, perquè amb ella intenta constatar la possible implicació de terceres persones en els fets. En concret, vol saber la influència que hauria tingut la psicòloga en què Jonathan Andic reclamés l'herència en vida al seu pare en un context de desavinences econòmiques entre tots dos. De moment, el testimoni que ha transcendit és el dels dos excursionistes que es van creuar precisament amb Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare a la muntanya de Collbató. Han constatat d'una banda que el van trobar afectat, en xoc i bloquejat, i de l'altra que en el lloc dels fets podria haver-hi perill de caiguda perquè no existeix cap punt per poder agafar-se, el que podria implicar risc si es perd la línia del camí. Continua esperant a l'interior dels jutjats la parella d'Isaac Andic, el fundador de Mango, i la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de l'incident. Amb ella és previst que es tanqui la jornada de declaracions d'avui.
0: I a l'Audiència de Barcelona avui ha començat el judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres tres exalts càrrecs del Departament per la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. En aquesta primera sessió, el tribunal ha descartat jutjar-los pel delicte pel qual l'acusació popular els demanava 3 anys de presó. Sergi Bassoles.
17: Sí, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors i, en conseqüència, els 5 acusats ja no s'enfrontaran als 3 anys de privació de llibertat que sol·licitaven els sindicats policials que exerceixen com a acusació popular.
18: Dado que el Ministerio Fiscal no mantiene, no formula acusación por el delito del artículo 316 del Código Penal, por el delito contra los derechos de los trabajadores, queda fuera todo el enjuiciamiento este delito.
17: La sala fallava així a favor de la demanda de la penalista Olga Tubau, defensora de Josep Maria Argimon. La tugada apel·lava a l'aplicació de la doctrina Botín, que implica que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular si la fiscalia o una acusació particular no acusen.
19: Respecto de este delito, las acusaciones populares no están legitimadas porque no lo ha hecho el Ministerio Público y no ha comparecido ningún agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta causa a título personal.
17: Així les coses, el judici continuarà dimecres amb l'inici de les declaracions testificals. Tots 5 acusats, inclosa l'exconsellera Vergés, el seu successor al càrrec Josep Maria Argimon i altres 3 exalts càrrecs del Departament de Salut, s'enfronten a 12 anys d'inhabilitació, ara només pel delicte de prevaricació.
0: El fiscal César de Rivas considera acreditada la participació de l'exministre de l'Interior, el popular Jorge Fernández Díaz, a l'operatiu parapolicial conegut com a Kitchen, que buscava, recordem, documentació del cas Gürtel comprometedora per al Partit Popular. El fiscal, que demana una condemna de 14 anys per a l'exministre del primer govern de Mariano Rajoy, ha exposat davant el Tribunal de l'Audiència Nacional els seus arguments sobre per què l'operació Kitchen no va ser un operatiu d'intel·ligència, sinó un dispositiu il·legal per sostreure documentació a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Escoltem el fiscal.
20: Desde el momento en que fue concebido el operativo, ya se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel.
0: I el PP ha tornat a cridar l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero al Senat, on els populars tenen majoria absoluta. En aquest cas, ho haurà de fer a la comissió que investiga la gestió de la SEPI, de la Societat Estatal de Participacions Industrials. Alicia García és la portaveu dels populars de la Cambra Alta.
21: Lo que vamos a hacer es volver a sentar a José Luis Rodríguez Zapatero, en esta ocasión, en la comissió d'investigació de la SEPI.
0: I ara els parlem de Patricia Conde, Kiko Matamoros i Isabel Pantoja, 3 famosos que, més enllà de la televisió, tenen en comú que figuren a la llista de grans defraudadors del 2025 que avui ha publicat l'agència tributària. Enguany baixa lleugerament el nombre de contribuents morosos, un 80% dels quals empreses. Àlex Eloi.
22: Sí, en aquesta nova edició i ja en van 13, el nombre de grans deutors ha baixat a 5.853, prop de 150 menys que el 2024. La major part són empreses i un de cada 5 particulars. Entre els famosos de renom segueixen a la llista noms com Paz Vega o Bertín Osborne i d'altres vells coneguts com Patricia Conde o Kiko Matamoros. Artistes, col·laboradors, empresaris, cada un deu més de 600.000 euros a Hisenda, fins a un total de gairebé 15.000 15.500 milions. Val a dir que en aquesta llista només apareixen els que s'han negat a abonar el seu deute després que l'agència tributària els hi hagi oferit revertir el frau. La quantitat dels que han pagat per evitar sortir a la llista supera els 189 milions d'euros.
0: Per cert, acabem de conèixer una altra llista de deutors, en aquest cas la de l'Agència Tributària de Catalunya. L'empresari Josep Faraggi torna a ser la persona que més diners deu, més de 65 milions d'euros, un 21% més que l'any passat. L'empresa amb més deute, l'Agència Tributària, és Play Badalona, relacionada amb el joc. I atenció ara a tots aquells que estan pagant una hipoteca, perquè l'Euribor es tanca el juny en el 2,8%, la mateixa taxa que el maig. Malgrat que el principal índex de referència frena l'escalada, les hipoteques Climent Sabater variables es tornen a encarir.
2: Per segon mes consecutiu, l'Euribor tanca en el 2,8, malgrat que el Banc Central Europeu va pujar un quart de punt els tipus d'interès en l'última reunió. Segons l'analista del portal Halma i Caix, Miquel Riera, l'indicador ja havia avançat l'encariment del preu del diner, per això ara es manté estable.
5: Per la qual cosa, aquesta pujada de tipus del BCE de juny no ha tingut cap efecte a l'Euribor, perquè l'Euribor ja descomptava aquesta pujada.
2: L'Euribor del juny és 8 dècimes més alt que fa un any i gairebé mig punt que fa 6 mesos. Això vol dir que els hipotecats que tinguin ara l'actualització veuran com la quota s'encareix en cas de revisió anual uns 700 euros l'any i en cas que sigui semestral l'augment supera els 500 euros l'any en una hipoteca mitjana. Miquel Riera.
5: En el cas dels que tenen una revisió anual, la quota pujarà aproximadament uns 58 euros al mes de mitjana. I aquells que tinguin una revisió semestral, la quota els pujarà aproximadament uns 43 euros al mes de mitjà.
2: Els analistes situen l'Euribor per sobre del 3% si el BCE torna a pujar els tipus després de l'estiu.
0: I unes 200 treballadores del sector de la neteja d'edificis i locals s'han concentrat aquest matí davant la seu de Foment del Treball a Barcelona i han exhibit pancartes i pals de fregar, convocades per Comissions Obreres reclamant el desbloqueig de la negociació d'un conveni col·lectiu que acabi amb la inestabilitat contractual i la sobrecàrrega de feina que tenen. Isabel Gutiérrez, membre del sindicat, explica que la neteja sovint és un servei externalitzat i precari en què moltes treballadores fan jornades parcials no desitjades amb sous baixos.
6: I gent que està netejant caixers automàtics treballant 3/4 d'hora. I ha de donar la volta per tot Barcelona netejant caixers automàtics del Banc de Sabadell o de la Caixa, perquè són empreses contractades externes. Així és la situació que tenim.
0: Un conveni que afecta unes 60.000 persones de Catalunya, 85% de les quals són dones.
1: Edició migdia.
0: Parlem ara de salut i ciència. Un estudi de l'Institut de Recerca de Sant Pau ha descobert com la leucèmia mieloide aguda, el càncer de la sang més freqüent que s'origina al moll de l'os, envaeix el pulmó i provoca insuficiència respiratòria. Però a més, quins tractaments també podrien ser efectius? Anna Banyeres.
23: Se sabia que la leucèmia mieloide aguda provoca alteració de la funció respiratòria perquè envaeix el pulmó, però es desconeixia el mecanisme que ho causava. I això és el que ara ha descobert un equip liderat pel doctor Manel Esteller. Han vist que les cèl·lules leucèmiques connecten amb les del pulmó, provocant un canvi en el microambient que les envolta, és a dir, els limfòcits i les cèl·lules immunes.
24: Canvien el barri on es troben, on creixen les cèl·lules de leucèmia. Indueixen una inflamació massa excessiva que s'associa a aquest efecte respiratori. A més, les cèl·lules immunes són capaces d'enganyar el sistema immune del pulmó perquè no es reconegui per atacar-les, alterant els alvèols respiratoris, que és la zona del pulmó que permet respirar.
23: Aquesta informació els ha permès localitzar també possibles fàrmacs que actuen sobre l'afectació respiratòria i la infiltració de la leucèmia en el pulmó.
24: Un corticoide és capaç de disminuir la inflamació global i permet respirar millor, i també dos fàrmacs associats contra els factors que produeix la leucèmia en el pulmó perquè permet el seu creixement, també ha demostrat efectivitat.
23: Un treball que demostra que el pulmó no és un receptor passiu de les cèl·lules tumorals.
0: I parlem ara d'un rànquing on ningú vol estar. Els ecologistes marquen en bandera negra 48 territoris d'arreu de l'Estat per problemes relacionats amb la contaminació i la mala gestió dels espais naturals. A casa nostra les han rebudes l'Ametlla de Mar i també les muntanyes de Begur. Míriam Andreu, bona tarda.
25: Bona tarda. En el seu informe anual, Ecologistes en Acció identifiquen problemes recurrents com la regressió de platges, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat davant temporals. Cecília del Castillo, responsable de pesca, ha exposat la situació de les Canàries a afectades pel turisme massiu o de les Balears i el comportament de les embarcacions.
26: En la Bahía de Pollença, en Mallorca, se denuncian los fondeos ilegales otra vez, como los barcos recreativos con sus anclas afectan a la Posidonia oceánica, a la planta marina.
25: A casa nostra, l'entitat critica la manca d'informació sobre la contaminació del litoral de l'Ametlla de Mar l'estiu passat.
26: El año pasado llegó una especie de espuma blanca viscosa con olor a químico. Un año después no se sabe de dónde viene ese vertido, por tanto, parece que no se va a parar si vuelve a ocurrir.
25: La creixent pressió urbanística a les muntanyes de Begur o l'extracció de sorra de la platja de la Paella a Torredembarra també s'emporten una bandera negra.
0: I un grup de 70 persones amb sord ceguesa, que no poden, per tant, ni veure ni escoltar, ha visitat aquest matí l'estadi de l'Espanyol en una experiència sensorial organitzada per ONCE Catalunya. Els ha acompanyat la nostra companya Laura Hurtado.
3: Els participants amb diferents graus de sord ceguesa han pogut percebre a través del tacte i de les explicacions dels guies com és per dins l'estadi. I Manela Chiri és la presidenta de l'Associació de Persones Sordcegues de Catalunya i ens parla a través de la intèrpret Rosa Cantos.
4: Ens han deixat tocar les copes i bueno, tocar altres coses, i això és molt important perquè nosaltres bàsicament és a través del tacte que podem percebre les diferents coses que no podem veure amb la vista. I estic molt contenta i és un dia magnífic.
3: La visita s'ha organitzat amb molta antelació perquè pugui ser una experiència accessible per a tothom. Dolors Luna és la responsable de serveis socials a ONCE Catalunya.
7: Tenir ben clar que una persona sordceguesa va al seu ritme, la comunicació és diferent, especialment en les persones que són signants, que són sordes profundes i fan servir la llengua de signes.
3: L'activitat s'ha fet en el marc del Dia Internacional de la Sordceguesa.
0: Després que ahir l'òpera dels Tres Rals donés el tret de sortir al Festival Grec, avui s'estrena al Teatre Romea un clàssic del terror gòtic, El retrat de Dorian Gray, en una versió musical protagonitzada per Àngels Gunyalons. L'actriu encarna Oscar Wilde i tots els personatges en aquest espectacle que dirigeix Marc Rosic. Marta Orquín.
8: Àngels Gunyalons fa tots els papers del retrat de Dorian Gray, també el de l'autor de la novel·la Oscar Wilde, en aquesta versió amb dramatúrgia i direcció de Marc Rosic i partitura de Jordi Cornudella.
9: Per què em mires així?
8: Una peça de cambra que trena el text i la música en què Gunyalons, acompanyada del Leos Quintet i d'un trio vocal masculí, dona veu a Oscar Wilde i als quatre personatges de l'obra. El narcisista Dorian Gray, que fa un pacte per no envellir mai amb el corrupte Lord Henry, Basil Hayward, el pintor del retrat, i Sibyl Vane, de qui s'enamora el protagonista. Tot un repte per a l'actriu que fa realitat un somni.
10: La meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble.
12: No podem deixar que el sol et marceixi la bellesa.
8: Marc Rosic la va convèncer que podia fer-ho en un moment de maduresa vital que connecta amb els temes dels que parla l'obra molt vigents, com la por a envellir, la bellesa o l'hedonisme.
27: Amb aquest Dorian Gray que es queda jove eternament mentre el quadre va envellint o es va deformant segons els seus pecats, no? També ens parla d'aquesta societat completament narcisista, del selfie, d'aquest culte a la imatge.
8: La novel·la va escandalitzar la societat victoriana i l'adaptació subratlla la seva pulsió homoeròtica i manté l'essència d'aquest clàssic del terror gòtic, portant-lo a un lloc atemporal.
28: Igual que els veus un dia...
0: Temps ja pels esports. José María Rubí, bona tarda.
29: Bona tarda.
0: Esports. Primera gran sorpresa al Mundial de Futbol. Alemanya ha caigut contra Paraguai a la ronda de setzens de final.
29: Els penals, a la primera tanda que es disputava en aquest campionat del món, els de Nagelsmann han hagut d'igualar el gol inicial del combinat sud-americà, però no han estat capaços de culminar la remuntada i a la sort dels 11 metres els de Gustavo Alfaro han culminat la gesta.
30: Para nosotros no era nada nuevo plantear un partido desde la adversidad, desde la inferioridad. Nos ha pasado en todos los partidos que hemos jugado. Entonces uno se siente feliz por la respuesta de los jugadores, yo se lo agradecí en el vestuario, yo digo la verdad que lo que han hecho estos chicos no dejan de sorprenderme.
29: La matinada ha tingut una segona tanda de penals, la del Marroc-Països Baixos, que ha resolt la selecció africana després de l'empat a 1 a la finalització del temps reglamentari i a la pròrroga. Era probablement el millor duel de 700 i no ha decebut. El rival del Marroc a 8 serà Canadà i el dilluns va poder començar amb una altra sorpresa. El Brasil no es va desfer del Japó fins al temps de prolongació de la segona meitat. Els d'Ancelotti van remuntar el gol inicial del conjunt nipó i el tècnic italià, tot i les dificultats, estava satisfet pel que considera evolució positiva dels seus.
31: Este juego era un juego más completo. Tivemos más problema en la primera part a buscar oportunidades porque el Japó estaba muy bien fechado atrás. Buscamos solución en la segunda parte poniendo más cruzamiento y más presencia en la área. Entonces, yo creo que es una evolución.
0: Aquest dimarts es disputaran altres tres enfrontaments d'aquesta ronda.
29: Tornem a començar d'hora, la jornada, a les 7 de la tarda, amb l'enfrontament entre Noruega i Costa d'Ivori, del que sortirà el rival de la Canarinha. Es tracta d'altre dels duels a priori molt igualats. Ja a les 11, nova posada en escena de la vigent sotscampiona del món, França es veurà les cares amb Suècia, tornarà a dirigir l'equip de Champs després de la mort de la seva mare, i d'aquí surt el rival a vuitens de Paraguai. I a les 3 de la matinada, festa gran a un dels països anfitrions, o almenys això esperen allà. Ecuador serà el rival del Mèxic, que dirigeix Javier Aguirre.
5: I la gran diferència, sin lugar a dudas, es nuestra localía, ¿no? Yo creo que eso es como nunca, es nuestro gran jugador número 12. Estamos con un país detrás de nosotros y eso nos motiva muchísimo, fíjate, muchísimo. Entonces, te diría que estamos todos, y me incluyo, muy ilusionados con lo que viene, sí.
0: I la selecció espanyola, per la seva banda, farà avui el seu darrer entrenament a Chattanooga abans de marxar a Los Angeles, que és on es jugarà aquesta eliminatòria.
29: Recordo la cita dijous a les 9 de la nit al SoFi Stadium contra Àustria, sense Jeremy Pinon i Nico Williams, lesionats contra Uruguai, tot i que s'espera que els dos puguin tornar a jugar si Espanya va avançant rondes. En un campionat on estan destacant els cracs del futbol mundial en general, Marcos Llorente ha tornat a reivindicar el futbol més coral de l'equip nacional.
11: No creo que las estrellas ganen sin su equipo. Está claro que marcan la diferencia, pero necesitan siempre un equipo detrás que ayude algo, ¿no? O sea, las estrellas son importantes, pero no es el Mundial de las Estrellas y no creo que nunca lo sea. Creo, además, que cada vez el fútbol depende más de todo el equipo que de una estrella.
0: Deixem el Mundial, però seguim parlant de futbol. Finalment, Salma Parayuelo ha decidit deixar el Futbol Club Barcelona.
29: Després de 4 temporades de Blaugrana, la davantera no ha acceptat l'oferta de renovació i canviarà d'aires. Encara no se sap si camí d'Anglaterra o camí de França. I aquesta tarda sortejarà el calendari de la propera Lliga Masculina. Jaume Riello, el que sí que ja saben, ja són les dates, i en aquest sentit la temporada 26-27 presenta algunes novetats.
13: Una temporada que arrencarà la setmana del 14 d'agost. Recordem que el Mundial acabarà 25 dies abans, el 19 de juliol. Està previst que la Lliga finalitzi el 30 de maig, tot just a 7 dies de la final de la Champions. Només hi haurà dues jornades intersemanals, la 6 i la 33, i passem de 3 aturades internacionals a tenir-ne dues. Es fusionen en una sola les dues primeres finestres, així que el futbol de clubs quedarà parat entre el 21 de setembre i el 6 d'octubre. Fins a 4 partits podrien jugar les seleccions en aquesta gran finestra. I pel que fa a la Supercopa d'Espanya, serà més tard, entre el 2 i el 7 de febrer.
0: I en plana poliesportiva, José María, segona jornada de tennis del torneig de Wimbledon. Avui jugaran 4 tenistes espanyols als seus partits de primera ronda.
29: Ha perdut ja el primer set Pablo Llamas contra el nord-americà Baida. Han de jugar també el quadre masculí Jaume Munar i el femení Paula Badosa i Oksana Selekhmetova. I avui tornarà a les pistes als seus 44 anys la jugadora més gran de la història, Serena Williams, s'estrena a Londres contra l'australiana Join. Avui, per acabar, vull fer un reconeixement a algú que després de més de 50 anys al càrrec es jubila. Estic parlant del president de la indústria Santa Coloma, Vicenç García. L'ànima de l'equip de futbol sala més antic d'Espanya fa un pas al costat després, com dic, de més de mig segle. I amb ell ha xerrat una estona el Jorge Agüero.
14: Bé, és una sensació bastant estranya, la veritat. De totes maneres, com que ja portem uns mesos que la cosa ha anat paulatinament pues, baixant una miqueta, però bueno, ha sigut un procés una miqueta que ha ajudat a que no es faci... no se'n doni compte un de cop i volta que això s'acaba, sinó que ha sigut paulatinament a poc a poc i costa menys de pair.
15: És veritat que es va fer oficial fa mesos ja que relleu. Vicenç, marxa satisfet?
14: Sí, molt satisfet, molt satisfet, perquè crec que deixem el club en bones mans, i la por que teníem nosaltres era pues, de que no arribés el dia de que no poguéssim continuar i el club pues, desaparegués. Això ha sigut més fàcil per trobar el relleu que hem trobat i llavors ha fet que preguéssim la decisió que vam prendre a primers d'any i molt satisfet perquè el club continua i pràcticament no es notarà que nosaltres marxem i que entre unes altres persones.
29: Ja hem escoltat que Vicenç García deixa el Santa Coloma en bones mans. A partir d'ara, el destí de l'entitat de Ghana del futbol sala nacional quedarà a les mans de l'empresa Everest.
0: Gràcies, José María. Bona tarda.
29: Bona tarda.
0: I avui acabem amb un clàssic, el ritme de los Manolos.
1: Màgica gitana, marabú, gitaneta nostra, marabú, tan plena de gràcia, marabú, guapa perquè sí.
0: Aquest vespre actuen juntament amb els Gypsy Kings al Poble Espanyol de Barcelona en el marc del Festival Bars, una trobada que vol fusionar el pop gitano i la rumba catalana amb ànima de festa i ball.

0: I en aquest punt, a les 3 de la tarda i al ritme de los Manolos, saludem, com sempre, el nostre company Xavi Martínez i el Xavi Fornia. Bona tarda, Xavi.
1: Què tal, Helena?
0: No diguis que no et rebem amb bona música.
1: Sempre, sempre. Helena té el poder, és així.
0: Què tal, què ens espera aquesta tercera hora?
1: Doncs de seguida la nostra sexòloga, Eva Moreno, que ens presenta avui un tema molt important, i és el dels pensaments rumiants i relacionats amb la sexualitat. Mm-hmm. En titular, no et mengis el coco, si vols tenir una bona sexualitat. I després parlarem amb el director del Festival Terramar de Sitges, que aquest any actuen Sílvia Pérez Cruz, Sergio Dalma, Joan Dausà, Rosario o Sopa la Cabra, entre molts altres. Així que parlarem d'indústria, de molta música, evidentment, però sobretot d'indústria.
0: Molt bé, doncs pendents, com sempre, de vosaltres. Que passeu una tarda.
1: Una abraçada gran.
0: Adéu.
1: Doncs mira, les 3 i... 1 minut, tercera hora.

0: amb el Roger Vergés al control, perquè tot soni molt bé, amb el Joel Sevilla a la producció i amb la fantàstica Eva Moreno a la taula. Què tal, Eva? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi. Pues, una mica derretida, t'haig de dir. Em sento una mica bleda.
0: Sí, estem fosos.
1: Aquesta sensació de no tenir vigor, no tenir energia...
0: Per què serà?
1: Sí, i a més jo porto molt malament trobar-me, no a sentir-me bé, com amb la meva essència. Ja. Llavors encara això potencia aquesta sensació estranya.
0: Però no ens podem forçar, hem d'acceptar i ja està, és la temperatura que tenim. Jo crec que això serà sempre així i va a més, i va a més, i arriba abans. Intentar conviure amb això. És veritat que aquí, per exemple, ara fent feina, doncs som uns afortunats, no? Som uns privilegiats treballar aquí, pensant sobretot en la gent que està treballant des de primera hora del matí al carrer, per exemple, no? A les obres o transportistes, en fi.
1: Tal qual, Xavi.
0: Però que sí, que sí. Que és el que tu dius, que se't deixa tonto. Jo porto tot el dia igual. Això i que no he dormit massa avui.
1: Ah, ostres, doncs llavors ja afegeixes un element important, el de no haver, descansat. Sí, però hem de ser coherents amb les nostres queixes i jo empatitzo totalment amb la gent que està treballant al carrer, que ens està escoltant ara mateix.
0: Segurament, una abraçada gran.
1: Que són fidels els dimarts a la secció. I que això els ajuda a agafar una mica més de vigor.
0: Doncs sí, i a buscar la calor al llit, moltes vegades.
1: Ai, que m'agrada no? Això, m'està agradant.
0: Aquesta és la calor escollida.
1: La calor triada, tens raó. Sí.
0: Doncs, Maria García Coll...
2: Hola, què tal?
0: Què, com vas?
2: Bé, molt bé. És que m'estava rentant les dents, perdoneu. Ja.
0: Ella és una noia... A més, te la rentes a fons, és una cosa...
2: Bueno, vaig ràpid, segurament més ràpid del que hauria d'anar, perquè hem d'entrar en directe, però és així.
0: Tu et menges molt el coco?
2: Més del que hauria. No sé
0: per què pregunto.
2: Però sí, jo soc una drama queen, si ja ho saps.
0: Et conec. Sí. Doncs avui, Eva... Avui portes aquest tema que és molt interessant, a més relacionat amb la sexualitat, no?
1: Ah, clar, l'aplicarem al que té a veure a la intimitat, al que passa a les relacions, però ben bé, les eines que anirem donant les podeu aplicar a la vostra vida fora del llit. Què és el menjar-se el coco, els pensaments aquests rumiants, no? Jo la visualitzo com si tinguessis el telèfon o a l'ordinador moltes pantalles obertes i vas passant d'una pantalla a una altra. És una manera com molt gràfica de descriure-ho.
0: Multitasking.
1: Multitasking, sí. Però que no estàs en un modus operatiu, efectiu. No li treus rendiment, això que estàs fent, sinó que et vas enredant en cadenes de pensaments. A més, amb una característica que no suma, que són pensaments negatius. Sempre són pensaments catastrofistes, pensaments que no t'ajuden gens. Llavors, clar, si vas enganxant un pensament amb un altre, però tots van sumant en negatiu, acabes amb un estat d'angoixa, de malestar, fins i tot de depressió, no?
0: Diuen que el 90% dels pensaments negatius que tenim mai arriben a succeir.
1: No, així és, del milió de pensaments que tenim al dia.
2: Increïble.
1: És així, no? I què és el que ens fa aquesta rumiació, aquest pensament repetitiu, circular, improductiu, no? Ens fa estar donant voltes constants en el passat i en el futur, però no ens quedem en el present, eh? Perquè sempre estem dient, ens quedem en el present, posem consciència en el que estem vivint, gaudim-ho... No, doncs anem enrere i endavant amb aquests pensaments reiteratius. I després anem qüestionant totes les decisions, totes les converses que hem tingut. O sigui, quan t'enganxes amb una conversa, amb la parella, amb una discussió, per què no vaig dir això? I per què no li vaig contestar això quan em va dir això? Per què no vaig respondre en aquell moment això? I estàs constantment, en comptes de tenir una mirada constructiva, una mirada destructiva, enganxant-te en aquests escenaris negatius i molt sovint poc probables.
0: Passa al llit també, això? O sigui, acabes de tenir una relació sexual i després estàs pensant...
2: O durant.
1: El pitjor és durant.
2: Clar.
0: Terrible, això, durant.
1: El pitjor és durant, clar, quan et passa mentre estàs mantenint relacions sexuals, no? Que t'estàs qüestionant primer, abans d'arribar al llit, si m'ha dit que no té ganes, és perquè ja no li agrado. O sigui, ja m'ha dit que no té ganes, que està cansada o cansat, m'és igual, eh? Sí. Perquè això es dona tant en homes com en dones. Està cansada, sí, sí, està cansat, no té ganes. Llavors això vol dir que ja no m'estima. I és que aquest matí no m'ha fet el petó de comiat de la manera que me'l fa sempre. Llavors em vaig enganxant en tot això, però clar, com que estic amb la mirada negativa de tota la successió de pensaments que tinc, no em fixo amb les coses positives. No em quedo, ostres, m'ha portat a l'esmorzar, m'ha fet el cafè amb l'escometa com a mi m'agrada, s'ha posat aquell vestit o aquella camisa que m'agrada, o ha tingut aquest detall amb mi, o m'ha dit que per sopar anirà a buscar la pizza que tant ens agrada. No, et quedes enganxat amb totes les coses negatives i, a més, ho polaritzes tant que ho portes a... Això és un símptoma de que la relació no funciona, ja no m'estima de la mateixa manera...
0: A veure si aconsegueixo expressar-me bé, perquè no vull sonar... O sigui, no vull que soni com a diferència de gènere, eh?
1: Vale.
0: Discriminació de gènere, no vull que soni així.
2: Aquí estem dos dones, que si és així, que si són així, t'ho direm.
0: No, evidentment que jo crec que hi ha molts homes que pensen així, els hi passa això constantment, eh? Però en general pot ser que sigui més de dones aquest sobrepensar, i de fet, en el fons estic, ho dic perquè jo crec que sou capaces de fer més coses alhora que nosaltres, que això sempre ha estat el mític acudit, no? de l'home que més tontorron i que no s'assabenta de les coses i que no té detalls, i que potser sobrepenseu més vosaltres o no?
1: No, a
0: grans trets, a nivell general.
2: També és veritat que no ho sé, però tenim més càrrega que els homes. Això és veritat.
0: Sí, sí.
2: O sigui, això tenim més càrrega,
0: a part d'això.
1: Sí, això segur, però mira, de fet, tenir més càrrega et pot ajudar a... ser més efectiva també amb els teus pensaments, perquè no pots dedicar tant de temps a aquests pensaments recurrents. Però jo crec que és una... No tinc xifres, no he fet aquesta comparativa, però té més a veure amb els trets de personalitat. Persones que són molt perfeccionistes, que són molt autoexigents, o persones que estan transitant per un moment vital en el que tota la seva estructura i la idea de vida que tenien se'ls hi ha desajustat, i llavors, en comptes de tenir una mirada doncs més constructiva o efectiva o reflexiva d'un pensament que realment ajudi, s'enganxen en aquests pensaments que es retroalimenten en negatiu. Però i té a veure amb la manera que té de funcionar el nostre cervell. És a dir, quan nosaltres entrem en aquests pensaments i ens adonem, perquè hi ha una part de nosaltres que s'adona, ostres, m'estic enganxant aquí, mare meva, que estic pensant, és el nostre sistema que ens està ajudant a sobreviure d'alguna manera, no? És la nostra ment que es posa en modus supervivència. Llavors, quan em poso en lo negatiu, estic activant totes les coses que em poden ajudar, o penso, des d'una part molt petita, que em poden ajudar a sobreviure. Després, per una altra banda, s'activen aquestes situacions d'estrès emocional, una part del cervell que té a veure amb les emocions, no? Que és l'amígdala. I llavors ens fa entrar en aquesta cadena, en aquest bucle de pensament posat només amb l'emoció. O sigui, entrem en aquesta com metacognició, que és estic pensant, però alhora estic pensant en el que estic pensant.
0: Sí, sí.
1: I això, Xavi, no sé si és una característica. Potser ho expressem més les dones.
0: Pot ser, no?
1: Potser les dones verbalitzem més que ens hem enganxat en aquests pensaments, i vosaltres ho porteu d'una manera com més silenciada, més callada.
2: He fet una cerca ràpida.
1: Vinga,
2: i
1: va.
2: Sí que va per aquí, pel que dius, que les dones de mitjana puntuen una mica més alt en rumiació que els homes, però els homes també sobrepensen, però ho fan diferent, és el que comentaves tu, Eva, que tendeixen més a preocupar-se per l'èxit, pel rendiment, a evitar pensar en emocions, distraccions, saps? O sigui, no es deixen tant endur per les emocions, però sí que tenen problemes o pensen més en el tema de l'èxit, dels rendiments, però no amb la rumiació emocional. Però... El que ve a ser les emocions, no tant. En canvi, les dones un puntet més, però molt poc. L'evidència científica diu que un puntet més de mitjana que els homes, però poc.
1: M'encanta aquesta recerca ràpida que fa la Maria.
0: Doncs ja
1: ho tenim, no? O sigui que, homes, que rumieu, expresseu la vostra rumiació.
2: Exacte.
1: Perquè quan ho verbalitzes d'alguna manera, ho treus al pensament, ja no és tan gran, ja no t'estàs anant a aquest lloc tan catastròfic, no?
0: Estàs per desgotar, està tot el dia així.
1: Sí.

0: casa i està més callada del normal. Escolta, a mi em passa, us ho vaig dir, que hi ha dies que he escoltat tantes converses, he parlat tant que de cop el que necessito és una mica de silenci, no? Per exemple. Llavors, a la meva parella pot interpretar és que pensa que estic enfadada o que no he dit què és el que em passa i llavors pensa que no em passa res, però amb la seva ment pot estar pensant, pues és que està decebut amb mi, és que ja no li agrado, és que li passa alguna cosa i no m'ho vol dir. I llavors ens quedem enganxats aquí, per exemple, en el llit. Li costa arribar a l'orgasme o no té una bona erecció per la raó que sigui, perquè està cansat per mil coses. És que ja no li poso de la mateixa manera, és que ja no m'estima, és que ja no li agrada el que estem fent. És a dir, fem sempre aquesta interpretació negativa, però des d'aquesta lectura del que està pensant l'altre, quan és molt més fàcil confiar en que el que ens està dient és cert, és real, i creure i confiar en el que ens està dient la parella. Després, una altra cosa que fem, dins d'aquestes trampes mentals, el pensament catastròfic, que és de passar d'un petit dubte al pitjor escenari del món. És a dir, la meva parella diu que està cansada i llavors jo ja aquesta relació s'està acabant,
1: oi.
0: Aquesta relació...
1: Insisteixo, ja... quin estrès.
0: Total.
1: No es pot viure així.
0: Però vivim i ho fem. I quan li posem etiqueta, ens adonem de que realment ho fem i de que no és per tant. Però el nostre cap va molt més enllà constantment, no? Una de les trampes mentals que fem també, Xavi, la d'anar buscant aquestes proves que confirmen el que jo estic pensant, no? Pues, per exemple, s'ha anat i no m'ha fet el petó, pues escolta, més que s'ha anat molt ràpid, anava amb presses i anava tard perquè no enganxava l'autobús, mil coses, no? Llavors tu, en aquest munt de pensaments, i perquè igual estàs transitant per un moment en què ha aparegut algun tipus de gelosia o hi ha hagut un altre comportament que no s'ha ajustat a les coses que acostuma a fer la teva parella habitualment, llavors reinterpretes que no t'ha fet el petó de la mateixa manera. I llavors entres en aquest bucle que l'únic que fa és augmentar les teves inseguretats, no? En lloc de col·locar-te, posar una mica de seny, col·locar-te en la banda positiva i no de la desconfiança, sinó de la confiança.
1: Però és inevitable, no? Com es canvia això? Com canvies aquesta forma de viure?
0: Vinga, m'agrada molt perquè us he portat tècniques per trencar una mica aquesta cadena
1: Boníssim.
0: De pensaments rumiants.
2: No sé si passa, Eva, també, de gent, o potser que et venen a teràpia, que diuen, mira, és que potser no tenim tantes relacions sexuals i quan la tenen estan pensant que feia molt que no la tenen. I tot això, no? I llavors aquí s'allarga. I no, és que, clar, també crec que és un pensament que pot tenir, no? Vull dir, pensar que allò que estàs fent fa molt temps que no ho fas i ara és com que t'obligues a fer-ho i segueixes amb això, no?
0: A més, és un gran fre, no?
2: Clar.
0: Jo, quan treballo amb parelles que venen perquè hi ha poca freqüència d'activitat sexual, perquè porten molt de temps que no tenen activitats sexuals, no que no tinguin mostres d'estima, però que no es fa efectiva a nivell de coit. I és una demanda que fan els dos. Ja sabem que la sexualitat, la freqüència és totalment personal, intransferible. Però quan els dos s'adonen de que hi ha com una aturada, que no saben ben bé per què, que volen motoritzar aquesta aturada, però l'expectativa elevada que tenen sobre com ha de ser aquesta primera trobada després de tant de temps de no tenir sexe, fa que hi hagi i que encara s'aturi més, no? Llavors, quan estan en aquesta activació sexual que per fi han donat el pas, la recomanació és cap expectativa. O sigui, serà la pitjor trobada sexual que hagueu tingut. És a dir, ho fareu fatal, no importa. El que importa és que us heu activat. Estem baixant totes les expectatives. I llavors, a nivell de pensament, què fem? Anem a veure coses que podem fer per trencar aquest pensament. Vinga, va. Jo us he portat tres dinàmiques. Vinga, a veure si ens dona temps a fer les tres. La primera l'he anomenat del cap al cos, Una cosa molt important amb aquests pensaments rumiants és que és impossible deixar de pensar. El que és important és com pensem. Llavors, jo li haig de dir al meu sistema que no deixi de pensar, però que m'ajudi a pensar bé. I llavors, una manera de començar a pensar bé és posar

0: donar-li nom a aquest pensament. En comptes de estar dient m'estic preocupant, la meva està, estic entrant en ansietat, això que està passant, ta-ta-ta-ta-ta-ta, dir-te a tu mateix, a tu mateixa, que el meu sistema m'està protegint. A tots aquests pensaments, tant en sentit, i els valido i els abraço, perquè el meu sistema em protegeix. La meva ment està intentant protegir-me. Quan jo dic això i em dic això, llavors automàticament baixo el nivell d'ansietat. I llavors una cosa molt important és baixar de la ment al cos. Com baixo el cos? Doncs em puc donar uns toquets en el pit, tocar-me o pessigar-me la pell, sentir el batec del meu cor, demanar una abraçada a la meva parella, fer-li un petó, notar la seva pell. Fixeu-vos, ja estic passant del que està passant en el meu cap a sentir una sensació, que és el que volem en l'esfera sexual, no? Quan entro en aquests pensaments, com tu deies, Maria, i què estarà passant bé aquesta activitat sexual, li estarà agradant, em desitja, no em desitja, arribaré o no arribaré a l'orgasme, em col·loco en el present. Què és el que estic sentint ara? M'està agradant tot això que està passant? Sento com li agrada a la meva parella? I d'aquesta manera torno a connectar. I com en el sexe i en la intimitat es pot parlar, pregunto, en comptes d'imaginar com està la meva parella, li pregunto, com estàs? Què necessites?
1: Ho fem efectiu.
0: T'està agradant el que estem fent? Li estàs donant seguretat a la teva parella, però sobretot li estàs donant moltíssima seguretat al teu sistema. I llavors d'aquesta manera estem passant del cap al cos, del que estem pensant al que estem sentint. Llavors aquesta és una dinàmica molt fàcil, molt senzilla, que la puc consensuar amb la meva parella, perquè si tu rumies, compta que la teva parella també rumia, i que llavors entendrà molt bé la dinàmica que esteu fent. Llavors, una altra dinàmica que podem fer, doncs jo li he dit el nom del ritual dels 5 minuts de presència. Aquesta la podem fer en qualsevol lloc, si la fem al llit millor, però la podem fer en qualsevol lloc quan jo sento que d'alguna manera el meu cap se m'està anant. Per exemple, he tingut un petit conflicte amb la meva parella. Imaginem que estem al carrer, i jo sento com el meu cap se'n va. Sento, a més com el meu sistema està entrant en una situació d'inseguretat. Com se m'activa el cor? Com començo a suar? I com, a més, començo a desconnectar de la meva parella? Llavors, jo li puc dir a la meva parella, necessito que ens aturem un moment, 5 minuts, perquè sento que el meu sistema s'està activant moltíssim. I llavors, seieu amb una terrasseta, el lloc on sigui, això es pot fer a qualsevol lloc. Us mireu als ulls. En silenci, no cal parlar. Us comenceu a tocar només una mica les mans, sentir la pell, respireu, us observeu, us doneu aquesta seguretat des de la mirada, i ja està, només està, jo dic 5 minuts, potser de vegades 5 minuts poden ser molts, igual amb 3 minuts o 2 minuts n'hi ha prou, però de cop recuperes la presència al cos de l'altre, i és una altra manera de baixar del cap a la pell, al cos, a reconnectar, i el que busquem sempre és tranquil·litzar el sistema, perquè insisteixo, i això vull que us ho endugueu tothom que ens escolta avui, que quan entrem en aquests pensaments recurrents és el nostre sistema que ens intenta protegir, llavors acceptem què està passant, però fem servir aquesta intel·ligència, no?, i la màquina que pilota tot el nostre cos per anar a buscar aquestes pràctiques que tranquil·litzin el sistema. I acabem amb l'última.
2: La tercera.
0: El semàfor del plaer.
1: El semàfor del plaer.
0: El semàfor del plaer. Quan entrem en aquest estat de rumiació, hi ha un moment en què estem en color vermell total, no? Que estem superactivats. Aquest seria una pràctica que jo sí que me la portaria molt al llit, eh? Quan jo estic en el llit i m'adono, us en recordeu que parlàvem amb una de les nostres seccions de l'espector íntim, de quan estàs fora del teu cos i estàs observant tot el que està passant en el llit, com si tu estiguessis fora del llit, una mica quan entrem en aquests pensaments rumiants, passa una mica això, no? Des d'una part una mica més ansiosa, però ens estem observant, no? Llavors, si jo m'adono de que estic en el meu cap, em visualitzo com que estic en vermell, estic en part de pensament. Llavors, jo ja sé que estic en vermell, sé que estic començant a mantenir relacions, intimitat amb la meva parella i estic en vermell. Llavors, què puc fer per baixar el groc? I jo tot aquest diàleg el tinc internament. Ja estic sortint del pensament recurrent perquè estic posant un pensament racional. Estic en vermell. Vull passar el groc. Què és el que haig de fer? Em concentro amb la respiració. Començo a respirar més profundament, contacto amb la pell, em fixo en l'olor, per exemple, de la meva parella. Em fixo amb la respiració de la meva parella, per exemple. Tracto de sentir el batec del seu cor. Em fixo a una característica puntual de la meva parella. I llavors, d'aquesta manera, ja estic traient el focus d'aquest pensament i estic baixant al cos. Hi ha una sensació. I des de que jo estic concentrada en aquesta... Hola! En aquesta...
1: Que, a veure, ho expliquem. Perquè l'oient no entendrà res ara mateix. És que l'Eva Moreno ha vist a través del vidre, que ens separa aquest estudi del control, a la Cristina Brunya, que és una mitiquíssima d'aquesta casa, una número 1, i a més una molt bona amiga i excompanya d'aquest programa, de Xavi Fornia, home, i de tants altres que hem fet, no? Que trobem molt a faltar, Cristina, que és meravellosa, és la millor. I l'Eva, que l'estima molt, doncs que s'ha girat, té d'esquenes el control i l'ha vist, de sobte no t'ho esperava.
0: No m'ho esperava i bueno, m'ha sortit pues, com em surten les coses. Ja ho sabeu. Papa. Bueno, continuem. I llavors anem al verd, hem passat pel vermell, pel groc i pel verd, i quan jo ja sé que estic en el verd, que he baixat del groc al verd, pues ja m'adono que estic gaudint, de que ja no estic en aquesta exigència, és com que em dono aquest permís per sentir.
1: Què? T'has quedat amb tot, Maria?
2: No? Home, ho tinc aquí apuntat. Mira, tinc el guió aquí. Sí, ens ho apuntarem.
1: La primera, del cap al cos, la segona, els 5 minuts de la connexió, i després aquest semàfor del plaer que també ha explicat l'Eva Moreno, no? Punt per pensar?
0: Tenim punt per pensar.
1: El PPP, va.
0: Vinga, el PPP. La nostra ment...
1: Aquesta musiqueta que et posen.
2: M'encanta.
0: M'agrada molt, eh? M'agrada moltíssim.
2: Som-hi.
0: La nostra ment està dissenyada per protegir-nos. Per això dubta, interpreta, anticipa e intenta controlar. El problema és que, de vegades, rumia tant ens allunya del que realment està passant. La sexualitat, el desig i les relacions necessiten presència, necessiten present. I per això, la propera vegada que descobriu que us esteu menjant el coco, no intenteu fer callar la vostra ment. Atureu-vos un moment i pregunteu-vos: ara mateix estic vivint aquesta experiència o estic rumiant? La resposta us ajudarà a tornar al present. Perquè una cosa és pensar i una altra, molt diferent, és rumiar. I mentre rumiem, ens estem perdent el millor de les relacions i de la sexualitat, que és sentir, que és connectar i és viure el moment.
1: Eva Moreno, gràcies, t'estimem molt.
0: Us estimo.
1: I la setmana vinent, que serà ja la
2: penúltima.
1: És la penúltima de la temporada.
2: Del Xavi Fornia.
1: Mare meva. En fi. que avancem. Són les 3 i 26 minuts d'aquesta tarda de divendres i de seguida passarem d'aquests consells emocionals i sí, enfocats a la sexualitat, però avui una miqueta més emocionals. Passarem a parlar de música i del festival Terramar de Sitges, perquè volem parlar amb el seu director per saber com està la indústria a dia d'avui, com va el festival, com estan els artistes, com es fa un festival.
2: Artistes molt bons, en aquest festival.
1: Molt bons.
2: I, de primer nivell.
1: I que hi ha tants festivals que al final no saps si això és una cosa relativament senzilla o no, quins problemes burocràtics hi poden tenir, en fi. Serà molt interessant parlar amb el Joan Ramon Rodríguez de seguida.
3: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Està sonant els Amics de les Arts. Estan sonant a Ràdio 4 els Amics de les Arts, que t'encanten, Maria.
1: M'agraden molt.
0: Fan festa major.
1: I tant. I tenen cançons tan bones, unes lletres tan boniques, que estan al Festival Terra Mar, que ara en parlarem com molts dels artistes catalans, espanyols, internacionals, fins i tot, que hi ha en aquest festival.
0: Hi ha un artista català que darrerament ha llançat una cançó que a mi m'encanta, que també serà al Festival Terra Mar, que és el Joan Dausà. Veus a la sorra i al mar. Bé, aquesta és una aliança amb un altre artista català.
1: Amb el Mamaduixa.
0: Mamaduixa, a veure què us sembla aquesta nova cançó del Joan Dausà. Veus.

0: És bona, eh? És
1: bona, a mi m'agrada molt.
0: El Joan Dausa és
1: molt. Segur que la cantarà.
0: I tant, i tant. Avui ens visita aquí al Xavi Forni, ho hem dit abans, el Joan Ramon Rodríguez, el director del Festival Terra Mar de Sitges. És un dels projectes que millor ha entès que un festival ja no és només un escenari i un cartell, eh? Penso. Això va del 31 de juliol al 12 d'agost. Als Jardins de Terra Mar, que és un lloc espectacular, és preciós gaudir de la música allà, i que aquests jardins tornen a convertir-se en un espai on la música conviu amb el paisatge, amb la gastronomia. I Maria, amb aquella idea tan nostra, tan mediterrània, no?, de viure l'estiu sense pressa.
1: El festival que arriba ja a la seva novena edició, amb noms com la Sílvia Pérez Cruz, el Sergio Dalma, el Joan Dausà, que ara el sentíem, Lara Malikian, la Rosario, el Sopa de Cabra, o l'Earth, Wind & Fire Experience, entre d'altres.
0: Però el que fa interessant aquest Terramar és la seva aposta, perquè vol créixer sense convertir-se en un macrofestival. Vol preservar aquesta proximitat que té i vol defensar que la cultura també pot ser comoditat, identitat i territori. Estarà mañana
1: cuando yo muera, amado mío, no me mande. Amb el Joan Ramon Rodríguez volem parlar de música, de Sitges, de festivals, del negoci de la cultura i de què ha de tenir un festival, un concert, perquè sigui una experiència.
0: Aquí el tenim, què tal? Com estàs, jefe? Bona tarda.
2: L'ho he explicat molt bé, no sé...
0: Ah, sí?
2: No sé què tinc que dir, ja.
0: Doncs mira, escolta, si ens diu això el director del festival...
2: Sí, no, además, en el Casteu, además que coneixes molt bé, perquè has vingut i el coneixes. I la veritat que sí, nosaltres des del principi i tenim una idea d'experiència, encara que és veritat que avui en dia ja comença a estar una mica amarida la paraula experiència, no?
0: Veritat,
2: tothom
0: sí.
2: Està ahí con la paraula experiència, no? I nosaltres sí que des del 2017 estem treballant en aquesta idea. I a poc a poc hem anat quadrant l'espai, cada dia està més maco. La veritat que hem aconseguit amb l'Ajuntament un espai que està espectacular a nivell de cuidado, de la fauna, la flora, i després, com ho diu molt bé, busquem una mica l'artista també que quadra en aquest ecosistema que tenim, no? Tan maco, no? Que és Sitges, que és la platja al costat, que és l'hotel, que això sí que és una de les grans ingredients que tenim, no? L'oferta hotelera que tenim molt a prop de l'espai, que sí. Saps molt bé que hi ha festivals també, que, sí. Que tens que anar 50 quilòmetres a millor sí, agafar un hotel, no?
0: Una mandra...
2: I aquí tenim uns hotels a 50 metres, no? Que això també per nosaltres també és una possibilitat important per a l'hora de contractar artistes, que les encanta.
0: Quan... Clar, estan a la glòria.
2: Clar. Estan en la glòria, doncs tenim un hotel aquí que baixo amb la bata, amb el barnús i passa al backstage, actuo i torno a l'hotel i això per ells, realment, amb artistes que cada dia estan actuant, per ells una facilitar la possibilitat de no fer quilòmetres d'un hotel a l'espai, no? I amb això, bueno, amb aquestes coses juguem de vegades a l'hora de contractar un artista, sembla mentira, no?
0: Sí, eh? O sigui, ho aprofites, ho aprofiteu
2: a
0: l'hora de negociar, per exemple, oferir...
2: Sí. Això sembla mentira, a part de lo que pot ser pues, els diners, el rider, totes aquestes coses que ja saps que es demanen, però després això també pels artistes és molt important, o la càrrega i descarga dels camions, que tinguin facilitat els camions d'accedir a l'hora de descarga. Són detalls petits per a altres, però per a oficines que mouen artistes, realment és molt important, no? Sí. I l'agraïment. Hem vingut artistes com el Sergio o la Rosario, que, bueno, que quan les diuen l'oportunitat de venir als Sitges, ja han vingut dues vegades, diuen, i a més estan a l'hotel del costat, i amb això per a ells és impressionant.
0: Que guai.
2: No,
1: ara sentíem el Joan Dausà, que ens deies que ja queden molt poques entrades, ja en queden?
2: M'han dit ara des de l'oficina, queden 100 entrades.
0: Ah,
2: justament, vull dir que la idea és que entre avui i demà passat ja estigui tot venut, així que serà el primer sold out, i després caeran, perquè tenim molt bona venda de la Sílvia Pérez Cuba molt bé, el Sergio Dalma, el Earth, Wind & Fire, vull dir, jo crec que serà el Joan el primer, i arrel d'aquí ja començarà a tindre. La veritat que estem molt contents aquest any del cartell, que sense buscar-ho, doncs hem trobat un cartell molt del país i la gent ho està acceptant molt bé i estan anant molt bé les vendes.
0: Quan comenceu a preparar el festival? Quina és la previsió? Perquè entenc que els artistes potser les agendes no les tenen disponibles amb, no sé, un any vista, no?
2: Estàs en roda sempre, no?, quan tens el festival. Però és veritat que nosaltres sempre treballem una llista de 100 artistes. I amb aquesta llista, 100 artistes. Tenim com 4 o 5 plantilles. I a partir d'ahir comences a treballar. I llavors hi ha un any que no estan, però ja els agafes perquè tu saps molt bé, no? Doncs no gira, treu disc nou l'any que ve, aquest any fa gira per Amèrica, i bueno, saps que hi ha moltes temes, hi ha molts punts a l'hora de la contractació, i com estàs en la roda, però realment al setembre és quan ja comences una mica amb la llista d'aquests 100 artistes, entre 90 i 100 treballem nosaltres cada any.
0: Heu viscut alguna cancel·lació inesperada? a última hora, algun problema?
2: No, a última hora no, la veritat que no, però sí que ens ha costat algun any tancar algun artista. Per exemple, l'any passat van tancar el mes d'abril, quasi a final, crec que va ser el 30 d'abril, 1 de maig, van tancar Camilo.
0: Ostres, Camilo.
2: Que va ser l'últim l'any passat, i va ser, o sigui, a mi ho portàvem des d'octubre, novembre.
0: Què dius?
2: Amb això, sí, de tira i arronsa, sí, vengo, no vengo, vengo antes, no sé, bueno, típico, sí, quadrant sí, les gires, sí. I al final jo crec que és l'artista que més tard hem tancat, va ser com un 30 d'abril, 1 de maig, me'n recordo, vull dir, va ser, hòstia, ens queden 3 mesos justos pel festival, sí, esperem, sí, i va anar bé, però va ser d'aquests dir, hòstia, estem aquí jugant amb foc, eh?
0: Home, tancar-ho al maig.
2: Al maig, no? Així que, però bueno, aquest any ha anat molt bé tot, molt rodat i molt content de la programació. La veritat que aquest any estem aconseguint que les ventes vagin en línia molt bé i no, esperant que la gent gaudeixi aquest any amb la caro que fa, que vinguin a Sitges a gaudir.
0: Exacte, que és que meravellós.
2: La platja i dels hotels i de l'experiència.
0: I els jardinets, que s'està molt fresquet.
2: S'està molt fresquet, és veritat.
0: S'està molt fresquet i ajuda molt això.
2: Molt, molt, molt.
0: Quin públic teniu? Majoritàriament entenc que hi haurà gent que vindrà de moltes parts diferents, no? Del territori, però hi ha un públic concret? És a dir, són molts catalans, moltes catalanes, o bé de tota Espanya, o molt estranger.
2: El nostre desig seria que vingués, bueno, gent de Barcelona, per suposat, i al principi sí que tenien com un 80% de l'àrea metropolitana a Barcelona. Ara, i ha crescut en altres zones, per exemple, ha crescut molt el que és la zona del Garraf, Penedès, Anoia, el que és la zona de Vilafranca, Sant Sadurní d'Anoia, sí, Igualada, sí. Res, han guanyat molt públic d'aquesta zona i de Barcelona ha anat baixant i després tenim la nostra zona d'influència també de Tarragona, vull dir, hem tingut del públic internacional, depèn també el cartell cada any, però estem sobre un 15 o un 18% de públic internacional, que és gent que estiueix allà,
0: clar,
2: preferentment. No, l'any passat va anar molt bé, per exemple, a Zaz, van tindre l'artista francesa.
0: Home, Zaz és una meravella.
2: Fantàstica. I Sitges, el públic estranger de França, el francès és el públic més majoritari, per exemple, a Sitges. No? Bueno, ja treballem sobre aquestes dades que ens passen, no? Que ens xivan a l'Ajuntament, no? I, per exemple, el tema de Win and Fire, també té un públic anglès també bastant potent i alemany que els agrada molt aquesta mena de públic. Bueno, anem intentant sempre jugar amb aquestes dades una mica per a l'hora de portar els artistes, no? Però és veritat que ens agradaria créixer més a nivell de... Sobretot d'Espanya ens agradaria créixer més, però bueno, la veritat que anem poc a poc. Tenim gent d'Aragó, tenim gent de Navarra, molts bascos que també tenen una residència a Sitges, però la veritat que no ens podem queixar. Ja tenim gairebé un 80% del públic a català, per dir alguna cosa, no? Sobretot Barcelona, Tarragona i Lleida. Girona, per exemple, com ho tenen... Està lluny, entre comilles, i tenen molta oferta.
0: És veritat, que hi ha molts festivals.
2: Molts festivals, doncs m'imagino que bueno, tiran més a la seva zona més propera, sí. No? Però contents, intentem sempre jugar amb les dades, eh? Com tots.
1: Clar, programeu artistes molt diferents, però tots en si tenen molt sentit, no? No sé si busqueu que cada nit tingui el seu públic o que el festival acabi com educant al públic perquè vagi a veure propostes que també li sorprenguin.
2: Sí, tenen anys que hem portat gent jove. L'any passat vam portar Trueno, per exemple, que hi ha gent molt jove, que va ser un èxit,
0: sí,
2: no?
0: Sí, cert, sí.
2: I hem portat el Manuel Turizo, també, que el van agafar just abans de la eclosió, perquè si no era impossible. Acabo de 3 mesos i era impossible a nivell de
0: tenir un caché, no?
2: Un caché, i van agafar-ho en el moment que treia el single, va ser també, bueno, després saps que portem molts anys en el negoci i tenim algú de nas amb aquestes coses, i van escoltar, i van explicar... I van arribar per 5 minuts abans de que això en vez de 2 valgués 7, no?
0: Que fort!
1: Wow.
2: I va ser un èxit. I el Trueno, pues, lo mateix, no? I, bueno, sempre fem aquests guinyos de la gent jove, que ens agrada tindre gent jove, però que el gros de la nostra gent estem en 35-60 anys, no? Seria una mica el nostre públic, és una mica el que també a nivell del menjar, la gastronomia, amb la gent de Cal Blai, tenim un restaurant... hi ha un bufet lliure, bueno, tenim una sèrie d'oferta gastronòmica que va una mica dirigida a aquesta mena de públic, això que vol amb la parella, tranquil, el grup d'amics...
0: És que és una miqueta més pla tancat, no? Jo crec que el Festival de Terramar és més sensitiu, és de dir, escolta, anem a passar un parell de dies bons aquí, o una jornada sencera, que toqui tots els pals.
2: Sí, fem també una mica també les ofertes d'hotels, també, vull dir, treballem molt amb aquesta experiència de Terramar a l'hora que la gent que vingui no solo vingui aquell dia al concert, no? Sinó que vingui, i per què no, dormir una nit o diverses a Sitges, no? I treballem molt de la mà dels hotels, que hi ha diversos hotels molt, molt macos a Sitges, i treballem de la mà d'ells per fer aquestes ofertes d'entrada amb els hotels. Bueno, aquesta experiència realment fer-la de 360, no? Que no arribis a les 8 només, sinó que vinguis pel dia a Sitges i gaudeixis de que la veritat que està estupendo el poble.
1: Estem en un moment on la cultura en directe s'ha encarit moltíssim, com gairebé tot. No sé com es fa un festival i que sigui viable, que hi hagi seguretat, que hi hagi tot el personal, que tingueu tot aquest encant que deies ara, sense posar un preu desorbitat perquè el públic no s'espanti, no?
2: Sí, és complicat i cada dia més. Suposo que heu vist molta informació últimament, no?, que està corrent, no?, per les xarxes, i els mitjans també generalistes estan parlant molt de la suspensió de molts festivals i molts... La veritat que està en un moment complicat el sector per aquest augment tan bèstia dels caixers i dels costos en general, no? Nosaltres, per sort, tenim la sort, després d'anys, de tindre uns patrocinadors que ens ajuden molt, que creuen en el projecte, i les ventes són relatives, vull dir, no són números molt importants, però sí que és un projecte que a dia d'avui és viable, però amb molt d'esforç, molt de coneixement, molt de barallar els caixers, les condicions, vull dir, és un treball bastant d'esforç per aconseguir que els números quadrin, però cada dia és més complicat, no? I un dels motius per a fer una mica obrir el meló seria realment entrada des de la pandèmia dels fons d'inversió. Ahir va haver un clic en el sector que va ser una mica la eclosió de que, bueno, d'aquests entrada de fons, pues van fer que hagués molt més diners per comprar, i els artistes, bueno, i les oficines, que no són tontes, van veure l'opció de poder demanar el que abans valia 3, ara val 7, no?
0: No, això sembla l'entrada de l'euro, no?
2: Exacte, bueno, ha hagut una època on van entrar a la immobiliària, no?, los fondos, van entrar a una sèrie de sectors, i arrel de la pandèmia van començar per Estats Units, entrar en grans festivals i tal, i van entrar a Europa molt fort, i aquí han començat i ja porten 2, 3, 4 anyets amb molta força comprant empreses i entrant en festivals molt potents, i això fa que la classe mitja, no?, del sector de la música estiguem patint perquè no podem arribar a vegades als caixers i als costos que representen, com ho diu molt bé la Maria, avui en dia fer un festival. Avui dia és molt d'esforç i molt de treballar i molt ser... Aquí ser molt català, com ho diem, mirar molt la pela i treballar molt qualsevol cost de producció, hay que batallar-lo molt bé perquè... Però és veritat que ara mateix el sector està molt preocupat perquè costa molt que un festival pugui sortir per si mateix, eh?
0: Joan Ramon, no sabia jo que estava tan malament el sector, sí que havia llegit moltes coses i algun amic m'havia explicat, no? Sí.
1: Però... Fa molt pocs dies vam comentar el tema del Reggaeton Beach Festival, que es va haver d'anul·lar,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Vull dir, bueno, hi ha grans empreses que estan en mans de multinacionals, que tenen grans poders, grans artistes, i després hi havia una classe mitja...
0: Sí, que no, que m'ho ha explicat perfecte. Jo no lluitant. Coneixia aquest problema,
2: estem,
0: no?
2: Estem lluitant amb aquesta, i bueno, realment tenim un problema que esperem que es vagi solucionant, no? Però està... Sempre sigut difícil el món de la música, té molt de glamour, i per a molts, i la gent sobretot que viu per fora, no? Hosti, tinc un amic que treballa a la música, i guai, tot això. Però realment és una feina molt... que tens que dedicar-li molt de temps i molt d'esforç, i perquè sigui rentable tens que fer molt mànigues,
0: I que moltes vegades te la jugues.
2: Sí, primer, la guanyes i otra vegada perds. Sí, és un negoci complicat amb això. Però cada dia està més complicat. La veritat que ara mateix me dius, on està el futur ara mateix del directe? No sabria dir-te ara mateix.
0: No,
2: d'aquí 2 o 3 anys, d'aquí 3 anys com et veus? Doncs no te podria dir ara mateix.
0: Carai.
1: I això que és on guanyen diners els artistes, al directe, que ells sempre ho diuen, que ara hi ha en venda de discos, que en reproduccions a les plataformes molt poc, que és on guanyen diners és als concerts.
2: Obro melons, aquest any obro més melons.
0: No paris d'obrir-los.
2: Llavors, fins fa 3 o 4 anys havia una competència que nosaltres als festivals boutique, per dir-li un nom, perquè la gent entengui una mica que festival de 2.000 persones, 2.200, 2.500, teníem una sèrie d'artistes que estaven dintre del nostre ninxo, no? I llavors els festivals estaven sobretot en artistes que eren indis i latinos, per posar urbanos, no?
0: Sí.
2: Llavors l'artista mainstream no entrava en aquest sector dels multiartistes o festivals, no? Des de fa 3 anys cap aquí han entrat, ho han volgut perquè han vist més diners fàcils, perquè és menys cost de parells de producció perquè ja està apuntat tot, i perquè el risc d'imatge és molt petit. Tu estàs en un festival amb 30.000 artistes, o amb 30 artistes, si venen o venen tíquets, no t'afecta tu la imatge del festival, no? Si tu no vens, t'afecta, no? Si vas tu sol, ahí tu és...
0: La teva gira...
2: Tanto vendes, tanto vales, que dicen, no? Saps? Vull dir que és el tema, no? I en aquesta dinàmica han començat a assistir festivals on te trobes, per exemple, Viva Suecia i de segon highliner un David Bisbal, per dir-te algú, no?
1: Uau. Mira.
2: Vull dir que això, llavors, amb els nostres festivals ens hem trobat, amb els nostres cicles, ens hem trobat ara una altra competència molt forta, que són los multifestivales amb molta pasta, com en aquest cas, pues, sí, sí, los sí, fondos sí. d'inversió que tenen aquests festivals, no?
0: Ostres, ara té molt més mèrit pensar que el Terramar tira endavant, de veritat, eh?
2: Sí, clar. El nostre i, que... i Cap Roig i l'Ermig i tots els que hi ha al Barça ara mateix, vull dir, sí, sí, ara mateix los que hi ha per a l'estat espanyol, que serem així en aquest fund, hi haurà 20, 25, 30 festivals d'aquest de sistema, pues sí, sí, estem parlant molt i estem patint perquè veiem que és cada any més complicat el poder accedir. Vull dir, una Luz Casal Teatro va estar en un festival multiartista, sí. o Ana Torroja, artistes que abans no t'imaginaries que anirien festivals d'aquests, no?
0: Sí, o Rosana.
2: O Rosana, per això, per això. Que melons s'ha obert avui, no?
0: No, no, m'encanta, m'encanta. A més, la idea era obrir melons, clar. Perquè evidentment estem gaudint dels artistes, sonant els artistes a la ràdio que sonaran en directe a Terramar, i parlant de la indústria, que crec que és molt interessant, perquè poques vegades es coneix com funciona un festival des de dins. Hem parlat aquí també, que és veritat que des de fora sembla molt romàntic, no? Mm-hmm. Dirigir un festival des de dins segurament és el que tu comentaves, una batalla contra calendaris, pressupostos, meteorologia, per
2: tot,
0: exemple,
2: tot,
0: no?
2: Sí, sí, sí, clar.
0: Imprevistos, egos. Quants egos t'has trobat tu en aquest camí?
2: Milions d'egos.
0: Està ple, no?
2: Està ple. Sí, però, bueno, sí, al final sí. Això és l'últim, però sí que el tema de, ja. De los riders, per exemple, que trobes ahí gent que demana per fer un...
0: Expliquem-ho, riders és el que un artista demana, no?
2: Sí, sí, entre habitacions també, habitacions d'hotel, transfers, a nosaltres han demanat un cotxe com blindados. Per recogerlos en aeropuerto, ¿sabes? Per exemple, dius, hòstia, pues aquí estem en un país, entre comillas, segur. Vull dir, aquí no tenim cotxes blindats.
0: Sense dir noms, així, coses excèntriques que t'han demanat, artistes o equips d'artistes?
2: Bueno, sobretot hi ha el tema de menjars. A millor t'han demanat ampolles de vi molt estranyes que no podes trobar en Espanya i que de sota llavors tens que trucar a l'empresa, no? al patrocinador que tenim que té bodegues per tot el món, i llavors diu, mira, no tinc d'aquest país, que m'han demanat d'Austràlia, però jo tinc unes bodegues a Xile que a mi jo li fa gràcia perquè és el mateix, el vi va con la mateix, no?
0: Sí,
2: garnatxa
0: sí.
2: i tot això, i diu, bueno, va, pues provarem, i de sobte t'ha dit l'artista després d'estar ahí, perquè a més te diuen que si no està el vi, a mi jo el tio no surt a l'escenari.
0: No, mira, això és molt això ens passava a los 40 Music Awards. Ens ha passat, eh?
1: Em sembla una cosa, això.
0: Sí, més de 10 artistes, diria. Sí, sí, més de 10, sí, sí.
2: I buscar-ho i estar allí, passar-li un mail amb diverses opcions de vins de la terra primer, també de Xile i de Califòrnia, i al final dir el tio que sí, o el tour manager, clar, l'artista directament no parles amb ell, parles amb el tour manager.
0: Sí, sí.
2: Però sí, et trobes això, habitacions també demanen rares, també, amb coses rares, i sí, sí, hem trobat de tot ja. I a veure que estem curats d'espanto ja. Però això ha habido... Jo crec que això són proves que ens posen, també. Són una mica, en aquest sentit, no? Una mica cabronetes.
0: Yeah.
2: No? Amb això yeah. de... Perquè al final millor el vin i se'l prenen.
0: És que això
1: segur,
0: passa.
1: Segur.
0: Això passa després, sí, s'obliden.
2: I això, però hem passat, i me'n recordo, hem passat, hòstia, coses durilles de, bueno, de patir hasta l'últim moment, eh?
0: Com són, no? Maria, és una prova el que deia el Joan
1: sí,
0: Ramon, no?
1: De dir,
0: si són capaços d'aconseguir aquest vi... doncs serà que aquests paios ho faran
2: això
0: bé. Això
2: del
0: festival es
2: farà
0: bé.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí, bueno, això. Però bueno, així estem cada dia. Quan aixeques pel matí, a veure què passa avui, no?
0: Ja. Apagar foc.
2: Apagar foc sempre, sí, no, però bé. No news, good news, que dicen los vídeos,
0: saps? Sí, por favor.
2: No news, good news, eso es interesante. I això és una mica el nostre trenar dia a dia, però bueno, contents, la gent respon, estem en unes vendes, lo important és això, que la gent està contenta, les vendes corresponen a aquest any i molt, molt, la veritat que no podem dir aquest any, igual que altres anys hem patit més, aquest any la veritat que jo crec que hem quadrat molt bé el cartell, la gent està agradant molt, els artistes, i l'espai jo crec que cada any la gent l'agrada més, lo tenim ja molt bé, molt cuidadet, ja tenim més quadrat, i la gent ja ve, per exemple, tenim lo del buffet lliure que se pot comprar abans de... És un detall, no? Un buffet de 45 euros i tens allà, i per a 100 persones només, i cada any i tenim 2.000 entrades en total de tot el festival, i vaig veure ahir unes dades i ja estaven en 1.300 i pico venuts en total, vull dir que farem entre comillas també del restaurant sold out segurament, quan falta un mes per arrencar, no? Vull dir que la gent ja coneix el festival i quan compra els tickets també fa lo del buffet lliure, que és una zona molt xula, amb música també privada, el teu espai, cambrers, te serveixen, tens el mellà molt xulo de la gent de Cal Blai, que fa una gastronomia espectacular del territori, i amb això que anem coneixent la gent i ja pues, cada any ja entra directament la gent a
0: comprar. Quines ganes, Maria.
1: I aquesta edició, no només música, també tenim el Quim Tomàs Ferrer.
2: Sí.
1: Humor.
2: Ens agrada fer aquestes coses. Fa 3 anys vam fer el Carles Sanz també, i hem fet coses de pel·lícules. Vam fer el primer any, me'n recordo, La La Land amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès. Hem fet el Carbacho amb el Janer, també vam fer Lolo Love You, també, que era un musical. Vull dir, hem fet cada vegada que podem fer coses diferents. I amb el Quim, que som molt, molt fans, li van dir al mànager, escolta, si feu una mica de barbecho i no trepitgeu, que treballeu molt, si no feu molt el Garraf Penedès i tal, i ho deixeu una mica, faríem això perquè ens agradaria que ho fessis, no? I em va dir, he parlat amb el Quim, va dir el mànager, sí, no treballarem la zona uns mesos i li fa molta il·lusió tindre aquest artista en el cartell, no? Va dir, hòstia, estava amb el Sergio Dalma, amb el Joan Dausà, vull dir, ell li feia patxoca també estar en un cartell amb tots aquests artistes, no? I la veritat que va força bé, la veritat que estem molt contents i bueno, jo l'he vist diverses vegades, mira, que és molt cachondo i jo crec que serà una tardanit molt maca.
0: I presència catalana molt forta en aquesta edició,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: sense abús. És una declaració d'intencions també, i un reflex també, jo crec, no? Sí. De que l'escena catalana viu un dels seus moments més potents.
2: I que els artistes són en la onda de lo que el nostre públic vol i nosaltres el públic que volem tindre, no? I aquest any ha coincidit, pues, això, discos nous, aniversaris, ha coincidit, i la veritat que sí, de 13 artistes són 7 catalans. Així que per això no ha sigut buscat, vull dir, ha anat sortint, allò que te van dir, hòstia, que traiem disco, que tal, que el 40 aniversari, que el Joan Dausà, i vas fotent ahí el puzzle, no?, famoso, sí. I al final ha sortit un cartell molt interessant, amb alguna cosa internacional.
0: Erwin and Fire.
2: L'any passat van tindre el School and the Game, que va ser un exitàs, i aquest any jo van anar de cara a Sold Out i amb el famoso September, que hem ballat moltes vegades.
0: Home!
2: Encara queden diversos membres originals que venen, són 3 membres originals encara de la banda que queden, que és una banda funky dels 70, que ja són grans, però bueno, diuen que encara toquen i que fan molt bé, així que ahí estarem movent la cadera aquell dia.
0: Que guai.
2: I un punt i moltes coses més.
1: El tribut a Michael Jackson, no? També,
2: sí.
1: Que més amb els amb la pel·lícula està molt d'actualitat.
2: Sí. Això va sortir perquè es van xivar això fa 2 anys. Ostres. Es van xivar que s'estava preparant un biopic.
0: Fixa't, el que deies abans de
2: clar, es
0: treballar les coses.
2: Que a l'abril del 2026 s'estrena un biopic, a més un agent, i es van convidar justament fa 2 anys, van actuar al Teatre Tívoli. Van estar com 2 setmanes de dilluns a diumenge. Llavors van convidar a veure'l i es van xivar que aquest any 26 seria un any Michael Jackson, no? Llavors van veure el show, estava molt bé, era un musical molt xulo, molt ben fet, i van dir, és el moment, jo creiem, i bueno, i les ventes és que estem en gairebé 1.400 entrades de 2.000. Vull dir que està molt bé.
0: A més, està guai perquè ja ha acabat el Mundial.
1: Exacte.
0: No hi haurà problemes de dir, escolta, que juga Argentina o que juga Espanya, no?
2: Exacte. El dia 31 arrenquem.
0: 31 de juliol al 12 d'agost podeu buscar el
2: Festival terramarcaixabank.com, sobretot, sisplau, no aneu a les pàgines.
0: Això et volia dir, et volia treure el tema, que a més ho hem parlat avui amb un expert en seguretat digital.
2: I què us ha dit aquest senyor?
0: Home, que els QR són molt perillosos i que les webs cada vegada més, gràcies a la IA, cada vegada són més perfectes.
2: Sí.
0: No, que canvien una lletra, una majúscula, que tu penses que era una L, és una I majúscula. En fi, hi ha coses que no sé si ho heu patit o ho esteu patint, per exemple.
2: Patint, no en grans quantitats, però nada més que te passi amb una parella, una persona, ja pateixes. Perquè a millor te trobes aquell dia, que a més mala sort, que és el dia que tens l'espai a rebentar, que no hi ha una cadira, i te passa això.
0: Ostres.
2: I llavors la gent es planta allà i què fas? Perquè el senyor que els ha enganyat està en Delaware, Estats Units, dormint a casa seva, saps? I sense contacte.
1: I llavors s'han gastat uns diners i es pensen que vindran al teu festival.
2: Exactament, i llavors t'hi diuen a vegades, no, és que he pagat 300 euros, i a mi l'entrada costava 50.
0: Wow.
2: I han pagat 300 euros, llavors què fas? Pues tenim a vegades marrons importants, i nada més que siguin 2 persones ja tens un marrón.
0: No,
2: però sí, ens passa. Nosaltres hem fet amb la Interticket, amb l'empresa que ens porta això, fem la compra és difuminada i t'entreguen i t'envien primer el ticket difuminat, el QR famós, con lo cual no es pot vendre perquè t'arriba difuminat, i llavors 24 hores abans reps l'entrada de nou, ja amb el QR
0: boníssima,
2: tal.
0: Boníssima aquesta, no la coneixia aquesta.
2: Sí, això Interticket ho va fer l'any passat, i això està fent que hem baixat més d'un 80% en aquests marrons de d'estat ràpid, d'això, i de Viagogo, exacte.
0: Viagogo,
2: perquè si compres, no tens difuminat. Hi ha gent que al principi trucava, escolta, que m'ha arribat malament l'entrada. Diu, no. Llegeixi bé la lletra, donde posa que 48 hores, 24 hores abans, rebrà altra vegada les entrades ja amb el QR i tal, no? Per principi la gent trucava assustada.
0: Home,
2: que veig això que està, que com entraré, veig això difuminat, no? Vull dir, ja les empreses de ticketing ja busquen sistemes per anar a poc a poc Però sí, encara, sí, encara hi ha, els grans concerts d'estadis, tot això, clar, hi ha els marrons encara, no de milors, però encara passa molt.
0: No, i que tenim uns problemes també, ho hem vist amb la gira de la Rosalia, amb el Bad Bunny, amb el Quevedo, unes cues interminables, la gent enfadadíssima a xarxes, que si em posava 20.000 a la cua i després no hi havia cap entrada.
2: Clar.
0: No, és un moment també intens en aquest sentit.
2: Sí, està canviant molt, bueno, ja tenim una edat tu i jo, i hem viscut molt, no? Però és veritat que el negoci de la música canvia, però molt ràpid, eh? Però
0: sí,
2: te vas 2 mesos de vacances i quan tornes ha canviat el sistema, no? Molt, i més que canviarà. Jo crec que està evolucionant i a poc a poc se van arreglant coses, però i encara tenim moltes coses a arreglar i veure com anem al futur, els que són petits, no? Per dir alguna cosa, no? Sí, sí. Aquesta classe mitja petita, que som empreses, no?, de familiares, que estem allà al dia a dia lluitant amb aquestes grans fondos d'inversió i aquests grans monstros, no? I multinacionals que també han comprat, no?, empreses també. Vull dir, et trobes ara mateix amb una competència...
0: Monstres
2: molt importants, amb molt poder econòmic, no?
0: Doncs t'agraïm molt la visita, Joan Ramon Rodríguez, director del Festival Terra Mar.
2: A vosaltres.
0: Ha sigut tan interessant, oi?
1: Fantàstic.
0: Entrar dins, no només d'aquest festival, sinó jo crec que del món dels festivals, els decimals de la indústria,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: T'ho agraïm molt.
2: No, a vosaltres. Ramon, està bé explicar les coses, no? Sí. Com està, no? Que la gent pensa que tot és món de...
0: No, és veritat.
2: De happy, no? Sí, i que no és així, sí. No? I molt contents de que em doneu la possibilitat de parlar.
0: Sí. Doncs mira, sortirem amb sopa de cabra.
1: Vinga.
0: Sí, i així acabem el programa. Por todo lo alto, Maria. Demà tornarem. Gràcies, Roger Vergés, al control. Gràcies a la Cristina Brunya, que ens ha visitat avui.
1: Sí, ara
0: gràcies sempre per existir. Gràcies al Joel Sevilla, a la producció. La Cristina Brunya, repetim, per si algú s'acaba de connectar, que és una excompanya, sobretot amiga, no? Hem fet molts programes junts aquí, ens ha fet molta il·lusió la seva visita, després d'un temps ja fora, ja jubilada, descansant. Joan Ramon, que vagi superbé a Sitges.
2: Gràcies.
0: A veure si ens podem escapar i ens veiem per allà una nit d'aquestes.
2: Allà estarem, de sol a sol estem.
0: Sí, a veure, amb la nena petita és més complicat, tu saps ara, és més difícil tot, però sí. a veure si podem.
2: Bueno, buscar un canguro
0: i... Sí, els avis sempre estan allà.
2: Estan allà ajudant. Així pots escapar-te i veure en persona.
0: En algun moment de Rodríguez amb la Clàudia, així de nòvio, sí que hauríem de buscar per anar al Terramar. Tu aniràs al Terramar, que t'encanta. Doncs demà tornem, família. Ara us deixem amb el butlletí de les 4 i després l'entrellat amb la Samantha Villar i tot el seu equipàs.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Continuen les tasques de recerca a Veneçuela després del doble terratrèmol de fa gairebé una setmana. El nombre total de víctimes mortals ha ascendit durant les darreres hores a almenys 1.719 persones, dels quals 19 són espanyols. A l'epicentre de la catàstrofe, a La Guaira, hi treballen, entre d'altres, efectius de la UME, la Unitat Militar d'Emergències. Aquest matí han pogut rescatar encara dues persones en vida i la ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba d'assegurar que estan centrant els esforços en les zones on encara pot haver-hi supervivents.
2: Se ha ido a los sitios donde se han detectado movimiento. En este momento en concreto se está trabajando en una zona que podría haber personas vivas, aunque es difícil, pero allí donde las personas desesperadas han venido y han pedido que se interviniera, pues se ha intervenido también.
0: Des de La Guaira, zona zero dels terratrèmols, el cap primer de la UME, Antonio Diosdado, ha assegurat en declaracions a Televisió Espanyola que, tot i que redueixen les esperances de trobar persones en vida sota la runa, mantenen la recerca intensiva durant 72 hores.
3: Se lo digo sinceramente, llevo aquí desde el principio trabajando con ellos todos, estamos dando el máximo de nosotros, todos. Rescatadores con muchísima experiencia y todos traen equipamiento y materiales pues de última tecnología que se está poniendo a disposición del pueblo venezolano.
0: No deixem l'àmbit internacional. La delegació negociadora iraniana ha contradit el president dels Estats Units, Donald Trump. Assegura que no es reuniran directament aquesta setmana amb la delegació estatunidenca a Qatar. El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha assegurat que no està previst cap tipus de conversa amb Washington. Amb tot, sí que ha reconegut que una petita part de la delegació negociadora viatjarà a Doha per negociar l'aplicació d'algunes clàusules del memoràndum d'entesa signat amb Estats Units. Un cop més, Iran contradeix Donald Trump, donant a entendre que porta les regnes d'aquestes converses, que van estar a punt de descarrilar aquest cap de setmana arran els atacs recíprocs a l'estret d'Hormuz. Aquest dimarts finalitza el termini perquè la població migrant presenti la documentació per regularitzar la seva situació a Espanya. Més d'1,2 milions de persones ja han presentat la seva sol·licitud. Una xifra que ha duplicat amb escreix les previsions inicials del govern espanyol, que calculava que unes 500.000 persones s'acollirien a aquesta regularització extraordinària. Des de la taula d'entitats del tercer sector social recorden que aquestes xifres responen a la invisibilitat d'una realitat. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Ha de ser un procés administratiu ordinari, perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat.
0: I entre les traves burocràtiques que s'han trobat les persones nouvingudes per presentar aquesta documentació, avui, nova jornada de vaga de Correus a Catalunya, els sindicats Comissions Obreres i CECIF han convocat aquesta nova protesta perquè diuen que l'empresa no ha presentat cap proposta per resoldre el problema de la manca de personal a les oficines, que expliquen s'agreuja a l'estiu. S'hi afegeix l'acumulació permanent de noves activitats i la falta de cobertura de les absències. Enric Torrelles, responsable de Correus de CECIF, i David Díaz, de Comissions Obreres.
5: L'empresa es ninguneix, però el que demanem és com a mínim que em siguin substitució a l'estiu. I ara que hem assolit també ajudem amb això d'estrangeria, no donem abast.
6: Toda esa carga de trabajo al final se nota mucho y más cuando la contratación es menor. La contratación de este verano en Cataluña, tres me estoy refiriendo, pasa de 300 contratos el año anterior a 121 este año.
0: I fem un darrer punt. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes més a Girona per presumptament agredir sexualment tres menors adolescents a canvi de diners. En total, en relació a aquest cas, hi ha cinc persones detingudes. Gemma Esteve.
7: Segons fonts properes a la investigació, els tres últims detinguts tenen entre 31 i 46 anys. Un d'ells ha ingressat a presó provisional, mentre que els altres dos han quedat en llibertat, a l'espera de veure com evoluciona el cas. La policia apunta que un dels arrestats, que treballa com a controlador d'accés d'un local d'oci nocturn de la ciutat, hauria aprofitat la seva posició per oferir l'entrada a l'establiment a canvi de mantenir relacions sexuals amb les menors. Amb aquestes tres detencions, la investigació suma cinc arrestats. Els dos primers van ser detinguts entre finals de maig i principis de juny, i el jutjat també va va ordenar el seu ingrés a presó per presumptes delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i inducció a la prostitució. La investigació dels Mossos continua activa per determinar el grau de participació de tots els implicats i protegir les víctimes.
0: Gràcies, Gemma. I pel que fa al temps, es manté l'estabilitat i les temperatures elevades, màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona i 33 a Barcelona i Tarragona. L'EMET ha activat avisos per calor a pràcticament tot el territori. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: No sé si Loles León...
9: Hola, bon dia.
10: Bon dia, senyoreta.
9: Bon dia, Catalunya.
11: Josep Maria Mainà.
12: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
13: Molt bon dia,
11: Pantón Muñoz. Molt bon dia. Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
13: sí.
11: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
9: Emociona, això.
1: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
11: Per què sopa de cabra, Gerard?
14: La cabra... és un animal molt potent.
11: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
15: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
16: Comença el caragolazo. I això és que l'aplec comença.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. Ràdio 4.

tarda. Comencem aquí l'entrellat quan passen 6 minuts de les 4 i parlarem de l'estat de les platges catalanes, que viu una paradoxa, perquè el cert és que mai havíem tingut una aigua tan neta, però mai havíem estat tan amenaçats pel litoral construït. Des de 1990, la proporció de platges amb qualitat sanitària excel·lent ha passat del 22% al 92%. Ha guanyat més de 70 punts en 35 anys, i tot això gràcies al desplegament de depuradores i al control de l'Agència Catalana de l'Aigua. El revers d'aquesta informació el posa l'urbanisme. L'informe Banderes Negres 2026 d'Ecologistes en Acció posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i a l'urbanització del litoral i assenyala punts concrets, n'hi ha molts, però n'assenyala un parell per cada província que té costa. A Torredembarra proposa la restauració de dunes a la platja de la Paella, optant per alternatives sostenibles a l'extracció de sorra. A Sant Adrià del Besòs, a Barcelona, reclama vigilar la contaminació marina persistent malgrat la descontaminació del 2023. I a les comarques gironines suggereix tramitar de nou, per exemple, el Pla Especial de Protecció de les Muntanyes de Begur. La conclusió és clara, la batalla sanitària s'està guanyant, però la del litoral físic, dècades hipotecades pel formigó, tot just comença.

0: Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Samantha. Ecologistes en Acció ha fet públic avui aquest informe que comentaves, banderes negres al litoral català, que assenyala dos punts de litoral de cada província on s'han detectat problemes de contaminació i de mala gestió urbanística. El document serveix per prendre consciència de l'estat de la mar i de la costa a molts indrets.
0: En parlem amb Miquel Vallmitjana, que és coordinador de l'àrea de canvi climàtic d'Ecologistes en Acció i responsable d'aquest informe. Miquel, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Per posar una bandera negra a una platja heu de detectar problemes de contaminació i també de mala gestió urbanística. Què entenem per mala gestió?
2: Bé, mala gestió urbanística seria o una cosa o l'altra. O sigui, per cada província decidim una bandera que intentem dedicar a problemes de contaminació i una bandera que intentem dedicar a problemes de mala gestió urbanística. Mm. I mala gestió urbanística seria que a l'administració, en comptes de legislar per protegir l'espai, doncs està legislant per destruir ja sigui l'entorn, ja sigui, per exemple, l'entorn vegetal natural que hi ha al voltant de del litoral. Sí.
0: I si haguéssim de resumir la realitat del litoral català en una frase, quina seria? Com està la costa catalana?
2: Oh, si l'hem de resumir en una frase, jo diria que està sobre tensionada o sobreocupada, no? És a dir, que si mirem el percentatge d'ocupació del litoral, és elevadíssim. Però és normal, a tot el món la població humana intenta buscar viure a prop de la costa. L'altra cosa és, sabent que hi ha aquesta tendència, aquesta voluntat, és temptador, però és preferible viure a prop del mar, doncs que es legisli per protegir un bon percentatge del territori, no?
0: Clar. I limiteu les banderes a dues per província, o sigui, això implica que no es denuncien totes les situacions problemàtiques, però se n'agafen un parell de representatives de cada província que té costa, clar. Anem a PAMS.
2: Correcte.
0: Doncs, anem a la província de Barcelona, on implanteu la bandera negra per contaminació a la platja de Sant Adrià del Besòs i per mala gestió a l'ampliació de l'aeroport del Prat, oi?
2: Sí, l'ampliació de l'aeroport del Prat era un tema que quan es va fer la manifestació, sembla que va ser el 2022 o així, pensàvem que ja estava resolt, que l'administració havia vist que la població deia no ens toqueu l'aeroport, no ens toqueu l'aeroport des del punt de vista no toquem l'espai natural que hi ha al voltant, que és imprescindible, que es considera que s'ha de matxacar per poder ampliar l'aeroport, no? Mm. Doncs sembla que l'administració continua insistint de dir això s'ha de fer i és imprescindible, Catalunya ho necessita, no ho necessitem, i tot el contrari, hem de començar a pensar en reduir els vols internacionals per reduir la nostra petjada ecològica respecte al canvi climàtic.
0: Ja.
2: I l'altra cosa...
0: Sí.
2: Sí, digues.
0: La contaminació, sí, a Sant Adrià del Besòs.
2: Exacte. I l'altra, la de Sant Adrià del Besòs, doncs, triant algun punt del litoral que puguem destacar sobre contaminació, doncs hem decidit tocar aquest tema que encara no l'havien tocat fins ara. I això, és a qualsevol persona que vagi al litoral, al costat de les Tres Xemeneies, doncs es pensarà que està a Mart, no? Des del punt de vista un desert de roques, totalment erosionat, i dius, però a veure, entenem que el litoral no és el millor lloc per al desenvolupament dels espais naturals, no? Perquè és una zona àrida, plou poc, hi ha aigua salada, la vegetació no creix gaire bé, però es podria treballar un sistema de restauració per fer que aquí el racó sigui una

0: work.
1: Exacte. No, hem d'intentar, doncs, gestionar el sol urbà de la millor forma possible.
0: Anem a un altre punt. A l'Ametlla de Mar va haver-hi un problema amb l'aparició d'una escuma blanca viscosa i amb olor a química, oi?
1: Sí, va ser un fenomen puntual. Encara no se sap què ha passat i justament això era el que hem destacat en l'informe. I mira, pot haver-hi processos de contaminació, un vaixell que renta i no fa gestionar bé el que sigui, i va parar una quantitat d'escuma, doncs si se sap, es denuncia, una cosa que tampoc no ha tingut més transcendència. El que ens preocupava era aquest silenci administratiu, que s'han fet anàlisis i en plan, suposo, no aixequem més la tovallola i ja ho deixem estar, no? Potser tenen por a que l'entitat que s'ha de denunciar, a l'empresa, al vaixell, el que sigui, és molt d'interès econòmic i no el volem molestar. Ens preocupa això, preocupa aquest silenci de dir no s'ha destapat, no s'ha passat més informació per saber què és el que està passant.
0: Clar, no n'hem après res.
1: Què ha passat en aquest fenomen.
2: Quan parles de silenci, de fet, és una de les qüestions que denuncieu en aquest informe, aquesta falta de transparència amb el que va passar a l'Ametlla de Mar. Però quan parles de silenci, què vols dir? Que no es va fer públic, no es va explicar?
1: Bueno, públic des del punt de vista que tothom va veure aquella escuma a la costa de l'Ametlla. O sigui, no és allò que és un fenomen que amb olor químic i així. Però les corrents del mar es van portar com si fos una mica de sabó. No ho sabem. És que no, l'anàlisi química, no, ningú va sortir intoxicat d'aquella olor. Però era clarament una cosa química, no era natural. Clar, van prendre anàlisis, ho van analitzar i no hi ha hagut un retorn a la ciutadania. No, nosaltres, com a entitats ecologistes, no sabem quin és el resultat d'aquesta analítica ni el resultat de la investigació de quines són les possibles fonts d'aquesta contaminació puntual.
0: Clar. Anem a Girona. Contaminació al golfet de Palafrugell.
1: Sí, hem triat el golfet de Palafrugell com podríem haver triat molts altres punts de la costa de Brava. Hem com un exemple concret d'un lloc on, degut a l'excessiva fondària, ús d'embarcacions de desbarjo que van a visitar l'espai, quan deixen anar l'àncora, poden emportar-se una part, sobretot quan recullen l'àncora, una part dels prats de fanerògames. Fanerògames són unes plantes submarines. Així com normalment pensem que a la Terra hi ha plantes i al mar hi ha algues, doncs resulta que hi ha una de les plantes que són capaces de créixer al mar i que tenen un valor ecològic imprescindible i molt important perquè hi ponen els ous molts peixos, és una font d'aliment i és una espècie molt, molt delicades que creixen molt lentament. Aleshores, que tinguem activitats humanes que degradin aquests espais tan delicats i tan estratègics, doncs és problemàtic. Aleshores, s'estan prenent mesures, s'estan posant punts fixes d'ancoratge on les barques, en comptes de tirar l'àncora, doncs es lliguen a les boies, etc. Perfecte. Però hem tirat aquest punt de dir, escolta, aquest sobre ús de les cales està generant regressió.
0: Clar, que deu ser una tònica que ens trobaríem a molts altres indrets, no? De fet, escolliu alguns d'aquests llocs o municipis o parts de la costa com a exemple de dinàmiques que es poden replicar en altres llocs. Hi ha casos que siguin, però, exemples de que sí que es poden canviar les coses, que en algun lloc s'estan fent bé?
1: Sí, i ho destaquem. Sí. En el cas... Espera que... Vaig a buscar les notes perquè me'n recordaré per dir-ho bé, no equivocar-me.
0: Recordo que dèieu que s'havia recuperat algun sí, a la costa amb dunes.
1: A la plètera, exacte. Ah, bé, sí, el tema de les dunes, no sé si algú ha anat mai a la platja del Prat del Llobregat o altres llocs, sí. També a Torredembarra, una mica més al nord, doncs s'estan preservant com a espai natural les dunes, no? És vegetació natural que aguanta les dures condicions que hi ha aquell entorn, quan hi ha aigua està salada, és a dir, que aguanten aquestes dures condicions i que el que fan és, primer, afegeixen bellesa, afegeixen biodiversitat i, sobretot, a nivell d'interès humà, el que fan és fixen la sorra a la costa, de forma que redueixen la regressió, són flexibles, de forma que si puja el nivell del mar, doncs aquestes mateixes dunes poden anar pujant i, per tant,

0: són resilients a aquest problema que estem tenint ara mateix de pujar al nivell lent del mar, centímetres l'any, però és igual, no deixa de ser pujar al nivell del mar, no? I aleshores, doncs, com a solució, el que proposem és que allà on sigui possible restaurar les dunes del litoral.
1: Clar. Bé, doncs aquest és l'informe de Banderes Negres d'Ecologistes en Acció. N'hem parlat amb Miquel Vallmitjana, coordinador de l'àrea de canvi climàtic i coordinador d'aquest informe. Miquel, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies també a vosaltres.
1: Adéu. Adéu, bona tarda. Adéu. Com està el pati? Està per fer una party. Celebrem el teu aniversari. Totes les nits que calgui. Passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda. Per cert, avui tindrem un programa ben potent. Ens visitarà l'exconsellera Gemma Ubasart. Acaba de publicar un llibre, Contra el Castigo. A la segona hora del programa en parlarem amb ella. Però també obrim el nostre espai de tertúlia ara amb Leo Espluga. Com estàs, Àlex Salmon? Bona tarda, Magda Oranic. Com anem?
2: Bé.
1: Alguna cosa que vulgueu comentar respecte a l'informe de les banderes negres, Leo?
3: Aviam, m'ha cridat l'atenció perquè, clar, jo soc de Castelldefels, o sigui, tot Castefa, llavors, de la zona de la platja, llavors, la qüestió de les dunes
1: s'ha fet una
3: molt real
1: recuperació.
3: O sigui,
1: allà,
3: quan jo era petit i anava a la platja, no hi havia, o sigui, era de campau, saps? Sí. I amb els anys ha agafat una forma, jo pensava que ningú respectaria, les cordetes aquestes han funcionat, eh? O sigui, sí, les dunes estan fantàstiques, la zona com que entra Gavamar i fins al Prat, ostres, dona gust i millora molt la qualitat, o sigui, és una millora significativa. I després sí que m'entristia molt això de les ancles, no? I pensant, ràpid i breve, aquesta idea de la biodiversitat i en aquesta cosa que ens recordava la Lynn Margulis, que és una biòloga fantàstica del segle passat, que era la dona de Carl Sagan, no sé si coneixeu, bueno, és igual, que parlava d'aquesta idea del món com un conjunt de vida simbiòtica, no? I al final, tot el les mil milions de relacions que tenen els organismes entre ells, que són fascinants, i com intervenim d'una manera completament irrespectuosa, no? És a dir, com aquesta alga que potser porta anys i anys i anys i anys creixent, i hi ha tot un sistema de vida associat a aquesta planta, i després per un acte d'ignorància es destrueix aquella forma de vida. És tràgic.
1: Bé,
2: no, d'acord, jo els sí? agrairia, jo crec que tots podem estar molt agraïts al que fan aquests ecologistes amb accions, que fa molts anys que treballen, no? Perquè això que explicava el Leo, també n'ha explicat i que jo també he detectat, realment és maco de veure-ho, o sigui que també hem de dir que no tot és negatiu, que tot està per terra, no? Si no, m'agrada molt que diguessis això tan maco, perquè a més ho havia observat jo també, no? I que si no hi hagués gent que s'hi dediqui així, tantes coses que no se sabrien. I per tant, gràcies a ells per la feina, que fa anys que els segueixo.
4: Com sempre és una qüestió d'equilibri. O sigui, jo em manifesto a favor de l'ecologisme, però no ens passem, no? Fins que l'ecologisme em torna un altre cop i ja, o sigui, jo tinc una relació amb la natura, jo diria que des del meu punt de vista equilibrada. Per exemple, amb les formigues de casa meva, que em destrossen molt, i tinc una bona relació des de petit, i les deixo fer i no sé què, fins que entren en un lloc que no tenien que entrar. Llavors aquí s'ha acabat, però ja les deixo viure. No, o la Poseidònia, per exemple, a Eivissa o altres llocs, no sé si és el que parlaves, Leo, la Poseidònia està molt bé, però arriba un moment que és insuportable. És així, no... perquè...
1: Ell parlava més aviat de les dunes de Castelldefels.
4: No, sí, les dunes és una altra cosa. Les dunes de Gavà... També. Si no, parlaves d'algues, no?
1: Sí.
4: Les dunes de Gavà, és veritat, com diu el Leo, que allò ha canviat amb els últims 20 anys.
2: És el que m'he referit especialment, sí.
4: Però després, amb altres platges, sobretot en el cas de Mallorca o d'Eivissa, la militància a favor de la Poseidònia, que és evident perquè abans es passava i hi havia governs de les illes que la treien de forma radical, això tampoc, però ara és que a vegades no pots entrar a alguna platja.
3: Bueno, vingui menys gent i hi haurà més espai per les platges, ja està,
4: no, fàcil. No, com sóc jo, doncs llavors que fora una mica, no? Que no es passin.
1: Bé, aquí hi ha l'alternativa, eh? On s'ha de posar el punt d'equilibri, més cap allà o més cap aquí. Altres qüestions. Avui dimarts és l'últim dia de la regularització extraordinària de persones migrants, després de 2 mesos marcats per la saturació administrativa. De fet, les entitats socials reclamen més recursos en un moment en què encara treballen aprofitant les últimes hores perquè ningú quedi fora.
5: La regularització acaba amb 1 milió de sol·licituds, el doble del que estava previst. Aquí a Catalunya es calcula que arribarà a les 200.000 i en aquest context, avui el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització pot contradir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Poc després, el president del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat la creació d'un pla d'integració per persones migrants. L'escoltem.
6: Va a tener una dotación inicial de más de 500 millones de euros el primer año, que evolucionarán en función de las necesidades y del despliegue progresivo de las medidas que vamos a ir implementando.
5: A més, el govern crearà una agència de mobilitat humana que reunirà funcions i recursos per una gestió més senzilla, coordinada i eficaç, ha dit Pedro Sánchez.
1: Què et sembla, Magda?
2: A veure, tot plegat un embolic, no? Perquè és evident que el mateix Aznar va fer una regulació d'immigrants, vull dir que...
4: Sí, dues. Bueno, una primera i va quedar gent fora, una segona.
2: Segona. Vull dir que això, dintre de tot, entra la normalitat. És veritat que és pràcticament el doble del que havien dit, això sí, però clar, si la gent s'ha apuntat... I, però l'últim que dèieu vosaltres amb tota la raó és la burocràcia que s'han trobat i que no estava previst, unes cues a les nits, la gent tirada per terra i tal, clar, si vols fer una cosa així tan beneficiosa, posa unes mesures que la gent no tingui que passar això. Si semblava uns concerts aquells que la jovent va i dorm la nit allà, però aquí hi havia gent que no ho tenia tan fàcil. I això ho he trobat horrorós. Però dit això, doncs a veure què passa. El Suprem, que es veu que no...
1: T'ha semblat aquesta iniciativa?
2: Bueno, m'ha deixat una mica en xoc, primer, perquè és evident que la Unió Europea ha previst unes coses que jo no acabo de veure, com que se'ls posa, els deporten a llocs, i, que és un llenguatge, no? La deportació en si ja em fa mal. Ja em fa mal a l'orella, em fa mal, no? Però realment, clar, aquí el que vol dir el Suprem és que com la Unió Europea diu que no pot ser tenir-ne tants i fora, que això no ho havia dit mai la Unió Europea, és cosa més moderna, doncs que això, aquesta regulació va contra el dret. Jo no ho acabo de veure.
1: Quin recorregut li veus a això que planteja el Tribunal Suprem, eh? De moment presentarà aquestes qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
2: Clar, es planteja com a prejudicials perquè és més ràpid la resolució i així ja se sabria, llavors ells ja...
1: Saber si això va en contra de la normativa de la Unió Europea.
4: Jo crec que el que estan presentant és als governs de les comunitats, que en aquest cas crec que és Aragó i
1: Comunitat
4: València.
1: Sí. No?
2: Pel Suprem, el Suprem també.
4: Si no, el Suprem demana a les parts, presento al TJUE, o sigui, li està demanant que segurament les comunitats, que les dues són del Partit Popular, diuen sí, s'ha de presentar al TJUE. Però jo diria que això ja estava previst, eh?
2: No. Jo no tenia constància.
4: Ho dic perquè hi ha moltes veus que s'han aixecat dient que el decret no coincidia amb la llei europea. I, bueno, la demostració...
2: És que la llei europea ara seria tema... agafar i deportar-los.
4: Però això de la immigració és un pacte entre tots o no? O
2: sigui, sí,
4: això
2: sí, d'acord.
4: És així, llavors, si és un pacte entre tots, per exemple, com ha dit la Natàlia, 500.000 i al final s'han convertit en 1 milió, que està molt bé, perquè llavors és evident que hi ha, com il·legals, a Espanya són 1 milió que deixaran de ser il·legals i seran legals, i això és positiu, és una auditoria que això està així. Ara, i els serveis? El govern ha disposat els diners per donar els serveis a aquests 9 milions de persones que ara, de forma legal, estan al país?
1: Però de quins serveis parlem? Ho sento moltes vegades,
4: en general,
1: això.
4: En general.
2: No, forma legal, no, il·legal. Però és que... dir, no? Il·legal.
4: No, que ha passat d'il·legal a legal. En però general.
2: Sanitat... Encara no, mira, encara però no.
3: Sí, sanitat... Però també són els diners que deixen d'estar a l'economia submergida.
4: Però... No, sí, està bé, això està bé. O sigui, un immigrant, que ja no serà immigrant perquè és una persona legal, tindrà les mateixes qüestions que jo.
1: Sí,
4: jo
1: però dono, la sanitat ja se'ls hi donava sense papers. L'escola pública ja se'ls hi donava sense papers. Sí. De quins serveis estem parlant?
4: Sí, estem parlant dels serveis de forma regular. O sigui, bueno, podria parlar de casuístiques, però pensem que 1.900.000 de persones no serà més despesa per l'Estat. Afortunada, perquè hi haurà ingressos.
3: Sí, però quina despesa?
4: O sigui, no, Bueno, pues la sanitat. O
3: sigui, aquí crec que hi ha un silbato, un dog whistle a l'ultradreta. O sigui, a mi tu... això m'ho haurà de...
4: Això no, no, és molt fàcil.
2: L'ultradreta en traurà... Sí,
3: òbviament.
4: No, és que aquest problema no es pot visualitzar des de la dreta o de l'esquerra, perquè si és així, sí, ja l'hem cardat.
3: No, sí que es
4: pot. O sigui, no, sí que es pot, jo intento fer-ho. Però si visualitzem aquesta qüestió des d'una idea d'esquerres o de dretes, millor que
3: no, sí, però crec que no, però el que vull dir que sí que és important, òbviament hi ha un augment de, o sigui, hi ha un augment de gasto públic, és que és evident, hi ha més gent, més gasto públic, però ara també...
4: Vale, ja,
3: o sigui, això és obvi, però al mateix temps...
1: Sí,
3: tinc
1: però jo crec que és important
3: que
1: remarcar com a dada per la ciutadania, perquè entenguem què són fets i què són opinions, que és que la sanitat sense papers ja els estem donant. No hi ha un milió de gent nova que anirà al metge que ara no hi anava. Exacte. Ja hi anaven ara. I que l'educació pública també la tenen. Encara que els pares no tinguin papers, els nens estan escolaritzats. I aquestes són les dues grans despeses públiques.
4: L'experiència que tenim sobre la immigració fa 20 anys amb gent que estava il·legal i es convertia en legal, afortunadament, repeteixo, perquè tinc que posar tota l'estona a la idea de legal, i afortunadament perquè és que quan ja vius tranquil·lament a Espanya i tens una relació amb la sanitat normalitzada, la despesa que tu provoques a la sanitat és major. Per què? Perquè tens una regularització amb el metge de família, perquè portes els teus fills, perquè fas una analítica semestral o anual, perquè això ho hem vist fa 25 i 30 anys al voltant nostre. O sigui, que és normal. És que és normal, perquè és que, a més, ells pagaran, ara pagaran impostos, com paguem nosaltres, per tant... Però, bueno, això s'ha de saber.
3: Cabre,
4: perquè sí. Si tenim pocs metges, doncs tindrem que
2: tenir
4: clar,
2: més altres. Això, exacte, els dos
4: i si fem analítiques de sang, doncs sí, pues tindrem que tenir més senyors que facin analítica. Això ho ha preparat el govern?
3: No.
2: Aquest és el punt clau, i amb sanitat, sobretot, sí, perquè les llistes d'espera i tot això, això és el que... Jo em preocupo en els problemes aquests, no tant que vinguin, sinó si està previst o no està previst.
3: Clar,
2: que si ho han previst com per anar a les llistes, anar a demanar els papers, que estaven dos dies dormint a fora, malament rai. I clar, la gent d'aquí, la gent que ja està legal aquí, o els que hem nascut aquí, doncs naturalment la sanitat, el problema és aquest, que no hi ha prou metges, que els metges se'ns en van a Alemanya a cobrar més... que ens venen a altres d'altres llocs, és un problema. I, evidentment, a part de quedar bé i tot això, i dir que vinguin tots i tots legals, s'ha de resoldre el problema. Si no, anirem malament. Això estic d'acord, clar. Totalment d'acord.
3: Clar, però aquí, o sigui, sí, òbviament és un factor tenint en compte, però crec que hi ha una simetria de responsabilitats i d'obligacions. És a dir, com aquesta gent, primer de tot, el més important és que tenen una seguretat. Ara, o sigui, venen d'una situació de molta inseguretat, no? Si no tenir papers a un país és una situació molt, de molt de risc i molt malestar, això és el primer de tot. I després, que tothom parla d'integració, integració, però doncs, el primer és que aquesta gent tingui igualtat de drets, no? A part d'això, hi ha una qüestió que crec que és molt important, que és que amb aquest tema fiscal, el problema de la sanitat no és que ara arribaran un milió d'immigrants. Aquest no és el problema de la sanitat. O sigui, el desmembrament de l'estat de benestar no és responsabilitat de la gent, de més gent. Perquè, a més, no està tothom dient que necessitem més, que hi ha una piràmide invertida de natalitat i que cal molta més gent. Ah, però quan arriba més gent, llavors és massa gent per la sanitat. Però, clar, si fossin un milió de nascuts espanyols, no estaríem dient això. Ho sabem perfectament que no ho estaríem. Estaríem celebrant que s'afegeix una força productiva a aquest país, fantàstica, com entrarà la productivitat i ajudarà a solucionar la piràmide invertida i que unes pensions millors. És el que estaríem dient i no ho estem dient.
4: Però,
3: bueno,
4: Leo...
3: Espera, un segon. Vale. Llavors, jo crec que, evidentment, si tenim més gent, hem d'augmentar el gasto públic i les comptes han de quadrar. Però perquè les comptes quadrin, bueno, doncs ens hem de... Mirem quines empreses estan tenint un comportament extractivista i no estan repartint justament els recursos en aquest país. Mirem, comencem per aquí, perquè jo no estic en compte... O sigui, mirem els beneficis empresarials i quina enginyeria fiscal estan tenint per evadir pagar els impostos que els hi toca. Jo crec que és així de senzill. Vull dir, al final, és on hem de ficar l'atenció, jo crec. Bueno...
4: Quan jo dic que això no és un debat ideològic, sinó de país, és perquè les organitzacions empresarials, totes, estan satisfetes per aquesta regularització.
3: Per què? Perquè arriba una nova força de treball...
4: Pues clar, o sigui...
3: Exèrcit de reservistes
4: dir,
3: que poden explotar.
4: Que no és una qüestió de dretes o d'esquerres, de veritat. O sigui,
3: sí que ho és, sí que ho és.
4: Els partits polítics ens poden explicar que això és una qüestió, perquè si tu estàs a favor, estàs, ets d'esquerres, i si estàs en contra, estàs de dretes. Que no va d'això. Si no, Foment no estaria d'acord. I la Cambra de Comerç tampoc.
3: Però per què estan d'acord?
4: Per què t'ho dius?
3: Perquè hi ha un exèrcit de reservistes que apareix i llavors poden baixar els salaris.
4: Una opera... Bueno, això...
3: Sí, això ja és... Això és teoria econòmica,
4: sí,
3: política...
4: Sí, tot és teoria i la pràctica després canvia.
3: No, però la pràctica
4: canvia.
3: És, si jo tinc 1.000 persones més que volen una feina, puc tindre unes pitjors condicions laborals
4: això
3: perquè
4: també
3: hi ha
4: una
3: va persona que ho contracti.
4: Això que dius també va passar fa 25 anys. La gent que estava a les obres, treballant a la feina,
3: laborals.
4: Tenien uns sous, fontaners i demés, tenien uns sous molt, i quan va començar a arribar nova massa mà d'obre, van començar a baixar els sous.
3: Per això està contenta, la que va comerç.
4: No, està perquè té més gent, perquè és més productiu. Jo crec que això és una conseqüència.
3: És una mica d'interès d'augmentar, si vols augmentar els beneficis, tens dues maneres de fer-ho, o vens més, o retalles gastos.
4: No.
3: Les matemàtiques, o sigui, és així,
4: no sé què penseu, però estem als impostos i ara que paguem, no sé si ja hem pagat impostos, estem d'impostos.
2: Avui així. M'han cobrat, sí. Avui
3: bueno, jo sí,
4: avui el comentari al diari era avui m'han posat l'extra i l'extra ja ha marxat.
2: Aquesta. Sí, això...
4: O sigui,
2: no, és que m'ha posat...
4: Sí, pues ja està.
3: Sí, però una cosa ets tu, com a particular, jo estic parlant, o sigui, aviam, anem a posar les cara i ulls a aquest debat, o sigui, jo estic parlant de... dels números reals, d'explotació reals d'empreses que estan en fluxos de treball molt potents, no un particular i un autònom. No estem parlant d'això.
1: Bé, 3 minuts passant de 4:45 de la tarda, parlem del cas Endic, que hagi entrat avui, entra avui en una nova fase. En els jutjats de Martorell declaren testimonis en la investigació de la mort del fundador de Mango, Isaac Endic, i avui ho han fet dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Endic, la vídua d'Isaac Endic també, la terapeuta de la família i, curiosament, la germana de la terapeuta.
5: Fins ara no han transcendit les declaracions dels excursionistes, només volem dir han transcendit les declaracions dels excursionistes que van assistir a Jonathan Endic en el moment tot just després de la caiguda del seu pare, i diuen que es van trobar el fill del fundador de Mango bloquejat, afectat i en estat d'això, amb uns testimonis que la defensa denunciava que els Mossos havien exclòs en un inici. La terapeuta ha estat declarant durant gairebé 3 hores i després de dinar s'ha reprès el testimoni d'Estefania Nupt, la viuda d'Isaac Endic.
1: Connectem amb la nostra companya d'informatius, amb Núria Alcalà, que encara està als jutjats de Martorell, seguint el cas. Núria, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
1: Continuen les declaracions?
7: Sí, després d'un recés per dinar, la jutgessa està escoltant en aquests moments, com deien, a la parella d'Isaac Endic, el fundador de Mango, i la primera persona a qui el fill, Jonathan Endic, va trucar després del succés. L'interrogatori previsiblement s'estigui centrant en les relacions familiars, però ser el que deia o que està costant que transcendeixi els detalls del contingut d'aquestes compareixences. El que sí que intuïm és que el testimoni de la terapeuta familiar és de ben segur un dels més rellevants per la jutgessa, sobretot tenint en compte que el seu interrogatori ha durat més de 2 hores, prop de 3. De fet, ha hagut de sortir d'aquests jutjats de Martorell, escortada per 2 Mossos d'Esquadra. Amb el seu relat, que ha volgut la jutgessa, doncs, constatar la seva possible influència perquè Jonathan Endic reclamés l'herència en vida al seu pare, enmig de les avinences econòmiques entre tots dos. Com dèiem, no ha transcendit res d'aquesta declaració, que probablement sigui la clau de la jornada, però sí que sabem el que han declarat els dos excursionistes que es van creuar amb Jonathan Endic després de la caiguda del seu pare a la muntanya de Collbató. Com ja avançàveu, han confirmat que el van veure afectat, en xoc, bloquejat. De fet, el van haver d'acompanyar al pàrquing d'aquella zona per trobar els bombers que havien vingut a fer les tasques de rescat, i també el van ajudar a donar les indicacions als serveis d'emergències del punt exacte on es trobaven. D'altra banda, què han constatat? També han estat preguntats per la tipologia, l'orografia del camí, si era complicat, si no era complicat. El que han dit és que és una ruta que fan un mínim d'un cop l'any, aquests dos excursionistes. I si ben és cert que han dit que no la considerarien perillosa, sí han constatat que en el punt on van passar tot hi havia un cert perill de caiguda perquè no hi ha cap sistema per agafar-se en cas de que en una relliscada, en qualsevol tipus d'accident, es perdés la línia del camí.
1: Bé, Núria, moltes gràcies per aquest última hora des dels jutjats de Martorell. Gràcies.
5: Deixa'm que li faci un últim apunt a la nostra companya, la Núria Alcalà. Núria, perquè hi ha una de les periodistes que ha estat més seguint aquest cas, que és la Maica Navarro, acompanyada de La Vanguardia, que fa unes hores explicava, no sé quina informació en tens tu, que la psicoanalista va amenaçar Isaac Andic amb deixar la teràpia si no avançava els diners al seu fill.
7: És molt difícil perquè d'aquestes comunicacions no ha transcendit res, i és cert que hi ha hagut algunes certes filtracions internes, molt, molt comptades, i de les quals s'està intentant cuidar molt la jutgessa, i això ho hem constatat aquí, perquè sabem que les parts estan molt advertides de no donar detalls d'aquestes qüestions. Sobre aquest aspecte en concret de la relació entre la psicòloga i els seus clients, en aquest cas, ha transcendit molt, molt, molt, molt poc. El que sí que té clar la jutgessa és aquesta possibilitat de que la terapeuta influís d'alguna manera, probablement en aquesta tasca de mediació entre tots dos, en dir-li d'alguna manera al Jonathan Andic que reclamés en vida aquesta herència familiar per intentar llimar aquestes trifulques que estaven tenint entre tots dos per temes econòmics, però d'aquí a més detalls la veritat, de primera mà, no els tenim. I és difícil perquè hi ha moltes especulacions, en aquest cas.
5: Sí, és difícil
7: constatar els aspectes més objectius i, sobretot, rellevants per la causa i per la investigació. Així que, en concret, no, és complicat, és difícil.
5: Gràcies, companya.
1: Gràcies, Núria, una abraçada.
7: A vosaltres.
1: Adéu.
7: Una abraçada.
2: Home, jo penso que la jutge té una situació difícil i que és normal que no se sàpiga tot. Abans la cosa era el secret de sumari. Ara, saber tots els detalls i tot, de vegades, pels periodistes, naturalment, que heu de fer la informació, és bo, però per la causa, de vegades, no, ni per la gent que ha de declarar i sap que al cap d'un moment ho sabrà tota la premsa el que ha dit, deixat de dir. O sigui, que això jo m'ha semblat estrany. Jo crec que la jutge és molt bona jutge i està investigant, que és la seva obligació, i que ho està fent bé. I allò de la terapeuta sempre, amb tot respecte a la feina que du, m'havia xocat. Com és que avisa la terapeuta? Perquè, a més, si una psicòleg, un metge, té secret professional.
4: Sí, però en aquest cas jo crec que no estava registrada.
2: No, és el que anava
4: això
2: a dir.
4: Això s'ha anat sapiguent. T'has adelantat,
2: exacte. No té.
4: Per tant, legalment no ho pot fer.
2: I, a més, en els metges i terapeutes i així, el jutge els pot rellevar del secret professional. Mm. A nosaltres no, els advocats no ens poden rellevar.
4: I els periodistes tampoc.
2: Tampoc, no. Bueno, però els periodistes teniu menys segur que nosaltres. Nosaltres és... No és un dret que tenim, és una obligació.
4: Nosaltres és un dret i no hi ha jutge. O sigui,
2: bueno, però nosaltres no és dret i obligació, és més dur.
4: Que hagi anat
2: home, és que imagina un abogat declarant el que li ha dit el client, és que seria ja l'últim, m'entens? En canvi, un periodista a vegades sí que pot dir sense...
5: Per tant, perquè quedi clar, en el cas d'aquesta psicoanalista, com no estava col·legiada o registrada com a tal, no es pot acollir al secret professional.
3: Sí, però si no tinc entès, o sigui, no és el mateix el col·legi de psicoanalistes que el de psicòlegs, ni psiquiatres.
2: No, són diferents.
3: Coses molt diferents.
4: Sí, no, en tots els possibles on podia ja estar registrada, hi ha una informació de fa dues setmanes publicada per diferents diaris, no un, sinó diferents diaris, que una de les mancances és que no hi havia, no estava registrada, per tant, això li complicava a ella, o no podia dir allò que havia dit a la primera declaració, que és que jo no
2: estava registrada en lloc.
1: No podia guardar el secret professional.
2: És que no l'han trobat en lloc. No l'han trobat enlloc que estiguis registrada. És com un periodista que no estic registrat enlloc. Clar, tens obligació.
4: Bueno, hi ha periodistes... No, jo era del col·legi de periodistes i em vaig donar de baixa.
3: Tu vols exercir sense...
4: No. Porto 30 i pico, 40
2: anys. Però tu tens un títol de periodista aquí adquirit, és diferent. Nosaltres sí que tenim obligació d'estar...
4: Vosaltres sou diferents.
2: Els metges també.
4: Els advocats, clar, i els metges, evidentment.
2: El col·legi podria, no sé...
5: Menys mal que no hi ha la vida de ningú pendent d'un periodista, també t'ho dic.
4: Això, i els psicòlegs,
3: clickbait, no?
4: I els arquitectes, no? O sigui, hi ha professions que tenen que estar col·legiats.
2: És que tenen una feina pública, inclús, aquests col·legis, que et poden sancionar si no has fet les coses bé, vull dir que tenen una feina important, Jo crec que aquests col·legis, hi ha gent que diu, no cal que estiguin, jo crec que realitzen una feina important,
4: Ara, avui és un dia per les declaracions que es van filtrant, que, com molt bé ha dit la companya, no s'ha mullat perquè no li ha arribat a ella, I això és el que té que fer un periodista.
2: Clar.
4: Perquè si no, publica un diari i ja, tothom
5: ara el diari.
4: No. O sigui, o trucar al periodista, o trucar la persona de la font del periodista, no? Que això és el que fem. Segons s'ha publicat tal diari i ja ha consolidat
5: ha
4: contrastat el diari que ho publica, perquè és que si no...
3: Això, jo, si ho veus en tuit, no puc citar com a font un tuit.
4: Aquesta informació...
3: Estic de completa broma.
4: No, això és humor periodístic. Això és humor periodístic.
5: El que crida
4: l'atenció,
5: Magda, que
4: si... Però no avui és un dia de defensa, volia dir. Que la defensa guanya.
5: No sé, a tu com a jurista, si això també et crida l'atenció, Magda, és que la defensa ha demanat a la jutge que citi a declarar aquests dos excursionistes amb els quals es va trobar Jonathan Dick. Tot just després de l'accident, que la jutge no els havia declarat. Havia
2: perquè em sembla
5: a
2: que no venien a l'atestat. Em sembla que potser no venien a l'atestat tampoc. No ho sé. Sí,
4: hi ha
2: estrany.
4: Coses molt fosques.
2: Sí, d'una banda i de l'altra. Vull dir, de tant...
4: Amb tot, exacte. No mirant amb el Jonathan.
2: No, això, dic, perquè no. Aquests periodistes han dit que... Ai, perdó, aquests excursionistes han dit que l'han trobat afectat, però clar, un pot estar afectat perquè el pare ha caigut o perquè l'has tirat, també deus quedar afectat, vull dir que no ens aclareix gran cosa, jo imagino m'ha tirat algú, bueno, és que deus
5: quedar... Jo crec que hi ha coses estranyes a tots els casos d'un suposat homicidi, el que passa és que aquest l'estem analitzant.
2: Exacte.
5: I en tenim tantes dades. Que encara
2: no,
5: ens grinyolen més les
2: cas,
5: coses.
2: No, però en aquest cas més, perquè dels homicidis, doncs ja després amb les proves surt la sang d'aquí, d'allà, encara aquí, si ha caigut ell sol o no, és difícil, jo crec que és un cas molt complicat, maco des del punt de vista d'investigació, no? Ara, també vull dir que té una excel·lent defensa, perquè el Cristóbal és els millors abogats, les millors persones que he conegut, crec que és un professional de primera categoria.
4: Està creant la dubte.
2: És la seva feina, vull dir que si el Cristóbal ha demanat una cosa que a mi també em va semblar estranya, però si ho ha fet ell, segur que té una motivació de fer-ho, eh? És evident que és amic meu, com l'estimo molt, bueno, que ens coneixem tots, no? I ell ho porta, i és una persona que si ha fet una cosa, segur que hi ha motiu des de la seva perspectiva de defensa, lògicament, perquè si és per la perspectiva de l'acusació ja no ho fas, no? I jo per això no ho sé, no voldria estar...
5: Què vols dir, que si Cristóbal Martel ha agafat aquest cas és perquè creu en la innocència de Jonathan?
2: No, jo no he dit això. És que si els advocats només defensessin la innocència... Jo no he dit això. Jo dic que si ell demana una prova com aquesta, els seus motius deu tenir per demanar-la. No, que si ell ha agafat el cas que creu en la innocència, no, només faltaria que només agafés els casos.
4: En aquest punt us recomano Crímenes Indecentes de Javier Melero, que ha publicat a Tusquets, no sé si ja ho he recomanat, perquè és un llibre fantàstic, és la història d'un advocat penalista que defensa a un culpable. Bueno, un advocat té que defensar...
2: És que, clar, la gent diu, un culpable el defensaria, si em pregunta, dic, clar, és que no...
3: Clar, però llavors l'objectiu de l'advocat què és? Que el seu client trengui el major benefici o la sentència justa?
2: L'advocat va a que el seu client li surti...
3: Llavors, que li donin pel sac.
2: Ja, tu sí,
4: però necessita una defensa.
3: Sí, però necessita un judici just.
4: Bueno, però
3: just,
4: és que...
3: Però no
2: això no depèn de l'advocat.
4: Per això hi ha un fiscal i hi ha un jutge.
2: Hi ha una acusació privada, una acusació pública...
3: Però jo, com a filòsof, aquí el que vinc a dir... Perquè
4: però
3: això...
4: la filosofia també pot defensar...
2: Els advocats et dirien que no estan d'acord.
3: No, això és un sofista. Bueno, això és un sofista. No,
4: clar, que hi ha molts.
3: Aquí lluitem contra els sofistes. Jo crec que
4: tu lluites contra els sofistes.
3: No, la filosofia, jo estic a favor de la virtut. Jo respecto molt la feina del dret. Però és una feina que hauria de tindre com a objectiu la justícia, no el benefici particular.
2: Però un advocat té que defensar el seu client,
3: sí, però,
2: i punt.
3: Però com el defensa? O sigui, el defensa buscant la sentència justa per aquella persona perquè creiem en la justícia o que tingui les millors conseqüències possibles? Però són coses molt diferents.
4: Crec... No, jo crec, d'això, a mi com m'agrada molt la literatura negra, hi ha molts casos, o sigui, hi ha un moment que hi ha una persona que ha assassinat a una altra. O sigui, l'ha matat. Ha dit, jo mataré aquesta persona. I després hi ha altres persones que no volen matar i passen coses, i mira, que hi ha altra persona, us acaba.
2: I a més hi ha aquesta les atenuants, persona... els agravants, un judici només ho justa... ha fet, no ha fet motius,
4: clar,
2: perquè ho ha
4: que,
2: fet,
4: és
2: però...
4: És que la justícia és molt
2: la justícia
4: complicada.
2: La justícia té que ser justa, però no es feia de la veritat.
3: El que jo entenc és que jo em sembla bé que un assassí tingui una defensa, perquè l'ha de tenir, per un estat de dret, tenir defensa, perquè jo crec que és que l'objectiu del marc judicial i legal hauria de ser que l'assassí rebés una sentència justa, que tingués com a objectiu la millora d'aquella persona, que és en teoria del que va la justícia. En teoria, bon dia, Catalunya. Però,
4: saps quin és el problema?
3: Sí.
5: Bon dia, Catalunya. Bona tarda, bona tarda.
3: Perdó, perdó.
4: Saps quin és el problema? Que tu no has estat al moment que s'han produït els fets.
3: Ja,
4: no,
3: però
4: això, perquè això és impossible.
3: Jo estic parlant, però, jo estic parlant del màxim.
1: Però tots sabem, Magda, que molts advocats aconsellen com mentir als seus representants.
3: Clar. I això,
2: I
3: per mi, és
2: indecent. I a més que el seu representant té dret a mentir.
1: I això implica un cinisme que, des del punt de vista dels periodistes, és molt xocant.
3: A nivell humanista és
1: pervers. Imagina't que jo li digués a un entrevistat el que ha de dir i el que millor no digui.
2: No té res a veure. Des del punt de vista de l'advocacia està clar.
1: Sí, sí, però que sobta molt. Són les regles de la llei, del joc legal. Són aquestes les regles. Però que a mi com a periodista sempre m'ha sobtat molt, perquè nosaltres no ens ho podem permetre, això. Els periodistes no podem fer un relat beneficiós per una de les dues parts.
3: Aquí, amb això que dius, a la filosofia del dret es diu que llavors el dret és més un marc de joc retòric que no pas una cosa que té a veure amb la virtut. Són coses molt diferents. És un pati de joc retòric.
2: Jo he estudiat filosofia del dret tot i la funció dels advocats és aquesta. És defensar, per això hi ha unes acusacions i la justícia té que ser justa perquè ha d'estar justa, que aquí en funció fa, i el jutge té que fer justícia. És el jutge o la jutgessa o el tribunal que té que fer justícia. Els altres que du defensa una cosa, però és que això ja ni es discuteix.
4: Jo
2: està tan clar
4: que no. Jo
2: el joc de la
4: justícia la veig bé. Ara, hi ha una cosa que sí que... O sigui, que un acusat, un imputat, pugui mentir... Com les regles del joc, com ja sabem que pot mentir... Ja sabem que pot mentir. Clar, ara, una altra cosa és un testimoni. Un testimoni no pot mentir.
2: Exacte.
4: I a vegades hi ha testimonis que menteixen.
3: Home, a vegades...
2: És un delicte.
3: Mira les notícies, per favor.
4: I és un delicte. És un delicte. Però jo no coneixo a cap, de moment, no coneixo
2: sí,
4: cap
2: sí,
4: testimoni.
2: Sí, sí, sí.
3: Que però mira tots els casos de corrupció, per si és un escàndol. O sigui, és Vox Populi que menteixen de manera despietada. Els policies, tot Cristo menteix aquí.
2: Sí. Però el jutge pot i té dret. No. Ha de ser amb permís del jutge... que enviï gent, i això es passa cada dia, el que assumptos que no coneixeu tant, com per sort, vull dir que assumptos a cada dia, home, no podeu estar parlant cada dia dels 2.000 delictes que es coneixen, és impossible, però que el jutge pot, i ha de ser en permís del jutge que està portant el jutjat, que donar el permís perquè es faci denúncia i un altre jutge et tracti de l'haver mentit, és bastant... per un testimoni mentir és un delicte.
4: No, sí,
2: i se'n donen de casos d'aquests, oi tant? I moltes vegades demana, vull permís per poder anar contra aquest testimoni. El jutge diu que no, perquè ha opinat que no.
4: Però com no hem estat al moment dels fets, és el jutge el que decideix que si les proves són evidents, o sigui, si hi ha dubtes, si hi ha dubtes, i això a mi no em sembla malament, si hi ha dubtes, la justícia es posa a favor de l'acusat.
2: No,
4: si
2: favor, ha d'absoldre i punt. Però
4: ja està,
3: L'únic que està dient que seria interessant que plantegéssim el marc de la justícia no com una cosa, no com un llestir i arronsa retòric, sinó basat en una idea de bé, de virtut, de benestar social, com una cosa una mica més humanista, que perquè si no la gent, què passa? Que la gent es sent desconnectada de la justícia. La gent, la població general, la ciutadania, sent que la justícia és un joc de frases petites, d'ocurrències, i no senten que la justícia estigui allà per preservar el bé.
2: Perquè no, si la gent pensa això, és que no veu el judici.
4: La
2: ja
4: paraula
2: dic jo.
4: Virtut a mi m'agrada molt.
2: Però mira, hi han dues coses, inclús jo faig família fa molts anys, no faig penal, i així i tot la persona afectada pot dir el que vulgui. I pot mentir per entendre's. No? En canvi, el testimoni, també, per això amb judicis civils, ho dic per treure la gravetat de la justícia... és això, la persona afectada té dret en la nostra legislació i no em sembla malament, perquè, com tu deies, ja se sap, és evident que el jutge no farà una sentència agafant la declaració d'ell. En canvi, dels testimonis pot ser inclús... Hi ha vegades en família, tristament, declaren els fills, no els menors d'edat, que no es diu declaració, sinó una altra exploració i tot això. I si declara el fill, li diuen, vostè no té dret a no voler declarar, si el cita l'altra part, no? Jo acostumo a no citar els fills, que és bastant dur, no? Però, doncs, ja està. Si vol declarar, doncs declararà el que... I té que dir la veritat, encara que sigui el fill.
4: Jo dic que la paraula virtut m'agrada molt. Ara, quan tu li dius al pintor que no et passi factura i et tregui l'IVA, això també és virtut.
2: Clar,
3: crec que estem aquí confanent... No. Àlex.
4: La virtut és el que ens toca a nosaltres. O sigui, la virtut és les decisions que nosaltres prenem sobre les qüestions.
3: O sigui, la virtut...
4: No una cosa d'una altra.
3: No és veritat, això.
4: Sí,
3: la virtut és una cosa...
4: Per favor,
3: la virtut és una cosa...
4: Sí. La virtut, pagar impostos. Això és virtut.
3: No, no és veritat.
2: Quan la gent té un problema que t'enganxessin amb algú, diries mentides molt a
3: gust. És per culpa del Leo, això, la prudència, la valentia. O sigui, la sofronia.
4: És per culpa del Leo.
1: Parlant de virtuts i de vicis, la Universitat Complutense de Madrid ha sancionat el professor de la Facultat de Ciències Polítiques, Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, amb un any de suspensió de funcions per assetjament sexista a diverses alumnes.
5: L'expedient va començar el febrer del 2025. Llavors, un alumne, a l'empara del protocol d'actuació contra l'assetjament i sexista de la universitat, va ser aleshores quan va denunciar el professor.
1: Anys abans, el 2023, Podemos ja va ser alertat que Monedero feia tocaments a dones del partit i la formació el va apartar de tots els actes públics, però sense comunicar-li els motius. Què penses d'això, Leo?
3: És que us recordo que fa com 3 o 4 setmanes vaig dir, hi ha universitats que hi ha un professor que no li deixen tancar la porta, doncs pues aquest és. És aquest, perquè és que era, això era Vox Populi, ho sabia tot.
4: Que no li deixen tancar la porta.
3: Sí, això ho sabia tot.
2: No, els professors ho fan amb porta oberta per no tenir posicions.
3: A ell tenien prohibit tancar la porta.
2: Clar.
3: O sigui, i això era Vox Populi, ho sabia tothom. Això ho sabia tothom. Ah. I clar, a mi el que em fa tot el tufo i totes les alarmes és si ho sabia tothom, no?
4: Per
3: tothom, perquè el de cúpula fa que no ho sabia, que ens mateixen a la cara. Mm. O sigui, i a més està en un moment molt crític, perquè
1: no sé si ho veu... actes públics.
3: Sí, però dient amb la Ione Belarra una despedida quasi com a heroi de guerra, no? Sí. Li va faltar donar-li una medalla. O sigui, crec que hi falta contundència i a més podem estar en un moment molt complicat, perquè no sé si heu informat aquí, no, de tot el que està passant en Furor TV, el documental que ha sortit, amb l'Aimé Romana, els casos d'explotació laboral que això els mitjans no s'han fet veu, però jo crec que també fan el mateix, però el cas és que hi ha hagut una sèrie de casos d'explotació laboral molt greus dintre de Canal Red, aquí n'heu parlat, dintre de Canal Red, i clar, llavors de cop sentències judicials, que ningú s'ha fet bé, o sigui, com de cop hi ha tota una cosa que no té res a veure amb les cloques de l'Estat, diguem-ho, no té res a veure amb una persecució judicial de Podemos, això és una qüestió de justícia, aquest cas, que jo crec que fa que tota aquella cúpula de poder està desprestigiada ja, i només queden els 4 sonats a Telegram. Ja no queda ningú aquí.
2: No, sí.
1: Què en penses d'aquesta decisió de la Complutense de Madrid?
2: Només una incoherència amb el que
4: diu el Leo.
1: Està bé. Per fi,
5: 55 minuts després.
2: A més, buscar tanta perfecció en els altres, i aquí, i allà, i ells fent això, que no ni ha sigut ni un, ni dos, ni tres. Per altra banda, sempre he atacat a les que han defensat a l'Erijón, si no era veritat. Bueno, he atacat, he dit, però què es creu aquesta senyora? Fer una denúncia, i després dir, no, ho vaig dir, però no. Això podria ser un delicte, també, no? Perquè, clar, si aquests ja ho feien habitualment, no, però això amb una persona normal que no ho fa i que és un professor que fa bé les coses... És molt greu, no?, fer denúncies falses. És molt greu, no? Però jo, el que més sobta de que sigui ell, que si fos un professor, diguem-ne, de Vox, diríem, clar, aquesta gent són així, un professor del PP, no, aquests que van tan de puristes per la vida, i després resulta que s'haurien de fer mirar una mica la seva pròpia conducta.
4: Però això que dius que mitjans no s'han... Hi ha molts mitjans que estan desitjant, segurament, publicant aquestes qüestions, perquè és el canal Red, és el del Pablo Iglesias, no?
3: Sí, però crec que hi ha una cosa en contradicció aquí, perquè moltes de les coses que es denuncien a Canal Red passen a altres llocs, també. Llavors, clar, és una mica d'un pacte, no?, un pacte de silenci, jo crec que està allà mig funcionant.
4: Sí? No sé.
3: No sé, això ja és especulació, m'agradaria dir-ho.
2: Vols dir que tant com un pacte de silenci?
3: No, implícit.
4: Sembla com un pacte entre abusadors, no?
3: Ara que deia la Magda, no?, això d'aquests que van tan puristes, això ens mostra una cosa que crec que és molt interessant, que és com veure com el pacte patriarcal va més enllà de l'esquerra i la dreta, no? És a dir, com la misogínia i el pacte entre homes, no? que funciona...
4: Bueno, i dones, perquè en aquest cas parlaves de la Iola
3: Belarra... Perquè és una estructura que va més enllà de l'esquerra i la dreta. O sigui, com això
4: la
3: ens mostra...
4: Montero, o sigui, que hi ha molta gent.
3: Però això ens demostra que l'estructura... Sí, però que l'estructura patriarcal, perquè el patriarcat afecta els homes i les dones, això ja ho sabem, no? L'estructura patriarcal...
4: Però en aquest cas, dones feministes.
3: Sí, però que l'estructura patriarcal...
2: El feminisme que a vegades no acabo d'entendre, però sí.
3: Elles respondrien amb la resposta de la Realpolitik, segons la qual, segons els mitjans i els fins, entenen que en aquest cas és més val tapar això una miqueta perquè així no ens afectaria molt i quan estiguem al poder podrem fer polítiques que beneficin més les dones a través del Departament
1: de Feminisme. Com a tota la resta de partits.
3: El que fan tots els partits i fa tothom, que és desvincular els mitjans i els fins, i això és absència de virtut. Mira, ens parlen de virtut. Virtut és no posar per sobre els mitjans que els fins.
4: Quan jo era jovenet, es deia dictadura del proletariat.
1: Asseguda, per cert, respecte al conflicte laboral de Canal Red, és una qüestió que denuncia el periodista Sergio Gregori, que és propietari de Furor TV, que va denunciar judicialment i ho va perdre als tribunals. Però... I ara ha fet un documental que es diu Romper el bloque, explicant la seva vivència laboral.
3: Recomano veure-ho perquè els testimonis són esfraïdors. O sigui, hi ha gent que amictus, o sigui, heavy.
2: No ho sé, però realment la Belarra, el que declara més és poden, pensen que poden anar fent acusacions de qualsevol manera. Quan ens va, es va discutir el... És una cosa molt prosaica, eh? No és de virtuts i tal, però quan es va... No, però sí, ja veuràs que sí, que hi ha una part que sí. Quan van discutir i semblava que ens podien donar les competències a Catalunya per la, a les fronteres i tot això, la Belarra es va quedar tan asseguda dient no, perquè allà a Catalunya ho farien de manera racista. O sigui, que ho farien de manera racista des de les autoritats, els presidents de la Generalitat, des dels policies, des de la població, i es va quedar tan tranquil·la i segueix manant per allà. Clar, una persona que s'atreveix a dir això contra tot un, com li vulgueu dir, tot un país,
4: però
2: és gravíssim.
4: Però en aquest cas jo crec que es referia més a Junts per Catalunya. A Junts sí, per Catalunya. O sigui, la visió
2: va dir
4: que
2: exactament
4: té Podemos...
2: a Catalunya ho farien de punt de vista racista.
4: Sí, perquè és l'habitual de fer un general,
2: val, això,
4: allò. Però s'estava referint al govern, perquè per Podemos, la visualització que té Podemos de Junts és que és un partit racista.
2: Ja, pues és que la que tenim alguns,
4: bueno,
2: ja com han governat,
4: sí, altres que no,
2: que, no,
4: no,
2: que han fet lleis mal fetes i tot això, vull dir que més val no entrar-hi. No, jo no vull pas defensar.
1: Mira, avui precisament ens visita l'exconsellera de Justícia, Gemma Ubasart.
2: Una gran consellera i una gran persona, jo tinc amb ella molt bon...
4: Bona tertuliana.
2: Molt bon concepte i me l'estimo, vull dir, sí, perquè hem parlat ella jo a vegades de coses i, per tant, em sembla molt interessant que la tingueu aquí.
4: Doncs, jo la vaig fitxar com a articulista al Mundo de Catalunya. Sí. Sí, molt
2: és
4: bona.
2: Molt prudent.
5: Fitxes el guai millor, eh?
4: Sempre.
2: No, és prudent.
1: És que ha fitxat el Leo, que tinc la nostra audiència. L'Àlex ha fitxat el Leo Espluga.
4: Ja ho era.
3: No sap el que ha fet. Ara, al principi és Quichua Zambrano i tal, ja ho era. Després la dictadura del proletariado...
4: Si hi ha massa ideologia, ja et diré, tio, que allò és un rotllo, no?
3: I dirà, amb silenci. Jo parlo de literatura.
1: Bé, companys, anem acabant la tertúlia. Àlex Salmon, moltes gràcies, com sempre. M'ha agradat molt que estiguéssiu d'acord en alguna qüestió.
4: Però a vegades estem.
2: Amb aquest tema hi estava jo també.
1: Sí, els tres. El que ha unit Monedero, que no ho separi l'home.
4: Ui. Són paraules mayores.
1: Magda Oranic, moltes gràcies, com sempre. Ens retrobem la setmana que ve. Leo Espluga, gràcies també. El que diem, ara ens n'anem al butlletí informatiu dels serveis informatius de Ràdio 4. A la tornada parlarem de teatre, d'un teatre molt especial també, teatre de denúncia, que ens agradarà molt. I a la segona meitat de la segona hora, per tant, a quarts de 6 de la tarda, ens visitarà l'exconsellera de Justícia, Gemma Ubasart. Acaba de publicar Contra el castigo, de Villaterra Edicions. Ens interessarà parlar amb ella de temes d'actualitat vinculats a la justícia i de si vivim en una societat punitivista o no. Tot això a la segona hora de l'entrellat. Fins ara mateix.
8: Són les 5.
9: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. En marxa al Senat la compareixença del ministre de l'Interior a la Comissió d'Investigació del Senat. Fernando Grande Marlaska ha explicat que va conèixer el cas de l'exmilitant socialista Leire Díez i les presumptes pressions a la Guàrdia Civil a través de la directora general del Cos de Seguretat, Mercedes González. Diu que sí, recorda que González va explicar-li que Díez li havia demanat aixecar la suspensió d'un guàrdia civil. Això sí, nega canvis de versió des que va conèixer el cas que investiga l'exmilitant socialista. Escoltem Fernando Grande Marlaska.
10: Esa vez sí que me comentó, vuelvo a decir, no recuerdo si me dijo militante del Partido Socialista, una miembro del Partido Socialista, o ya me dijo el nombre de Leire, que desde luego a mí si me dijo Leire ese día no me decía nada.
8: En paral·lel, en marxa el debat d'investidura al Parlament d'Andalusia, tot apunta a que hi haurà segona votació en dos dies perquè aquesta tarda el candidat del Partit Popular a la presidència de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, només rebrà els vots del seu partit. Vox s'oposarà a la reelecció del líder del PP andalús i a partir d'aquí quedaran 48 hores per negociar. Manuel Gavira, de Vox.
11: Pues el jueves depende de que hagamos esta tarde, que hagamos mañana y que hagamos el jueves por la mañana. Si trabajamos, avanzamos y el acuerdo se formaliza, pues evidentemente pues habrá una votación positiva. Si no llegamos a un acuerdo d'aquí al jueves, pues habrá una votación negativa.
8: Al ple, Gavira ha exposat el que, segons Vox, necessita Andalusia, remarcant de nou el concepte de prioritat nacional. I a aquesta hora està en marxa la reunió entre la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, i el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. En aquest context, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat avui a l'aval debat sobre la proposta de finançament autonòmic i ha assegurat que no tot es pot reduir a atacar Cataluña. Ho deia també en una compareixença al Senat.
12: Yo creo que tenemos que ser conscientes de que hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Cataluña, y quiero ser claro en esto, atacar a Cataluña de que todo es Cataluña y que los males son Cataluña y hacer anticatalanismo.
8: Espanya ha recordat que la proposta està oberta al diàleg amb les comunitats, tot després d'anunciar que la previsió de l'executiu espanyol és celebrar un Consell de Política Fiscal i Financera abans del mes d'agost per abordar la reforma del nou model de finançament. Ens desplacem ara als jutjats de Martorell. Avui han declarat els primers testimonis en el marc de la investigació de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Han testificat alguns familiars i dos excursionistes que es van creuar amb l'acusat i també la terapeuta familiar. Allà hi és la Núria Alcalà amb l'assistència tècnica de l'Alejo del Peral. Bona tarda, Núria.
13: Bona tarda. Continua aquesta hora el testimoni de la parella d'Isaac Andic, amb qui la jutgessa intenta recollir més detalls de les relacions familiars i els punts de conflicte amb el seu fill Jonathan Andic. Amb la seva compareixença acabarà la jornada d'avui, una jornada marcada per l'interrogatori de més de dues hores de la terapeuta familiar. La jutgessa ha volgut desgranar la seva possible influència, entre d'altres qüestions, en el reclam de l'herència en vida d'Isaac Andic per part del seu fill. De moment no ha transcendit res, cap detall de la declaració, només dels excursionistes que es van creuar a pare i fill a la muntanya de Collbató, que han constatat l'afectació, xoc i bloqueig de Jonathan Andic després de la caiguda, i també han dit que el punt de l'incident no està exempt de perill, tot i que és una ruta fàcil.
8: Gràcies, Núria. I acabem de conèixer que un home de 83 anys ha mort aquest migdia a la platja de Llevant de Salou. Per causes que s'investiguen, l'home hauria quedat inconscient a l'aigua, tot i que l'han pogut treure i se l'ha intentat reanimar. Les maniobres no han tingut èxit. El sistema d'emergències mèdiques hi ha destinat 3 ambulàncies i a la platja hi havia servei de socorrisme i onejava la bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I moment ara per la previsió del temps. Emet, Juan Carlos Piña, bona tarda.
14: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, excepte al terç oriental i a l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. La EMET ha activat avisos per calor a pràcticament tot el territori. És una informació d'EMET.
8: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
15: Ràdio 4.
16: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
15: El Pla B, amb Toni Marín.
16: Compromesos amb la bona informació.
15: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, 5 de la tarda i 6 minuts.
1: Això és espectacle. Això és espectacle.
0: Això és espectacle perquè acaba d'arribar Albert Martí. Com estàs, Albert?
2: Molt bé, molt bé. Recent dutxat, o sigui que amb
0: home,
2: això...
0: Home, això és un gust.
3: Aquesta feina meravellosa, que s'agraeix aquestes hores. Hem de dir que això és espectacle i això... És la secció preferida, preferidíssima del Tomàs Gómez, el nostre estimadíssim productor.
0: És veritat.
2: Ep, escolta. Sí,
0: és que tots traiem bones idees d'aquí. Tots prenem bona nota. A veure què hem d'anar a veure al teatre.
2: Home, això hem de fer, que sempre m'agrada portar cosetes i cosetes que sorprenguin.
0: Bé, i per on comencem avui?
2: Doncs, mireu, avui canviem una miqueta el registre, el que acostumo fer aquí, perquè en lloc d'anar sala per sala, avui sortim al carrer. Resulta que aquest cap de setmana arrenca la temporada gran dels festivals d'arts de carrer i de circ d'estiu, i n'hi ha com quatre que comencen pràcticament els mateixos dies i que paga la pena tenir ben marcats el calendari. Estem parlant de festa, de dansa, de circ i de teatre. Itinerant tot a l'aire lliure i amb entrada gratuïta.
0: Home, molt bé. Molt bé.
2: Està guapíssim, això.
0: Sí, sí, sí. Som-hi.
2: Llavors, comencem aquest recorregut a Viladecans, que del 3 al 5 de juliol fa la 37a edició del Festival al Carrer. Ojo, he dit 37a, eh?
0: És una barbaritat.
2: Molt bèstia. 29 espectacles, 10 espais concentrats en 3 dies de teatre, dansa i circ itinerant pels carrers de la ciutat i... Ara, Samantha, Natàlia i tots els oients, escolteu atentament aquesta reflexió que trobareu en l'espectacle Mover muntanyes de l'Alberto Velasco.
4: La danza no se ha inventado para que lo baile un señor muy guapo, muy bonito, muy delgado. Yo creo que se está perdiendo también el sentido de la danza y el origen. Todo el mundo tiene derecho a danzar. Los pueblos bailaban los gordos, las gordas, los viejos, los jóvenes, y bailaban por sensaciones y por la vida, bailaban por la muerte, bailaban por todo esto, y se ha creado un arquetipo de bailarín y de bailarina, que eso no es cierto. La gente, los pueblos que danzan y que cantan no se mueren en la vida.
2: Los pueblos que danzan y que cantan no se mueren en la vida. Increïble,
3: paraules
2: no?
3: Paraules sàvies i molt, molt reals, eh? Tu ets molt de ballar, Samantha.
0: Sí, tu també, eh?
3: Sí, jo també. Sí.
0: Però les dones són molt més de ballar que els
3: això
0: homes.
3: Això és veritat.
0: Aquí els primers que han perdut la dansa són els homes.
2: Sí, totalment. Em vols dir, però, que sovint passa una mica com amb la cuina, que sovint a la que alguns homes despunten en la dansa se'ls reconeix molt més que les dones. Una mica com passa amb la cuina, que les cuines les que tradicionalment cuinen, però aleshores quan arriba un home que ho fa molt bé, doncs...
0: Clar, però aquí entra l'arquetip que diu l'Alberto Velasco, no? Que tenim un arquetip de dansar de ballarí, que no, que abans ballava tothom.
2: Clar, exacte, i és el que ell el que fa, perquè ell és una persona que el que ha fet és treballar el folclore popular. Ell és una persona amb un cos no normatiu, diríem, que el que fa és sortir al carrer i senzillament ballar i recuperar aquest ritus, aquest ritual ancestral, diguem-ne, aquesta consciència col·lectiva que és el ballar, és el moure el cos, el caminar, el desplaçar-se, sense saber ben bé massa per què, abocant diferents emocions a partir de determinats sons, de melodies, de danses...
3: M'ha vingut al cap Ortega Cano.
2: Jo necessito entendre ara de cop i volta...
3: Aquell vídeo que es va fer viral d'ell fent la croqueta i aixecant una cama...
0: Jo crec que feia ioga. Jo crec que estava intentant fer ioga.
3: No sé què intentava,
0: A mi em va recordar, vaig pensar, aquest senyor té formació en ioga.
3: Després et passo el vídeo perquè és un vídeo que cal veure.
2: Jo ara no ho ubico, però...
0: Sí, amb d'allò, com es diu? Muleta, es diu? No, com es diu? La capa de torejar.
3: Sí, amb una capa de torero. Sí.
2: Vale, ok.
3: Era un quadro.
2: Ok, jo crec, però, que...
3: No està més interessant l'Alberto Velasco.
2: Sí, clar que l'Alberto Velasco és interessant i que no el ficarem en la condició d'art a l'Ortega Cano.
3: No,
2: aquest no. Escolteu, abans, a banda de l'Ortega... Ai, de l'Ortega. És que, Natal,
3: t'he liat, perdona.
2: A banda de l'Alberto Velasco, a Viladecans trobareu un munt d'espectacles. Com dèiem, trobareu també a Babel, de la xarxa Teatre, el Torrent Ballester, que és un dels espectacles de gran format que recupera enguany l'esperit fundacional d'aquest festival. Trobareu Quimera, que és un espectacle de foc itinerant amb una bèstia enorme que diguem-ne que us acompanya fins al lloc on acabareu veient uns focs artificials xulíssims. Essies do Togo, un grup sud-africà, una companyia togolesa, perdoneu, de gran format, que és xulíssima, molt, molt colorida, o els Tenet, d'Onoia Col·lectiva, que fan acrobàcies a la plaça d'Europa. Si us esteu perdent una miqueta amb els noms que estic dient i tot plegat, i és normal, una referència a Viladecans. Si aneu amb criatures, aneu a Can Xic, al parc de Can Xic, que és on trobareu els espectacles més per la canalla. Si aneu amb adolescents, nens o persones adultes, aneu a la plaça Europa i a la plaça Sant Herblen, que és on trobareu espectacles més per vosaltres.
3: I és aquest mateix cap de setmana,
2: Cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, tot a partir de les 7 de la tarda, perquè no programen abans de les 7 de la tarda, cosa que em sembla meravellosa. I fins ben entrada a la matinada, o sigui, hi ha espectacles que arrenquen a la 1 de la matinada.
0: Molt bé.
2: O sigui, els trobareu tots continus, s'acaba un, comença un altre, i podeu anar-vos desplaçant. Això es diu al carrer Viladecans, és super, super recomanable.
0: Val. Anem cap a Lleida.
2: Doncs sí, perquè saltem fins a Alpicat, aquí a Lleida, on del 2 al 5 de juliol el Circ Picat fa la seva 13a edició. Això, estem parlant de 15 espectacles de circ i arts en viu, la majoria gratuïts i pensats per tota la família.
5: Tu, què veus?
6: Jo veig un escenari buit.
7: Veig un espai molt ampli.
8: Unos abanicos.
9: Aquí una mirada d'experiència.
10: Persones.
11: Moltes persones.
9: Que em quedo amb la teva mirada.
8: Unos lentes.
5: Una esfera. Un
12: ho he vist tot.
9: Veig una mirada.
2: Això és una petita escena d'un espectacle que es diu Tenet, d'una companyia catalana que es diuen Eunoia Col·lectiva. Un espectacle que també veieu a Viladecans, que us ho comentava ara fa una estoneta. I estem parlant de 8 artistes en escena explorant l'equilibri, la gravetat i la mirada. El fet de ser vistos, no? El fet de mirar a l'altre i considerar-lo com un igual i plantejar-nos què és el que veiem també quan els veiem a ells, no? En un moment donat pregunten al públic què és el que estem veient a partir de les escenes que fan, no? I es desprenen moltes coses, es desprèn tendresa, es desprèn gravetat, es desprèn seriositat, es desprèn risc. És preciós, això va estar al Mercat de les Flors també, i ara oportunitat per veure-ho al Circ Picat juntament amb molts espectacles més. Teniu també els Afum, aquesta companyia togolesa que teníem a Viladecans. Trobem Ardatzak, de Circo Zaur, una companyia basca increïble que fan un homenatge poètic al diàbolo i als jocs tradicionals.
8: Oh, que xulo.
2: És xulíssim, això. Inuit, una estrena total de Festuc Teatre, una expedició a l'Àrtic,

0: que no es perdi moltes coses les que diré ara, perquè és increïble. Per amor a l'art, per cert, amb H, per si ho busqueu, no busqueu art amb A, sinó art amb H,
1: d'Hospitalet.
0: Aquest festival arriba a la 22a edició, també amb circ, dansa i música en viu, per tots els espais públics de la ciutat de l'Hospi.

0: això que sentim així de fons és una de les meves companyies preferides del món. Són els mallorquins, mallorquino-catalans Hotel Llocandi. És una nova creació de circ contemporani i objectes que es pensa per l'espai públic. És una gent que treballa amb escales reals, vull dir, escales on s'enfilen, on pujar-t'hi, on enfilar-t'hi, i treballen a partir de la poesia i de la tragicomèdia de la vida mateixa, amb aquests sons, aquestes boles, tot des d'unes boles que queien, vull dir, com unes pilotetes, tot amb una mirada superdelicada, superprofunda, que convida el públic a participar activament i que ens acaba interpel·lant per la fragilitat i per la bellesa. És preciós. No es pot dir gaire més, perquè val la pena com entrar i descobrir-ho. Jo els recomano molt per persones adultes, diguem-ne, per persones com nosaltres, que tinguem ganes de sorprendre'ns i per deixar-nos emportar d'alguna manera. I ho fan tot, el de l'escenari, eh? Ho fan una banda sonora única, per exemple, que la fan amb maquinària musical creada, o sigui, no està parlant d'instruments, sinó elements, diguem-ne, i sons, i ho fan allà mateix en directe, amb composició, per cert, de la Joana Gumí, l'artista també mallorquina, sí. Molt, molt potent. No us els perdeu, Hotel Llocandi amb Conhort, però a banda, perquè hem dit que hi ha molts espectacles, tenim Le Dernier Concert de la companyia francesa Easy, que és un duo de músics caòtic i super burlesc, un escenari circular, amb un concert que comença, però no poden.
1: Ai, m'encanta.
0: És superdivertit. Hi ha el concert de Valcúmbia, que és el que clou, que és també brutal, o la gent de Germin Arts, que és un viver en el que presenten el talent emergent de cada any, amb la companyia que ha guanyat doncs durant tot aquest any el cicle que han fet, i el que fan és presentar com una mostra, diguem-ne. És imperdible aquest festival, per amor a l'art.
1: Bé. Tanquem el recorregut d'estiu?
0: Doncs sí, i ho acabem això a Figueres, que del 2 al 5 de juliol celebra els 13 anys d'un festival que es diu Figueres es mou. És un festival especialment centrat en la dansa i el moviment, que gira enguany al voltant de fer-se gran.

0: Això que escoltem aquí és la dansa hipnòtica de l'Àngel Duran amb un espectacle que es diu Manifesto, que és brutal. També moltes altres propostes, com Mil Primaveres de l'Esbart Manresà, una peça que tracta el carrer com un espai de transformació col·lectiva. També es podrà veure en primícia el documental Qui som, sobre el procés creatiu dels Baró d'Abel, que és l'única proposta, diguem, de pagament d'aquest festival. Tota la resta és gratuït. I un espectacle que a mi em va agradar molt és potser estar dintre del meu top 5 històric de la vida del món mundial, un espectacle que es diu Sortida d'emergència en català, Sortie de secours en francès, és una companyia francesa, que posa en escena 8 intèrprets, 8 persones grans, està falsejant, no són persones grans ben bé, però ho sembla molt, posa 8 persones grans al carrer que surten amb la seva safata com si haguessin sortit de la residència d'avis i s'haguessin perdut, no? I van per allà caminant i en un moment donat decideixen escapar-se. I decideixen escapar-se i escapar-se amb vosaltres. Llavors, el que heu de fer és seguir aquests avis per veure on van i anar seguint a veure què és el que fan. És una companyia que es diuen Ad Hoc i us prometo molt de riure, però també molta llagrimeta i una cosa molt, molt punyent. Un espectacle sense paraules, sense paraules, que formava part d'una trilogia sobre el pas del temps i sobre la transició de la joventut a l'edat, a la bellesa, a l'edat adulta i a la bellesa, que es va poder veure a Tàrrega i que tothom en va parlar abans de la pandèmia i que ara torna de forma única i molt puntual en aquest Figueres Es Mou. És superimperdible.
1: Escolta, són 4 propostes les que ens has portat, brutals.
0: 4 festis.
1: 4 festis que més coincideixen tots aquest cap de setmana.
2: Sí, sí.
1: Per tant, haurem de prioritzar o anar com una baldufa aquest cap de setmana arreu del territori català. Clar, llavors m'imagino que durant aquest estiu n'hi hauran molts altres.
0: Durant aquest estiu segueixen haver-hi com cosetes puntuals. Està el Festival és Dansa, per exemple, de dansa tradicional.
1: Però aquesta és la setmana forta, llavors,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.

0: aquesta, per mi i per molts, és la setmana forta de carrer. Per què, també? Perquè al setembre arriba Fira Tàrrega i d'alguna manera estem veient aquí les prèvies, les beceroles, del que llavors serà Fira Tàrrega el segon cap de setmana de setembre. Crec que és el segon, és el cap de setmana de l'11, ara no sé si... Suposo que sí, no? 11 de setembre, a veure, un segon, exacte. Segon cap de setmana de setembre, del 10 al 13 és Fira Tàrrega. Moltes de les coses que estan aquí, o les heu vist, o les podreu veure també a Tàrrega, i d'alguna manera també perquè costa cada cop més fer coses al carrer a partir de segons quina setmana d'agost, també, no? Doncs aquí, sobretot, és bastant imperdible i tot comença molt tard, o sigui que també amb la màgia aquesta una miqueta de quan es va fent fosc, que veieu l'espectacle exacte, no? Que s'estan en el sol i ja quan arriba la nit. És molt bonic, és que a més teniu per on triar. I si us ha liat una miqueta el que us he dit o no us heu quedat gaire amb noms o el que sigui, aneu i deixeu-vos emportar, aneu seguint. Hi ha espectacles itinerants sempre tot arreu que el que fan és portar-vos de punt A a punt B, doncs s'acaba un i comença un altre. Hi ha informadors amb plànols a la mà perquè doncs pugueu anar pels puestos seguint el què. Pregunteu a la gent dels pobles, perquè estan molt acostumats també a aquests festivals, sí. I llavors ja saben on està lo xulo, on està allò gran, i ja està, eh? Per la resta, a gaudir i a fer. I també, recomanació, bonus track de recomanació, o una tovallola pel terra, o un coixinet,
1: boníssima,
0: o
1: aquesta.
0: La cadireta aquesta, si són una miqueta més grans, la cadireta aquesta portable.
2: Un taburet portàtil.
0: Sí, un taburet portàtil. No és cap broma,
2: és veritat,
0: això.
2: És veritat.
1: Tu en saps, eh?
0: Sí, són molts anys, Però és veritat.
2: Escolta, tot el teatre al carrer repassat per aquest cap de setmana, però ara ens fiquem també en una sala.

0: Imagineu-vos haver de casar-vos amb un amic per poder quedar-vos al país on heu fet la vida. Imagineu-vos que us truquin per una entrevista i us preguntin si dormiu junts, si compartiu una nevera, si us heu vist plorar. Ara imagineu-vos que la prova del vostre afecte no la decidiu vosaltres, sinó un funcionari amb un formulari al davant. Doncs de tot això va Per amor, un pacte d'honor, una obra d'Eu Manzanares que es pot veure a la sala Flyhard fins al 6 de juliol.
1: Però hi ha d'haver alguna altra manera, no? No sé, quins altres permisos existeixen? Què? Per estudis, per curro, què més?
2: Bueno, sí, hay otra forma. Sí.
1: Digues, va.
2: No sé, casándome con alguien de aquí. Así. Quina liada
0: serà perquè t'estimo... Aviam, Albert, explica'ns i amplia'ns una miqueta més la info.
3: Us faig 5 cèntims. La Sandra és de Barcelona i el Mateo Xilè té el permís de residència a punt d'esgotar-se i sense diners ni opcions per prorrogar-lo. Es casen, entre cometes, sobre el paper. Un pacte d'amistat per blindar-ho davant un sistema d'estrangeria que no dona marge. Tot rutlla fins que, després d'un temps distanciats, ella li demana un favor, diguem-ne, èticament qüestionable. I aleshores, aquí, esclaten les preguntes incòmodes. Aquí es parla sobre el deute, sobre la responsabilitat i sobre si encara són amics. Però el rerefons de l'obra va una miqueta més enllà del cas concret. Ens preguntem, per què l'Estat ha de tenir l'última paraula sobre com construïm un projecte de vida? Per què hem de traduir els nostres vincles en documents, evidències i normes que no ens representen? I, sobretot, per què l'amor entre persones migrants es posa constantment en dubte mentre altres parelles no han de demostrar res?
0: Yeah.
3: L'obra neix d'experiències concretes de persones migrants tractades amb desconfiança i ho exposa sense fer-ne una denúncia en termes legals. Estem parlant d'una violència que sovint s'amaga en tràmits, en oficines i en formularis.
4: Un ciudadano español de plenos derechos, sí. Me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión dejar de ser un extranjero, un puto sudaca. Me muero de alegría de pensar en el momento en que al escuchar mi acento el racista de turno me diga, vete a tu país. Y yo le diga, ¿por qué me lo dices ahora? ¿Por qué al escucharme? Ah, ¿te molesta mi acento? Pues a mí me molesta tu acento de fascista. Pero ¿sabes qué? Los dos nos vamos a tener que joder porque estamos en nuestro país. Yo estoy en mi país. Entonces él ahí me dirá, ¿y tienes DNI sudaca de mierda?
3: I escolteu, l'obra funciona molt bé escènicament. Hi ha humor i hi ha ironia que eviten que la peça caigui en un discurs fàcil, diguem-ne,
0: ja.
3: I la proximitat extrema de la sala Flyker intensifica molt cada silenci i cada conflicte.
0: Aquesta intimitat, no? Bé, per això volem parlar amb una de les seves intèrprets. La tenim connectada amb l'entrellat. Laura Riera, molt bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Clar, aquesta peça parteix d'un cas molt concret, un permís de residència que s'acaba, un matrimoni que neix per protegir aquest permís de residència, que és una història que ens sona molt real, no?
5: Sí, sí, més ara amb tot el tema de la regularització i tot això, i tant.
0: I com us arriba? És per les notícies que us, doncs us ve la idea o coneixeu un cas concret que dieu l'hem d'explicar?
5: Mira, nosaltres vam partir en, com de casos concrets d'amics nostres que ens explicaven com històries que pensàvem, ostres, mare meva, com quant de patiment hi ha aquí darrere que potser la gent no s'imagina, no? I llavors també vam com investigar una mica... tràmits que requereixen, vam parlar amb alguns col·lectius, però, clar, també el que passa una mica amb això és que hi ha molta reticència a explicar-ho, no? Perquè, clar, les conseqüències de dir jo m'he casat per papers, doncs, clar, són bastant grans.
6: Aquest procés de documentació que ens explicaves, Laura, què és el que més us va sorprendre?
5: Mira, ens va sorprendre un cas d'una parella a la que li van mirar el WhatsApp.
0: Uf.
5: Per veure si, com si quin era el to dels missatges que s'enviaven entre ells.
0: Ja.
3: Uau.
0: Que fort. I això està dins del marc legal? O sigui, això és legal?
5: Clar, no és que sigui legal, però clar, també en el moment en què tu estàs en una situació vulnerable i tens una inspecció, clar, què fas, no? Perquè tu al final...
0: Clar, no et negues.
5: Clar, t'hi podries negar, però tu vols que aquella inspecció vagi bé, no? Perquè, clar, t'hi jugues, al final, si ets una persona migrada, t'hi jugues l'expulsió del país.
0: Clar.
5: Clar, llavors...
0: Déu-n'hi-do.
5: Clar, són d'aquelles coses de... Legal, legal, no és, però clar, què fas?
6: Legal, legal, sí. Ara que dius legal...
5: Totalment. Legal, legal, no acaba de...
0: Sí, sí, estàs en una posició tremendament vulnerable. Al programa demà parleu d'un sistema que no només regula la nostra mobilitat, sinó també les nostres emocions, els nostres afectes i els nostres cossos. Explica'ns en la pràctica què vol dir això.
5: Clar, mira, nosaltres també partíem com molt de plantejar-nos, ostres, és que en matrimonis de conveniència, diguéssim, n'hi ha hagut sempre, no? Quan casaves l'hereu d'una família amb la noia segons la dot o jo què sé, o els mateixos reis, no? Que dius, aviam, amor, aquí n'hi ha, vols dir? O estem parlant d'una altra cosa? Però, clar, tota aquesta gent, diguéssim, que no s'ha de sotmetre com a les grans inspeccions fiscals ni a presentar tota una sèrie de documents que acreditin que allò és una relació real, no? I pensàvem, ostres, en canvi, certs sectors més vulnerables de la població és com, ah, aquí sí que em veig com amb la potestat de dir, jo vull que em certifiquis que aquí hi ha amor de veritat, no? Que també penses, bueno, què vol dir amor de veritat? Vull dir que hi ha gent que es casa i es divorcia al cap de l'any o que es casen, sí. I tampoc estan molt ben avinguts, eh? I dius, escolta... Mm.
6: I també reivindicar una la paraula amor, perquè per un amic arribar a aquest pacte també hi ha un vincle d'amor molt fort.
5: Sí, 100%, perquè també ens trobàvem com amb el fet aquest de que sembla que estem molt acostumats com a dir, ai, es parla molt de l'amor de la parella, de l'amor de la família, però a vegades l'amor de les amistats, saps? No deixa de ser com moltes vegades la gent que et sosté, no? Clar. I també a la peça, que ja ho explicava una mica l'Albert abans, clar, arrel d'aquest favor que el meu personatge li demana a l'altre, doncs, diguéssim que aquesta relació es trenca una miqueta i també ens venia com molt de gust parlar dels dols en les amistats, no? Perquè no estem com molt acostumats a parlar-ne. És com a tu et deixa una parella i dius, ai, això fa pel i manta, lloro, truco a les amigues, però de cop és com ho deixes, no?, amb un amic i dius, ara això com es porta?
6: Clar. L'Albert ho explica molt bé, diu que deute i afecte es barregen, no?
5: Sí, 100%.
6: I aquí hi ha també una mica el conflicte.
3: Clar, jo, Laura, quan vaig veure l'obra de teatre, aquest és una miqueta el motor en el que es mou tot, no? Tu demanes de cop una cosa, sents que tu has estat, des de la teva posició, no? Diguem-ne, entenem-nos, amb cert privilegi, has fet un favor, has donat, i en un moment donat tu demanes una cosa que per tu és bastant nímia, bastant senzilla, diguem-ne, i ella es tanca en banda. Tu, en aquest sentit, diguem-ne, també et sents dolguda i sents que el que tu has donat t'hauria de ser correspost d'alguna manera.
5: Clar, sí, és com una mica aquest dilema, no?, de jo et faig un favor, però te'l faig perquè te'l faig o te'l faig perquè en algun moment també me'l voldré cobrar, en certa manera, no? Com fem favors a canvi de res o fem favors ja sempre com esperant
3: l'obra
5: que l'altre...
3: No, anava a dir, Laura, que l'obra juga amb una cosa molt interessant, que és que tota l'estona va endavant i endarrere, diguem-ne, perquè així veiem una miqueta com es tractaven o com es parlaven i com es parlen ara, no? I com a estones, doncs, o la relació s'ha anat ennegrint una miqueta o al contrari, no? O està brillant. Això és un recurs com teatral molt, molt interessant.
6: Sí, perquè de fet la dramaturga Leo Manzanares diu que la pregunta de fons no sé si és lícit casar-se per diners o no, sinó que estem disposats a fer per amistat.
5: Sí, perquè per nosaltres també era com un debat que ja estava superat, vull dir que era com... Clar que és lícit casar-se amb algú per ajudar-lo, no? Vull dir, no hauríem d'estar parlant d'això ja ara. Però al final sí que era com aquesta pregunta, no? De fins on jo estaria disposada a arribar per ajudar un amic, per sostenir un amic? Com l'amistat és amistat pura o és una amistat com que va... una mica de soc amiga teva, però també perquè en certa manera en trec una mica de benefici o què?
0: Ja. I hi ha moltes preguntes, no?, que planen sobre aquest espectacle, perquè una altra pregunta molt directa és per què l'amor entre persones migrants es posa en dubte i el d'altres parelles no. Ara, traslladar aquest doble estàndard a escena en el dia a dia de la Sandra i el Mateo, no sé com es fa.
5: Clar, al final, jo crec que la peça també juga molt com amb les contradiccions i amb els privilegis o no que tenen cadascú dels dos, no? Perquè perquè al final ell és una persona emigrada, però el meu personatge també és una persona com amb una situació bastant precària. Mm. Llavors és com que també es veu les trames, les traves que els dos tenen una mica com per en sortir-se'n a la vida, no?
0: O sigui, són dues vulnerabilitats que es troben.
5: Sí,
3: i que a vegades entren en conflicte. Això és molt interessant, eh? Perquè a més veiem molt clarament el joc de poders aquest, diguem-ne, on en un moment donat el Mateo, doncs, diguem, està en una situació més vulnerable, però hi ha un moment on el personatge de la Laura també, diguem-ne, es troba en una situació més delicada, fins i tot. I és molt, molt curiós i molt graciós com a espectador, diguem-ne, veure com es van... com el que abans li deia un a l'altre, diguem-ne, canvia cap a l'altra banda.
6: Fins als 6... És a dir, fins aquest diumenge, no? O fins dilluns que ve a la sala Flyhard, que a més és una sala molt petita, que ho sents tot molt a prop. No sé què us diu el públic quan acabeu les funcions, Laura.
5: Doncs la gent al final ho viu com amb molta emoció, perquè diu que és com si poguessin mirar com per un foradet a casa de... Com si diguessin, és com si tinguéssim una discussió al menjador d'un dels dos, i nosaltres fóssim la veïna que mira pel pany de la porta i que ho veu. Perquè, clar, el fet d'estar tan a prop és com cobra una finestra a la intimitat, diguéssim.
0: Clar.
5: És molt agraït.
0: I el públic que us va veure és públic local, públic migrant que ha passat per aquesta experiència? Hi ha de tot?
5: Hi ha hagut una mica de tot. Tant públic local, que la veritat ha sigut molt guai, perquè diuen que d'una banda s'ho han passat bé, però que de l'altra s'han plantejat coses que potser no, de primeres no se'ls havia passat pel cap. Mm. I també públic migrant, que això ha sigut com de les coses més boniques del procés, com que ens han esperat a la porta i ens deien molt com, ostres, gràcies per representar aquesta realitat, no? Com gràcies per donar veu a això.
0: O sigui, ells havien passat per aquesta experiència.
5: Alguns sí, alguns no, però molts, si no hi havien passat directament, tenien molts amics que...
0: Clar.
3: I un apunt en aquest sentit, l'obra és bilingüe, si el personatge de la Sandra parla en català i el personatge del Mateo parla en castellà, generalment, amb alguna
5: diferència. En castellà, diferent. Amb accent xilè, Albert.
3: Sí, exacte, tens tota la raó. I amb el que sona al principi, perquè potser alguns oients no ho han pillat, amb el que tinguem sort, diguem-ne, d'alguna manera que fa també de vehicle, no? Fa de fil conductor, si podem dir-ho així.
6: Qui canta aquesta versió del que tinguem sort?
5: A la peça?
6: Sí.
3: O sigui...
5: A la peça?
6: Aquesta que sentim.
3: Ah, no, això, perdoneu, això ha sigut una llicència meva.
6: Ah, teva.
3: Que això és una versió dels Oques Grasses, de que tinguem sort. A la peça la canten magistralment i molt divertidament aquí els personatges de la Sandra i el Mateo.
6: Ah, ells mateixos.
3: Sí.
6: Però, clar, és que no coneixia aquesta versió dels Oques.
5: Ha dit, escolta'm, els Oques Grasses, millor.
3: Sí, home, sona més modernet, escolti. Amb la Laura ens entenem, per cert, moltíssim, però només amb un petit detall en el que no ens hi trobarem mai, que és que ella és molt del Sant Andreu i jo sóc molt de l'Europa.
6: És que no es pot tenir tot en aquesta vida.
3: I això no ho arreglarem, eh, que no, Laura?
5: No, això és irreconciliable.
0: Bé, correcte. Bé, en qualsevol cas, aquest Per amor, un pacte d'honor, que es pot veure a la sala Flyhard, sí que és una visió sobre els matrimonis de conveniència molt allunyada del que segurament és el prejudici, no? Que és una estafa, etc. No, això va d'una altra cosa, no? Va de la humanitat que hi ha darrere, les contradiccions, les vulnerabilitats, no?
5: Sí, vull dir, al final tu no pots parlar d'una realitat quan no coneixes les persones que la viuen, saps?
0: O les motivacions.
5: Clar, és llavors quan acabes comentant-la.
6: Jo tinc una amiga molt, molt propera que es va casar a l'Equador i per venir aquí amb el seu marit doncs van haver de passar una sèrie d'exàmens.
0: I que no el passis, t'imagines?
6: Bueno,
0: que t'has casat per amor i no els convenç.
6: No, és que m'explicava és que t'ho juro, que l'Edi va contestar unes coses. Diu, et pots creure que va dir això? I clar, em va fer quedar fatal perquè jo m'ho he contestat. Mira, i el sopar que ens explicaven, l'examen que van haver de passar, que és tristíssim haver de passar un examen així, però aquell sopar el recordem totes les amigues perquè ens tronxàvem de riure. Però és que és veritat, també em fan aquestes preguntes del que fa 12 anys que és la meva parella, clar. I hi ha moltes coses que, doncs, és que no ho sé.
0: Quin és el seu menjar favorit?
6: Doncs mira, depèn de la setmana, carinyo, és que si fa calor, gazpacho, i a l'hivern, cocido, què vols que et digui?
3: O en quin lloc en quin lloc del llit dorms. Depèn de com ho miris, és a la dreta o a l'esquerra. No, no és cap broma, això. No és cap broma.
0: En fi, molt interessant aquest Per amor, un pacte d'honor a la Flyhard. Laura Riera, la seva protagonista. Gràcies.
5: A vosaltres.
0: Una abraçada. Albert Martí, moltes gràcies.
3: Gràcies, ens veiem.
0: Fins la setmana que ve. Adéu.
7: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: 6 minuts passen de 6:15 de la tarda. L'exconsellera de Justícia, Drets i Memòria amb el govern de Pere Aragonès, Gemma Obasart, es pregunta fins a quin punt és el càstig necessari i si estem immersos en una societat punitivista. I la conclusió la plasma el llibre Contra el Castigo, publicat per Bellaterra Edicions.
1: En un món que sembla apostar pel conflicte, Obasart planteja l'efectivitat real de l'enduriment de penes o la influència dels mitjans de comunicació a la cultura punitivista. A les més de 200 pàgines de Contra el Castigo parla de qüestions de tanta actualitat com la guerra policial, judicial i mediàtica de les víctimes invisibles o la importància de les polítiques públiques per evitar que creixi la població penitenciària, ja t'ho diré.
0: Gemma Obasart, molt bona tarda, benvinguda a l'Entrellat.
2: Bona tarda, gràcies.
0: Deixi'm que comencem per un tema d'actualitat que hem conegut avui mateix. Hem sabut que el Tribunal Suprem estudia si la llei espanyola per regularitzar immigrants pot ser incompatible amb les normes de la Unió Europea. Abans de decidir, es planteja fer una consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Com ho valora?
2: Crec que hi ha decisions que pertanyen al reialme de la política. Crec que aquesta és una d'elles, no? És una decisió que han pres els poders polítics. I en aquest sentit, jo crec que és bo no judicialitzar temes que s'han de resoldre en l'arena política, no? I en l'arena política hi ha disputa, en l'arena política hi ha diferents visions, però són en l'arena política on s'han de resoldre, no? I crec que farien bé, aquest és un exemple, però n'hi ha molts altres, de no judicialitzar en excés, en aquest cas, qüestions que són de naturalesa política i per tant, hi ha d'haver una decisió més en un àmbit polític.
0: Contra el Castigo parteix Gemma Obasart d'una idea que diu que la criminologia ha demostrat àmpliament que més presó no significa més desistiment del delicte. Potser caldria recordar-ho més.
2: Sí, aquesta és una de les moltes evidències, diríem, empíriques, evidències científiques que tenim. N'hi ha moltes, de fet, els criminòlegs i altres científics socials fa molts temps que treballen, no? I tenim sobre la taula interessants conclusions. Aquesta jo crec que és bastant compartida amb molts científics, en l'àmbit científic, de per molt que augmentem les penes, doncs no desapareixerà el conflicte o el problema social que intentem solucionar. Hi ha un exemple que és molt visible, no? o un element que és molt visible, la imatge és molt clara. Si endurint les penes solucionéssim el punt de partida, allà on hi ha la pena de mort estaria tot solucionat, i no és ben bé així. De fet, al contrari, no? En estats dels Estats Units on hi ha pena de mort, precisament són estats que hi ha molta violència, que hi ha molts homicidis, que hi ha moltes problemàtiques, ni de bon tros, doncs, el fet de que hi hagi la pena capital, doncs, ho resol, no? I crec que això és bastant visible.
0: I quins interessos hi ha darrere de castigar o castigar més dur o més temps? Perquè vostè n'assenyala de polítics i d'econòmics. Podem entendre els ideològics, els interessos polítics, els econòmics, quins són?
2: Els econòmics, des dels anuncis que cada dia escoltem, o molt sovint escoltem, sobre les empreses que venen protecció doncs, antiocupació, protecció doncs, antirrobatoris, tot això són diners, són molts
0: alarmes.
2: Diners que es facturen, alarmes, i altre tipus, si tenim por, comprarem moltes alarmes i per tant, doncs, intentarem protegir-nos, no? En aquest sentit, és un clar exemple, però n'hi haurien més, no?
0: És cert que vivim una onada internacional del foment de la mà dura, no? Hi ha algunes posicions extremes, com el que es viu a El Salvador, arran de l'ascens al govern de Nayib Bukele, i la construcció de megapresons per millorar oficialment la seguretat del país.
3: El Salvador, más de 400 presos a juicio. Les acusan de casi 50.000 delitos por pertenecer a bandas criminales. La audiencia es virtual porque los acusados están en una de las cárceles de máxima seguridad que construyó Bukele.
0: Vostè parla de populisme penal.
2: Populisme punitiu, sí, o penal, és un concepte que molts s'ha utilitzat molt. Hi ha un altre que m'agrada molt, també, que és penalisme màgic. Aquest el desenvolupa el Jorge Ullero, que és un criminòleg i jurista doncs que ara viu a Andalusia, i ell diu, bueno, amb populisme màgic, el que fem és que un problema o un conflicte social, en el moment que l'introduïm al Codi Penal, puf, desapareix, no? I diu, des de la violència masclista fins a la crisi independentista, passant per qualsevol qüestió que tenim, no? I les coses són molt més complexes. De fet, molts cops, quan solucionem les coses a cop de Codi Penal, el que fem és no buscar una solució real en política pública per aquell problema, si no ens quedem molt tranquils. Mira, ja està en el Codi Penal, per tant, ja està, no? I per tant, aquesta idea màgica, no? Aquest penalisme màgic, crec que és el que hem d'impugnar, no? De dir, bueno, és que les coses no se solucionen, doncs, de manera màgica, amb una vareta màgica, no? La política unicorn també seria.
4: És una tireta, al final, però és una idea amb molts anys d'història.
2: Sí, però també, això, mira, això m'agrada, perquè sempre es diu, bueno, no es pot imaginar un món sense presons, no? Segurament ara, doncs, no és practicable la idea de tindre un món sense presons, no? Però un horitzó, no podem imaginar-nos un món on puguem resoldre conflictes i problemes socials d'una altra manera. Jo sempre responc, la presó no ha sigut universal i atemporal. Per tant, si en un passat no existia la presó, podem aspirar o podem pensar en un futur on aquesta no existeixi. Crec que actualment no és un... No podem dir, pum, desapareix, no? Però sí que podem dir qui viu en els centres penitenciaris, qui viu, i potser sí que ens dona una idea de què podem fer, no?
0: Però li plantejo un problema real, que a més està d'actualitat, la pederàstia. Hi ha alguns grups socials o polítics que demanen que la pederàstia no prescrigui. I estaria d'acord?
2: No, ho explico en el llibre, que no... la prescriptibilitat de les penes és una part, diríem, del nostre estat de dret. La prescriptibilitat de les penes té a veure amb l'objectiu de reinserció, no? I, per tant, des d'un punt de vista garantista, no abogo perquè doncs, fem delictes on les penes siguin imprescriptibles. I no només per una qüestió de principis, que crec que és important, sinó també per una qüestió d'eficàcia i d'eficiència. Per molt que fem imprescriptible un delicte, també és una fórmula màgica, no? De dir, ostres, anirem a un judici i no hi haurà manera de provar un delicte, no tindrem proves, no tindrem persones vives en aquell moment, doncs, que puguin fer de testimonis. Per tant, també és una mica una política unicorn. Estem generant una falsa expectativa a les víctimes que no es complirà, perquè igualment, si arribés en un dia una imprescriptibilitat, molt difícilment es judicialitzarien casos i encara més difícilment es penalitzaria. No?
0: I què li diem aleshores a aquelles víctimes que, clar, tenien 6-7 anys quan van ser abusades i prenen consciència o s'empoderen al cap de 30-35 anys? No hi haurà justícia per ells?
2: Sí. De fet, el que és molt interessant és el camí de justícia que ja s'han pres i que està funcionant de manera molt interessant. Va començar en el cas de Navarra, i de fet Navarra es posa com a exemple a nivell internacional, on davant d'una situació d'impunitat, d'injustícia, es transiten vies adequades en el context actual, que són la comissió de reconeixement de víctimes d'abusos de l'Església en el cas de Navarra, una comissió impulsada a partir d'una llei aprovada per una gran majoria en el Parlament de Navarra, on a partir de la legitimitat que donen les institucions públiques aquesta comissió reconeix víctimes. Aquest reconeixement de víctimes vol dir que hi ha un reconeixement del mal causat, vol dir que, a més, es poden posar en marxa dispositius d'acompanyament d'aquestes persones, des de caràcter psicològic, també algunes mesures restauratives, el que sí, activar tota una sèrie de mecanismes i que busquin, es centrin en la reparació d'aquestes víctimes i també exigir a l'organització causant del mal que repari també econòmicament aquestes víctimes. Això és un procés que va iniciar de manera molt novedosa en el cas de Navarra, aquesta comissió de reconeixement, i és l'exemple sobre el que després construeix, des de la Defensoria del Pueblo, es construeix una via per un sistema de reparació. Mm. Això és un, jo crec que és un cas molt novedós, que es coneix molt poc. Es coneix molt poc el recorregut que ha tingut en el cas de Navarra, però és un bon exemple de com podem afrontar, fer front a la impunitat, alhora acompanyar les víctimes i fer-ho d'una manera que no generi frustració, que no generi falses promeses que després quedin en res. Això passa amb les víctimes de pederàstia, però també està començant a passar amb víctimes de tortura, on també s'estan construint comissions de reconeixement.
0: I està passant amb les víctimes de les violències masclistes? Perquè sabem que la justícia resulta hostil per a moltes víctimes. Aquí càstig sí o no? Què fem?
2: A veure, si hi ha un delicte penal, en aquest cas no hi ha un problema com passa amb les víctimes de pederàstia o amb les víctimes de tortura, que estem parlant d'un altre moment històric, i per tant un moment on els instruments del dret segurament no són els més adequats per fer justícia, però sí que ho són instruments que es construeixen en l'àmbit de la política i són aquests els instruments més adequats per la justícia. Si estem parlant d'un delicte que es produeix en el dia d'avui, el recurs al dret, és una via que és perfectament recorrible, que es pot recórrer, no? I que en l'actualitat no estem davant del mateix problema que la pederàstia en l'Església en un moment concret.
0: Haurien d'abordar les violències masclistes a través de la justícia? S'haurien d'abordar a través d'altres mecanismes? Com ho podríem millorar?
2: A veure, jo sempre dic, evidentment, la via penal ha d'estar oberta. Si es tracta d'una tipologia de delictes que tenim tipificada, però hem de poder establir tota una sèrie d'acompanyaments i de vies que aquesta no sigui l'únic recurs en el que podem recórrer. Evidentment, si hi ha un dany, aquesta via és la via que està instaurada, que està preparada, no estan en el dany concret, sinó en si, en el problema de les violències masclistes. No acabarem amb les violències masclistes només incidint en casos particulars, no? Aquests casos s'han de tractar i han de tindre el seu recorregut, i si és un cas prou greu ha de tindre un recorregut penal, però en el seu conjunt les violències masclistes requereixen d'una disputa cultural, d'una disputa estructural, d'una disputa també de recursos que puguin moltes dones fer vides autònomes i lliures, i per tant sortir, perquè hi ha altres recursos, sortir de cercles de violències i de dependències.
0: Es parla de moltes qüestions en aquest Contra el Castigo de Gemma Ubasart. Hi ha un moment que fa esment al lawfare o a les guerres judicials i mediàtiques. Existeix el lawfare a Espanya?
2: Mira, jo diferencio dos fenòmens, que jo diria que són molt minoritaris en el poder judicial, però que s'han donat. I són dos fenòmens que, tot i ser molt minoritaris, suposen una afectació perquè generen una desconfiança en el sistema. Un és l'activisme judicial. L'activisme judicial no és un invent espanyol. De fet, si anem als teòrics, el primer que li posa nom és Ferrajoli en el cas d'Itàlia, i és quan els jutges es confereixen un poder per actuar per sobre de tothom. No? Ells són els defensors de l'Estat. No?
0: Són els jutges combatents.
2: Són els jutges combatents, són els garants de l'Estat. No? I això ja ho trobem en els anys 70 en el cas d'Itàlia. Ho identifiquem clarament, de manera important, doncs, el canvi de mil·lenni en el cas del País Basc, sobretot quan comencen a articular-se uns macrojudicis en el que en aquell moment s'anomenen torn ETA, que són organitzacions socials, organitzacions polítiques, mitjans de comunicació que fins al moment havien actuat de manera pública, i ho podem aplicar segurament al cas dels judicis al procés, quan d'una manera més o menys autònoma, no guiades per un poder polític, sinó més o menys autònoma, doncs s'erigeixen com a defensors de l'Estat o d'una idea que ells entenen de l'Estat. No?
0: I no hi ha una subordinació a la política d'aquests jutges?
2: Aquests serien els jutges combatents. Crec que té molt més d'agència individual que no d'una cadena de transmissió directa amb responsables polítics. I després hi hauria un altre fenomen que sí que té més a veure amb el lawfare i amb el lawfare, doncs, que es dona en Amèrica Llatina, no? I que segurament és on s'ha més desenvolupat i donat nom, que és en el cas de diferents països d'Amèrica Llatina, que aquí sí que és una disputa política per mitjans dels tribunals, no? I aquí sí que té molt més a veure la disputa, pues, que, per exemple, doncs, els casos que es van emprendre contra Podem, els casos claríssimament el cas del fiscal general de l'Estat, on aquí sí que hi ha una disputa política, i aquí sí que jo crec que intervé el partidisme, no? Però són dos fenòmens diferents, els dos molt greus.
0: I la condemna del fiscal general de l'Estat va ser lawfare, doncs?
2: Jo crec que s'adequa més a lawfare que a un activisme judicial.
0: Però el fiscal general, Álvaro García Ortiz, va admetre que havia dictat una nota de premsa on es desvelaven secrets que havia de preservar. Una nota de premsa pública, que és aquell pacte, allà explicava el pacte que havien arribat Fiscalia i González Amador. Clar, aquesta nota de premsa no era suficient per condemnar un fiscal general. Jo li pregunto perquè la ciutadania a vegades té la sensació que quan condemnen algú del partit propi és lawfare, però si condemnen a l'oposició no.
2: Bueno, jo crec que en aquest cas el sentit comú ens fa veure que aquí hi havia una persona que havia comès uns delictes i acaba rebent un tercer, no? Que després d'un embarbussament que jo crec que massa la ciutadania no ha entès massa bé, no? I aquí acabem tenint un fiscal general doncs fora de la carrera judicial i condemnat, i en canvi doncs uns presumptes delinqüents que estan allà, no? I per tant jo crec que hi ha algo que no acaba de funcionar també claríssimament, i això pues, doncs ja ho veurem, no? Però si el dret a defensa va ser respectat al fiscal general, no? En tot el procés, si el fet de diferents qüestions que es van donar sobre el judici, si podem estar parlant d'un dret a defensa respectat o no. Això tindrà cua, no es quedarà aquí i veurem doncs resolucions posteriors.
0: I el judici a Begoña Gómez o el germà de Pedro Sánchez són lawfare?
2: No ho sé, haurem de mirar com s'acaben desenvolupant. Que hi ha un component de disputa política, crec que això no... Crec que això...
0: Com pot distingir la ciutadania? Què és lawfare de què no? Com els expliquem?
2: És que no hauríem d'estar distingint en què és lawfare i què no és lawfare. És que no n'hi hauria d'haver-hi lawfare, no? No hauríem de... Repeteixo, segurament estem davant de casos superminoritaris que el que fan és posar la ciutadania en alerta davant d'un poder judicial on la majoria de jutges i magistrats fan molt bé la seva feina, no? I que són aquells que ens han de garantir drets i aquells que ens han de garantir que vivim en un estat de dret, no? Per tant, no hauríem d'estar patint o mirant si això és lawfare o no és lawfare, no? Però crec que hi ha casos que ens fan dubtar, no? I, i,
5: I crec que aquest és el greu problema. O sigui, jo el greu problema el veig perquè estem d'alguna manera posant en dubte el paper o el treball que s'ha de fer i que és imprescindible del poder judicial.
0: I hi ha un altre càstig, que és la pena de telediari. Vostè assegura que hi va haver una guerra policial, judicial i mediàtica contra Podem. Com s'articula? Com es va articular aquesta guerra?
5: Bueno, això ens ho haurà de dir. Ens ho hauran de dir també doncs als tribunals, perquè es tracta de casos que ara estan investigant-se, no? De quina manera, no? Es pot articular, doncs, tot un... Es poden construir casos que en alguns casos doncs resten només en un camp mediàtic, perquè després no hi ha avenços a nivell judicial. En altres hi ha certs avenços a nivell judicial. Com també es construeixen proves que després no tenen massa sustentament, i això ho sap Podem, això ho sap l'independentisme, això s'ha produït, fins i tot ho sap una facció del PP, vull dir, és que... I per tant, aquí els casos que s'han produït s'han de resoldre. O sigui, hi ha d'haver-hi una veritat jurídica que ens expliqui què ha passat, perquè no pugui tornar a passar, perquè estem posant en dubte pilars fonamentals d'un estat de dret.
0: Entenc que la ciutadania tingui una sensació de que tot fa pudor a la política, a la justícia.
5: Jo crec que aquesta seria la pitjor dels escenaris, no? Que la ciutadania deixés de pensar que un règim democràtic és el millor dels sistemes on podem viure. I aquí jo crec que tots hem de contribuir, tots, representants polítics, acadèmics, comunicadors, totes les persones implicades en la cosa pública, hem de contribuir a explicar que les coses que no funcionen les hem de poder parlar, les hem de poder dir, però que s'han de poder arreglar i que calen reformes profundes quan una cosa no funciona, que aquí també és una de les coses que hem fallat, perquè des de l'any 85, que es va fer l'última reforma important, per exemple, poso un exemple en l'àmbit del poder judicial, hi ha qüestions que és bo, o sigui, que és bo que es vagin reformant, que es vagin modernitzant, i s'han de fer, no?, aquestes reformes profundes, però que no donem tampoc una imatge catastrofista de que aquí tot està fatal, sinó que identifiquem aquelles coses que no funcionen, arreglem-les, però que puguem parlar de què, o puguem estar convençuts de que viure en democràcia és el millor sistema polític, i que en tot cas totes aquestes imperfeccions es deuen en que no hi ha una qualitat democràtica suficient, no en que hi ha massa democràcia, al contrari.
0: Amb quin missatge li agradaria que es quedés el lector d'aquest Contra el Castigo?
5: Contra el Castigo, jo el que faig és un missatge d'esperança. Dic, bueno, hi ha un sentit comú punitiu i bel·licista, que jo crec que l'hem de desmuntar, i hem de poder construir comunitats denses on considerem drets socials, però també una dimensió relacional, però com a contrapunt hi ha experiències, hi ha pràctiques, hi ha discursos que van cap aquí i que hem de poder fer política per construir, fer política en el bon sentit de la paraula, per construir futurs més lliures i fraterns.
0: Doncs aquesta és la reflexió i moltes més coses en aquest Contra el Castigo de l'exconsellera Gemma Ubasart. Senyora Ubasart, moltes gràcies per venir a l'Entrellat.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Ha estat un plaer parlar amb vostè. Arribem a les 6 de la tarda, les notícies, i de seguida tornem a moltes més coses. Fins ara.
6: Són les 6.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda, ho acabem de conèixer. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha declarat il·legal l'ordre executiva de Donald Trump que volia eliminar el dret de ciutadania automàtica als fills de ciutadans estrangers nascuts al país. Una ordre que el president, recordem, va signar el primer dia del seu segon mandat i que ja va ser impugnada de seguida. Els jutges recorden que aquest dret està protegit per la 14a esmena de la Constitució i, per tant, no es pot modificar per decret. Trump, però, assegura que continuarà intentant limitar aquest dret per la via legislativa. En aquest context, però a casa nostra, el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui dimarts, després d'un període de tramitació de més de 2 mesos. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions calcula que les sol·licituds presentades a Catalunya arribaran a les 200.000. El Tribunal Suprem es planteja, això sí, demanar a la justícia europea que es pronunciï sobre una paralització del procés de regularització de persones migrants arran els recursos presentats pel País Valencià i l'Aragó que van demanar que s'aturés el procés. L'alt tribunal dona ara 5 dies a totes les parts perquè es pronuncien sobre si cal elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per si el decret aprovat pel govern espanyol entra en conflicte amb el dret comunitari. En aquest sentit, l'exconsellera de Justícia, Dret i Memòria, Gemma Ubasart, ha demanat no judicialitzar les decisions polítiques. Són declaracions a l'entrellat de Ràdio 4.
2: Crec que és bo no judicialitzar temes que s'han de resoldre en l'arena política, no? I en l'arena política hi ha disputa, en l'arena política hi ha diferents visions, però són en l'arena política on s'han de resoldre, no? I crec que farien bé, aquest és un exemple, però n'hi ha molts altres, de no judicialitzar en excés, en aquest cas, qüestions que són de naturalesa política.
0: I de l'àmbit judicial, ara sí, continua la compareixença del ministre de l'Interior al Senat a la Comissió d'Investigació sobre el cas Koldo, impulsada per la majoria del Partit Popular. Fernando Grande Marlaska ha negat les pressions als agents de la UCO de la Guàrdia Civil i haver ordenat frenar cap investigació judicial contra el PSOE. Marlaska, fent comparacions amb l'operatiu parapolicial del cas Kitchen, ha assegurat que queda acreditat que ell no és com l'exministre Jorge Fernández Díaz.
7: También lo decía Fernández Díaz.
8: Espero que no me compare a mí con el señor Fernández Díaz y salvaguardando la presunción de inocencia, pero después del informe del fiscal, una vez concluido la práctica de la prueba en el juicio oral, me remito. Y puedo aceptar cualquier cosa, pero una cuestión de esa gravedad, entiéndame que con todo el respeto al derecho usted a pensar lo que quiera, no puedo aceptarla y no me voy a quedar callado.
0: I ha assegurat que no ha canviat en cap moment la seva versió dels fets. La Generalitat és conscient que el mal funcionament de Rodalies és un dels principals queixes dels catalans i presenta ara una planificació d'aquí al 2040 per recuperar la confiança dels viatgers i duplicar-los. Cristina Martín.
9: El govern ha dissenyat full de ruta per aconseguir millorar el funcionament de la xarxa ferroviària, però també adaptar-la a la Catalunya d'avui, amb més població i nous nuclis habitacionals. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
10: És un projecte que ens ha d'ajudar a cosir Catalunya també, a tenir un major equilibri territorial, que sigui una mobilitat també més sostenible. Un dels principals objectius de reducció de les emissions de diòxid de carboni és precisament la reducció en l'àmbit del transport i, per tant, tenir una Catalunya més competitiva.
9: Mesures com ampliar freqüències, trens ràpids i noves línies de rodalies en vies d'alta velocitat aspiren a fer més atractiu el transport públic enfront del cotxe privat.
0: Gràcies, Cristina, i ens quedem en l'àmbit de la mobilitat. Ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
11: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de destacar problemes a l'AP7, a Parets, en sentit Girona i també a Sant Cugat, i a Barberà, en sentit Barcelona-Tarragona, com també al seu lateral a la B30, a la zona de Barberà, com dèiem. Pel que fa als accessos nord, destacarem les aturades que hi ha en la C17, a Mollet, la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, però també en aquesta autopista del Vallès, la C58, hi ha aturades a Ripollet i Sabadell. Pel que fa a la part sud, a mencionar la 2, a Cornellà, on hi ha aturades en sentit a Barcelona, i a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida. Ara mateix ens comuniquen que la C13 a Castell de Mur i arran de la retirada d'un vehicle, la C13 l'havia restat allà de la circulació. De moment això és tot. Bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
12: Ràdio 4.
13: No sé si Lola és León.
14: Hola, bon dia.
13: Bon dia, senyoreta.
14: Bon dia, Catalunya.
13: Josep Maria Mainà.
15: Home, jo m'ho explico tot, no amago res, eh?
16: Molt bon dia,
13: Anton
16: Muñoz. Molt bon dia.
13: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
16: Sí.
13: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
14: Emociona, això.
17: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
13: Per què sopa de cabra, Gerard?
18: La cabra és un animal molt potent.
13: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
19: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
20: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
17: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
21: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
12: El Pla B, amb Toni Marín.
21: Compromesos amb la bona informació.
12: Ràdio 4.

0: Que quan sona Rigoberta Bandini és perquè acaba d'arribar Cristina Brondo. Cristina, molt bona tarda.
1: Oh, ell, la Rigoberta, a veure si vaig a veure la Cruïlla.
0: Home, i tant, i tant que sí. Escolta, com estàs?
1: Con ese barrigón que tiene, maravilloso.
0: Sí, el segon, el segon.
1: Doncs jo estic, mira, em treu una miqueta de fum al cap.
0: Ah, sí, per què?
1: No per la calor.
0: Perquè ets un artista, clar.
1: No per la calor.
2: Sí. Jo vull ser artista.
1: Avui us parlo de tota la feina invisible que hi ha darrere de sortir a escena, dir un text i que soni molt natural i molt bé.
0: Feina invisible, això m'agrada.
1: L'estudi. L'estudi, Samantha. L'estudi del text, mare meva.
0: Però costa molt memoritzar un text.
1: A veure, saps què passa? Que si fos memoritzar...
0: Sí.
1: Mira... Si fos memoritzar, jo crec que llavors treballarien tots els que se saben totes les alineacions dels bars.
0: Molt bé,
1: no? O aquests que dius una paraula de l'enciclopèdia i et diuen la descripció exacta,
0: molt bé,
1: no?
0: Passapalabra.
1: Clar, un passapalabra, aquests sí. Serien els millors actors del món. No és només memoritzar, hi ha molta feina. Et diria que memoritzar és quasi l'últim pas.
0: Ah, sí?
1: El primer que has de fer quan tu reps un text
0: sí.
1: És llegir-lo.
0: Home, clar.
1: Però no una vegada.
0: Ah, no?
1: Ni dos, ai. Ni tres, no. S'ha de llegir moltíssimes vegades. Perquè tu llegeixes un text una primera vegada i et fas una idea. Però
0: d'acord.
1: Què passa? Que normalment quan llegeixes tens prejudicis...
0: Sí.
1: El cervell és molt... ja et fa tonitos i ja dius aquesta frase és així, aquesta frase és aixà, aquest ja. Personatge diu això per això... És, hi ha com una, el cervell està tan, va tan ràpid ja que tu llegeixes i ja com que ho vol tenir fet.
0: També per la pràctica que tu tens ja, la professió
1: sí,
0: que portes a l'esquena.
1: Exacte, no? Però hi ha com un text quan el reps la primera vegada com has de dir, el vaig a llegir en plan neutre.
0: Ja.
1: I el llegeixes en plan, com si fossis una mica allò lerdo, doncs
0: sí.
1: Així, tu el llegeixes com que no tinguessis res. Has après a llegir aquell dia.
0: Yeah.
1: I després ho tornes a llegir.
0: Sí.
1: Llavors ho tornes a llegir. I així fins que realment, ja no només et saps l'obra, no el teu text, sinó el que passa en cada moment,
0: sí.
1: Sinó que tens com un... com una línia argumental de tot el que passa en aquella obra. Llavors entens molt millor...
0: Les intencions
1: del teu personatge. Ja. Per què entra en escena quan entra en escena? Per què se'n va d'escena quan se'n va d'escena? És a dir, tot amb un guió està per alguna cosa. No hi ha res perquè
0: sí. I no
1: sí.
0: T'expliquen allà, no et diuen mira, això li passa per això. No,
1: hi ha
0: això
1: una
0: no
1: cosa
0: està anotat.
1: Meravellosa que es fa sempre en teatre i eventualment en cinema... en televisió molt poquet, que és el treball de taula, que se li diu.
0: Bueno.
1: El treball de taula és el que això que dius tu. Agafem el text, el llegim entre tot l'equip,
0: uh-huh.
1: A més és molt xulo perquè ja comença a sentir les diferents veus dels diferents actors i actrius
0: que
1: ja fan els personatges.
0: Que ja estan col·locadíssims, Jo quan m'he assegut a fer una lectura així, italiana es diu
1: sí,
0: d'això?
1: Sí, una italiana.
0: Italiana
1: bueno, una
0: eh?
1: Italiana és després, ja quan te la saps, però bueno. Però sí,
0: com es diu aleshores aquesta lectura?
1: Això és un treball de taula. Treball
0: doncs,
1: de taula.
0: Jo quan he fet aquest treball de taula he flipat que els actors ja estan col·locadíssims, que ja t'estan dient el text, que ja l'estàs veient en escena.
1: És que hi ha un truco per als treballs de taula, sobretot depenent del temps que tens d'assajos i no assajos, perquè també has de saber quin tipus de director o directora tens, perquè
0: ja.
1: No tots són els mateixos. Hi ha alguns que et demanen no vull que estudis res fins que jo ho digui.
0: D'acord.
1: Hi ha altres que et diuen vull que arribis el dia de lectura de text amb tot après.
0: Ja.
1: Hi ha els que et diuen vull que et sàpigues les comes, els punts, el, tot, el dedillo exactament com està. Hi ha altres que diuen, ei, feel free, tu has de saber la intenció i després doncs fes tu teu.
0: Perquè què passa si una frase no la dius literalment?
1: Doncs depèn de les directrius. Si t'han dit que tu has d'aprendre exactament igual, et faran la vida impossible fins que no ho diguis exactament igual.
0: Exactament igual, aquelles mateixes paraules.
1: Sí.
0: Eh?
1: I si canvies l'ordre, també has de tenir en compte que la teva última paraula d'una frase és el peu d'un altre actor actriu.
0: Clar.
1: Aleshores,
0: pots
1: fer una mala jugada a algun company, companya.
0: Clar.
1: Però és veritat que quan... es té una mica el coneixement de l'obra, doncs a vegades, òbviament, i més si és teatre, doncs les coses fluctuen una mica
0: sí.
1: I en principi no passa res, a no ser que tinguis doncs, una persona, un director, una directora que et digui, escolta, aquí en lloc de calaix has dit
0: armari.
1: I no, és vist, congelado.
0: Jo dic còfia, a casa meva diuen còfia. Ah no, això era per una altra cosa, no sé.
1: I llavors, doncs depèn molt del director i directora. Però ja et dic, primer el text l'has de llegir, tornar a llegir-lo. Perquè la primera lectura tu ho heu entès, però després trobes detalls que no has vist la primera vegada.
0: Mira.
1: És com una pel·lícula quan t'agrada, o que
0: sí.
1: La veus dos cops i a la tercera
0: sí.
1: Dius ostres, no m'havia fixat
0: amb
1: que en
0: això.
1: Aquesta escena
0: clar.
1: La secretària surt per la porta i fa una mirada abans, no?
0: Però
1: doncs
0: i tots els textos
1: coses...
0: són així? O diguéssim que el bon teatre és així i que potser hi ha textos que són una mica més tal com raja i no hi ha gaire intenció oculta al darrere?
1: Mira, sigui un text bo o un text dolent, tu l'has de tractar com si fos molt bo.
0: Clar.
1: Et dic una cosa, la diferència per mi és abismal. Quan és un text bo, te l'aprens molt fàcilment.
0: Ah.
1: Perquè és molt coherent.
0: Ja.
1: Perquè els personatges són molt coherents, perquè diuen el que han de dir en el moment precís i no hi ha res forçat.
0: Ja.
1: Quan és un guió amb trampes, que diem, per fer un gag o per fer un acudit en aquell moment, però realment el teu personatge allò no ho diria, costa més de memoritzar perquè no és orgànic.
0: No hi ha una lògica al darrere.
1: I quan et toca un personatge que parteix la pana, diguéssim, que ets tu qui va dirigint a tothom, doncs, que no tens peus i que llavors allà doncs, és més complicat.
0: Ja.
1: Però un cop ja tens el text, que te l'has llegit, has de fer com un treball de detectiu, que això a mi m'agrada molt, aquest treball. Perquè és fer-te preguntes. Qui ets? On estàs? Quina hora del dia és? Estàs amb gana? Has dinat? Has sopat? Com estàs?
0: Això, que bo, no clar, havia
1: has
0: pensat.
1: De saber, tu pensa que a l'ésser humà, que per això m'agrada tant aquesta professió, si tu t'observes a tu mateixa, tu no parles igual a acabada de llevar que abans d'anar a dormir.
0: Clar, si t'has saltat el dinar perquè estàs neguitosa...
1: Exacte, o si t'acabes de fotre una

0: Però has de decidir com a actriu i com a actor què ensenyes i què no ensenyes, perquè està el subtext, que és el més important d'un text.
1: Yeah.
0: Per això et deia abans, home, doncs si fos només memoritzar un text, doncs molta gent podria ser actor i actriu.
1: Clar, queda clar.
0: Però clar, hi ha un subtext, les paraules no són només la superfície, tu has de saber què hi ha darrere, perquè, per exemple, si entra algú en una habitació i jo dic, ai, que bé que hagis vingut,
1: sí.
0: Clar, jo haig de saber si realment a mi em va bé que aquella persona hagi arribat o no.
1: Clar. Clar,
0: perquè jo llegeixo, que bé que hagis vingut, però jo decideixo si realment em fa il·lusió o no que hagi vingut.
1: Igual ho dius des de la ironia.
0: Clar, potser estava desesperada perquè vingués, però no vull que s'ensenyi això, o potser sí.
1: Ja.
0: I tot això està en el subtext i, òbviament, de conèixer el teu personatge.
1: Clar.
0: Per això és tan important llegir el text moltes vegades abans de memoritzar-lo, perquè has de conèixer molt bé les intencions del teu personatge.
1: Però una mica les inventes tu, aquestes intencions, no?
0: Depèn, clar, pensa que hi ha obres molt, molt tancades que no, que el personatge, tu has d'anar cap al personatge, quasi sempre et diria, tu has d'anar cap al personatge, i has de fer les frases teves i naturalitzar-les com si fossin teves, però no són teves, són del personatge. Però sí que és veritat que en les sèries de televisió passa a vegades que no saps el desenllaç del teu personatge,
1: clar.
0: I tu doncs vas fent una mica el que, amb la intuïció, el que sents. Jo crec que sí, que realment estan enamorats, no? I al cap de 3 capítols no, resulta que tu te'n vas amb un altre perquè en el fons no volies estar amb aquest. No?
1: Yeah.
0: I fas, ostres, si ho hagués sapigut aquella escena de l'altre dia, no l'hagués fet així.
1: Però passa perquè els guionistes encara no han escrit el guió o què?
0: Normalment hi ha una bíblia, quan comences una sèrie, es diu així, la bíblia, i allà està tot bastant claret. Què passa? Que quan la sèrie ja funciona i vas gravant i gravant, aquesta bíblia va quedant una mica obsoleta, i els nous guions, els guionistes van una mica més de cul, i tothom va una mica més de cul.
1: I ningú sap què passarà.
0: Llavors ningú sap molt bé què passarà. I també passa, perquè això a mi m'ha passat, que de sobte hi ha opinions de despatx, que en diem, els actors i actrius, que són les més complicades de gestionar en un set de rodatge, perquè no tenen cap mena de sentit.
1: Ja.
0: I a mi m'ha passat, per exemple, doncs, un personatge fa molts anys, en una sèrie que tenia una violació, i llavors al cap de molts capítols diu, no, perquè jo no sé què, era verge. I dic, home, pues si hagués sabut que era verge, potser aquella violació l'hagués fet diferent, no?
1: Yeah.
0: I que això, pues realment, no ho saps a l'hora de fer-ho, no? O realment, doncs, et cases amb
1: però
0: un...
1: Però això
0: amb
1: va
0: un...
1: ser opinió de despatx, algun despatx que va dir, és que ha de dir que era verge.
0: Sí, pel que sigui, vés a saber tu per què, aquella època, que t'ho vull dir. Però sí, o per exemple, a mi m'ha passat de tenir una història amb un noi que, per la Bíblia, aquell noi era gay, llavors la relació no acabava de funcionar perquè aquell noi era
1: Bíblia,
0: gay.
1: Per
0: la Bíblia, no de la de Déu, clar. Nostre Jesucrist, sinó la dels guionistes, també el nostre Jesucrist, dels actors i actrius. I jo tenia una relació amb Herederos, amb el Félix Gómez, que feia d'un torero gay.
1: D'acord.
0: I llavors tot es basava en això. Pues de sobte van decidir que ja no era gay.
1: I que s'enamorava de tu.
0: I que s'enamorava de mi. Llavors, clar, són situacions que com a actriu o actor has d'anar com lidiant una miqueta, no?
1: Déu-n'hi-do el trànsit que ha de fer l'actor allà, No, ara ja no sóc gay, ara m'agrades.
0: Sí, realment, a veure, els actors i actrius són bastant peleles, és a dir, són molt marionetes, és a dir, no, és així, som l'últim mono, i som els que donem la cara i ho hem de fer de la millor manera. Per això és important, el que et deia, preparar-se aquest text i entendre el teu personatge, perquè a vegades les incongruències que et venen dels guions quan són nous les has de resoldre tu amb aquesta organicitat i aquesta conèixer el teu personatge.
1: Clar.
0: També et dic una cosa, també hi ha un perill de memoritzar massa aviat, no? El típic actor que potser s'ho sap massa aviat i sempre ho diu igual. I clar, si és teatre, quan arriba a les 600 funcions o a les 300 funcions, doncs em queda una mica encarcarada la cosa.
1: Clar,
0: no?
1: Com t'ho fas perquè cada vegada soni natural, soni espontani.
0: Mira, et diré, en televisió hi ha un espècimen d'actors i actrius que són molt especials perquè no volen passar el text, perquè no volen que els hi passi això, no volen que quedi el text ja encarcarat
1: què
0: i poc dir, natural.
1: Què vol dir passar el text?
0: Passar el text és abans d'una escena, tu estàs a maquillatge, estàs a perruqueria i a mi, doncs, a molts actors ens agrada trobar el teu company, companya, i passem una mica el text de l'escena,
1: doncs,
0: per arribar per arribar al set, doncs hi ha una miqueta calentons. Però hi ha alguns que et donen llargues. sí, sí, ara, ara. Ai, sí, sí, ara, ara.
1: I no, eh?
0: I,
1: no,
0: i és perquè realment els agrada fer-ho poques vegades perquè quedi com més natural.
1: Ho fas la primera bé i ha quedat millor.
0: I ja està, i ha quedat millor. Perquè si no és veritat que si tu saps molt, ja fas com que penses el que has de dir, però ja no ho penses tant. Ja. En canvi, les primeres vegades...

0: Hi ha aquesta cosa de que tu saps, però estàs més concentrat per si no t'ho saps.
1: Ja.
0: I estàs més concentrat amb l'altre, amb les coses que passen al voltant, estàs com més despert, més en el present.
1: Ja.
0: En canvi, quan ja tens el text massa passat,
1: clar,
0: estàs un poco por encima de todo.
1: Vas en pilot automàtic.
0: I vas en pilot automàtic i llavors doncs això.
1: A tu t'ha passat alguna vegada fer una obra de teatre i estar pensant en la llista de la compra?
0: Sí. Aleshores és quan dius, d'acord, crec que ja ho hem de deixar córrer aquesta funció. No, sí que és veritat
1: que... Però clar, és normal.
0: Mira, quan tens la gran sort de fer una funció moltíssimes vegades, com a mi em va passar amb el Quieres pecar conmigo o altres funcions que he fet a l'Eixample Teatre, sí que és veritat que és un gustasso, perquè hi ha un punt d'enajenació que ja no ets tu,
1: yeah,
0: i que va com sol i flueix molt i està molt bé. Però també és veritat que a vegades et tens una confiança excessiva i pot ser que de repent se te'n vagi el cap amb alguna cosa que t'estigui rondant el cap,
1: yeah,
0: i perdis una mica el fil. Aleshores és molt important estar concentrat i concentrada. A mi el que sí que em passa, i això pues, bueno, és un s'ha de conèixer i em conec, és que si noto que passa alguna cosa que no té res a veure amb la funció,
1: sí,
0: però a l'escenari,
1: sí,
0: que els meus companys fan coses rares, jo em despisto molt.
1: Ja.
0: Jo, per exemple, si hi ha una companya que té algú entre bambalines i està mirant-lo perquè... O està fent alguna juguesca amb algun company-companya fora de... Jo em desconcentro molt.
1: Ja.
0: Perquè és com... Què està passant allà?
1: Ja.
0: Saps? I el meu cervell com fa... I ho vull saber. Llavors ja l'hem cagat, no? Però és veritat que quan tens un text molt, molt fet, és molt... La plasticitat que té aquest text és molt xulo. I, a més, ara, l'objectiu de qualsevol text és que quan la gent et veu, diu, ostres, que natural ha sonat, que,
1: ja,
0: no, com que sembli que el text és teu, això doncs és un premi realment.
1: Això és l'èxit.
0: No,
1: aquí has triomfat.
0: Sobretot quan és, que això no hem parlat, quan és text d'època, quan és un Shakespeare, quan és segle d'or, quan
1: difícil,
0: és...
1: Clar.
0: Sí, quan és, o quan és poema, poesia, quan, clar, realment és molt més complicat i aquí sí que hi ha d'haver-hi una memorització matemàtica,
1: clar,
0: perquè no pots improvisar, has de dir exactament el que hi ha.
1: I tu et continues posant nerviosa quan surts a l'escenari? La funció 638.
0: Jo parlàvem l'altre dia, nerviosa no, però aquest respecte de que no em passi això, sí, és a dir, de sortir concentrada, sí, i de sortir, va, passar-t'ho bé, òbviament, però concentrada, perquè si no, doncs passen aquestes coses que dius, mare meva, no?
1: I l'estrena?
0: L'estrena, sí, l'estrena. Sempre estàs nerviosíssim i nerviosíssima.
1: Sempre, eh?
0: I a més, passen coses com que de repent et pot saltar un bloc sencer.
1: Això
0: ha passat a mi i a tothom i veus de repent el teu company amb una cara com de pòquer de... En plan...
1: I què fas en aquell moment?
0: I tu fas... sé que he fet alguna cosa, però ara mateix no sé què he fet, no?
1: Ja.
0: I de repent notes que l'altre fa alguna cosa que dius, això és massa aviat, dic, oh, val, llavors ja ho entens.
1: I tornes
0: enrere. I pots reconduir, sobretot si has fet, sí, una bona feina de subtext i tens anclatges, que diem els actors, els anclatges és... No només és el text, també són les accions.
1: Ja.
0: És a dir, per què fas les coses quan les fas. Aleshores,
1: ja,
0: potser s'ha anat el text, però tu saps que has d'obrir una porta perquè entra algú que et farà molt mal.
1: Ja.
0: Aleshores, potser el text s'ha anat,
1: ja,
0: però tu saps que has d'obrir la porta perquè vindrà algú que et farà molt mal, és un anclatge molt bo, llavors ja pots obrir la porta i fins i tot improvisar, perquè ja també et dic que hi ha hagut moments de grans improvisacions perquè a algun actor se li va el text, i d'aquí també surten coses bastant curioses. Et diré que a vegades els directors i directors, això ens ho quedem, això a partir d'ara es queda, i això també és molt xulo.
1: Ok, per tant, que sí, que has de fer de detectiu,
0: sí,
1: amb el,
0: sí,
1: text,
0: sí,
1: has de... No, has
0: de fer
1: anclar-te.
0: Com, has de fer aquesta feina que és meravellosa de per què dius el que dius, com ho dius, perquè no és el mateix dir, va, anem a la platja, que, escolta, vols venir a la platja? I sembla una tonteria, però no és el mateix. Va,
1: clar,
0: anem, vinga, oh, vols venir?
1: Ja.
0: O no vull anar a la platja, tot i que aniré perquè tu vols, no? És a dir, realment les paraules són molt importants i és el maco del text,
1: clar,
0: no?
1: I què és jugar amb el text?
0: Uah, jugar, mira, tu quan estàs estudiant un text, una manera de donar-li aquesta plasticitat al text és, quan ja el tens memoritzat, dir-lo de diferents maneres. Per exemple, primer el dius com si fossis una política, que hi estiguessis fent un meeting. Després el dius com si fossis un cantant de hip-hop i el dius cantant hip-hop. Després el dius com si parlessis super lent i no poguessis anar ràpid. Després el dius el més ràpid possible. I d'aquesta manera vas com trencant la rigidesa del text.
1: Ah.
0: També és molt guai, i això ho fa molta gent, no? Jo ho faig de, quan ja tens el text memoritzat, fer coses mentre dius el text. Perquè, clar, si tu estudies sempre al sofà de casa teva, allà apalancada, te'l sabràs. Però si de sobte et mous i comences a fer accions, hi ha una cosa com que el cervell entra una mica en curtocircuit.
1: Ja.
0: Aleshores, és important entrenar el cervell a saber dir aquest text de qualsevol manera.
1: Mentre estàs estenent la roba.
0: Per exemple, mentre estàs rentant els plats, mentre estàs fent el dinar. I també dic una cosa, que com a mare et diré, i amb l'edat, que cada cop costa més estudiar.
1: Això t'anava a dir, als 50 memoritzes igual que als 30?
0: No, no. El que, mira, però et dic una cosa, jo la pitjor vegada que he sentit de dir, Brondo, tens un problema, va ser mentre donava la teta. Durant la lactància, jo t'ho juro que em pensava, no sé, que m'havia tornat una mica tonta, perquè és que no hi havia manera.
1: Capaç.
0: I primer de tot, que quan tens nens i els tens molt a casa, pot estudiar per les nits. I a les nits, què passa a les nits a les mamis? Que no quedamos frites.
1: Clar.
0: Llavors jo me quedava adormida amb el text, allà amb la babilla, ¿sabes? Amb la babeta, dient, vale, d'acord, bueno, jo crec que he estudiat algú. T'aixeques pel matí, repasses, i no se m'ha quedat absolutament res. Jo vaig estar una hora, però no, potser vaig estar una hora que se m'anava al cap com els iaios, saps? Allò que se't va caient al cap. I va ser la pitjor època de la meva vida, va ser durant la lactància. Ara, gràcies a l'omega 3 i a los suplementos...
1: Sí? Funcionen?
0: Sí, funcionen.
1: Uau.
0: Sí que funcionen. Per memoritzar...
1: Te'n recordes, en la meva època d'estudiant receptaven Katovit per estudiar. Després ho van prohibir perquè era amfetamines. No et dic més. O sigui, però això prenien els estudiants per memoritzar, per no dormir a la nit i estudiar.
0: Jo quan estudiava per no dormir-me em pintava les ungles i jo, ingenua de mi, pensava és perquè mira, em diverteix. I no, era per l'acetona.
1: Què dius?
0: Em despertava. Però no va ser quan vaig ser més gran que em vaig adonar, saps? Claro, jo me autodrogava sin querer para estudiar.
1: Com estudia una mare treballadora?
0: No.
1: Hola?
0: No, de debò. A més, a mi em va passar durant la pandèmia que jo vaig estrenar una obra, ja me la sabia sencera, vam parar per la pandèmia i quan vam tornar ja se m'havia oblidat absolutament tot, saps? Perquè jo havia estat tota la pandèmia donant la teta al Gael i 24 hores amb els nens a casa.
1: Jo trobo una cosa tan difícil de fer, actuar bé, vull dir, ja neurocirurgians que fan coses molt importants, delicades
0: totalment,
1: per la salut de les persones. Però després d'aquestes professions, a mi em sembla que la d'actuar és la més difícil de totes, perquè que sigui creïble, que connectis i que et creguis el que aquella persona t'està dient quan tot és ficció, quan està simulant una vivència, em sembla de les coses més difícils que hi ha.
0: Sí, perquè a més tu has de fer teu, però sense ser tu, per ser un personatge.
1: Totalment.
0: Mira, i ja per acabar t'explicaré que és molt important entrenar el cervell, perquè és veritat que és un múscul i jo quan l'he deixat d'entrenar després costa molt.
1: Ai, mare.
0: I fa poc una amiga feia un càsting amb un text dificilíssim d'un poema de 2 pàgines d'astrologia, vull dir, una cosa molt complicada, i li vaig dir, tia, fes-me el càsting. Diu, però en sèrio, és que busco una ballarina. I és igual, fes-me el càsting perquè vull entrenar.
1: Clar.
0: I em vaig estar totes les vacances de Nadal estudiant-me aquest càsting només per entrenar el cervell, que després vaig quedar en segona opció, cuidado, Van agafar la ballarina, però vaig acabar en segona.
1: Molt bé.
0: Però sí que és veritat que ho vaig fer per entrenar el cervell, perquè
1: ai,
0: no és el mateix si no tens un deadline, saps? Si no tens algú que t'està pressionant tens un càsting, no estudies igual, no ho fas, ho deixes anar. Que també et dic una cosa, allò de posar el guió a sobre de la tauleta de la nit i ja l'estudiaré, no funciona.
1: No,
0: així no memoritzes res,
1: Cristina, m'estic posant molt nerviosa.
0: Tu podràs.
1: Que he de fer una obra de teatre, no?
0: Tu podràs, jo t'estic donant tots els tips del món, ja ho saps.
1: Aquesta és l'última bogeria de Samantha Villar, l'aventura de la interpretació.
0: Bueno, tu també estudies molts guions aquí, no? Bueno, us has
1: no,
0: ser així,
1: no, els llegeixo.
0: No els estudies,
1: els redacto, això sí, els escric.
0: Bueno, sempre et pot portar pinganillo, no? Que antigament els actors i actrius, no? El Pedro Sinaga, tot això, s'hi van com pinganillo.
1: Un apuntador, no hi ha apuntadors?
0: No hi ha apuntadors.
1: Ja no existeix.
0: Ja no hi ha, a vegades ni regidor, segons quin teatre. Però no, ja veuràs que podràs.
1: Vinga.
0: Pim-pam.
1: Ai, Cristina,
0: i
1: gràcies.
0: I si no, omega 3 i fot-li.
1: Gràcies, fins la setmana que ve.
0: A vosaltres.
1: Adéu. Adéu.

En mig minut arribem a 6:45 de la tarda. Estem escoltant Fatboy Slim, que actua aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú, al Vida Festival.

El festival comença aquest dijous 2 de maig i fins dissabte comptarà amb la presència d'altres grans noms de l'escena musical, tant nacional com internacional, com Ralphie Chu, Guitarrica de la Fuente, Lia Kali, Amaya, Saint Etienne o Charlotte Corday.

de la Charlotte, la masia d'en Camanyes del 1574. És l'escenari de luxe, però a més aquest any podrem gaudir de molts artistes catalans i catalanes. Sidoní, Maria Jaume, Triquell, d'en Pere el Boi al Comboi, Ferran Palau, Maria Arnal o la Ludwig Van també passaran aquest any pel Vida. Que bonic.

0: Dani Poveda és el director del Festival Vida. Dani, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Com estàs, Samantha?
0: Doncs encantat de parlar amb tu. Parlem d'any en any, eh?
2: Quin quan, cartellàs, Dani.
0: Quan torna el Vida.
1: Moltes gràcies pel suport i per l'estima, perquè realment per nosaltres és molt important, perquè
0: sempre
1: fem un festival. Fer un festival a la teva pròpia ciutat són coses que costen moltíssim, però amb aquests grups que tenim a casa i els que portem de fora, doncs realment el públic s'ho passa realment bé.
0: Però ja esteu més que consolidats, no, Dani?
1: Aviam, hem de lluitar moltíssim i cada cop que hi ha, surten més macrofestivals, més hem de lluitar com a festival que s'ha consolidat però que vol ser sostenible i ser un festival doncs, que s'especialitza en tractar el públic com a persones i no com a unitats. No és tan fàcil.
0: Ja.
1: Però sí, vull dir, tenim un públic molt fidel i ho hem denominat com el miracle del Vida, no? Que és que et poden fer les coses sent una empresa de Vilanova i la Geltrú per Vilanova i la Geltrú.
0: Ja. Escolta, a 48 hores de començar aquesta 12a edició del Vida, amb què esteu treballant? Què falta?
1: Bàsicament, o sigui, el que fa la direcció és fer de psicòloga, val? Llavors, a partir d'aquí, hi ha moltes persones, centenars de persones que estan treballant de sol a sol, que els hem d'agrair doncs, el suport que fan cada any, perquè no treballen només per el que fem tots, que és treballar per arribar a final de mes, sinó que treballen també per amor a l'art i per amor a un projecte que va néixer doncs, per tractar un públic molt exigent i per tenir les millors propostes culturals doncs, del país i a nivell internacional. Aquest any tenim pues, artistes pues, que venen des de Nova Zelanda, l'Argentina, Uruguai, Estats Units, Canadà... O sigui, tenim molts artistes de moltes localitats i estem molt contents, de veritat.
0: I com us ho feu per captar l'atenció d'aquestes grans figures que es disputen tots els festivals, com un Fatboy Slim, un Saint Etienne, una Charlotte Cardin... Com us ho feu?
1: Jo crec que és perseverança, molta perseverança, molta insistència i creure en que pots portar aquests grups a la vila i ens agrada molt doncs, estimar la nostra ciutat i fer que aquests grups vinguin a la nostra ciutat doncs, ens omple d'orgull i tots els nostres amics i tota la gent de Vilanova que ve al festival s'estima doncs, molt aquestes bandes i en aquest sentit crec que també un equip de booking que ha curat molt doncs, tenir aquesta línia editorial que conforma el festival, que podem ser eclèctics, però també tenim una línia central doncs, conformada per grans grups, com el primer any que va venir la Lana del Rey, o l'any passat que van poder venir Catril i Paco Moroso, sí. O ha tocat una Rosalía en un moment emergent de la seva carrera, i tants artistes, sobretot de talent emergent, que fan que el festival, quan mires enrere, ostres, diguis, ostres, com ho heu fet, no? I és... Bueno, perquè al final aquesta línia editorial que hem curat, doncs al final el públic també se l'ha cregut, compren les entrades sense que traiem el cartell, que això és una cosa que ens il·lusiona i ens dona forces doncs, per lluitar en un món cada cop més agressiu i que crec que el macro està guanyant la partida i que nosaltres volem doncs, seguir combatius i intentar que el nostre festival doncs, no canviï com a mínim en tamany. Pot ser que en algunes formes pugui canviar, però sí que intentar doncs, sempre doncs, amb aquest leitmotiv no, de tractar el públic molt bé i tractar els artistes molt bé perquè un entorn tan bonic com el de la Masia en Cabanyes doncs, durant 3 dies tinguem protagonistes d'aquest certamen tan bonic.
2: Però que la gent compri les entrades al Vida sense saber ni haver vist el cartell no és casualitat, perquè també sou grans prescriptors de música. També es va oblidar una mica a descobrir coses.
1: A veure, jo crec que és una cosa de tota la gent que conforma el festival. Des d'aquella frase de Dios los crea y os ajunta, pues és molt, molt significativa per nosaltres, perquè al final tota la direcció, tota la gent treballadora del festival és melòmana de la música i això fa que generi doncs una clara convicció a l'hora de triar les bandes i dir aquesta banda ho petarà. De fet, ja hem tancat una banda per l'any que ve, que és una banda meravellosa, que no puc desvelar ara, però sí que puc dir que cantarà mig amb xinès, mandarín i amb anglès i que serà una banda que serà brutal de cara a l'any que ve. No? L'any passat vam anunciar els Valobrigada i ara ja són una banda que podria ser cap de cartell del propi festival. Crec que amb això, doncs allò, el que era la devoció nostra quan érem joves s'ha convertit en la nostra professió. Molta gent del festival és músic i amb això hem convertit també la nostra professió quan no estem a dalt dels escenaris.
0: Saps que jo ja estic buscant amb la intel·ligència artificial quin grup canta en anglès, cantonès, xinès, que estarà l'any que ve.
1: He dit mandarín, eh? Mandarín.
0: Ah, mandarín, mira, veus? Pues sí, ja li poso. A veure quin és el...
1: Ja després t'ho explico, però guarda'ns el secret. Ho traurem per... Cada any ho traiem per les pantalles del festival, el públic flipa perquè ho posem a tota hòstia, i què passa? Que sona realment bé. És d'aquelles bandes que dius, ostres, no els conec, ningú els coneixerà, ni el mismíssim Bianchotto el coneixeria, val? Però són d'aquelles bandes que a nosaltres ens omple d'orgull poder-les presentar i que sigui la primera actuació també de tot l'estat, com per exemple aquesta en la Charlotte Carden, que l'has posat abans, no?
0: Sí,
1: És, no sé, vull dir, al final és una cosa que ens apassiona i que al final quan escoltes tanta música tants dies de la teva vida, al final surt sol, no?, això de triar. Ja està, no té més secret que això, que ens agradi molt la música.
0: Clar. I aquest any destaca la presència catalana, en aquest cartellàs del Vida. Ens n'alegrem moltíssim, la veritat, perquè l'escena musical catalana està passant per un gran moment, Dani.
1: Sí, nosaltres, jo no sé si és d'aquest any, o jo crec que des de la primera edició que l'escena catalana, doncs nosaltres ens hem simplement responsabilitat de fer una fotografia a totes les escenes i la que conformi més amb la línia editorial del festival, doncs escolta'm, allà que hi som per convidar-la que vingui a Vilanova i les Geltrú el primer cap de setmana de juliol.
0: L'encarregat del concert inaugural serà el Joan Pons, el petit de Cal Leril, que oferirà l'espectacle Únic Processó Metafísica.

0: pots avançar d'aquest concert, Dani?
1: Que tu segurament ho sabràs, però nosaltres no.
2: Doncs és un concert que el públic no es pot perdre. És un concert que ja ha quallat. Cada edició doncs, fem el concert inaugural. Portem ja tres i realment és una cosa que ens agrada moltíssim doncs donar l'oportunitat a un grup consolidat de l'escena catalana a que pugui fer un concert, doncs el concert somiat, aquell concert que segurament no és rendible econòmicament, però que sempre ha somiat artísticament, doncs, en aquest cas, doncs el Petit de Cadaril. Ha volgut fer una processó metafísica, em va explicar la idea i ràpidament doncs, vam contactar amb els Balls Populars, amb la seva presidenta, l'Anna Quelón, i vam contactar també amb la banda municipal i al final, doncs, entre els Balls Populars, la banda municipal i tots els artistes que convidat al Petit de Cadaril, farem una processó metafísica per tot el festival de 258 persones.
1: Uau.
2: Doncs fent les cançons del Petit de Cadaril, però amb un format de festa major on tindrem les molasses de Vilanova, les panderes, els trabucaires... Bueno, i és una autèntica bogeria que només passarà aquest dia i que crec que serà retransmesa i, a més, o sigui, crec que és una cosa d'aquestes que crec que ens inspira a poder seguir doncs, treballant amb el que ens agrada, no? Que és fer produccions i estar envoltats de música i d'art.
1: D'acord.
2: Dani, jo
1: ara estava pensant, a quina hora serà aquest concert inaugural del Petit de Cadaril?
2: Exacte. Recomanem a tothom que vingui el més aviat possible, que tenim grans artistes com el Triquell, la Maria Jaume, la Maig i més i d'altres, que doncs, perquè el públic doncs, pugui venir el abans possible. El concert comença a les 8 i és de 8 a 9:45. Val? És una hora i 30 minuts de concert inaugural que serà entre l'esplanada de tot el festival i l'entrada i acabaran fent les actuacions a l'escenari Estrella d'Am, que és l'escenari gran del gran recinte de la Masia.
1: Quina llàstima que no ens coincideixi que estem en directe per una hora, perquè si no ja li anava a proposar a la Samantha de vaig jo a viure aquesta processa metafísica en directe i t'ho vaig explicant.
2: Vaja, bueno, ja l'any que ve, si voleu, ja acabem
1: ja acabem quadrant.
2: Ja estem, el que estaria bé és radiar la conversa amb el grup de l'any que ve, que ja el tenim, però encara no sabem quina serà l'acció que vol que ha somiat i que volen realitzar, però això serà una cosa molt xula.
1: És a dir, no heu començat d'aquesta edició i ja esteu pensant i parlant amb el grup que inaugurarà el Vida de l'any que ve.
2: Sí. Aviam, sí, això és així.
3: Jo crec que va pel K-pop.
1: No, perquè serà català, no? No,
2: bueno, seria C-pop, no? Llavors,
3: exacte,
2: jo crec que és més C-pop,
3: raó, C-pop
2: que no K-pop.
3: No, que jo estic pensant en l'altre encara, amb el de mandarín i...
1: No, a veure, una cosa...
2: No, no serà K-pop.
1: Els de C-pop, no K-pop, també estan presents en el cartell d'aquest any?
2: Sí, bueno, aviam, hi ha moltes artistes i molts artistes que conformen el cartell que són meravellosos. O sigui, per exemple, tenim una Rosarona que està a punt de gravar el seu primer disc, que és una artista que és meravellosa. Tenim a les Al·lèrgiques al Pol·len, tenim a la Maria Jaume, que dèiem anteriorment, la Maria Arnal, Camilo de la Maria Arnal, em sembla absolutament d'un entremont. I crec que és una artista que ha d'estar molt més valorada al nostre país. Jo crec que s'ho està fent, però encara ho estarà més. I no sé, és que ara no tinc el cartell davant, però són tants i tants artistes que ens fascinen que a nivell de casa doncs tenim això. A nivell internacional jo estic enamoradíssim d'Aldous Harding, que és una noia de Nova Zelanda, que és una gènia absoluta, que ha fet un disc amb el John Parish, que em sembla un dels millors productors de la història, i que ella, doncs, que sigui l'única actuació, perquè ho ha triat ella, nosaltres no posem exclusives de país, doncs que sigui el Vida, doncs és meravellós presentar aquest disc nou. Sí, sí.
3: Clar, és que el Vida és la selecció musical, l'entorn, que és una meravella.
1: Espectacular.
3: L'ambient, ja ho hem dit que és un festival diferent perquè fuig de la massificació, que això ara mateix costa de trobar. Preservar aquest ADN és el principal repte amb què us afronteu cada any?
2: Sí, o sigui, preservar aquest ADN, jo crec que això seguirà sent sempre així. El que ens succeeix és que sí que és veritat que amb alguns caps de cartell, inclús nacionals, ens estem trobant que hi ha una competència, des del meu punt de vista, deslleial. No per res, sinó perquè crec que els grups del nostre territori haurien de poder tocar per tot el territori. sí que és veritat que nosaltres tenim aquesta part, doncs, de descobrimenta, que fa que siguem, no podem tenir competició perquè hi ha tantes bandes arreu del món que en aquest sentit doncs també agrair als artistes que vulguin venir a tocar al festival, no? Mm. Guitarrica ho ha fet aquest any, Ralfitxo també, Gerai Cortés és un amic meu personal que l'adoro i que és un artista que no em crec que tingui el seu telèfon i que anem a dinar junts sovint perquè som amics, però el de Gerai Cortés, per exemple, per explicar també la idiosincràsia del festival, és que aturem totes les actuacions de tots els escenaris grans i petits i fem una actuació, dues actuacions al dia a un vaixell que posem de la cofreria dels pescadors, que el posem al mig del recinte.
3: Ah, que no està allà la resta de l'any. Jo em pensava que estava allà sempre.
1: És que li queda tan
2: És un vaixell de la cofreria dels pescadors que ens
3: deixa. És increïble, aquell escenari.
2: Clar, i allà ha tocat doncs, la Sila Pérez Cruz, la Rosalía, la pròpia Maria Arnal, i jo he convençut aquest any perquè toqui el Gerai Cortés, que ja és un artista d'omplir doncs, palaus de la música, etc., però que estarà tocant amb la seva guitarra allà. Uau. I aturem tots els escenaris, hi ha un silenci sepulcral, i es fa en un entorn que hi caben 25.000 persones, que en posem 10.000 i que tothom té un respecte per la cultura molt especial. I crec que això, al final, és el públic el que decidirà fins on ha de seguir el festival, no? Més que els que el portem.
3: És que per totes aquestes decisions que preneu, jo diria que sou l'antifestival. Mira què et dic.
2: Bueno, el nostre lema és This is not a festival.
3: Doncs ja és això, efectivament.
2: Perquè ens sentim una miqueta traïts, no?, per segons quins moviments s'estan havent de sobretot de macrofestivals que no podem entendre.
3: Mm. Bé, doncs, tot això és el que fa molt especial el Vida Festival i per això l'entrellat hi hem volgut connectar. Dani Poveda, director del Festival Vida, gràcies per ser a l'entrellat.
2: Moltíssimes gràcies, us esperem, a les dues aquí,
3: Sí, senyor.
2: Vinc, no falleu,
3: Allí estarem. Vale? Una abraçada.
2: Una abraçada ben forta, moltes gràcies pel suport. Adéu.
4: No tinc temps per perdre, no m'expliquis merdes, no sé què em vols vendre, vaig mirant els ocells, manifestacions...
3: No sé si el Pol Mallafré és molt d'anar a festivals. Pol, bona tarda.
5: Molt bona tarda, molt bona tarda. Quines ganes, ja tenia ganes d'estar aquí.
3: Sí?
5: Sí, home, sí, com cada dimarts, no?
3: Efectivament.
5: Sí, tenia ganes. No és broma. El to és irònic, sí, però les ganes són reals, no? Sí, sóc de festivals.
3: Sí?
5: No vaig a tots, m'agradaria anar a tots, sí. Vaig a un l'any, com a molt.
3: Ja.
5: Com a molt.
1: Quin és el teu festival?
5: Bueno, un d'aquests.
3: L'altre dia vam fer...
5: Un d'aquests.
3: El quiz aquell...
5: El meu és
3: quin era el teu festival o quin és el teu festival?
5: No, la festivitat.
3: Falta el festival, quin és el teu festival?
5: Sí, s'hauria de mirar. Bueno, sí. Una de les pàgines del meu quadern... Hi ha un joc per saber quin festival ets.
3: Ja, doncs això és el que havia vist i per això he pensat, que també ho havíem fet aquí a
5: l'entrellat. Sí, clar, depèn de la personalitat, una cosa o l'altra.
3: Quin cim has fet aquesta setmana?
5: M'agrada molt que em preguntis això. M'agrada molt. Bueno, vam estar parlant i tal. Just aquest cap de setmana no n'he fet cap, però, bueno, vinc de fer-ne tres. És que em vaig fer tres.
3: Home, ja està bé. Si n'has fet tres, tens tres setmanes.
5: És exactament el que penso, vale? Perquè ho vaig calcular, per als que no ho sàpiguen, tinc l'objectiu de fer uns 20 i pico cims en aquest any,
3: sí.
5: I vaig calcular que tinc 12 caps de setmana lliures. Tots els altres haig de pujar un cim.
3: Molt bé.
5: Però, bueno, m'he desestressat. No, m'he desestressat i ja no...
3: Ja veuràs.
5: No passa res. Ja no
3: es
5: passa
3: veurà,
5: res.
3: Ja
5: però és veritat que si un cap de setmana en faig tres, bueno, doncs puc, tinc tres setmanes de
3: millor
5: tranquil·litat.
3: Millor que millor. Clar. Molt bé.
5: Però m'agrada molt que em preguntis això, la veritat. M'agrada molt. El que vinc a dir és que em vaig fer tres, però vaig fer el Coma Bona.
3: Ahà.
5: Hi haurà que li sonarà, Penyes Altes del Moixeró i la Tossa. Bueno, per allà la Molina, vale? Perquè avui, Samantha...
3: Què?
5: Avui parlarem de travesses de muntanya.
3: Molt bé, és el teu tema, eh?
5: És que, sí... D'alguna manera hem estat sobrevolant aquest tema i he dit un dia en parlarem, però parlarem de tipus de travesses, què és una travessa, bueno, parlarem una miqueta d'això, vale? Per la gent que no tingui massa, és directament per la gent que no tingui ni idea d'això, de què és una travessa. A què s'exposen, no? És un possible plan de vacances també.
1: Home,
5: de dir, bueno, si tu et vols matxacar viu les cames, doncs és un gran plan, vale? Llavors, mira, jo físicament, aquí em veieu, però jo mentalment estic allà, vale? Perquè jo aquest cap de setmana, bueno, vaig fer una travessa, que era concretament la travessa del Cavalls de Vent.
3: Sí, vale? Cavalls de Vent.
1: Aquesta és de bastant experts, no?
5: No, és bastant popular, és bastant guai. És veritat que després del Trail, Salomon, Pirineu, tal, no sé què, després es fan competicions molt guais, molt bones. Després del Kilian Jornet, el que jo vaig fer en 4 dies, ell ho fa entre 8 i 9 hores.
1: Ja. Vale? És que el del Kilian Jornet no és ni mig normal.
5: No és ni mig normal, però Kilian Jornet i companyia. Vull dir que aquesta gent que ara mateix això ho fan molt ràpid i tal, però sí. Llavors, cavalls de vent, jo ara us explicaré una mica això, no? Cavalls de vent hi ha a parc natural, és en el parc natural del Cadí-Moixeró, sí. Vale, que queda allà al costat del Pedraforca. Està molt guai, perquè des d'allà, des de la travessa, jo des de dalt podia distingir... Jo sóc fatal per la geografia, i especialment... No anava a dir la catalana, no, la geografia del món. Per mi el món és més amunt de Vic o més a baix de Vic. Vale? De part, on està, digue'm una població, jo et diré, més amunt o més avall?
3: Torredembarra.
5: Torredembarra jo crec que està més a baix de Vic, no? Perquè està sí, com a Tarragona.
3: A Tarragona. Ah,
5: vale, bueno,
1: home, pel Mallafré, sí, per favor,
5: No, és que és increïble. La meva ignorància geogràfica és increïble.
3: Més a baix. Llavors, i més cap a la costa.
5: Sí, jo crec que sí. Però estic intentant corregir aquesta absoluta ignorància, perquè deia, tio, tens una edat, no pot ser que no distingeixis a aquestes coses, no? Llavors, em va molt bé, perquè aquesta ruta del Cadí, clar, tu estàs des de dalt del cim i agafes i dius, vale, i tens de cop volta tota la Cerdanya a la teva dreta i tot el Berguedà a l'esquerra, i és molt bonic de veure. Dius, ah, vale, i distingeixes allà Bagà, els pobles, els no sé què, tal, Bellver, de la Cerdanya, totes aquestes coses, ho veus des d'allà, i dius, mira que guai. Vale. Llavors, però de què va fer una ruta? Us explico. Una ruta és normalment una travessa, normalment és una ruta circular. Si no és un GR, que normalment fas un GR... El GR11, per exemple, aquest, la Transpirinaica, que travessa tot el Pirineu...
3: GR són grans camins,
5: grans camins, vale? I llavors aquests sí que van d'un punt A a un punt B, però normalment les travesses, o les que us explicaré, són coses circulars que pots fer entre 4 i 10 dies. Això depèn del lloc, no?
3: O sigui, dormint al mig de la muntanya.
5: Sí, de què va, clar, de què va això? Té un punt de... A mi m'agrada perquè té un punt de senyorito. És a dir, jo totes aquestes travesses que ara parlaré, les travesses són de... En base de dorms en refugi.
3: I això és de senyorito?
5: Bueno, perquè hi ha qui dorm amb una hamaca.
1: Clar.
5: I aquí dormen amb bivac. Ja. Jo no tinc l'edat per dir, mira, m'agafo una hamaca, em poso entre dos arbres i em foto a dormir allà. O sigui, això no. Vale?
3: No.
5: Jo, de refugi en refugi, sí. Llavors, al final, les travesses és com que diversos refugis s'han posat d'acord i han dit, li posem un nom èpic a la moguda aquesta i fem que la gent vingui i li donem vidilla a tot el teixit de refugis del Pirineu i tal.
3: I qui trobes un refugi? Què hi ha?
5: És que et trobes de tot.
3: Hi ha cassoles, hi ha paelles, hi ha...
5: Bueno, ara explicaré la vida. La vida d'un refugi és que és un temón, clar, és un temón, vale? Llavors, us explico, llavors, jo et dic, altres rutes conegudes, que crec que faig així una mica de difusió, com es digui, vale? Molt coneguda. La més coneguda és Cavalls de Vent, aquesta és la més popular, que és la que vaig fer, vale? La que almenys la gent coneix més. Després, l'altra molt coneguda és Carros de Foc. Això potser tu coneixeu algú, que diu, he anat a fer Carros de Foc. Clar, Carros de Foc queda per Aigües Tortes.
3: Que maco.
5: I està molt guapo. Llavors, quants dies ho fas? Això ho decideixes tu, perquè normalment hi ha rutes una mica més llargues, una mica més curtes, i és en relació als refugis. Dius, no, és que jo el que faré cada dia, faré 5 quilòmetres i dormiré a un refugi cada dia.
1: Llavors, i has de reservar, doncs, potser abans d'anar-hi?
5: Clar, és un merder. El tema de la reserva... Bueno, un merder no, però cada vegada estan més massificades, la gent en parla més a la ràdio, en fa més publicitat, i llavors és més difícil trobar espai en els refugis, perquè els refugis no hi ha molt lloc. Hi ha algun refugi que potser t'hi caben 20 persones.
3: Però pots arribar allà que estigui petat?
5: Clar. Jo vaig flipar. Perquè
1: però reserva,
5: aquesta
1: no?
5: Vegada, jo vaig flipar. No, jo vaig flipar aquesta vegada. Vaig veure un parell de francesos que arribaven allà i arribaven a cegues. Bueno, hola, aquell lloc. Bueno, que hi ha en francès, no?
3: I n'hi havia?
5: Que n'hi ha de place, ici, alors. Feia aquesta cosa. I era com... Dic, hòstia, venen a cegues? Sí.
3: N'hi havia. Sort.
5: Però és que si no, què?
3: Ja.
5: Vinga, que vagi bé.
3: Et quedes allà dormint a la porta, no?
5: Clar, o et quedes... Jo vaig prendre allà, dic, sota una taula, o no sé, perquè continuar caminant. Dic, bueno, el següent refugi està a 15 quilòmetres. D'aquí 2.000 metres de desnivell tens el següent refugi.
3: Clar, sota la taula, perquè si dorms a sobre, igual caus.
5: Bueno, per la pluja. Bueno, sí, clar.
3: La taula de fora.
5: La taula de fora. Clar, dorms a fora,
1: en
5: no?
1: En què pensa? Ara no l'he pillat.
5: No, podria estar dintre.
3: Sota la taula de dins del refugi, jo què sé.
5: No, segurament, a veure, els refugis són espais precisament d'acollir i farien el que sigui per acollir.
3: Ja.
5: Però, ostres, ho trobo molt atrevit. Jo no m'atreviria. Jo, tot reservat, tot parlat, tot fet, abans, prèviament, clar. No? I llavors, Carros de Foc. Pues Carros de Foc és això, la pots fer en 4 dies, 5, 6, 7, 8, els que tu vulguis. Però, clar, és que la zona es veu que és molt bonic. Clar, Aigües Tortes...
1: Ja tens data per fer-la?
5: Bueno, jo fa 3 anys que vull fer Carros de Foc i no puc, perquè és tan bonic que tothom vol venir i volem que sigui una data que li vagi bé a tothom, què, i els amics, doncs, un ara serà pare, llavors ens esperem perquè no sé què, l'altre, aquest ja l'ha fet i aquest no sé què. Bueno, és complicat.
3: Clar.
5: Però bueno, sí que vam fer l'any passat la Porta del Cel. La Porta del Cel, guapíssima. Aquesta passa per la Pica d'Estats.
3: Escolta, quins noms més èpics.
5: És que els noms sí, molen que flipes.
3: Carros de Foc, La Porta del Cel...
5: Mira, més noms. Estels del Sud, El Brugit de la Vall.
1: Uau!
5: Vale? Aquest queda més pel Baix Camp. Camí del Sol, aquest queda al Pallars també Sobirà. Ruta dels Estanys Amagats, aquest queda a la Cerdanya, 73 quilòmetres. Vull dir que hi ha...
1: Això és nom de cançó de Ludwig van.
5: És que és maco. Jo proposo... Tinc noms. Proposo noms. Jo, per exemple, Les Àguiles de Fang, aquest m'agrada molt.
3: Les Àguiles de Fang.
5: No sé què significa, però té una
1: èpica. És com et queden les botes quan arribes al refugi.
5: Exacte.
3: Els peus, com una àguila.
1: La xiruca de fang.
5: Ui, mira, aquest m'agrada molt, El Crepitar dels Pulmons. Heu fet la ruta del Crepitar dels Pulmons? Buah, està guapíssima. Després hi ha la ruta del Pou sense fi, després hi ha la ruta de les mil cames i els dos peus trencats. I l'última, que a mi especialment m'agrada molt, és La Tumba dels Genolls. Aquesta? Sí o no?
3: Molt gràfica. S'entén perfectament.
5: Oi que sí?
3: Sí.
5: Va, bueno, és dura. Bueno, Déu-n'hi-do, amb aquest nom. Jo...
3: M'encantaria que les operacions policials portessin noms d'aquests.
5: Home,
3: no?
5: clar.
3: En lloc de Gürtel,
5: Avispa... La trama Avispa, Gürtel, clar, no. Molaria... Sí, la trama La Butxaca Foradada. La cartera dels 1.000 bitllets trencats. Sí, clar, molaria. Jo crec que sí.
3: Li falta una mica d'èpica als noms de les operacions policials.
5: Jo crec que sí, que en aquest sentit el tema travesses ho tenen bastant aconseguit. També diré que La Porta del Cel, hòstia, mal auguri, eh?
1: Oh, sí.
5: És molt exigent, és de les més xungues, de les més empinades, i és La Porta del Cel.
3: És que li volien posar La Porta de l'Infern i no es van atrevir, no?
5: Clar. Però bueno, La Porta del Cel la recomano moltíssim, no? Com a persona ja que ha fet dues travesses. També us dic, com a persona que ha fet ja dues travesses, jo crec que ja estic disposat, doncs això, per explicar-vos què heu de saber si aneu als refus. Els refus. Els refus. Els que estem molt ficats...
1: Dieu refus.
5: Li diem refus. Vale, hòstia, anem aquí al refus.
1: Si diem refugi, ens delatem.
5: Clar, refugi és molt pixapí, és molt de ciutat.
1: Anem al refugi.
5: Clar, anem al refu. Oh, aquest refu està superguapo, tal. Pots com parlar de refus. Bueno, això està molt bé. Escolteu la música. Buah, aquesta és la vibra que et trobes en un refu.
1: I pudor de peus, m'imagino, també,
5: bueno,
1: una mica, no?
5: Totalment. Però, bueno, surts a fora, estàs allà, treus les sabates... Oh, quin dia, tu! Com ha estat? Quin dia més bonic que hem tingut, germans. Demanes una cervesa... Bueno, tampoc cal fer un anunci,
1: ai, clar,
5: no?
1: I sopes allà, no, també?
5: Home, clar, i t'espero un sopar allà increïble.
1: Uau.
3: Ah, sí?
1: Clar.
3: Defineix sopar increïble.
5: Sopar increïble. Mira, els àpats... a veure, els àpats són el que hi ha. Vale?
3: Clar.
5: Vull dir, allà tu no pots triar. Si tens alguna intolerància, doncs millor avisar-ho amb dies d'antelació i llavors ja t'ho fan. Vale? Però sempre fan menús per gent que camina molt. Vale? Llavors són hidrats per un tubo. Tens normalment pasta de primer i pasta de segon. De segon dius una, i de postre potser una mica més de pasta. Vale? Però també diré, i això us ho dic en sèrio, són els millors àpats que he menjat en ma vida.
1: Home, és que quan estàs tan cansat...
5: Però una cosa, jo l'any passat em recordo algun... Jo en recordo un en concret l'any passat, que això, un plat de pasta i tal, un refugi francès, una moguda, però era com... Vaig anar quatre vegades, aquell plat. Posa'm en més. Però tu el mires amb distància, dius, hosti, això no està bo. Això no és un plat exquisit. Però vas amb tanta gana...
3: Clar.
5: Bueno, no sé, i menges molt bé, no? També és veritat, bueno, jo això ho tenia una mica ordenat, però jo us vaig tirant les coses. Sopes a les 7 de la tarda.
1: Clar.
5: Els horaris d'allà és llevar-se a les 7 del matí i anar a dormir a les...
3: Ui, ho trobo tard, llevar-se a les 7. Ho trobo tard, ja, si has de sortir a caminar...
5: No, de fet no és llevar-se a les 7, és a les 7 i a l'esmorzar. Et lleves a les 6:30, quatre cosetes, tal, bàsicament tothom va al bany. Bueno, aquí és un tema una mica complicat, només hi ha un bany, vale? Vale, bé.
3: Per senyoritos, eh? Aquesta és la versió per senyoritos.
5: La versió per senyoritos. Sí. Perquè una cosa que m'agradaria molt, no? Tu quan arribes a un... M'agradaria que sigui clara. Quan tu arribes allà hi ha tres coses. El primer que trobes un refugi és una estanteria enorme per deixar les motxilles. Tothom deixa allà les motxilles en el mateix racó, així no estan per tot arreu. Vale? Després, una altra cosa que et trobes és una estanteria amb crocs, vale? I xancletes, perquè, clar, puguis tenir un calçat així guai, estar tranquil·let amb els peus, vale? I després una persona profundament motivada. Això t'ho trobes, vale? Una persona que està allà. Vale, i aquesta persona sempre et diu, ei, això no és un alberg, això no és un hotel, I per tant és això, dinàmiques uber hippies, vale? Tu no tens la teva habitació, tu tens una habitació on hi ha altres persones, t'has de portar els teus taps, vull dir, has de...
3: Clar,
5: els taps pel nas, principalment, vale? Perquè allò canta, vale? No, però és veritat que això, com que a l'entrada o en algun racó ja deixen les botes, tu pots tothom té els peus fresquets i tal, i jo, no, sincerament, no he tingut situacions desagradables amb l'olor de peus. Ara, amb l'olor del bany és una altra moguda. És veritat que només hi ha un o dos banys, tothom fa la peça al matí, allà es fa cua, allà has de fer el cor fort, i tota la gent que has vist dius, bueno, no la tornaré a veure mai més.
3: Ja.
5: No passa res. Ja. Vinga, adéu-siau, no? Però també està molt bé. Xerres amb molta gent, coneixes gent, gent que té la mateixa malaltia que tu, pots parlar d'aquestes coses que només li interessa a aquesta gent, no? Com cims, rutes i tal.
3: Clar,
5: i
3: està molt bé,
5: això està molt bé.
3: Està molt
5: jo
3: bé.
5: Recomano molt anar-ho a fer, la veritat. I
3: el pròxim dia continues explicant-nos dels refus? De la travessa?
5: No, jo crec que ja canviarem.
3: Ja estaria, no? Val? Ja estaria. Molt bé, doncs, Pol Mallafré, moltes gràcies.
5: Bueno, a vosaltres, la veritat és que és un plaer. És un plaer, com sempre.
1: Comença com acaba. Ai, acabat com comença.
5: Sí, bueno...
3: A veure, avui hem tingut de tècnics el Roger. Roger.
1: Vergés.
3: El Genís també. Algú més? No, ja està. El Tomàs Gómez de producció. A la redacció, la Marina Fernández, l'Hitor Caminero, la subdirecció, la Natàlia Sánchez, i a la direcció, la Samantha Villar. I ja estaríem, eh? Amb això ja ho tenim. Que ja està aquí el Toni Marina amb el Pla B. Fins demà.
1: Adéu.

0: Bona tarda, són les 7, comencem a Ràdio 4, al Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Moltes gràcies per fer-nos costat un dia més. Comencem el Pla B de Ràdio 4 en aquest dimarts, en el que els termòmetres tornen a ser protagonistes perquè no hem acabat de sortir d'una, que ja estem entrant en una altra. Nova onada de calor que, només a la península, ha obligat a situar el nivell vermell de perill extraordinari a Andalusia, Cantàbria i el País Basc, on els termòmetres tenen previst anar més lluny avui, és a Còrdoba, on s'esperen màximes de fins a 44 graus. Tot plegat en uns dies en què tota Europa ha viscut situacions impensables. A Itàlia, per exemple, les autoritats han emès l'alerta vermella per altes temperatures a 25 ciutats del país, mentre a França es calcula un excés de mortalitat d'unes 1.000 persones des de l'inici d'aquest fenomen. Visitarem avui els dos països, ens acompanyarà, com no, en Jordi Mestres, i parlarem amb en Jordi Soler, investigador sobre canvi climàtic del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques. El dia, però, ens ha obligat avui a mirar en moltes direccions. Acaba el termini perquè les persones migrants puguin presentar la documentació que els donarà accés a la regularització extraordinària. El govern espanyol ha vist com les seves previsions feien curt, ja que gairebé 1.200.000 persones han demanat acollir-se. I això ha passat en el dia en què hem conegut la decisió del Tribunal Suprem d'obrir la possibilitat que es pugui portar aquest procés de regularització davant la justícia europea per si es pogués crear un conflicte amb el dret comunitari. Però hi ha més. Avui hem sentit defensar la regularització el president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que sense aquestes persones migrants Espanya perdria un 19% del seu PIB l'any 2050. Per cert, ja que hi som, no perdem tampoc de vista que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha tombat l'ordre de Donald Trump d'eliminar el dret de ciutadania per naixement. Tindrem temps de parlar de tot plegat dins el nostre temps de tertúlia, però el primer, com és habitual, és apropar-nos al relat informatiu d'aquest darrer dia del mes de juny. És l'hora d'obrir l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Per on ens posem a caminar avui, Andreu?
2: Doncs mira, deixa'm dir-te una última hora, perquè ha fracassat el primer intent d'investidura de Juanma Moreno Bonilla al Parlament Andalús. Per tant, fins dijous a les 7 de la tarda haurem d'estar vigilant a veure què passa si finalment hi ha pacte entre Partit Popular i Vox.
0: Es preveia el qual no li treu ni una mica d'importància al tema, ni d'interès. T'escoltem, com sempre, a dos quarts ens retrobem. Fins ara.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. Avui acaba un dels processos administratius i polítics més rellevants dels últims anys en matèria migratòria. Finalitza el termini perquè les persones estrangeres nouvingudes que vivien a Espanya abans de l'1 de gener puguin acollir-se a la regularització extraordinària impulsada pel govern. Les xifres han superat totes les previsions de les prop de 500.000 sol·licituds inicialment calculades. S'ha passat a més d'un milió de peticions, evidenciant la dimensió de la immigració que fins ara vivia en la invisibilitat. Les entitats socials recorden, però, que la regularització és només el primer pas i que ara caldrà garantir feina i plena inclusió. En paral·lel, el debat polític i jurídic continua obert. Així s'han pronunciat Alberto Núñez Feijóo i el president Pedro Sánchez a nivell polític.
3: ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países?
4: Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
2: Recordem que el Tribunal Suprem estudia elevar el cas a la justícia europea per saber si vulnera tractats de l'espai Schengen, mentre el govern defensa una mesura que considera imprescindible tant per raons humanitàries com econòmiques. De seguida us ho explicarem des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Martín Noia a les vies de so, Roger Vergés a control central i Eric Sobrevia a la producció. Us saludem ara els titulars més importants del dia amb Laura Monill. Al nord de Venezuela ja són prop de 2.000 les persones mortes, 19 de les quals espanyoles, i més de 5.000 els ferits.
5: Les tasques de rescat continuen a contrarrellotge i s'ha pogut trobar en vida un nen de 3 anys després de 6 dies atrapat sota la runa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha donat les gràcies a la Unitat Militar d'Emergències, la UME, per les tasques de rescat desplegades a les zones afectades per intentar trobar supervivents.
6: Es un orgullo lo que ustedes están haciendo, las vidas que están intentando salvar, las vidas que han salvado.
2: El govern de la Generalitat trasllada al Ministeri d'Hisenda la necessitat de tirar endavant la reforma del finançament autonòmic.
5: Ha estat en la reunió entre el Departament d'Economia i el Ministeri en el marc de la ronda de trobades amb les comunitats autònomes per abordar el nou model. I des del Senat, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat a les autonomies governades pel Partit Popular no fer anticatalanisme.
7: Hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Catalunya.
2: La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per Jorge Fernández Díaz en la recta final del judici pel cas Kitchen.
5: Segons el fiscal César de Ribas, l'exministre coneixia i dirigia l'operatiu parapolicial per espiar Luis Bárcenas i protegir el Partit Popular en el cas Gürtel.
8: La participació de Jorge Fernández Díaz fue manifestada por el acusado Francisco Martínez a diferentes interlocutores a través de mensajes incorporados a la causa en el oficio de la Unidad de Asuntos Internos de 20 de abril del año 2020.
5: La fiscalia basa l'acusació en testimonis, missatges i les agendes de Villarejo per qui reclama 19 anys a presó.
2: El cas Andic entra en una nova fase amb les primeres declaracions judicials per aclarir si la mort del fundador Amango va ser accidental o criminal.
5: La terapeuta de la família ha declarat durant més de dues hores davant la jutgessa, mentre dos excursionistes han assegurat que Jonathan Andic estava en xoc després de la caiguda del seu pare. La investigació continua per determinar si els fets van ser un accident o un homicidi.
2: I en esports, és dia de sortides a Can Barça. El club ha anunciat el que era un secret a veus, el traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. Fran, Robert, bon vespre.
9: Bon vespre, Andreu. El Barcelona volia tancar aquesta carpeta abans que comencés el juliol, perquè així els 11 milions d'euros de l'operació comptabilitzaran el compte de resultats de l'exercici actual i, de retruc, aquest estiu el club podrà tornar a la fitxa per fitxar sota la regla 1-1. Ansu Fati, de 23 anys, ha convençut el Mònaco després d'haver-hi jugat cedit la temporada passada i ha signat un nou contracte amb l'equip del Principat fins al 30 de juny del 2030. Això sí, el Barça s'ha reservat un percentatge d'una futura venda del davanter format a la Masia.
2: Diverses incidències en la circulació viària. Aquesta hora les actualitzem amb Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
10: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments a la P7 a Sant Celoni, en sentit Girona, està la via tallada. Aquí hem topat un camió i tres turismes. Un d'ells està bolcat i la via, com dèiem, totalment tallada, de moment en aquest sentit. A banda, també tenim aturades a la zona de Parets, en sentit Girona, i també, en aquest cas, a Cerdanyola, en el sentit contrari, i aturades a Barberà, en sentit Tarragona. Pel que fa als accessos nord, seguim parlant de problemes també a la C33 i a la C58 de Montcada cap a Trinitat, però en el cas d'aquesta C58 també hi ha aturades a Ripollet en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa a la 2, als accessos sud, a Sant Joan d'Espí, en sentit Lleida, aturades, i també a la P23, la via que entra a la Diagonal, amb aturades Esplugues, i també al Papiol, en sentit nord. Les rondes molt carregades i, com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
2: Gràcies. La previsió meteorològica de cara a demà, Juan Carlos Piña.
11: Demà dimecres baixaran les temperatures a Catalunya, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 34 a Girona i Tarragona i 30 a Barcelona. Això sí, al cap de setmana pujaran les temperatures de manera molt important. Demà tindrem un dia d'ambient assolellat amb intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu i al litoral central durant el matí. Per altra banda, a l'Empordà bufarà vent moderat de la component nord, al sud de Tarragona vent moderat de la component nord-oest, amb probables ratxes molt fortes.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició Vespre. Andreu Viñas.
2: Avui finalitza el termini perquè les persones migrants puguin presentar la documentació per la seva regularització extraordinària, un procés que ha superat les previsions que feia el govern central inicialment, perquè en un inici havia calculat que serien unes 500.000 persones, però que, un cop presentats els primers expedients, ja superaria el 1.200.000. Marc Esparza.
12: Des de Càritas Barcelona recorden que ara arriba una segona etapa on la prioritat serà que trobin un treball perquè el procés de regularització és per un any. Desire García, responsable d'inserció laboral de Càritas Barcelona.
13: Que trobin feina i que ho facin el més aviat possible, perquè és que si no, d'aquí a un any ens podríem trobar és que moltes persones seguin en la irregularitat, altre cop, depenent de com reaccioni el mercat de treball.
12: Pel que fa a l'elevat nombre de persones que fan els tràmits per la regularització, des de la taula d'entitats del tercer sector social recorden que aquestes xifres responen a la invisibilitat d'una realitat. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
14: Hauria de ser un procés administratiu ordinari.
13: perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat.
12: I totes les entitats alerten que els principals problemes els han trobat les persones en situació d'extrema vulnerabilitat, persones sense sostre o els que pateixen la bretxa digital.
2: De seguida escoltarem algunes de les reaccions, perquè coincidirà amb l'últim dia de la regularització de migrants. El Tribunal Suprem ha obert la via a portar aquest procés a la justícia europea. Ho fa arran dels recursos de la Comunitat Valenciana, també d'Aragó. L'objectiu és revisar si la normativa espanyola entra en conflicte amb el dret de la Unió Europea. Pau Alemany, bon vespre.
14: Bon vespre. Una de les qüestions que genera debat jurídic és la lliure circulació pel territori europeu. Els ciutadans de la Unió poden viatjar sense posar controls fronterers a l'anomenat espai Schengen, que inclou la majoria dels països del continent. Ara, aquells migrants que s'acullin a la regularització també gaudiran d'aquest dret durant estades de fins a 3 mesos. La incògnita a resoldre en cas que arribi a la justícia europea és si una normativa d'un estat, en aquest cas Espanya, que afecta la resta de països, es pot prendre sense coordinació prèvia. Així s'han pronunciat els presidents de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, i d'Aragó, Jorge Azcón.
15: El Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries, i esperarem la decisió del tribunal.
16: No solamente nos afecta a los españoles, sino que afecta a toda la comunidad europea.
14: Amb dos mandataris del Partit Popular tenen ara 5 dies per presentar al·legacions. I d'altra banda, el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat la mesura per motius econòmics i humanitaris.
4: Cuando condenamos a una persona a la invisibilidad, creo que hacemos a nuestro país un país peor. Perdemos todos.
14: I ha tret pit de com s'ha produït el procés de regularització.
2: Gràcies, Pau. També la Generalitat admet que la xifra de migrants regularitzats a Catalunya superarà les previsions. L'executiu calculava en un inici que s'hi acollirien unes 150.000 persones, però a l'espera dels càlculs oficials del govern central dona per fet que seran més. Per la portaveu Sílvia Paneque, també el volum de sol·licituds avala la mesura i dota de dignitat persones i vides concretes.
17: El volum, ja li dic que la dada concreta i exacta serà el Ministeri l'encarregat de traslladar aquestes xifres concretes, sí que el volum ha superat allò que s'esperava d'inici i, per tant, això marca que el camí era el correcte, que el camí de la regularització era el correcte.
2: Davant els dubtes, com dèiem, del Suprem sobre aquesta legalitat del procés, Paneque també defensa que s'ha dut a terme amb totes les garanties. I obrim també un parèntesis perquè continua la polèmica per la coneguda com a llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats per la Guerra Civil i del franquisme. El Partit Popular acusa el govern de voler ampliar el cens amb finalitats electorals, mentre l'executiu defensa que és una mesura de reparació històrica. Vox demana suspendre el vot exterior i Sumar retreu als populars que sumen deixin el discurs de l'extrema dreta. Toni Conté.
18: El president popular Alberto Núñez Feijóo ha assegurat a la televisió pública murciana que l'objectiu de Pedro Sánchez amb la llei de nets és fabricar nous votants.
3: El señor Sánchez en este momento las encuestas le dicen que va a perder las elecciones. Como los votantes que tiene actualmente parece ser que le van a hacer perder las elecciones, lo que va a fabricar pues son 2,5 millones de votantes.
18: A Vox demanen suspendre el vot de residents a l'exterior i acusen el PP de copiar-los. José María Figaredo.
19: Nos llamaban locos. Ahora de repente todo el mundo está de acuerdo con nosotros.
18: Des del govern, el ministre Ángel Víctor Torres assegura que les crítiques busquen justificar una derrota electoral.
20: Al margen de que parece que se está poniendo, como decía el presidente del gobierno, la venda antes de la herida, ¿no? Como vamos a perder las elecciones, la culpa es que la gente va a votar otra forma política, ¿no? Política trumpista.
18: I a Sumar, lamenten que el PP qüestioni el funcionament del sistema com fa l'ultradreta.
2: Pendents de la precària situació al nord de Venezuela, ja són prop de 2.000 les persones mortes, 19 de les quals són espanyoles, més de 5.000 els ferits. Les tasques de rescat continuen a contrarrellotge i s'ha pogut trobar amb vida a un nen de 3 anys després de 6 dies atrapat sota la runa. Aquesta és l'última hora. L'Organització de les Nacions Unides, que està coordinant la resposta de protecció i refugis pels afectats, diu que la situació humanitària a les zones afectades s'ha deteriorat ràpidament amb una greu escassetat d'aliments i el col·lapse també dels serveis bàsics. Maria Huguet, bon vespre.
21: Bon vespre. Sí, han passat 6 dies des dels 2 devastadors terratrèmols, malgrat la desgràcia, els veneçolans mantenen l'esperança a La Guaira, una de les zones més afectades.
22: Que hay personas vivas en el edificio Los Corales. Se estima que puedan ser 13 personas en este momento. Después de tanto esfuerzo, no joda. Aquí estamos. Y se pueden encontrar las personas vivas, pana. Hemos perforado

0: pueblo hermano de Venezuela y también para el pueblo español, porque sentimos esta tragedia como una tragedia personal, como cuando llegue el momento de la reconstrucción.
1: I també li ha explicat Maria que demà sortirà d'estir a Venezuela un avió amb un hospital de campanya de l'Agència Espanyola per la Cooperació i el Desenvolupament.
2: Sí, transportarà també una unitat d'un equip sanitari especialitzat en treballar emergències humanitàries. Es reprèn també el trànsit aeri de passatgers des de i cap a Espanya. Air Europa ha programat vols entre Madrid i la ciutat venezolana de València. Serà la ruta que operi mentre estigui tancat l'aeroport internacional de Caracas, afectat pel terratrèmol. A més, els bombers de la Generalitat treballen al municipi de Caraballé a La Guaira, en la valoració de construccions amb possibles riscos estructurals.
3: Edició Vespre. Andreu Viñas.
1: Segona jornada del debat d'investidura al Parlament d'Andalusia, i això ha passat fa pocs minuts.
4: Voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza al candidato en esta primera votación.
1: Fracassa el primer intent d'investidura a Juanma Moreno Bonilla a Andalusia com a president de la Junta. Vox ha votat en contra i ha acusat el Partit Popular d'endarrerir un acord. Una segona votació que estarà prevista per aquest dijous a les 7 de la tarda. En un plano més jurídic, continua la compareixença també del ministre de l'Interior al Senat a la comissió d'investigació sobre el cas Koldo, impulsada per la majoria del Partit Popular. Fernando Grande Marlaska ha negat les pressions als agents de la UCO i haver ordenat també frenar cap investigació judicial contra el PSOE. Fa uns minuts també el senador Martínez Maillo ha acusat a Marlaska de mentir, assegurant que coneixia les reunions de l'exmilitant socialista Leire Díez amb la directora de la Guàrdia Civil, unes acusacions que ha rebutjat el ministre.
5: Lo dijo usted en el, perdóneme, en el Congreso de los Diputados, usted dijo el día 25 de junio de 2025 que no había habido ninguna reunión ni visita.
6: ¿Me deja ahora contestar?
5: Sí.
6: Se lo vuelvo a referir y se lo reiteraré las veces que quiera. Si quiere, lo entiende o no lo entiende. Vuelvo a decir que no me lo había dicho, no me lo había dicho en junio y entiendo por qué no me lo había dicho. Usted entienda lo que quiera,
5: en abril
6: porque
5: del 25,
6: no tenía ningún alcance.
1: Marlaska, fent comparacions amb l'operatiu parapolicial del cas Kitchen, ha assegurat que ha quedat acreditat que ell no és com l'exministre Fernández Díaz. Pues, precisament ens quedem aquí, perquè després de gairebé 3 mesos de sessions ha entrat en la seva recta final al judici pel cas Kitchen que afecta el Partit Popular. La Fiscalia Anticorrupció considera provada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i manté la petició de 15 anys de presó. Laura Monill, bon vespre.
7: Bon vespre, sí. El Ministeri Públic sosté que Fernández Díaz coneixia i tenia poder de decisió sobre l'operatiu parapolicial per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i aconseguir documentació que podia comprometre el partit en el cas Gürtel. El fiscal César de Ribas defensa que no era una operació legal d'intel·ligència, sinó un dispositiu il·lícit sense control judicial.
8: Des del moment en què fue concebido el operativo, ja se puso de manifiesto la finalidad, si se nos permite, bastarda, si se nos permite, delictiva, de todo el operativo. Nada tenía que ver con la investigación del caso Gürtel.
7: A més, considera aprovats els fets per les declaracions dels testimonis, els missatges atribuïts a Fernández Díaz i les agendes de l'excomissari José Manuel Villarejo. La Fiscalia també demana 19 anys de presó, precisament per Villarejo, a qui considera una peça clau de la trama i manté penes per la resta dels principals acusats.
1: També el Partit Popular ha tornat a cridar l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, al Senat, on els populars tenen majoria absoluta. En aquest cas, ho haurà de fer a la comissió que investiga la gestió de la SEPI, la Societat Estatal de Participació Industrials. Alicia García es la portavoz de los populares a la Cámara Alta.
9: Lo que vamos a hacer es volver a sentar a José Luis Rodríguez Zapatero, en esta ocasión en la Comisión de Investigación de la SEPI.
1: Zapatero també va compareixer, també a petició del Partit Popular, a la comissió sobre el cas Koldo. També actualitzem el judici a Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, que ha demanat al jutge Juan Carlos Feinado autorització per sortir d'Espanya entre el 7 i el 10 de juliol. La defensa sol·licita poder acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN, que se celebrarà encara, i posteriorment desplaçar-se a Anglaterra per assistir a la graduació de la seva filla. L'escrit recorda que tot el viatge es faria amb el dispositiu de seguretat del president del govern, Gómez també té retirat el passaport i la prohibició de sortir al país com a mesures cautelars mentre avança el procediment judicial obert contra ella. Bé, doncs avui també en clau judicial ha començat el judici a l'excúpula de Salut per la polèmica de la vacunació dels policies i guàrdies civils durant la pandèmia a Catalunya. L'Audiència de Barcelona retira el delicte que podia enviar els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon a la presó.

0: Més detalls, Sergi Bassoles.
1: Sí, el judici als exresponsables del Departament de Salut no acabarà amb penes de presó. Tot plegat després que avui, en la primera sessió, l'Audiència de Barcelona hagi deixat fora de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que plantejaven els sindicats policials i que podia comportar condemnes de fins a 3 anys de privació de llibertat.
2: Dado que el Ministerio Fiscal no formula acusación por el delito contra los derechos de los trabajadores, queda fuera todo el enjuiciamiento.
1: Així les coses, els 5 acusats, amb els exconsellers de Salut, Vergés i Argimon al capdavant, s'enfronten a una petició d'inhabilitació de 12 anys tant per part de la Fiscalia com per part de les acusacions populars. Els acusen d'haver paralitzat la vacunació dels agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil destinats a Catalunya i de no prioritzar-los davant de la població general com sí que es van fer amb altres cossos d'emergències com els Mossos d'Esquadra. Demà començaran a declarar els primers testimonis.
0: El govern ha defensat aquest dimarts davant el Ministeri d'Hisenda la necessitat de tirar endavant la reforma de finançament autonòmic. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha traslladat al govern central el posicionament de l'executiu català al marc de la ronda de reunions bilaterals amb les autonomies. Lorena Enns, bon vespre.
3: Bon vespre. Després de Canàries, Castella-La Manxa o València, avui ha arribat el torn de Catalunya. La consellera Alicia Romero s'ha reunit al Departament d'Economia amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per traslladar-li la necessitat de votar Catalunya de 4.700 milions d'euros més. Ha estat una reunió privada, emmarcada en aquesta ronda de trobades amb les comunitats que han acceptat a reunir-se amb el Ministeri. En una compareixença al Senat, el titular d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat a les autonomies governades pel PP elevar el debat.
4: Yo creo que tenemos que ser conscientes de que hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Cataluña, y quiero ser claro en esto, de que todo es Cataluña y que los males son Cataluña y hacer anticatalanismo.
3: La previsió del ministre és convocar un Consell de Política Fiscal i Financera abans del mes d'agost. És el pas previ perquè el govern pugui enviar el projecte al Congrés. Tot mentre, en paral·lel, l'executiu de Pedro Sánchez aplana el camí dels pressupostos. Hisenda ha convocat les autonomies el proper dilluns per fixar els objectius d'estabilitat just després d'aquesta trobada. El govern té previst aprovar el sostre de despesa i també els objectius de dèficit.
0: Doncs també s'esvaeix el camí i tot apunta que Salvador Illa podrà tirar endavant els comptes 2026. El Partit Popular de Catalunya ha descartat portar els pressupostos i la llei d'acompanyament al Consell de Garanties Estatutàries, tal com us explicàvem ahir. Helena García.
5: Sí, Illa disposarà dijous dels seus primers i previsiblement únics pressupostos del seu mandat. En tanca sense base i tot i el flirteig amb maniobrar, el PP català rebutja activar el Consell de Garanties Estatutàries i comprometre el calendari a l'agost, Roldán.
6: Votant contra i no portar-ho al Consell de Garanties Estatutàries, que les seves resolucions no són d'obligat compliment.
5: Amb l'estabilitat, Illa assegurada just abans d'entrar en precampanya electoral a la tardor. Altra cosa és l'esquerda a les esquerres per la regulació contra la compra de pisos per especular. La negativa del PSC i Esquerra al debat conjunt de les lleis dels Comuns i la CUP trenca el consens per la dels lloguers de temporada de fa 2 anys. CUP, Comuns i PSC, Vega, City, Díaz.
7: No sé, en què hi ha una unitat que no tingui a veure amb la pura publicitat.
8: No hem estat nosaltres el grup que ha bloquejat.
9: Difícilment casaran entre ells dos perquè són contradictoris.
5: Tot i el xoc, ningú qüestiona la majoria d'esquerres l'objectiu de regular la compra especulativa de pisos abans de l'aturada de l'agost.
0: Més qüestions. El mal funcionament de Rodalies és una de les grans queixes dels catalans i el govern ha definit un full de ruta per recuperar la confiança i duplicar els viatgers d'aquí al 2040. Com ho vol fer? Cristina Martín.
10: Més freqüències, noves línies en vies d'alta velocitat, trens semidirectes entre Barcelona i els principals pols regionals com Vilafranca, Manresa i Blanes són algunes de les mesures que han de fer més atractives Rodalies i aconseguir així arribar al milió de viatgers. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: I un pla que és ambiciós també ha de ser honest. Doblar l'oferta que tenim en aquests moments és possible, però ni és gratuït ni és automàtic.
10: Els primers resultats es veuran entre el 2027 i el 2028. Les principals millores es concentraran a Lleida, però també es preveuen concretar d'altres, com el perllongament de la R1 fins a Cerdanyola i l'entrada en servei de la R-Aeroport.
0: L'Euríbor frena la seva escalada i tanca el mes de juny en la mateixa taxa al maig, el 2,8%. Malgrat l'estancament, les hipoteques variables es tornen a encarir. Climent Sabater.
12: Sí, bon vespre, i en aquesta llista hi continuen apareixent el cantant i presentador Bertín Osborne i la tonadillera Isabel Pantoja. També figuren a la llista els personatges televisius Patricia Conde i Kiko Matamoros, amb deutes que ronden els 600.000 euros i el 1.200.000.
0: En el cas no era de Catalunya, aquesta la informació que volíem mostrar-vos. La notícia que us volíem explicar era que l'Euríbor està frenant la seva escalada i està tancant el mes de juny, volíem dir, en la mateixa taxa que el mes de maig, el 2,8%. 2,8%. Malgrat aquest estancament, les hipoteques variables es tornen a encarir. Climent Sabater.
13: L'Euríbor del juny, situat en el 2,8, és 8 dècimes més alt que fa un any i gairebé mig punt que fa 6 mesos. Això vol dir que els hipotecats que tinguin ara actualització veuran com la quota s'encareix en cas de revisió anual uns 700 euros l'any i en cas que sigui semestral l'augment supera els 500 euros l'any en una hipoteca mitjana, com detalla l'analista del portal HelpMyCash, Miquel Riera.
14: En el cas dels que tenen una revisió anual, la quota pujarà aproximadament uns 58 euros al mes de mitjana. I aquells que tinguin una revisió semestral, la quota els pujarà aproximadament uns 43 euros al mes de mitjana.
13: Per segon mes consecutiu, el principal indicador hipotecari tanca en el 2,8, malgrat que el Banc Central Europeu va pujar un quart de punt als tipus d'interès en l'última reunió. Segons els analistes, l'Euríbor ja havia avançat l'encariment del preu del diner, per això ara es manté estable.
0: De l'exterior us expliquem la trobada també entre presidents del Mercosur a Paraguai per abordar la implementació de l'acord sense la presència del líder argentí, Javier Milei.
15: El president de Xile, José Antonio Kast, ha destacat l'enfortiment de les relacions després de reunir-se amb el ministre d'Afers Exteriors d'Alemanya.
16: Conversamos sobre distintos temas de intercambio comercial, tanto con Alemania como con la Comunidad Europea. Pudimos ver temas en el tema de educación.
0: Una vintena de nens i nenes ferits o malalts de la Franja de Gaza han arribat avui a Espanya, juntament amb 81 familiars, per rebre atenció sanitària especialitzada en hospitals públics.
15: L'expedició ha estat rebuda per la ministra d'Inclusió, Elma Said, i la ministra de Sanitat, Mònica García.
17: Solo hay que ver las caras de cansancio de los niños. Algunos vienen incluso un poco malnutridos para recordar que tenemos que vivir en un mundo en paz.
15: Una operació humanitària que té lloc mentre l'exèrcit israelià continua saltant-se l'alto al foc amb atacs al Líban i a Gaza, els darrers en les últimes 24 hores.
0: A Qatar es reuneixen els Estats Units i l'Iran per avançar en les negociacions.
15: A les reunions, que seran per separat, els representants diplomàtics abordaran el bloqueig de l'estret d'Hormuz, el futur del programa nuclear de Teheran i el possible alliberament dels actius iranians congelats.
0: En clau més domèstica, als Estats Units, el Tribunal Suprem ha declarat il·legal l'ordre executiva de Donald Trump que volia eliminar el dret de ciutadania automàtica als fills de ciutadans estrangers nascuts al país, un ordre que el president va signar el primer dia del seu segon mandat i que va ser impugnada de seguida. Us ho dèiem en titulars, el cas Andic ha entrat aquest dimarts en una nova fase amb les declaracions al jutjat de Martorell dels primers testimonis, amb l'objectiu d'aclarir si la mort del fundador de Mango va ser accidental o criminal. Allà està la nostra companya Núria Alcalà.
18: Sí, bona tarda. El testimoni de la parella d'Isaac Andic ha marcat la sessió d'aquesta tarda, més de 2 hores i 10 minuts de declaració, amb la qual la jutgessa ha intentat previsiblement recollir detalls de les relacions familiars i els punts de conflicte entre Isaac Andic i el seu fill, Jonathan Andic. Amb la seva compareixença, que ha acabat fa uns minuts, acaba també una llarga jornada marcada per la declaració de la terapeuta familiar amb qui la instructora ha volgut desgranar les desavinences econòmiques entre Isaac i Jonathan Andic que van marcar la seva relació. La jutgessa, recordem, veu clara l'obsessió pels diners del fill del fundador de Mango i sospita que podria ser un dels rerefons d'aquest crim. Pocs detalls han transcendit de les compareixences, només els detalls de la declaració dels excursionistes que es van creuar a pare i fill a la muntanya de Collbató i que han constatat l'afectació, el xoc i el bloqueig de Jonathan Andic després de la caiguda i que el punt de l'incident on va caure Isaac Andic no està exempt de perill. Tot i que és una ruta fàcil, han assegurat davant la jutgessa que hi ha un punt amb falta de material per agafar-se que podria suposar un risc.
0: Doncs aquesta és la darrera hora des dels jutjats de Martorell. Gràcies, Núria Calà.
19: Edició Vespre.
0: 48 territoris espanyols han rebut una bandera negra per part d'Ecologistes en Acció. En el seu informe anual tornen a assenyalar les pràctiques contaminants i la mala gestió dels espais costaners. Míriam Andreu.
20: Huelva o Múrcia han rebut sengles banderes negres per la contaminació química. Cecília del Castillo, responsable de pesca.
21: Huelva, las balsas de fosfoyesos, que es prácticamente un vertedero de residuos peligrosos. El caso del Mar Menor, donde las crisis de la sopa verde de 2016, 2019 y 2021 pues todavía no se ha resuelto. vuelto y siguen llegando residuos nitratos de la ganadería i l'agricultura.
20: Alerten també sobre els fondejos il·legals que afecten la biodiversitat marina a la badia de Pollença, a Mallorca o a la Costa Brava. L'extracció de sorra a la platja de la Paella, a Torredembarra, també hi apareix. A Ràdio 4 n'ha parlat Laia Serra, coordinadora de l'entitat a Catalunya.
2: Estan transformant en aquesta extracció de sorra el que s'havia aconseguit regenerar, però a més, hi ha un eixidor d'aigües residuals que estan anant a parar en aquesta platja, amb la qual cosa també hi ha contaminació.
20: La creixent pressió urbanística a les muntanyes de Begú o la manca d'informació sobre la contaminació del litoral de l'Ametlla de Mar l'estiu passat també han rebut una bandera negra.
0: En cultura, arriba al teatre Romea, un clàssic del terror gòtic, El retrat de Dorian Gray, en una versió musical protagonitzada per Àngels Bunyalons. L'actriu encarna Oscar Wilde i tots els personatges de l'obra en aquest espectacle que dirigeix Marc Rosicky, que s'estrena aquest dimarts fins dins del Festival Grec. Més detalls, Marta Orquín.
19: Àngels Bunyalons fa tots els papers del retrat de Dorian Gray, també el de l'autor de la novel·la, Oscar Wilde, en aquesta versió, en dramatúrgia i direcció de Marc Rosicky i partitura de Jordi Cornudella.
22: Per què em mires així, Dorian?
19: Una peça de cambra que trena el text i la música en què Bunyalons, acompanyada del Leos Quintet i d'un trio vocal masculí, dona veu a Oscar Wilde i als quatre personatges de l'obra. El narcisista Dorian Gray, que fa un pacte per no envellir mai amb el corrupte Lord Henry, Basil Hayward, el pintor del retrat, i Sibyl Vane, de qui s'enamora el protagonista. Tot un repte per a l'actriu que fa realitat un somni.
23: La meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble.
24: No podem deixar que el sol et marceixi la bellesa.
19: Marc Rosicky la va convèncer que podia fer-ho en un moment de maduresa vital que connecta amb els temes dels que parla l'obra molt vigents, com la por a envellir, la bellesa o l'hedonisme.
25: Amb aquest Dorian Gray que es queda jove eternament mentre el quadre va envellint o es va deformant segons els seus pecats, no? També ens parla d'aquesta societat completament narcisista, del selfie, d'aquest culte a la imatge.
19: La novel·la va escandalitzar la societat victoriana i l'adaptació subratlla la seva pulsió homoeròtica i manté l'essència d'aquest clàssic del terror gòtic, portant-lo a un lloc atemporal.
0: I més enllà del teatre musical, avui també tanquem amb Los Manolos.

0: Aquest vespre actuen, Toni, juntament amb els Gypsy Kings del poble espanyol de Barcelona, al marc del Festival Bars, una trobada que vol fusionar el pop gitano, la rumba catalana amb ànima de festa i ball. Encara hi ha entrades disponibles per si hi ha algun despistat que digui m'apunto.
1: No t'ho pots perdre, Andreu.
0: Ja. És que per horaris ja ho sabem nosaltres que estem frustrats.
1: Em permetran que digui, amb la camisa que portes avui,
0: vas molt
1: Manolos.
0: Avui em deixarien entrar fins i tot amb descompte. No?
1: Anima't i després ens ho expliques o demà ens ho expliques. Gràcies, Andreu.
0: Adéu, Toni.
1: Fins demà. Senyores, senyors, passen 3 minuts de 7:45. Aquí estem, com sempre, a Ràdio 4, posant-nos a caminar en el que és aquest plebé d'aquest dimarts 30 de juny de 2026. Molta cosa a fer i, sobretot, molta calor. Avui farem una petita radiografia dels punts de més calor que hi ha a Europa i de les conseqüències que ha generat aquesta onada de calor, que fins i tot el govern francès està enviant tècnics cap a Espanya perquè aprenguin com actuar quan hi ha una onada de calor. I aquí estem empalmant dues, perquè acabem de sortir d'una i avui mateix s'espera que a Còrdoba s'arribin els 44 graus, que es diu aviat això, eh? En fi, en parlarem de seguida de tota aquesta història, però ja saben vostès que si alguna cosa ens agrada aquí al Plebé és començar parlant d'esports.
2: Esports.
1: Avui amb en Frank Robert. Què tal, Frank? Bon vespre.
3: Bon vespre, Toni.
1: El calendari no enganya, estem a 30 de juny, per tant, és dia de sortides a Can Barça. El club, de fet, ha anunciat el que era un secret a veus, Frank, el traspàs d'Ansu Fati al Mónaco.
3: El Barcelona volia tancar aquesta carpeta abans que comencés el juliol, perquè així els 11 milions d'euros de l'operació comptabilitzaran el compte de resultats de l'exercici actual i, de retruc, aquest estiu el club podrà tornar a fitxar sota la regla 1x1. Ansu Fati, de 23 anys, ha convençut al Mónaco, després d'haver-hi jugat cedit la temporada passada, i ha signat un nou contracte amb l'equip del Principat fins al 30 de juny del 2030. Això sí, el Barça s'ha reservat un percentatge d'una futura venda del davanter format a la Masia, i anem amb una última hora perquè l'Atlètic de Madrid ha denunciat l'entitat culer davant la FIFA i la Federació Espanyola per assetjament en relació amb Julián Álvarez. El femení del Barça també ha anunciat que Salma Parayuelo no renova, així que marxa després de 4 temporades, entre les quals ha sumat 15 títols, i a més, la secció de bàsquet ha informat que Miles Norris, Miles Cale, Juani Marcos, Billy Hernán Gómez i el capità Thomas Satoransky no continuaran a Can Barça. El Girona, per cert, també ha comunicat que no continuen Daily Blind ni Axel Witsel, i el Sabadell ha renovat el tècnic Ferran Costa fins al 2028.
1: Déu-n'hi-do. De tot això fa mitja hora mal contada que ha començat el cinquè partit de 700 de final del Mundial. S'estan enfrontant Frank, Costa d'Ivori i la noruega Erling Haaland.
3: Correcte, fa mitja hora mal comptada, com deies, a l'estadi de Nova York, Nova Jersey. Al minut 35 de la primera part empaten a 0 Costa d'Ivori i Noruega, i la selecció que guanyi se les haurà als vuitens de final amb el Brasil, que hi va suar de valent per eliminar el Japó. A la mitja hora de joc es van avançar els japonesos amb un gol de Kaishu Sano, però a la represa els brasilers van començar a carburar i aleshores va empatar Carlos Casemiro, i a l'afegit va evitar la pròrroga Gabriel Martinelli. El tècnic Carlo Ancelotti es va mostrar orgullós de la reacció carioca.
4: Este juego era el juego más completo. Tivemos más problema en la primera parte, buscar oportunidades, porque Japón estaba muy bien fechado atrás. Buscamos soluciones en la segunda parte, poniendo más cruzamiento y más presencia en la área. Entonces, yo creo que es una evolución.
3: La canariña va evitar el cataclisme, però no pas a Alemanya, ja que després d'igualar la Diana del Paraguai ha quedat eliminada a la tanda de penals i per tercer mundial consecutiu no accedeix a la ronda de vuitens. El conjunt guaraní no disputava el torneig des del 2010 i el seleccionador Gustavo Alfaro explicava amb aquesta sinceritat la proesa d'haver-se carregat la 4 vegades campiona del món.
5: Para nosotros no era nada nuevo plantear un partido desde la adversidad, desde la inferioridad. Nos ha pasado en todos los partidos que hemos jugado. Entonces, uno se siente feliz por la respuesta de los jugadores. Yo se lo agradecí en el vestuario. Yo digo, la verdad que lo que han hecho estos chicos no dejan de sorprenderme.
3: Per cert, que el president paraguaià, Santiago Peña, avui ha declarat festa nacional al país sud-americà. El proper rival dels paraguaians sortirà del francès Suècia, que arrenca a les 11 de la nit, hora peninsular. I un altre combinat que la matinada passada ha caigut des dels 11 metres ha estat als Països Baixos de Ronald Koeman. El Marroc ha guanyat la loteria dels penals amb un inconmensurable bonus sota pals i es jugarà el passi a quarts amb el Canadà. A les 3 de la propera matinada tindrem un altre duel de setzens entre Mèxic i l'Equador, i dijous, a una hora més decent, a les 9 del vespre, serà el torn d'Espanya amb Àustria. El seleccionador Luis de la Fuente parla sense embuts del favoritisme de la Roja al programa Tablero Deportivo de Ràdio Nacional.
6: Que la ilusión de ser favorito es además algo real, que no es algo ficticio, que no es algo regalado. Estamos hablando de números y no hay que más que echar la vista atrás. Pues claro, si es que eso no, es el aval que tenemos ahora, que cada partido es muy difícil y te puede ganar un partido cualquiera también.
1: Parlem de futbol sala, Frank, perquè s'ha presentat el nou format de la primera divisió i hi haurà una fase d'obertura i una altra de clausura.
3: I tot plegat acabarà amb un play-off de quarts, semifinals i final per decidir el campió absolut de la Lliga. A més, la federació ha explicat que la Copa d'Espanya i la Copa del Rei s'unifiquen en una mateixa competició. També aprofitem per explicar-vos que plega el president i fundador del Club Degà del Futbol Sala Espanyol, l'Indústria Santa Coloma, i en declaracions a Ràdio 4, Vicenç García assegura que marxa orgullós després de mig segle al càrrec.
7: Molt satisfet. Molt satisfet perquè crec que deixem el club en bones mans i la por que teníem nosaltres era pues, de que no arribés el dia de que no poguéssim continuar i el club pues, desaparegués. Això ha sigut més fàcil per trobar el relleu que hem trobat i llavors ha fet que preguéssim la decisió que vam prendre primers d'any i molt satisfet perquè el club continua i pràcticament no es notarà que nosaltres marxem i que entre unes altres persones.
3: Julio Gómez, precisament, agafa el relleu a la presidència de l'Indústries i en tenis la bagurenca Paula Badosa ha caigut a la primera ronda de Wimbledon després de perdre per 2-16-1 contra la tenista dels Estats Units, Emma Navarro.
1: Molt bé, gràcies, Frank.
3: Que vagi molt bé.
1: Fins demà, bon vespre.
3: Bon vespre.
1: Ara 21 minuts i arribem a les 8 del vespre.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: Tenim molta cosa a fer, ara ho explicàvem quan en posàvem a caminar aquesta edició del Pla B de Ràdio 4, però no em resisteixo, aprofitant que avui és el dia en el que fem un cop d'ull al món de la publicitat, amb el Camil Roca. Com estàs, Camil? Bon vespre.
8: Vespre.
1: Estàvem parlant de l'Indústria Santa Coloma. M'agrada molt, perquè és efectivament el nom d'un dels equips de futbol degans del futbol sala, per una empresa d'una localitat, el patrocinar l'equip de futbol és un gran encert, no?
8: Home, a nivell local, sens dubte, i més ara que estem tant amb la moda del mercat local. El que voldríem avui dia veure és si encara l'esponsoring que va créixer fa no sé quants anys, si encara, diguem, té sentit avui dia.
1: Clar.
8: Jo, quan ho ha comentat aquest senyor, he pensat, cony, i el nou Messi no ho compra?
1: Jo. No ho sabem, això. El que sí que veiem és que, efectivament, aquesta és una història cada vegada més habitual, fins i tot a l'hora de posar nom als camps de futbol, no?
8: Ja, fixa't ara l'Allianz Arena, per exemple, i ja no dic als Estats Units, on tots tenen noms del patrocinador.
1: Déu-n'hi-do. Fins i tot les estacions de metro, no?
8: Absolutament.
1: Fins i tot les estacions de metro. Arribarà el dia, segurament, que ens
8: però
1: passarà.
8: Això és realment contingut, si ens hi posem. Això és realment contingut. Això és realment el que nosaltres li diem meaningful, és a dir, té significat ple.
1: Sí, o sigui, la gent queda... No sé.
8: És a dir, tu pots quedar a l'estació de Starbucks, vale?
1: Ja. Bueno, és una manera, no?
8: I si a l'estació de Starbucks, a més, tingués alguna relació amb el que fan, llavors ja seria la repera.
1: Això, imagino que, lògicament, va en benefici també de l'estat de l'estació, segurament, no?
8: Home,
1: no
8: clar, perquè si som intel·ligents, llavors podríem fer que aquestes marques fossin les que suportessin el cost de l'estació, ergo, menys hauria de pagar el cabal públic.
1: Déu-n'hi-do. Bé, no era el tema del dia, eh? El que veus que quan ara sentíem a parlar de futbol sala, jo no m'he resistit a preguntar-li al Camil Roca sobre aquesta qüestió. Volíem parlar d'una altra cosa, perquè ara que estem ja pràcticament tocant les vacances, no? Ens adonem de la quantitat d'influencers que recomanen coses. I és una cosa que estic, de veritat, veritablement... allò assombrat en el sentit en el que una cosa és el gran influencer amb milions de seguidors que, doncs, lògicament les marques paguen per sortir, però després hi ha molts petits influencers que es van fer el seu nínxol del mercat i que es deuen treure un bon sou patrocinant determinades marques.
8: Ara,
1: no?
8: Perquè ho entenguem curt i res. Vinga. Els influencers d'avui dia són una mica com els famosos de fa uns anys, és a dir... Però és que l'únic que fan que prescriure des del seu canal. Abans ho feien des de Lola o des de Lectures, i ara ho fan des del seu canal. I llavors, i ho fan d'una manera directa. També és veritat que varia en funció del país. És a dir, la força que té una influencer, per exemple, a Xina, no és el mateix a Europa. Yeah. I no és el mateix al nord d'Europa que al sud d'Europa. Perquè, diguem, les credibilitats són importants també en funció de la sociologia de com som. Per exemple, al sud d'Europa funciona més el món d'influencer que no al nord d'Europa, per la seva manera de com som. però en canvi la fidelitat que tenim al sud d'Europa, és a dir, com ens caiguis malament ràpid, et canvio.
1: Però quan vosaltres dissenyeu una campanya, per exemple, ja contempleu que hi ha una partida determinada pels influencers?
8: Sí, cada vegada més gran. Cada vegada és més gran, i llavors tu el que fas és un marc de lo que pot dir i el que no pot dir. És a dir, l'influencer, a veure, no diu el que vol, diu com vol el que ha de dir.
1: Clar. És normal, segurament, no?
8: Home, esclar.
1: És allò, la publicitat,
8: home,
1: en definitiva.
8: Home, esclar, esclar. És a dir, el tema és que és una manera més sutil, que arriba a un públic objectiu, que es pensa d'alguna manera que té més credibilitat. I bueno, estem aquí.
1: Déu-n'hi-do. Josep Martí Blanc, què tal, senyor? Com estàs?
9: Molt bé, la credibilitat va lligada a l'engany.
1: Tu creus?
9: En la mesura que tots aquests pájaros, diguem-ne, no diuen obertament quan tu cliques sobre el seu contingut. Això que escoltarà ara...
1: És publicitat.
9: A mi m'ha suposat enviar-li una factura a aquesta casa de cosmètics o a aquesta agència de viatge de X. Per tant, el que els hi vaig a dir és contingut patrocinat. Per cert, què bé que estiran a Grècia aquest estiu. No? No et diuen això.
1: Ja.
9: Llavors, bueno, pues va lligat a l'engany.
1: En realitat, és un punt interessant, Camil, perquè seria que juguessin amb les mateixes regles del joc. Vull dir, quan un diari, per exemple, fa un publi reportatge, ha d'especificar que allò és publicitat,
8: bueno,
1: no?
8: Per això t'està explicant que els països com més racionals, com els del nord d'Europa, això ho tenen molt present i per això les xarxes socials no funcionen al nord d'Europa.
1: Ja.
8: És a dir, la credibilitat no la tenen perquè entenen que aquí hi ha un joc. En aquest país, que estem donats més al famoseo, a la salsa rosa i tot això, pues sembla ser que ho oblidem.
9: El que no val és fer passar per amor la prostitució.
8: Ah, exacte.
1: Ja. Està clar. Hola, Nil, què tal?
10: Hola.
1: Vols comentar alguna cosa sobre això?
10: No, tindria moltes coses a dir, però seria molt llarg,
1: Diu, no, tinc moltes coses a dir, però, senyores, senyors, avui és que fa massa calor, no? Fa massa calor. Fa massa calor a tot arreu. I a més hi ha aquella cosa que algú m'explicava l'altre dia de la calor psicològica. És a dir, que mires per la finestra, veus que la gent va pel carrer i amb aquella cara de patiment, no?, i surts al carrer una mica tocat, ja, amb aquesta història. Si a més li afegeixes que anem sumant titulars en el qual sortim d'una onada de calor i ens parlen ja de que entrem en una altra, avui ja... tres comunitats amb una situació molt complicada, amb la situació de que efectivament estan amb alerta vermella, doncs tot això posa el crit d'atenció amb aquesta situació. Jordi Miralles, com estàs, Jordi? Bon vespre.
11: Hola, Toni, bon vespre.
1: Què tal? Perquè tenim, sembla, els termòmetres apuntant a l'alça una altra vegada, no?
11: Sí, sí, ara tindrem un petit respir, sobretot de cara a demà i dijous, que baixen una miqueta les temperatures, però a partir de dijous, de divendres, dissabte, diumenge, i ara mateix tinc al davant mapes a 15 dies vista, és que la veritat és desesperant, perquè la situació continua sent, sobretot ja la setmana que ve, i fins al 15 de juliol els mapes del temps indiquen temperatures que seran uns 5 graus superiors a les normals per l'època de l'any. I això vol dir que continuarem tenint, doncs, temperatures cada dia per damunt dels 30 a 35 graus a bona part del país.
1: És veritablement al·lucinant. Ja no només el que està passant aquí, que potser estem una mica més acostumats, però quan mirem a Europa, i ara de seguida marxarem fins a París, ens estem trobant amb episodis que no s'havien vist mai. De fet, una de les qüestions que avui ens assabentàvem és que el govern francès està enviant tècnics cap a Espanya per saber com actuar davant una onada de calor, no?
11: Bueno, és que pensa, per exemple, que a París han tingut nits amb temperatures mínimes de 26 graus. No es tenien dades, de fet, es van començar a prendre dades el 1872 i no es tenien unes nits tan càlides. A Alemanya hi ha hagut algunes poblacions amb mínimes de 29 graus i al Tirol de 25 graus. Per tant, doncs, aquí podem estar, no et diré que més o menys acostumats, però vaja, ens hi estem acostumant una miqueta, però és que la resta d'Europa, doncs, digue'ls als alemanys, una màxima de 42 graus. És que no s'ho imaginen i no saben com actuar en aquest sentit. Per tant, hi ha molt per aprendre i, evidentment, malauradament, els països, sobretot del sud d'Europa, són els que podem explicar una miqueta més com conviure amb aquesta situació. Però, clar, hi ha llocs d'Europa, per exemple, Dinamarca, 37 graus de màxima. Des de que es prenen dades des del 1874, mai s'havia arribat a aquesta temperatura. Per tant, allò que començava a ser una miqueta normal, malauradament, al sud d'Europa, una mica centre Europa, és que està arribant ja a Dinamarca i està esperant ja d'Escandinàvia.
1: Déu-n'hi-do, eh? A Itàlia, 22 ciutats estan en estat d'alerta vermella. A Àustria s'estan apuntant les nits més tòrrides, més fortes des de l'any 1851. A Romania han hagut d'ajornar les proves de selectivitat perquè tenien por que, efectivament, la calor que hi havia a les aules fos perjudicial pels nois i noies que s'hi presentaven. En realitat, el que estan veient són tot un seguit de situacions absolutament insòlites, no?
11: I a més, pensa que són llocs que potser algun estiu fa una mica de calor, però allò de tenir aire condicionat no és el més habitual. Aquí, doncs, el que és sud d'Europa, doncs, l'aire condicionat sí, però, clar, vés-te'n a centre Europa, vés-te'n al nord d'Europa i l'aire condicionat pràcticament no existeix o existeix molt poc, o si més no està gaire popularitzat i, per tant, poden tirar una mica de ventilador, però, vaja, el ventilador el que fa és remenar una mica l'aire i poca cosa més.
1: Clar. Jordi, gràcies, com sempre. Una abraçada forta. Bona tarda.
11: A vosaltres, bona tarda.
1: De fet, l'altre dia, ja ho comentàvem, el director de La Vanguardia va publicar un editorial que ens va cridar l'atenció. Era una cosa així com, perquè ho estic dient de memòria, com Europa s'ha d'enamorar de l'aire condicionat, perquè sembla que aquesta és una situació que ha arribat i que ha agafat a tothom, doncs, absolutament despistat. Anem a París. Antonio Delgado, ¿cómo estás, Antonio? Buenas tardes.
12: Hola, Toni, bon vespre, mi compañía.
1: ¿Qué? ¿Cómo lo llevas?
12: Hoy mejor, porque ya ha bajado un poco ese pico de calor que estabais comentando. La semana pasada fue horrible, ahora nos está dando un cierto alivio, pero siguen los efectos de la canícula, como dicen aquí en Francia, en París y en todo el país.
1: Ha afectado a unos niveles impresionantes, ¿no? He visto vías de tren que se han doblado, asfalto que no ha aguantado y se ha deshecho. Realmente alucinante, ¿no?
12: Claro, hay que tener en cuenta que han sido temperaturas récord, las de la semana pasada, no récord para este mes, récord absoluto. Jamás se habían registrado temperaturas medias tan altas en Francia como las que tuvieron la semana pasada. Y luego, eso que comentabais, que no es un país todavía adaptado a esas temperaturas. Es verdad que ya estos episodios van siendo cada vez más frecuentes, que periódicamente todos los veranos nos llevamos las manos a la cabeza en Francia porque se baten récord, pero digamos que el cambio climático, por utilizar una expresión que dijo hace un par de días la portavoz del gobierno, El cambio climático está yendo más rápido que nosotros, más rápido que Francia. Y lo estabais comentando, es un país que todavía no está adaptado a las infraestructuras. Es verdad que el gobierno dice que va a enviar una misión técnica para ver sobre todo cómo funciona el régimen de jornada intensiva en España, a ver si puede cambiar el horario, pero el problema es que es muy difícil adaptar enteramente un país que está construido para otras temperaturas.
1: Claro, y eso ha cogido pues a todo el mundo por sorpresa, el número de muertos, ¿no? Se habla de más de 1,000 personas que podrían haber muerto como consecuencia de este calor, ¿no?
12: Sí, esa es una cifra muy provisional, es la cifra resultado de comparar el número de muertes entre el miércoles y el sábado pasado con la cifra habitual media de fallecimientos con temperaturas normales y sale esa diferencia de 1,000 muertes, el 85% de ellas de personas mayores de 65 años, pero es una cifra que seguro acabará siendo mayor, entre otras cosas porque no cubre todo el espectro todos los días de la ola de calor y porque además hay un efecto, lo han explicado estos días muchos expertos, hay un efecto de inercia. Las personas vulnerables, las personas mayores o enfermos crónicos pueden verse desestabilizados durante días, más allá de lo que dure la propia ola de calor y pueden acabar teniendo problemas aunque las temperaturas ya hayan vuelto a la media normal. De hecho, hoy mismo sigue habiendo más llamadas de urgencia de lo habitual, sigue habiendo, no están colapsados, pero sigue habiendo una presencia, un uso de las pompas fúnebres, de los servicios funerarios por encima de lo habitual. El fin de semana pasado estuvieron incluso colapsados aquí en París. Es decir, que hay un efecto inercia que sigue afectando y el gobierno mantiene, de hecho, un plan de movilización extraordinario de médicos y en general de personal sanitario para hacer frente a esta situación. Y
1: es que ha afectado todo, ¿no? Incluso el rendimiento de las centrales nucleares, ¿no?
12: Claro, eso es algo que ocurre también con mucha frecuencia. Cada vez más, las centrales nucleares, como sabes bien, necesitan refrigeración. Es clave para enfriar el reactor una vez que se produce la fusión nuclear que desencadena toda la energía que producen, ¿no? Por eso están normalmente al lado de ríos o de fuentes de agua muy caudalosas. ¿Qué pasa? Que si está demasiado caliente, provoca que el río se caliente demasiado. Entonces hay un baremo, que en el caso de Francia está muy reglado, a partir de una temperatura tienes que apagar el reactor porque si no puedes acabar provocando un desastre ambiental. Pero el debate que mencionabais aquí es ahora mismo es muy interesante, el debate de la climatización del aire acondicionado, que en Francia es está muy lejos de ser general, no ya en la vivienda particular, sino, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales hay muchísimos que no están refrigerados enteros, que no están climatizados enteros o que lo están de manera muy deficiente. El gobierno ha tenido que encargar de urgencia 30.000 aparatos de climatización porque se teme que el calor vuelva, como estabais comentando también, a partir de los próximos días, de la próxima semana, que vuelva a haber otro episodio de ola de calor. Y entonces está intentando actuar de urgencia para tratar de reponer esa herida. Y la razón de que no hubiera tanta climatización es, por un lado, no estaban acostumbrados a estas temperaturas, pero también el aire acondicionado tenía una mala reputación política en Francia. Para algunos sectores pensaban que era una mala solución por su falta de eficiencia energética. Bueno, eso está cambiando a pasos acelerados. La semana pasada se agotaron los aparatos de climatización en los establecimientos comerciales de París.
1: Claro.
12: Todavía entras en internet y cuesta días encargar uno. Es decir, que estamos viendo, es casi una película, cómo el cambio climático cambia un país en tiempo real.
1: Probablemente lo más anecdóticamente curioso ha sido eso que ha hecho el gobierno de prohibir el consumo de alcohol en la vía pública para evitar que la gente se deshidrate.
12: Sí, ha coincidido también con un par de eventos multitudinarios en París. El fin de semana el anterior era la fiesta de la música, que en Francia tiene mucha fama y que trae a centenares de o a decenas de miles de personas a París, en las calles. Entonces prohibió, efectivamente, aplicó esa ley seca para tratar de evitar que hubiera deshidratación. Ya se sabe que el consumo de alcohol es un mal compañero en caso de calor, pero también por una causa indirecta. Trataba de evitar que malas borracheras acapararan a las ambulancias y a los servicios de emergencia cuando ya estaban saturados por el efecto propio del calor, por el golpe, digamos, del calor a secas, ¿no?
1: Bueno, Antonio Delgado, un placer siempre escucharte. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
12: Otro fuerte abrazada.
1: Vinga. 6 minuts, 6 minuts, i arribem a les 8 del vespre. Em deies que ara mateix les webs on venen tot tipus d'estris que tinguin a veure a Europa, que tinguin a veure amb ombres, que tinguin a veure amb això, amb refrigeració...
8: Rotura d'estoc, tot tenen rotura d'estoc. Jo vaig demanar fa un temps d'aquestes reds de camuflatge pel despatx. Uh-huh. En vaig comprar 4 blanques i sobretot m'han arribat 2 i quan he demanat més, ni blanques ni de qualsevol color. Llavors demanes pingüinos i tampoc en tenen. Estem davant de, bueno, pues, que els països no estaven preparats, ho veiem llunyà i no ens vam anticipar. Un altre cop, falta de visió.
1: El que és al·lucinant és el que deia ara fa un moment el nostre corresponsal, no? La rapidesa amb la que està passant tot això. Jordi Soler és investigador en canvi climàtic, transició energètica i complexitat de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, del Centre Superior d'Investigacions Científiques. Professor Soler, com està? Bon vespre.
13: Hola, bon vespre.
1: Quin panorama, no?
13: Sí, bé, a veure, és un panorama que diguem-ne, a la gent del carrer li sorprèn, però que els científics portem molts anys avisant. I ja en l'últim informe de l'IPCC ja dèiem que els canvis són molt més ràpids. En les Nacions Unides ho dèiem. I s'està constatant això. I la cosa és que sembla que ara passa això i ja veurem si es fan polítiques decidides per realment adaptar-nos-hi i mitigar les dues coses.
1: Clar.
13: Que no sembla que és el cas.
1: Perquè això no significa que l'any que ve hagi de repetir-se així tal qual, sinó que segurament la freqüència d'aquests episodis cada vegada es anirà accelerant, no?
13: Exacte. No només la freqüència, sinó la intensitat. És a dir, el que comentava ara el corresponsal que ho ha entrevistat és que no s'havien detectat mai temperatures tan altes, però és que tampoc no s'havien detectat tampoc tan aviat temperatures altes. Llavors, hi ha la intensitat, hi ha la freqüència, i hi ha que aquestes efectes, aquests events, es donen en èpoques que abans gairebé no es donaven o era molts anys abans impossible que es donessin quan el canvi climàtic no estava tan accelerat.
1: Ja. Clar, què podem fer davant d'això? Perquè, és a dir, em sembla que hi ha una part del mal que ja està fet. El que cal és, imagino, prendre mesures per intentar que la cosa vagi a més, no?
13: Sí, exacte. Va en dues direccions el que es diu les Nacions Unides, l'IPCC, el panell d'experts de Nacions Unides pel canvi climàtic, el que aconsella són en dues direccions, dos sentits, adaptació i mitigació. Mitigació vol dir reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle per un costat, CO2, etc., i per tant reduir la crema de combustible fòssil, i per l'altre, anar a adaptacions. I llavors això vol dir adaptacions a totes les escales. O sigui, hem de redissenyar, per exemple, les ciutats. Hem de redissenyar o afrontar clarament ja diguem-ne, un canvi de visió dels habitatges, d'adaptar els habitatges en aquestes noves situacions, no només en refrigeració, sinó també en adaptacions passives, no? És a dir, més isolació, utilitzar, plantar més arbres, no en treure asfalt, etcètera, totes aquestes qüestions que en urbanisme doncs ja se saben com s'han de fer perquè poden arribar a reduir significativament la temperatura a les ciutats.
1: Un dia d'aquests li demanarem que vingui a l'estudi, que parlem amb més calma, professor Soler, perquè aquest és un tema que efectivament cal abordar-lo amb molta més calma, perquè com vostè mateix diu, o sigui, hi ha moltes qüestions que cal tenir presents. Ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns, professor Soler.
13: Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Bona tarda. Damià Calvet, què tal, Damià? Bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Quina foto, eh?
14: Doncs sí, la veritat és que és la constatació de, i ho deien ara mateix doncs els superexperts en la matèria, que el planeta està canviant, no? S'està escalfant de manera accelerada i això doncs provoca tot tipus d'impactes en la nostra vida i en la vida dels nostres o dels ecosistemes del planeta, no? I efectivament el que convé doncs és fer polítiques valentes, bàsicament de mitigació. Ens hem d'anar adaptant en tot el que representa la producció, el transport i el consum de tot tipus de mercaderia, de tot tipus d'elements que fem servir per a la nostra vida, però sobretot hem de fer polítiques valentes de mitigació i això implica, entre altres, doncs, canviar sobretot les fonts d'energia que utilitzem. Hem de fer una veritable transició energètica. Per mi aquesta és la clau.
1: Fixa't que mentre, efectivament, molts experts coincideixen amb això, estàs veient com altres països, estic pensant en els Estats Units, t'estan parlant de les energies fòssils i aquesta aposta. Què passa, Josep?
9: És que una cosa i la contrària no pot ser. El 26 tornarà a batre's el rècord de consum de fòssils, tant de petroli i carbó. Si t'agrada la borsa, tens una recomanació, no meua, sinó d'un amic que està guanyant els duros que vol a través de comprar accions de carboneres. Dius, mira que antic, i yeah, que contra l'opinió pública, carboneres. Són el sector més rentable en aquest moment. Dius, canviar les polítiques. Dius, que mires el cel i no hi ha cap frontera. I els xinos no estan per la labor. Acaba de fer una directriu al Partit Comunista dient, primer va la activitat econòmica i després la transició energètica. Per tant, no tenim pressa per deixar de cremar combustible. Els russos s'ho passen per l'engonal, els americans s'ho passen per l'engonal, els sud-americans en l'excusa que són un continent que té el dret a fer el que nosaltres han fet primer, no acaben d'estar per la labor. Per tant, i després, no es pot ser, no es pot mantenir, ho dic perquè o estem a Rolex o estem a Rovellons. No es pot ser globalista i al mateix temps pretendre canvis en l'assumpte climàtic.
1: No us amoïneu, perquè després de les 8 us deixaré que parleu sobre aquesta qüestió, perquè estic segur que tant l'Enric Bárcena, que anava posant cares, mentre escoltàvem tant l'Antonio Delgado com el professor Soler, com el Nil i també com l'Ignacio Urgau, que ja està amb nosaltres, però encara no té micro, perquè avui tenim allò gairebé el soturno, amb els micros. Després podrem parlar al respecte més calma. Camil, t'agradaria donar-nos una idea per acabar sobre aquesta qüestió?
8: No, a mi em fa molta gràcia tot aquest tema, perquè jo crec que per part dels governants hem tingut molt poca visió. Venia aquest canvi climàtic i anàvem fent places dures i anàvem fent coses que no tenien cap sentit, ens anàvem carregant arbres, no acabo d'entendre-ho. Jo, com que vaig viure molts anys enrere a Miami, allà tenia assumit una manera de viure i fotent calor. Clar. I aquí ningú va voler mirar fora. El primer que fa qualsevol persona intel·ligent és mirar els jocs de calor. Què fan? Això és el primer que fan. Però bueno, aquí sempre falta visió.
1: Camil, que tinguis una bona setmana.
8: Deixo el micròfon allà.
1: Deixa el micro. Hi ha dues persones, no s'ho creuran vostès, però és tal qual, Hi ha dues persones ara mateix de peu esperant que algú s'aixequi. No s'amoïnen que ja, quan arribem a les 9 de la nit tothom haurà dit tot allò que vol dir. Perquè avui també, per exemple, ens acompanya aquí a l'estudi la Laura Monillo. La Laura, què tal? Bon vespre.
15: Bon vespre, Toni.
1: Per on comencem aquest repàs informatiu?
15: Doncs comencem pel nord de Veneçuela, perquè ja són prop de 2.000 les persones mortes, 19 de les quals espanyoles i més de 5.000 els ferits. Les tasques de rescat continuen a contrarrellotge i fa uns minuts hem conegut que s'ha pogut trobar en vida un nen de 3 anys després de 6 dies atrapat sota la runa. Susana Arroyo, portaveu internacional de Creu Roja, ha explicat que aquestes hores són clau perquè s'està esgotant el temps per trobar supervivents. Això sí, ha destacat que els serveis humanitaris sobre el terreny es troben desbordats. Són declaracions al canal 24 Hores.
16: Los recursos humanos que hay en este momento están desbordados. Por tanto, trabajar de manera coordinada, complementada. También se han movilizado profesionales y especialistas desde Colombia, Costa Rica, México, Panamá, El Salvador, Turquía y España, desde luego, cuyo envío de la clínica móvil es algo muy esperado aquí en el país.
15: L'Organització de les Nacions Unides, que està coordinant la resposta de protecció i refugis pels afectats, diu que la situació humanitària a les zones afectades s'ha deteriorat ràpidament amb una greu escassetat d'aliments i el col·lapse dels serveis bàsics. Més qüestions, perquè continua la compareixença del ministre de l'Interior al Senat a la comissió d'investigació sobre el cas Koldo impulsada per la majoria del Partit Popular a la Cambra Alta. Fernando Grande Marlaska ha negat les pressions als agents de la UCO de la Guàrdia Civil i haver ordenat frenar cap investigació judicial contra el PSOE. El senador Martínez Maillo ha acusat Marlaska de mentir, assegurant que coneixia les reunions de l'exmilitant socialista Leire Díez amb la directora de la Guàrdia Civil, unes acusacions que ha rebutjat el ministre.
17: Lo dijo usted en el, perdóneme, en el Congreso de los Diputados, usted dijo el día 25 de junio de 2025 que no había habido ninguna reunión ni visita.
18: ¿Me deja ahora contestar?
17: Sí.
18: Se lo vuelvo a referir y se lo reiteraré las veces que quiera. Si quiere, lo entiende o no lo entiende. Vuelvo a decir que no me lo había dicho, no me lo había dicho en junio y entiendo por qué no me lo había dicho. Usted entienda lo que quiera.
17: En abril
18: porque
17: del 25
18: no tenía ningún alcance.
15: Marlaska, fent comparacions amb l'operatiu parapolicial del cas Kitchen, ha assegurat que ha quedat acreditat que ell no és com l'exministre Jorge Fernández Díaz. I segona jornada del debat d'investidura al Parlament d'Andalusia.
19: Voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no ha otorgado su confianza...
15: Perquè ha fracassat el primer intent d'investidura de Juanma Moreno com a president de la Junta d'Andalusia. Vox hi ha votat en contra i acusa el Partit Popular d'endarrerir un acord. Una segona votació està prevista per aquest dijous.
1: Gràcies, Laura. Fins després.
15: Fins ara.
1: 8 i 4 minuts. Perdó, actualitzem. Això és l'aire condicionat. Actualitzem ràpidament el que són les informacions d'entrada. Pel que fa al temps, marxem fins a l'EMET, crònica de Joan Carles Pinya. Bona tarda, Joan Carles.
20: Bona tarda, què tal? Demà dimecres baixaran les temperatures a Catalunya, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 34 a Girona i Tarragona i 30 a Barcelona. Això sí, al cap de setmana pujaran les temperatures de manera molt important. Demà tindrem un dia d'ambient assolellat amb intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu i al litoral central durant el matí. Per altra banda, a l'Empordà bufarà vent moderat de la component nord. Al sud de Tarragona, vent moderat de la component nord-oest amb probables ratxes molt fortes. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Joan Carles. I un apunt més des del Servei Català de Trànsit. Sílvia Delamo, què tal? Bona tarda.
21: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments tenim una incidència important a la P7. A Sant Salvador s'ha produït un accident on ara mateix Mossos ens confirma que han estat implicats, que hi ha implicats quatre turismes, un d'ells amb un semiremolc i dos camions. La via ha estat tallada força estona, només s'ha pogut obrir un carril i hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Girona, cap a la retenció arriba més o menys cap a Vallgordina. Això està afectant directament a la C32 i a la C60 vies que acaben accedint a aquesta P7 i, per tant, hi ha molta lentitud també en aquestes zones. I pel que fa a la resta de vies, ja només hem de parlar de problemes a les zones de les rondes, especialment la ronda del litoral, en sentit Trinitat. Això és tot. Bona tarda.
1: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8 i 5 minuts.
2: El Pla B, amb Toni Marín.
1: I amb el periodista Josep Martí Blanc, amb Damià Calvet, exconseller de Territori i Sostenibilitat, vicepresident de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i regidor de Junts a l'Ajuntament, Ignacio Rigau, professor de SADE, Societat Ocell Advocats i del Partit Popular, Enric Bárcena, membre de la Comissió Executiva Nacional de Catalunya en Comú, i Nil Font, enginyer informàtic i d'Esquerra Republicana de Catalunya. Hem arribat a les 8, no tenia previst sortir parlant d'aquesta qüestió, però realment la radiografia que ens han ajudat a fer, tant el nostre nostre corresponsal a París, com el propi Jordi Miralles i també el nostre expert en qüestions climàtiques, el professor Jordi Soler, ens ha obligat, lògicament, a allargar una miqueta aquesta qüestió, perquè Enric Barcena, què tal? Bona tarda, Enric.
0: Bona tarda.
1: D'entrada, tu t'has quedat amb ganes de dir alguna cosa sobre això, no?
0: Sí, perquè estem en una nova normalitat, ja no és una excepció. Aquestes calorades aniran a més, i com han dit els meteoròlegs i experts, aniran a més freqüència. I estic d'acord amb el Damià, és a dir, cal que fem polítiques de mitigació, com els pressupostos de carboni, etc, que costa tant, i entenc, perquè té costos econòmics, però que no fer-ho encara té costos més alts. I aquí sí que discrepo amb el Camil, és a dir, diu que aquí no han fet coses, sí que se n'han fet, però s'ha criticat molt durament i molt cruelment a gent com la regidora Janet Sanz o la de Colau, quan estava a l'Ajuntament, que posaven verd a la ciutat, creaven refugis climàtics per ser wokers, per tenir una visió que destruïa la ciutat, i en comptes el que estaven fent és preparar la ciutat, perquè ho deien tots els experts, només calia llegir. Si una cosa estem, és avisats que això passaria. No sabíem quan. Està arribant. Però sí que estava. El que hem de fer és fer els deures, perquè la calor no afecta a tothom per igual. I qui pateix la calor té un factor de desigualtat, que ho veiem en el treball, ho veiem a les cases, ho veiem a la salut, i per tant a l'educació, i això és un factor que no afecta per tothom i fins i tot li costa la vida per manera desigual a la gent que pateix la calor.
1: Ignacio Rigau, què tal? Bona tarda, Ignacio.
4: Hola, bona tarda.
1: Com ho veus tu, tot això?
4: Doncs, bé, en primer lloc, diré que sempre és un privilegi coincidir amb el Damià Calvet, però sempre coincideixo amb ella a raó de desastres naturals. Quan teníem sequera vam coincidir, quan hi havia masses pluja coincidim, quan desastre ferroviari coincidim.
9: És ell.
1: Pobre,
9: l'hauríem d'ajusticiar i s'acabarien els problemes.
4: El segon punt, ja més seriós, és que jo crec que primer, des d'Europa, per suposat està bé que ens involucrem en la transició ecològica, jo crec fonamentalment per una qüestió de sobirania energètica pròpia, és a dir, el que ens ha demostrat la geopolítica dels últims, de l'últim lustre, és que depeníem i depenem enormement del combustible fòssil d'altes potències que tampoc ens volen massa bé. Això és el primer. Segon, Espanya en general, Europa, jo crec que els deures estan força fets en matèria energètica, però també és veritat que el nostre impacte respecte al que podem fer o deixar de fer en matèria de canvi climàtic és molt reduïda. Per exemple, a Espanya, el que fa emissions de CO2 globals, representem menys d'un 1%, és un 0,7%. Però enfront de la Xina, que és quasi un 30%, enfront dels Estats Units, que és també quasi un 30%. En tercer lloc, jo crec que el que estem, lamentablement, i no és... crec que no és una valoració pessimista, estem en una situació de ja no mitigació, sinó de pura adaptació, que és, això és un mal inexorable, els canvis radicals de clima, les pluges molt fortes, seguides de sequeres molt fortes, de temporades de molt de fred i també molt calor, i ara el que només podem fer és fins a cert punt esquivar la bala, i seran refugis climàtics, però també serà doncs, polítiques de pobresa energètica o seran polítiques d'adaptació de la jornada del treball, per exemple.
1: Nil Font, Nil, que no havia, és que no havia intervingut, sí, perdó. I després m'ha marxat amb el Josep, sí.
10: No, en general, molt a la línia del que s'ha dit, Vull dir, és evident que hem de fer polítiques, diguem-ne, per canviar, diguem-ne, energèticament i poder anar a un sistema més ecològic, però també, és a dir, cal fer polítiques molt més enllà, de no només energètiques. Hem de reduir el consum de l'energia i crec que ara mateix el món està anant cap a l'oposició, diguem-ne, d'aquesta tesi. Cada cop estem fent més data centers que consumeixen cada cop consumim més dades, més intel·ligència artificial, més, vull dir, al final tot això, al final el que és tota aquesta tecnologia, que no hem de renunciar a ella, però tots aquests avanços tecnològics que avancen, diguem-ne, a unes velocitats que són inesperades, segurament, fa que tinguem uns consums molt disparats de molta energia i que això, aquesta energia, també al final ara mateix es supleix bàsicament amb l'augment del consum d'energia fòssil, com també s'ha dit anteriorment. I per tant, hem de ser capaços d'entendre o de mirar, de regular tot aquest creixement també desmesurat que segurament també ens perjudica.
1: No has de dir alguna cosa, no, Josep?
9: Això que ha apuntat ell sobre l'increment de la demanda energètica per a mi és molt rellevant. I després hi ha una cosa que a mi me... Ja, és que no és ideològic, perquè no va de dretes i esquerres. I de fet, hi ha una coincidència entre el tradicionalisme més conservador i el progressisme més radical en algunes qüestions. És a dir, a mi no pots vindre a inflar-me el cap i a culpabilitzar-me sobre el meu estil de vida si tu imposes una agenda política en el que les taronges me les portes de Sud-àfrica. M'entens? O sigui, quan tens tot el Llevant, des del Canà fins a Almeria, per a tindre tarongers, i els arranques perquè firmes tractats incentivant que aquestes taronges vinguin de Sud-àfrica. I, a més, això m'ho vens com una bona notícia. No em pots vindre a calentar el cap sobre el meu estil de vida si a València han començat a arribar barcos amb arròs del Brasil, que no n'havien vingut mai, però ara el Mercosur està en vigor. Llavors, no em pots vindre a calentar el cap si algo tan bàsic com és fregir i bullir per menjar, els mateixos que cada dia surten per la televisió i cada vegada que els hi donen un micro m'anuncien l'apocalipsis, són els mateixos que quan se posen a legislar fan lo contrari. No pots vindre a celebrar els meus morros mentre m'estan dient que morirem tots de calor, a celebrar que aquest estiu el creixement del transport aeri sigui no sé de quin percentatge, i celebrar-ho com si sigui la millor de les notícies del món. Aquestes coses, perdona, perquè perdo els papers, però és que em posen de molt humor. I per això et deia, o una cosa o l'altra, però no surtis per la tele avui a dir-me que sóc un criminal perquè tinc encès l'aire condicionat 14 hores al dia a casa, i al mateix temps, pels mateixos canals, amb les mateixes cares, amb els mateixos portaveus, em facis tragar decisions i em facis discursos que van en la direcció contrària. I això no és d'un dia ni és d'una setmana. Això fa molts anys que dura. Molts anys que dura. I llavors, quan se diu no es pot fer més, no ho sé si es pot fer més, perquè s'han fet coses contràries també. Els alemans van tancar les centrals nuclears. Volkswagen està a punt de fotre 100.000 persones al carrer, no totes a Europa. Dic que se prenen decisions purament irracionals sota l'excusa, o no excusa, però sota el paraigües de l'agenda climàtica, i al mateix temps es prenen decisions que són o provoquen l'efecte totalment contrari a les primeres. Llavors, això a mi em genera un malestar gran, perquè crec que hi ha un punt d'estafa intel·lectual al voltant de tota aquesta qüestió.
1: Volies afegir alguna cosa, no, Ignacio?
4: Sí, en exactament la mateixa línia que el Josep. Jo crec que una part de, diguem, tot el discurs de la transició ecològica o de la consciència verda, si ho volem dir així, ha fracassat en el moment que sembla que es fa caure tot el pes de la transició ecològica sobre o bé les llars o bé sobre els individus. Ara, per exemple, per una compra-venda immobiliària d'ús residencial s'ha de passar un certificat d'eficiència energètica, o, sense anar més lluny, abans parlava de la sequera, de sobte les restriccions anaven dirigides a les fonts dels parcs o als gimnasos o als... aquests parcs d'autorrentat, quan el 80% del consum d'aigua venia a Catalunya de l'ús industrial i agrícola. I jo crec que una part també de la reflexió que hem de fer per no

0: sistemes i o la riquesa dels ecosistemes i de la biodiversitat en nom del progrés i de la prevalença de l'activitat humana. Això és així, està pràcticament, ho tenim gravat, per entendre's, no? I quan a poc se'ns adonem que aquesta prevalença de l'activitat humana va en contra de la mateixa activitat humana, per interès, comencem a fer canvis, no? I canvis se n'han fet. En Camil abans ha dit, no s'ha fet res. Apuntaves molt bé que s'han fet moltes coses, no? I continua havent contradiccions, però pel fet de que hi hagi contradiccions no hem de deixar de fer. No hem de deixar de fer totes aquestes polítiques, insisteixo, bàsicament les importants són les de mitigació, que ens han de fer tornar a unes emissions i, per tant, unes temperatures que permetin desaccelerar el canvi climàtic, perquè el canvi climàtic existeix i està accelerat, no? Les de mitigació, bàsicament, són, abans ho deia, les de transició energètica, no? Bàsicament, no? Això vol dir, entre altres coses, doncs, més parcs fotovoltaics i més parcs eòlics. Abans he citat a la Jeanette Sans, que va protagonitzar una sèrie de canvis a Barcelona. Jo vaig poder treballar colze a colze, jo des de la Generalitat i ella des de l'Ajuntament de Barcelona, des d'opcions ideològiques diferents, però que sovint ens trobàvem amb aquesta matèria, no? Bé, jo com a conseller, un dels lius, si se'm permet l'expressió, més grans que vaig tenir va ser amb la decidida voluntat d'implantar més parcs fotovoltaics i més parcs eòlics. Una incomprensió brutal del territori, un així no, jo deia, així no, doncs com? Entre altres coses, perquè els parcs fotovoltaics i eòlics són reversibles, el canvi climàtic no, i entre altres coses, doncs perquè hi ha territoris que necessiten, per les seves característiques, especialitzar-se perquè altres puguin, doncs, disfrutar globalment, però també puguin aprofitar aquestes energies renovables de la mateixa manera que els que produeixen aquestes energies renovables disfruten d'altres factors que tenen els territoris que reben aquestes energies, no? Vull dir que coses se'n fan des de la planificació urbanística, abans es deia, fins a l'adaptació dels habitatges, fins al simple fet, per exemple, que transportem més mercaderies per ferrocarril. O sigui, quan s'endarrereix el corredor mediterrani, quan s'endarrereix, aquesta és una política que va en contra de la lluita contra el canvi climàtic. Tot això s'ha d'anar sumant i s'ha d'anar fent i no podem mai deixar de fer-ho, malgrat les contradiccions, que admeto que hi són.
1: El Josep m'ha dit que és una cosa molt breu i després l'Enric Bárcenas. Sí.
2: Jo el que et poso com a exemple, que s'entén perfectament, és un senyor o una senyora que tingui ingressos limitats, que li hagin ensenyat a casa que les coses estan fetes i pensades per a durar, d'aquí poquet el seu cotxe, diguem-ne, no? De fa no sé quants anys, no podrà circular encara que estigui en estat de revista, i és per una qüestió climàtica. Molt bé. Jo encara no he vist a cap govern plantejar-se legislar sobre les avionetes privades i tancar els espais aeris a les avionetes que transporten una persona o dues per anar a un sopar a un restaurant de no sé quants estels Michelin. No ho he vist. Llavors, això s'entendrà que a la força genera malestar, perquè és fàcil d'entendre. És a dir, me fas pagar a mi, sigui classe mitja, sigui classe popular, primer m'assenyales, dius que sóc el culpable, i després me trasllades els costos a mi. I estàs creant, per la via de les decisions polítiques, un estatus medieval en el que, en nom d'un suposat progressisme vinculat al medi ambient, estàs ensenyant un camí. I al final, és que avui parlava d'això amb un amic, i deia, hem de fer esta sèrie, i la sèrie és el món, el 2050, els xinos, els americans, els europeus posant-se d'acord en què cada persona que arribi al món té una petjada ecològica, i que quan s'acaba, tant d'eutanasiar. Llavors, això genera un mercat d'excedents d'emissió.
0: Ja hi és el mercat.
2: Sí, clar que hi és.
0: Ja hi és el mercat.
2: I
0: l'hem d'aprofitar. Vull dir que...
2: No, el que et dic és, aquestes coses, tu que has tingut aquesta responsabilitat, no les heu calibrat.
0: I sí que les hem
2: calibrat. No les heu calibrat, sí, no, perquè si no, no haguéssiu fet algunes coses...
0: Les contradiccions hi són, les complexitats hi són. O sigui, Europa va decidir en un moment determinat no fer un programa ambiciós de substitució dels cotxes de motors de combustió interna. I això va ser per una pressió popular, sindical... Llavors, és veritat que

0: llavors els governs s'adapten a aquestes situacions i és quan jo reclamo polítiques més valentes.
1: Saps quina política heu fet? Heu fet una política que jo em puc anar a comprar demà un cotxe de 170.000 euros que per a fer 500 quilòmetres gasta un dipòsit de 60 litres de combustible i que en canvi té l'etiqueta zero, d'emissions zero. Això és el que s'ha fet a Europa.
0: Això
1: és el que s'ha fet a Europa. Damià, no digues que no, perquè és exactament així.
0: Però en tot cas, hi ha hagut altres països que sí que van avançar en polítiques més ambicioses i que ara doncs, tenen el mercat dels cotxes elèctrics, per exemple. O sigui, jo el que vull dir és que està bé que anem fent aflorar contradiccions, perquè fins i tot és intel·lectualment ric, no? Però així, diguéssim, estarem eternament parlant d'aquestes contradiccions i no actuarem. I s'ha d'actuar. S'ha d'actuar. No podem deixar d'actuar. Necessitem corredor mediterrani, necessitem cotxes elèctrics, necessitem parcs fotovoltaics, necessitem parcs eòlics, necessitem adaptar les ciutats amb més verd. Tot això ho necessitem i alhora continuarà havent contradiccions.
1: I que els costos estiguin repartits.
0: O no ens bloquegem.
2: En realitat, tot això era una intervenció petita d'en Josep Martí Blanc, que ha convidat molt gentilment el Damià Calvet. No, i el moment ha estat superinteressant. Enric, sí.
3: Clar, aquí hi ha una qüestió, que sempre ens refugiem en la contradicció dels altres per no prendre les decisions pròpies. És a dir, evidentment que hi ha contradiccions, però quan algú diu no en podem créixer amb l'aeroport, surten tots els poders econòmics d'aquest país que l'economia s'enfonsa. Ara, la gent que ha mort no són els que se'n beneficien probablement de l'aeroport. És a dir, compte, perquè aquesta contradicció que bé assenyala el Josep no és la gent que diu el que s'ha de fer i que assenyala que hi ha contradiccions i diu, hauríem de reduir aquest 1% que s'està menjant el crèdit climàtic. Perquè és un 1% que s'està menjant el crèdit climàtic. Ho diu perfectament. Ara, aquests són els primers que actuen contra aquells que ens diuen wokes i tot això i ens ridiculitzen quan estem assenyalant precisament la injustícia i la diferència de consum d'uns pocs que es consumeixen a gairebé, i alguns arriben a ser més de la meitat, de tot el que el planeta genera. I per tant, home, jo estic d'acord, assenyalem les contradiccions, però no assenyalem els pobres que diuen ell on està la contradicció, sinó aquells que es neguen a acceptar amb l'argument de la contradicció que com que tot és contradictori no s'ha de fer res. Mm. Perquè aquest és el que fa el Trump. Fa això. Com que és contradictori, ens assenyala els cotxes dièsel, els no sé què, i amb això segueix sense fer res. I no ho dic que ho diguis tu, Josep. Dic que és els arguments que fa servir Trump per negar-se a canviar els cotxes. I és el que deia el Damià. Resulta que la indústria europea del cotxe elèctric va endarrerida. No perquè els xinesos hagin fet molt bé la feina, perquè ens hem negat a l'evidència i ens ha passat el quart d'hora. Aquest és el problema. Ens ha passat la competitivitat quan la teníem a davant. Per què? Perquè ven interessos a no canviar les coses.
1: I perquè li hem obert les portes a un competidor deslleial que subvenciona els seus sectors estratègics.
3: Estic molt d'acord amb el Mercosur i tot això.
1: I que competeix a Europa.
3: No ens posaràs en la situació nosaltres. De dins, precisament, el que hem estat
0: assenyalant. El cost de no actuar és molt més car. El cost de no actuar.
2: Volies dir alguna cosa que imagino que era una mica més que això, no?
0: Perquè això impacta també, sí, hem parlat molt en genèric, això impacta després, s'ha apuntat una miqueta, en la vida de les persones i les famílies. A Barcelona, efectivament, doncs, parlo de Barcelona, hi ha, doncs, si tu fas allò, una fotografia tèrmica de la ciutat, hi ha llocs més vulnerables que altres, no? I, per tant, això vol dir que, efectivament, persones, famílies, no només estem parlant d'un tema de salut, sinó també de vulnerabilitat, doncs queden més afectades que les altres, no? I contra això, llavors ens hem d'adaptar. Aquí és on apareixen doncs, les polítiques, per exemple, abans ho apuntaves tu també, Ignacio, del refugi climàtic. Ull que estem donant també natura de refugi climàtic a qualsevol lloc que tingui aire condicionat. Els refugis climàtics han d'anar més enllà, eh? Necessita que hi hagi aigua i seient i necessites que, si vols posar-hi canalla petita, que també estan afectats, o només la gent gran, estiguin adaptats, perquè no els posaràs al hall d'un hospital, a la canalla petita, no? Les isocrones que hi ha perquè qualsevol ciutadà de Barcelona pugui ser un refugi climàtic, a l'agost ens fallen perquè uns queden tancats. Vull dir que hem de fer un esforç per tindre refugis climàtics de debò i perquè afecti el menys possible.
2: L'Ignacio anava intervenint, també el Nil Iris, que volia dir alguna cosa, i si us sembla, si voleu continuar, no tinc cap problema, perquè és interessantíssim el debat, però si us sembla, canviarem d'assumpte. Digues.
4: Sí, en primer lloc, respecte dels refugis climàtics, hi ha una qüestió anecdòtica, i és que en certs punts d'Europa s'estan plantejant la gratuïtat de museus perquè siguin refugis climàtics, que em sembla com un cert paroxisme en la política pública de la ridiculesa. En segon punt, respecte, per exemple, dels cotxes elèctrics, jo crec que hi ha potser la reflexió dels interessos dels, diguem, oligarques del petroli o de la indústria automobilística seria una lectura esbiaixada. Hi ha una cosa que li ha passat a Europa, dues coses que li han passat a Europa, una en matèria de competitivitat i una altra en matèria d'innovació. Europa va assumir el cost d'innovar en matèria de vehicles elèctrics i aquest cost d'innovació l'han aprofitat altres competidors més deslleials. És veritat que fins i tot els més innovadors en matèria de vehicles híbrids i elèctrics, com pot ser la pròpia marca Toyota, Toyota principalment, va retirar del mercat alguns productes perquè veia que el propi mercat no estava preparat. És a dir, Elon Musk ens semblarà una persona terrible i ridícula, que ho és, però va ser la primera persona que va començar a pensar en les estacions de càrrega pels seus propis vehicles. Per tant, la qüestió del vehicle elèctric, que havia de ser la gran solució i la solució més fàcil, va haver de passar també el seu procés de mitigació, perquè ni estaven preparats per fer bateries, ni estaven preparats per reciclar bateries, ni estaven preparats per recarregar cotxes elèctrics, ni estaven preparats per assumir el cost dels cotxes elèctrics, ni estaven preparats tampoc per competidors com els xinesos, que ens copiaven la propietat intel·lectual, la industrial, i a més, amb subvencions que a Europa serien considerades ajuda a estat anticompetitives. Per tant, jo coincideixo amb el Damià Calvet en el punt que és un tema que, i amb el Josep en aquest sentit també, que és un tema que ha d'interessar i interessa esquerres i dretes. Qualsevol lectura massa senzilla o massa simplificadora no ens ajudarà en res, serà no actuar. Qualsevol lectura que també sigui només anar apuntant crítiques, doncs tampoc ens ajudarà massa. Però jo crec que hi ha una part del, per exemple, del mercat, hi ha una part fins i tot de la política pública a la qual potser necessita un punt de sinceritat per un costat i coratge, innovació per l'altre.
2: Sí, Nil.
5: Jo, dos temes. Sobre el tema dels refugis climàtics, bastant d'acord amb el Damià, i sobretot, vull dir, veient declaracions, crec que eren d'ahir, del regidor de Ciutat Vella, no?, que deia que, bueno, doncs aneu al Corte Inglés, que té aire condicionat, no?, els veïns, els va dir més o menys pràcticament això.
0: Sí.
5: Escolta, un refugi climàtic, per començar, vull dir, ha de tenir verd, ha de tenir aigua, ha de ser públic, ha de ser accessible per tothom. Una cosa és un refugi climàtic, l'altra cosa és un negoci amb climatització. Per tant, separem-ho i, evidentment, totalment d'acord en que han d'estar oberts també a l'agost. No té, és un sense sentit que tinguem espais públics que tenen climatització tancats en ple estiu. Hem de trobar la manera que aquests espais estiguin oberts, que aquests espais siguin rendibles i que la gent, precisament, que no té recursos, potser per tenir la climatització, potser per tenir els espais verds, potser perquè tenim moltes zones de la ciutat que estan extremadament, diguem-ne, pavimentades, amb aquesta gent ha de poder tenir un espai fresc. Evidentment, a comès de les polítiques de fer tot un rearbrat de les ciutats. I passant al tema, diguem-ne, més econòmic o macroeconòmic o, diguem-ne, de globalització. Tot això, és a dir, està molt bé, vull dir, hem de fer més parcs fotovoltaics, estic convençut, vull dir, sí, els cotxes elèctrics potser són una mitigació relativa, però és que tot això passa perquè parem de consumir tant. És a dir, no podem substituir tots els cotxes de combustió per tot de cotxes elèctrics, perquè és que no donen els números. No donen els números. Per tant, és que potser passa perquè parem de necessitar i preparem les infraestructures que segurament no estan preparades, però tinguem visió a llarg termini perquè aquesta gent o diguem-ne, els habitants del nostre país parin de necessitar els cotxes dia sí i dia també. Passa perquè parem de consumir, diguem-ne, pues segurament aguacates. No necessitem consumir aguacates, no són d'aquí. Per què estem consumint aguacates? Els nostres hàbits no els van necessitar, per què els necessitem nosaltres? És a dir, passa perquè i això segurament passa per polítiques públiques molt més ambicioses que tallin, per exemple, tot el tema del Mercosur, que s'ha, diguem-ne, accelerat. És a dir, però hem de reclamar realment com a, diguem-ne, com a administració pública, però també com a ciutadans. És a dir, el que s'ha de fer és una racionalització del consum. Jo no et dic que tornem al passat. No estic demanant això, no estic demanant que renunciem a les tecnologies, sóc enginyer informàtic, diguem-ne, eh? Però racionalitzem tot aquest macroconsum desproporcionat de canviar el mòbil cada 2x3, etcètera, etcètera. Vull dir, hem de racionalitzar tot això, és necessari.
2: Té raó, però cada vegada la solució la veig més difícil.
1: Però la cosa va en sentit contrari, perquè aquest món tan preocupat pel canvi climàtic vol enxugar-se el cul en toallites húmedes.
5: Que sí, però aquesta és la foto del consum, que les empreses, saps, no et puguin fer un mòbil que es pugui canviar la bateria.
1: Aquest és la foto del consum.
0: No hem de deixar de treballar-hi, eh? Tu apuntaves, no podem substituir tots els cotxes de combustió interna per cotxes elèctrics. Necessitem ciutats més compactes i més transport públic. En definitiva, no podem deixar de pensar en aquestes polítiques de mitigació, no podem deixar d'actuar, no podem deixar de planificar de manera que canviem hàbits de consum, de transport i de producció. Hem de canviar aquests hàbits.
2: Coses de la vida. Ahir vaig estar escoltant molt interessant una conferència de la directora general d'Energia de la Generalitat. Sabeu quants barrils de petroli consumim diàriament a Catalunya? Estem parlant de 250.000 barrils de petroli. Imagineu el que això genera en quant a dependència i la necessitat, efectivament, d'això que estàvem comentant, no, d'apostar per altre tipus d'indústries. En fi, és un debat apassionant, perquè fixeu-vos que aquí han sortit 40 temes que donarien 40 camins diferents, perquè ja fins i tot s'estava qüestionant el tema de Mercosur. També abans s'ha parlat del tema de l'aeroport. Clar, són moltes històries que hauríem de posar al damunt la taula per veure, efectivament, si arribem de per què rius.
1: Perquè hi ha un que no ha sortit.
2: El què?
1: Que abans de plegar l'hem de posar damunt la taula.
2: Vinga, fes-ho ara.
1: Que són els molinets de vent a l'Empordà.
0: Si algun dia
1: en veiem un.
0: Absolutament a favor.
1: Perquè el lloc on veraneja la gent de menys possibles...
2: Però això s'ha dit abans.
1: Ja no es poden comptar.
2: Però deixa'm que digui que això s'ha dit abans. Sí. Això ho ha dit el Damià,
0: sí,
2: no?
0: La tecnologia ens juga a favor, eh? Cada vegada som més eficients, cada vegada necessitem consumir menys espai, per tant, impacta menys en el paisatge, tot i que és molt relatiu, perquè el paisatge sempre és un constructe humà. I, en definitiva, els molinets, com deies tu, són reversibles i el canvi climàtic no? Per tant, per mi, com més parcs fotovoltaics i més parcs eòlics acompanyats de canvis, millor, evidentment.
3: Planificats,
0: sempre.
2: 1943 morts i 10.571 ferits a Venezuela. S'acaba d'actualitzar la xifra, és per això que ho comento, i encara tenim per estona. Encara tenim per estona, perquè tenim per mesos, segurament, de desenrunar. Quin desastre tot el que estem veient, eh? És un desastre.
1: Sí, és tremendo. És que sobre este tema, més enllà de plorar, entre cometes, i afegir que les desgràcies quan passen en un estat criminal són doble desgràcia, perquè no pots ni comptar els morts.
2: Sí, sí. És a dir, no era la intenció posar-lo com a tema de debat ara mateix, sinó més aviat he vist el titular i m'ha tocat directament. Tenim altres històries avui. Tenim altres històries com el tema de la regularització, que segurament l'estàveu esperant, perquè avui ha acabat el període perquè la gent es pugui inscriure en aquesta regularització. El president espanyol, quan se li ha preguntat si s'havia desbordat la previsió del govern, perquè efectivament parlaven d'unes 500.000 persones i estem parlant d'un milió de 200.000 sol·licituds aproximadament, deia que això el que evidenciava era la necessitat de tirar endavant aquesta iniciativa. Ha parlat, a més, de que sense immigrants Espanya tindria un sotrac, si més no, el seu PIB de cara a l'any 2050. Ha parlat de perdre com 13 punts, en fi. És un dels temes que tenim avui al damunt la taula. Com ho esteu veient, Ignacio? Comences tu.
4: Bé, primer, no vull sonar ara jo a woke, però primer no crec que haguem de defensar o deixar de defensar la immigració pel sotrac que suposaria pel PIB. Això és el primer. El segon, quan parlem d'immigració a Espanya, és com parlar d'un país dins d'un país. A Espanya tenim 8,5 milions de població estrangera, dels quals 6 en treballen. Tenim sectors que són extraordinàriament dependents, i això sí que és veritat, que és una lectura econòmica molt, molt nefasta, també, de la immigració. O sigui, per exemple, en el sector de la construcció, Hi ha els vols quasi mig milió de treballadors que són immigrants o que són població estrangera. A la secció de les cures, especialment, és un sector molt feminitzat. Tenim unes 120.000 persones a Espanya. Tenim, per exemple, el sector agrícola, que té un règim especial de seguretat social, un 25%, un quart dels treballadors que estan, diguem, regularitzats. No parlem dels treballadors en negre o en fals, però dels regularitzats, un 25% són població migrada. Per tant, estem parlant d'una força econòmica que és important. La regularització, jo crec que és un esparadrap molt mal plantejat, perquè al final, quan parles amb gent que s'ha dedicat o que està a prop d'aquest tema, de la regularització, el que parla és de gent que ja hi era aquí i que d'alguna manera estem intentant fer normal la seva estància a Espanya i l'accés a un treball i a una vida més o menys digna, que la nostra economia estava preparada per assumir, els nostres serveis públics estan preparats per assumir, se suposa. El problema no és la regularització, és que el sistema d'accés a la residència legal o normalitzada és nefast, està molt malament plantejat, està pensat només per una entrada extraordinàriament pulcra, que és amb un contracte de treball previ gestionat en origen, i això en la immensa majoria de migrants, o els 600.000 que ens han anat venint cada any, és absolutament impossible. Per tant, el gran problema, la regularització no deixa de ser la forma d'abordar legalment el gran problema, que és arribar a Espanya i poder trobar treball dins un sistema que és, primer, molt burocràtic, un sistema d'estrangeria que està perfectament podrit, ja sigui per màfies, ja sigui per la pròpia regulació, i en tercer lloc, la pròpia llei, com és habitual en el govern Sánchez, que té una tècnica legislativa horrible, s'ha anat reformant, té buits legals molt seriosos i està feta amb bona intenció, però l'execució ha estat molt, molt, molt maldestra.
2: Què dius, Damià?
0: Home, tot plegat era millorable, amb això estic d'acord, però també estic d'acord en que era absolutament necessari que es fes aquesta regularització. La previsió va ser una i finalment és una altra. Doncs, escolta, devien tindre una mala estadística o una mala percepció de la realitat, però en tot cas era absolutament necessari. Era una situació que clamava al cel des del punt de vista humanitari, però també des del punt de vista econòmic. És evident que si ve aquí una persona i pot treballar, necessita doncs regularitzar la seva situació per poder aportar encara més, però també gaudir de tots els serveis que li vau prestar l'estat del benestar, no? Això ja s'havia fet en altres ocasions, amb governs del Partit Popular, segurament no amb aquestes magnituds, però doncs, és un procés que trobo que necessitem assumir com a normal. M'ha sobtat que en algun moment doncs, Europa l'hagi criticat. Hi ha hagut algú a Europa, no calibro massa bé ni qui ha estat, no? que l'ha criticat, quan trobo que és un procés que era absolutament necessari.
2: Josep, sí.
1: Bueno, el que passa és que la normativa europea no és un menú opcional pels països membres. I el que està per veure, que és el que ha dit avui el Suprem, a través de la seva sala del contenciós administratiu, és si aixeca una prejudicial per saber si la regularització extraordinària s'ajusta al dret comunitari, que el que no val és com feia Urbán, però a l'inrevés. És a dir, com que això no m'agrada del que està passant a Europa, jo me'n desmarco. Per tant, aquest camí ja es veurà. La previsió del govern no era equivocada. El que no es volia dir de principi era la xifra que més o menys s'esperava, perquè la previsió de la Fundació de Caixes d'Estalvis parlava de entre 900 i 1.000.000, 1.100.000. Per tant, ja hi havia els indicadors que més o menys portaven aquestes xifres. Coincideixo amb la resta de la taula, en què tu no pots tindre la gent a l'ombra. Si la tens, l'has de treure a la llum i han de ser ciutadans de ple dret, drets, obligacions. Això em sembla de lo més raonable, i hi ha dues coses que em preocupen. Una és el discurs que acompanya la regularització. És a dir, en cap moment hi ha hagut cap interès en deixar clar doncs, que és l'última vegada que es fa, en cap moment hi ha hagut interès en posar l'accent en què a l'Estat s'arriba i s'ha d'arribar a través de complint la legalitat, perquè vindre d'una altra manera és incomplir-la. des del propi govern s'ha fomentat una mirada absolutament esbiaixada i demagògica, insistint en la idea de les pateres i de la gent que creua les fronteres a peu acompanyada de les màfies. Això des del punt de vista quantitatiu és residual, és marginal. La majoria de gent que acaba en una situació d'irregularitat ve comprant-se un vol de bitllet, un vol d'avió, molt car, a preu de mercat, arriben a Barajas, arriben a Barcelona, i quan xafen terra decideixen que es quedaran a viure aquí incomplint la legalitat. Jo trobo, enlloro un discurs de dir, bueno, anem a fer això perquè no tenim altre remei, perquè la política de control de fronteres no l'hem sabut fer o no és efectiva, però és l'última vegada i a partir d'ara ens posarem una mica seriosos. Trobo a faltar aquest mecanisme, perquè el que s'ha fet és tot el contrari, és a dir, és abonar la idea de que estem davant de la penúltima regularització extraordinària, i a mi em sembla que això, des del punt de vista de capacitat de digestió d'una societat, no em sembla raonable. I el discurs de Sánchez insistint permanentment en la idea mercantilista del mercat de la car, no? Escolti, els necessitem, han de vindre, perquè si no ens empobrirem. Jo no hi sé veure un apuntalament de la dignitat i de la moralitat de l'immigrant en aquest discurs. El que hi veig és un discurs marcadament utilitarista, que el que diu és, jo els necessito perquè traiguin, perquè canvin els penyals dels meus fills, perquè canvin els penyals dels meus avis, perquè em netegin la casa, perquè em cobrin les caixes dels supermercats i perquè em retirin la merda dels carrers per la nit. Tots aquests discursos a mi em grinyolen una mica al voltant de la regularització. N'he trobat a faltar d'altres.
2: Sobre el món dels immigrants estem tan acostumats a que passi això, cada vegada sentim a parlar de menes, no? I ens oblidem que estem parlant de nens, i això es diu amb una frivolitat al·lucinant. En fi, és igual. Nil, sí.
5: No, jo, en la línia de que, evidentment, celebro, diguem-ne, que aquesta gent estigui realitzada, perquè realment ja estaven en aquest país, i el que s'ha dit, vull dir, que tenir aquesta gent a l'ombra patint, diguem-ne, sense poder aconseguir contractes laborals dignes, contractes laborals directament, no?, perquè si no estàs regularitzat no pots ni obtenir un contracte, ni un lloguer, ni un... És a dir, per tant, regularitzar tota aquesta situació és diguem-ne, de... bàsicament respectar els drets humans d'aquestes persones, vull dir, és donar-los dignitat, la dignitat que mereixen. Dit això, estic d'acord també amb la crítica, i sobretot amb la crítica de que s'ha tractat molt des d'un punt mercantilista tota aquesta situació, i crec que també genera un problema que tinguem, és a dir, o que vinguem a vendre, no?, que tota aquesta gent et vindrà a canviar els bolquers o et vindrà bàsicament a fer feines precàries. I és que tenim un problema en aquest país, diguem-ne, és que anem augmentant, diguem-ne, el PIB, si és que, diguem-ne, de forma molt relativa, però l'anem augmentant bàsicament a base de tenir més feina precària i que els rics siguin cada cop més rics. I és que això s'ha de revertir en algun moment. És a dir, el que no pot ser és que esperem pujar el PIB d'aquí al 2050 a base de onades, diguem-ne, d'immigració que vinguin a treballar els camps, o, vull dir, hem d'aconseguir pujar, diguem-ne, la qualitat laboral i la qualitat, diguem-ne, industrial i també del nostre sector primari, del nostre país, i en aquest sentit redistribuir també tota aquesta riquesa que podem generar, cosa que no estem fent. I per tant, el fet de vendre de que no, escolta, tota aquesta gent vindrà a omplir un sector, diguem-ne, clarament empobrit, i que per tant igualment tindran problemes per poder mantenir una vida digna en aquest país, ostres, crec que hem de fer una reflexió sobre això, perquè crec que no és el país que volem, ni el país que hem vingut a construir.
2: Enric, sí.
6: A mi em frapa encara que estiguéssim 1.200.000 persones, i les que acabin sent, que estaven sense drets en aquest país. És a dir, en la penombra, que vol dir la penombra legal, a tots els efectes. És a dir, no apareixen les estadístiques, no poden accedir a un mercat de treball amb drets, i per tant, 1.200.000 persones vulnerables a la victimització per la manca dels drets reconeguts. Per tant, que tenia 1.200.000 veïns, no sé quants en el meu barri, que tenien por de sortir al carrer, que eren víctimes de que algú els exploti i no li estigui pagant el que és just, o que no s'haguessin d'amagar d'un abús
3: perquè tenen por que els anunciïn. És a dir, com a 1.200.000 persones a partir de demà, perquè en el moment que tinguin el paper ja poden ser contractats, això s'ha de deixar clar, és a dir, ja amb el resguard de la presentació ja poden ser contractats, i això és molt important dir-ho, els hi canvia la vida. Aleshores, que 1.200.000 persones demà s'aixequin sabent que la seva vida canvia i que ha sigut immigrant il·legal. Jo he tingut a Londres companys que estaven sense papers i sé quin és el patiment de pensar que et poden detenir, que pots perdre tota la teva vida invertida en aquell lloc, o que t'abusaran de qualsevol mena i no podràs fer-hi res, hauràs de callar. Per tant, a mi em sembla que demà serem un país més just. I això és important. Els meus veïns tindran els mateixos drets que jo. Probablement no iguals perquè hi ha desigualtat. I aquest és el tema, Nil, que crec que sí que hem de combatre. És a dir, la desigualtat, com es distribueix la renda en el nostre país, és un tema que hem d'abordar molt seriosament. Però que no té tant a veure amb la immigració com amb com s'està distribuint la propietat i la renda, i com s'apodera una part de, a través de l'habitatge, per exemple, de les rendes del treball, un sector privilegiat. I això són dos debats. Un debat és, i després, com s'acompanya tot aquest esforç de reconeixement de drets amb un esforç de participació activa de totes aquestes persones regularitzades en la vida activa de les nostres ciutats, de les nostres comunitats, dels nostres veïnatges.
2: L'altre dia vam sentir Jordi Pujol amb un discurs absolutament sí, integrador.
0: Ara mateix hi pensava.
2: Que jo crec que molta gent probablement... A mi no, però a molta gent probablement el va sorprendre.
0: No.
2: Perquè realment sorpresa, era un... Dic que segurament no, però hi ha molta gent que probablement sí que li va cridar l'atenció i les paraules de Pujol.
0: I pot haver gent que tingui prejudici respecte al que ha estat... la petjada política de Convergència, no? Però vaja, els fets em remeto. El primer sí. Departament de Benestar Social de qualsevol govern, dels primers del sud d'Europa, i sempre, a banda del lema de Catalunya és una nació, el segon lema era Catalunya un sol poble. Sí. I per tant, d'acollida. Sí.
2: Què volies dir, Ignacio?
4: Sí, respecte de la qüestió migratòria, jo crec que el que no parem d'esquivar de nou és el sistema que volem, no per integrar, perquè crec que és una paraula molt prenyada de males intencions, sinó d'acollida. És a dir, així com parlàvem pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, de solucions innovadores, jo crec que necessitem solucions innovadores respecte d'aquest front, del front migratori, sobretot del front de l'estrangeria. Perquè sembla que només que el sistema hagi de ser binari, no? O els acollim o no els acollim. O els fem tots fora, en un estil molt dur amb la migració, com pot ser l'Aràbia Saudita, o un sistema de portes obertes. I hi ha molts sistemes que poden ser interessants. I jo crec que una reflexió que s'ha de posar sobre la taula, que fins i tot ajudaria a tranquil·litzar les persones preocupades amb la migració, és com amb la residència, que no significa la nacionalitat, no significa la ciutadania, amb la residència s'accedeix automàticament a molts drets socials. I jo crec que, si bé està bé que hi hagi el que s'anomenen xarxes de suport o un sistema assistencial bàsic, una de les coses que ens podríem repensar respecte de la residència normal i regularitzada és fer-la molt fàcil, fer l'accés molt fàcil, fins i tot amb la pròpia regularització, la càrrega burocràtica era enorme, però potser els accessos als drets socials, com pot ser l'atenció sanitària més complexa o l'educació, etc, fer-la més complicada. Andorra té un sistema molt curiós, no dic que l'haguem d'aplicar, però molt curiós, en el qual per començar a computar el termini per obtenir la residència i després la nacionalitat, has de dipositar a un compte bancari andorrà 100.000 euros. Per exemple. O al Marroc, per obtenir la nacionalitat, tu el que has de fer és comprar propietat immobiliària al Marroc. És a dir, sistemes, hi ha molts.
2: Sí. De fet, hi ha llocs en els que fins i tot no et deixen ni comprar.
0: Exacte. Això també pot generar moltes trampes.
2: El Tirol, per exemple, passa això.
3: A Espanya, comprant un pis de 500.000 euros donava la nacionalitat, molts veneçolans vinguts.
4: I a Donald Trump tenia la Golden Visa, que tu compraves la teva nacionalitat.
1: Què anaves a dir, Josep? No, que és sobre les previsions desbordades, que abans deia, hi ha hagut gent que havia previst 800, 900, 1.000 persones. Uh-huh. Crec que hi ha la possibilitat també que tingui a veure amb una de les coses que penso que no s'ha fet bé, que és la manca d'exigència a l'hora d'haver de certificar que portes un temps determinat aquí. perquè això no és un fake news de l'ultradreta, és a dir, ja s'han detectat xarxes d'acompanyament de gent que estava en situació irregular a altres països europeus que d'una manera o altra han aconseguit fer les gestions aquí. I després hi ha una cosa que és sorprenent, però perquè fa temps que dura, que és aquesta aliança estranya pro-immigració entre la patronal i els partits, diguem-ne, més d'esquerres, sobre l'economia submergida. Pensar que automàticament, pel fet de ser una persona amb permís de treball, abandonaràs aquest segment de l'economia és un desconeixement real de com funcionen les coses en el món econòmic. No. Perquè tenim un sector o un nivell de protecció que està gairebé a tocar del salari mínim, que és on s'ubica la majoria de gent. Llavors, els estímuls per apostar per l'economia submergida i segueixen sent. I hi ha un sector en el que es veu això clarament. I la gent que ens està escoltant ara sabrà que no falta la veritat dient això. És a dir, ja fa anys que hi ha l'obligació, encara que sigui per unes hores, de donar d'alta la gent que et ve ajudar a casa, mm-hmm, tasques domèstiques, a la Seguretat Social. I hi ha molta gent que ens està escoltant ara que sap que entre cobrar 13 o 14 euros l'hora i cobrar-la a 11 amb Seguretat Social, qui treballa a hores netejant cases prefereix mantenir-se en el terreny de l'economia submergida cobrant-ne 14 l'hora. Dic que no hi ha un automatisme entre l'abandonament de l'economia submergida i l'accés a un permís de treball. Ho fa més fàcil, naturalment, però sí, no és un automatisme.
2: Estem a 8 minuts de les 9. Avui justament perquè no estava previst, no? Tot el primer tema que ha estat apassionant, no tindrem temps per parlar d'altres temes que també són apassionants. Avui és un dia d'aquells que coincideixen a la portada dels noms de la parella de Ayuso que ha anat a testificar al cas Kitchen amb Alberto
4: Fernández Díaz.
2: Fernández Díaz, gràcies. El cas Zapatero, que demanen que torni al Senat. Tema Liredith, la compareixença de Marlaska. Diríem que quan es parla d'allò de la sensació, no, Enric, que alguns tenen, alguna gent que tenen, que tots els polítics són iguals, dies com aquests alimenten una mica aquesta sensació, no?
6: I tant, et fan baixar les ganes de mirar la televisió i dir, home, potser quan la gent ho diu una mica de raó té. Crec que no és veritat, perquè el que ens arriba són els casos mediàtics de tota aquesta gent, que evidentment ocupa el 100% de les notícies, però estic segur que en aquesta taula hi ha molts que no, o tots no ho fem, i per tant, i que a més tenim companys, és a dir, el que passa que no s'ha sigut prou diligent en aquest país de combatre la corrupció.
2: I en 30 segons, perquè no tinc més, perquè tinc el Toni esperant ja per entrar, el senyor Moreno Bonilla, que a Vox també li està fent-ho una miqueta, no?
1: Crec que és una bona notícia per als dos partits i que és una teatralització perfectament executada.
2: Tu creus, eh? Mm. Molt bé. Temps tindrem, perquè el dijous tindrem nova sessió, efectivament, al Parlament Andalús, per veure si, efectivament, Vox, en aquest cas sí, recolza a Moreno Bonilla. 6 minuts i arribem a les 9 de la nit. Toni Mata, què tal? Toni, bona nit.
7: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i presidents andalusos, sense pastir, no esteu?
2: Molt bé, tots plegats. El colofó d'avui, on el situes, Toni?
7: Doncs mira, avui vull posar el colofó de tertúlia parlant d'aquestes temperatures altíssimes que estan deixant els europeus torrats sense necessitat de passar per la Costa Brava. Amigues i amics, el canvi climàtic s'ha convertit en una seriosa amenaça per al turisme de sol i platja. Perquè, ostres, si ara tot arreu tenen sol, ja perds la meitat de l'interès, me cago en dina. Europa ja està tan calenta com els rentaplats quan acaba el cicle, que no el pots obrir perquè se t'entelen les ulleres. I així estan els europeus avui, desorientats. No saben cap on anar. Se'ls estan fregint les neurones i no estan preparats. Jo això ho he vist. He vist policia ruixant gent, personetes banyant-se en fons, rails de tramvies de Leipzig fonent-se com xocolata. I la conclusió és evident. Aquesta gent, Toni, no estan preparats per la calor. Europa ha estat fent força per lluitar contra el canvi climàtic, però la realitat és que representa un 6% de la contaminació de CO2 global. Per tant, tampoc estava tan en la mà dels europeus aturar l'escalfament de la Terra per moltes ganes que en tinguessin. Ara, els bonics carrers de Praga, París o Múnich són terra radiant amb la calefacció a tope i els peus dels nostres germans europeus es cremen com salsitxes Bradford en una food truck. Quin és el camí, us preguntareu? Què han de fer els nostres amics europeus davant d'aquesta onada de calor? Davant del fet que Europa sencera s'hagi convertit en una air fryer? Senyors i senyors, els europeus no són de mesures dràstiques, però la situació s'ho val. A aquestes alçades només veig una opció possible, Toni Marín. Fer-se andalús. Durant anys, els andalusos han aguantat comentaris burletes per la seva afició a la siesta i la seva estima a la vida nocturna. Però la veritat és que eren uns visionaris, Toni. Ja vivien en el futur climàtic i aviat veurem gent de Karlsruhe fent una pacaina a les hores més calentes del dia per després sortir al vespre, quan refresca una miqueta. Segurament els alemanys, en lloc d'anar a fer rebujitos, potser aniran a les fàbriques. Però com que ara les tanquen perquè ja es fabrica tot a Xina, suposo que aniran a veure exposicions, que és el que es fa ara amb tots aquests espais industrials. Abans produïen coses, ara són per veure temes culturals i reflexionar i fer-nos preguntes sobre l'ésser humà. La Tate Modern, les tres xamanelles... Ara tu entres i ja no contamina, però et preguntes, i ara què? La sensació de buidor en aquests espais tan grans és física, però també emocional, perquè així és com està Europa, Toni. En un procés de desballestament industrial per salvar un clima que igualment ens farà explotar el cap de calor com si fóssim crispetes. El desconcert és enorme i el camí està clar. Si seguim lluitant contra la realitat, només rebrem frustració. Per tant, ara cal entrar en la fase d'adaptació. Siguem andalusos, siguem mexicans, siguem egipcis. Trieu el país que vulgueu, trieu el país més tòrrid que us vingui al cap i imiteu els seus costums, perquè aquest és el nostre futur immediat.
2: Està molt bé. Toni Mata, una abraçada. Gràcies, com sempre.
7: Que vagi molt bé. Fins demà.
2: S'hi ha d'una mica més de 2 minuts per arribar a les 9 de la nit. Avui, després de les 9, tenim d'entrada el Jordi Merca, que veig que ja està al control. Això significa que acabarem el programa de bon rotllo, i passant-ho bé, que és una cosa que s'agraeix moltíssim. I abans saludarem a un home interessantíssim. Està a París. Parlarem en directe des de París. Ell és periodista, és argentí. Ha viscut molts anys a Bolívia, on, per exemple, era el director de Le Monde Diplomatique. Ara mateix és el cap de redacció de la revista llatinoamericana Nueva Sociedad, i és l'autor d'un llibre que tinc ara mateix a les mans. Es diu Un fantasma recorre el mundo. ¿Cómo funciona la maquinaria de guerra reaccionaria y qué podemos hacer para enfrentarla? És probable que vostès el coneguin, perquè és un escriptor habitual del País. Pablo Stefanoni estarà amb nosaltres just després de les notícies de les 9. I ara què? Com passaràs la calor, tu, avui?
4: Jo me'n vaig a sopar sushi, francament.
2: A sopar sushi?
0: Sí, això està bé.
2: Ho diuen, no? Que va molt bé per la calor, el sushi, no?
1: Veus?
0: Jo hi vaig passar calor, sí, però va valdre la pena, perquè vaig anar a la inauguració del Grec. Ah. I vam fer una òpera dels Tres Rals magnífica. Sí, llarga, això sí, però magnífica. Estarà uns quants dies més en cartellera.
1: La seva directora va dir que no era una òpera i que no és ni una òpera ni Tres Rals.
0: El que passa és que això va ser una paròdia. O sigui, va ser divertidíssim perquè van imitar una actriu, va imitar la directora al principi de l'obra, la Pazos. Sí, va ser molt divertit.
2: Que bé. Que bé que hagi començat el Grec ja, no?
0: Sí.
2: Festiu, nunca. Fa estiu i fa festiu, efectivament. Què diu, Josep?
1: Jo me'n vaig a veure futbol amb l'aire condicionat. Veus?
2: Que estrany.
1: Lo que posin, els països, que els partits que haguen estat a les 5 del matí.
2: Ahir, Japó-Brasil, va haver-hi un moment...
1: Ahir jo pensava que els brasilens anaven a casa.
2: Ostres, pels japonesos, d'altra banda,
1: Per un pèl.
2: Déu-n'hi-do. Tu segueixes el futbol, Nil, o no?
8: No, jo de futbol no soc massa.
2: No, eh?
8: No. Altres coses, però futbol... En general, l'esports, veure l'esports, no, és una cosa que m'apassiona.
2: I tu, Enric, què?
6: Em posaré al llit amb les finestres de bat obertes, a veure si els balcons corren aire d'una banda a l'altra del pis, i el ventilador. I a paciència.
2: Crec que no, feia anys que jo no trobava tant a faltar el corrent d'aire. Sí, no, allò que estàs a casa i dius, passa aquell ventet que s'està bé. Digues.
1: D'això me va passar una cosa l'altre dia, que és que vaig obrir la porta del carrer, de l'escala, per a fer corrent d'aire, sí, i van venir diversos veïns en 10 minuts per veure si estaven robant.
2: Escolta, gràcies a tots. Fins la propera. Ara arribem a les notícies de les 9. Fins d'aquí un moment.
9: Són les 9. Ràdio 4. Serveis informatius. Bona nit. El balanç del doble terratrèmol de dimecres passat al nord de Veneçuela continua empitjorant. Les autoritats eleven fins a 1.943 els morts i a més de 10.500 els ferits. Més de 6.400 persones han estat rescatades en vida, mentre els equips d'emergència continuen buscant supervivents sota la runa. En les tasques de rescat hi participen més de 3.300 efectius de 27 països coordinats per les Nacions Unides. Entre tota l'ajuda internacional s'hi troba l'expedició dels bombers de la Generalitat, que es va desplaçar al país amb l'objectiu de treballar en l'avaluació estructural dels edificis que han patit danys després dels sismes. Un treball conjunt amb les autoritats de Veneçuela. Oriol Corbella és el cap de l'expedició de bombers a Veneçuela.
10: Aquests quatre equips de treball s'estan anant als punts on hi ha aquestes afectacions que no són crítiques, no són aquests edificis que hem vist que han col·lapsat completament, sinó que és simplement que sí que hi ha esquerdes, hi ha columnes partides, per donar una certesa a nivell professional de dir aquest no és un mur estructural i, per tant, podeu viure perfectament aquí, amb l'assessorament nostre, però amb la validació també del Ministeri d'Obres Públiques, que és amb els que estem coordinant completament com per fer això, de que poden tornar a les seves cases.
9: Les últimes xifres que ha facilitat el Ministeri d'Exteriors espanyol parlen de 19 nacionals morts, 12 localitzats sota la runa i 133 desapareguts. Xifres que confirmava aquesta tarda el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, des de Barcelona, qui en una trucada amb el canceller veneçolà li ha fet arribar el suport d'Espanya.
11: Le he trasladado nuevamente que el pueblo español, el gobierno de España, España van a estar con Venezuela tanto tiempo como sea necesario. En estos momentos dramáticos de la emergencia, en estos momentos tan dolorosos, para el pueblo hermano de Venezuela y también para el pueblo español, porque sentimos esta tragedia como una tragedia personal, como cuando llegue el momento de la reconstrucción.
9: D'altra banda, el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui dimarts, després d'un període de tramitació de més de 2 mesos. Es calcula que més d'1,2 milions de persones s'han acollit a aquest procés, mentre el govern espanyol estimava que rebrien només 500.000 sol·licituds. Això s'explica per la situació actual a Espanya, segons Mònica López, directora general de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. Són declaracions a Ràdio Nacional.
12: Han pasado muchos años desde la última regularización, desde el último proceso de regularización. Y hay un elemento también que nosotros venimos demandando desde hace tiempo y es que la ley de extranjería contempla muy pocas vías legales, seguras y muy pocas vías de acceso a permisos de residencia y de trabajo adecuadas a la realidad de personas en situación irregular que tenemos.
9: El Suprem, en paral·lel, es planteja demanar a la justícia europea que es pronunciï sobre una paralització del procés de regularització de persones migrants arran els recursos presentats per la Comunitat Valenciana i l'Aragó, que demanen que s'aturi el procés. El tribunal donarà 5 dies a les parts per pronunciar-se sobre si cal elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per si el requeret aprovat pel govern espanyol entra en conflicte amb el dret comunitari. Ho hem conegut avui. Baixa el nombre de morosos i baixa el deute amb Hisenda, però darrere d'aquest titular hi trobem encara prop de 6.000 persones físiques i jurídiques que acumulen un deute de 15.400 milions d'euros. I és que avui, com dèiem, s'ha publicat la nova llista anual de l'Agència Tributària, Rosa Quitllet.
13: I en aquesta llista hi continuen apareixent el cantant i presentador Bertín Osborne i la tonadillera Isabel Pantoja. També figuren a la llista els personatges televisius Patricia Conde i Kiko Matamoros, amb deutes que ronden els 600.000 euros i el 1.200.000. En el cas de Catalunya, el deutor més gran amb l'Agència Tributària Catalana és l'empresari d'origen alemany-iranià Josef Fanadagi, amb un deute de 65 milions d'euros, un 21% més que l'anterior edició, tot i que continua sent una incògnita per quina activitat acumula el deute. Al segon lloc hi apareix Jordi Dalmau Riols, que enguany ha duplicat el deute que ara ronda els 10 milions. Just després figura Play Badalona, empresa relacionada amb el món del joc, amb un deute de 9 milions. Es mantenen en aquesta llista d'autora l'empresari hoteler i exvicepresident del Barça, Joan Gaspar, l'exbanquer Mario Conde i l'actriu Paz Vega, amb deutes entre 1 i 2 milions d'euros.
9: Gràcies, Rosa. I fem un darrer punt. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb el president portuguès, Antonio José Seguro. Tots dos han destacat les bones relacions entre Catalunya i Portugal en els àmbits econòmic, acadèmic i cultural, i ell ha expressat la voluntat d'enfortir la cooperació. A més, han abordat la situació política a Catalunya i el context internacional. El president català ha defensat la necessitat de reforçar el projecte europeu des d'una perspectiva ibèrica. La visita de Seguro coincideix amb l'acte de lliurament de la medalla d'or de la Unió Internacional d'Arquitectes a Souto de Moura aquest vespre a la Sagrada Família. Això és tot de moment. Més informació a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
14: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
2: Són les 9 i 5 minuts, enfilem la darrera hora d'aquest Pla B de Ràdio 4. Una darrera hora que tindrà dues meitats ben diferenciades. La segona meitat, Jordi Merca. Què tal? Bona nit, senyor.
15: Bé, què tal? Com estàs?
2: Estic content, perquè sí? Quan arriben els dimarts...
15: Ai...
2: Arriben les dimarts, un ja sap que la part final del programa vens tu.
15: Sí. Jo estic una mica raro.
2: Riem una mica.
15: Saps què em passa? Mira, no. ara que estàvem aquí parlant, durant que sona les notícies i tal, sí. I clar, ja venim els dos amb pantaló curt,
2: sí.
15: Samarreta amb maniga curta. Sí. Molt bé, tot molt bé. Ha arribat aquell punt, ara ja acabo de llegir que la temperatura va un altre cop cap amunt, vull dir que ja calor, vull dir, ara és el que toca.
2: Sí.
15: Vull dir que estem queixant, però que si demà plou direm, valla merda, 1 de juliol ja, plovem, valla merda.
2: El que passa és que potser estem amb unes temperatures...
15: Sí.
2: Ara anirem a París i ara ens ho explicaran des d'allà.
15: Però ojo, cuidao, perquè l'altre ja vaig pujar a l'AVE.
2: Sí.
15: I ojo a l'AVE, eh?
2: Per què?
15: És un altre món allà dintre.
2: Que fa molt de fred.
15: O sigui, hi havia un pingüino amb jaqueta, eh?
2: Ja.
15: Hi ha dos llocs que fa molt de fred, i reivindico aquí que és a l'AVE,
2: sí,
15: i al Mercadona.
2: És veritat. Bueno, al Mercadona, no només al Mercadona. Hi ha diferents súpers...
15: Jo
2: que
15: vaig
2: quan
15: ser...
2: passes per davant de les neveres...
15: Oh, que estan obertes ja!
2: Això podem parlar-ho d'aquí una estona, si vols.
15: Estan obertes ja.
2: Escolta'm una cosa, va. La secció d'avui a qui no li agradarà?
15: Avui la secció no li agradarà a Francisco Javier Martínez Mayor.
2: Qui és aquest senyor?
15: Si vols saber-ho, t'has de quedar fins a dos quarts.
2: Home, és que si no em quedo...
15: Bueno, tu sí, però...
2: Potser em fan fora, no, home, saps?
15: A veure, que et parlo de la gent, del públic...
2: Ah, molt bé, molt
15: dels,
2: bé, molt bé.
15: Bueno, no és públic, dels oients.
2: Ah, dels oients.
15: Dic, dels, si els oients volen saber...
2: És públic,
15: saber,
2: però és públic, també.
15: Et dic que dintre del nom,
2: sí,
15: hi ha el seu càrrec.
2: Molt bé.
15: Francisco Javier Martínez Mayor, aquí està el seu càrrec.
2: Mayor. És un mayor de l'exèrcit.
15: O Javier.
2: O Javier.
15: O Martínez.
2: Quin càrrec és Martínez?
15: No
2: ho
15: sé,
2: no
15: tu
2: ho
15: sabràs.
2: El que sí sabem és que la xerrada que tindrem ara és una xerrada superinteressant, perquè ho hem convidat a una persona molt interessant. A la primera hora del programa hem connectat amb París, perquè efectivament estàvem parlant justament de les conseqüències més enllà, de que faci calor o no, i un li molesti més o menys la calor, però sí les conseqüències reals que aquestes altes temperatures que han afectat tota Europa han provocat en societats que no estan ni de bon tros acostumades a aquestes onades de calor. És que ens ho explicava l'Antonio, el nostre corresponsal a París, no? Que fins i tot les centrals nuclears han hagut de baixar el seu rendiment, de que les morts, es calcula que hi ha hagut unes 1.000 morts, ha sigut veritablement espectacular el retrat que ens ha ofert el nostre company. I des de París... ens parla una persona a la que admirem profundament perquè llegim habitualment les seves col·laboracions al País, tot i que ell és no només periodista que escriu al País, sinó que té tot un seguit d'assajos com aquest que tinc ara mateix a les mans, Un fantasma recorre el mundo, Cómo funciona la maquinaria de guerra reaccionaria y qué podemos hacer para enfrentarla. Pablo Stefanoni, ¿qué tal? Buenas noches, Pablo.
16: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por la introducción.
2: Déjame preguntarte ante todo, Pablo, ¿cómo estás llevando el calor? Porque nos contaban antes que lo de Francia ha sido brutal, ¿no?
16: Sí, sí, los estaba escuchando y fue muy brutal. Ahora bajaron las temperaturas, pero se espera que vuelvan a subir. Esperamos que no como estaban, porque efectivamente es un país que no, como decíais, no está preparado para el calor, ¿no?
2: Y claro.
16: Bueno, ciudades como París, que ya son más del norte de Francia.
2: Claro.
16: Así que, pero bueno, parece que estas canículas van a repetirse.
2: El título del libro juega con esa frase que yo creo que le habrá sonado a muchos oyentes, ¿no? Del Manifiesto Comunista, Un fantasma recorre el mundo, ¿no?
16: Sí.
2: ¿Actualmente ese fantasma, Pablo, es el movimiento reaccionario?
16: Ese es el fantasma porque, bueno, es el que aparece como novedad, ¿no? No es que el momento reaccionario gane, sea una ola imparable, pero es verdad que creo que lo novedoso de los últimos años es la emergencia de unas derechas que son diferentes a las que conocíamos, ¿no? Yeah. Que son plantean otro tipo de discurso, otro tipo de relación con el orden instituido, tratan de recuperar la transgresión, y eso hace que desde la izquierda a veces no se sepa bien cómo reaccionar.
2: Claro, porque dices, necesitamos unas nuevas derechas. ¿Con las izquierdas que tenemos nos va bien?
16: Bueno, ese es parte del problema, ¿no? Creo que las extremas derechas capturan un inconformismo social muy extendido, que tiene que ver, en verdad, con una decepción, efectivamente, un sector de la población con respecto a las izquierdas, que están muy desdibujadas. Hoy, bueno, dicho muy rápido, la izquierda revolucionaria no hace revoluciones y la izquierda reformista no hace reformas, ¿no? O sea, las dos alas que teníamos de las izquierdas típicamente, ¿no? La izquierda revolucionaria, la izquierda más socialdemócrata, las dos están en distintos tipos de crisis. Pero también sumaría que hay una crisis muy fuerte en el mundo occidental de lo que eran las derechas tradicionales o las centros derechas, ¿no? Ajá. Mucho del voto a la extrema derecha viene, como sabemos, de las derechas tradicionales. España en eso es un caso donde todavía el Partido Popular resiste, pero en general estas derechas duras dieron el sorpaso y se comieron los votos de las derechas tradicionales,
2: ¿no? Bueno, lo que se va quedando desierto de alguna forma es el centro, ¿no?
16: El centro se va quedando desierto y en un punto hay una especie de radicalización asimétrica, ¿no? En otras épocas se puede decir, bueno, hay una radicalización hacia la izquierda y hacia la derecha, no sé, en los años 20, por ejemplo, donde aumentaba los partidos comunistas, los movimientos revolucionarios subían, y también la extrema derecha. Ahora hay una especie de radicalización asimétrica donde se radicaliza más la derecha que la izquierda, porque incluso lo que se llama hoy las izquierdas radicales, en verdad lo que dicen es lo que decía la socialdemocracia hace unos años, ¿no? Que ciertas reformas que la socialdemocracia ya no postula tanto, y esas izquierdas se hacen cargo de ese programa, pero en verdad no vemos una radicalización de izquierda muy fuerte.
2: Claro. Dices en el libro, Pablo, una cosa que me ha parecido interesantísimo. Dice que ya no estamos ante una batalla cultural entre la derecha y la izquierda, sino que estamos en realidad en una guerra ideológica. ¿Eso qué significa en realidad?
16: Bueno, es una batalla cultural, lo podemos tomar. La derecha usa mucho ese término últimamente, pero creo que va más allá de lo que podríamos pensar como una batalla cultural. A veces se habla de batalla cultural en relación al aborto, al feminismo, a ciertos temas de valores, como se decía, ¿no? Me parece que hoy estamos frente a una lucha que es mucho más amplia de las derechas que plantean una destrucción de muchos pactos establecidos después de la Segunda Guerra Mundial, de lo que parecía ya que eran conquistas democráticas, no solo en sentido institucional, sino también cómo se pensaba la ciudadanía, y en muchos casos incluso van mucho más allá de esto, como ocurre con estos tecno-utopistas, oligarcas intelectuales o tecno-oligarcas de Silicon Valley, que directamente están planteando utopías o distopías que tienen que ver con la propia especie humana, que ya no va solo a un modelo político, sino que concentran, ¿no? Y si uno piensa hoy en la utopía, o en lo contrario, que sería la distopía, podemos pensar en Elon Musk, Peter Thiel, que financia muchos proyectos que van desde el transhumanismo, la inteligencia artificial, muchas cosas que ponen en juego no solo los sistemas políticos, sino en la propia naturaleza de lo humana tal como la conocíamos. Y esas personas, casualmente o no tan casualmente, están bastante cerca de estas derechas neorreaccionarias y son bastante hostiles a la propia idea democrática.
2: Fíjate, Pablo, que ayer mismo en el programa tuvimos a tres chicas de 17 años que han ganado diferentes premios de la Fundación de la Universidad de Barcelona. Y una de ellas, con 17 años, hizo un trabajo sobre la polarización en los jóvenes y la influencia que las redes sociales tienen en ese campo, ¿no? Porque seguramente hasta ahora uno era más de derechas o más de izquierdas en función, pues, de lo que le contaban en casa, del periódico que leía o de la emisora de radio o de televisión que escuchaba, pero es que ahora muchas veces con las redes sociales ya te están diciendo directamente lo que tienes que pensar, ¿no? No sé si de alguna forma estamos accediendo a un juego menos o juego más sucio de lo que estábamos teniendo hasta este momento.
16: Sí, creo que hay una forma de conversación pública que cambió radicalmente. Obviamente dentro de eso están los algoritmos. Yo que me dedico a escribir sobre la extrema derecha, pero no soy de derechas, recibo todo el tiempo información porque busco, claro. Y los algoritmos mandan y mandan y mandan, y me pongo a buscar cosas sobre Israel, que es un capítulo del libro, y empiezo a recibir información, y eso tiene un efecto muy fuerte, porque confirma sesgos, etcétera. Y por otro lado, porque la conversación pública tal como existe hoy, con esto que muchos llaman baiteos, que es formas de provocar en las redes sociales que operan todo el tiempo, que una forma de conversación pública mucho más violenta, a veces anónima, se discute con gente que a veces no sabemos quién es, etcétera. Y creo que eso hoy está beneficiando de manera más general a estas fuerzas radicales de derecha o populistas de derecha que a los progresistas o a fuerzas, como decías, moderadas. Uh-huh. Que requieren otro tipo de conversación pública, otro tipo de terreno de discusión. Hoy pasamos

0: gran aparador de l'escena musical del país. Catalunya Express Magazine amb Joan Arenyes. Els dissabtes i diumenges de 5 a 7 de la tarda. Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4, Ràdio 4.
1: Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
2: Jo crec que ho hem d'explicar públicament. Espera, espera, no tens micro. Ara ja està.
3: Ara, jo fa rato...
2: Sí?
3: Em sap greu que el senyor era molt interessant, eh?
2: Sí, però tu estaves amb una altra cosa.
3: Jo fa rato que estic mirant una cosa...
2: Tenim dos monitors aquí a l'estudi 41. Sí. Dos monitors. Un amb el 324 i l'altre amb el canal 24 hores.
3: Sí.
2: D'acord? I en els dos canals hi ha una senyora que parla el llenguatge dels signes.
3: Sí, que això està molt guai.
2: D'acord? Clar, i em diu el Jordi de sobte. Però és la mateixa o no és la mateixa?
3: O són germanes, que possiblement puguin ser germanes, que hagin après...
2: Bueno, ha entrat fins i tot la Glòria Galia, no? Deixa'm que saludi un moment. Hola, Glòria. Perquè no t'ho creies. I tu has mirat molt des de prop.
4: M'ha acostat i hi ha una que porta el cabell una mica més llarg.
3: Sí, potser sí.
4: Ara,
2: són germanes. Són idèntiques.
4: Si no bessones, germanes.
2: Jo crec que hem de fer una investigació aquí.
3: Sí.
2: Hem de
3: truquem.
2: Sí, home.
3: Truquem.
2: No ara, però, no. Però sí.
4: Home. No seria tan estrany, perquè a vegades la gent que estudia fa això és perquè la família té algú.
2: Ah,
4: i llavors exacte. Seria...
2: Tindria lògica.
3: Jo crec que ve d'aquí una mica.
2: Però no,
3: eh?
2: Ens ha cridat molt l'atenció. Gràcies, sí. Gloria Galiano.
3: Mentre marxa la Glòria, una cosa t'hem de dir la Glòria i jo, hem de fer una reivindicació.
2: A mi?
3: Que tu quedes per sopar amb tot quisqui.
2: Sí.
3: I amb la Glòria i jo, que estem aquí picopala tot l'any... La Glòria i com?
2: Però la Glòria, si està farta de mi.
3: Sí. La Glòria i jo portem aquí tot l'any picopala.
2: Sí.
3: I a nosaltres no ens convides a sopar.
2: Però qui ha dit que convido?
3: Home, tu surts de... No,
2: jo
3: tu
2: vaig
3: cada
2: a
3: dia...
2: sopar.
3: Tu cada dia que ve aquí un convidat... Surt... Home, ei, quedem per sopar. Quedem per sopar.
2: Ja.
3: I a nosaltres no ens diu quedem per sopar
2: però
3: cap dia.
2: T'he dit 40 vegades a quedar per sopar.
3: No pots mai, sempre
2: no
3: tens algú.
2: No és veritat.
3: Sempre diu, no, és que...
2: A la setmana que ve.
3: La setmana que ve, vinga, va. Quantes setmanes queden de programa?
2: Tres
3: setmanes. Amb aquesta.
2: Queden tres programes amb aquest, sí.
3: Amb aquest, o sigui, dos més. Aquest sí, ja ens el fulim
2: quedaran
3: ràpid.
2: Quedaran dos dimarts més.
3: Dos dimarts més, vale, vale. Per què? Tu ja saps on vas de vacances o no?
2: Jo, sí.
3: On sempre?
2: Jo, on sempre.
3: Sí, a casa teva, allà, a la banyeta.
2: A les muntanyes, a veure si em trobo Heidi.
3: Sí, a l'abuelito.
2: A l'abuelito.
3: A Niebla.
2: Sí.
3: I a l'altre.
2: Copito de Nieve.
3: Copito de Nieve no era.
2: I Blanquita.
3: Però Copito de Nieve no era.
2: Era una cabra.
3: Ah, sí? Es deia Copito de Nieve, la cabra?
2: La filla. Hi havia la Blanquita,
3: sí.
2: Que era una ovella gran.
3: Sí.
2: I després hi havia la Copito de Nieve...
3: Però no has dit que era una cabra?
2: Oh, jo què sé, una ovella, una cabra, era un bitxo.
3: Un bitxo. Era un bitxo, vale. Sí, entre una ovella i una cabra hi ha diferències,
2: perdó,
3: eh?
2: Perdó, que estic amb els aires acondicionats fatals.
3: Oi, sí.
2: I després hi havia un ocell,
3: sí.
2: Que es deia Pichi.
3: Pichi! Oi, mola molt, Pichi, m'agrada.
2: Es deia
3: Pichi. És molt nom d'ocell, no com el teu ocell, recordem que el teu ocell es deia...
2: Maria Teresa.
3: Maria Teresa. Vull dir...
2: Sí, però era molt petit.
3: Sí, bueno, no, és igual, però pitjor encara.
2: Després hi havia el gos, que es deia Niebla.
3: Niebla.
2: Val?
3: Sí.
2: I hi estava Clara.
3: Clara, que era la noia amb cadira de rodes.
2: Pedro.
3: Pedro, que era el xurri.
2: L'abuelita.
3: L'abuelita no estava, no hi havia abuelita.
2: Sí,
3: hi havia abuelito.
2: No, hi havia l'abuelita de Clara.
3: Ah, de Clara.
2: De Clara.
3: Sí, però no de Heidi.
2: I d'això és la senyorita Rottenbeller.
3: Que tu creus que entre l'abuelita de Clara i l'abuelo de Heidi hi havia...
2: Jo crec no?
3: Que no. Jo crec
2: que
3: havia
2: quedat... Aquell home era molt raro.
3: Sí, home.
2: Aquell home...
3: Raro, raro.
2: Aquell era raro.
3: Sí, sí, sí. Bueno, era pertorbadora la sèrie, eh? Si
2: sí.
3: L'analitzéssim, era pertorbadora, eh?
2: Mira, això ho podríem fer.
3: Un dia ho farem, va. L'any que ve... Si me renoves,
2: sí.
3: Em renovaràs.
2: I tant.
3: Jo estic renovat, no?
2: Bueno,
3: per l'any que ve?
2: Sí.
3: Bueno, hem de parlar, no? Quedem per sopar i ho parlem.
2: Exacte, la setmana vinent ho parlem.
3: Que no, ho dic perquè demà ja és dia 1 de juliol, eh?
2: És veritat.
3: Vull dir que ja està... La gent ja està amb aquest rotllo de... No, jo ja... Ui, les vacances... Ui, ja, quins nervis, ja. Jo ja... Ui, ui, hem de començar a fer la maleta, que marxo l'1 d'agost. I dius, que te queda un mes. No, no, ja, anem a fer compra. Ara rebaixes.
2: Això fa gràcia, la gent que fa la maleta amb 3 setmanes d'antelació.
3: Jo la faig amb 15 minuts abans de sortir.
2: Jo també.
3: I després me lo deixo tot i m'ho he de comprar, també t'ho dic, eh?
2: Ja.
3: Però la gent, no, hem de començar ja. I ara ja comença el telediario... Ja comença amb Operació Salida.
2: Molt bé.
3: He dit telediario,
2: perquè
3: m'has corregit el guió. O sigui, he arribat aquí, la Glòria me dona el guió,
2: mira,
3: i el primer que trobo és un tachonaco.
2: Vale, l'única paraula
3: ja posat...
2: que he llegit jo del teu guió avui, t'ho juro que és l'única.
3: Telediario.
2: Mira, dic, el Telenotícies d'Espanya, no senyor,
3: el...
2: és
3: Espanya,
2: el telediario.
3: El Telenotícies és de Catalunya.
2: De TV3. Però també hi ha el telediari a casa nostra.
3: Sí, sí, però aquí es diu Telediari.
2: Exacte.
3: Telediari, eh?
2: És xulíssim. Qui
3: li va posar el nom va molar, eh?
2: Clar.
3: Clar, ara ja el Telediari és Operació Salida i Ola de Calor.
2: Sí.
3: Vull dir, ja, d'ara fins al 31 de setembre, d'agost, ja no passa res més al món, eh?
2: Bueno.
3: Ola de Calor! Vinga, connectem amb una platja. I aquella senyora o aquell senyor, aquell reporter,
2: sí,
3: que normalment els que estan a l'estiu són pues, gent que acaba de començar, gent que està amb becaris i coses, no?
2: Molts dies.
3: Sí, home, a l'agost, tu a l'agost treballes?
2: Jo ara no, ja no, perquè he treballat jefe, molts anys, eh?
3: Quan eres becari.
2: No, no és veritat.
3: Sí, ara ja. Llavors veus aquella xavala o aquell xaval a Benidorm, a la platja de Benidorm, que està tothom allà banyant-se al xiringuito i fotent-se una birra, i ell allà amb màniga quasi llarga, dient, bueno, avui estem aquí...
5: Les platges estan molt llenes.
3: La platja està en plena, sí, avui potser arribarem als 44 graus, uf, i ella allà ple sol.
2: Té molt de mèrit, això.
3: Home, això té molt de mèrit, perquè nosaltres pensem que és un moment, però aquella gent fa rato que està allà esperant.
2: Home, i tant.
3: Si el Telenotícies comença a les 3, ells a les 3 menys 10 ja estan allà.
2: No, home, bastant abans.
3: O abans. Perquè han de... No, que funcioni el wifi i totes aquestes històries,
2: wifi?
3: Eh? Sí, no? Ja, això deu anar per wifi, ja, no?
2: Sí, sí, per wifi.
3: Bueno, la gent normal d'aquestes alçades ja sap on va de vacances, la gent normal.
2: Clar.
3: O sigui, ja més o menys, si no ho tens... Si no ho tens, bastard.
2: Bastard?
3: Bastard.
2: Perquè... Si ja ah, no de saps... bastard.
3: Bastard.
2: Ah, és que...
3: Sí, si no ho tens, bastard. És que ja no... Vull dir, ja has d'espavilar.
2: Clar.
3: I, però jo he pensat... Potser hi ha gent que no vol viatjar molt lluny.
2: Ja.
3: Perquè, clar, ara comencen també una altra cosa, les vagues.
2: Ja.
3: Vaga de Renfe, vaga d'avions... Per què dius? Perquè els de l'avió... Jo, o sigui, a favor de les vagues, a tope,
2: sí, sí,
3: clar, UGT,
2: clar.
3: CGT, tiquití, trequetre, totes les comissions que hi ha d'estes. Però fes una vaga al, no sé, el 10 de gener.
2: Ja, però aleshores no aconsegueixen el seu objectiu.
3: Home, ja, però home, que la gent... Que hi ha gent que porta tot l'any estalviant.
2: I amb una vida molt pringada.
3: Home,
2: tu imagina't... I amb una vida molt pringada, esperant com a locos...
3: Una setmana per anar, una setmana per anar a Menorca...
2: I
3: patapam! Sí. I assustar.
2: Jo conec força gent, que
3: home, això passa. Home, controladores aéreos, controlen-se.
2: Exacte, per favor.
3: Per què? Perquè seria maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de coger el barco ni el avión.
2: És veritat.
3: Solo caminando,
2: sí,
3: en bicicleta...
2: O autostop.
3: O autostop.
2: Molt bé, molt bé. T'ha quedat bé, això.
3: Quina bona cançó, eh?
2: Sí.
3: Aquesta cançó...
2: Qui cantava, això?
3: Ai, mira que ho he vist abans. Ai, los no sé què, los...
2: Gloria Galeano.
3: Gloria.
2: Qui cantava això del...
3: Serà maravilloso. El puente.
2: Los tres sudamericanos.
3: Los tres sudamericanos eran por lo menos.
2: Em diu por lo menos.
3: Por lo menos uno de ellos, ¿eh? Uno de los tres cantaba esto. No, yo he visto una noia, era una noia, ¿eh? Que cantaba això.
2: Bueno.
3: Sí.
2: No, no ho sé.
3: Era bueno, una noia, era... però bueno. Ei, però la cançó té tela, ¿eh? Porque dius, será maravilloso.
2: Los mismos es deien?
3: Los mismos,
2: I
3: los
2: també,
3: mismos,
2: i eren,
3: sí.
2: També la cantaven los dos sudamericanos y una sudamericana.
3: Saps? Eran los sudamericanos
2: y los mismos.
3: Los y
2: los
3: la.
2: Mismos,
3: los mismos. Los mismos sudamericanos,
2: exacte,
3: que cantaban la otra vez.
2: Vinga, va.
3: No, pero que está bien porque será maravilloso viajar hasta... Vull dir, que Mallorca.
2: Que sí.
3: Que no está tan lluny.
2: Bueno.
3: Que dius, ja que fas...
2: Però si
3: ja, que seria, ja que serà maravillós un altre lloc.
2: Però
3: que Mallorca és molt guapo.
2: Per això et dic.
3: Clar, però ja que fos un pont.
2: Jo tinc ganes de veure les coves del drac.
3: No has anat a, o sigui, però has anat a Mallorca?
2: Anar quan... Sí, tant.
3: I no has anat a veure les coves del
2: no,
3: drac?
2: No, perquè, bueno, vaig anar quan era molt petit.
3: Ah, val, i ja no te'n recordes.
2: No me'n recordo.
3: Jo fa molts anys també que vaig anar a veure-ho i no me'n recordo.
2: Ja.
3: I a Mallorca hi ha les coves d'en Xoroi.
2: Anda.
3: Però allò és festa. Les coves d'en Xoroi és un bar que hi ha per veure la posta sol on van tots els garrulos allà. Que diu, si, tota, si és una illa...
2: Tots els garrulos.
3: Sí, si és una illa rodona, pots veure la posta de sol des del 50% de la illa. No cal anar a un bar
2: però hi ha bars
3: a que t'acobrin 15 pavos per un gin tònic.
2: Però et posen un chill-out bonic.
3: Un chill-out... Sí,
2: no, et posen una música xula.
3: Sí, i tens quatre garrulos al costat de despedida de soltero allà. Vinga, xupito pel nòvio!
2: A Menorca no passa això.
3: Home, a Menorca... Això ha passat a tot arreu. Les despedides de soltero estan a tot arreu.
2: No sé de prohibir.
3: Bueno, llavors, com queden 3 setmanes,
2: sí,
3: que ja són 2,
2: sí,
3: llavors jo m'he proposat d'aquí a que acabi això,
2: sí,
3: buscar llocs d'Espanya perquè la gent pugui viatjar sin necessitat de coger el barco ni l'avió, solo caminando en bicicleta o autostop.
2: Molt bé, em sembla molt bé.
3: Per què? Perquè Espanya està plena de llocs guapos per anar.
2: Això és veritat.
3: Vale? Llavors, com he fet una secció de 3 o 4, que seran 3 o 4 dies, que comença avui, doncs 2 dies més, he pensat, home... ja que és una secció, posa-li cançó.
2: Vale.
3: I com que sé que les meves cançons d'intel·ligència artificial no t'agraden...
2: No, perquè a mi
3: no, tal. Aquest matí he contactat, jo tinc uns amics tenen un grupet a Poblenou, que es diu La Batxatita del Poblenou.
2: Ah, que guai.
3: Vale? Es diuen La Batxatita del Poblenou i els dic, escolta, que vaig a fer això a Ràdio 4, me podeu fer una cançó? I m'han dit, home, claro.
2: Ah, que
3: i me l'han enviat.
2: I ja te l'han fet i
3: home,
2: tot.
3: Clar.
2: Ah, sí, la podem escoltar?
3: Són La Batxatita del Poblenou.
2: Va, escoltem.
3: Vinga, la cançó que es diu Viajando, que és plusquamperfecto.
2: A veure,

0: La bachatita del Poblenou, ja es podeu seguir directament a Spotify. Hem de dir que la bachatita... Moment, que expliqui la història.
1: Però m'estàs prenent el pèl, home.
0: Que no.
1: Si tu truques aquest matí, et fan aquesta...
0: Hem de comptar que de la bachatita del Poblenou, que és un grupasso, dos dels integrants eren integrants de la salseta del Poble Sec.
1: D'acord.
0: I ara han fet la bachatita del Poblenou. Vale? Es podeu seguir... Lo podeu seguir per Spotify. La bachatita del Poblenou. Vinga, va. Comencem. I si hem de començar en un lloc a aquest país? Mira, un xoti, això era un xoti, eh? Si hem d'anar a un lloc en aquest país a visitar, perquè hem rigut molt en aquest programa,
1: sí,
0: ho hem infravalorat.
1: Ah.
0: I resulta que és un... Que jo avui...
1: Ja
0: m'estic enfadant a mi mateix, perquè jo avui ho he buscat i resulta que és un dels pobles més macos d'Espanya.
1: Ah, sí?
0: Parlem de Chinchón.
1: Chinchón.
0: Avui aquesta secció va dedicada a Chinchón.
1: Chinchón.
0: Chinchón és un... Tu saps que està dintre de la ruta dels pobles més macos d'Espanya?
1: No, no ho sabia.
0: Pues ja ho saps, per això estic jo aquí, per donar-te informació.
1: Saps com es diu el gentilicio? De
0: Oi, no he buscat això!
1: Jo sí.
0: Com es diu?
1: Chinchoneses.
0: Ai, no m'agrada.
1: Bueno, és igual que t'agradi.
0: Per un poble tan espectacular...
1: Què, Chinchonillas?
0: Chinchonetes... No, Chinchoneses. Chinchones.
1: Los Chinchones m'agrada.
0: Home, los Chinchones podria ser un grup de bachata, també,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Avui toquen a la plaça de Poblenou, la bachatita de Poblenou i los Chinchones.
1: I los hermanos Chinchones.
0: Los hermanos Chinchones eren unos...
1: marineros.
0: Marineros, muy bonitos. Chinchón, ¿vale? Hem de desmentir, perquè la gent s'ho ha cregut. És que la gent s'ho creu tot.
1: No.
0: Ara la gent està buscant Spotify la bachatita del Poblenou.
1: Que ja hem dit que és mentida.
0: La gent s'ho creu tot. Llavors, hem de desmentir des d'aquest programa, perquè això és la ràdio pública d'aquest país.
1: Sí.
0: I a vegades nosaltres riem i a vegades no passa res.
1: Sí.
0: Hem de desmentir que a les afores de Chinchón el cartell de sortida posi Chimpón.
1: No, però això molaria molt.
0: Això molaria. Des d'aquí també et dic...
1: Això li hem de trucar a l'alcalde. Hem de trucar a l'alcalde de Chinchón per dir-li...
0: Vinga.
1: Bienvenidos a Chinchón. Son... I quan te'n van...
0: Chimpón. Jo, si algú aquest estiu va a Chinchón i ho vol fer...
1: Ah, que ho posin.
0: Com a acte de gambarradilla.
1: Bueno, sí.
0: Portes un esprai.
1: Perquè...
0: A la maleta.
1: No, mira
0: com
1: que
0: pots, vas en cotxe, el pots facturar. A l'avió sí. No, perquè... Però no pots anar amb avió a Chinchón.
1: Sí.
0: No arribes.
1: És veritat.
0: No arriba a Chinchón, l'avió.
1: No.
0: Has d'anar a un altre lloc. A Chinchón no hi ha aeroport.
1: Perquè quants habitants hi ha a Chinchón?
0: Un moment, que ara vindrà això. Ara vindrà això. Vale?
1: Però sí que és maco, Chinchón.
0: És que sí que és un dels pobles més macos. Es veu que la plaça del poble és la leche.
1: Estic veient la plaça del poble.
0: Sí, que sí. Jo a mi m'ha sorprès perquè he posat... A mi m'ha sorprès... He començat a investigar sobre Chinchón. Quan he posat a YouTube Chinchón...
1: Sí.
0: I m'ha començat a sortir penya...
1: Jugant
0: al Chinchón. Chinchón.
1: Ah, un dia en Chinchón.
0: Un dia en Chinchón.
1: Anda.
0: I he dit, home, si algú li dedica un blog a un dia a Chinchón, és que Chinchón mola.
1: Dona de sí, sí.
0: Que ven en Chinchón. I llavors he vist que està dintre la ruta dels pobles més macos d'Espanya.
1: La plaça és molt bonica.
0: Que sí, es veu que la plaça és lo més potent.
1: Ja. Yeah.
0: Que és molt guapa.
1: Lo més potent
0: és la...
1: Lo més potent.
0: La platja. Chinchón, a quina comunitat... No ho miris, eh? A quina comunitat autònoma pertany Chinchón? Te sorprendrà.
1: Castilla-La Mancha.
0: No! Madrid!
1: Ah, és Madrid.
0: Comunitat Autònoma de Madrid.
1: Ah, és Madrid, allò.
0: Sí, és Ayuso. És territori Ayuso, eh?
1: Sí.
0: Allí Ayuso és jefa, eh?
1: Bueno.
0: La jefa és l'Ayuso, eh?
1: Sí, és veritat.
0: Que sí. És su territori. Ayuso llega allí i diu... Todo esto, antes, era campo.
1: Ah, és veritat.
0: És molt frase de iaio, eh?
1: Sí.
0: Oh, com mola anar a un poble... Com mola anar a un poble... i trobar algú del poble que et digui això, veus tot això que has construït?
1: Eren camps.
0: Això, quan jo era petit, aquí no hi havia res, aquí corríem.
1: Però anem a Premià de Dalt, jo t'ho puc dir de Premià de Dalt, això.
0: Perquè Premià de Dalt ja no... O sigui, Premià de Dalt ja no pot expandir-se més.
1: Ui, tant, que es pot expandir.
0: No, home, no, si ja la... Si és a dalt...
1: Però Premià de Dalt, tu saps el gran que és?
0: A veure, Premià de Dalt...
1: Sí.
0: A sota té Premià de Mar.
1: Sí.
0: Ja no pot dir...
1: Però tu saps el terme municipal?
0: Seria invasió.
1: Mira, espera, vaig a buscar...
0: Seria invasió.
1: Vaig a veure quants quilòmetres...
0: I cap a dalt... Cap a dalt té la muntanya, no pot, però que sí, però que no pots construir a la muntanya. Ai. Que tu penses que perquè ets de Premià de Mar i tens la salsa aquesta de les patates...
1: Sóc de Premià de Mar. Ets molt pesat, eh?
0: Amb la salsa o amb Premià?
1: En general, diríem.
0: Que te dic una cosa, que a mi m'agrada Premià, eh?
1: Home, és que...
0: Que
1: és
0: guapo. Feu-ho dels pirates.
1: Quins pirates?
0: Allò de la festa dels pirates.
1: Ah, sí?
0: Ah, i sabeu una cosa que feu a Premià?
1: De dalt?
0: És que ara no ho recordo.
1: Ah, és que no és el mateix.
0: Una, a les festes foteu. Això és veritat, ho pots buscar? No sé si és primada de Premià de Mar o Premià de Dalt, profiteu una cursa de penya amb pilotes.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Deu ser Premià de Mar.
0: Deu ser els de Mar. Deu els de Dalt no esteu tan gelats, no?
1: No ho sabia, no ho sabia.
0: Tu sí? No. L'altre dia vas buscar per riure una mica de tu. Vaig pensar, va, faig una secció de Premià per riure del Toni. Però sí, no hi havia tantes coses interessants com a Chinchón. Llavors he decidit
1: vale
0: fer-ho de Chinchón.
1: Ah, mira, aquí ho tenim.
0: Vinga, a veure, Premià de Mar, quants quilòmetres?
1: No, Premià de Dalt.
0: De Dalt.
1: És... No pot ser això.
0: Que no, com? Ara no pot
1: a
0: ser.
1: A veure, espera. No, a això a és ver la població. Sí. 6 quilòmetres i mig.
0: 6 quilòmetres i mig?
1: Sí, senyora. Què et sembla?
0: Mira, tu saps quants quilòmetres quadrats té Chinchón?
1: Quants?
0: 115 quilòmetres quadrats.
1: No pot ser això.
0: 100... És que el que no pot ser és el teu. 6 quilòmetres quadrats és un cagarro
1: és poc,
0: de poble.
1: És poc, no.
0: Seria un cagarro.
1: Escolta, estic a punt de...
0: Que no, però que estàs equivocat, que no pot ser 6, home. Busca-lo a Wikipedia.
1: No, estic amb la Wikipedia.
0: Vale,
1: ala, sí, 115,9 quilòmetres
0: quadrats. Claro! Mira, 100... O sigui, Chinchón té 115 quilòmetres quadrats. Què vol dir això?
1: Sí.
0: Que són 16.000 camps de futbol.
1: Ostres.
0: Però saps que hi ha penya que compta en camps de futbol?
1: Ja.
0: Yeah. És una cosa com si tothom sabés el que medeix un camp de futbol. Diu, no, això són quatre camps de futbol.
1: I tot això abans?
0: I tot això abans eren camps de futbol.
1: De futbol. De futbol. Exacte.
0: Però no només 16.000 camps de futbol, sinó 92.000 piscines olímpiques que cabrien allà.
1: Mira.
0: No, una altra mida que tampoc sé ben bé. Qui cony ha pensat?
1: 50 metres de llarg.
0: Sí, bueno, però qui diu... Això aquí caben piscines olímpiques. Per què?
1: No ho sé.
0: No ho entenc. No ho entenc. Però, sí, el que és el mateix, jo he buscat... Podríem aparcar 9 milions de furgonetes
1: C15. Però això és perquè anem a veure Chinchón?
0: No, això és perquè la gent vegi una mica lo gran que és Chinchón.
1: Perquè ens queden 3 minuts.
0: 3 minuts?
1: O sigui...
0: Però si porto una fulla!
1: Bueno, potser la setmana vinent podem fer una mica més de Chinchón.
0: Chinchón 2?
1: Chinchón 2.
0: Però què hem fet perquè se'n vagi el temps?
1: És que hem parlat de moltes coses.
0: Sí, bien. Mira, 16.000 camps de futbol, 92.000 piscines olímpiques, 9 milions de furgonetes pots aparcar allà. Chinchón és el pàrquing de la Isla Fantasia.
1: Hola!
0: Possiblement podria ser el pàrquing de la Isla Fantasia.
1: Sí.
0: Chinchón hi ha 5.800 habitants.
1: Sí.
0: Què vol dir això?
1: Què?
0: Que cada habitant té 1.500 furgonetes.
1: Olo.
0: Podria aparcar, podria tenir 1.500 furgons cadascú. Estaria guapo.
1: Home, una furgoneta per cada 3 anys.
0: El seu alcalde, si el vols trucar per la setmana que ve, és Don Francisco Javier Martínez Mayor.
1: L'alcalde
0: de Chinchón.
1: Com que no li agradarà la secció de l'alcalde de
0: Chinchón, no,
1: amb la publicitat que li estàs fent?
0: Potser sí. Hi ha una cosa que m'agrada molt de Chinchón, de la pàgina web, la gent pot entrar a la pàgina web i diu tu boda en Chinchón. Pots casar-te a Chinchón. Mira, diu, los pasos a realizar para casarse en Chinchón mediante ceremonia civil son los siguientes. Uno, ir al registro civil donde están empadronados los novios y citar el expediente para poder casarse.
1: O sigui, com a tot arreu.
0: Com a tot arreu. Dos,
1: sí,
0: una vez tengan ese trámite realizado, deberán hablar con el concejal delegado para reservar fecha.
1: Com a tot arreu.
0: Perquè Chinchón, molta gent es vol casar a Chinchón, es veu. Clar. Llavors has de reservar. Tres,
1: sí,
0: el ayuntamiento se podran casar durante todos los días de la semana, excepto los domingos.
1: Clar, home, perquè el domingo...
0: Diumenge no te fots.
1: No.
0: A Chinchón, el diumenge hi ha coses.
1: No, a l'Ajuntament.
0: A l'Ajuntament.
1: A l'Ajuntament.
0: Aquell Don Juan Muñoz aquest,
1: sí,
0: té coses a fer diumenge.
1: Clar,
0: no pot estar per casar-te, tu.
1: Potser el conviden als casaments, també.
0: Però t'has de casar previo pago de tasa municipal.
1: Claro.
0: Si no ets de Chinchón...
1: Sí.
0: 425 pavos per persona.
1: Què dius?
0: 1.000 pavos si ets de Chinchón, 150, 300 pavos.
1: Hola.
0: 450 pavos.
1: Això és per descongestionar
0: Això és perquè el senyor Chinchón, o sigui, el senyor Francisco Javier diu, ja està aquí ara, com les coses que tinc fer jo a Chinchón. Deberás pagar la tasa en el número de cuenta y et posen el número de compte.
1: Bueno,
0: perquè
1: no cal,
0: paguis.
1: No cal que ho diguis.
0: No, però si per què capullet, posen el número de compte?
1: Si hi ha cap oient interessat, que ens truqui, que jo, ja li direm.
0: Jo, si algun oient vol casar-se, ho pago jo.
1: En sèrio?
0: Jo pago 1.000 pavos perquè un oient, bueno, dos,
1: clar,
0: es casin a Chinchón.
1: A Chinchón.
0: Ho pago jo, 1.000 pavos.
1: Molt bé, això ho ha dit, això
0: diu,
1: és vinculant, eh?
0: Que sí, vinculant. La sala on se realiza la boda serà el salón de plenos de l'Ajuntament. O sigui, allà on s'estan barallant, no, la rotonda, aquesta no me gusta.
1: Bueno, com a tot arreu,
0: tal,
1: eh?
0: Vale? Vale. Allò, clar, te cases allà. Diu, podran tirar arroz, pétalos... i demás. Però sempre a la calle.
1: Clar.
0: S'ha d'avisar.
1: Sort. Està clar.
0: Sort que han avisat.
1: Escolta, millor et proposo que seguim.
0: Sí.
1: La setmana vinent, vale, amb Chinchón.
0: No sé si donarà, però sí.
1: Potser... Home, mira...
0: Tu vols trucar a l'alcalde?
1: Sí. Vale. Però, a banda d'això, sí. si comencem casant-nos a Chinchón, sí. aleshores hauria... És que acaba d'entrar la Sílvia a Tarragona.
0: Te vols casar a Chinchón? T'ho pago jo.
2: A Chinchón?
0: A Chinchón.
2: Chinchón és, una, és un lloc molt xulo.
0: Sí. Te vols casar?
1: Però ja només... Espera, espera, que li hem de dir la nostra idea. Sí. Hem de convèncer l'alcalde de Chinchón
0: sí.
1: perquè quan surtis del poble, al lloc de Chinchón posi Chimpón.
0: Sí, l'entrada al poble ha de, poner, ha de posar Bienvenidos a Chinchón i la sortida, Chimpón.
2: Tu com em veus a mi la cara?
0: Guapa, estàs guapíssima.
2: Moltes gràcies, Jordi. Ai, no és que tinc un jet lag que no sé si vinc, vaig, és si el Marín està
1: York.
2: Aquí...
1: Ah,
2: aleshores, Chinchón... Chinchón.
0: Chinchón és el Nova York d'Espanya, eh?
2: Chinchón sí. és el Nova York d'Espanya. És a dir, Chinchón és un lloc
1: va,
2: on es prenen uns
1: esperits...
2: Ai, perdó. Es prenen uns esperits boníssims.
1: Ah, sí?
0: Sí?
1: A Chinchón?
0: Home, home, de Chinchón.
1: No, no parlem més. De perdó. La setmana seguim...
0: Vinga, va.
2: Chinchón, Chonchín, com?
0: Chimpón.
2: A Chimpón. Chimpón, perdó.
1: Sílvia Tarragona, fins a les 12 de la nit, tot teu, Sílvia, que vagi... Senyores, senyors, tornem demà a les 7 de la tarda. Més pla bé. Gràcies.
2: Jo no estic, no.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Continua augmentant el balanç del doble terratrèmol que va sacsejar el nord de Veneçuela dimecres passat. Les autoritats eleven a 1.943 les víctimes mortals i a més de 10.500 els ferits. Més de 6.400 persones, això sí, han estat rescatades en vida i els equips d'emergència mantenen la recerca de supervivents entre la runa. Els sismes han deixat 189 edificis completament ensorrats i gairebé 700 rèpliques. En les tasques de revisió d'aquests edificis afectats pels sismes i està participant l'expedició dels bombers de la Generalitat a Veneçuela. L'inspector Oriol Corbella és el cap de l'operatiu.
2: Que tenim quatre equips de treball, quatre binomis, que estan fent avaluació estructural d'habitatges, prioritzant, evidentment, els habitatges que tenen més capacitat. Això què implica? Això implica que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora, està en tendes de campanya.
0: Aquesta és la darrera hora d'aquest dimarts 30 de juny, que també ens deixa d'altres titulars. Avui finalitza el termini perquè les persones estrangeres nouvingudes que vivien a Espanya abans de l'1 de gener puguin acollir-se a la regularització extraordinària impulsada pel govern espanyol. S'estima que més d'1,2 milions de persones han presentat la seva sol·licitud, una xifra que ha duplicat amb escreix les previsions inicials del govern espanyol, que calculava que unes 500.000 persones s'acollirien a aquesta regularització. Les entitats socials recorden, però, que la regularització és només el primer pas i que ara caldrà garantir feina i plena inclusió. En paral·lel, el debat polític i jurídic continua obert. Així s'han pronunciat Alberto Núñez Feijóo i el president Pedro Sánchez.
3: ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países?
4: Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: Recordem que el Tribunal Suprem estudia l'aval cas a la justícia europea per saber si vulnera tractats de l'espai Schengen, mentre el govern defensa una mesura que considera imprescindible tant per raons humanitàries com econòmiques. El govern de la Generalitat ha traslladat al Ministeri d'Hisenda la necessitat de tirar endavant la reforma del finançament autonòmic. Ha estat en la reunió entre el Departament d'Economia i el Ministeri en el marc de la ronda de trobades amb les comunitats autònomes per abordar el nou model. I des del Senat, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat a les autonomies governades pel Partit Popular no fer anticatalanisme.
5: Hablar de financiación autonómica no se puede reducir a mirar al vecino o a mirar las elecciones, a mirar si me conviene o no atacar a Catalunya.
0: La Fiscalia manté la petició de 15 anys a presó per Jorge Fernández Díaz en la recta final del judici del cas Kitchen. Segons el fiscal César de Ribas, l'exministre coneixia i dirigia l'operatiu parapolicial per espriar l'extresorer Luis Bárcenas i protegir el Partit Popular en el cas Gürtel.
6: La participación de Jorge Fernández Díaz fue manifestada por el acusado Francisco Martínez a diferentes interlocutores a través de mensajes incorporados a la causa en el oficio de la Unidad de Asuntos Internos de 20 d'abril de l'any 2020.
0: La Fiscalia basa l'acusació en testimonis, missatges i les agendes de Villarejo per qui reclama 19 anys de presó. I el cas Endic entra en una nova fase amb les primeres declaracions judicials per aclarir si la mort del fundador de Mango va ser accidental o criminal. La terapeuta de la família ha declarat durant més de dues hores davant la jutgessa, mentre dos excursionistes han assegurat que Jonathan Endic estava en estat de xoc després de la caiguda del seu pare. La investigació continua per determinar si els fets van ser un accident o un homicidi. I ens fixem ara en la previsió meteorològica per demà. A EMET, Juan Carlos Piña, bona nit.
7: Bona nit. Demà dimecres a Catalunya baixaran les temperatures, quedant-se les màximes als 35 graus a Lleida, 34 a Girona i Tarragona, 30 a Barcelona. Això sí, al cap de setmana pujaran les temperatures de forma molt important. Esperam també un dia d'ambient assolellat en general, sense descartar la formació de núvols d'evolució a l'interior del quadrant nord-est, que podrien deixar algun ruixat aïllat acompanyat de tempesta. En quant al vent, a l'Empordà i al sud de Tarragona, vent moderant de les components nord i nord-oest, sense descartar ratxes molt fortes. És una informació d'EMET.
0: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv-e.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.
8: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
9: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
10: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
11: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
12: Com sempre, salut i periodisme.
13: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
14: La veritat per davant de tot.
15: Andy i... jo no penso dir la paraula.
16: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
17: M'he quedat esparverada.
18: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
19: Nena, nena, nena, nena.
1: Ràdio 4.
8: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per esperar-nos i gràcies per rebre'ns. Mirin, les xifres, els números, identifiquen també una situació. Però aquestes xifres que els anem explicant cada dia tenen a veure amb la pena, amb el dolor, amb la desorientació i sobretot amb la sensació de que amb les mans, literalment, els veneçolans, aquelles persones que es dediquen al noble art d'ajudar els altres des d'un punt de vista professional, que n'hi ha molts, estan fent mans i mànigues per rescatar aquells que s'han quedat sota la brossa, sota les pedres i sota les parets després d'aquests dos terratrèmols que van atacar aquest país. Avui, la xifra de morts s'ha enlairat. 1.943 i 10.751 ferits. Hem vist escenes de tot tipus, des dels cuidadors de les persones que anaven sent rescatades, que amb moltíssima dolçor i moltíssima tendresa els tranquil·litzaven, els hi donaven aigua, intentaven que estiguessin menys nerviosos. També les imatges d'aquests rescatistes que no han deixat de treballar ni un segon per intentar trobar persones en vida. I també, òbviament, aquestes escenes que a mi particularment m'han commocionat, de persones que buscaven desesperadament les seves persones no humanes i que al final han aconseguit trobar-les. Perquè els veneçolans, en aquest sentit i en tants d'altres, ens han donat una lliçó. Ells no han deixat ningú enrere i han entès que el sentiment, l'emoció i la vida té vàlua, tingui quatre potes o en tingui dues. Aquesta és una de les moltes notícies de la jornada, però també n'hi ha d'altres que em preocupen. Mirin, avui hem sabut que les dones només representen el 32% del treball digital de Barcelona. L'escletxa de gènere persisteix en el sector digital i es fa encara més ferma en llocs de responsabilitat. Demà parlarem de la regularització de migrants, però ja els hi dic i els hi avanço que en aquesta nova fase Barcelona ha atès a 87.000 persones en aquest procés extraordinari. L'Ajuntament ha emès per diferents vies 378.293 peces en forma de volants i certificats d'empadronament en gairebé 3 mesos, i és una xifra molt elevada. Ja que parlàvem de dones, sí, els hi puc donar una bona notícia, i és que moltes d'aquestes persones migrants són dones soles, amb fills a càrrec, i també que avui hem sabut que el papa Lleó 14, ha nomenat a una tercera dona al capdavant d'un dels dicasteris del Vaticà, i no és qualsevol cosa. El pontífex ha confirmat la línia de Francesc de comptar cada vegada més amb alts càrrecs femenins i ha designat a una monja salesiana com a prefecta del dicasteri pel servei del desenvolupament humà integral. I aquesta és una molt bona notícia. És una monja que es diu Alessandra Smirelli i té 51 anys. Ja saben que la calor és extrema i que està castigant i molt a tota Europa. De fet, demà farà mal a Espanya, al nostre país, perquè pot arribar fins als 44 graus, una autèntica barbaritat. Però no només a Andalusia, per exemple, sinó, per exemple, a Hongria, on hi han hagut moltes errades a hospitals i talls d'aigua quan estaven vivint 42 graus a l'exterior, a Romania, que l'alerta vermella ha aplaçat la selectivitat dels estudiants perquè han mort 3 persones, a Àustria, on Viena ha trencat el seu sostre històric i ha notat la nit més càlida des de, no s'ho perdin, l'any 1851, a Portugal, el nostre país veí, on la vall del Tajo encara d'alguna manera està patint el seu pitjor episodi amb previsions de 43 graus. Les altes temperatures han fet que 639 persones perdessin la vida en una setmana. S'imaginen vostès el que deuria ser aquesta tarda la ciutat de Sevilla? Bé, Sevilla, Andalusia, deuria ser un foc. Doncs, malgrat aquesta incomoditat que significa la humitat permanent, el calor permanent, la sensació d'ofegament permanent, algú que jo admiro moltíssim s'ha aturat uns minuts pels carrers de Sevilla i al veure un músic que estava tocant molt a prop de la plaça de Triana, què ha fet? Ha agafat el micròfon i ha començat a cantar. I el que ha aconseguit Robin Williams és que aquesta imatge d'ell absolutament concentrat, absolutament feliç, absolutament meravellat de cantar pels carrers de la capital andalusa fos i ja sigui una de les imatges més vistes a Instagram i a les xarxes, la més viral en aquests moments arreu del món. Què ha fet ell? Ha agafat, com els deia, el micròfon i ha interpretat un dels seus temes més icònics, tema publicat l'any 1997 a l'àlbum Life Through a Lens, Angels. Els àngels que no es veuen, però que hi són.

Un quart de 11 de la nit, gairebé, falten 30 segons per arribar a aquesta hora. Mirin, estic convençuda que molts dels oients que ens estan escoltant en aquests moments al de nit de Ràdio 4 potser van assistir fa només un any al concert que Robbie Williams va oferir a la ciutat de Barcelona. Va ser mític, va ser meravellós, va ser una nit càlida, va ser una circumstància tòrrida veure aquest gran cantant britànic, que com saben molt bé va ser durant molt de temps un dels vocalistes dels Take That, que per cert estan de gira pel Regne Unit, interpretar tots els clàssics icònics que ha escrit i que formen part de la banda sonora original de la nostra vida. Aquest Angels n'és un exemple. Per cert, imaginin vostès la cara dels que passejaven per la plaça de Triana de Sevilla i han vist, Robbie Williams interpretant Angel. Gairebé tot és possible. Vinga, va, comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Genís Sabater, el que li donem la benvinguda, estimat. Gràcies per ser amb nosaltres. Amb Pau Robert, també, òbviament, amb en Gerard Trevé i amb el nostre sotsdirector Julio Leal. Avui el que farem serà mirar cap a Veneçuela, òbviament, però el que farem també serà explicar, o en aquest cas preguntar-li a algú que ho explicarà molt bé, el doctor Ernest Pascual, per què hi ha hagut aquesta confusió. Corina Machado era dalt d'un avió, també amb altres rescatistes, en aquest cas bombers francesos, que intentaven arribar a Veneçuela. Quan estaven a punt d'aterrar, els van dir que no hi havia manera humana de poder entrar a l'espai aeri d'aquell país

Cada un dels llibres que té més predicament i més bones crítiques en aquests moments, i el que fa és bé donar-nos un cop d'ull als quadres que es troben en aquesta Pinacoteca i comparar-ho amb algunes de les zones de la ciutat de Madrid. Un quart i tres minuts d'11, recordin el telèfon 900 454 455. Som-hi, que comencem.

0: Aquest doble terratrèmol, que no només ha estat un moviment sísmic, està sent un moviment social que està arribant arreu del planeta. I mateix Bad Bunny, en el concert que va oferir a la ciutat de Londres, va recordar tots els veneçolans que les estan passant magres per culpa d'aquesta circumstància, i òbviament tot el que està relacionat amb aquest patiment interessa, i molt. Interessa també la traducció política a aquest patiment. Els hi explicava Estats Units, que no pas Venezuela, va tancar l'espai aeri i va fer que Maria Corina Machado no pogués aterrar a la ciutat de València perquè l'aeroport de Caracas ha quedat en molt males condicions per culpa d'aquest terratèrmol. Però no només l'opositora veneçolana es va quedar bloquejada, també ho van fer bombers francesos, més concretament de la ciutat de París, que anaven cap a Venezuela per donar un cop de mà. Tenim Ernest Pasqual amb nosaltres, com sempre, el doctor Pasqual, que ens acompanya per explicar-nos bé, aquesta, no sé si malícia per part de Maria Corina Machado o malícia per part de Donald Trump, que ella deia que era Venezuela la que no deixava que pogués trepitjar el seu país, i al final ha estat Washington. Doctor Pasqual, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com està?
1: Desorientat, perquè entro en dimarts. És un miracle de la natura.
0: Home, escolti'm, a vegades els, com li diria jo, els déus i els planetes s'alienen. I a més...
1: S'alineen,
0: efectivament. També li he de dir, doctor Pasqual, que la seva manera d'entendre el món és, per nosaltres, cabdal, ja ho sap. Així, doncs, que a vegades, ho entenc, el fem anar amunt i avall d'un dia cap a un altre. Però és que l'actualitat demana pas i nosaltres en som notaris, doctor Pasqual.
1: Molt bé, només ho faig perquè jo sé que vostè s'ho pren molt a pit i aleshores és una mica de donar-li peixet.
0: Peixet, no? sí senyor. Escolti'm, peixet no li han donat a Maria Corina Machado, que malgrat volia arribar a Venezuela, no ho ha aconseguit. Va dir que era un problema de Venezuela, que havia tancat l'espai aeri expressament perquè ella no pogués assolir la seva fita, però el més trist de tot és que no va arribar ella, que aquesta sigui una circumstància més política, però tampoc els bombers de la ciutat de París que anaven a ajudar, no?
1: Dos coses diferents. Interessant el fet de que abans de saber qualsevol cosa i quan es parlava de si Corina Machado aniria a Venezuela o no, ja era una arma de doble fill, en el sentit de que podia ser un moviment de solidaritat o podia ser interpretat com una demagògia política en un moment com aquest, no? Però ella ha anat un pas més enllà, com vostè ha dit, no sabem si és una maldat, però en tot cas una afirmació com aquesta de dir que l'espai aeri estava tancat per part de Venezuela, el que suposa un enfrontament polític claríssimament, resulta que és per part dels Estats Units. El que té una lectura encara més complexa, en el sentit de que o Donald Trump des del primer moment jugava amb Maria Corina Machado per fer tontollar el govern de Venezuela, o realment no ha oblidat l'ofensa que ella rebés el Nobel, no? I l'ha volgut fer de menys. Qualsevol de les dues explicacions és possible donat la mentalitat de Trump, no?
0: Clar.
1: En quant als bombers francesos, si no tinc mal entès, en l'avió que va sortir amb rescatistes d'aquí, des de Madrid, ja va haver-hi uns bombers francesos que van intentar sortir, i en aquest cas sí que la qüestió va ser burocràtica de l'estat de Venezuela, que no els va deixar anar. O sigui, també hem de pensar, a veure, en una situació com aquesta, que està demostrant que l'estat xavista, madurista després,

0: està tancat i fallit, clarament. Si a sobre hi ha un terremoto i causa la ruptura de l'aeroport de Maiquetía, doncs és molt difícil de gestionar tot això, no? Però sembla ser que sí que és una qüestió de papers en aquest moment, i això és un problema que repercutirà, com vostè ha dit, s'està convertint en un problema social. Conforme la gent està deixant de tindre esperança de trobar en algú, deixant d'ajudar per trobar algú perquè ja han passat masses dies, s'està tornant la mirada cap al govern, incapaç de fer bé que tothom pot estar desbordat en un moment determinat. Però és necessari l'aparició, com a mínim, dels militars, que no han aparegut, no?
1: No,
0: i com a mínim de maquinària pesada, que no ha aparegut. I de tot això que estem acostumats en estats que funcionen. Per cert, missatge per tots aquests ultraliberals que pensen que l'estat s'ha de reduir al mínim. L'estat apareix quan les catàstrofes ens agafen, no? Ja siguin en forma de pandèmia, d'inundacions o de terremots.
1: Clar, però fixi's que això que està dient vostè, evidentment, té també una doble lectura, no? Que molts oients de Ràdio 4 potser s'ho preguntaran. Avui s'ho preguntava un dels articulistes que he llegit al diari El País, no? Trump té aquest poder? Trump pot tancar l'espai aeri d'un país que no sigui el seu?
0: Miri, quan vam comentar sobre la captura de Maduro, jo li vaig dir, bueno, segur que hi ha algú que estava dintre del complot, per dir-ho així, perquè era molt sospitós que Delsi estava fora del país i que cap militar, cap caça, havia anat en busca dels avions o els helicòpters que havien entrat, no? Ara veig que davant de la resposta que ha tingut el propi exèrcit enfront a aquesta tragèdia, doncs a lo millor la resposta és sí, Trump pot fer-ho perquè l'estat venezolà realment no té poder de cap tipus. Està en fallida.
1: Ui, teníem el doctor Pasqual en antena. L'últim que hem escoltat és l'estat veneçolà està en fallida, i també ha estat en fallida la línia telefònica que ens portava directament cap a on es trobava el doctor Pasqual. El que sí és veritat, i vostès ho saben perfectament, que com més dies passin, això és el que comenten totes les persones que es dediquen professionalment a donar un cop de mà als supervivents, com més dies passin, per una qüestió de lògica i de sentit comú, serà més complicat trobar persones en vida, no? I Venezuela s'està quedant sense temps, amb una bondat absoluta i amb una generositat absolutament brutal per part de la població civil, però, com molt bé deia el doctor Pasqual, amb una nul·la capacitat per part d'aquells que oficialment haurien d'ajudar, no? Hi ha saquejos, no arriba el material per poder treure les persones que estan esfondrades, ho estan fent d'una manera molt rudimentària. Així doncs que, home, les imatges són no només angunioses, sinó també vergonyoses. Doctor Pasqual, ja el tenim. Endavant amb el que deia.
0: No sé on s'ha quedat, perquè on ens hem quedat amb els oients, perquè he estat parlant sol, eh? No m'ha adonat de que havia perdut la connexió.
1: No, en tot cas, digui, endavant.
0: No, a la seva pregunta sobre el poder de Donald Trump estava contestant que realment en un principi jo pensava que l'estat veneçolà tenia més capacitat, però davant de com ha reaccionat en aquesta tragèdia, en el terratrèmol, realment no ho té. I, per tant, pot fer-ho Donald Trump? Pot fer-ho. Això vol dir que sigui internacionalment defensable? No, però com les accions que ha pres, per exemple, en el moment d'arribar a fer naufragar les barques en tot el Carib, no? Vull dir que això no és defensable internacionalment, però el poder el té en aquests moments.
1: El té, i molt. El que passa que cada vegada té menys poder, o com a mínim això prefereixo pensar. El Suprem ha refusat l'intent de Trump d'acabar amb el dret a la ciutadania per naixement als Estats Units. L'alt tribunal ha donat un cop molt dur a la política migratòria de la Casa Blanca, amb la decisió més important, i que té una, per dir-ho ras i curt, una contraprestació i una visualització més forta des d'un punt de vista judicial, perquè Trump va convertir el cas en central a la seva agenda antimigratòria i ha estat el primer president a la història d'anar al Suprem a defensar-ho, no? Trump va demanar al Congrés que explorés una via alternativa per acabar amb la injusta i costosa ciutadania per naixement. Si el Suprem hagués donat la raó a Trump, centenars de milers de persones que van néixer o que acaben de néixer es tornarien apàtrides cada any i es dispararia el cost de les deportacions. Així doncs que els americans, que són molt pràctics, no es pensin vostès que ho han fet també per una qüestió humanitària, ho han fet perquè haurien de pagar una milionada per deportar totes les persones que van naixent. Doctor Pasqual.
0: Efectivament, i vostè ha dit, és una limitació del poder de Trump? Sí, no és que sigui una limitació, és que el Suprem li diu, vostè pot intentar fer una política migratòria, però el que no pot fer-ho és una reforma constitucional, perquè recordem que aquest dret està recollit a la pròpia Constitució americana amb una emenda, la 14a, i, per tant, li està dient això no es pot canviar mitjançant un decret, per dir-ho així, no? Per entendre-ho en el sistema espanyol. I és molt important, perquè el que hem de pensar és que tota la... Bueno, que el Tribunal Suprem en aquests moments nord-americà és de majoria conservadora. Ha sigut escollit per al propi Trump. I així i tot, aquests jutges han decidit que és molt més important mantenir la integritat de la Constitució nord-americana que no pas anar cap a la figura presidencial i donar-li aquest poder.
1: Un poder que hagués fet molt mal a moltes persones que en aquests moments tenen també tot el dret, òbviament, d'aconseguir aquesta ciutadania, no? Complicades les coses continuen per Donald Trump, eh? Una condemna exemplar, n'hem de parlar d'una altra, estimats oïdors del De Nit a Ràdio 4. El Suprem nord-americà manté la condemna de 5 milions de dòlars contra Trump per assetjament i per abús sexual. La màxima instància judicial refusa revisar el veredicte per la via civil del cas en el que l'escriptora A. Jean Carroll va acusar el president d'haver-la violat en el provador d'una botiga l'any 1999. Jo que vaig, ja com sap millor que ningú, vaig ser a Nova York la setmana passada. Avui fa una setmana, doctor Pasqual, avui fa una setmana servidora de vostès entrava a la Trump Tower i es feia una foto davant d'aquella bandera megalòmana i aquelles samarretes i aquelles gorres Make America Great Again, absolutament narcisista que té la Trump Tower, no? I em vaig fer una foto en la que en lloc de tenir els dits cap amunt els tenia cap avall. I vaig adonar-me'n de l'hostilitat dels que estaven allà mirant. És a dir, que hi ha moltes persones encara ara, doctor Pasqual, que van a la Trump Tower no per fer broma o en aquest cas per mostrar el seu despreci que m'ha donat el Trump, com vam fer Laura i jo. No, ho fan perquè se l'admiren. Em van mirar fatal.
0: La prova de que la polarització de Nord-Amèrica ha arribat a extrems com a, d'altra part, també ha arribat al nostre país, ja sigui a Catalunya, ja sigui a Espanya, és que la política fonamental per celebrar els 250 anys ha sigut crear un estanc blau, no?, en el mall de Washington, i això ha sortit com ha sortit, o sigui, molt malament, i com la gent anava a agafar trossos i a fer imatges i a criticar, que ha fet l'administració Trump? Enviar la Guàrdia Nacional per això. És a dir, que aquesta hostilitat que vostè sent quan fa aquestes senyals amb els dits i tal, és també al contrari. Hi ha altra gent que va a mofar-se d'això i aleshores la reacció de Trump en una ciutat tan, igual que Nova York, tan pro llibertats i drets, pues és enviar la Guàrdia Nacional per evitar que es mofin d'ell i dels seus projectes, no? És això.
1: El que passa que contínuament se n'enriuen, no es pensin que no. Ja gairebé per acabar, doctor Pasqual, Trump encara té amb l'ai al cor a moltes persones que pensaven que aquest acord de pau significaria que la guerra a Orient Mitjà acabaria immediatament. Les discrepàncies entre Iran i Estats Units han posat en dubte l'èxit de la reunió a Doha. Amb dos països han enviat les seves delegacions negociadores a la capital de Qatar, però Teheran nega que hi hagi o que vagi a haver una trobada directa amb Washington i Trump afirma que pot ser que la cita sigui important o no. Clar, un senyor que et diu la cita pot ser important o no i és president dels Estats Units, ja veus que tot plegat va pel camí del pedregar.
0: Però miri vostè, tot el que estem parlant al final és una qüestió de relat. En quin sentit? Vostè ha parlat de la condemna que el Suprem també ha efectuat sobre Trump. Bé, ell ho vendrà d'una altra manera. Ell ens ha venut que el seu pacte, ho dic perquè, per fer comparacions, com ell sempre està canviant i la seva administració estan canviant el relat, i ells basen tot en el relat. I em refereixo a que, en realitat, a l'acord, la tregua que es va signar, deixava tot per més endavant i deixava els temes més escabrosos per més endavant. I em refereixo, en aquest cas, al programa nuclear, a Hezbollah, al propi Estret d'Hormuz, etcètera, etcètera. En realitat s'estaven donant temps. Pilota endavant. Vostè coneix molt bé que els nord-americans fan això de la pilota endavant. En l'esclavitud van fer pilota endavant dos segles, no? O sigui que sí, és la manera de negociar. Aleshores, ell està venent un relat. Jo, des del meu punt de vista, com jo li vaig dir, no sóc dels que pensa que realment aquest acord sigui ni tan sols igual el que va aconseguir Barack Obama en un moment determinat, perquè en realitat estem intentant arribar al punt de partida abans de que Trump decideix, o no Trump, això també és veritat, Israel va decidir començar una guerra amb Iran, no?, en aquest aspecte.
1: Tot plegat és molt inquietant. I a més, tot és inquietant tenint en compte que hi ha molt poca sensibilitat per part de Donald Trump. Per acomiadar-lo, doctor Pasqual, ja sap que el meu amor per les persones no humanes és infinit i jo ara estic enamorada d'un meravellós border collie que, a més, és un gos rescatat, és a dir, que va ser un gos maltractat i que ha, bé, doncs, salvat més de 20 persones, no? El border collie es diu Tsunami. Les imatges d'ell estan donant la volta al món. Avui mateix les he vistes al Telegraph, les he vistes al Times, al New York Times. Bé, la cara d'ell és un poema, fins que el seu cuidador va dir, escolti, el seu entrenador li va dir, no pot salvar més persones, no en va salvar, el van salvar 13. I Donald Trump, quan va començar tot, quan efectivament sabíem que a Venezuela hi havia alguna circumstància molt preocupant en la que han mort més de 1.700 persones, que s'han esfondrat més de 250 edificis i que els terratrèmols van ser de 7,2 i 7,5 en escala de Richter i que van colpejar la ciutat amb 39 segons de diferència entre si, Donald Trump diu això, escolti.
2: En Venezuela tenim una gran relació i, per cert, estem ajudant a Venezuela. Vam patir un terratrèmol molt fort. Molta gent va morir i va ser increïble, just a Caracas. I tenim molta gent ajudant allà. Però Venezuela ha estat fantàstica. Hem tingut una gran relació. Va ser una guerra d'un dia. Ara hem extret milions de barrils de petroli i hem pagat la guerra moltes vegades amb escreix. Però, igual d'important, els va millor que mai. Estan guanyant més diners que mai. Mai havien guanyat tants diners com ara. I és realment, vull dir, deixant de banda el que va passar ahir, va ser terrible el que va succeir. Va ser un gran terratrèmol, va fer caure edificis, però a part d'això, realment és un país feliç de nou. La gent està contenta, ballen als carrers, els qui dirigeixen estan fent una molt bona feina.
1: Clar, si no fos tan preocupant i a més no fos tan trist, tan mesquí, tan miserable, podríem dir que és un acudit d'un stand-up comedy de la ciutat de Nova York, del Greenwich Village. Però no és així. Aquest senyor, veient el drama que hi ha, que cap militar, com deia vostè, està ajudant a rescatar i a treure de les runes a les persones que s'han quedat atrapades, diu que tothom balla i que s'han fet més milionaris que mai quan no tenen les més mínimes condicions de salubritat, quan, per exemple, acabem de saber, davant de la casa o de l'antiga mansió del que va ser president de Venezuela, Maduro, han intentat posar una espècie de carpa on les persones que són a l'hospital puguin tenir un aixopluc. Esclar, això és gravíssim, és que ja passa i sobrepassa qualsevol línia d'ètica, de moral, i de diplomàcia, doctor Pasqual?
0: Jo li deia que és la definició bàsica de psicopatia. O sigui, quina empatia cap a l'altre? Cap, ni una. El meu discurs, i a part de la megalomania, no? Això ja ho tenim clar. És a dir, el meu discurs és, bueno, ha passat això, però no és important, perquè el que és important és que estem guanyant molts calés. Li dic, o sigui, és de llibre, és una... No soc psiquiatre, però jo crec que és una definició claríssima de falta d'empatia cap als altres i de pensar que l'important és els meus pensaments al voltant de lo que està passant en aquests moments, no? Com vostè ha dit, dos terratrèmols continuats, a part de que jo sincerament penso que en un moment determinat Donald Trump ha perdut realment la visió global de les coses i del detall de les coses, no? I que el seu pensament ja és molt generalista perquè no es pot concentrar en el que realment és important de cada un dels temes. I, per tant, fa discursos a vegades molt desilatxats, que no tenen coherència amb el tema en qüestió, no? I jo el veig des d'aquest punt de vista.
1: Absolutament, no tenen cap coherència ni tenen res a veure amb el punt en qüestió. Doctor Pasqual, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta i ens veiem aviat.
0: Esperem que sí. Moltes gràcies.
1: A vostè. Adéu-siau. Bona nit. Adéu. 2:08 PM, doncs, de la nit. Clar, és que, mirin, avui quan estàvem escoltant aquestes declaracions de Donald Trump, de debò que per un moment he pensat no pot ser, ho hem entès malament, no l'estem traduint bé, no? I no, escolti'm, aquest senyor és capaç de dir això quan centenars de persones encara estan atrapades, quan aquestes persones que estan atrapades tenen molt poques possibilitats de sobreviure perquè el temps els hi va en contra, quan no hi ha ni un militar, com deia el doctor Pasqual, ni cap unitat especialitzada que estigui ajudant, més que els rescatistes que ho han fent d'una manera absolutament incansable, però tal i com poden fer-ho, amb unes pales rudimentàries i amb uns estris que no serveixen per treure les tones de runes que hi han damunt de persones que estan atrapades. I aquest senyor diu, és que estan ballant pels carrers i han guanyat molts diners. Permeti'm, estimat oïdor de la pública, que els digui que cada vegada em fa més basarda i em provoca més encúnia tot el que està relacionat amb el president dels Estats Units. Mirin, el president dels Estats Units, Donald Trump, 2:10 PM, 11 de la nit, es caracteritza per alguna cosa, que és l'amor als diners i els diners que ell ha heretat de la seva família. L'altre dia vaig llegir una entrevista molt interessant a un professor de la Universitat de Nova York, Stern Business School, Johannes Strubel. Ell deia que tenir un amic ric ajuda a que pugi socialment una persona, no? És a dir, si vostès tenen amics que no tenen gaires diners, es quedaran estancats, però si l'amic té diners en qüestió, és probable que tinguin una segona oportunitat. Diu el professor que la persona pobra té accés a informació i oportunitats mitjançant l'amistat amb una altra classe social, és a dir, amb persones que configuren o que estan en una altra classe social. Esclar, no seria el cas del que avui hem sabut, perquè hi ha persones que tenen tants diners que potser ni tan sols els importa o tenen cap ganes de relacionar-se amb altres ciutadans que no estiguin a la mateixa alçada econòmica. Avui, Global Wealth Report, d'aquest any 2026, ha advertit que, atenció, el 2,7% dels espanyols tenen el 13% de la riquesa, és a dir, que supera per primera vegada el llindar de la pobresa. Les persones que tenen 1 milió d'euros... tenen més patrimoni, òbviament, que les persones que no tenen un euro, però és inversament proporcional al fet de que aquestes persones que estan passant les magres econòmicament mai podran assolir, no hi ha 1 milió d'euros, sinó una situació econòmica més tranquil·la i més lleugera. També hem sabut avui que gairebé 3 milions de persones no mengen 3 àpats per falta de recursos i 700.000 persones en aquest país no mengen al llarg de dies. La inseguretat alimentària afecta a una de cada 10 famílies, un de cada 10 habitacles, el 12% a Espanya, segons Càritas. Aquest és un informe que s'ha publicat avui mateix. Si això li sumem que amb aquesta calorada hi ha moltes persones que no es poden permetre el luxe, no hi ha de posar l'aire condicionat, sinó d'engegar un ventilador, tenim un problema fort de pobresa energètica a l'estiu. En parlem ara mateix amb Marc Parés, catedràtic de Geografia a la UAP, responsable de la investigació Adaptació al canvi climàtic en barris desafavorits, i amb en Julio Leal, el nostre director. Julio Leal, bona nit.
3: Molt bona nit, Sílvia. Doncs bé, encara que a simple vista sembla que no tindré una relació directa, anem a comprovar que, segons el barri o la zona en què vivim, les temperatures poden ser més elevades o més baixes. Una variació que en alguns casos pot arribar a ser de fins a un grau, una xifra que pot parecer insignificant, però que pot determinar que, en anar-se al llit, puguem agafar el son i descansar o patir una nit tropical, que, com ja saben, és aquella en què el mercuri no baixa dels 20 graus. Avui, al de nit, anem a endinsar-nos en els resultats que es desprenen de la investigació sobre adaptació al canvi climàtic en barris desafavorits que ha realitzat l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un estudi que assenyala que més de 3 milions i mig de persones de les quatre principals àrees metropolitanes d'Espanya viuen en barris que reuneixen dues circumstàncies. Són zones socials poc favorides o, el que és el mateix, amb menys recursos econòmics i que, a més, pateixen temperatures extremes amb onades de calor cada vegada més freqüents. Pel que ens toca de prop, dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, estos factors es donen en zones habitades per més de 900.000 persones, és a dir, un 28% de la població que residís en els coneguts com a punts calents i que es poden situar al mapa als eixos del Llobregat i del Besòs. Aleshores, tal com comprovarem de seguida, no només la nostra situació econòmica pot determinar la nostra qualitat de vida, unes diferències socials i també geogràfiques que a l'estiu són encara més evidents.
1: Doncs sí, això que ens està explicant en Julio Leal, Julio, gràcies i no te'n vagis, li afegim allò que els hi recordava abans sobre la pobresa i sobre aquest titular que avui m'ha deixat tan parada des d'un punt de vista emocional, Gairebé 3 milions de persones no mengen 3 àpats al dia i 700.000 no mengen en dies. Aquest és un informe que avui publica Càritas. La situació és preocupant. Doctor Parés, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Què tal està, Marc?
4: Molt bé.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Marc, els barris més pobres de les grans ciutats pateixen temperatures un grau més altes, veritat?
4: Sí, en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona estem parlant de temperatures mitjanes durant el període d'estiu, però sí, efectivament, és a dir, els barris amb major vulnerabilitat socioeconòmica i residencial són barris on també hi fa més calor, no? Llavors, connectant una mica amb el que comentàveu ara, no? La pobresa es distribueix sobre l'espai, és a dir, té una dimensió geogràfica que farà, doncs, que els grups socials amb determinades característiques socioeconòmiques s'agrupin en el territori urbà, en les ciutats, en aquests barris que anomenem barris vulnerables. Doncs bé, el que nosaltres hem volgut estudiar, no?, és veure si en aquests barris més vulnerables la calor té un impacte més gran, i efectivament en aquests barris hi fa més calor.
1: Vulnerabilitat que també, com ha escoltat fa només uns segons, passa per una xifra altíssima. Gairebé 3 milions de persones no mengen 3 àpats al dia i 700.000 no mengen en dies. No és que no mengen 3 àpats, és que ja no mengen en dies, no? Si això li afegim unes temperatures altíssimes que fan que tinguem una sensació d'esgotament i de vaído, no?, com diu l'adagi castellà, doncs bé, estem en un moment on la societat, a mi em dona la sensació, és no només classista, sinó molt poc igualitària.
4: Sí, és a dir, efectivament, no? Les conseqüències d'aquesta realitat desigual, no?, des d'un punt de vista socioambiental, greus sobre la salut de les persones, no? Ho dèieu abans també, és a dir, aquest grau de diferència té impactes sobre la salut, però és que a més hi hem d'afegir que aquí és on va també el nostre estudi, no? És a dir, nosaltres demostrem que en els barris més vulnerables hi fa més calor, però és que, clar, la segona conseqüència d'això és que justament en aquests barris és on es concentra la població amb menys recursos i, per tant, la població amb menys capacitat per donar resposta a aquesta major calor que estan patint en aquests barris, no? És a dir, no només passen més calor, sinó que, a més, no hi poden fer front perquè no tenen els recursos econòmics per fer-hi front, no? Ja sigui a través d'aire condicionat o a través d'altres mesures que aquests barris també n'estan mancats, no? És a dir, per exemple, doncs, de zones verdes. És a dir, un dels motius pels quals en aquests barris hi fa més calor és perquè en aquests barris hi ha menys zones verdes, que això també ho han pogut comptabilitzar, diguéssim, i contrastar, no? És a dir, són barris on hi fa més calor i hi ha menys zones verdes i, per tant, menys zones de refugi per poder, doncs, no?, protegir-te d'aquestes altes temperatures.
3: Encara que no ho paregam, esta bretxa tèrmica d'un grau és significativa?
4: Sí, sí, bé, és a dir, aquesta diferència d'un grau... Estem parlant del cas de Barcelona, eh? És a dir, els, en les altres àrees metropolitanes que hem estudiat, també València, Madrid i Sevilla, també trobem aquesta relació, aquesta associació entre vulnerabilitat urbana i majors temperatures, però amb rangs, diguéssim, diferenciats en cadascuna d'aquestes ciutats. En el cas de Barcelona, de l'àrea metropolitana de Barcelona, és d'un grau i, com deies, això té impactes molt greus sobre la salut, no? És a dir, per exemple, a les nits, un grau de diferència és el que fa que el teu cos descansi bé o que el teu cor visqui situacions d'estrès que pot tenir, doncs, conseqüències greus des d'un punt de vista de salut. I, de fet, també hi ha altres estudis que demostren també, no?, que la mortalitat en zones més pobres, per causa, com a conseqüència de la calor, no?, doncs també és més alta.
1: Aquestes temperatures que fan que estiguem incòmodes fan també que no puguem treballar a gust, que no podem anar endavant. Les xifres que vostès posaven damunt de la taula són xifres altíssimes. Més de 3,7 milions de persones estan en desavantatge social per la densitat urbana més gran i la falta d'equipaments verds a Espanya, segons aquest estudi que vostès han fet. És a dir, no és només la sensació de que no poden engegar l'aire condicionat o no poden posar un ventilador, sinó que tampoc tenen cap pulmó verd al voltant d'on viuen per poder agafar una mica d'aire, veritat?
4: Sí, exacte, aquesta és la realitat, no? És a dir, aquests 3 milions i escaig són només de les quatre grans àrees metropolitanes que hem estudiat, és a dir, Barcelona, Madrid, València i Sevilla. En el conjunt de l'estat espanyol és més. En el cas concret de l'àrea metropolitana de Barcelona estem parlant d'unes 900.000 persones, doncs, que pateixen aquesta situació de viure en un barri vulnerable amb altes temperatures. I com deies, clar, la doble vulnerabilitat ve donada també, doncs, per la incapacitat o per la manca de recursos també en les característiques d'aquests barris per fer-hi front. Entre ells, l'existència, no?, doncs, de refugis climàtics o d'infraestructura verda, no?, de pulmons verds, però després també, que aquesta és una altra pregunta que ens fem, que encara no hem contestat, perquè aquest és un estudi en progrés, diguéssim, no? Però una pregunta que ens fem és també els recursos públics on estan anant, no? És a dir, els recursos públics destinats a lluitar contra l'emergència climàtica o contra la calor, no?, per adaptar-nos a quins territoris s'estan adreçant. Per exemple, tots els recursos dels fons Next Generation de la Unió Europea destinats a rehabilitar habitatges en clau d'eficiència energètica. Bé, estan arribant a aquests territoris que més ho necessiten o no? O estan anant a parar a altres edificacions, diguéssim, que potser no ho necessiten tant, no? Clar, les característiques d'aquests barris vulnerables és que també són edificacions, doncs, que des d'un punt de vista d'eficiència energètica, no?, i que necessiten de millores estructurals, no?, d'eficiència, d'aïllament tèrmic, per exemple, no? I, per tant, aquest tipus de mesures són les que s'haurien d'impulsar en aquests barris vulnerables, no? Ara, per exemple, la Generalitat de Catalunya està impulsant ja des de fa un parell d'anys una nova llei, la nova llei de barris, no?, que inclou mesures d'adaptació al canvi climàtic en els barris vulnerables, justament, no? Per tant, és el moment, és l'oportunitat per utilitzar aquests recursos, doncs, per realment adreçar-los a aquests objectius, no? Per tant, doncs, bueno, veurem com aquests recursos realment arriben amb aquesta finalitat en aquests territoris, esperem que sí, no? Però que la necessitat, òbviament, doncs, és evident.
3: Doctor Parés, què pot contar-nos d'aquests punts calents? Perquè, com deia en la introducció, els podem ficar clarament sobre el mapa.
4: Sí, és a dir, des d'un punt de vista de distribució territorial d'aquests punts calents, no? És a dir, el nostre estudi, per una banda, troba, diguéssim, o demostra aquesta relació, aquesta associació entre vulnerabilitat i major exposició a la calor, i per altra banda identifica els punts calents, és a dir, aquells barris en els quals 77 barris, on hi havia 900.000 persones, com dèiem, a l'àrea metropolitana de Barcelona, barris on són vulnerables des d'un punt de vista socioeconòmic i, a més, estan altament exposats a la calor. Quins són aquests barris? Doncs bàsicament es localitzen en tot el que és l'eix del Besòs, no? I per tant, la part en la ciutat de Barcelona, la part d'alguns barris de Nou Barris, i després, doncs, a Sant Adrià del Besòs, alguns barris de Badalona, a Santa Coloma de Gramenet, no? I després cap al Vallès, també en municipis com o els centres històrics, no?, les parts més cèntriques de Barberà del Vallès, Badia del Vallès, no?, Ripollet, aquest seria tot un eix, i després tindríem un altre eix a la banda del Llobregat, on hi trobem tota una sèrie de barris, doncs, de l'Hospitalet del Llobregat, de Cornellà del Llobregat, alguns barris del Prat, no?, un altre eix, doncs, d'alta vulnerabilitat i altra exposició a la temperatura, no? Aquí és on es localitzen els punts més calés. Això no vol dir que no hi hagi altres zones, òbviament, de l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi faci calor, no?, o on tinguin altes temperatures, o barris que no són vulnerables i que també tenen alta exposició a la calor. Per exemple, l'Eixample. No? És a dir, l'Eixample també té alta exposició a la calor i no és un barri vulnerable des d'un punt de vista, un territori vulnerable des d'un punt de vista socioeconòmic, però també és una zona on hi falta verd urbà. No? Per tant, també tenim aquestes zones que també identifiquem en aquest mapa. No? Però, clar, justament en aquests punts calents que nosaltres diem és on es dona aquesta doble situació d'alta vulnerabilitat socioeconòmica i alta exposició a la calor.
1: Fixi's, doctor Parés, que hi ha alguna cosa que vostès diuen que m'interessa moltíssim. No? Estem conversant amb Marc Parés, catedràtic de Geografia de la UAP i responsable de la investigació Adaptació al canvi climàtic en barris desafavorits. Parlem de pobresa energètica i d'estiu, d'aquestes temperatures que avui precisament començaran a ser tropicals, com deia abans el nostre subdirector, i que seran molt preocupants a Espanya. No? Clar, vostès diuen, l'entorn és doblement càlid. És a dir, aquestes persones que viuen en aquests punts calents a les àrees més properes al Besòs i al Llobregat tenen el problema de que, desgraciadament, no poden utilitzar, per exemple, l'aire condicionat. No? No poden posar un ventilador en alguns casos. Però és que, a més, potser aquestes persones treballen al carrer. Això és el que diuen vostès. Aleshores, s'emporten, com deia la meva àvia Maria, tota la calor del carrer cap a casa i quan arriben a casa estan en un entorn doblement càlid. I això ha d'afectar la seva emocionalitat, ha d'afectar la seva irritabilitat i, sobretot, ha d'afectar la seva salut.
4: Sí, és a dir, aquí hi ha un concepte també que utilitzem, que és el d'estructura d'oportunitats territorials, no? Que vol dir el teu barri, quines oportunitats et dona. No? Abans comentàveu també la idea aquesta de si tens amics rics, a progressar, tens més possibilitats de progressar. No? Doncs si vius en un determinat barri, quines oportunitats tens? No? I aleshores està vist també i estudiat que hi ha determinats barris on l'estructura d'oportunitats territorials és molt dèbil. És a dir, tens poques capacitats per formar-te, hi ha poca feina, no? La teva d'amics, com dèiem abans, o de connexió, doncs no et permet sortir, no? o escalar en l'escala social. Per tant, tota una sèrie d'elements a nivell de barri que fan molt difícil que si has nascut en aquest barri tinguis una sèrie d'oportunitats. No? Nosaltres el que hi afegim aquí és, a més, en aquests barris hi ha un altre efecte que és climàtic. No? És a dir, avui en dia, en una situació d'emergència climàtica, veiem també aquest efecte climàtic en aquest barri, en aquests barris. No? I justament això es tradueix no només en una calor, perquè són barris on, com diem, hi fa més calor perquè són més densos, tenen menys verd urbà, les edificacions són d'unes determinades de males característiques, etc., sinó també que les característiques de la població que viu en aquest barri els porta també a un tipus de feines, no?, i a un tipus d'activitats que fa que estiguin altament exposats no només a l'interior del seu habitatge, sinó també als seus llocs de treball. I, a més, que no tinguin llocs on refugiar-se en el propi barri. No? Per tant, és una situació realment dramàtica que requereix, doncs, de polítiques públiques. Per tant, de polítiques per corregir aquesta situació, ja sigui des de la millora dels propis habitatges d'aquests barris fins a la dotació d'infraestructura verda i de refugis climàtics en aquests territoris, fins al suport, no?, per lluitar contra la pobresa energètica i, per tant, doncs, que la població sigui capaç, no?, pugui tenir la capacitat, doncs, d'adaptar-se, no?, de refugiar-se, de protegir-se davant la calor. No? Jo no sé si la solució és que tothom tingui aire condicionat, val? Per tant, aquí podríem discutir el tipus de solució. Però el que sí que està clar és que les solucions o les respostes han de ser amb una discriminació positiva des del punt de vista territorial. És a dir, s'han d'adreçar en aquells territoris que més pateixen aquesta situació, que són els que nosaltres hem identificat com a punts calents. No?
3: Ha fet referència a un terme com és el de refugis climàtics, que cada volta escolten més. Podem explicar en què consistissin?
4: Sí, els refugis climàtics són zones habilitades a la ciutat, ja poden ser interiors o exteriors, no? Per tant, zones de verd urbà amb un ambient, diguéssim, no? Doncs que et protegeix de la calor, com zones d'infraestructura, d'equipaments, en els quals, doncs, estan refrigerades i que, per tant, tu pots protegir-te. No? És a dir, zones on la ciutadania ha de poder anar, no?, per refugiar-se de la calor. No? I, per tant, aquí podem parlar des de parcs fins a biblioteques. No? Aleshores, també un altre element interessant que volem estudiar és veure bé aquests refugis climàtics a les àrees metropolitanes que estem estudiant, com es distribueixen sobre el territori. No? És a dir, el nombre de refugis climàtics per habitant és el mateix a tots els barris, o en aquests barris més vulnerables és menor, diguéssim. No? Aquest és un altre element doncs, que encara no hem estudiat i que també és un dels propers passos que estudiarem en aquest estudi.
1: Doctor, hi ha alguna cosa que a mi també em sorprèn? Parlava de polítiques públiques. Clar, que arriba l'estiu ho sap tothom, no? És a dir, que arriba Sant Joan i que arriba l'estiu i que hi ha persones que les passaran magres. Això és alguna cosa que no forma part d'una sorpresa. Per què creu vostè que no es té la sensibilitat suficient per entendre que passar calor és alguna cosa que en ple segle XXI no té per què ser la tònica de la vida de moltes persones?
4: Bé, hi ha un primer element, que és que vivim una situació relativament nova, que és aquesta situació d'emergència climàtica. És a dir, hem provocat o estem provocant a través de la nostra activitat humana un canvi en el clima que ens provoca episodis de temperatures i major freqüència d'episodis com les onades de calor. Per tant, aquesta major intensificació i major freqüència d'aquests episodis és un element relativament nou. I, per tant, aquí també, doncs, aquesta és una cosa que també volem veure, no? És a dir, tota la població percep igual l'emergència climàtica o també hi ha percepcions diferents sobre el canvi climàtic i sobre l'emergència i sobre les altes temperatures, no?, en funció del lloc on vius, no? Aquest és un altre tema doncs, que també ens preguntem i que també hem d'investigar, no? Però, per tant, bé, jo crec que cal anar també doncs, a través d'evidències com les que nosaltres estem mostrant, posar sobre la taula la necessitat d'actuar perquè tenim una nova realitat que ens obliga, per una banda, a adaptar-nos i, per altra banda, a intentar fer alguna cosa per frenar aquesta tendència no, de canvi climàtic que estem provocant a través de la nostra activitat humana. No?
3: Sí, és que, clar, aquestes altes temperatures tenen unes conseqüències importants, no? Perquè podem dir que costen vides a Catalunya. Durant l'onada de calor de la setmana passada van perdre la vida més d'una desena de persones i a tot l'estat espanyol més d'un centenar.
4: Sí, sí, efectivament. És a dir, estem parlant de coses serioses que costen vides, no? Igual que la contaminació atmosfèrica, eh? És a dir, al final, també, una de les maneres de convèncer que cal actuar sobre determinades qüestions és amb la seva relació amb la salut. I en aquest cas, doncs, cada cop és més evident que les altes temperatures costen vides, l'aire contaminat provoca malalties respiratòries que costen vides. I, per tant, bé, doncs cal prendre mesures que en algun cas van al mateix sentit, és a dir, les mesures adreçades a reduir la contaminació de l'aire són mesures que també ens permetran mitigar el canvi climàtic i per tant reduir els efectes del que estem produint. Aquestes mesures són necessàries per salvar vides, no? Igual que hem anat entenent que ha calgut doncs, combatre per exemple el tabaquisme perquè té un impacte també sobre el sistema sanitari públic molt gran, no? Doncs en aquest sentit també. Aquest tipus de qüestions tenen impacte sobre la salut, sobre les vides, que tenen un cost també a través del sistema sanitari i que la manera o de fer-hi front és prevenir-ho i, per tant, doncs, adaptar-nos per evitar, no?, per ser capaços doncs, de combatre aquestes situacions de calor extrema.
1: Home, és que vostè ho ha dit molt bé, doctor Parés, no? No només és impresentable i és classista i és menys tenidor que hi hagi ciutadans d'aquest país que ho estiguin passant malament només perquè viuen a zones diferents de la ciutat de Barcelona, allunyades dels barris més acomodats, sinó que si no entenen qui ha d'entendre que aquest tipus de patologies costa diners a l'erari públic, malament rai.
4: Sí, sí, efectivament. I per tant el que cal fer, també des del punt de vista de les polítiques, no?, de l'administració pública, és bueno, ser conscients d'on hem de posar els recursos. No? És a dir, la idea aquesta de que prevenir a través d'intervencions que justament evitin les conseqüències d'aquestes altes temperatures, no?, sobre la població, en realitat et pot suposar un estalvi amb el que et pots estar gastant després a través del sistema sanitari, no? Per tant, bueno, ja coneixem que la inversió de recursos públics en la prevenció, en realitat, és un estalvi, perquè t'estalvia haver-te de gastar diners després per una altra banda.
1: És un win-win, com diuen els americans. Doctor Parés, catedràtic de Geografia a la UAP i responsable de la investigació d'adaptació al canvi climàtic en barris desafavorits, moltíssimes gràcies, una abraçada i fins ben aviat. Bon estiu.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres igualment.
1: A vostè, bona nit. Ja ho veus, Julio, eh? La calorada és impressionant. Aquí, a la teva terra també, València, també fa molta calor, així doncs que...
3: i avisen que arriba una nova onada de calor esta setmana.
1: Exacte, així doncs que escolti, millor que ens ho prenguem en calma i sobretot, si podem, que no tothom desgraciadament ho pot fer, o engeguem l'aire condicionat o el ventilador. Gràcies, Julio.
3: Tu.
1: Vinga, fins ara mateix. Passen 2 minuts de les 11 de la nit. Mirin, jo de tenis no n'entenc gaire, eh? També els he de dir, no n'entenc gaire. Però tenia moltes ganes de veure què passava amb Serena Williams. Ja ho sap, vostè, 44 anys, ha tornat a Wimbledon perquè l'han convidada. Doncs bé, ella va guanyar 23 títols del Gran Slam i avui ha caigut, això sí, diuen que amb honors a la seva tornada a les pistes a Wimbledon, torneig que ha guanyat fins en 7 ocasions. I bé, doncs ha perdut. Però malgrat ha perdut, ho ha fet amb dignitat i amb força. I està molt bé que aquesta senyora que té 44 anys hagués dit sí, accepto el repte i me'n vaig cap a Wimbledon. Nosaltres també acceptem el repte, però no ens n'anem a Londres, ens n'anem directament cap a Pamplona. Per què? Doncs perquè allà es troba el nostre estimadíssim el Javier Alcarte, el director de la clínica Vitalizar, una de les clíniques de referència a l'estat espanyol amb tot el que està relacionat amb aquells moments difícils que tots passem a la vida alguna vegada, no? El trauma, la depressió... Bé, doncs escolti'm, moltes persones descobreixen que quan arriba l'estiu i arriba, bé, doncs allò que té a veure amb el descans, no saben què fer amb el descans, perquè si no estan enganxats a internet, no estan enganxats a Instagram, no estan enganxats a la pantalla, poca broma. I volem saber què pot aconsellar-nos en Javier Alcarte. Javier Alcarte, bona nit, buenas noches.
5: Buenas noches, Silvia.
1: ¿Qué tal estás?
5: Bien, bien, estamos bien. Ya hablando del verano que llega ahora en mayo y aquí en Pamplona nos hemos torrado de calor, pero bueno.
1: Hace muchísima ya. Calor, ¿verdad? En Vizcaya también. Sí, sí. Me decía sí. La familia vasca que hace un calor espectacular.
5: Sí, sí, así es, así es.
1: Bueno, pues nada, aguantaremos que no estoy ícida. Oye, ya sabes que nosotros estamos esperando que lleguen las vacaciones porque estamos, bueno, pues agotados como todos los oyentes de Radio Nacional, ¿eh? De una etapa y de un año especialmente duro. Pero ¿cómo puede ser que hay personas que cuando llega el momento del asueto, de la tranquilidad, del descanso, del sexo, Javier Alcarte, porque uno también puede tener más sexo cuando está descansado, se queda enganchado a una pantalla?
5: Bueno, no solo pantallas, pero sí, sobre todo pantallas. Bueno, pues porque el enganche a una pantalla, como todos los enganches, puede ser una adicción seria. De hecho, en los centros de adicción para drogadicción, hoy en día ya hay muchas personas que se están ingresando durante meses, años incluso, para desengancharse de las pantallas. Por eso... No es un tema baladí, no es un... Ah, es que está muy enganchado, este es tonto. No, no. Desde ahí yo creo que en general la pantalla ya no es algo de lo que podemos prescindir. Eso, vas a una playa, vas a cualquier lado y parece que estamos descansando. En un nivel parece que sí, pero a nivel de pantalla yo creo que no. Yo creo que no. Hoy... Decir no voy a hacer nada, no sé si és possible, fíjate lo que te diría.
1: Doncs mira, jo també penso que és impossible, perquè aquests dies s'està reeditant i vendiendo como rosquillas un llibre que va escriure Oliver Barkerman l'any 2022. Es titula 4.000 setmanes, no? El llibre parte d'una idea senzilla. El temps és limitat i mai podem fer-ho tot. Davant de la promesa d'una productivitat sense límits, aquest senyor planteja la necessitat d'acceptar que no tot acaba en una vida i que intentar controlar-lo todo no necessàriament ajuda a vivir con más calma, no? És a dir, hay personas que se van de vacaciones y lo tienen todo milimetrado. A las 8 esto, a las 9 lo otro, a las 10...
5: Claro, claro.
1: Bueno, esto
5: claro.
1: Debe ser agotador. Yo el fin de semana, cuando estoy en Barcelona, Javier, llego a mi casa el viernes y no salgo hasta el lunes. No tengo ganas de hacer nada más que estar en mi casa.
5: Por eso te digo, sí, que es realmente dudoso que podamos no hacer nada. A mí cuando me vienen pacientes y me dicen es que en todo el día no hago nada, y yo le digo, pues me parece muy difícil, oye, no hacer nada en todo el día. Luego vas tirando y ese no hacer nada implica el móvil, implica un montón de cosas. Y las vacaciones, yo una vez fui en un tour de estos organizados y aguanté solo la mitad porque era un palizón. O sea, que había agotado de ver tiendas de souvenirs y era levantarte a las 7 de la mañana.
1: Por Dios.
5: Y por eso yo creo que si vamos a hacer algo de vacaciones sería hacerlo de la manera que no lo hacemos cuando estamos activos. Es decir, imagínate que yo voy a visitar, que me gusta a mí mucho, pues abadías románicas, ¿no?
1: Sí.
5: Que el tema no es ver 60 o sacar 60 fotos, sino que yo cuando voy a ver eso pueda estar, vamos a llamar, en un estado que hoy llamaríamos mindful, ¿no? De un ritmo donde tú disfrutas, donde la mente baja. Entonces, ¿qué es la vacación en realidad? Pues que la mente baja de revoluciones, que no tienes obligaciones, que no tienes expectativas de, que no tienes que llegar antes de. Ese sería el estado que tenemos que buscar. Para buscar ese estado, ¿qué es lo mejor? Hombre, yo creo que contra más físico sea eso, mejor. Es decir, si yo realmente me voy contra la brisa del mar, me voy con un velero o subo una montaña y no tengo el móvil en el bolsillo, pues realmente ahí se va a producir una desconexión. Pero si yo lo que hago es, como acabas de decir, organizarme las vacaciones, que hay gente que se disfruta más organizándolas que yendo, ¿eh? Yo tengo muchas personas que me han dicho eso. Organizarme las vacaciones de una manera que voy, como esos cruceros que vas ahí a full, visitando esto, aquello, y además todo el rato con el móvil, o bien tomando fotos, o enviando, o diciendo al otro que está en otro sitio, o lo que estoy viendo yo, lo que ves tú, ahí la mente está más acelerada incluso que trabajando, sigue habiendo más expectativas, las mismas o más obligaciones, pero yo creo que es un tema mental. El no hacer nada es que la mente realmente baje. Y claro, para bajar tiene que haber estímulos. Hombre, nos viene mucho mejor un estímulo distinto, una isla griega con las puestas de sol, con, no sé, unas playas maravillosas y unos azul turquesa que hace que los sentidos se te vayan. Bien, sentidos activados porque estoy en un lugar nuevo, un idioma nuevo, una gente nueva, pero el ritmo tiene que ser de vacación, y la vacación es que la mente esté de vacación.
1: Claro, claro, que nosaltres deixem, com deia la meva àvia Maria, som en directe a Ràdio 4 al tenit, falten 5 minuts per un quart de 12, la ment en blanc. Clar, l'ocio ha deixat d'entendre's com un descans o una llibertat i se ha cargado de noves exigències socials, emocionals i personals, no? És a dir, l'ocio és no hacer nada. Y a veces, también por una cuestión de querer socializar, uno se carga de obligaciones, de ver a personas que ni les va ni les viene, pero bueno, pues porque queda bien en la foto, ¿no? Y esto es agotador. Los momentos de ocio han dejado de ser únicamente un espacio sin obligaciones, ¿verdad, Javier?
5: Claro, yo he tenido llamadas de urgencia con ansiedad extrema porque había una fiesta de blanco y la persona no tenía nada blanco que ponerse.
1: ¿Qué me estás diciendo?
5: Eso es real.
1: ¿Te llamaban a ti como terapeuta, como médico?
5: Porque estaban con ansiedad y estaban hiperventilando y con eso se desahogaban y las palpitaciones. Porque, pues claro, eso no es una vacación, eso es una obligación. Una obligación. Entonces, todos esos, en realidad son obligaciones, ¿no? Obligaciones sociales, obligaciones culturales, eso no es vacación. Tú dices, no hacer nada, en realidad sería no hacer nada haciendo algo. Es decir, tú puedes disfrutar de un paseo sin hacer nada, porque el paseo, en un ritmo y con un compartido con una persona que quieres, y luego con pensando que vas a acostarte con esa persona en una hamaca, es hacer algo, pero no es hacer nada. Porque el hacer nada, repito, está en la cabeza. ¿Sí? Igual que en casa, de la vida normal, estamos en el sofá teóricamente sin hacer nada y tenemos la cabeza en la oficina, en todos los problemas, lo que ha pasado ayer, que sabes, ¿verdad? Entonces, el no hacer nada, repito, es que mi mente se pose y que no tenga yo nada que me empuje a un estrés. Ya está. Pero eso lo hacía la gente de los pueblos casi sin querer.
1: Claro, claro.
5: En las fiestas de verano.
1: Lo hacían efectivamente cuando cantaban y cuando se vivían sangría, ¿no? És a dir, que les persones que treballaven al camp, el temps en el que estaven ballant una cançó de qualsevol de les moltes orquestres que han funcionat al nostre país, doncs no pensaven absolutament res i es dedicaven a sentir, ¿no? Porque, claro, da la sensación que cuando uno está de vacaciones también tiene que ser el más guapo, el más competente, el más activo, el más atractivo, la competencia malaída, la competitividad maldita, Javier.
5: Sí, sí, es aquello de ¿para qué me voy a ir de vacaciones si no tengo a nadie para contárselo? ¿No? Entonces las vacaciones se convierten, sí, en más, o sea, en prepararlas de una manera que me lleva meses minuciosamente intentando ahorrar también, hay que ser claros.
1: Claro, claro, claro. Para
5: luego documentarla lo mejor posible con 80.000 fotos, etcétera, etcétera, y luego poder contarla, ¿no? Contarla diciendo lo bien que me lo he pasado, aunque igual pues no me lo he pasado tan bien, porque estoy cansada o porque he discutido con el compañero de viaje o por cualquier otra cosa. Entonces, las vacaciones son como públicas, como un acto social, y no tendría que ser así. Si tú te vas de vacaciones tranquila con la gente que conoces a un rincón, no tienes que decirle a nadie nada porque vas a descansar. Lo que has hecho tú, llega el sábado y descansas, ¿verdad?
1: Hombre, yo sí. No hago nada más que estar en casa, ver cine, leer, estudiar y ver series. Y sobre todo, ¿sabes lo que hago, Javier? Fíjate, tú que me conoces bien. Clar, perdó, aniré encara que si nosaltres estiguem fent ràdio, ens hem d'arreglar, ens hem de maquillar, ens hem de preparar. Hem d'anar ben vestits, no només perquè és la manera com servidora de vostès té per anar pel món, sinó perquè estem representant la ràdio pública, no? El jueves que tengo televisión, pues lo mismo. Yo el sábado, el viernes por la noche me desmaquillo, no me vuelvo a maquillar hasta el lunes, Javier, porque tampoc seria bo des d'un punt de vista emocional, psicològic, de cara a la persona amb la que visc, de cara als meus amics, de cara a les persones que m'estimen, que me veieran sempre impoluta com quan estic en la ràdio o estic en la tele, o que hablara com quan hablo en la ràdio. És a dir, nosaltres quan estem parlant per la ràdio estem parlant amb la nostra veu, però la nostra imposició no de mans sinó de veu és diferent. Bueno, pues estar con alguien que, claro, pero estar con alguien en casa que te dice, por favor, pásame el agua con gas. Bueno, pues claro, es que es para decir, bueno, mira, pues no bonita, ¿sabes? O sea, o no bonito. Es decir, esta impostura. Pero aquí t'ho estic explicant, Javier, perquè en aquest article tan interessant que publica un diari britànic, unes psicòlogues han arribat a la conclusió que esto de estar en plenes vacaciones haciendo de todo también es una señal de estatus social. Ojo.
5: Vale, por supuesto.
1: De cara afuera, ¿eh, Javier?
5: Por supuesto, porque hoy en día la felicidad parece que se mide, ¿sí?, de una manera estética, es decir, es imagen. Y por eso muchas imágenes hoy son fake, son retocadas, ¿no? Entonces, claro, claro, es tú, según qué coche llevas y según qué piso tienes, pues tienes un estatus. Pero según a dónde vas de vacaciones, tienes un estatus. Y eso rompe todo el idilio y rompe todo lo romántico y rompe todo lo que tiene que ver realmente con el hecho de descansar. Porque yo entiendo que vamos de vacaciones porque tenemos que descansar, ¿no?
1: Es que si no descansamos, mal vamos a ir, digo yo, mal vamos a ir, ¿no? Parar no es fácil. Perquè hi ha persones que ho intenten amb totes les seves forces, però miren el mòbil, si estan asseguts en una terrassa o delante de la playa mirant el mar, piensan que estan perdent el tiempo. Hay persones que estan buscant ajuda professional, com és tu caso, com a professional, Javier, para aprender a desaprender a estar pendiente del teléfono móvil.
5: Sí, sí, yo les digo, como me decía mi maestro, si no sabes perder media hora del día sin hacer nada, estás muerto. Estás muerto porque no gobiernas tu tiempo psicológico. Es decir, aprender a no hacer es mucho más difícil que hacer. Y aprender a no hacer, pues ahí tenemos un montón de recursos, desde meditación, desde lectura, desde música, pero es realmente no hacer. Haces, porque no lees el libro para acabarlo a las 4 y 5 y empezar otro. Lees el libro por el placer de leerlo. Paseas por el placer de pasear, no para llegar o andar 11.000 metros. Y el móvil realmente sobra, es decir, en los momentos donde tú estás con alguien disfrutando de ese paseo, no hace falta el móvil. El móvil es para comunicar. Lo que pasa es que usamos el móvil para trabajar, tenemos todo en el móvil, todo, aplicaciones para todo, el banco, los informes, todo lo que tengo yo está en el móvil. Y al final el móvil se ha convertido en una especie de ordenador que va en nuestro cerebro metido aquí en la oreja y no podemos deshacernos de él aunque estemos en la playa de Malibú. No se puede.
1: Qué lástima. O en la playa.

No sé si els hi passa a vostès, eh? Però a mi em passa cada vegada que escolto la veu de Michael Jackson. Penso, quina tendresa, quina innocència, quina dolçor, quina capacitat per explicar allò més complicat, allò més difícil que té a veure amb el fet de ser un human being, com deia ell, en human nature, a tots nosaltres. Hem volgut escoltar-lo ara, que són 11:45 de la nit en directe a Ràdio 4 i per sempre, com sempre, i cap a sempre, vostès són, sense cap mena de dubte, la nostra prioritat. Prioritat que ara passa, no s'ho perdin, per passejar per Madrid dins del Museu del Prado. Impossible? No, no és impossible. No és una espècie d'endevinalla que els estic fent. No, no, aquesta és la realitat que ens presenta la nostra convidada. Som-hi.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Edició 2309, salutacions de Xavi Collado, una nit que compartirem amb la música de l'Andrés Coy i anirem fins a Sitges per conèixer el Terramar de Sitges, el festival que comença el darrer dia d'aquest mes. Benvinguts i benvingudes, això és el Metròpoli de Ràdio 4. Agarrado.

0: Joan Ramon Rodríguez, bona nit.
1: Bona nit, company.
0: Codirector del Festival Jardins Terramar de Sitges. Una nova edició, no? Del 31 de juliol al 12 d'agost. Novena edició.
1: Novena, passa el temps volant, Xavi?
0: 9 anys parlant de tot plegat.
1: I amb una pandèmia pel mig.
0: Que
1: es diu aviat, i ràpid, eh? Sí, sí, hem patit molt, bueno, tot el sector, però, hòstia, els que teníem un projecte que començava a arrencar i que estava ahí, pim-pam, i de sobte, va ser una hòstia amb la mà oberta.
0: Terrorífica.
1: Eh?
0: Recordes encara la primera edició?
1: Sí, vam fer una primera edició amb 5 concerts. Mira, me'n recordo, vam fer La La Land, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, vam fer el Miquel Poveda, vam fer Fangoria, Mayumaná i m'oblido d'algú més. Ah, i l'Ara Malikian. Vam fer 5 concerts primera edició. I després, arrel d'això, el 17 va ser. Després, el 18 vam fer 7 o 8. Bueno, van anar a poc a poc, com fem els catalans, no? Poc a poc i amb bona lletra, i la veritat que, bueno, la veritat que avui en dia tenim els 12 perquè també les licitacions públiques són són, i ara no podem fer més concerts que els 12, però bueno, ens agradaria fer alguna més pel tema de la producció que t'he dit sempre, no? Producció global, no? Que es pugui amortitzar millor, però bueno, ja és el que és, estem allà fet el treball sobre els 12 concerts en el cap nostre i contents del cartell, i cada any pues, anem variant segons les circumstàncies, i aquest any molt contents, perquè sense voler hem aconseguit que de 13 artistes que tenim, 7 són catalans, sí, no, del país, no?
0: Tu pensaves a l'any 17 que tindria aquest recorregut al festival?
1: Home, sempre penses en positiu, perquè al final és una inversió privada 100%, i hem posat molt d'esforç, molts diners, i és un projecte que ens va agradar des del primer moment, però bueno, vas fent pas a pas, una licitació de 4 anys, una altra, i vas fent, no? Però estem contents de que estem a la Catalunya Sud, que es diu, no? Mm-hmm. Me'n recordo que el president Illa, quan era president, que va vindre a veure fa uns anys, va vindre a veure el Serrat.
0: Sí.
1: Li vaig dir al senyor Illa, escolti, recordis que el de Barcelona cap a baix també existim, no?
0: Exacte.
1: I no solament els festivals a nivell musical, que no solament existeix el Girona, i que també estem altres projectes, com el Vida, altres projectes d'altres empreses, no?, molt interessants, no?, que fan també a Tarragona, i que també hi va dir, sí, ho tindrem.
0: Però està molt bé, el Terramar Sitges, perquè està a prop de Barcelona, a prop de Tarragona, és a dir, la gent, el públic de Tarragona pot passar un cap de setmana o uns dies a Sitges, i la gent de Barcelona de la mateixa manera.
1: Sí.
0: O si volen tornar cap a casa.
1: Exacte. Perquè tens a Tarragona, tens ahí mitja horeta, no arriba, no arriba 40 minuts, i a Barcelona és 30 minuts, per molt que siguis al centre de Barcelona. Bueno, el que sempre hem parlat amb tu, nosaltres pensem en l'experiència, la paraula experiència que ara tothom utilitza, no?
0: Sí.
1: És molt, ara està com molt trillada, no? Però nosaltres des de primera vegada sempre vam veure un espai centenari amb la seva història molt, molt interessant, no? De primer projecte de ciutat del jardí de l'estat espanyol que es va crear, l'hotel de 5 estrelles a 50 metres, que això els artistes, bueno, flipen quan venen allà i al·lucinen que tinguin un hotel a 50 metres que va super de luxe i super ben cuidat, i que surts de l'escenari i això, en 2 minuts estàs a la teva habitació, no? La platja, vull dir que tens una quantitat de coses que et donen que aquesta experiència realment, pues, jo crec que sigui única ara mateix amb tots aquests ingredients a Catalunya.
0: Estic segur.
1: Jo no hi ha cap festival que tingui tots aquests ingredients.
0: No.
1: Poden tindre més d'uns, però que realment aquests ingredients que fan aquesta experiència global, no, jo crec que cap a Catalunya ho té.
0: Una de les coses més complicades és escollir el cartell del festival.
1: Sí, nosaltres sempre dic, i em faig conya amb tu, de que sempre tenim 100 artistes, no? Tenim una llista molt oberta amb 100 artistes, i cada any pues, anem treballant, i bueno, comencem, sobretot ara, després del festival al setembre, ja comences a mirar i ja pues, comences a posar, tallar, restar, bueno, ja saps, perquè hi ha també molts imponderants, no? Pues, el primer, el caché, que saps que hi ha una inflació molt important del tema dels cachés, que realment estem molt preocupats.
0: Però què ha passat?
1: Bueno, hi ha hagut pues, una sobreoferta molt bèstia i sobredemanda que ha fet que els artistes pues, valorin fer més festivals multiartista, com ho diem, no? Fa uns anys, fa 3 o 4 anys, havia una competència que era els festivals de latinos i els festivals indis, no? I ara fa 2 o 3 anys ha sortit que la competència dels artistes mainstream que no anaven a aquesta mena de festivals, però ara te pots trobar un cartell amb el Viva Suècia com David Bisbal,
0: sí,
1: per exemple. no? Artistes que només treballaven o sus pròpies gires o després festivals, no? De més petit boutique i tal, pues ara trobes que també són aquests festivals, són competència molt important per nosaltres, no? I això fa que són festivals que estan molt ben pagats, actuen menys temps i amb unes condicions pues, molt menys de menys costos per a l'artista. Què fa? Pues l'artista no té risc d'imatge i guanya molt més diners. I això és per nosaltres, clar, és superdifícil de poder competir amb projectes que no podem arribar amb espais de 2.000, 2.100 persones, no podem pagar aquests costos que estan demanats i que passen propostes a altres festivals. Llavors, els festivals al nostre estil, que diem boutique, no, per una mica separant-se d'altres feines de cicles i de festivals, pues, patim molt a l'hora de poder confeccionar un cartell. Ho passem bastant malament, la veritat que ens costa molt tancar un cartell a dia d'avui.
0: Està clar que amb entrades és impossible pagar aquests caixers. No. Llavors, heu de tenir col·laboradors, patrocinadors, no?
1: Sí, tenim, però tampoc arribes amb això. Vull dir que al final te trobes... El que no pots fer és pagar artistes a 200, 250, 300 mil euros, com hi ha artistes que estan cobrant per fer aquestes actuacions, no? Hi ha artistes inclús que hem tingut fa 3 o 4 anys al nostre festival, no? Que de sobte valien 5 i ara de sota valen 25, per dir alguna cosa, no? Però bueno, estem contents. Nosaltres aquest any la veritat que hem trobat aquesta fórmula i artistes que estan en la nostra línia de la gent que va al festival i hem trobat de sota discos nous, aniversaris i en el tema català i ens ha ajuntat pues, això, que de 13 artistes 7 són catalans i que la gent per sort també estan ens han fet cas també, no estan trillant molt Catalunya en aquest cas, estan fent bolos molt concrets, en puestos molt concrets i això està fent que hi hagi un interès perquè la gent vagi al festival o al cicle nostre de CaixaBank, no? Terramar, i en aquest cas estem venent una mica més que l'any passat i estem molt contents. Avui m'han comunicat que el Jan Dausà falten menys de 100 tickets per fer sold out, vull dir, jo farem aquesta setmana el sold out i la Sílvia Pérez Cruz, el Sergio Dalma, tenim també els amics de Win and Fire, tenim diversos artistes, el Sopa, que estan a punt de fer sold out.
0: Sí, senyor, comença el dia 31 de juliol i acaba el dia 12 d'agost. Evidentment, ara parlaves del Sergio Dalma, no?
1: Sí.
0: Un dels cantants, artistes més estimats a casa nostra, a Catalunya.
1: Sí.
0: Està dins de la gira d'en Sergio Dalma, aquest concert?
1: Sí, està. I, bueno, i a més, te volia que ha sigut una cosa que sortirà ara en els mitjans. Li donem el Premi Nenúfar aquest any. Mm-hmm. És un premi que van obrir fa pocs anys, que van obrir amb les Arabares.
0: Sí.
1: L'any passat van fer amb la Índia Martínez. Aquest any hem cregut convenient donar-li la seva trajectòria personal i professional de donar-li el Premi Nenúfar, que és un premi que es dona una joieria molt important de Sitges que he creat, i amb la Nenúfar és la flor que tenim, no?, representativa del nostre jardí, i bueno, està molt content, li van comentar això el divendres passat i està molt content i molt agraït del premi, i li donarem el mateix dia 1 que vingui, perquè el dia abans està també fent concert a Castelló, no podem donar-li el dia abans que s'hagués agradat, però bueno, li donarem el mateix dia 1 que està a Sitges, li donarem aquest premi que ens fa molta il·lusió, que a més, com tu saps, els coneixem, tu i jo, els coneixem fa molts anys i és una gran persona.
0: Una gran persona, Sergio.
1: Una gran persona, un professional i millor persona, com sempre es diu, però és veritat. I estem molt, jo estic a nivell personal molt content de donar-li aquest premi al Sergio, que l'ha acceptat, i nada, pues aquest any serà el Premi Nenúfar del Festival de Terramar.
0: Doncs enhorabona al Sergio Dalma, que el podrem veure, podrem gaudir de la seva música el dia

0: Les entrades a la venda a la plana oficial del festival. És curiós, perquè estic veient que vosaltres només entrar a la plana ja posa que sigui tot per al canal oficial.
1: Sí, és que això, per sort, cada any anem trobant fórmules perquè sigui més complicat per a aquestes empreses una mica pirates que fan la revenda, perquè ens trobem sempre, i aquests senyors estan en Estats Units, en Delaware, que és un paraís fiscal amb Estats Units, no? I fan realment barrabassades a l'hora de vendre, inclús venen amb mateixos tíquets diverses vegades. I llavors el que es menja el marron, per dir alguna cosa, som nosaltres quan arribem allà i resulta que aquesta entrada ja han entrat amb aquesta entrada una, dos o diverses persones, no? I és una revenda que es fa fractuosa. Llavors, en el moment que tens un problema, que és que tens l'espai ple, aquí la senyora o el senyor que estan allà o la família, te trobes tu el marrón, i l'altre s'han cobrat, a més, a preus de 5 o 6 o 7 vegades més el preu. Ara, per exemple, estem preocupats per l'endeusar, que no ens passi aquesta situació, que et pots trobar no molta gent, però si et trobes 5 o 6 o 7 persones, d'on te les col·loques, no? I per nosaltres és el marrón. I pot passar un festival, a nosaltres sol passar unes entre 80 i 100 persones cada any, es passa aquest problema de la duplicitat i la revenda de tíquets. Per això sempre, com dius tu, som molt curosos i diem a la gent que compri per a la pàgina web del festival o de l'artista, que l'artista també li passem la informació i el pots trobar, i que no vagis amb les presses a coses que després t'empanediràs.
0: Quina és la pàgina oficial del festival?
1: festivalterramarcaixabank.com. Aquesta és la pàgina oficial i la que, sisplau, preguem que tothom passi per aquí i no faci cas de pàgines secundàries, que el que fan és això, cobrar-te unes barbaritats i després no tindre l'opció de que puguis entrar.
0: Clar, doncs és important, sempre les entrades d'aquest i d'altres festivals,
1: de tot.
0: Els canals oficials del festival. Si no, ens podem trobar amb aquest overbooking, venda d'entrades dobles o tres vegades s'ha venut la mateixa entrada, no? Porteu també el bon agent del Mas Ferrer, del Quim.
1: Sí, saps que ens agrada fer coses diferents. Fa 2 anys vam fer el Carles Sant, amb el tricicle, i hem fet coses amb el Corbacho. El Corbacho vam fer l'Objú també, fa amb el Janer també, i el Corbacho va estar molt bé. Ens agrada fer coses diferents, i amb el Quim, que treballa molt, ja li van dir l'any passat al mànager, al David, que és molt col·lega i és molt bona gent, va dir, escolta, ens agradaria molt portar el Quim, però que no treballi tant per la zona, que ens deixi una mica. I ens va trucar, li diu que li va fer molta gràcia que li truquessin, que sí, que volia estar al Festival Terramar, que li feia molta il·lusió, que no havia estat mai un festival d'aquest cartell, i que sí, llavors han respectat una mica la zona del Garraf Penedès, una mica el Tarragonès, ens han deixat ahí uns mesos de barbecho, per dir alguna cosa, i la veritat que això, anem a 1.200 entrades a la venda, i la veritat que va força bé, estem en quasi 800 entrades, vull dir que quan les coses, com ho diu, no, els managers també es posen una mica, tots anem remem a la mateixa direcció, doncs fem que a tothom li vagi bé, que ells li vagi bé, la imatge, guanyen su caché, i a nosaltres també doncs fa que no sigui una hòstia, com a vegades passa, que fas coses i que et fotos unes hòsties impressionants.
0: Joan Ramon, quan entren les màquines ja a Terramar?
1: Van entrar el divendres ja.
0: Ja han entrat. Més abans, pràcticament.
1: Sí, perquè hi ha molta feina a fer, i han entrat ja a moure espai, i sí, va entrar el divendres, i jo crec que en 4 o 5 dies, jo crec que aquesta setmana ja estarem ja tot liquidat. La veritat que molt bé, estem molt contents, i ja ha començat la gent a moure's, hi ha molta calor.
0: Molta
1: calor per allà, haurà que tindrà molta aigua i la gent molta toltos allà preparats, però sí, ja anem entrant.
0: És important el que deies, que és tota una experiència, des de que s'arriba al festival fins que marxem cap a casa una altra vegada, o a un hotel de la zona, si volem quedar a fer nit, no? Però què és el que trobem? Podem sopar, berenar? Què podem fer?
1: Bueno, sí, a partir de les 8 que obrim portes tenim el Village, on tenim una oferta gastronòmica que del nostre partner Cal Blai, que per nosaltres ha sigut també una gran notícia, perquè la van conèixer el 2021 i des de llavors estan portant-se a la gastronomia. La veritat que no és el típic empresa que arriba allà el dia i posa els puestos de menjar i marxen, no? Són gent que estan ahí recursant, donant idees, la veritat que s'han pres el projecte com una cosa seva, que això per nosaltres ens han ajudat a entrar dintre del territori. Jo som molt coneguts al Garraf Penedès, perquè tenen molta oferta de gastronomia, i bueno, la veritat que és un partner molt agraït, i que ojalà tinguéssim d'aquests partners en altres projectes, no? Una gent que s'involucra molt, que ha cregut en el projecte, i estem treballant molt. Llavors, arrel d'això, tenim diversos espais de dintre de les bases, després tenim un preu també de bufet lliure, 45 euros, que pots entrar per 100 persones només cada dia, on ahí tens un bufet lliure espectacular que fa Cal Blai, i tenim la zona Oasis amb música en directe, tenim, jo crec que diversos espais de la gent a partir de les 8 pot gaudir, fins a la 1 i mitja que tanquem pot gaudir, no? I a part el que parlem de l'experiència és que no solament arribar a les 8, és que també parlem tu molt bé, de poder arribar a Sitges pel matí, anar a les platges, donar una volta per les seves botigues, la part antiga, els museus, vull dir, quan parlo d'experiència no parlo solament del festival, sinó parlo de que, hòstia, arribis pel matí a Sitges i puguis fer, a part d'un dels grans hotels que tenim allà oficials, però que hi ha una oferta hotelera molt potent a Sitges, vull dir, per mi, quan vaig allà, o els amics que me pregunten, és que teniu que anar de matí, teniu que arribar allà a les 10 del matí a les 11, fer el check-in i viure a Sitges.
0: Jo més d'una vegada ho he fet, eh?
1: Exacte, jo crec que és això l'experiència, no?
0: I gaudir Sitges, després gaudir ja els jardins de Terramar.
1: Clar, i fer un bon dinar en restaurants que hi ha molt xulos a Sitges, i després un bon bany a la platja o a la piscina d'hotel, vull dir, per mi això és una experiència de festival.
0: No 360, una d'aquelles 360.
1: No és anar només a les 7 i mitja, 8, anar a l'espai, no? I això és el que nosaltres estem intentant, pues, això, explicar, gràcies a amics com tu, de programes de ràdio, no? Molt importants, de que la gent valori tots aquests ingredients que fan que jo crec que el festival ho tenim una cosa com molt nostra i molt única a Catalunya.
0: I per el que he pogut parlar, la gent de Sitges, el poble de Sitges i l'Ajuntament de Sitges també estan agraïts a aquest festival.
1: Home, quan li ensenyes números de veritat, no?, amb estudis d'impacte econòmic, a vegades això, saps, la boca, la gent s'ho creu, pot creure, no?, però portem diversos anys fent impactes econòmics, estudis amb gent externa, empreses, l'últim estudi fa 2 anys ja estàvem a prop dels 10 milions d'euros d'impacte econòmic. Jo crec que és molt important per una vila de Sitges, 30.000 habitants, que és veritat que té una gran marca i té molt bons esdeveniments, però nosaltres a l'estiu realment, hosti, fer que l'impacte econòmic sigui de veres, això vol dir que molta gent passa per hotels, agafen sustacis, agafen, no?, la gent menja, passa per les botigues, vull dir que el gasto de la gent que passa per el festival és bastant important.
0: És un impacte força important. Clar, clar. Hem de recordar que el rock català el dia 11 d'agost hi és present amb Sopa de Cabra.
1: Molt important, Sopa. Abans vaig treballar
0: feia
1: amb
0: falta,
1: ells.
0: Vas treballar molts anys, perquè hem de dir que el Joan Ramon ha estat durant molts i molts anys doncs director d'alguna de les millors companyies discogràfiques de casa nostra.
1: Sí, sí, sí. Tinc aquí Rosario, he treballat personalment, he treballat amb la Rosario, he treballat amb el Sergio, he treballat amb la Sílvia, i amb el Sopa vaig treballar en l'any 92, que es diu 92. 92, 93, 94, sí, gran record.
0: Que pas
1: de gràcia hi ha gent que no està amb nosaltres ja,
0: evidentment,
1: que va desaparèixer i van marxar, però va ser una experiència molt, molt potent i les tinc molt de carinyo i són molt macos.
0: Volies portar el Sopa de Cabra en guany?
1: Sí, ja la segona vegada les portem, i sí, aquí són aquestes coses personals, no? A part de fer lo dels 40 anys, vull dir que també mirem una mica la part, no?, de cartell, no?, a part del tema personal, però sí, sí, ens feia molta il·lusió i la veritat que quan ens veiem sempre expliquem les aventures les mateixes de l'època que vam viure, que va ser molt intensa, i per mi són un referent personal i professional, eh?

0: Quan es comença a preparar el festival? Quan acaba el d'enguany del 26, ja començaràs a preparar el del 27?
1: Bueno, ja estem treballant. Quan tens la dinàmica del festival, que ja tens edicions, ja comences a tocar gent seguit. Hi ha gent que truques i de sobte diu, no, pues aquest any no gira. Pues ja parles amb ell, bueno, pues l'any que ve, no? Parlem ja, apunta-m'ho, o com ho tenim que fer per reservar. Però és veritat que com ja amb tota la cavalleria, a partir del setembre és quan realment ens posem ja una mica en aquesta famosa llista dels 100 noms, comencem a treballar, i la idea ideal és sempre abans de Nadal tindrà una gran part del cartell però poques vegades s'aconsegueix. L'ideal seria abans de Nadal tindre el cartell tancat. Nosaltres seria, però no, és molt difícil, molt difícil. I llavors però sí que tindrà 4 o 5 o 6 artistes, per nosaltres sempre és una mica la nostra recta, i bueno, anem fent això i sortim al final de gener, febrer, i és una mica la nostra manera de treballar. Però sí, són mesos de molt de telèfon i molt anar inclús a Londres i Madrid i alguns puestos on estan les oficines de management per a parlar amb ells, i bueno, cada any és veritat que costa menys perquè ja els coneixen i inclús ja en algun sentit ja no truca, sinó que et truquen perquè ja han vingut i ja saben com és el festival. Així que, però sí, és un tema molt laboriós. La veritat que realment la gent pot pensar que això és fàcil, i realment és un tema molt complicat i molt laboriós de molts mesos.
0: La teva vida, tant professional com personal, ha estat sempre lligada a la música. Què és per tu la música, Joan Ramon?
1: Bueno, al final va ser com un hobby, perquè jo venia discos al Corte Inglés de Plaça Catalunya, era un venedor del Corte Inglés amb el meu traje i la vida, doncs, bueno, doncs això, contactes, em van veure com treballava, bueno, que tenia doncs un bon afina a nivell personal amb la gent, que tenia aquesta simpatia, que, vull dir que no era una cosa buscada, i va vindre una oportunitat de feina en una discogràfica molt petita que llavors existia, que es deia Fonomúsic, que venia de...
0: Jo me'n recordo.
1: De Moviplay, que estava al carrer Tosset, i van començar ahir, pues, portava una part del jazz, van fer lo de les, com es deia, la Greta i los Garbo, me'n recordo, Pavillón Psiquiátrico, teníem una sèrie de grups ahí molt, molt peculiars, no? I que en aquella època funcionaven bé, no? Van fer lo del Ritmo de la Noche, de Mystic, el famoso Mystic lo van llençar jo. Vull dir, tinc els meus petits èxits discogràfics.
0: Jo recordo aquella època, no? Quan nosaltres, la gent que fèiem ràdio, anàvem a les discogràfiques.
1: Sí, a buscar una música.
0: A buscar discos.
1: I vaig començar, i va ser una oferta d'un amic, bueno, coses d'amics que coneixes de la vida, i de sobte vaig deixar el Corte Inglés, vaig posar-me això. No era un melòmano en aquest moment, però sí que m'agradava molt la música. I ahí vaig començar. Vull dir que la vida m'ha anat per sort, he tingut la sort d'anar fent petits salts, no? A diverses discogràfiques més gran, i després va haver el canvi també de la discogràfica al management, al live, que també va ser per mi un salt molt important i molt decisiu, jo crec, que la meva carrera, que vaig poder fer lo de Operación Triunfo, vaig estar ahí en el meollo, i molt agraït, la veritat que estic molt content de la carrera que he pogut fer amb molt d'esforços, com saps que això, el mundillo aquest és molt d'esforç, no tens dia, no tens hores, t'ha agradat molt per dedicar-te, no? Però jo crec que m'ha compensat molt.
0: Vau canviar moltes coses amb Operación Triunfo, eh?
1: Sí, van canviar moltes coses, sí. La veritat que va ser un fenomen molt heavy. Jo encara no vaig gaudir, la veritat que quan vegades, hòstia, te diuen, no? Te vaig gaudir. Jo l'he gaudit després, quan allò que a vegades estàs, no, tu sol en un puesto descansant una maca d'un hotel de vacances, ahí ja una mica digeries tot, no? Però realment tot el que vam fer va ser molt bèstia, i encara al·lucino molt de tot el que vam poder aconseguir i que va sortir realment relativament bé, no? Després la carrera dels nois, doncs cada un, la vida està clar que no podia absorbir la indústria, tots els artistes que van sortir d'ahí, no? Però de les dues primeres edicions, déu-n'hi-do, la gent que encara viu d'això i que han fet, i altres edicions, no?
0: Sí,
1: no, i després ja han llançat el Pablo López, i han llançat a la Edurne, i van fer, bueno, una llista d'artistes que encara continuen treballant a la tele, o
0: sí,
1: que
0: senyor.
1: Fan, bueno, per què no?
0: Fan
1: encara
0: coses.
1: Continuen, fan coses, vull dir, tampoc tothom té que ser el David Bisbal o el Manuel Carrasco, no? Vull dir, hi ha gent que viu encara de la música, com la Rosa, que van veure, com la Núria Fergó, com gent que encara no la veus cada dia en los mitjans, i ni con grandes estadios, i con gran, però continuen visquent d'això, continuen sent la seva vida, i que això també és molt respectable i molt loable, no?
0: El dia 31 de juliol, Sílvia Pérez Cruz, dia 1 d'agost, Sergio Dalman, 2 d'agost, el John Dausà, El dia 4, el Quim Masferrer, amb l'espectacle Bona Gent. El dia 5, Erwin on Fire Experience.
1: El setembre, el famós del setembre.
0: Sí, senyor.
1: Com, mític, el tema
0: com
1: aquest.
0: Com ha plogut des de llavors,
1: sí, mític.
0: I el dia 6, ara Malikian. Escolta, quina és la teva playlist? Què és el que escoltes quan no estàs treballant?
1: Uf, pues ara estic escoltant altra vez música... Mira, m'agrada molt... Mira, estic escoltant molt Frank Sinatra l'última vegada. El Bublé, m'agrada tota aquesta mena de música, me tranquil·litza molt. Me mola molt. Estic escoltant, perquè fem, a més, fem un concert de la banda de Amy Winehouse. Mm-hmm. Fem un concert a Corunya, en un cicle que també que fem, i fa una gira per Europa. Han fet un èxit i estic escoltant altra vegada molt Amy Winehouse. Bueno, estic en aquesta rotllo altra vegada de soul i música més tranquil·la, eh? Encara que l'altre dia a Madrid vaig anar a veure Linkin Park amb el meu fill, perquè m'agraden també molt.
0: El dia 7 d'agost, en Rosana, dia 8, els Amics de les Arts i Ginestà, el dia 9, This is Michael, i el dia 10, Rosario Flores.
1: Rosario Flores, mítica.
0: Mítica també, Rosario
1: mítica,
0: Flores,
1: mítica.
0: Eh?
1: Mítica, sí, gran artista, eh? La veritat que hi ha un carinyo aquí a Catalunya amb ella i on va. I nosaltres ja la tercera vegada que ve i molt contenta. I la veritat són de les que sempre se'n recorden nosaltres per això que et deia, no? El vindre pel matí, intenta vindre a primera hora a l'hotel, gaudir de la piscina o de la platja, el dinar, vull dir, sempre, quan li diuen que hi ha una oferta de Sitges, la manager diu, escolta, està encantada, eh?
0: Cap allà,
1: està encantadíssima, li agrada molt vindre a Catalunya i fer coses a Catalunya, però hi ha lloc com aquest, on ella veu que, hosti, que ho té tot molt més fàcil, i ella encantada de vindre.

0: el dia 11 d'agost, Sopa de Cabra, i tanqueu el dia 12 amb aquest gran espectacle sobre Queen, Good Save the Queen.
1: Sí, en aquest cas fem un aniversari, coincideix, per dos dies no coincideix, no hem pogut quadrar-ho, però el dia 9 d'agost de fa 40 anys va ser realment l'últim concert. La gent parla del Wembley com l'últim concert de la banda, i no, va haver al cap d'una setmana, va haver un nou concert que va fer al nord de Londres, al Nou Park de Londres, i ahir va ser realment l'últim concert. L'últim va fer Queen. Vull dir, la gent no sap, o pensa que va ser el Wembley l'últim, no, després va haver al cap d'una setmana, es va fer aquest que va ser el nord de Londres, a un parc, i a Newark Park de Londres, i ahir, i ese dia el grup, el tribut, farà una retrobada sobre aquest mateix, con el mateix set list i con tot l'ambient que recreen ells, que ho fan espectacular. És la millor banda que hi ha al món de Queen. Però recrearem aquest concert tan mític de fa 40 anys.
0: La música és una part indispensable i molt important de la nostra vida.
1: Sens dubte,
0: i aquest festival Jardins Terramar de Sitges apropa dues ciutats com és Tarragona i Barcelona. Del dia 31 de juliol al 12 d'agost, un munt d'artistes passaran per l'escenari del Festival Jardins Terramar de Sitges. I les entrades, com dèiem, perquè no hi hagi problemes...
1: festivalterramarcaixabank.com.
0: Joan Ramon Rodríguez, amic meu, gràcies per venir aquesta nit a Ràdio 4.
1: I esperem que la gent pugui vindre i ho deixi d'uns dies o d'una nit... com mínim, molt, molt xula.
0: Ja passaré algun dia a veure't.
1: Va, tio, t'has convidat.
0: Gràcies, que vagi molt bé.

0: La barrera del so, amb Irene Desumvila, a Ràdio 4.
1: Doncs encara reflexionant sobre tot allò que vam aprendre a Sonar Més D la setmana passada, ja ho sabeu, vam estar presents en aquesta darrera edició de Sonar Més D, la vessant més tecnològica i més innovadora de Sonar. Recordeu que podeu recuperar totes les entrevistes al RNE Audio, però és que la setmana passada va ser una setmana que vam passar moltíssimes coses en relació a la música. Quina setmana! Vam tenir el Sonar, també els premis de l'Acadèmia Catalana de la Música, setens premis d'uns guardons diversos, inclusius, que volen representar totes les músiques i que van demostrar un cop més doncs, la importància de destacar propostes que potser algunes, malgrat la seva excel·lència artística, poden arribar fins i tot a passar desapercebudes. Però per això està l'Acadèmia. Avui ens farem ressò de què hi va passar en aquests setens premis i per què són importants de destacar. També, la mateixa setmana, vam tenir les jornades de Fonograma, la iniciativa impulsada per l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans, la PECAT, que té la missió doncs, de fomentar la creació i enfortir el sector fonogràfic a Catalunya. Enguany, amb una pregunta claríssima, també força connectada amb Sonar i Sonar Més D, quin és l'impacte de la IA i quin és l'impacte de la IA generativa i com l'hem de gestionar? Avui, a la barrera del so, intentem respondre a aquestes preguntes.

0: I per fer-ho podem parlar ara mateix amb el Pere Pèries, el compositor, tecnòleg creatiu, doncs participant d'aquesta edició de Fonograma, també a Sonar Més D. Ha tingut una setmana doncs també ben enfeinada. També va estar present a Fonograma com a representant d'Artificia, de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial. Pere, com estàs?
1: Molt bé, molt content de ser amb vosaltres. I sí, va ser una setmana boja.
0: Has pogut descansar una mica o què?
1: Una miqueta, però l'onada de calor tampoc ajuda, eh?
0: No ajuda gens. Escolta, Pere, avui volíem parlar amb tu perquè vam estar a Fonograma, vam estar escoltant el que vas comentar. D'entrada m'agradaria preguntar-te, per qui no ho sàpiga, no? Què és Artificia?
1: Artificia és un col·lectiu que és semiprivat i col·labora en l'Institut d'Intel·ligència Artificial del CSIC i la productora Creu Música, que es dedica a unir l'art amb les noves tecnologies, específicament la intel·ligència artificial.
0: Mm-hmm. En aquest sentit, vas estar també doncs, representant Artificia Fonograma i vas estar explicant aquest decàleg de bones pràctiques que heu creat de cara a la creació musical a través d'IA. Per què és necessari aquest decàleg i quins punts claus té?
1: És bàsic perquè anem molt perduts. Intel·ligència artificial és un terme molt, que abasta moltes maneres d'apropar-s'hi. I necessitem aquest decàleg perquè ens ajuda una miqueta a mirar-nos a nosaltres mateixos i reconèixer fins a quin punt estem fent servir la IA d'una manera ètica, d'una manera sostenible i sobretot d'una manera que mantingui l'autor en el centre del procés creatiu.
0: Una mica la reflexió que també es va fer a Sonar Més D, que Sonar Més D també ens parlava molt de estem en un escenari ja post-IA, que significa que la IA ja està per quedar-se i que la IA ja l'estem fent servir tots. En aquest sentit, de quina manera podem mantenir la sobirania i el control sobre la nostra creació artística, no?
1: Doncs entenent exactament per què estem fent servir la IA, com si és una eina per substituir certes maneres de treballar o si és una manera per expandir la creativitat i entrar en un mode de creativitat augmentada. És una preocupació la IA, perquè hi ha molt desconeixement al respecte, però també és cert que quan més entenem com funciona i com més entenem com ens fa de mirar-hi a les nostres pròpies limitacions i a les nostres pròpies maneres d'actuar, els nostres propis biaixos, ens ajuda a conèixer-nos millor. I això com a artistes no té preu.
0: Clar, en aquest decàleg hi havia alguns aspectes claus, com per exemple que la qualitat no depèn del grau d'automatització.
1: Esclar, és molt fàcil caure en què la IA pot abaratir costos en certes parts del procés, però cal veure a quin cost. En realitat, el que aporta valor d'una obra és com l'artista s'hi veu reflexat en ella i com el públic d'alguna manera ressona amb aquesta obra o amb aquest artista. Això amb la IA se'ns fa una mica difícil ressonar.
0: Mm-hmm. Hi ha altres punts d'aquest decàleg, per exemple, la transparència, és a dir, que el propi artista doncs, també expliqui, no?, en quin procés, en quin moment del procés ha utilitzat intel·ligència artificial, que actuï amb respecte, que protegeixi les dades. Què vol dir exactament tot això?
1: Tot això vol dir que l'artista ha de tenir un control sobre l'obra i no deixar que sigui la IA qui controla d'alguna manera totes aquestes variables. Quan un artista s'enfronta a una obra, a la producció d'una obra, necessita tenir clar que si fa servir IA no passa res si ho diu, no passa res si surt de l'armari i confessa que l'he fet servir IA en aquesta part, aquesta altra part, aquesta altra part del procés. I el fet de poder-ho explicar i explicar com l'ha usat amb una intenció artística ens ajuda a tots a entendre que aquesta obra no està substituint l'artista, sinó que en realitat està formant part del seu procés.
0: De fet, quan estàvem també xerrant, per exemple, amb l'Anna Xambó la setmana passada, podeu recuperar totes aquestes entrevistes que vam fer allà a Sonar Més D, que també doncs, vam estar reflexionant molt sobre aquesta, en aquesta línia, i explicàvem també la IA ja no, diguéssim, com una generadora d'obra artística que ens pot substituir, sinó també com una eina, per exemple, aplicable a altres altres facetes de la investigació artística, no? Per exemple, doncs, classificant sons, recuperant sons, és a dir, com fer servir aquesta eina també en altres moments del procés de creació, no?
1: Totalment. Les eines d'IA són potentíssimes i en musicologia poden ajudar moltíssim i en la mateixa producció musical. La qüestió és fins a quin punt deixem que prenguin el control. En el moment que deixem de ser eines per ser d'alguna manera coautores, en aquí l'autor es perd, la intenció es perd, perquè la IA no té intenció. La intenció és qui condueix i qui du el volant, i en aquest cas no ha de deixar de ser l'artista. Per això aquest decàleg el que intenta és fer reflexionar l'artista pel que fa amb fins a quin punt continua ell al volant o l'ha delegat d'alguna manera.
0: Uh-huh. I qui l'ha d'aplicar, aquest decàleg? A qui està dirigit i on el pot trobar?
1: Sí, està adreçat als artistes, bàsicament, tot i que és un punt de partida per un diàleg també amb la indústria, amb tots els actors d'aquest ecosistema, i el pot trobar a la web d'Artificia. Si entres a Artificia i busques per decàleg, el trobaràs a seguir.
0: Escolta, Pere, tu com a tecnòleg, quins projectes has fet també integrant IA? Perquè, per exemple, hem vist que l'OEIH i tu us heu unit en la creació d'una identitat sonora per demostrar que la IA pot aplicar-se de forma ètica en el procés de creació artística. És una notícia que hem llegit, però no en sabem res més. Explica'ns una mica.
1: Oh, i tant. L'OEIH, l'Observatori d'Ètica per Intel·ligència Artificial de Catalunya, em va fer aquest encàrrec d'una identitat sonora amb la idea de que fos fet amb IA, però d'una manera ètica. Llavors vaig preparar no només un audiologo, sinó també una peça curta de 3 minuts i poc més, en el qual he usat eines d'IA per crear algunes línies melòdiques i he treballat a partir d'elles. I tot això està en un document que també es pot trobar a través de l'OEIH, que es pot trobar i que explica el procés creatiu que he seguit.
0: On es troba, perdona, el document, l'arxiu sonor? On el podem trobar?
1: Això ho podeu trobar a les publicacions de l'OEIH, uh-huh. O també amb un... Si busqueu, googlegeu OEIH Suite, que és el títol de l'obra, segurament ho trobareu de seguida.
0: Doncs vinga, mentre ho cerquem, et diem, et deixem treballar i descansar també, perquè quines setmanes. Ara continuarem també parlant amb el Gonçal Calvo i el José Luis Zagaceta, sobretot allò que va tenir lloc a les jornades de fonograma. Però Pere, estem connectats, perquè ja saps que aquest programa, doncs, el que fa és parlar i investigar sobre totes aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so, i és evident que és que sense pràcticament voler-ho, cada 2x3 doncs estem parlant efectivament d'intel·ligència artificial.
1: I tant que sí, quan vosaltres vulgueu, i dona salutacions a aquests dos companys que són unes bellíssimes persones.
0: Gràcies, Pere.

0: I ara volem continuar parlant de com la IA generativa està afectant la música, i és que a Fonograma també va ser-hi present, per exemple, el Gonçal Calvo. Què tal? Com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bé. Com esteu?
0: Una persona estretament lligada a tot allò que té a veure amb la música i la tecnologia, i que també, doncs, ara mateix estàs molt enfocat i treballant a Vimat. Exactament què és Vimat, Gonçal?
1: Vimat és una... Mira, fem 20 anys aquest any. És un spin-off, la primera spin-off de la Pompeu Fabra, del grup de tecnologies musicals. I és una empresa que ens dediquem a donar servei a la indústria de la música perquè els autors, els creadors, els titulars de drets rebin el reconeixement que es mereixen. I bàsicament la nostra feina consisteix en escoltar. Tenim unes grans orelles digitals que escolten tota la música que sona arreu del món, en ràdio, televisió, streaming, etc. I informem d'aquests usos perquè reparteixin els royalties a través de les llicències d'explotació de les obres.
0: Clar, ara mateix aquesta tasca és realment difícil, no? Perquè també com identifiques l'autoria de cançons generades per IA?
1: Bueno, aquí s'obre tot un món, no? Doncs obrim un meló. Si la indústria musical ja tenia problemes difícils de resoldre a nivell d'escala, no?, de globalització, etc., doncs totes aquestes noves possibilitats de la música generada per IA compliquen una mica més o estressen una mica més el sistema, oi? I en això treballem.
0: Avui volíem recollir una mica el que vau estar comentant a Fonograma sobre l'impacte de la IA generativa. D'entrada també m'agradaria potser que comentessis dades, perquè les xifres ja són prou impactants d'entrada. Gonçal, quantes cançons es pengen cada dia fetes amb IA?
1: A veure, ja venim d'una era, no? L'era en què, del do-it-yourself, en què hi havia molta música que es generada per, no?, procediments manuals, diguem, en què havíem vist una explosió de centenars de milers d'obres noves que es pujaven a les plataformes a diari, no? Però penseu que ara amb els sistemes d'IA un sol model comercial pot generar l'equivalent a tota la música que havia existit fins ara, cada dia, amb la qual estem parlant d'ordres de magnitud. Això no vol dir que després hi hagi unes conseqüències, diguem, directes en l'escolta, però sí que de cop i volta estem parlant d'ordres de magnitud per sobre, i plataformes com Deezer diuen que aproximadament el 44% de la música que els arriba és generada per sintètica, generada per motors de generativa, sí.
0: Clar, això és impactant perquè estem parlant de gairebé la meitat del que es puja cada dia, i això també té unes conseqüències que una altra xifra que em va impactar... Bé, no sé si em va impactar, o sigui, em va impactar però no em va sorprendre, perquè es parlava de que el 88% de tota aquesta informació ningú l'escolta, no?
1: Exacte, sí, una mica venint al que comentava abans, no és un tema nou, és a dir, hi ha molta música a les plataformes que ningú ha escoltat mai, però clar, si encara n'hi afegim més, doncs els oients, no, els usuaris són limitats, el temps de la gent és limitat. Per tant, és música que es puja a la plataforma, que crea uns certs inconvenients, però que ningú la disfrutarà i que, vaja, té algunes motivacions, aquest fet.
0: Quines?
1: Curiosament o paradoxalment, gairebé la meitat de la música que es puja està generada per models de síntesi, només s'escolta el 0,5% d'allò, i molta d'ella està relacionada amb un fenomen que és el frau en l'streaming, és a dir, utilitzar les plataformes per extreure diners que normalment haurien de correspondre a artistes i músics amb escoltes, diguem, orgàniques, que la gent les clicaria per sentir-les. Doncs hi ha tota una sèrie de granges de bots, no?, de robots que escolten música per fer veure que són humans i extreure'n el valor que genera la xarxa.
0: Clar, això és gravíssim i realment és una de les coses més destacables de tot aquest anàlisi de l'impacte de la IA generativa també. Perquè, clar, donat aquest model de plataformes, hem d'entendre que, per exemple, una plataforma com Spotify cobra, diguéssim, pels streams que genera. Llavors, la mateixa plataforma, això ho hem estat explicant diverses vegades aquí al programa, no? Doncs construeix llistes de cançons, llistes de reproducció amb cançons fantasmes, que poden ser també perfectament doncs, cançons generades per IA per ells mateixos, no? I d'aquesta manera es fa un circuit en el qual és la mateixa plataforma la que genera els seus propis beneficis. És correcte?
1: D'alguna manera sí, però penseu que les plataformes inverteixen molts recursos en prevenir justament aquests efectes indesitjats de tot aquest catàleg sintètic que també els genera molts perjudicis. Llavors sí que potser hi ha alguns models de negoci que tendiran a anar cap a un estat de no, royalty free, per entendre'ns d'alguna manera. Altres és que això es veuen bombardejats per contingut que se'ls fa passar com a contingut legítim, però en realitat té un propòsit una mica més obscur, oi? Uh-huh. Llavors, que no és tot tan binari, sinó que podem veure que ells també fan grans esforços en intentar filtrar i etiquetar tota aquesta música perquè després doncs, la puguin o bé recomanar o extreure dels circuits dels algoritmes de recomanació o fer-ne el que creïn convenient.
0: Uh-huh. Quan, per exemple, veiem discogràfiques que signen acords amb empreses d'IA generativa, què vol dir això?
1: Bé, vol dir que pocs actors controlen força part del pastís i, per tant, tenen prou força com per arribar a uns acords, diguem, bilaterals amb les plataformes, oi? I això el que ens fa pensar és que, si ho coneixeu, la indústria de la música té un model molt de, en diem en anglès, long tail, no?, de cua llarga, de milers de petits actors que sumats són molt grossos, però és molt difícil que s'uneixin i prenguin decisions unides amb un propòsit determinat. En canvi, les grans multinacionals, doncs, bueno, amb un despatx poden decidir doncs, tancar un contracte amb alguna d'aquestes empreses tecnològiques per al seu propi, no?, pel seu propi benefici, com és natural, oi? Llavors hi ha aquesta espècie de desequilibri, segurament.
0: Quina és la diferència de l'impacte d'aquesta IA generativa si ets un segell discogràfic petit o si ets una major?
1: Bé, com deia, no? Tens segurament més poder de negociació. Els independents s'han de posar tots d'acord sota alguna plataforma per poder reclamar o negociar. Però si pensem bé, la música està composta de la diversitat, no? De tots els... Com més rica és, millor es nodreix l'algoritme. Per tant, d'alguna manera hi ha aquest desequilibri en què un actor gran pot arribar a negociar unes certes condicions, mentre que els models es beneficien de tota la riquesa i la pluralitat que els hi dona aquesta cua llarga que és present en el sector.
0: Uh-huh. Per tant, es dona doncs, aquesta cosa descompensada de que les discogràfiques petites i els segells petits serveixen per entrenar aquestes IAs, però no veuen repercutit això, sinó que això més aviat doncs, beneficia...

0: un àudio, intentar esbrinar quines han estat les influències que han conformat aquella cançó. Penseu que això no és un còpia i enganxa, com podia ser el sampling, no? No és tan fàcil, és a dir, el sistema aprèn relacions, semblances, diferències, i quan escriu, diguem, quan emet un output, un àudio que obtenim, és una síntesi de tot allò que li ha influït, no, en el seu entrenament, basat en com el prompt que li hem escrit, no, les instruccions que li hem donat, bueno, ha anat seguint. Llavors, poder determinar quin percentatge d'autoria té allò no és realista avui en dia i no és tan fàcil. És un problema que en diem no determinista. No és una classificació que en podem fer fàcil, sinó que és un problema, diguem, probabilístic, que si ens hi podem aproximar més o menys, tenint en compte molts factors, i entre altres pot ser, per exemple, quin ha estat els datasets, no? Les bases de dades d'entrenament d'aquell algoritme, quins pesos se'ls ha donat, de la manera que ha estat entrenada. Però penseu que un model d'IA generativa és com una caixa fosca, que ni els mateixos enginyers que l'han programat saben ben bé quin comportament farà en una determinada, no, quan el crides perquè generi un contingut determinat.
1: Ni els mateixos programadors.
0: No, però per definició, vull uh-huh. dir que és una cosa de la, diguem, de l'aprenentatge profund. Tu entrenes un sistema compost de diverses capes de neuronals, per entendre'ns, no?, que segueixen un procediment que han après i posen pesos en les diferents capes de neurones segons allò que han anat veient. Han anat aprenent a distingir i apreciar les diferències o les semblances de tot aquells, de tot aquell material etiquetat que li hem anat donant. Però no és un procediment determinista en el que li dius ara et passaré això i llavors li poses un tant per cent d'això, li poses un tant per cent d'allò altre, no. Ell aprèn una manera i conforma com una topografia en la qual després, segons les instruccions que li passes, doncs anirà per una banda o per l'altra, però no se sap ben bé com és aquesta topografia fins que hi passa. No? És misteriós, però aquest problema de l'atribució és un problema, diguem, d'enginyeria inversa, que no té una solució fàcil. No és una IA que resolgui algun problema determinat, com pot ser, per exemple, per ordenar el trànsit, no? Per classificar imatges, sinó és al revés, és una IA generativa. Per tant, té una part creativa que no es pot explicar de manera massa transparent. I això, doncs, evidentment, és un problema.
1: I d'aquesta manera també, doncs, és molt difícil saber com es fan servir les dades. El tema de la traçabilitat de les dades en totes aquestes eines, quins debats obre?
0: Obre molts debats. El primer, per començar, és donada una música, entendre si ha estat generada per un model d'IA o no. I això ja per si mateix és complicat, però si encara ho podem complicar més si volem esbrinar quin percentatge d'aquella música està generada per intel·ligència artificial o no. O a vegades, ara un cas fàcil podria ser una música que la tenim neta, que arriba a una distribuïdora o una plataforma digital, però quan se'n fa l'ús, els classificadors, quan la veuen en un mix d'una emissió de televisió o de ràdio, aquests classificadors que ara funcionen, en aquest context ja no funcionen. Per tant, això és un primer problema. Després, el problema de poder adivinar amb quina música està influït i, per tant, d'alguna manera, si està cometent alguna espècie de plagi, perquè, clar, evidentment, aquell model ha observat molts milions de cançons i, d'alguna manera, pot ser que estigui plagiant alguna cosa que existeixi i no hi ha sistemes escalables avui en dia que et permetin detectar aquest plagi de manera eficient i escalable. Per tant, això és un altre dels inconvenients que pot generar.
1: Uh-huh. Quin seria el moment en què ens trobem en el sentit de cap a on es dirigeix el marc legal? O sigui, quina jurisprudència hi ha en aquest sentit? Quin és el marc legal que auspicia tot això? La solució, potser, a aquest oligopoli de grans plataformes passa per un retorn a un entorn més tancat, que tinguem iniciatives també a petita escala?
0: Doncs mireu, ara penseu que se'n parla molt de la IA, eh? Sobretot ara el que més es parla potser és de la IA generativa. La IA ja hi fa des del segle passat que hi ha sistemes d'intel·ligència artificial d'una manera o altra.

0: el boom de la IA generativa i més posada en mans del gran públic, doncs fa que se'n parli molt. Però penseu que estem a les beceroles de tot això, és la prehistòria. Llavors, d'aquí s'estan derivant una sèrie de primers models de negoci o primers cas d'usos que són bastant inicials. Per tant, tot això anirà evolucionant bastant. El que passa que sempre la tecnologia va molt per davant de la legislació, no? de les regulacions, i s'està intentant donar una cobertura a allò que passarà. Penseu, però, que aquest tipus de tecnologies tenen un comportament gairebé exponencial. És a dir, estem veient, no? Igual que com es contagiava la Covid, doncs no som capaços d'anticipar-nos de la mateixa manera que progressa aquest tipus de tecnologia i totes les derivades que hi ha, oi? Llavors, sí que hi ha la Unió Europea ha formalitzat l'AI Act, no? En el que assenta les bases d'una sèrie de, no? de regulacions que s'han de seguir, entre d'altres, doncs, en el pro de transparència, declarar el material en el que s'han entrenat els sistemes, per exemple, marcar-los, marcar aquests outputs perquè quan viatgen per l'internet sapiguem que han estat generats per IA o no, etcètera, etcètera. Però en el marc tècnic després això s'ha d'implementar i les solucions no són tan fàcils. Per posar un exemple, l'AI Act diu que cal determinar de manera suficientment detallada el material en què s'ha entrenat un model, i suficientment entrenada podria, no diu més, no concreta més, podria ser posar el nom del dataset, de la base de dades d'entrenament. Per alguns això podria ser suficient, per altres, com un artista, suficient seria que li posessin el nom seu o no, el nom de la cançó en què ha estat entrenada. Per tant, aquí encara s'ha d'il·lucidar en no, aquests petits detalls, bueno, petits grans detalls, que faran que això al final sigui operatiu, i ho veurem en diverses fases. Vull dir que ara veurem una primera aproximació i segons la tecnologia vagi atrapant-se, en el sentit de la tecnologia que permet traçar, fer-ho més transparent, etc., doncs es podran anar implementant, s'aniran habilitant nous mecanismes de control o de, no, que permetin que aquest sistema, que la IA generativa formi part d'un entorn sostenible, que no s'emporti per davant el fràgil sector de la música o artística en general.
1: Uh-huh. I una cosa, Gonzali, per anar acabant, creus que passarà d'aquí uns anys, que més potser no seran tants, que diguem, hosti, que cutre, aquesta cançó. O sigui, que identifiquem i eduquem l'oïda i que puguem identificar cançons que hagin estat fetes per IA generativa en aquestes beceroles, no?, de l'IA generativa.
0: Exacte, segurament, eh? Vull dir que envellirà tot això, tot en general, envellirà bastant malament. Però, no? Però ens passarà, o sigui, escoltarem música generada avui en dia, d'aquí uns anys, i direm, mare meva, això, no? Com ens la colaven? Però sí que anirem entrant a l'oïda, i al revés, eh? Vull dir que els sistemes aniran millorant de tal manera que es farà, no?, es trencarà aquesta barrera i ja entrarà dintre el llenguatge i ja no ho distingirem i formarà part més de la gramàtica, de la nova composició, no?, s'anirà integrant. Per tant, hi haurà aquest doble joc i quan mirem enrere serà com, no?, com ara diem, com és possible que fumessin els avions, no? Doncs com és possible que ens colessin aquestes músiques? Tot anirà evolucionant i per això hem d'anar mirant sempre de reull el retrovisor, però amb una mirada molt caduca, que totes aquestes discussions les hem de tenir ara, són molt necessàries, però sobretot mirant el futur i entenent molt bé cap on es dirigirà tot això, perquè bàsicament això, perquè la música prosperarà, la tecnologia s'adoptarà, això ha passat en totes les no, en tots els grans reptes que, o no, grans revolucions que hi ha hagut i que serà imparable, i llavors el que hem de fer és de posar-nos-hi per agafar l'onada, oi? Perquè no ens quedem a contrapeu.
1: Uh-huh. I potser fonogràficament, ara que estem parlant de fonograma, i em ve al cap també una obra que vaig veure, Sonar Més D, en la qual doncs, capturaven fotografies analògiques com si fossin fòssils, no? I a més estaven ja una mica deformades i tal, i deia, és que en un escenari d'aquí no gaires anys absolutament tot serà IA, i les fotografies que ens haguéssim fet normals, no?, analògiques, o fins i tot les darreres digitals, però que de carn i ossos, seran com una cosa fòssils que haurem d'anar rescatant a nivell arqueològic.
0: tot en general, oi? Vull dir, abans al segle XIX t'havies de fer un retrat, si volies, no? Per un pintor, si volies immortalitzar-te. Quan va arribar la fotografia, doncs, evidentment, els retratistes s'hi van posar d'esquena. Però avui en dia ens passarà el mateix, oi? El retrat fotogràfic serà com deixes, no?, que publicar aquesta fotografia així sense fer-li aquest processament que és tan natural i tan nostre en el segle XXII, oi? Doncs tot anirà cap allà i llavors hem de mirar-ho sempre amb cura i consideració de que aquests moviments prendran formes diferents, però sempre han existit i la música i la tecnologia han anat de la mà sempre i han anat ben lligades.
1: Absolutament, sí, molts cops ho esmentem aquí al programa. Gonçal, moltíssimes gràcies i si et sembla bé, doncs mira, et tornarem a trucar un altre dia i vens i xerrem en persona aquí a l'estudi, que tot això, bé, n'hi ha aquí per no sé quants programes.
0: Fantàstic, m'agradarà molt, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada, adéu-siau.
1: I estem escoltant ara la música de Momi Maiga. Ell ha estat un dels guardonats en els 7ens Premis Alícia, que també van tenir lloc la setmana passada, en aquest cas a l'Auditori, a la ciutat de Barcelona. Uns Premis Alícia inclusius, diversos i que premien totes les músiques, amb guardonats com, per exemple, Alosa, el Premi del Talent Emergent, també doncs, el Premi Alícia al Projecte Social i Educatiu a la Xarxa de Cases de la Música, també Irene Reig a l'Autoria, la Companyia Elèctrica d'Arma, la Coral Sant Medir, la Caravaggia i l'Esbar Ciutat Comtal pel Premi Alícia al Directe o també el Premi Trajectòria a Montserrat Torrent. Això són 5 cèntims del que va passar a la gala. Momi Maiga, què tal? Com estàs? Moltes felicitats.
2: Merci, molt content.
1: Imagino, exacte, que molt content i a més t'està acompanyant, tens molt bona companyia ara mateix, eh?
2: La família aquí, la meva filla, la meva dona, estem aquí per rebre aquest premi.
1: Que la teva filla es diu Kaira, que és pràcticament com s'ha dit el teu disc. Exacte. I com s'ha dit la gira, que és Kairo, no? I pel qual també doncs, has rebut aquest premi.
2: Sí, és molt fort. Bueno, de fet, eren dos projectes que teníem, projecte Kaira i projecte Kairo, i vol dir pau, les dues paraules volen dir el mateix, i bueno, crec que en aquest moment de la vida, del món, necessitem molt de pau i bueno, tenim dos pau.
1: Es deia d'aquest premi, que és premi a la millor interpretació, Premi Alícia a la interpretació, per fer de la teva actuació una experiència transformadora. Per què creus que han valorat això?
2: Bueno, crec que quan estem en l'escenari, bueno, com tots els músics, intentem donar tot el màxim de nosaltres, tocar des del cor i intentar que arribi als cors dels altres i bueno, jo crec que això es nota i per això ha passat això, diria.
1: Segon premi, Alícia, eh? Que ja vas rebre premi al Talent Emergent.
2: Sí, és molt fort. És que no m'esperava gaire de rebre aquest premi perquè hi havia una competència bastant potenta.
1: Has dit un visca la música i visca Catalunya, que ha estat molt aplaudit.
2: Sí. Bueno, dic això perquè saps, ara em sento com a casa, saps? Perquè des del... No diria ara, des del principi, perquè des del principi la gent han rebut molt bé la meva música i això s'agraeix molt, saps? Podia venir aquí i fer la meva música sense tenir cap reconeixement i ara porto 4 premis aquí. Tinc Andor Rock, Premi Alícia, Emergent, aquest de la interpretació i també l'altaveu. Això em flipa i estic molt agraït i, bueno, estic a casa.
1: Moltes gràcies per la teva música, Momi.
2: Gràcies a tu.
3: A la voreta del foc, com tu els dies de tardor. A la voreta del foc, la calor m'escalfa.
4: Hola, molt bé, molt contentes. Ai, contenta.
1: Contenta, has de parlar en plural.
4: Sempre. Sí, sempre parlo en plural i ara no hi és la Irene, però ella segur que també està molt contenta. O sigui, bé.
1: Escolta, pesa molt això perquè tothom deies que pesa, has de fer, quasi has de tenir un fisio, per guanyar un Premi Alícia.
4: Sí, de fet... he vist una foto de com estava fent el discurs i em veig com recolzant-me el premi al maluc, en plan, no puc aguantar el pes amb només les mans. Pesa molt, sí.
1: Alosa, Premi al Talent Emergent. Què creus que han valorat els acadèmics?
4: Doncs... Ai, quina pregunta més... Bueno, doncs espero que hagin valorat l'esforç, la feina i la dedicació que li posem i sobretot espero que hagin valorat la honestedat amb la que treballem, la Irene i jo, que sempre fem les coses molt des de dins i espero que això els hagi agradat.
1: I la vostra visió de la música, també aquesta reinterpretació i apropiació també de la música tradicional?
4: Sí, això és una cosa que ens va sortir molt natural i amb cap pretensió de anem a tornar a portar això als escenaris, sinó fèiem una mica el que ens venia de gust i resulta que a la gent li ha agradat, o sigui, estem molt contentes de que la gent hagi connectat. Per això deia allò de l'honestedat i com aquesta cosa de fer el que de debò sent.
1: Us ha sorprès també la reacció perquè aneu acumulant premis també?
4: Sí, bueno, sí, i ens passa que ens sentim una mica que el projecte va per davant nostre i que nosaltres l'anem perseguint, o sigui, és com si la Losa volés més que la Irene i que jo, i que nosaltres això anem darrere, però al principi ens sorprenia molt, cada cop és com, ah, vale, que potser a la gent de debò li agrada, no? O sigui, que estem com trobant-nos-hi encara.
1: On el posarem, aquest premi?
4: Home, el posaré a la meva habitació, que a més m'acabo de mudar a un pis i estic com encara fent el meu espai, per tant, ara aquest premi me l'emportaré ja que he vingut jo.
1: Que ens ha inaugurat ja aquest pis. Moltíssimes gràcies, Julieta, i felicitats.
4: Merci, gràcies.
1: Premi Alícia, el millor directe pel concert del Llibre Vermell, Sons del passat i del present. Jo diria que sou tanta gent que si de cas us presenteu una mica cadascú de vosaltres.
5: Mira, jo sóc la Marta Tort, que sóc la presidenta de la Coral Sant Medí, que som uns dels que vam participar a l'espectacle Llibre Vermell.
6: Ah, jo sóc la Teresa Agustí, sóc la directora artística de l'Esbart Ciutat Comtal i també nosaltres hem aportat la part de la dansa al Llibre Vermell.
7: I jo sóc el Joan Fortuny, de la companyia Elèctrica d'Arma, que som els que hem aportat la música del Llibre Vermell de Montserrat.
1: Felicitats, abans que res. Què creieu que han valorat els acadèmics i... suposo que contents també per haver reconegut aquesta visió una mica contemporània del Llibre Vermell, no?
5: Sí, sí, segur que sí. Nosaltres creiem que, bueno, jo crec que han valorat molt, suposo, tota aquesta posada en escena que vam fer, actual, i molt, molt diferent, molt multidisciplinar també, no? Tant hi havia música com dansa, com ball d'arrel, com veus, de tot. I això, i va ser molt, molt atractiu, a més, l'espectacle.
1: Heu deixat clar, heu dit una cosa clara, i de fet penso que ha estat una cosa que s'ha anat repetint al llarg de tota la nit, al llarg de tots els premis, no? De fet, hem acabat amb una frase que ho sintetitzava molt, que era ens hem d'associar, no? Junts, col·lectivament, doncs sumem. I vosaltres, el Joan ha fet aquest crit de visca la cultura popular.
7: Sí, perquè d'alguna manera, bueno, nosaltres sempre, des que vam començar, sempre d'alguna manera ens hem inspirat i hem buscat sempre la cultura popular per fer les cançons i per fer les coses. I crec que és molt important donar valor a la nostra cultura popular i precisament fent això que hem fet amb la Coral Sant Medí i amb l'Esbart Ciutat Comtal és el que necessitàvem per empastifar, que dic jo, la cultura popular al màxim. I això és el que ens agrada i a més ens ho hem passat molt bé fent. Això que és el més important de tot. Els ensaixos i la preparació amb tots ells, nosaltres ens ho hem passat molt bé.
1: Escolteu, per qui no ho hagi vist, expliquem una mica què és.
6: El Llibre Vermell, bueno, a partir a partir de la música que tenen l'Elèctrica d'Arma i a més amb les veus de la coral, música antiga de la Caravaggia i la Coral Sant Medí també, que tenen doncs, molta disciplina de grups, tenen, bueno, cantaires joves, més grans, i després també tenen de claqué, em sembla que és, o sí. I des de l'Esbart, doncs, aportant també aquestes coreografies, perquè el Llibre Vermell, doncs, hi ha 5 danses, en les quals, doncs, bueno, hi ha la referència ballada, amb coreografies de Lluís Calduc, doncs, bueno, nosaltres hem fet tot aquest conjunt, i el que deia el Joan ara, és a dir, és des del món associatiu, des d'aquesta base, des d'aquesta, bueno, aquests grups de cultura popular, doncs, bueno, és sempre treballar des del rigor i des de la qualitat, i, bueno, el resultat és el que va sortir, i, bueno, si esperem que es pugui tornar a repetir, i si es torna a repetir, doncs, bueno, sempre amb la mateixa rigorositat.
5: Si em deixes complementar, no, el Llibre Vermell està basat en el Llibre Vermell de Montserrat, que és aquest còdex medieval que recull des de textos religiosos fins a 10 peces musicals escrites amb el pentagrama, la lletra, i algunes d'elles, em sembla que són 5, no deies? Que són
6: danses.
5: I que llavors la companyia Elèctrica d'Arma ja va fer un disc, ja, el 2002 era,
7: Abans ja havíem fet un incís, abans havíem fet el 1993 havíem fet 5 de les cançons. I després abans el vam fer tot amb una coral, etcètera, etcètera.
5: No, i llavors vam, basant-nos en aquesta música, en aquest disc, vam aportar les 100 i pico persones que som a la Coral Sant Medir, 163, érem un 112, crec, que vam cantar en aquest espectacle i ballar, i junt amb l'Esbart, i bueno, vam fer aquest, un espectacle això molt, molt especial, que ens ho vam passar molt i molt bé, vam treballar-ho molt, molt temps.
7: Però... Molta feina portava, per tant.
1: Molt temps de feina.
6: Molta feina conjunta, i a més és, com que els tres grups doncs, tenim aquesta part del que dèiem, no? Aquest rigor, doncs és allò de fer assajos conjunts, ajustem-ho, perquè clar, és tot un repte.
7: Nosaltres quan ens ho vam proposar, ja de dir que ens ho vam proposar ells, quan ens ho vam proposar de seguida vam dir que sí, i nosaltres vam tenir de ficar-nos a les piles perquè era una cosa que havíem fet a l'any 2003, i ho teníem una mica tot oblidat, diguem, allò que ja estàvem fent altres coses. I, evidentment, ens vam ficar les piles ràpidament perquè ens venia molt de gust, perquè, a més a més, són del barri, són del mateix barri que nosaltres, diguem, i aquesta cosa de barri a nosaltres sempre ens ha agradat col·laborar.
1: La importància també de crear espectacles en l'actualitat que parlin de la nostra identitat i la nostra cultura, no?
5: Importantíssim, sí, sí, sí. I això jo crec que ho vam aconseguir nosaltres amb el llibre vermell Sons del passat a ritme del present, i bueno, és una manera d'apropar la cultura nostra, la cultura catalana, a tothom, no? A tot, primer a la gent del barri, després aquí, bueno, fins aquí a l'auditori, va ser per tota la ciutat ja.
1: Tots aquests valors que ha volgut també recollir l'Acadèmia avui amb aquest premi. Moltíssimes felicitats.
6: Gràcies, gràcies a vosaltres.

0: Esther Bonal, felicitats per aquests premis Alícia, aquests setens premis Alícia, on t'estrenaves com a presidenta de l'Acadèmia.
1: Exacte, moltes gràcies per la felicitació.
0: Uns premis Alícia que t'haig de dir que ens agraden particularment perquè representen totes les músiques.
1: De fet, jo penso que els premis Alícia s'han caracteritzat bastant per representar diferents estils de música i diferents... Perquè l'Acadèmia és això, l'Acadèmia és una entitat transversal, és una associació transversal, i el que volem és posar en valor la música, no la música amb cognom, la música. I és igual que sigui música escrita del segle XVI, al segle XXI, d'un lloc o d'un altre, tota la música que es fa en el nostre país, a la nostra ciutat, a Barcelona i a tot Catalunya, que ara hi ha moltes músiques a Catalunya, igual que hi ha persones molt diverses, també hi ha músiques molt diverses, no? I molts espais d'unió, de fusió i de moltes coses interessants que passen. Hi ha molt talent.
0: El Jordi Savall ha dit que és la més espiritual i la més fràgil de totes les arts, perquè és efímera. I per tant ha dit, cal capacitat del país per valorar-nos.
1: Sí, de fet la música, no vull contradir el mestre Savall de cap manera, és una de les arts efímeres, perquè el teatre també ho és i la dansa també ho és, no? I les arts en el temps són un esquer per l'atenció, són un esquer per poder-nos sentir que formem part de... No? No parlem d'inclusió, parlem de formar part de... I quan formes part de, et sents comunitat, i quan et sents comunitat, tot pren sentit, no? I en això és molt contracultural, perquè... perquè la cultura imperant ens empenya a un individualisme ferotge i a un ande yo caliente riese la gente, no? Que diuen en castellà, que no ho sé dir en català. I precisament fer música, fer-la junts i amb uns premis com els d'avui en què es visibilitzen tantes músiques diferents, tants oficis diferents de la música, no? Posar en valor l'ecosistema i entendre que l'ecosistema és interdependent.
0: S'ha parlat molt de col·lectivitat, tu ara ho deies, no? I de fet, per exemple, el Joan Fortuny ha cridat visca la cultura popular, no? I heu acabat, tu has acabat, amb la, recollint una mica amb la frase associem-nos, no?
1: Sí, al final l'Acadèmia Catalana de la Música és una associació i jo deia la frase que és d'en Sam Clavé, no? Associem-nos i serem forts, perquè si volem cuidar la música i volem cuidar les persones que fan música, ho hem de fer des d'aquí. I l'Acadèmia amb això té molta feina i tenim molt compromís de fer-ho.
0: Abans has parlat, no només és efímera la música, és també el teatre, també la dansa, i nosaltres, de fet, des de la primera edició dels premis, ens va cridar l'atenció el Premi a la Interdisciplinarietat. Ja ho veu veure en aquell moment, ara tots ho estem veient, que és pràcticament la gran majoria de creadors ja comencen a ser creadors multidisciplinars, però vosaltres ja ho veu veure, i per tant era de rebut fer aquest Premi a la Interdisciplinarietat, no?
1: Segurament. De tota manera, no hem descobert res, eh? Perquè, mira, jo avui parlava abans del discurs que no ha sigut discurs i que al final l'han cantat...
0: Ens has fet cantar de valent, eh?
1: Us he fet cantar a vosaltres i cantaven tres solistes fantàstiques que anaven cantant el discurs del per què a la música, no? I que segurament hi ha qui li ha arribat més i menys, depèn de la capacitat que hagi tingut de llegir mentre cantava o si ha cantat o no ha cantat, no? Però realment no hem descobert la sopa d'all, perquè la musiquer, que jo parlava de les nou muses a Grècia, la musiquer no era només so, no? Per tant, el cor grec del teatre grec ja existeix, hi ha moltíssimes cultures on la música sempre s'ha fet amb la dansa, no? A la majoria de cultures africanes no s'entén la música si no és amb la dansa i si no és amb tot el cos, i tota la part cantada i tota la part de text té a veure amb el romancer, no? I amb els trobadors, digue'ls-hi a Europa trobadors i digue'ls-hi en un altre país amb un altre nom, però aquest explicar històries i explicar-les musicades, no? I tot això és més ancestral que res, no? Aleshores, ara com que tot ho etiquetem i tot ho classifiquem i tot ho posem en calaixets i ho especialitzem, perdem la transversalitat. A vegades, darrere d'una excel·lència que deixa'm ho dir, amb segons quins quines dimensions és... es deixa perdre moltes coses pel camí.
0: Ara esmentaves les muses i també les has citat durant la, la cerimònia, i ho has lligat molt amb el feminisme, diguéssim, o amb la reivindicació de la dona. Ara hi ha una dona presidenta també a l'Acadèmia. I deies, potser si hi hagués una dona presidenta a la Generalitat, que l'Acadèmia és en femení, la Generalitat és femení també. Deies, potser si hi hagués una dona presidenta de la Generalitat, vindria?
1: Bueno, jo em pregunto, no? Les dones són persones que ens ha tocat a la vida fer moltes cures, que en general, i de manera molt transversal a moltes cultures, tenim una mirada del comú, de la cura del comú, de la família extensa, de la comunitat, no? I la nostra societat necessita aquesta mirada. No estic dient que la tinguin només dones. També hi ha homes que tenen aquesta mirada, també hi ha persones no binàries que tenen aquesta mirada, però és aquesta mirada la que hem de fer prevaldre i no la de l'egoisme exacerbat que, en el que, amb el que ens estem enfrontant, amb aquesta mirada de jo i després jo, i el que és diferent de jo, de mi amb alguna cosa no el vull ni veure o el vull ignorar, no? Diu el Josep Maria Esquirol, el filòsof, que l'infern és la indiferència, no? Però és que ara ja no és ni indiferència, és que ara és odi absurd, no? I la música pot fer molt per donar-li la volta a això. Però la música no és bona ni dolenta de per se, eh? És l'ús que en fem, eh? I és el servei de què la posem. Igual que tota la cultura.
0: Penso que són uns premis que traslladen això. Tant pels seus premiats com pels seus nominats, com per la manera com ho heu comunicat, molt important aquesta mirada transversal, dèiem, i també amb propostes d'excel·lència artística molt sovint invisibilitzades, no? O moltíssima gent que a nivell associatiu fa coses increïbles, però després a nivell de premis, o sigui, si un pensa fins i tot amb els germans, no per dir-ho, però amb el germà que va néixer després de l'Acadèmia Espanyola de la Música, està més enfocada, sense criticar, és diferent, però està més enfocada potser al big hit, no? A la cançó i amb alguns estils propis, amb uns gèneres propis musicals, no? Hi ha uns s'ha construït aquesta Acadèmia Catalana de la Música sobre uns valors clars.
1: Sí. Amb això el Gerard Quintana va fer moltíssima feina, el Manel va fer moltíssima feina, totes les juntes que han anat passant, els fundadors de l'acadèmia, que eren músics inquiets de fa ja uns anys, i sí, tothom, de manera més o menys intuïtiva, i jo penso que té un valor l'Acadèmia Catalana de la Música, que és que no ha deixat d'estar amatent al seu context i al seu entorn. I no ha deixat d'estar, i cada vegada en som més conscients, penso, amb la presa de consciència que aquesta transversalitat nosaltres la podem representar. I per representar-la hem de créixer com a acadèmia, hem de créixer de base, no? No fa gaire un músic jove em deia, bueno, si jo m'associo, em deia, ara que ets president, amb què et puc ajudar? Li vaig dir, comença't per associar-te. No? I em va dir, bueno, si m'associo, què en trec? Dic, pregunta errònia. No és què en treus. És que en traurem tots junts amb la feina que farem tots junts, no? Recuperar aquest nosaltres és la... com la tossuderia que tenim la Junta actual, però que l'hem heredada de les juntes anteriors.
0: Diguem també alguna cosa negativa. Què pot millorar l'acadèmia, per exemple? Perquè estem aquí dient tots els valors que ens semblen positius, no?
1: Precisament aquests valors ens costarà molt posar-los al damunt de la taula perquè la inèrcia rema cap a tot el contrari. Perquè venim d'una precarietat, avui sortia amb el tema dels tècnics, no? En la gala, no? Sortia, en la cerimònia sortia la precarietat laboral, els problemes, no? I aquest tipus de maltracte, perquè al final és un maltracte, la precarietat genera individualisme, perquè genera por a perdre el poc que tinc. Per tant, hem de fer un ecosistema interdependent i estructuralment... I les coses no són mai segures 100%, mai, no? Jo ara començo les reunions dient, tinguem present que ens morirem tots, no? I a partir d'aquí posem-nos a treballar amb calma, tots plegats, no? I relativitzem coses que també ens fan molta falta, sobretot en aquest primer món en el que vivim. Però un ecosistema cultural i musical una mica més sòlid. Per favor, no estem demanant cap cosa de l'altre món, eh?
0: Queda dit. Moltíssimes gràcies. Felicitats per aquests 7ens premis. I a veure l'any que ve. On estarem l'any que ve?
1: Seguirem treballant. Seguirem intentant donar resposta al context en el que vivim. I tant de bo l'any que ve no siguem tan preocupats per la vivenda i per la gent que els drets fonamentals no se'ls estan complint, perquè aleshores podrem reivindicar els drets culturals que tenen a veure amb la dignitat de les vides.
0: Moltes gràcies, Esther.
1: A tu.

0: I el que estem escoltant ara és el darrer single del grup Clams i podem saludar a aquesta hora el Turbo, el cantant de Clams. Què tal? Com estàs, amic?
1: Hola, hola, moltes gràcies, molt bé, molt content de ser un altre cop aquí amb tu,
0: sí,
1: i amb vosaltres.
0: Nosaltres també de saludar-te, sobretot perquè la setmana vinent, el proper dia 1 de juliol, el dimecres, a 8:45 a la Sala Lúdegas de la ciutat de Barcelona, estareu presentant el nou treball discogràfic de Clams.
1: Correcte, i ens fa, bueno, moltíssima il·lusió, doncs, que ens pugueu acompanyar, els, tots i totes, els màxims que pugueu. És un espectacle que estem, doncs, plantejant també molt, molt diferent, i estem, doncs, donant la volta a les cançons que hem anat fent fins ara, que també entraran en el repertori, i presentant, doncs, aquestes noves, que les presentarem en primícia, de fet, a l'Utegas.
0: A l'Utegas, a l'Utegas, i podrem escoltar cançons com aquesta, Ara et toca a tu, que és la darrera, doncs, referència que escoltem de Clams. De què parla aquesta cançó?
1: Doncs és de posar límits, o sigui, aquesta cançó la va escriure el Víctor Vico, el guitarrista. Després, aquest procés de composició també ha estat bastant co-creatiu amb aquest disc, on tots hem anat aportant, també partim de les reflexions de les coristes, la Maria surt al final de la cançó fent la seva reflexió, i aquesta cançó en concret és... Aquesta ens parla molt de posar límits en les relacions, amb les diferents dimensions de la vida que pots tenir.
0: Mm-hmm, que important, això, eh?
1: Sí, és un gran aprenentatge al final, no? També.
0: I tant.
1: Aquestes alçades de la vida.
0: I tant, i tant. Li cal que ens ho recordem. Escolta, i el treball discogràfic es diu Punts de Fuga. Què és exactament Punts de Fuga?
1: Mira, doncs Punts de Fuga va també relacionat, és un fil conductor del disc, no? Que al final ens parla d'aquest diàleg intern que un pot tenir amb diferents doncs, aspectes, com pot ser aquest que dèiem de posar límits, o també de fugida. A vegades pots fer fugides endavant, fugides interiors, no? I internament, doncs, et tanques a la closca, fas reflexions. Normalment, Clams, hem fet bastants treballs, no? Molt... molt extrovertits, diríem. Aquest treball és molt més introvertit, és aquest camí que un fa, un camino de Santiago, diríem, no? Que et canvia, i vas fent aquest diàleg intern a tu mateix, a través de les cançons.
0: És aquest Punts de Fuga, el nou treball discogràfic de Clams. Turo, per qui no conegui Clams, quina formació musical és?
1: Doncs mira, Clams, ens podeu trobar a clams.cat, a la web, i seria som una banda, doncs, de pop-rock de Barcelona, però que tenim la particularitat que comptem amb coristes en situació de discapacitat intel·lectual, que ens dona aquesta visió, doncs, més eclèctica, inclusiva, dins el circuit musical ordinari. Hem comptat sempre amb el suport, doncs, de la discogràfica La Productiva Records, que ens vendrà, doncs, dins el circuit ordinari. Dins la nostra missió també està aquesta, ser un pont cap a la inclusió social, però al final, el que, si no hi ha bones cançons, tot això és molt difícil. Llavors tenim tot aquest equip humà de músics, que remem, de coristes, i al final també amb l'aixopluc que hem tingut a l'Associació Música per la Inclusió, doncs, que gràcies a ells i elles, doncs, aquest projecte va endavant.
0: Nosaltres al programa moltes vegades, molt sovint, parlem de que la música és un fet col·lectiu. Això és important, eh?
1: Totalment, totalment. Sempre, i sé que alguna vegada havíem parlat, a Irene, d'aquest debat, no? D'aquests projectes, de vegades, que cada cop, no? es fan més individuals, i que s'està perdent aquest treball co-creatiu i d'estar un local d'assaig, treballant, debatent, veient visions diferents, i que és el que enriqueix a vegades les cançons, quan surts de l'ego i les comparteixes.
0: Absolutament. Escolta, un concert el proper dia 1 de juliol, el proper dimecres, que més tindrà artistes convidats?
1: Correcte. Tenim la sort, doncs, de poder comptar amb la Grace Makisoc, que és una cantant brutal, emergent, que ja ho gaudireu. El Marcos Llambric, un trompeta també doncs, que amb molta trajectòria, doncs, que també ens comptarà amb una cançó, l'Oriol Gravalosa. L'Oriol és un membre component de Clams, percussionista i bateria, i llavors ell ara doncs ens ve a fer doncs aquestes aportacions amb la bateria, amb alguna cançó. I després comptem també amb en Pep Sala, doncs de Sau, que també doncs tindrem alguna sorpresa preparada amb ell.
0: Doncs tot això podrem veure a dalt de l'escenari del proper dia 1 a la sala Luz de Gas de la ciutat de Barcelona per escoltar aquest disc que parla doncs, de créixer, de perdre pors, de caminar sense cuirassa, d'entendre que els punts de fuga no són llocs on arribar. M'agrada molt això, eh? Això sí. ho llegeixo de la vostra promo, eh? Sinó llocs des d'on començar a mirar el món d'una altra manera.
1: Així és, correcte.

0: Que necessari en un món que va tan de pressa i en el qual, doncs, tot el rato hem de fer coses, doncs recordar-se que ara et toca a tu i que ara ens toca també a nosaltres, compartint també la música amb aquest esperit col·lectiu del qual parlàvem. Turo, moltíssimes gràcies per estar avui i que vagi superbé el concert.
1: Moltíssimes gràcies, Irene, un altre cop més per convidar-nos. Una abraçada molt gran.
0: Abraçada gran.
2: Estimar-se a un mateix per estimar els demés. Estimar-se és deixar anar.
3: Ràdio 4. Els imprescindibles de Ràdio 4.